0: La costa. Matí amb alguns núvols baixos a l'extrem sud i bandes de núvols prims durant tot el dia. Tornarà a fer molta calor al migdia, repetirem els valors més alts tocant els 40 graus i amb moltes màximes entre els 35 i els 38 graus.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us parla Carola Gil. El nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet aquest divendres el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa l'1 de gener vinent per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar el Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
3: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
2: En concret, són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alicia Romero en sortia satisfeta.
4: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
2: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
5: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
6: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
2: Tot i això, s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
1: 3CAT Info.
7: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
8: Segur que no n'hi ha per tant.
0: Tot pot canviar de cop, és la campanya amb què Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per l'època i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar danes i fenòmens extrems. Si els episodis són sobtats, avisen que no sempre serà possible enviar un missatge és alert. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions al Catalunya Nit.
9: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un SALER, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
0: De fet, el so que sentirem podria canviar ben aviat. A finals d'aquest any podria entrar en funcionament un nou sistema d'avís menys estrident per als missatges preventius.
9: Que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident i que fins i tot aquestes altres tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, doncs per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
0: El projecte ja està avançat, però la seva aplicació no s'espera en cap cas aquesta tardor. El risc d'incendi puja de cara a aquest dissabte. Els agents rurals activaran el nivell 4 del Pla Alfa, el perill extrem, en 34 municipis de les comarques de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. També s'activarà el nivell 3 per perill alt d'incendi en 356 municipis de 32 comarques. Per tot plegat, els agents rurals fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que comporti un risc d'incendi. Tot això després que la calor ja hagi assolit rècords en un mes de setembre en diversos punts del país. Els termòmetres de Vinebre, a la Ribera d'Ebre, s'han enfilat fins als 42 graus i mig. És la temperatura màxima a què s'ha arribat mai aquest mes i supera el rècord que també va marcar el poble fa 10 anys. Pel que fa a la ciutat,

0: Ciutat de Lleida, aquest divendres s'han fregat els 40 graus, rècord també al setembre des de fa 68 anys. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: Lleida ha superat en gairebé 2 graus els 38 de màxima registrats fins ara el 12 de setembre del 1958. Un rècord que s'ha superat doncs amb escreix. Els veïns amb qui hem parlat es mostraven farts d'una calor que s'està allargant massa.
2: Una sensació amb ganes infinites que això s'acabi i que les temperatures baixin. Aquí en Lleida això ha sigut un estiu, i és un estiu molt dur, i ara mateix acabo de sortir d'un lloc amb aire condicionat i al sortir el xoc que tens, estem molt cansats, molt cansades.
3: Fa moltíssima calor, jo no aguanto més, m'he anat a comprar una botella al bon preu perquè no aguanto la calor que fa. És horrorosa, la veritat, és insuportable.
4: Que portem tot l'estiu amb una calor de por, llavors ara al setembre això ara ja mos sobre. I no es pot aguantar aquesta calor tant temps.
1: Recordem que Lleida ja ha assolit també rècord aquest estiu en dies en què s'ha arribat o superat els 40 graus amb un total de 15.
0: Obrim plana internacional. Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atac sobre la capital d'Ucraïna i ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència en ple centre de Kiev. L'acció ha causat una dotzena de ferits. El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no era el despatx en el moment de l'explosió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia en el moment oportú. Aquest atac s'ha produït dos dies abans de la primera visita dels enviats de Donald Trump a Kiev. Steve Witkoff i Jared Kushner tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte seran a Moscou i l'endemà a Kiev. El president ucraïnès ha proposat a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
5: Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sans i estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra i Rússia ha de fer el mateix, garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
0: I anem ara a Itàlia perquè Giorgia Meloni ha fet història. El seu govern s'ha convertit en el més longeu de la història recent d'aquest país i això que encara no porta ni 4 anys perquè es va constituir l'octubre del 2022. La líder de Germans d'Itàlia ho ha volgut celebrar aquest divendres amb un acte multitudinari a Bari que ha reunit més de 10.000 simpatitzants.
6: L'estabilitat per Itàlia no ha estat un caprici, ha estat un escut. I gràcies a aquesta estabilitat hem pogut protegir aquest país.
0: Aquest acte a Bari ha servit també per donar el tret de sortida a la precampanya per a les eleccions de l'any que ve. Els sondejos són favorables al partit de Meloni, però no als seus socis de govern, Forza Italia i la Lliga, i guanya força un nou partit liderat per un exgeneral de l'exèrcit que es presenta sense embuts com l'autèntica extrema dreta del país. Per això, en aquest míting a Bari, Meloni ha presumit d'haver calmat els mercats, d'haver reduït l'atur i d'haver fet caure l'entrada de migrants. I precisament el dia que Dinamarca, amb un govern socialdemòcrata, ha confirmat que espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve, com ja fa Itàlia, Meloni ha enviat aquest missatge a Brussel·les.
6: Ens van titllar d'extremistes durant anys i després ho han copiat tot. Això és el que significa tenir pes a Brussel·les.
0: El govern danès ha reunit aquest divendres a Copenhaguen un grup de països europeus que també volen impulsar aquesta mesura. Són Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Grècia. Els ministres de l'interior d'aquests països s'han reunit per negociar-ho, però sense desvelar amb quin govern de fora de la Unió Europea negocien per ubicar-hi aquestes instal·lacions. El congrés anual de Reform UK, l'extrema dreta britànica, no està sortint com el seu líder esperava. Nigel Farage ha acceptat la dimissió de 2 alts càrrecs després de les noves acusacions de finançament irregular. En paral·lel, Farage i el president de Reagrupament Nacional francès, Jordan Bardella, present al Congrés, ha firmat un acord per combatre la immigració quan arribin al poder. Anem a Londres. Quim Olivares.
7: El congrés anual que es fa a Birmingham havia de representar la consolidació de Reform UK com a alternativa seriosa als laboristes i conservadors. Però una investigació amb càmera oculta, emesa per la cadena Channel 4, mostra com un actor que es feia passar per un empresari nord-americà emparaula la donació de 500.000 lliures de Reform UK, cosa que vulneraria la legislació electoral britànica. Aquest divendres, el líder de Reform UK ha dit que tot plegat va ser una trampa. Sentim-lo.
8: Això va ser un parany. Deixeu-me aclarir-ho. El partit no ha fet res malament. No va agafar diners il·legals. De fet, no va agafar diners de cap mena en absolut.
7: Aquestes acusacions se sumen a la investigació del Parlament sobre el regal de 5 milions de lliures que Farage va rebre d'un empresari de criptomonedes el 2024, quan encara no era diputat. La policia també investiga donacions de 500.000 de lliures d'un antic assessor condemnat als Estats Units per delictes financers. Aquest divendres, el president de l'extrema dreta francesa, Jordan Bardella, ha promès que si la seva formació arriba al poder a França, l'any que ve enfortirà els controls a l'estret de la mànega.
9: El nostre govern farà tot el que tingui a l'abast per garantir que França ja no sigui la porta d'entrada de la immigració il·legal al Regne Unit.
7: Per Bardella, el president francès Emmanuel Macron no ha protegit el país davant la immigració.
0: Eleccions regionals clau a Alemanya aquest diumenge a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, on les enquestes pronostiquen una majoria absoluta per a la formació d'extrema dreta Alternativa per a Alemanya. Es tracta d'un estat on l'economia és més dinàmica i ha crescut més que la majoria de regions alemanyes, i on bona part de l'empresariat tremola davant l'escenari que la ultradreta pugui manar, cosa que no ha fet mai a la regió. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
10: El programa electoral d'Alternativa per Alemanya parla poc de temes empresarials o industrials. Que cal eliminar burocràcia o abaratir l'energia ho diuen tots els partits, també l'extrema dreta. Però hi ha altres aspectes que amoïnen més. Marco Langhoff, president de l'Associació Empresarial de Saxònia-Anhalt.
11: Posen tenim un munt. Una sortida voluntària de la Unió Europea, per exemple, seria un harakiri. A això s'hi afegeix el rebuig a la migració aliena a la nostra cultura. És la noia polonesa que he contractat per la comptabilitat d'una altra cultura? És una especialista de Malàisia aliena a la nostra cultura? Si aquesta no ho és, qui? Però a mi ningú m'ha de prescriure qui puc contractar i qui no.
10: Fa mesos que l'envien a l'estat federal està enrarit, i això ja té conseqüències, quan l'extrema dreta encara no ha guanyat. Thomas Bockmeier, professor d'Economia i president de la Cambra de Comerç de Saxònia-Anhalt.
12: Un hoteler amb 100 treballadors que són originaris de 10 o 12 països diferents. Aquest sí que s'amoïna quan sent a parlar de remigració i coses similars. Aquest hoteler m'explicava que ara ja té cancel·lacions. Gent que truca i que diu, els últims 3 anys hem vingut a la tardor, no s'ho prengui malament, però aquest cop no vindrem.
10: L'empresariat a Saxònia-Anhalt el que demana és un govern estable. Tampoc els agrada un govern amb l'extrema esquerra. Afirmen que les posicions radicals no són bones per fer negocis.
0: El temps. Gemma Puig.
13: Avui les temperatures s'han disparat, fins i tot més que no pas ahir. Hem arribat a aquests 43 graus a Vinebre, 42 al Masroig, 41 a Llimiana, Seròs, 40 al Dover, Sant Salvador de Guardiola, i en molts casos i en molts observatoris, doncs, aquests valors de rècord, temperatura màxima mai registrada en un mes de setembre, com és el cas de l'Observatori Fabra, que s'ha arribat als 34,2 graus. Durant el cap de setmana continuarem amb aquesta calor intensa, amb aquests valors alts per l'època, amb avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta calor cap a comarques interiors, en molts punts també de la façana litoral. Aquí les màximes poden tornar a arribar als 34 o 35 graus, per tant, una calor cada cop una mica més difícil de suportar. I això sí, durant el cap de setmana doncs, tindrem una mica més de núvols. De cara a dissabte al matí, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, cel enterbolit, bandes de núvols alts i prims que aniran en augment de cara al migdia la tarda, i també aquest cel una miqueta més ennuvolat de cara a diumenge a la tarda.
0: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores. SEAT reconeix que estan tots els escenaris oberts sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. Després que la direcció de Volkswagen hagi demanat la flexibilitat als membres del grup per fer front a la crisi del sector a Europa, el conseller delegat de SEAT, Markus Haupt, ha dit que estan preparats per adaptar-se a les demandes del mercat.
14: Cupra está imparable y es nuestro motor de crecimiento. Y Martorell está preparada para el futuro, para adaptarnos a la demanda del mercado. A esto se suma la marca SEAT, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo.
0: El president Salvador Illa considera que l'important és mantenir la presència industrial i els llocs de treball.
15: Volkswagen i Seat és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball

0: treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
1: Els inversors han aplaudit el pla de reestructuració de Volkswagen, aprovat aquest dijous pel Consell de Vigilància del grup, que preveu augmentar fins a 100.000 els treballadors que s'acomiadaran en els propers anys a tot el món i que no descarta el tancament de 4 plantes de producció a Alemanya. Les accions de Volkswagen han pujat aquest divendres un 6,5% en una jornada de guanys moderats per la resta de valors del sector. El president de Telefònica, Marc Murtra, aposta per impulsar sense complexos la indústria de la defensa a Catalunya. Per Murtra, cal desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa.
2: Jo crec que a Catalunya hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia, necessitem una indústria de defensa, i això vol dir tecnologia i capacitat industrial, sense cap tipus de complexa. A més, hem d'entendre que les tecnologies que es desenvolupen a la defensa després tenen un ús dual.
1: El president de Telefònica ha fet aquestes declaracions en un acte organitzat per Foment del Treball. La patronal catalana està treballant des de fa mesos per aconseguir que empreses d'aquí puguin optar als nous contractes públics de defensa. La Generalitat també hi aposta i impulsa un programa perquè 400 empreses de l'àmbit de les tecnologies duals, la metal·lúrgia, la maquinària i l'automoció, siguin més competitives per presentar-se a aquestes licitacions. Més coses. El jutge envia a la presó els pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. La població ha fet un minut de silenci en memòria del menor. Tarragona, Ricard Buigas.
3: El jutge d'Amposta ha decretat a presó provisional comunicada i sense fiança pel pare i la mare detinguts a València. La causa està oberta per un suposat delicte d'homicidi. També s'hi afegeix el delicte d'abandonament de menors i el de maltractament animal. El magistrat ha retirat la pàtria potestat dels altres 3 fills que té la parella. Els Mossos van trobar les restes del nen de 18 mesos al domicili familiar després d'obrir una investigació arran de la denúncia que va presentar l'avi per la desaparició de la criatura. La població del Montsià ha fet un minut de silenci en memòria del nen. Unes 200 persones s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, s'ha compromès a analitzar què ha fallat per evitar que torni a passar.
4: Assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
3: El municipi ha decretat 2 dies de dol.
1: Ha quedat en llibertat amb càrrec la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La jutgessa de Guàrdia de Badalona ha pres aquesta decisió, tot i que li aplica mesures cautelars, com ara la retirada de passaport i la prohibició de sortida del territori, i també l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat. El cadàver de la criatura va ser localitzat dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina. L'avís el va donar la dona de fer feines del bloc després de trobar restes de sang al replà de l'edifici. A la dona, de 33 anys, la van detenir dijous. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas i investiga les circumstàncies de la mort. La dona continua en qualitat d'investigada, sense que en aquest moment de la fase judicial es pugui qualificar encara el delicte.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X. El perfil @3catinfoviari.
6: Les meves amigues, la meva família, bueno, és que som 4 Palau Sant Jordi, és una locura, gràcies, la veritat, és una locura. Estoy demasiado feliz.
1: Primer concert de la cantant Aitana al Palau Sant Jordi, ple a vessar en el primer dels 4 concerts que la cantant de Sant Climent de Llobregat farà a Barcelona. Els concerts formen part de la gira Cuarto Azul Tour, que va començar el 9 de maig passat. Anem a Barcelona, ho ha seguit la nostra companya Montse Pujol.
7: Des que ha sortit a l'escenari, Aitana ha fet vibrar les 17.000 persones que han omplert aquest divendres al Palau Sant Jordi. Vestida de rosa, Aitana ha sortit d'una habitació blava i ja ha interpretat el tema 6 de febrero, que ha fet vibrar tot el Palau. Ha saludat amb un bona nit Barcelona i ha explicat com de feliç se sent i se sentia actuant a casa seva. En un escenari espectacular, ple de projeccions i llums, Aitana ha cantat, ha anat desgranant els temes del seu quart

0: àlbum, Cuarto Azul, i temes també dels seus anteriors. Abans del concert hem parlat amb algunes de les seves seguidores que ens deien per què els agrada tant Aitana.
1: Mira, nosaltres la seguim des de OT 2017, llavors mos encanta. I mos agrada la seva naturalitat i la seva veu. Molt, la seva veu mos encanta.
2: A mi, per exemple, el que transmet quan canta i els sentiments que expressa quan canta.
3: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt. Sí, sí, jo crec que és transmet algo que no en transmet les altres, aquesta connexió, saps?
0: El d'aquest divendres és el primer dels quatre concerts que Aitana farà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Després, la gira la portarà per Amèrica Llatina, els Estats Units i per tota Europa.
4: 3CAT Info. Esports.
5: Amb en David Ubach.
6: El Madrid ha perdut el camp del Betis en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0. Després que el porter bètic Álvaro Valles li aturés un penal a Mbappé al temps afegit, que hagués suposat l'empat a 1. Al primer temps, Vinícius ha xutat el pal i al minut 90, abans del penal fallat, l'àrbitre ha anul·lat un gol al jugador blanc Espí per fora de joc. El gol del Betis l'ha marcat Parrot al 81 de partit. Aquest dissabte es disputaran a primera el Rayo Vallecano Racing de Santander, el Villarreal Deportivo de la Coruña i l'Atlètic Club de Bilbao Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez convocat amb els matalassers. Els dos catalans jugaran diumenge, València-Barça i Espanyol-Sevilla. Parlem ara del Barça femení.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: I és que l'equip de Pere Romeu ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. El sorteig l'ha valorat el directiu responsable del femení blaugrana, Xavi Puig.
7: Son equipos que siempre están arriba. Intentaremos competir como lo sabe hacer el Barça e intentar ir partido a partido, pero el objetivo está claro, que es llegar a la final y ganarla.
6: Aquesta fase començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre. La final d'aquest any serà a Varsovia, a Polònia. D'altra banda, el Barça femení jugarà aquest dissabte el seu partit de la segona jornada de Lliga al camp del Sevilla. Un rival que ha analitzat així Pere Romeu.
8: Alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
6: El Barça recupera Smey Brooks i Kika Nazaret. Hores abans hi haurà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women, amb transmissió a TV3. La davantera blanquiblava, Ona Baradat, s'ha mostrat ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
9: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
6: A les badalonines, per la seva banda, el seu entrenador, Marc Ballester, ha parlat de partit especial.
10: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana, i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
6: Pel que fa a la segona divisió masculina, el Girona visitarà aquest dissabte l'Sporting de Gijón a la jornada 4. El preparador dels gironins, Quique Álvarez, s'ha referit a la incidència que pot tenir l'estadi d'El Molinón en el desenllaç del partit. Sentim aquestes valoracions de Quique Álvarez.
11: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar, perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
6: El Girona té la baixa de Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta, mentre que estan convocats els nouvinguts Mateu Morey, Carles Pérez i Furtado. En futbol internacional, Luis Enrique ha renovat contracte com a entrenador del Paris Saint-Germain fins al 2030. I un apunt encara relatiu al futbol i al Barça, perquè ja hi ha disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT un nou episodi del podcast documental Rècords. Es titula Puya als 50 i commemora els 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit de futbol. A més, aquest dissabte, a l'antena digital d'aquesta emissora, de 8 del matí a 12 de la nit, s'emetran algunes de les transmissions històriques de Joaquim Maria Puyal. Dit això, obrim el bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
4: L'actualitat esportiva a fons.
6: Segons ha pogut saber 3CAT Info, la líder del Barça, Tosane Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa CB. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat amb victòria davant de les anfitriones.

0: Dissabte el combinat espanyol s'enfrontarà al Malià en la segona jornada. I del bàsquet passem a l'handbol.
1: 3Cat Info.
0: Per explicar que el Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A la primera semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39-37 al Porto portuguès, tot i que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha acabat més aviat decebut.
2: No, sí. Ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no em estan gaire bé.
0: Declaracions Ortega, Sport 3. El Barça jugarà la final contra l'Sporting de Portugal. I pel que fa a la Vuelta Ciclista a Espanya, triomf del belga Wout van Aert des de l'escapada a la 13a etapa. Enric Mas, del Movistar, continua liderant la general sense gaires canvis.
1: Trescat Info. Són 2:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El nou model de finançament pactat entre el govern espanyol i Esquerra supera un primer tràmit i s'ha aprovat amb el suport de Catalunya i les Canàries. Hi han votat en contra la resta d'autonomies perquè consideren que és un model fet a mida per a Catalunya. La reforma haurà de començar a la tramitació al Congrés per entrar en vigor l'any que ve, tot i que no té els suports garantits. També us hem explicat que tindrem una tardor complicada per risc d'inundacions. Així ho alerta Protecció Civil. Les temperatures es mantindran altes i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar fenòmens extrems. Per això es plantegen enviar missatges durant i també després de les pluges per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. I de la plana internacional, Rússia ataca amb un dron la seu dels serveis de seguretat d'Ucraïna, al centre d'Kíev, i causa una dotzena de ferits. L'atac es produeix just abans del viatge dels enviats de Trump aquest cap de setmana a Moscou i la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat que les dues parts suspenguin els atacs durant la visita. A partir d'ara us explicarem que l'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tot Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. I anirem al Festival de Venècia, on el veterà director nord-americà Paul Schrader aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula. I en esports, què destaques, David Ubach?
1: Que el Madrid ha perdut al camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0 després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana de ple estiu amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides a la costa. Matí amb alguns núvols baixos a l'extrem sud i bandes de núvols prims durant tot el dia. Tornarà a fer molta calor al migdia, repetirem els valors més alts tocant els 40 graus i amb moltes màximes entre els 35 i els 38 graus. El nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet aquest divendres el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa l'1 de gener vinent per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar el Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
3: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
2: En concret, són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió.

0: i amb les comunitats. La consellera Alícia Romero en sortia satisfeta.
1: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i per tant esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
0: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
2: Su únic objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo de separatismo catalán.
3: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
0: Tot i això, s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
5: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
6: Segur que no n'hi ha per tant.
7: Tot pot canviar de cop, és la campanya amb què Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per a l'època i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar danes i fenòmens extrems. Si els episodis són sobtats, avisen que no sempre serà possible enviar un missatge des d'alert. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions per al Catalunya Nit.
8: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un SALER, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
7: I el so que sentirem podria canviar ben aviat. A finals d'aquest any podria entrar en funcionament un nou sistema d'avins menys estrident per als missatges preventius.
8: Que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident i que fins i tot aquestes altres tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, doncs per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
7: El projecte ja està avançat, però la seva aplicació no s'espera en cap cas aquesta tardor. I de la plana internacional, Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atac sobre la capital d'Ucraïna i ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència en ple centre de Kiev. L'acció ha causat una dotzena de ferits. El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no era el despatx en el moment de l'explosió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia en el moment oportú. Aquest atac s'ha produït dos dies abans de la primera visita dels enviats especials de Donald Trump a Kiev. Steve Witkoff i Jared Kushner tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte seran a Moscou i l'endemà a Kiev. El president ucraïnès ha proposat a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
9: Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sans i estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra i Rússia ha de fer el mateix, garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
7: Més coses. Brussel·les cancela el viatge d'una comissària europea a Sèrbia com a càstig al govern de Belgrat per l'exaltació que està fent del criminal de guerra Ratko Mladic, mort la setmana passada mentre estava empresonat. Les autoritats sèrbies mantenen la incògnita de si li organitzaran un funeral d'estat i a la Comissió Europea se li acaba la paciència. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
10: La Comissió Europea està molesta perquè les restes mortals de Mladic han arribat a Sèrbia amb un avió del govern i han estat rebudes amb honors militars. Com a represàlia, la comissària europea d'ampliació, Marta Kos, ha suspès el viatge que tenia previst fer-hi els propers dies i avisa que analitzaran amb lupa tot el que facin les autoritats durant el funeral de Mladic. Diu que ho tindran en compte a l'hora d'avaluar si deixen que Sèrbia entri a formar part de la Unió Europea.
11: No només va de qüestions tècniques, també va de valors
6: i en especial de veure si ells s'alineen amb els nostres valors. El retorn de les restes de Ratko Mladic a Belgrad serà una prova molt important.
10: Fa anys que Sèrbia negocia el seu accés a la Unió Europea, però també ha mantingut tensions amb Brussel·les per l'afinitat del govern de Belgrad amb Rússia. El president serbi considera estúpides les crítiques comunitàries

0: sobre la gestió de l'enterrament de Ratko Mladic. Se'l va condemnar a cadena perpètua per haver organitzat als anys 90, durant la guerra de Bòsnia, matances com la de Srebrenica, on van morir més de 8.000 bosnians.
1: Tornem a casa nostra perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya torna a negar l'amnistia als excàrrecs republicans de sotogoverno de l'1 d'octubre, Josep Maria Jové i Lluís Salvador. Els jutges han rebutjat la petició dels dos encausats que demanaven l'aplicació de la mesura després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictaminar el juliol que encaixa amb la legislació comunitària. Sostenen els magistrats que encara hi ha preguntes sobre la llei que la justícia europea no ha respost, com ara si el delicte de malversació hi entra, i que no mouran fitxa fins que el Tribunal de Luxemburg no els ho aclareixi. Per Jové, la decisió era previsible i forma part de l'estratègia de la justícia espanyola per mantenir-los la causa oberta. Són declaracions a 3CAT Info.
2: És una maniobra del tot dilatòria, amb la voluntat d'allargar al màxim possible el patiment que estem tenint la gent que estem sota la seva instrucció.
1: Jové i Salvador van tenir responsabilitats a la Conselleria d'Economia que liderava Oriol Junqueras durant el referèndum del 2017. Estan acusats de malversació, prevaricació i desobediència. D'altra banda, l'alt tribunal català ha donat per bo l'indult parcial per a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. La mesura l'havia demanat la mateixa sala, que la va condemnar per prevaricació en considerar que la pena era excessiva. El govern espanyol la va aprovar i ara l'exdirigent de Junts s'assegura que no haurà de trepitjar la presó. Òmnium Cultural demana 13 anys de presó per a cadascun dels 4 agents de la policia espanyola que aniran a judici acusats de participar en el llançament d'una bala de goma que va provocar la pèrdua d'un ull a Roger Espanyol durant l'1 d'octubre. L'entitat sobiranista, que exerceix l'acusació popular en el cas, considera que el tret no va ser accidental ni justificat, sinó antirreglamentari i com a represàlia contra l'activista. En l'escrit d'acusació, Òmnium remarca, a més, que l'agressió va ser emparada per la cadena de comandament i que no pot recaure tota la responsabilitat només en l'escopeter que va disparar el projectil. Els acusa dels delictes de lesions amb pèrdua d'un òrgan principal i de tortures. Els fets van passar a l'Institut Ramon Llull de Barcelona durant la jornada del referèndum de l'1 d'octubre. La Fiscalia no acusa els agents, considera que no han comès cap delicte. A Roger Espanyol també se'l va processar per atemptat contra l'autoritat per llançar una tanca contra els agents policials que custodiaven el centre, però al març del 2025 se'l va amnistiar.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Interior reportarà nous elements per defensar l'actuació dels dos agents dels Mossos processats per abatre l'anomenat pistoler de Tarragona l'any 2021. El magistrat diu que hi ha indicis que els membres del grup especial d'intervenció van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. Tarragona, Ricard Boigues.
4: Els dos agents formaven part del grup que va abatre el vigilant de seguretat que s'havia trinxerat en un mas de Riudoms després de disparar a 3 excompanys de feina a Tarragona i a un mosso durant la fugida. Un dels agents va disparar un mínim de 17 trets i l'altre un. El magistrat conclou que hi ha indicis que van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que aportaran nous elements per defensar l'actuació del GEI.
5: Respectem les decisions judicials, no vol dir que estiguem d'acord. I per poder dir que estem d'acord o no estem d'acord, doncs hem de portar en el marc dels tràmits pertinents allò que considerem que són matisos importants a introduir.
4: L'advocat que defensa els agents, José Antonio Vitos, avança que recorreran. Desconeix quina és la proporcionalitat que pretén el jutge per arxivar el cas.
6: No es pot veure una actuació igual des d'un despatx que des del terreny on els lleis estan sotmesos no únicament amb una pressió, sinó amb un senyor que està obrint foc indiscriminadament contra ells i contra totes les persones que hi poguessin haver.
4: El jutge instructor ha arxivat la causa per a 8 agents més. El lletrat de l'acusació, Gerard Amigó, ja ha avançat a 3CAT Info que demanaran el processament de més agents.
7: Creiem que hi ha algunes altres persones que es tenen que haver imputat i, en principi, nosaltres, quan recorrem la interlocutòria, creiem que hi ha alguna persona més que hauria d'estar imputada.
4: La defensa dels Mossos apunta que els GEI estan convençuts de la intervenció i que tornarien a actuar de la mateixa manera.
1: Un dels dos menors detinguts per la mort d'un home a Manresa aquest dimarts estava sota llibertat vigilada per fets delictius anteriors. L'altre, que també havia estat en aquest règim, ja havia complert el temps que se li havia marcat. Així ho han confirmat fonts de la Fiscalia. La llibertat vigilada en el cas d'un menor no suposa un seguiment policial, sinó que un professional, ja sigui psicòleg o treballador social, controla que el menor vagi a escola o al metge o que visqui en un lloc estable. Mentrestant, aquest divendres s'han fet a Manresa els funerals per la víctima. Anem a Manresa, Nàtia Dell.
8: Comiat multitudinari i emotiu per dir l'últim adéu a Carles Vilajosana mentre les investigacions continuen obertes. Al parlament final de la cerimònia, la germana de la víctima, abraçada a la imatge que presidia el funeral, ha dit que anirà a per totes i mourà els fils que calgui per aclarir què ha passat i fer pagar els culpables. Entre els assistents, el president de la Federació d'Associació de Veïns de Manresa, Jaume Canudes, que ha anunciat aquesta emissora que demanaran una reunió amb l'Ajuntament per parlar amb calma de com millorar la seguretat a la ciutat.
9: Hem de millorar la seguretat, sí, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.
8: Tenint en compte que els dos menors implicats en el crim, que estan ja en règim tancat, eren coneguts per la policia, Canudes ha afegit.
9: Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte. Se'ls ha d'inculcar una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent malifetes.
8: A la cerimònia de comiat ha sonat la música de Plens de la Patum i peces del Correfoc de Manresa perquè al Carles li apassionava aquestes festes.
1: Vist per a sentència el judici per la fallida de la cooperativa agrícola de l'Aldea, al Baix Ebre. La Fiscalia rebaixa fins als 5 anys de presó la petició de pena contra l'exgerent de l'entitat, el principal acusat en la causa. Tortosa, Jordi Barranca.
10: L'última sessió del judici ha servit perquè les parts presentin les conclusions finals. Tal com s'esperava, la Fiscalia ha mogut fitxa i ha rebaixat fins als 5 anys i 2 mesos de presó la petició de pena contra Daniel Ferrer, exgerent de la cooperativa. Inicialment li demanava 14 anys de presó. Tot plegat es deu a les dilacions indegudes d'un cas que va esclatar a finals del 2011 i que no s'ha jutjat fins ara. Tot i així, el fiscal sosté.
11: És difícil creer que una persona con 6 quinquenios, una persona que tiene todos los poderes, una persona que coordina las 3 secciones, no tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo.
10: La representació de la cooperativa, per la seva banda, demana contra el principal acusat 23 anys i mig de presó. A banda de Ferrer, l'altra acusada, que ha arribat fins a final del judici, una proveïdora, ha acceptat una condemna de 3 mesos de presó i una multa de 4 euros al dia durant 2 mesos per falsedat de document mercantil. Més de 400 socis de la cooperativa, recordem-ho, es van quedar sense poder accedir als estalvis quan l'entitat va fer fallida.
1: La Fiscalia demana jutjar el fundador de Glovo, Oscar Pierre, per un delicte contra els drets dels treballadors. Pierre ha estat investigat per haver mantingut els repartidors de Glovo com a autònoms, malgrat les sentències del Suprem i els requeriments de la Inspecció de Treball. La defensa de Pierre, però, demana que s'arxivi la causa i sosté que el model de l'empresa de repartiment a domicili era legal. Ara serà el jutjat d'instrucció qui haurà de decidir si obre judici oral i si porta al banc dels acusats a Pierre. La investigació va començar a l'estiu del 2024 arran d'una denúncia de la Fiscalia i compta amb la CGT com a acusació popular. El sindicat s'oposa a l'arxivament i defensa que Glovo va mantenir durant anys condicions laborals il·legals.
3: El temps.
1: Gemma Puig.
12: Avui les temperatures s'han disparat, fins i tot més que no pas ahir. Hem arribat a aquests 43 graus a Vinebre, 42 al Masroig, 41 a Llimiana, Seròs, 40 al Dover, Sant Salvador de Guardiola, i en molts casos i en molts observatoris, doncs, aquests valors de rècord, temperatura màxima mai registrada en un mes de setembre, com és el cas de l'Observatori Fabra, que s'ha arribat als 34,2 graus. Durant el cap de setmana continuarem amb aquesta calor intensa, amb aquests valors alts per l'època, amb avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta calor cap a comarques interiors. En molts punts també de la façana litoral, aquí les màximes poden tornar a arribar als 34 o 35 graus, per tant, una calor cada cop una mica més difícil de suportar. I això sí, durant el cap de setmana, doncs, tindrem una mica més de núvols. De cara a dissabte al matí, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, cel enterbolit, bandes de núvols alts i prims que aniran en augment de cara al migdia i la tarda, i també aquest cel una miqueta més ennuvolat de cara a diumenge a la tarda.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. 3CAT Info.
1: L'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tota l'Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. Precisament els Estats Units són l'únic país que ha votat en contra de la iniciativa presentada per un país africà, Togo, amb el suport de la Unió Africana i de França, i que ha rebut el vot favorable de 164 estats i l'abstenció de 6. Al cap de la diplomàcia de Togo ha justificat així la iniciativa.
13: Després de la resolució, podem saber exactament, compartir i comentar la mida real de l'Àfrica. I entenc que la simbologia és molt important.
1: L'actual cartografia del món es va establir al segle XVI, l'anomenat mapa Mercator, nom del cartògraf que el va dissenyar i que destacava les rutes de navegació de l'època. És un mapa que no correspon amb la mida real dels països, de manera que alguns eren percebuts arbitràriament com a perifèrics. Una desena de persones intoxicades, una d'elles en estat crític, arran d'un accident amb olis vegetals al port de Barcelona. Es tracta d'operaris que van inhalar monòxid de carboni a la bodega del vaixell que estaven descarregant. El sistema d'emergències mèdiques va atendre 19 persones, 9 de les quals van resultar il·leses, mentre que un dels operaris el van haver de traslladar a l'Hospital Clínic i es troba en estat crític. 4 afectats més també han estat ingressats en aquest hospital i el seu estat és menys greu, i altres 5 ja els han donat d'alta. Els fets van tenir lloc dijous a mitjanit. La Guàrdia Civil i Capitania Marítima estan investigant les circumstàncies de l'accident. El govern ha fixat els serveis mínims per a la vaga d'educació de dimarts que ve, el primer dia de curs, en què hi hauria d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre. A les escoles i instituts d'infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules. En cas de les escoles bressol, els serveis mínims seran del 33% de la plantilla i els centres d'educació especial la meitat del personal. Mentrestant, els sindicats que convoquen la vaga, la USTEC, la CGT, la Intersindical i la COS, ja han anunciat que l'aturada es farà de manera descentralitzada. Hi haurà concentracions i manifestacions repartides per tot el territori. En la majoria dels casos, les accions començaran ja a les 7 del matí. A Barcelona s'ha convocat una manifestació a la plaça Urquinaona a les 10 del matí, que acabarà a la plaça Sant Jaume.
3: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
14: I said something transpired between you. Something inappropriate.
1: El veterà director nord-americà Paul Schrader aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula. Aquest divendres l'ha presentat a Venècia fora de concurs. Ho ha seguit el nostre enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
15: El director de la mítica cinta dels anys 80, American Gigolo, ens presenta un professor de filosofia que es retroba amb els fantasmes del seu passat més fosc quan entra a treballar en un nou institut. L'aparició sobtada de la víctima d'un abús que va cometre anys abans, quan tot just entrava la majoria d'edat, tormenta el pensador i el porta a una profunda crisi existencial on es barregen la culpabilitat, la repressió, el desig, el xantatge, la pulsió suïcida i el retiment de comptes amb la víctima i amb la família. Uns temes que Paul Schrader, que ha escrit el guió de la pel·lícula, va relligant al llarg del metratge amb les lliçons bàsiques de filosofia que el professor imparteix als estudiants i amb els seus apunts per escriure un llibre sobre el filòsof del segle XVII, Baruch Spinoza. El protagonista Jack Houston diu que la cinta farà reflexionar els espectadors sobre les grans preguntes de la vida.
16: És un dels guions més brillants que he llegit i rellegit. L'estil del Paul, quan escriu, és tan bo perquè planteja una pregunta i no la respon. I aquest gran interrogant és: som capaços de canviar? I algú com el John ha de creure fermament que podrà canviar, perquè si no, ell és el monstre.
15: Al repartiment també hi ha noms com Sofia Boutella, Daniel Zobato o Bill Pullman.
1: Més de 60 espectacles amb noms com Josep Maria Flotats, Àngels Gunyalons, Leonardo Sbaraglia, Lluís Omar o José Sacristán conformen la nova temporada als teatres del grup Focus. Entre les novetats destaquen la direcció de Sílvia Munt a Panorama des del Pont, al Teatre Goya, o l'estrena de Bons i Dolents, de Joel Joan, al Condal. I entre les reposicions, l'obra Els fills, un dels grans èxits de la temporada passada, amb Emma Vilarassau, Mercè Arànega i Jordi Buixaderes, que tornarà a la Villarroel. La sorpresa del nou curs arriba

0: Ara, la primavera vinent al Teatre Romea, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company, que comptarà amb actors catalans i que vol obrir una nova etapa d'internacionalització per als teatres del grup. Ho ha avançat aquest divendres el president de Focus, Daniel Martínez.
1: Volem fer, farem, en aquesta temporada, una coproducció amb ells, el Teatre Romea. L'obra no la diré. Maig-juny, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company. Recordant els temps d'internacionalització del Romea, volem d'alguna manera encetar una nova etapa d'internacionalització.
0: Focus afronta la nova temporada amb optimisme, després d'un any de rècord, amb més de 500.000 d'espectadors i una recaptació de gairebé 15 milions d'euros. En l'any del seu 40 aniversari, el grup preveu una inversió de 14 milions i mig d'euros, la més gran de la seva història.
2: Esports.
0: Amb en David Ubach.
3: El Madrid ha perdut aquest divendres al camp del Betis en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que el porter bètic Álvaro Valles li aturés un penal a Mbappé al temps afegit, que hagués suposat l'empat a 1. Al primer temps, Vinícius ha xutat el pal i al minut 90, abans del penal fallat, l'àrbitre ha anul·lat un gol al jugador blanc Espí per fora de joc. Per cert, que el gol del Betis l'ha marcat Parrot al minut 81 de partit. Un enfrontament que ha valorat polèmica arbitral inclosa el preparador blanc José Mourinho a la seva manera i en termes crítics.
4: Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naif. Los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos.
3: Parlem ara del Barça femení.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: L'equip de Pere Romeu ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. Aquesta fase començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre, amb la final a Varsovia, a Polònia. D'altra banda, el Barça femení jugarà aquest dissabte el seu partit de la segona jornada de Lliga al camp del Sevilla, un rival que ha analitzat així Pere Romeu, el tècnic.
5: Alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
3: El Barça recupera Smey Brooks i Quica Nazaret. Hores abans hi haurà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women amb transmissió a TV3. La davantera blanquiblava, Ona Baradat, s'ha mostrat ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
6: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
3: El bàndol badaloni, per la seva banda, el seu entrenador Marc Ballester ha parlat d'enfrontament especial.
7: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
2: 3CAT Info.
3: Pel que fa a la segona divisió masculina, el Girona visitarà aquest dissabte l'Sporting de Gijón a la jornada 4. El preparador dels gironins, Quique Álvarez, s'ha referit a la incidència que pot tenir l'estadi del Molinón en el desenllaç del partit.
8: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
3: El Girona té la baixa de Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta, mentre que estan convocats els nouvinguts Mateu Morell, Carles Pérez i Furtado. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info.
3: Segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aler del Barça, Tosane Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa CB. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat amb victòria davant de les anfitriones, per 53-83. I del bàsquet passem a l'handbol.
2: 3CAT Info.
3: El Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A la primera semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39-37 al Porto portuguès, tot i que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha acabat més aviat decebut.
9: No, sí. Ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no em estan gaire bé.
3: Són declaracions d'Ortega Sport 3. El Barça jugarà la final contra l'Sporting de Portugal,

0: A la segona semifinal ha derrotat el Bidasoa d'Irun per 31-29. Pel que fa a la Vuelta Ciclista a Espanya, el belga Wout van Aert ha guanyat des de l'escapada la 13a etapa, de 193 quilòmetres entre el Muñécar i Loja. El seu company d'equip, el Visma, Sepp Kuss, se n'ha felicitat en declaracions a Televisió Espanyola.
1: Fue una etapa durísima por el calor, por la velocidad, dimos a mil toda la etapa, pero no, muy, muy contento para Wout, para conseguir una victoria, porque en esa vuelta es la única cosa que le faltaba.
0: A la general, Enric Mas, del Movistar, manté un dia més el mallot vermell de líder. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el murcià Carlos Alcaraz s'ha classificat per als vuitens de final, que jugarà contra l'estatunidenc Tommy Paul. En tercera ronda, Alcaraz s'ha desfet del xinès Wu en 3 sets, 6-3, 6-4 i 6-1.
2: Trescat Info.

0: Són les 3. El nou model de finançament pactat entre el govern espanyol i Esquerra supera un primer tràmit i s'ha aprovat amb el suport de Catalunya i les Canàries. I han votat en contra la resta d'autonomies perquè consideren que és un model fet a mida per a Catalunya. La reforma haurà de començar ara la tramitació al Congrés per entrar en vigor l'any que ve, tot i que no té els suports garantits. Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar fenòmens extrems. Per això es plantegen enviar missatges durant i també després de les pluges per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. Rússia ataca amb un dron la seu dels serveis de seguretat d'Ucraïna al centre de Kiev i causa una dotzena de ferits. L'atac es produeix just abans del viatge dels enviats de Trump aquest cap de setmana a Moscou i la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat que les dues parts suspenguin els atacs durant la visita. Giorgia Meloni fa gala de la seva gestió en un míting per celebrar que lidera el govern més longeu de la història recent d'Itàlia. La primera ministra assegura que Europa i el món es tornen a prendre Itàlia seriosament. Posa com a exemple que Dinamarca, amb un govern socialdemòcrata, vol copiar-li la idea de fer centres de deportació de migrants fora de la Unió Europea. SEAT reconeix que estan oberts tots els escenaris sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. El govern diu que farà el que faci falta per preservar la presència industrial i els llocs de treball. El jutge envia a la presó els pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. A tot això ha quedat en llibertat amb càrrec la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La jutgessa li ha retirat el passaport i li ha prohibit sortir del país. La cantant catalana Aitana sedueix les més de 17.000 persones que han anat al primer dels 4 concerts que farà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Durant més de 2 hores ha repassat els temes del seu 4th àlbum i èxits anteriors.
1: Esports. El Madrid ha perdut el camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la 4ª jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1. El Barça femení ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. I segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aler del Barça de bàsquet, Tosané Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana de ple estiu, amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides a la costa. Matí amb alguns núvols baixos a l'extrem sud i bandes de núvols prims durant tot el dia. Tornarà a fer molta calor al migdia, repetirem els valors més alts tocant els 40 graus i amb moltes màximes entre els 35 i els 38 graus.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us parla Carola Gil. El nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet aquest divendres el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només

0: més amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa l'1 de gener vinent per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
1: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar al Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
2: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
1: En concret, són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alícia Romero en sortia satisfeta.
3: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
1: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
4: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo de separatismo catalán.
5: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
1: Tot i això, s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
6: 3CAT Info.
7: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
8: Segur que no n'hi ha per tant.
0: Tot pot canviar de cop, és la campanya amb què Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per l'època i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar danes i fenòmens extrems. Si els episodis són sobtats, avisen que no sempre serà possible enviar un missatge a Esalert. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions al Catalunya Nit.
9: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un SOS, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
0: De fet, el so que sentirem podria canviar ben aviat. A finals d'aquest any podria entrar en funcionament un nou sistema d'avís menys estrident per als missatges preventius.
9: Que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident i que fins i tot aquestes altres tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, doncs per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
0: El projecte ja està avançat, però la seva aplicació no s'espera en cap cas aquesta tardor. El risc d'incendi puja de cara a aquest dissabte. Els agents rurals activaran el nivell 4 del Pla Alfa, el perill extrem, en 34 municipis de les comarques de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. També s'activarà el nivell 3 per perill alt d'incendi en 356 municipis de 32 comarques. Per tot plegat, els agents rurals fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que comporti un risc d'incendi. Tot això després que la calor ja hagi assolit rècords en un mes de setembre en diversos punts del país. Els termòmetres de Vinebre, a la Ribera d'Ebre, s'han enfilat fins als 42 graus i mig. És la temperatura màxima a què s'ha arribat mai aquest mes i supera el rècord que també va marcar el poble fa 10 anys. Pel que fa a la ciutat de Lleida, aquest divendres s'han fregat els 40 graus, rècord també al setembre des de fa 68 anys. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: Lleida ha superat en gairebé 2 graus els 38 de màxima registrats fins ara el 12 de setembre del 1958. Un rècord que s'ha superat, doncs, amb escreix. Els veïns amb qui hem parlat es mostraven farts d'una calor que s'està allargant massa.
11: Una sensació amb ganes infinites que això s'acabi i que les temperatures baixin. Aquí en Lleida això ha sigut un estiu, i és un estiu molt dur, i ara mateix acabo de sortir d'un lloc amb aire condicionat i al sortir el xoc que tens...

0: Estem molt cansats, molt cansades.
1: Fa moltíssima calor i no aguanto més. M'he anat a comprar una botella al bon preu perquè no aguanto la calor que fa. És horrorós, la veritat. És insuportable.
2: Que portem tot l'estiu amb una calor de por. Llavors ara al setembre això ara ja mos sobre. I no pot, es pot aguantar aquesta calor tant temps.
3: Recordem que Lleida ja ha assolit també rècord aquest estiu en dies en què s'ha arribat o superat els 40 graus amb un total de 15.
4: Obrim plana internacional. Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atac sobre la capital d'Ucraïna i ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència en ple centre de Kiev. L'acció ha causat una dotzena de ferits. El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no era el despatx en el moment de l'explosió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia en el moment oportú. Aquest atac s'ha produït dos dies abans de la primera visita dels enviats de Donald Trump a Kiev. Steve Witkoff i Jared Kushner tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte seran a Moscou i l'endemà a Kiev. El president ucraïnès ha proposat a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
5: Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sans i estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra i Rússia ha de fer el mateix, garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
4: I anem ara a Itàlia perquè Giorgia Meloni ha fet història. El seu govern s'ha convertit en el més longeu de la història recent d'aquest país i això que encara no porta ni 4 anys perquè es va constituir l'octubre del 2022. La líder de Germans d'Itàlia ho ha volgut celebrar aquest divendres amb un acte multitudinari a Bari que ha reunit més de 10.000 simpatitzants.
6: L'estabilitat per Itàlia no ha estat un caprici, ha estat un escut. I gràcies a aquesta estabilitat hem pogut protegir aquest país.
4: Aquest acte a Bari ha servit també per donar el tret de sortida a la precampanya per a les eleccions de l'any que ve. Els sondejos són favorables al partit de Meloni, però no als seus socis de govern, Forza Italia i la Lliga, i guanya força un nou partit liderat per un exgeneral de l'exèrcit que es presenta sense embuts com l'autèntica extrema dreta del país. Per això, en aquest míting a Bari, Meloni ha presumit d'haver calmat els mercats, d'haver reduït l'atur i d'haver fet caure l'entrada de migrants. I precisament el dia que Dinamarca, amb un govern socialdemòcrata, ha confirmat que espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve, com ja fa Itàlia. Meloni ha enviat aquest missatge a Brussel·les.
6: Ens van titllar d'extremistes durant anys i després ho han copiat tot. Això és el que significa tenir pes a Brussel·les.
4: El govern danès ha reunit aquest divendres a Copenhaguen un grup de països europeus que també volen impulsar aquesta mesura. Són Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Grècia. Els ministres de l'interior d'aquests països s'han reunit per negociar-ho, però sense desvelar amb quin govern de fora de la Unió Europea negocien per ubicar-hi aquestes instal·lacions. El congrés anual de Reform UK, l'extrema dreta britànica, no està sortint com el seu líder esperava. Nigel Farage ha acceptat la dimissió de dos alts càrrecs després de les noves acusacions de finançament irregular. En paral·lel, Farage i el president de Reagrupament Nacional francès, Jordan Bardella, present al Congrés, ha firmat un acord per combatre la immigració quan arribin al poder. Anem a Londres. Kim Olivares.
7: El congrés anual que es fa a Birmingham havia de representar la consolidació de Reform UK com a alternativa seriosa als laboristes i conservadors. Però una investigació amb càmera oculta, emesa per la cadena Channel 4, mostra com un actor que es feia passar per un empresari nord-americà emparaula la donació de 500.000 de lliures de Reform UK, cosa que vulneraria la legislació electoral britànica. Aquest divendres, el líder de Reform UK ha dit que tot plegat va ser una trampa. Sentim-lo.
8: Això va ser un parany. Deixeu-me aclarir-ho. El partit no ha fet res malament. No va agafar diners il·legals. De fet, no va agafar diners de cap mena en absolut.
7: Aquestes acusacions se sumen a la investigació del Parlament sobre el regal de 5 milions de lliures que Farage va rebre d'un empresari de criptomonedes el 2024, quan encara no era diputat. La policia també investiga donacions de 500.000 de lliures d'un antic assessor condemnat als Estats Units per delictes financers. Aquest divendres, el president de l'extrema dreta francesa, Jordan Bardella,

0: ha promès que si la seva formació arriba al poder a França, l'any que ve enfortirà els controls de l'estret de la Mànega.
1: El nostre govern farà tot el que tingui a l'abast per garantir que França ja no sigui la porta d'entrada de la immigració il·legal al Regne Unit.
0: Per Bardella, el president francès Emmanuel Macron no ha protegit el país davant la immigració.
2: Eleccions regionals clau a Alemanya aquest diumenge a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, on les enquestes pronostiquen una majoria absoluta per a la formació d'extrema dreta Alternativa per Alemanya. Es tracta d'un estat on l'economia és més dinàmica i ha crescut més que la majoria de regions alemanyes, i on bona part de l'empresariat tremola davant l'escenari que la ultradreta pugui manar, cosa que no ha fet mai a la regió. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
3: El programa electoral d'Alternativa per Alemanya parla poc de temes empresarials o industrials. Que cal eliminar burocràcia o abaratir l'energia ho diuen tots els partits, també l'extrema dreta. Però hi ha altres aspectes que amoïnen més. Marco Langhoff, president de l'Associació Empresarial de Saxònia-Anhalt.
4: Pors en tenim un munt. Una sortida voluntària de la Unió Europea, per exemple, seria un harakiri. A això s'hi afegeix el rebuig a la migració aliena a la nostra cultura. És la noia polonesa que he contractat per la comptabilitat d'una altra cultura? És una especialista de Malàisia aliena a la nostra cultura? Si aquesta no ho és, qui? Però a mi ningú m'ha de prescriure qui puc contractar i qui no.
3: Fa mesos que l'envien a l'estat federal està enrarit, i això ja té conseqüències, quan l'extrema dreta encara no ha guanyat. Thomas Bockmeier, professor d'Economia i president de la Cambra de Comerç de Saxònia-Anhalt.
5: Un hoteler amb 100 treballadors que són originaris de 10 o 12 països diferents. Aquest sí que s'amoïna quan sent a parlar de remigració i coses similars. Aquest hoteler m'explicava que ara ja té cancel·lacions. Gent que truca i que diu, els últims 3 anys hem vingut a la tardor, no s'ho prengui malament, però aquest cop no vindrem.
3: L'empresariat a Saxònia-Anhalt el que demana és un govern estable. Tampoc els agrada un govern amb l'extrema esquerra. Afirmen que les posicions radicals no són bones per fer negocis.
6: El temps.
2: Gemma Puig.
7: Avui les temperatures s'han disparat, fins i tot més que no pas ahir. Hem arribat a aquests 43 graus a Vinebre, 42 al Masroig, 41 a Llimiana, Seròs, 40 al Dover, Sant Salvador de Guardiola, i en molts casos i en molts observatoris, doncs, aquests valors de rècord, temperatura màxima mai registrada en un mes de setembre, com és el cas de l'Observatori Fabra, que s'ha arribat als 34,2 graus. Durant el cap de setmana continuarem amb aquesta calor intensa, amb aquests valors alts per l'època, amb avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta calor cap a comarques interiors. En molts punts també de la façana litoral, aquí les màximes poden tornar a arribar als 34 o 35 graus, per tant, una calor cada cop una mica més difícil de suportar. I això sí, durant el cap de setmana doncs, tindrem una mica més de núvols. De cara a dissabte al matí, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, cel enterbolit, bandes de núvols alts i prims que aniran en augment de cara al migdia i la tarda, i també aquest cel una miqueta més ennuvolat de cara a diumenge a la tarda.
6: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
2: SEAT reconeix que estan tots els escenaris oberts sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. Després que la direcció de Volkswagen hagi demanat la flexibilitat als membres del grup per fer front a la crisi del sector Europa, el conseller delegat de SEAT, Markus Haupt, ha dit que estan preparats per adaptar-se a les demandes del mercat.
8: Cupra està imparable y es nuestro motor de crecimiento. Y Martorell está preparada para el futuro, para adaptarnos a la demanda del mercado. A esto se suma la marca SEAT, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo.
2: El president Salvador Illa considera que l'important és mantenir la presència industrial i els llocs de treball.
9: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
2: Els inversors han aplaudit el pla de reestructuració de Volkswagen, aprovat aquest dijous pel Consell de Vigilància del grup, que preveu augmentar fins a 100.000 els treballadors que s'acomiadaran en els propers anys a tot el món i que no descarta el tancament de 4 plantes de producció a Alemanya. Les accions de Volkswagen han pujat aquest divendres un 6,5% en una jornada de guanys moderats per la resta de valors del sector. El president de Telefònica, Marc Murtra, aposta per impulsar sense complexos la indústria de la defensa a Catalunya. Per Murtra, cal desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa.
10: Jo crec que a Catalunya hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia, necessitem una indústria de defensa, i això vol dir tecnologia i capacitat industrial, sense cap tipus de complexa. A més, hem d'entendre que les tecnologies que es desenvolupen a la defensa després tenen un ús dual.
2: El president de Telefònica ha fet aquestes declaracions en un acte organitzat per Foment del Treball. La patronal catalana està treballant des de fa mesos per aconseguir que empreses d'aquí puguin optar als nous contractes públics de defensa. La Generalitat també hi aposta i impulsa un programa perquè 400 empreses de l'àmbit de les tecnologies duals, la metal·lúrgia, la maquinària i l'automoció, siguin més competitives per presentar-se a aquestes licitacions. Més coses. El jutge envia a la presó els pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. La població ha fet un minut de silenci en memòria del menor. Tarragona, Ricard Buigas.
11: El jutge d'Amposta ha decretat a presó provisional comunicada i sense fiança pel pare i la mare detinguts a València. La causa està oberta per un suposat delicte d'homicidi. També s'hi afegeix el delicte d'abandonament de menors i el de maltractament animal. El magistrat ha retirat la pàtria potestat dels altres tres fills que té la parella. Els Mossos van trobar les restes del nen de 18 mesos al domicili familiar després d'obrir una investigació arran de la denúncia que va presentar l'avi per la desaparició de la criatura. La població del Montsià ha fet un minut de silenci en memòria del nen. Unes 200 persones s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, s'ha compromès a analitzar què ha fallat per evitar que torni a passar.
12: Assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
11: El municipi ha decretat 2 dies de dol.
2: Ha quedat en llibertat amb càrrec la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La jutgessa de Guàrdia de Badalona ha pres aquesta decisió, tot i que li aplica mesures cautelars, com ara la retirada de passaport i la prohibició de sortida del territori, i també l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat. El cadàver de la criatura va ser localitzat dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina. L'avís el va donar la dona de fer feines del bloc després de trobar restes de sang al replà de l'edifici. A la dona, de 33 anys, la van detenir dijous. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas i investiga les circumstàncies de la mort. La dona continua en qualitat d'investigada, sense que en aquest moment de la fase judicial es pugui qualificar encara el delicte.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X. El perfil @3catinfoviari.
13: Les meves amigues, la meva família, bueno, és que som 4 Palau Sant Jordi, és una locura, gràcies, la veritat, és una locura. Estoy demasiado feliz.
2: Primer concert de la cantant Aitana al Palau Sant Jordi, ple a vessar en el primer dels 4 concerts que la cantant de Sant Climent de Llobregat farà a Barcelona. Els concerts formen part de la gira Cuarto Azul Tour, que va començar el 9 de maig passat. Anem a Barcelona, ho ha seguit la nostra companya Montse Pujol.
14: Des que ha sortit a l'escenari, Aitana ha fet vibrar les 17.000 persones que han omplert aquest divendres al Palau Sant Jordi. Vestida de rosa, Aitana ha sortit d'una habitació blava i ja ha interpretat el tema 6 de febrero, que ha fet vibrar tot el Palau. Ha saludat amb un bona nit Barcelona i ha explicat com de feliç se sent i se sentia actuant a casa seva. En un escenari espectacular, ple de projeccions i llums, Aitana ha cantat, ha anat desgranant els temes del seu quart àlbum, Cuarto Azul, i temes també dels seus anteriors. Abans del concert hem parlat amb algunes de les seves seguidores que ens deien per què els agrada tant Aitana.
15: Mira, nosaltres la seguim des de OT 2017, llavors mos encanta i mos agrada la seva naturalitat i la seva veu. Molt, la seva veu mos encanta.
16: A mi, per exemple, el que transmet quan canta i els sentiments que expressa quan canta.
17: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt. Sí, sí, jo crec que és...
15: transmet alguna cosa que no em transmet les altres, aquesta connexió, saps?

0: El d'aquest divendres és el primer dels quatre concerts que Aitana farà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Després, la gira la portarà per Amèrica Llatina, els Estats Units i per tota Europa.
1: 3CAT Info. Esports.
2: Amb en David Ubach.
3: El Madrid ha perdut al camp del Betis en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que el porter bètic Álvaro Valles li aturés un penal a Mbappé al temps afegit, que hagués suposat l'empat a 1. Al primer temps, Vinícius ha xutat el pal i al minut 90, abans del penal fallat, l'àrbitre ha anul·lat un gol al jugador blanc Espí per fora de joc. El gol del Betis l'ha marcat Parrot al 81 de partit. Aquest dissabte es disputaran a primera el Rayo Vallecano Racing de Santander, el Villarreal Deportivo de la Coruña i l'Atlètic Club de Bilbao Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez convocat amb els matalassers. Els dos catalans jugaran diumenge, València-Barça i Espanyol-Sevilla. Parlem ara del Barça femení.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I és que l'equip de Pere Romeu ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. El sorteig l'ha valorat el directiu responsable del femení blaurana, Xavi Puig.
4: Son equipos que siempre están arriba. Intentaremos competir como lo sabe hacer el Barça e intentar ir partido a partido, pero el objetivo está claro, que es llegar a la final y ganarla.
3: Aquesta fase començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre. La final d'aquest any serà a Varsovia, a Polònia. D'altra banda, el Barça femení jugarà aquest dissabte el seu partit de la segona jornada de Lliga al camp del Sevilla, un rival que ha analitzat així Pere Romeu.
5: Alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
3: El Barça recupera Esmei Brooks i Quica Nazaret. Hores abans hi haurà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women, amb transmissió a TV3. La davantera blanquiblava, Ona Baradat, s'ha mostrat ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
6: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
3: A les badalonines, per la seva banda, el seu entrenador, Marc Ballester, ha parlat de partit especial.
7: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana, i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
3: Pel que fa a la segona divisió masculina, el Girona visitarà aquest dissabte l'Sporting de Gijón a la jornada 4. El preparador dels gironins, Quique Álvarez, s'ha referit a la incidència que pot tenir l'estadi d'El Molinón en el desenllaç del partit. Sentim aquestes valoracions de Quique Álvarez.
8: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar, perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
3: El Girona té la baixa de Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta, mentre que estan convocats els nouvinguts Mateu Morey, Carles Pérez i Furtado. En futbol internacional, Luis Enrique ha renovat contracte com a entrenador del Paris Saint-Germain fins al 2030. I un apunt encara relatiu al futbol i al Barça, perquè ja hi ha disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT un nou episodi del podcast documental Rècords. Es titula Puy al 50 i commemora els 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit de futbol. A més, aquest dissabte, a l'antena digital d'aquesta emissora, de 8 del matí a 12 de la nit, s'emetran algunes de les transmissions històriques de Joaquim Maria Puyal. Dit això, obrim el bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
3: Segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aler del Barça, Tosane Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa CB. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat amb victòria davant de les anfitriones per 53-83. 30 punts de diferència que valorava així la nova jugadora de l'Uni Girona, Iana Martín, en declaracions a Teledeporte.
9: Nunca sabes lo que te espera realmente. Nuestro objetivo era venir aquí, plantarle cara a Alemania, no darles ni una oportunidad de respirar y continuar con el juego sabiendo que iba a ser complicado. Creo que lo hemos logrado.
3: En l'altre partit del grup, Japó 102, Mali 97. Aquest

0: Dissabte el combinat espanyol s'enfrontarà al Malià en la segona jornada. I del bàsquet passem a l'handbol.
1: 3Cat Info.
0: Per explicar que el Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A la primera semifinal, els blaugranes

0: des de l'escapada a la tretzena etapa. Enric Mas, del Movistar, continua liderant la general sense gaires canvis.
1: Trescat Info. Trescat Info. Són 3:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El nou model de finançament pactat entre el govern espanyol i Esquerra supera un primer tràmit i s'ha aprovat amb el suport de Catalunya i les Canàries. Hi han votat en contra la resta d'autonomies perquè consideren que és un model fet a mida per a Catalunya. La reforma haurà de començar a la tramitació al Congrés per entrar en vigor l'any que ve, tot i que no té els suports garantits. També us hem explicat que tindrem una tardor complicada per risc d'inundacions. Així ho alerta Protecció Civil. Les temperatures es mantindran altes i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar fenòmens extrems. Per això es plantegen enviar missatges durant i també després de les pluges per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. I de la plana internacional, Rússia ataca amb un dron la seu dels serveis de seguretat d'Ucraïna, al centre d'Kíev, i causa una dotzena de ferits. L'atac es produeix just abans del viatge dels enviats de Trump aquest cap de setmana a Moscou i la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat que les dues parts suspenguin els atacs durant la visita. A partir d'ara us explicarem que l'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tot Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. I anirem al Festival de Venècia, on el veterà director nord-americà Paul Schrader aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula. I en esports, què destaques, David Ubach?
1: Que el Madrid ha perdut al camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0 després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana de ple estiu amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides a la costa. Matí amb alguns núvols baixos a l'extrem sud i bandes de núvols prims durant tot el dia. Tornarà a fer molta calor al migdia, repetirem els valors més alts tocant els 40 graus i amb moltes màximes entre els 35 i els 38 graus. El nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet aquest divendres el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa l'1 de gener vinent per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar el Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
3: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
2: En concret, són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alicia Romero en sortia satisfeta.
4: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
2: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
5: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
6: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno

0: dèbil.
1: Tot això s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant. 3CAT Info. 3CAT
2: Info. Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
3: Segur que no n'hi ha per tant.
4: Tot pot canviar de cop, és la campanya amb què Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per a l'època i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar danes i fenòmens extrems. Si els episodis són sobtats, avisen que no sempre serà possible enviar un missatge des d'alert. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions per al Catalunya Nit.
5: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un alert, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
4: I el so que sentirem podria canviar ben aviat. A finals d'aquest any podria entrar en funcionament un nou sistema d'avins menys estrident per als missatges preventius.
5: Que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident, i que fins i tot aquestes altres tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, doncs per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
4: El projecte ja està avançat, però la seva aplicació no s'espera en cap cas aquesta tardor. I de la plana internacional, Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atac sobre la capital d'Ucraïna i ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència en ple centre de Kiev. L'acció ha causat una dotzena de ferits. El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no era el despatx en el moment de l'explosió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia en el moment oportú. Aquest atac s'ha produït dos dies abans de la primera visita dels enviats especials de Donald Trump a Kiev. Steve Witkoff i Jared Kushner tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte seran a Moscou i l'endemà a Kiev. El president ucraïnès ha proposat a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
6: Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sans i estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra, i Rússia ha de fer el mateix, garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
4: Més coses. Brussel·les cancela el viatge d'una comissària europea a Sèrbia com a càstig al govern de Belgrat per l'exaltació que està fent del criminal de guerra Ratko Mladic, mort la setmana passada mentre estava empresonat. Les autoritats sèrbies mantenen la incògnita de si li organitzaran un funeral d'estat i a la Comissió Europea se li acaba la paciència. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
7: La Comissió Europea està molesta perquè les restes mortals de Mladic han arribat a Sèrbia amb un avió del govern i han estat rebudes amb honors militars. Com a represàlia, la comissària europea d'ampliació, Marta Kos, ha suspès el viatge que tenia previst fer-hi els propers dies i avisa que analitzaran amb lupa tot el que facin les autoritats durant el funeral de Mladic. Diu que ho tindran en compte a l'hora d'avaluar si deixen que Sèrbia entri a formar part de la Unió Europea.
8: No només va de qüestions tècniques, també va de valors i en especial de veure si ells s'alineen amb els nostres valors. El retorn de les restes de Ratko Mladic a Belgrat serà una prova molt important.
7: Fa anys que Sèrbia negocia el seu accés a la Unió Europea, però també ha mantingut tensions amb Brussel·les per l'afinitat del govern de Belgrat amb Rússia. El president serbi considera estúpides les crítiques comunitàries sobre la gestió de l'enterrament de Ratko Mladic. Se'l va condemnar a cadena perpètua per haver organitzat als anys 90, durant la Guerra de Bòsnia, matances com la de Srebrenica, on van morir més de 8.000 bosnians.
4: Tornem a casa nostra perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya torna a negar l'amnistia als excàrrecs republicans de sotogoverno de l'1 d'octubre, Josep Maria Jové i Lluís Salvador. Els jutges han rebutjat la petició dels dos encausats que demanaven l'aplicació de la mesura després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictaminar el juliol que encaixa amb la legislació comunitària. Sostenen

0: En els magistrats que encara hi ha preguntes sobre la llei que la justícia europea no ha respost, com ara si el delicte de malversació hi entra i que no mouran fitxa fins que el Tribunal de Luxemburg no els ho aclareixi. Per Jové, la decisió era previsible i forma part de l'estratègia de la justícia espanyola per mantenir-los la causa oberta. Són declaracions a 3CAT Info.
1: És una maniobra del tot dilatòria, amb la voluntat d'allargar el màxim possible el patiment que estem tenint la gent que estem sota a la seva instrucció.
0: Jové i Salvador van tenir responsabilitats a la Conselleria d'Economia que liderava Oriol Junqueras durant el referèndum del 2017. Estan acusats de malversació, prevaricació i desobediència. D'altra banda, l'alt tribunal català ha donat per bo l'indult parcial per a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. La mesura l'havia demanat la mateixa sala, que la va condemnar per prevaricació en considerar que la pena era excessiva. El govern espanyol la va aprovar i ara l'exdirigent de Junqueras s'assegura que no haurà de trepitjar la presó. Òmnium Cultural demana 13 anys de presó per a cadascun dels 4 agents de la policia espanyola que aniran a judici acusats de participar en el llançament d'una bala de goma que va provocar la pèrdua d'un ull a Roger Espanyol durant l'1 d'octubre. L'entitat sobiranista, que exerceix l'acusació popular en el cas, considera que el tret no va ser accidental ni justificat, sinó antirreglamentari i com a represàlia contra l'activista. En l'escrit d'acusació, Òmnium remarca, a més, que l'agressió va ser emparada per la cadena de comandament i que no pot recaure tota la responsabilitat només en l'escopeter que va disparar el projectil. Els acusa dels delictes de lesions amb pèrdua d'un òrgan principal i de tortures. Els fets van passar a l'Institut Ramon Llull de Barcelona durant la jornada del referèndum de l'1 d'octubre. La Fiscalia no acusa els agents, considera que no han comès cap delicte. A Roger Espanyol també se'l va processar per atemptat contra l'autoritat per llançar una tanca contra els agents policials que custodiaven el centre, però al març del 2025 se'l va amnistiar.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Interior reportarà nous elements per defensar l'actuació dels dos agents dels Mossos processats per abatre l'anomenat pistoler de Tarragona l'any 2021. El magistrat diu que hi ha indicis que els membres del grup especial d'intervenció van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. Tarragona, Ricard Boigues.
3: Els dos agents formaven part del grup que va abatre el vigilant de seguretat que s'havia trinxerat en un mas de Riudoms després de disparar a 3 excompanys de feina a Tarragona i a un mosso durant la fugida. Un dels agents va disparar un mínim de 17 trets i l'altre un. El magistrat conclou que hi ha indicis que van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que aportaran nous elements per defensar l'actuació del GEI.
4: Respectem les decisions judicials, no vol dir que estiguem d'acord. I per poder dir que estem d'acord o no estem d'acord, doncs hem de portar en el marc dels tràmits pertinents allò que considerem que són matisos importants a introduir.
3: L'advocat que defensa els agents, José Antonio Vitos, avança que recorreran. Desconeix quina és la proporcionalitat que pretén el jutge per arxivar el cas.
5: No es pot veure una actuació igual des d'un despatx que des del terreny on els lleis estan sotmesos no únicament amb una pressió, sinó amb un senyor que està obrint foc indiscriminadament contra ells i contra totes les persones que hi poguessin haver.
3: El jutge instructor ha arxivat la causa per a 8 agents més. El lletrat de l'acusació, Gerard Amigó, ja ha avançat a 3CAT Info que demanaran el processament de més agents.
6: Creiem que hi ha algunes altres persones que es tenen que haver imputat i, en principi, nosaltres, quan recorrem la interlocutòria, creiem que hi ha alguna persona més que hauria d'estar imputada.
3: La defensa dels Mossos apunta que els GEI estan convençuts de la intervenció i que tornarien a actuar de la mateixa manera.
0: Un dels dos menors detinguts per la mort d'un home a Manresa aquest dimarts estava sota llibertat vigilada per fets delictius anteriors. L'altre, que també havia estat en aquest règim, ja havia complert el temps que se li havia marcat. Així ho han confirmat fonts de la Fiscalia. La llibertat vigilada en el cas d'un menor no suposa un seguiment policial, sinó que un professional, ja sigui psicòleg o treballador social, controla que el menor vagi a escola o al metge o que visqui en un lloc estable. Mentrestant, aquest divendres s'han fet a Manresa els funerals per la víctima. Anem a Manresa, Nàtia Dell. Comiat multitudinari emotiu per dir l'última adeu a Carles Vilajosana mentre les investigacions continuen obertes. Al parlament final de la cerimònia, la germana de la víctima, abraçada a la imatge que presidia el funeral, ha dit que anirà a per totes i mourà els fils que calgui per aclarir què ha passat i fer pagar els culpables. Entre els assistents, el president

0: de la Federació d'Associació de Veïns de Manresa, Jaume Canudes, que ha anunciat aquesta emissora que demanaran una reunió amb l'Ajuntament per parlar amb calma de com millorar la seguretat a la ciutat.
1: Hem de millorar la seguretat, sí, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.
0: Tenint en compte que els dos menors implicats en el crim, que estan ja en règim tancat, eren coneguts per la policia, Canudes ha afegit.
1: Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte. Se'ls ha d'inculcar una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent malifetes.
0: A la cerimònia de comiat ha sonat la música de Plens de l'Àpatum i peces del Correfoc de Manresa perquè al Carles li apassionaven aquestes festes.
2: Vist per a sentència el judici per la fallida de la cooperativa agrícola de l'Aldea, al Baix Ebre. La Fiscalia rebaixa fins als 5 anys de presó la petició de pena contra l'exgerent de l'entitat, el principal acusat en la causa. Tortosa, Jordi Barranca.
3: L'última sessió del judici ha servit perquè les parts presentin les conclusions finals. Tal com s'esperava, la Fiscalia ha mogut fitxa i ha rebaixat fins als 5 anys i 2 mesos de presó la petició de pena contra Daniel Ferrer, exgerent de la cooperativa. Inicialment li demanava 14 anys de presó. Tot plegat es deu a les dilacions indegudes d'un cas que va esclatar a finals del 2011 i que no s'ha jutjat fins ara. Tot i així, el fiscal sosté.
4: És difícil creer que una persona con 6 quinquenios, una persona que tiene todos los poderes, una persona que coordina las 3 secciones, no tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo.
3: La representació de la cooperativa, per la seva banda, demana contra el principal acusat 23 anys i mig de presó. A banda de Ferrer, l'altra acusada, que ha arribat fins a final del judici, una proveïdora, ha acceptat una condemna de 3 mesos de presó i una multa de 4 euros al dia durant 2 mesos per falsedat de document mercantil. Més de 400 socis de la cooperativa, recordem-ho, es van quedar sense poder accedir als estalvis quan l'entitat va fer fallida.
2: La Fiscalia demana jutjar el fundador de Glovo, Oscar Pierre, per un delicte contra els drets dels treballadors. Pierre ha estat investigat per haver mantingut els repartidors de Glovo com a autònoms, malgrat les sentències del Suprem i els requeriments de la Inspecció de Treball. La defensa de Pierre, però, demana que s'arxivi la causa i sosté que el model de l'empresa de repartiment a domicili era legal. Ara serà el jutjat d'instrucció qui haurà de decidir si obre judici oral i si porta al banc dels acusats a Pierre. La investigació va començar a l'estiu del 2024 arran d'una denúncia de la Fiscalia i compta amb la CGT com a acusació popular. El sindicat s'oposa a l'arxivament i defensa que Glovo va mantenir durant anys condicions laborals il·legals.
5: El temps.
2: Gemma Puig.
6: Avui les temperatures s'han disparat, fins i tot més que no pas ahir. Hem arribat a aquests 43 graus a Vinebre, 42 al Masroig, 41 a Llimiana, Seròs, 40 al Dover, Sant Salvador de Guardiola, i en molts casos i en molts observatoris, doncs, aquests valors de rècord, temperatura màxima mai registrada en un mes de setembre, com és el cas de l'Observatori Fabra, que s'ha arribat als 34,2 graus. Durant el cap de setmana continuarem amb aquesta calor intensa, amb aquests valors alts per l'època, amb avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta calor cap a comarques interiors. En molts punts també de la façana litoral, aquí les màximes poden tornar a arribar als 34 o 35 graus, per tant, una calor cada cop una mica més difícil de suportar. I això sí, durant el cap de setmana, doncs, tindrem una mica més de núvols. De cara a dissabte al matí, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, cel enterbolit, bandes de núvols alts i prims que aniran en augment de cara al migdia i la tarda, i també aquest cel una miqueta més ennuvolat de cara a diumenge a la tarda.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: L'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tota l'Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. Precisament els Estats Units són l'únic país que ha votat en contra de la iniciativa presentada per un país africà, Togo, amb el suport de la Unió Africana i de França, i que ha rebut el vot favorable de 164 estats i l'abstenció de 6. El cap de la diplomàcia de Togo ha justificat així la iniciativa.
7: Després de la resolució, podem saber exactament, compartir i comentar la mida real de l'Àfrica. I entenc que la simbologia és molt important.
8: The symbolic is very important.
2: L'actual cartografia del món es va establir al segle XVI, l'anomenat mapa Mercator, nom del cartògraf que el va dissenyar i que destacava les rutes de navegació de l'època. És un mapa que no correspon amb la mida real dels països, de manera que alguns eren percebuts arbitràriament com a perifèrics. Una desena de persones intoxicades, una d'elles en estat crític arran d'un accident amb olis vegetals del port de Barcelona. Es tracta d'operaris que van inhalar monòxid de carboni a la bodega del vaixell que estaven descarregant. El sistema d'emergències mèdiques va atendre 19 persones, 9 de les quals van resultar il·leses, mentre que un dels operaris el van haver de traslladar a l'Hospital Clínic i es troba en estat crític. 4 afectats més també han estat ingressats en aquest hospital i el seu estat és menys greu, i altres 5 ja els han donat d'alta. Els fets van tenir lloc dijous a mitjanit. La Guàrdia Civil i Capitania Marítima estan investigant les circumstàncies de l'accident. El govern ha fixat els serveis mínims per a la vaga d'educació de dimarts que ve, el primer dia de curs, en què hi hauria d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre. A les escoles i instituts d'infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules. En cas de les escoles bressol, els serveis mínims seran del 33% de la plantilla i els centres d'educació especial la meitat del personal. Mentrestant, els sindicats que convoquen la vaga, la USTEC, la CGT, la Intersindical i la COS, ja han anunciat que l'aturada es farà de manera descentralitzada. Hi haurà concentracions i manifestacions repartides per tot el territori. En la majoria dels casos, les accions començaran ja a les 7 del matí. A Barcelona s'ha convocat una manifestació a la plaça Urquinaona a les 10 del matí, que acabarà a la plaça Sant Jaume.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
9: I said something transpired between you. Something inappropriate.
2: El veterà director nord-americà Paul Schroeder aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula. Aquest divendres l'ha presentat a Venècia fora de concurs. Ho ha seguit el nostre enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
10: El director de la mítica cinta dels anys 80, American Gigolo, ens presenta un professor de filosofia que es retroba amb els fantasmes del seu passat més fosc quan entra a treballar en un nou institut. L'aparició sobtada de la víctima d'un abús que va cometre anys abans, quan tot just entrava la majoria d'edat, turmenta el pensador i el porta a una profunda crisi existencial on es barregen la culpabilitat, la repressió, el desig, el xantatge, la pulsió suïcida i el retiment de comptes amb la víctima i amb la família. Uns temes que Paul Schroeder, que ha escrit el guió de la pel·lícula, va relligant al llarg del metratge amb les lliçons bàsiques de filosofia que el professor imparteix als estudiants i amb els seus apunts per escriure un llibre sobre el filòsof del segle XVII, Baruch Spinoza. El protagonista Jack Houston diu que la cinta farà reflexionar els espectadors sobre les grans preguntes de la vida.
11: És un dels guions més brillants que he llegit i rellegit. L'estil del Paul quan escriu és tan bo perquè planteja una pregunta i no la respon. I aquest gran interrogant és: som capaços de canviar? I algú com el John ha de creure fermament que podrà canviar, perquè si no, ell és el monstre.
10: Al repartiment també hi ha noms com Sofia Boutella, Daniel Zobato o Bill Pullman.
2: Més de 60 espectacles amb noms com Josep Maria Flotats, Àngels Gunyalons, Leonardo Sbaraglia, Lluís Omar o José Sacristán conformen la nova temporada als teatres del grup Focus. Entre les novetats destaquen la direcció de Sílvia Munt a Panorama des del Pont, al Teatre Goya, o l'estrena de Bons i Dolents, de Joel Joan, al Condal. I entre les reposicions, l'obra Els fills, un dels grans èxits de la temporada passada, amb Emma Vilarassau, Mercè Arànega i Jordi Buixaderes, que tornarà a la Villarroel. La sorpresa del nou curs arribarà la primavera vinent al Teatre Romea, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company, que comptarà amb actors catalans i que vol obrir una nova etapa d'internacionalització per als teatres del grup. Ho ha avançat aquest divendres el president de Focus, Daniel Martínez.
12: Volem fer, farem, en aquesta temporada, una coproducció amb ells, el Teatre Romea. L'obra no la diré. Maig-juny, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company. Recordant els temps d'internacionalització del Romea, volem d'alguna manera encetar una nova etapa d'internacionalització.

0: Focus afronta la nova temporada amb optimisme, després d'un any de rècord, amb més de 500.000 d'espectadors i una recaptació de gairebé 15 milions d'euros. En l'any del seu 40 aniversari, el grup preveu una inversió de 14 milions i mig d'euros, la més gran de la seva història.
1: Esports.
0: Amb en David Ubach.
2: El Madrid ha perdut aquest divendres al camp del Betis en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que el porter bètic Álvaro Valles li aturés un penal a Mbappé al temps afegit, que hagués suposat l'empat a 1. Al primer temps, Vinícius ha xutat el pal i al minut 90, abans del penal fallat, l'àrbitre ha anul·lat un gol al jugador blanc Espí per fora de joc. Per cert, que el gol del Betis l'ha marcat Parrot al minut 81 de partit. Un enfrontament que ha valorat polèmica arbitral inclosa el preparador blanc José Mourinho a la seva manera i en termes crítics.
3: Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naif. Los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos.
2: Parlem ara del Barça femení.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'equip de Pere Romeu ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. Aquesta fase començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre, amb la final a Varsovia, a Polònia. D'altra banda, el Barça femení jugarà aquest dissabte el seu partit de la segona jornada de Lliga al camp del Sevilla, un rival que ha analitzat així Pere Romeu, el tècnic.
4: Alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
2: El Barça recupera Smey Brooks i Quica Nazaret. Hores abans hi haurà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women amb transmissió a TV3. La davantera blanquiblava, Ona Baradat, s'ha mostrat ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
2: El bàndol badaloni, per la seva banda, el seu entrenador Marc Ballester ha parlat d'enfrontament especial.
6: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
1: 3CAT Info.
2: Pel que fa a la segona divisió masculina, el Girona visitarà aquest dissabte l'Sporting de Gijón a la jornada 4. El preparador dels gironins, Quique Álvarez, s'ha referit a la incidència que pot tenir l'estadi del Molinón en el desenllaç del partit.
7: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
2: El Girona té la baixa de Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta, mentre que estan convocats els nouvinguts Mateu Morell, Carles Pérez i Furtado. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info.
2: Segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aler del Barça, Tosin Ebouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa CB. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat amb victòria davant de les anfitriones, per 53-83. I del bàsquet passem a l'handbol.
1: 3CAT Info.
2: El Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A la primera semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39-37 al Porto portuguès, tot i que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha acabat més aviat decebut.
8: No, sí. Ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no em estan gaire bé.
2: Són declaracions d'Ortega Sport 3. El Barça jugarà a la final contra l'Sporting de Portugal, que a la segona semifinal ha derrotat el Bidasoa d'Irun per 31-29. Pel que fa a la Vuelta Ciclista a Espanya, el belga Wout van Aert ha guanyat des de l'escapada la 13a etapa, de 193 quilòmetres entre el Muñecar i Loja. El seu company d'equip, el Visma, Sepp Kuss, se n'ha felicitat en declaracions a Televisió Espanyola.
9: Una etapa duríssima por el calor, por la velocidad, dimos a mil toda la etapa, pero no, muy, muy contento para Wout, para conseguir una victoria, porque en esa vuelta es la única cosa que le faltaba.
2: A la general, Enric Mas, del Movistar,

0: manté un dia més el mallot vermell de líder. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el murcià Carlos Alcaraz s'ha classificat per als vuitens de final, que jugarà contra l'estatunidenc Tommy Paul. En tercera ronda, Alcaraz s'ha desfet del xinès Wu en 3 sets, 6-3, 6-4 i 6-1.
1: Trescat Info.

0: Son las 4.
1: El nou model de finançament pactat entre el govern espanyol i Esquerra supera un primer tràmit i s'ha aprovat amb el suport de Catalunya i les Canàries. I han votat en contra la resta d'autonomies perquè consideren que és un model fet a mida per a Catalunya. La reforma haurà de començar a la tramitació al Congrés per entrar en vigor l'any que ve, tot i que no té els suports garantits. Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar fenòmens extrems. Per això es plantegen enviar missatges durant i també després de les pluges per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. Rússia ataca amb un dron la seu dels serveis de seguretat d'Ucraïna al centre d'equip i causa una dotzena de ferits. L'atac es produeix just abans del viatge dels enviats de Trump aquest cap de setmana a Moscou i la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat que les dues parts suspenguin els atacs durant la visita. Giorgia Meloni fa gala de la seva gestió en un míting per celebrar que lidera el govern més longeu de la història recent d'Itàlia. La primera ministra assegura que Europa i el món es tornen a prendre Itàlia seriosament. Posa com a exemple que Dinamarca, amb un govern socialdemòcrata, vol copiar-li la idea de fer centres de deportació de migrants fora de la Unió Europea. SEAT reconeix que estan oberts tots els escenaris sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. El govern diu que farà el que faci falta per preservar la presència industrial i els llocs de treball. El jutge envia a la presó els pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. A tot això ha quedat en llibertat amb càrrec la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La jutgessa li ha retirat el passaport i li ha prohibit sortir del país. La cantant catalana Aitana sedueix les més de 17.000 persones que han anat al primer dels 4 concerts que farà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Durant més de 2 hores ha repassat els temes del seu 4th àlbum i èxits anteriors.
0: Esports.
2: El Madrid ha perdut al camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la 4ª jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1. El Barça femení ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. I segons ha pogut saber 3CAT Info, l'alè del Barça de bàsquet, Tosané Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla.
1: Pel que fa al temps, cap de setmana de ple estiu amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides a la costa. Matí amb alguns núvols baixos a l'extrem sud i bandes de núvols prims durant tot el dia. Tornarà a fer molta calor al migdia, repetirem els valors més alts tocant els 40 graus i amb moltes màximes entre els 35 i els 38 graus.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us parla Carola Gil. El nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet aquest divendres el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa l'1 de gener vinent per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar el Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
4: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos.

0: puntos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
1: En concret, són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alícia Romero en sortia satisfeta.
2: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
1: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
3: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
4: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
1: Tot això s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
6: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
7: Segur que no n'hi ha per tant.
8: Tot pot canviar de cop, és la campanya amb què Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per l'època i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar danes i fenòmens extrems. Si els episodis són sobtats, avisen que no sempre serà possible enviar un missatge a Esalert. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions al Catalunya Nit.
9: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un SALER, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
8: De fet, el so que sentirem podria canviar ben aviat. A finals d'aquest any podria entrar en funcionament un nou sistema d'avís menys estrident per als missatges preventius.
9: Que pogués una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident i que fins i tot aquestes altres tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, doncs per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
8: El projecte ja està avançat, però la seva aplicació no s'espera en cap cas aquesta tardor. El risc d'incendi puja de cara a aquest dissabte. Els agents rurals activaran el nivell 4 del Pla Alfa, el perill extrem, en 34 municipis de les comarques de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. També s'activarà el nivell 3 per perill alt d'incendi en 356 municipis de 32 comarques. Per tot plegat, els agents rurals fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que comporti un risc d'incendi. Tot això després que la calor ja hagi assolit rècords en un mes de setembre en diversos punts del país. Els termòmetres de Vinebre, a la Ribera d'Ebre, s'han enfilat fins als 42 graus i mig. És la temperatura màxima a què s'ha arribat mai aquest mes i supera el rècord que també va marcar el poble fa 10 anys. Pel que fa a la ciutat de Lleida, aquest divendres s'han fregat els 40 graus, rècord també al setembre des de fa 68 anys. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: Lleida ha superat en gairebé 2 graus els 38 de màxima registrats fins ara el 12 de setembre del 1958. Un rècord que s'ha superat doncs amb escreix. Els veïns amb qui hem parlat es mostraven farts d'una calor que s'està allargant massa.
11: Una sensació amb ganes infinites que això s'acabi i que les temperatures baixin. Aquí a Lleida això ha sigut un estiu i és un estiu molt dur. I ara mateix acabo de sortir d'un lloc amb aire condicionat i al sortir el xoc que tens, estem molt cansats, molt cansades.
12: Fa moltíssima calor, jo no aguanto més, m'he anat a comprar una botella al bon preu perquè no aguanto la calor que fa. És horrorós, la veritat, és insuportable.
13: Que portem tot l'estiu amb una calor de por, llavors ara al setembre això ara ja mos sobre i no es pot aguantar aquesta calor tot tant temps.
10: Recordem que Lleida ja ha assolit també rècord aquest estiu en dies en què s'ha arribat o superat els 40 graus amb un total de 15.
8: Obrim plana internacional. Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atac sobre la capital d'Ucraïna i ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència en ple centre de Kiev. La

0: destrucció ha causat una dotzena de ferits. El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no era el despatx en el moment de l'explosió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia en el moment oportú. Aquest atac s'ha produït 2 dies abans de la primera visita dels enviats de Donald Trump a Kiev. Steve Witkoff i Jared Kushner tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte seran a Moscou i l'endemà a Kiev. El president ucraïnès ha proposat a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
1: Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sans i estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra i Rússia ha de fer el mateix, garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
0: I anem ara a Itàlia, perquè Giorgia Meloni ha fet història. El seu govern s'ha convertit en el més longeu de la història recent d'aquest país, i això que encara no porta ni 4 anys, perquè es va constituir l'octubre del 2022. La líder de Germans d'Itàlia ho ha volgut celebrar aquest divendres amb un acte multitudinari a Bari, que ha reunit més de 10.000 simpatitzants.
2: L'estabilitat per Itàlia no ha estat un caprici, ha estat un escut. I gràcies a aquesta estabilitat hem pogut protegir aquest país.
0: Aquest acte a Bari ha servit també per donar el tret de sortida a la precampanya per a les eleccions de l'any que ve. Els sondejos són favorables al partit de Meloni, però no als seus socis de govern, Forza Italia i la Lliga, i guanya força un nou partit liderat per un exgeneral de l'exèrcit que es presenta sense embuts com l'autèntica extrema dreta del país. Per això, en aquest míting a Bari, Meloni ha presumit d'haver calmat els mercats, d'haver reduït l'atur i d'haver fet caure l'entrada de migrants. I precisament el dia que Dinamarca, amb un govern socialdemòcrata, ha confirmat que espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve, com ja fa Itàlia, Meloni ha enviat aquest missatge a Brussel·les.
2: Ens van titllar d'extremistes durant anys i després ho han copiat tot. Això és el que significa tenir pes a Brussel·les.
0: El govern danès ha reunit aquest divendres a Copenhaguen un grup de països europeus que també volen impulsar aquesta mesura. Són Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Grècia. Els ministres de l'interior d'aquests països s'han reunit per negociar-ho, però sense desvelar amb quin govern de fora de la Unió Europea negocien per ubicar-hi aquestes instal·lacions. El congrés anual de Reform UK, l'extrema dreta britànica, no està sortint com el seu líder esperava. Nigel Farage ha acceptat la dimissió de 2 alts càrrecs després de les noves acusacions de finançament irregular. En paral·lel, Farage i el president de Reagrupament Nacional francès, Jordan Bardella, present al Congrés, ha firmat un acord per combatre la immigració quan arribin al poder. Anem a Londres. Quim Olivares.
3: El congrés anual que es fa a Birmingham havia de representar la consolidació de Reform UK com a alternativa seriosa als laboristes i conservadors. Però una investigació amb càmera oculta, emesa per la cadena Channel 4, mostra com un actor que es feia passar per un empresari nord-americà emparaula la donació de 500.000 lliures de Reform UK, cosa que vulneraria la legislació electoral britànica. Aquest divendres, el líder de Reform UK ha dit que tot plegat va ser una trampa. Sentim-lo.
4: Això va ser un parany. Deixeu-me aclarir-ho. El partit no ha fet res malament. No va agafar diners il·legals. De fet, no va agafar diners de cap mena en absolut.
3: Aquestes acusacions se sumen a la investigació del Parlament sobre el regal de 5 milions de lliures que Farage va rebre d'un empresari de criptomonedes el 2024, quan encara no era diputat. La policia també investiga donacions de 500.000 lliures d'un antic assessor condemnat als Estats Units per delictes financers. Aquest divendres, el president de l'extrema dreta francesa, Jordan Bardella, ha promès que si la seva formació arriba al poder a França, l'any que ve enfortirà els controls a l'estret de la mànega.
5: El nostre govern farà tot el que tingui a l'abast per garantir que França ja no sigui la porta d'entrada de la immigració il·legal al Regne Unit.
3: Per Bardella, el president francès Emmanuel Macron no ha protegit el país davant la immigració.
0: Eleccions regionals clau a Alemanya aquest diumenge a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, on les enquestes pronostiquen una majoria absoluta per a la formació d'extrema dreta Alternativa per Alemanya. Es tracta d'un estat on l'economia és

0: més dinàmica i ha crescut més que la majoria de regions alemanyes, i on bona part de l'empresariat tremola davant l'escenari que la ultradreta pugui manar, cosa que no ha fet mai a la regió. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
1: El programa electoral d'Alternativa per Alemanya parla poc de temes empresarials o industrials. Que cal eliminar burocràcia o abaratir l'energia ho diuen tots els partits, també l'extrema dreta. Però hi ha altres aspectes que amoïnen més. Marco Langhoff, president de l'Associació Empresarial de Saxònia-Anhalt.
2: Posen, tenim un munt. Una sortida voluntària de la Unió Europea, per exemple, seria un harakiri. A això s'hi afegeix el rebuig a la migració aliena a la nostra cultura. És la noia polonesa que he contractat per la comptabilitat d'una altra cultura? És una especialista de Malàisia aliena a la nostra cultura? Si aquesta no ho és, qui? Però a mi ningú m'ha de prescriure qui puc contractar i qui no.
1: Fa mesos que l'envien a l'Estat Federal està enrarit, i això ja té conseqüències, quan l'extrema dreta encara no ha guanyat. Thomas Bockmeier, professor d'Economia i president de la Cambra de Comerç de Saxònia-Anhalt.
3: Un hoteler amb 100 treballadors que són originaris de 10 o 12 països diferents. Aquest sí que s'amoïna quan sent a parlar de remigració i coses similars. Aquest hoteler m'explicava que ara ja té cancel·lacions. Gent que truca i que diu, els últims 3 anys hem vingut a la tardor, no s'ho prengui malament, però aquest cop no vindrem.
1: L'empresariat a Saxònia-Anhalt el que demana és un govern estable. Tampoc els agrada un govern amb l'extrema esquerra. Afirmen que les posicions radicals no són bones per fer negocis.
4: El temps.
0: Gemma Puig.
5: Avui les temperatures s'han disparat, fins i tot més que no pas ahir. Hem arribat a aquests 43 graus a Vinebre, 42 al Masroig, 41 a Llimiana, Seròs, 40 al Dover, Sant Salvador de Guardiola, i en molts casos i en molts observatoris doncs aquests valors de rècord, temperatura màxima mai registrada en un mes de setembre, com és el cas de l'Observatori Fabra, que s'ha arribat als 34,2 graus. Durant el cap de setmana continuarem amb aquesta calor intensa, amb aquests valors alts per l'època, amb avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta calor cap a comarques interiors, en molts punts també de la façana litoral. Aquí les màximes poden tornar a arribar als 34 o 35 graus, per tant, una calor cada cop una mica més difícil de suportar. I això sí, durant el cap de setmana doncs, tindrem una mica més de núvols. De cara a dissabte al matí, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, cel enterbolit, bandes de núvols alts i prims que aniran en augment de cara al migdia la tarda, i també aquest cel una miqueta més ennuvolat de cara a diumenge a la tarda.
4: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: SEAT reconeix que estan tots els escenaris oberts sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. Després que la direcció de Volkswagen hagi demanat la flexibilitat als membres del grup per fer front a la crisi del sector Europa, el conseller delegat de SEAT, Markus Haup, ha dit que estan preparats per adaptar-se a les demandes del mercat.
6: Cupra está imparable y es nuestro motor de crecimiento. Y Martorell está preparada para el futuro, para adaptarnos a la demanda del mercado. A esto se suma la marca SEAT, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo.
0: El president Salvador Illa considera que l'important és mantenir la presència industrial i els llocs de treball.
7: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
0: Els inversors han aplaudit el pla de reestructuració de Volkswagen, aprovat aquest dijous pel Consell de Vigilància del grup, que preveu augmentar fins a 100.000 els treballadors que s'acomiadaran en els propers anys a tot el món i que no descarta el tancament de 4 plantes de producció a Alemanya. Les accions de Volkswagen han pujat aquest divendres un 6,5% en una jornada de guanys moderats per la resta de valors del sector. El president de Telefònica, Marc Murtra, aposta per impulsar sense complexos la indústria de la defensa a Catalunya. Per Murtra, cal desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa.
8: Jo crec que a Catalunya hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia, necessitem una indústria de defensa, i això vol dir tecnologia i capacitat industrial, sense cap tipus de complexa. A més, hem d'entendre que les tecnologies que es desenvolupen a la defensa després tenen un ús dual.
0: El president de Telefònica ha fet aquestes declaracions en un acte organitzat per Foment del Treball. La patronal catalana està treballant des de fa mesos per aconseguir que empreses d'aquí puguin optar als nous contractes públics de defensa. La Generalitat també hi aposta i impulsa un programa perquè 400 empreses de l'àmbit de les tecnologies duals, la metal·lúrgia, la maquinària i l'automoció, siguin més competitives per presentar-se a aquestes licitacions. Més coses. El jutge envia a la presó els pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. La població ha fet un minut de silenci en memòria del menor. Tarragona, Ricard Buigas.
9: El jutge d'Amposta ha decretat a presó provisional comunicada i sense fiança pel pare i la mare detinguts a València. La causa està oberta per un suposat delicte d'homicidi. També s'hi afegeix el delicte d'abandonament de menors i el de maltractament animal. El magistrat ha retirat la pàtria potestat dels altres tres fills que té la parella. Els Mossos van trobar les restes del nen de 18 mesos al domicili familiar després d'obrir una investigació arran de la denúncia que va presentar l'avi per la desaparició de la criatura. La població del Montsià ha fet un minut de silenci en memòria del nen. Unes 200 persones s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, s'ha compromès a analitzar què ha fallat per evitar que torni a passar.
10: Assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
9: El municipi ha decretat 2 dies de dol.
0: Ha quedat en llibertat amb càrrecs la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La jutgessa de Guàrdia de Badalona ha pres aquesta decisió, tot i que li aplica mesures cautelars, com ara la retirada de passaport i la prohibició de sortida del territori, i també l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat. El cadàver de la criatura va ser localitzat dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina. L'avís el va donar la dona de fer feines del bloc de després de trobar restes de sang al replà de l'edifici. A la dona, de 33 anys, la van detenir dijous. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas i investiga les circumstàncies de la mort. La dona continua en qualitat d'investigada, sense que en aquest moment de la fase judicial es pugui qualificar encara el delicte.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
11: Les meves amigues, la meva família, bueno, és que som 4 Palau Sant Jordi, és una locura, gràcies, la veritat, és una locura. Estoy demasiado feliz.
0: Primer concert de la cantant Aitana al Palau Sant Jordi, ple a vessar en el primer dels 4 concerts que la cantant de Sant Climent de Llobregat farà a Barcelona. Els concerts formen part de la gira Cuarto Azul Tour, que va començar el 9 de maig passat. Anem a Barcelona, ho ha seguit la nostra companya Montse Pujol.
12: Des que ha sortit a l'escenari, Aitana ha fet vibrar les 17.000 persones que han omplert aquest divendres al Palau Sant Jordi. Vestida de rosa, Aitana ha sortit d'una habitació blava i ja ha interpretat el tema 6 de febrero, que ha fet vibrar tot el Palau. Ha saludat amb un bona nit Barcelona i ha explicat com de feliç se sent i se sentia actuant a casa seva. En un escenari espectacular, ple de projeccions i llums, Aitana ha cantat, ha anat desgranant els temes del seu quart àlbum, Cuarto Azul, i temes també dels seus anteriors. Abans del concert hem parlat amb algunes de les seves seguidores que ens deien per què els agrada tant Aitana.
13: Mira, nosaltres la seguim des d'OT 2017, llavors mos encanta i mos agrada la seva naturalitat i la seva veu. Molt, la seva veu mos encanta.
14: A mi, per exemple, el que transmet quan canta i els sentiments que expressa quan canta.
15: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt. Sí, jo crec que és... transmet alguna cosa que no em transmet les altres, aquesta connexió, saps?
12: El d'aquest divendres és el primer dels 4 concerts que Aitana farà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Després, la gira la portarà per Amèrica Llatina, els Estats Units i per tota Europa.
4: 3Cat Info. Esports.
0: Amb en David Ubach.
16: El Madrid ha perdut al camp del Betis en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que el porter bètic Álvaro Valles li aturés un penal a Mbappé al temps afegit, que hagués suposat l'empat a 1. Al primer temps, Vinícius ha xutat el pal i al minut 90, abans del penal fallat, l'àrbitre ha anul·lat un gol al jugador blanc Espí per fora de joc. El gol del Betis l'ha marcat Parrot al 81 de partit. Aquest dissabte es disputaran a primera el Rayo Vallecano Racing de Santander, el Villarreal Deportivo de la Coruña i l'Atlètic Club de Bilbao Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez convocat amb els matalassers. Els dos catalans jugaran diumenge, València-Barça i Espanyol-Sevilla. Parlem ara del Barça femení.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: I és que l'equip de Pere Romeu ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. El sorteig l'ha valorat el directiu responsable del femení blaugrana, Xavi Puig.
17: Son equipos que siempre están arriba. Intentaremos competir como lo sabe hacer el Barça e intentar ir partido a partido, pero el objetivo está claro, que es llegar a la final y ganarla.
16: Aquesta fase començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre. La final d'aquest any serà a Varsovia, a Polònia. D'altra banda, el Barça femení jugarà aquest dissabte el seu partit de la segona jornada de Lliga al camp del Sevilla, un rival que ha analitzat així Pere Romeu.
18: Alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
16: El Barça recupera Esmei Brooks i Quica Nazaret. Hores abans hi haurà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women, amb transmissió a TV3. La davantera blanquiblava, Ona Baradat, s'ha mostrat ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
19: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
16: A les badalonines, per la seva banda, el seu entrenador, Marc Ballester, ha parlat de partit especial.
20: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana, i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
16: Pel que fa a la segona divisió masculina, el Girona visitarà aquest dissabte l'Sporting de Gijón a la jornada 4. El preparador dels gironins, Quique Álvarez, s'ha referit a la incidència que pot tenir l'estadi d'El Molinón en el desenllaç del partit. Sentim aquestes valoracions de Quique Álvarez.
21: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar, perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
16: El Girona té la baixa de Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta, mentre que estan convocats els nouvinguts Mateu Morell, Carles Pérez i Furtado. En futbol internacional, Luis Enrique ha renovat contracte com a entrenador del Paris Saint-Germain fins al 2030. I un apunt encara relatiu al futbol i al Barça, perquè ja hi ha disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT un nou episodi del podcast documental Rècords. Es titula Puya als 50 i commemora els 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit de futbol. A més, aquest dissabte, a l'antena digital d'aquesta emissora, de 8 del matí a 12 de la nit, s'emetran algunes de les transmissions històriques de Joaquim Maria Puyal. Dit això, obrim el bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
4: L'actualitat esportiva a fons.
16: Segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aleta del Barça, Tosane Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa CB. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat amb victòria davant de les anfitriones per 53-83. 30 punts de diferència que valorava així la nova jugadora de l'Uni Girona, Iana Martín, en declaracions a Teledeporte.
22: Nunca sabes lo que te espera realmente. Nuestro objetivo era venir aquí, plantarle cara a Alemania, no darles ni una oportunidad de respirar y continuar con el juego sabiendo que iba a ser complicado. Creo que lo hemos logrado.
16: En l'altre partit del grup, Japó 102, Mali 97. Aquest dissabte el combinat espanyol s'enfrontarà al malià en la segona jornada. I del bàsquet passem a l'handbol.
4: 3CAT Info.
16: Per explicar que el Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A la primera semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39-37 al Porto portuguès, tot i que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha acabat més aviat decebut.
23: No, sí. Ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no em estan gaire bé.
16: Declaracions Ortega, Sport 3. El Barça jugarà la final contra l'Sporting de Portugal. I pel que fa a la Vuelta Ciclista a Espanya, triomf del belga Wout van Aert.

des de l'escapada a la 13a etapa. Enric Mas, del Movistar, continua liderant la general sense gaires canvis.

0: supera un primer tràmit i s'ha aprovat amb el suport de Catalunya i les Canàries. I han votat en contra la resta d'autonomies perquè consideren que és un model fet a mida per a Catalunya. La reforma haurà de començar ara la tramitació al Congrés per entrar en vigor l'any que ve, tot i que no té els suports garantits. També us hem explicat que tindrem una tardor complicada per risc d'inundacions. Així ho alerta Protecció Civil. Les temperatures es mantindran altes i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar fenòmens extrems. Per això es plantegen enviar missatges durant i també després de les pluges per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. I de la plana internacional, Rússia ataca amb un dron la seu dels serveis de seguretat d'Ucraïna, al centre d'Kíev, i causa una dotzena de ferits. L'atac es produeix just abans del viatge dels enviats de Trump aquest cap de setmana a Moscou i la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat que les dues parts suspenguin els atacs durant la visita. A partir d'ara us explicarem que l'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tot Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. I anirem al Festival de Venècia, on el veterà director nord-americà Paul Schrader aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula. I en esports, què destaques, David Ubach?
1: Que el Madrid ha perdut al camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0 després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana de ple estiu amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides a la costa. Matí amb alguns núvols baixos a l'extrem sud i bandes de núvols prims durant tot el dia. Tornarà a fer molta calor al migdia, repetirem els valors més alts tocant els 40 graus i amb moltes màximes entre els 35 i els 38 graus. El nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet aquest divendres el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa l'1 de gener vinent per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar el Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
3: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
2: En concret, són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alicia Romero en sortia satisfeta.
4: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
2: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
5: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo de separatismo catalán.
6: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
2: Tot i això, s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
7: 3CAT Info.
8: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
9: Segur que no n'hi ha per tant.
0: Tot pot canviar de cop, és la campanya amb què Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per a l'època i hi haurà pluja.

0: pluges abundants, una combinació que pot generar danes i fenòmens extrems. Si els episodis són sobtats, avisen que no sempre serà possible enviar un missatge d'alert. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions per al Catalunya Nit.
1: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un alert, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
0: I el so que sentirem podria canviar ben aviat. A finals d'aquest any podria entrar en funcionament un nou sistema d'avins menys estrident per als missatges preventius.
1: Que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident i que fins i tot aquestes altres tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, doncs per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
0: El projecte ja està avançat, però la seva aplicació no s'espera en cap cas aquesta tardor. I de la plana internacional, Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atac sobre la capital d'Ucraïna i ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència en ple centre de Kiev. L'acció ha causat una dotzena de ferits. El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no era el despatx en el moment de l'explosió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia en el moment oportú. Aquest atac s'ha produït dos dies abans de la primera visita dels enviats especials de Donald Trump a Kiev. Steve Witkoff i Jared Kushner tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte seran a Moscou i l'endemà a Kiev. El president ucraïnès ha proposat a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
2: Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sans i estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra i Rússia ha de fer el mateix, garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
0: Més coses. Brussel·les cancela el viatge d'una comissària europea a Sèrbia com a càstig al govern de Belgrad per l'exaltació que està fent del criminal de guerra Ratko Mladic, mort la setmana passada mentre estava empresonat. Les autoritats sèrbies mantenen la incògnita de si li organitzaran un funeral d'estat i a la Comissió Europea se li acaba la paciència. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
3: La Comissió Europea està molesta perquè les restes mortals de Mladic han arribat a Sèrbia amb un avió del govern i han estat rebudes amb honors militars. Com a represàlia, la comissària europea d'ampliació, Marta Kos, ha suspès el viatge que tenia previst fer-hi els propers dies i avisa que analitzaran amb lupa tot el que facin les autoritats durant el funeral de Mladic. Diu que ho tindran en compte a l'hora d'avaluar si deixen que Sèrbia entri a formar part de la Unió Europea.
4: No només va de qüestions tècniques, també va de valors i en especial de veure si ells s'alineen amb els nostres valors. El retorn de les restes de Ratko Mladic a Belgrad serà una prova molt important.
3: Fa anys que Sèrbia negocia el seu accés a la Unió Europea, però també ha mantingut tensions amb Brussel·les per l'afinitat del govern de Belgrad amb Rússia. El president serbi considera estúpides les crítiques comunitàries sobre la gestió de l'enterrament de Ratko Mladic. Se'l va condemnar a cadena perpètua per haver organitzat als anys 90, durant la guerra de Bòsnia, matances com la de Srebrenica, on van morir més de 8.000 bosnians.
0: Tornem a casa nostra perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya torna a negar l'amnistia als excàrrecs republicans de sotogoverno de l'1 d'octubre, Josep Maria Jové i Lluís Salvador. Els jutges han rebutjat la petició dels dos encausats que demanaven l'aplicació de la mesura després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictaminar el juliol que encaixa amb la legislació comunitària. Sostenen els magistrats que encara hi ha preguntes sobre la llei que la justícia europea no ha respost, com ara si el delicte de malversació hi entra i que no mouran fitxa fins que el Tribunal de Luxemburg no els ho aclareixi. Per Jové, la decisió era previsible i forma part de l'estratègia de la justícia espanyola per mantenir-los la causa oberta. Són declaracions a 3Cat Info.
5: És una maniobra del tot dilatòria, amb la voluntat d'allargar al màxim possible el patiment que estem tenint la gent que estem sota la seva instrucció.
0: Jové i Salvador van tenir responsabilitats a la Conselleria d'Economia que liderava Oriol Junqueras durant el referèndum del 2017. Estan acusats de malversació, prevaricació

0: prevaricació i desobediència. D'altra banda, el Tribunal Català ha donat per bo l'indult parcial per a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. La mesura l'havia demanat la mateixa sala, que la va condemnar per prevaricació en considerar que la pena era excessiva. El govern espanyol la va aprovar i ara l'exdirigent de Junts s'assegura que no haurà de trepitjar la presó. Òmnium Cultural demana 13 anys de presó per a cadascun dels 4 agents de la policia espanyola que aniran a judici acusats de participar en el llançament d'una bala de goma que va provocar la pèrdua d'un ull a Roger Espanyol durant l'1 d'octubre. L'entitat sobiranista, que exerceix l'acusació popular en el cas, considera que el tret no va ser accidental ni justificat, sinó antirreglamentari i com a represàlia contra l'activista. En l'escrit d'acusació, Òmnium remarca, a més, que l'agressió va ser emparada per la cadena de comandament i que no pot recaure tota la responsabilitat només en l'escopeter que va disparar el projectil. Els acusa dels delictes de lesions amb pèrdua d'un òrgan principal i de tortures. Els fets van passar a l'Institut Ramon Llull de Barcelona durant la jornada del referèndum de l'1 d'octubre. La Fiscalia no acusa els agents, considera que no han comès cap delicte. A Roger Espanyol també se'l va processar per atemptat contra l'autoritat per llançar una tanca contra els agents policials que custodiaven el centre, però al març del 2025 se'l va amnistiar.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Interior reportarà nous elements per defensar l'actuació dels dos agents dels Mossos processats per abatre l'anomenat pistoler de Tarragona l'any 2021. El magistrat diu que hi ha indicis que els membres del grup especial d'intervenció van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. Tarragona, Ricard Boigas.
2: Els dos agents formaven part del grup que va abatre el vigilant de seguretat que s'havia trinxerat en un mas de Riudoms després de disparar a tres excompanys de feina a Tarragona i a un mosso durant la fugida. Un dels agents va disparar un mínim de 17 trets i l'altre un. El magistrat conclou que hi ha indicis que van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que aportaran nous elements per defensar l'actuació del GEI.
3: Respectem les decisions judicials, no vol dir que estiguem d'acord. I per poder dir que estem d'acord o no estem d'acord, doncs hem de portar en el marc dels tràmits pertinents allò que considerem que són matisos importants a introduir.
2: L'advocat que defensa els agents, José Antonio Vitos, avança que recorreran. Desconeix quina és la proporcionalitat que pretén el jutge per arxivar el cas.
4: No es pot veure una actuació igual des d'un despatx que des del terreny on els lleis estan sotmesos no únicament amb una pressió, sinó amb un senyor que està obrint foc indiscriminadament contra ells i contra totes les persones que hi poguessin haver.
2: El jutge instructor ha arxivat la causa per a 8 agents més. El lletrat de l'acusació, Gerard Amigó, ja ha avançat a 3CAT Info que demanaran el processament de més agents.
5: Creiem que hi ha algunes altres persones que es tenen que haver imputat i, en principi, nosaltres, quan recorrem la interlocutòria, creiem que hi ha alguna persona més que hauria d'estar imputada.
2: La defensa dels Mossos apunta que els GEI estan convençuts de la intervenció i que tornarien a actuar de la mateixa manera.
0: Un dels dos menors detinguts per la mort d'un home a Manresa aquest dimarts estava sota llibertat vigilada per fets delictius anteriors. L'altre, que també havia estat en aquest règim, ja havia complert el temps que se li havia marcat. Així ho han confirmat fonts de la Fiscalia. La llibertat vigilada en el cas d'un menor no suposa un seguiment policial, sinó que un professional, ja sigui psicòleg o treballador social, controla que el menor vagi a escola o al metge o que visqui en un lloc estable. Mentrestant, aquest divendres s'han fet a Manresa els funerals per la víctima. Anem a Manresa, Nàtia Dell.
6: Comiat multitudinari a motiu per dir l'últim adéu a Carles Vilajosana mentre les investigacions continuen obertes. Al parlament final de la cerimònia, la germana de la víctima, abraçada a la imatge que presidia el funeral, ha dit que anirà a per totes i mourà els fils que calgui per aclarir què ha passat i fer pagar els culpables. Entre els assistents, el president de la Federació d'Associació de Veïns de Manresa, Jaume Canudes, que ha anunciat aquesta emissora que demanaran una reunió amb l'Ajuntament per parlar amb calma de com millorar la seguretat a la ciutat.
7: Hem de millorar la seguretat, sí, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.
6: Tenint en compte que els dos menors implicats en el crim, que estan ja en règim tancat, eren coneguts per la policia, Canudes ha afegit.
7: Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte. Se'ls ha d'inculcar una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent malifetes.

0: La cerimònia de comiat ha sonat la música de plens de l'Àpatum i peces del Correfoc de Manresa perquè al Carles li apassionaven aquestes festes.
1: Vist per a sentència el judici per la fallida de la cooperativa agrícola de l'Aldea, al Baix Ebre. La Fiscalia rebaixa fins als 5 anys de presó la petició de pena contra l'exgerent de l'entitat, el principal acusat en la causa. Tortosa, Jordi Barranca.
2: L'última sessió del judici ha servit perquè les parts presentin les conclusions finals. Tal com s'esperava, la Fiscalia ha mogut fitxa i ha rebaixat fins als 5 anys i 2 mesos de presó la petició de pena contra Daniel Ferrer, exgerent de la cooperativa. Inicialment li demanava 14 anys de presó. Tot plegat es deu a les dilacions indegudes d'un cas que va esclatar finals del 2011 i que no s'ha jutjat fins ara. Tot i així, el fiscal sosté.
3: És difícil creer que una persona con 6 quinquenios, una persona que tiene todos los poderes, una persona que coordina las 3 secciones, no tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo.
2: La representació de la cooperativa, per la seva banda, demana contra el principal acusat 23 anys i mig de presó. A banda de Ferrer, l'altra acusada, que ha arribat fins a final del judici, una proveïdora, ha acceptat una condemna de 3 mesos de presó i una multa de 4 euros al dia durant 2 mesos per falsedat de document mercantil. Més de 400 socis de la cooperativa, recordem-ho, es van quedar sense poder accedir als estalvis quan l'entitat va fer fallida.
1: La Fiscalia demana jutjar el fundador de Glovo, Òscar Pierre, per un delicte contra els drets dels treballadors. Pierre ha estat investigat per haver mantingut els repartidors de Glovo com a autònoms, malgrat les sentències del Suprem i els requeriments de la Inspecció de Treball. La defensa de Pierre, però, demana que s'arxivi la causa i sosté que el model de l'empresa de repartiment a domicili era legal. Ara serà el jutjat d'instrucció qui haurà de decidir si obre judici oral i si porta al banc dels acusats a Pierre. La investigació va començar l'estiu del 2024 arran d'una denúncia de la Fiscalia i compta amb la CGT com a acusació popular. El sindicat s'oposa a l'arxivament i defensa que Glovo va mantenir durant anys condicions laborals il·legals.
4: El temps.
1: Gemma Puig.
5: Avui les temperatures s'han disparat, fins i tot més que no pas ahir. Hem arribat a aquests 43 graus a Vinebre, 42 al Masroig, 41 a Llimiana, Seròs, 40 al Dover, Sant Salvador de Guardiola, i en molts casos i en molts observatoris, doncs, aquests valors de rècord, temperatura màxima mai registrada en un mes de setembre, com és el cas de l'Observatori Fabra, que s'ha arribat als 34,2 graus. Durant el cap de setmana continuarem amb aquesta calor intensa, amb aquests valors alts per l'època, amb avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta calor cap a comarques interiors. En molts punts també de la façana litoral, aquí les màximes poden tornar a arribar als 34 o 35 graus, per tant, una calor cada cop una mica més difícil de suportar. I això sí, durant el cap de setmana, doncs, tindrem una mica més de núvols. De cara a dissabte al matí, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, cel enterbolit, bandes de núvols alts i prims que aniran en augment de cara al migdia i la tarda, i també aquest cel una miqueta més ennuvolat de cara a diumenge a la tarda.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: L'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tota l'Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. Precisament els Estats Units són l'únic país que ha votat en contra de la iniciativa presentada per un país africà, Togo, amb el suport de la Unió Africana i de França, i que ha rebut el vot favorable de 164 estats i l'abstenció de 6. El cap de la diplomàcia de Togo ha justificat així la iniciativa.
6: Després de la resolució, podem saber exactament, compartir i comentar la mida real de l'Àfrica. I entenc que la simbologia és molt important.
1: L'actual cartografia del món es va establir al segle XVI, l'anomenat mapa Mercator, nom del cartògraf que el va dissenyar i que destacava les rutes de navegació de l'època. És un mapa que no correspon amb la mida real dels països, de manera que alguns eren percebuts arbitràriament com a perifèrics. Una desena de persones intoxicades, una d'elles en estat crític arran d'un accident amb olis vegetals al port de Barcelona. Es tracta d'operaris que van inhalar monòxid de carboni a la bodega del vaixell que estaven descarregant. El sistema d'emergències mèdiques va atendre 19 persones, 9 de les quals

0: van resultar il·leses, mentre que un dels operaris el van haver de traslladar a l'Hospital Clínic i es troba en estat crític. Quatre afectats més també han estat ingressats en aquest hospital i el seu estat és menys greu, i altres cinc ja els han donat d'alta. Els fets van tenir lloc dijous a mitjanit. La Guàrdia Civil i Capitaneria Marítima estan investigant les circumstàncies de l'accident. El govern ha fixat els serveis mínims per a la vaga d'educació de dimarts que ve, el primer dia de curs, en què hi hauria d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre. A les escoles i instituts d'infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules. En cas de les escoles bressol, els serveis mínims seran del 33% de la plantilla i els centres d'educació especial la meitat del personal. Mentrestant, els sindicats que convoquen la vaga, la USTEC, la CGT, la Intersindical i la COS, ja han anunciat que l'aturada es farà de manera descentralitzada. Hi haurà concentracions i manifestacions repartides per tot el territori. En la majoria dels casos, les accions començaran ja a les 7 del matí. A Barcelona s'ha convocat una manifestació a la plaça Urquinaona a les 10 del matí, que acabarà a la plaça Sant Jaume.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: I said something transpired between you. Something inappropriate.
0: El veterà director nord-americà Paul Schrader aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula. Aquest divendres l'ha presentat a Venècia fora de concurs. Ho ha seguit el nostre enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
3: El director de la mítica cinta dels anys 80, American Gigolo, ens presenta un professor de filosofia que retroba amb els fantasmes del seu passat més fosc quan entra a treballar en un nou institut. L'aparició sobtada de la víctima d'un abús que va cometre anys abans, quan tot just entrava la majoria d'edat, tormenta el pensador i el porta a una profunda crisi existencial on es barregen la culpabilitat, la repressió, el desig, el xantatge, la pulsió suïcida i el retiment de comptes amb la víctima i amb la família. Uns temes que Paul Schrader, que ha escrit el guió de la pel·lícula, va relligant al llarg del metratge amb les lliçons bàsiques de filosofia que el professor imparteix als estudiants i amb els seus apunts per escriure un llibre sobre el filòsof del segle XVII, Baruch Spinoza. El protagonista Jack Houston diu que la cinta farà reflexionar els espectadors sobre les grans preguntes de la vida.
4: És un dels guions més brillants que he llegit i rellegit. L'estil del Paul quan escriu és tan bo perquè planteja una pregunta i no la respon. I aquest gran interrogant és: som capaços de canviar? I algú com el John ha de creure fermament que podrà canviar, perquè si no, ell és el monstre.
3: Al repartiment també hi ha noms com Sofia Boutella, Daniel Zobato o Bill Pullman.
0: Més de 60 espectacles amb noms com Josep Maria Flotats, Àngels Gunyalons, Leonardo Sbaraglia, Lluís Omar o José Sacristán conformen la nova temporada als teatres del grup Focus. Entre les novetats destaquen la direcció de Sílvia Munt a Panorama des del Pont, al Teatre Goya, o l'estrena de Bons i Dolents de Joel Joan, al Condal. I entre les reposicions, l'obra Els fills, un dels grans èxits de la temporada passada, amb Emma Vilarassau, Mercè Arànaga i Jordi Buixaderes, que tornarà a la Villarroel. La sorpresa del nou curs arribarà la primavera vinent al Teatre Romea, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company, que comptarà amb actors catalans i que vol obrir una nova etapa d'internacionalització per als teatres del grup. Ho ha avançat aquest divendres el president de Focus, Daniel Martínez.
5: Volem fer, farem, en aquesta temporada, una coproducció amb ells, el Teatre Romea. L'obra no la diré. Maig-juny, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company. Recordant els temps d'internacionalització del Romea. Volem, d'alguna manera, encetar una nova etapa d'internacionalització.
0: Focus afronta la nova temporada amb optimisme, després d'un any de rècord, a més de 500.000 d'espectadors i una recaptació de gairebé 15 milions d'euros. En l'any del seu 40 aniversari, el grup preveu una inversió de 14,5 milions d'euros, la més gran de la seva història.
1: Esports.
0: Amb en David Ubach.
6: El Madrid ha perdut aquest divendres al camp del Betis en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que el porter bètic Álvaro Valls

0: Vallès li aturés un penal a Mbappé al temps afegit, que hagués suposat l'empat a un. Al primer temps, Vinícius ha xutat el pal i al minut 90, abans del penal fallat, l'àrbitre ha anul·lat un gol al jugador blanc Espí per fora de joc. Per cert, que el gol del Betis l'ha marcat Parrot al minut 81 de partit. Un enfrontament que ha valorat polèmica arbitral inclosa el preparador blanc José Mourinho a la seva manera i en termes crítics.
1: Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naif. Los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos.
0: Parlem ara del Barça femení.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'equip de Pere Romeu ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiel danès a domicili. Aquesta fase començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre, amb la final a Varsovia, a Polònia. D'altra banda, el Barça femení jugarà aquest dissabte el seu partit de la segona jornada de Lliga al camp del Sevilla, un rival que ha analitzat així Pere Romeu, el tècnic.
3: Alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
0: El Barça recupera Esmei Brooks i Quica Nazaret. Hores abans hi haurà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women amb transmissió a TV3. La davantera blanquiblava, Ona Baradat, s'ha mostrat ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
0: El bàndol badaloni, per la seva banda, el seu entrenador Marc Ballester ha parlat d'enfrontament especial.
5: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
2: 3CAT Info.
0: Pel que fa a la segona divisió masculina, el Girona visitarà aquest dissabte l'Sporting de Gijón a la jornada 4. El preparador dels gironins, Quique Álvarez, s'ha referit a la incidència que pot tenir l'estadi del Molinón en el desenllaç del partit.
6: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
0: El Girona té la baixa de Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta, mentre que estan convocats els nouvinguts Mateu Morell, Carles Pérez i Furtado. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info.
0: Segons ha pogut saber 3CAT Info, l'alè del Barça Tosane Bouman serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa CB. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat amb victòria davant de les anfitriones, per 53 a 83. I del bàsquet passem a l'handbol.
2: 3CAT Info.
0: El Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A la primera semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39 a 37 al Porto portuguès, tot i que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha acabat més aviat decebut.
7: No, sí. Ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no estan gaire bé.
0: Són declaracions Ortega Sport 3. El Barça jugarà la final contra l'Sporting de Portugal, que a la segona semifinal ha derrotat el Bidasoa d'Irun per 31 a 29. Pel que fa a la Vuelta Ciclista a Espanya, el belga Wout van Aert ha guanyat des de l'escapada la 13a etapa, de 193 quilòmetres entre el Muñecar i Loja. El seu company d'equip, el Visma, Sepp Kuss, se n'ha felicitat en declaracions a Televisió Espanyola.
8: Una etapa duríssima por el calor, por la velocidad, dimos a mil toda la etapa, pero no, muy, muy contento para Wout, para conseguir una victoria, porque en esa vuelta es la única cosa que le faltaba.
0: A la general, Enric Mas, del Movistar, manté un dia més el mallot vermell de líder. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el murcià Carlos Alcaraz s'ha classificat per als vuitens de final, que jugarà contra l'estatunidenc Tommy Paul. En tercera ronda, Alcaraz s'ha desfet del xinès Wu en 3 sets, 6-3, 6-4 i 6-1.
2: Trescat Info.

0: Són les 5. El nou model de finançament pactat entre el govern espanyol i Esquerra supera un primer tràmit i s'ha aprovat amb el suport de Catalunya i les Canàries. I han votat en contra la resta d'autonomies perquè consideren que és un model fet a mida per a Catalunya. La reforma haurà de començar a la tramitació al Congrés per entrar en vigor l'any que ve, tot i que no té els suports garantits. Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar fenòmens extrems. Per això es plantegen enviar missatges durant i també després de les pluges per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. Rússia ataca amb un dron la seu dels serveis de seguretat d'Ucraïna al centre de Kiev i causa una dotzena de ferits. L'atac es produeix just abans del viatge dels enviats de Trump aquest cap de setmana a Moscou i la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat que les dues parts suspenguin els atacs durant la visita. Giorgia Meloni fa gala de la seva gestió en un míting per celebrar que lidera el govern més longeu de la història recent d'Itàlia. La primera ministra assegura que Europa i el món es tornen a prendre Itàlia seriosament. Posa com a exemple que Dinamarca, amb un govern socialdemòcrata, vol copiar-li la idea de fer centres de deportació de migrants fora de la Unió Europea. SEAT reconeix que estan oberts tots els escenaris sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. El govern diu que farà el que faci falta per preservar la presència industrial i els llocs de treball. El jutge envia a la presó els pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. A tot això ha quedat en llibertat amb càrrec la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La jutgessa li ha retirat el passaport i li ha prohibit sortir del país. La cantant catalana Aitana sedueix les més de 17.000 persones que han anat al primer dels quatre concerts que farà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Durant més de dues hores ha repassat els temes del seu quart àlbum i èxits anteriors.
1: Esports.
2: El Madrid ha perdut al camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1. El Barça femení ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. I segons ha pogut saber 3CAT Info, l'alè del Barça de bàsquet, Tosané Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla.
3: Pel que fa al temps, cap de setmana de ple estiu, amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides a la costa. Matí amb alguns núvols baixos a l'extrem sud i bandes de núvols prims durant tot el dia. Tornarà a fer molta calor al migdia, repetirem els valors més alts tocant els 40 graus i amb moltes màximes entre els 35 i els 38 graus.
1: 3CAT Info.
3: Salutacions, us parla Carola Gil. El nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet aquest divendres el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa l'1 de gener vinent per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar al Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
5: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
4: En concret, són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alícia Romero en sortia satisfeta.
6: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
4: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
7: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
8: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
4: Tot això, s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
9: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
10: Segur que no n'hi ha per tant.
0: Tot pot canviar de cop, és la campanya amb què Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per l'època i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar danes i fenòmens extrems. Si els episodis són sobtats, avisen que no sempre serà possible enviar un missatge a Esalert. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions al Catalunya Nit.
11: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un SALER, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
0: De fet, el so que sentirem podria canviar ben aviat. A finals d'aquest any podria entrar en funcionament un nou sistema d'avís menys estrident per als missatges preventius.
11: Que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident i que fins i tot aquestes altres tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, doncs per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
0: El projecte ja està avançat, però la seva aplicació no s'espera en cap cas aquesta tardor. El risc d'incendi puja de cara a aquest dissabte. Els agents rurals activaran el nivell 4 del Pla Alfa, el perill extrem, en 34 municipis de les comarques de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. També s'activarà el nivell 3 per perill alt d'incendi en 356 municipis de 32 comarques. Per tot plegat, els agents rurals fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que comporti un risc d'incendi. Tot això després que la calor ja hagi assolit rècords en un mes de setembre en diversos punts del país. Els termòmetres de Vinebre, a la Ribera d'Ebre, s'han enfilat fins als 42 graus i mig. És la temperatura màxima a què s'ha arribat mai aquest mes i supera el rècord que també va marcar el poble fa 10 anys. Pel que fa a la ciutat de Lleida, aquest divendres s'han fregat els 40 graus, rècord també al setembre des de fa 68 anys. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: Lleida ha superat en gairebé 2 graus els 38 de màxima registrats fins ara el 12 de setembre del 1958. Un rècord que s'ha superat doncs amb escreix. Els veïns amb qui hem parlat es mostraven farts d'una calor que s'està allargant massa.
13: Una sensació amb ganes infinites que això s'acabi i que les temperatures baixin. Aquí a Lleida això ha sigut un estiu i és un estiu molt dur. I ara mateix acabo de sortir d'un lloc amb aire condicionat i al sortir el xoc que tens, estem molt cansats, molt cansades.
14: Fa moltíssima calor, jo no aguanto més, m'he anat a comprar una botella al bon preu perquè no aguanto la calor que fa. És horrorós, la veritat, és insuportable.
15: Que portem tot l'estiu amb una calor de por, llavors ara al setembre això ara ja mos sobre i no es pot aguantar aquesta calor tot tant temps.
12: Recordem que Lleida ja ha assolit també rècord aquest estiu en dies en què s'ha arribat o superat els 40 graus amb un total de 15.
0: Obrim plana internacional. Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atac sobre la capital d'Ucraïna i ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència en ple centre de Kiev. L'acció ha causat una dotzena de ferits. El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no era el despatx en el moment de l'explosió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia en el moment oportú. Aquest atac s'ha produït dos dies abans de la primera visita dels enviats de Donald Trump a Kiev. Steve Witkoff i Jared Kushner tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte seran a Moscou i l'endemà a Kiev. El president ucraïnès ha proposat a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
10: Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sans i estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra i Rússia ha de fer el mateix, garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
0: I anem ara a Itàlia, perquè Giorgia Meloni ha fet història. El seu govern s'ha convertit en el més longeu de la història recent d'aquest país, i això que encara no porta ni 4 anys, perquè es va constituir l'octubre del 2022. La líder de Germans d'Itàlia ho ha volgut celebrar aquest divendres amb un acte multitudinari a Bari, que ha reunit més de 10.000 simpatitzants.
16: L'estabilitat per Itàlia no ha estat un caprici, ha estat un escut. I gràcies a aquesta estabilitat hem pogut protegir aquest país.
0: Aquest acte a Bari ha servit també per donar el tret de sortida a la precampanya per a les eleccions de l'any que ve. Els sondejos són favorables al partit de Meloni, però no als seus socis de govern, Forza Italia i la Lliga, i guanya força un nou partit liderat per un exgeneral de l'exèrcit que es presenta sense embuts com l'autèntica extrema dreta del país. Per això, en aquest míting a Bari, Meloni ha presumit d'haver calmat els mercats, d'haver reduït l'atur i d'haver fet caure l'entrada de migrants. I precisament el dia que Dinamarca, amb un govern socialdemòcrata, ha confirmat que espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve, com ja fa Itàlia, Meloni ha enviat aquest missatge a Brussel·les.
16: Ens van titllar d'extremistes durant anys i després ho han copiat tot. Això és el que significa tenir pes a Brussel·les.
0: El govern danès ha reunit aquest divendres a Copenhaguen un grup de països europeus que també volen impulsar aquesta mesura. Són Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Grècia. Els ministres de l'interior d'aquests països s'han reunit per negociar-ho, però sense desvelar amb quin govern de fora de la Unió Europea negocien per ubicar-hi aquestes instal·lacions. El congrés anual de Reform UK, l'extrema dreta britànica, no està sortint com el seu líder esperava. Nigel Farage ha acceptat la dimissió de dos alts càrrecs després de les noves acusacions de finançament irregular. En paral·lel, Farage i el president de Reagrupament Nacional francès, Jordan Bardella, present al Congrés, ha firmat un acord per combatre la immigració quan arribin al poder. Anem a Londres. Quim Olivares.
17: El congrés anual que es fa a Birmingham havia de representar la consolidació de Reform UK com a alternativa seriosa als laboristes i conservadors. Però una investigació amb càmera oculta, emesa per la cadena Channel 4, mostra com un actor que es feia passar per un empresari nord-americà emparaula la donació de 500.000 de lliures de Reform UK, cosa que vulneraria la legislació electoral britànica. Aquest divendres, el líder de Reform UK ha dit que tot plegat va ser una trampa. Sentim-lo.
18: Això va ser un parany. Deixeu-me aclarir-ho. El partit no ha fet res malament. No va agafar diners il·legals. De fet, no va agafar diners de cap mena en absolut.
17: Aquestes acusacions se sumen a la investigació del Parlament sobre el regal de 5 milions de lliures que Farage va rebre d'un empresari de criptomonedes el 2024, quan encara no era diputat. La policia també investiga donacions de 500.000 de lliures d'un antic assessor condemnat als Estats Units per delictes financers. Aquest divendres, el president de l'extrema dreta francesa, Jordan Bardella, ha promès que si la seva formació arriba al poder a França, l'any que ve enfortirà els controls a l'estret de la mànega.
19: El nostre govern farà tot el que tingui a l'abast per garantir que França ja no sigui la porta d'entrada de la immigració il·legal al Regne Unit.
17: Per Bardella, el president francès Emmanuel Macron no ha protegit el país davant la immigració.
0: Eleccions regionals clau a Alemanya aquest diumenge a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, on les enquestes pronostiquen una majoria absoluta per a la formació d'extrema dreta Alternativa per a Alemanya. Es tracta d'un estat on l'economia és més dinàmica i ha crescut més que la majoria de regions alemanyes, i on bona part de l'empresariat tremola davant l'escenari que la ultradreta pugui manar, cosa que no ha fet mai a la regió. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
20: El programa electoral d'Alternativa per Alemanya parla poc de temes empresarials o industrials. Que cal eliminar burocràcia o abaratir l'energia ho diuen tots els partits, també l'extrema dreta. Però hi ha altres aspectes que amoïnen més. Marco Langhoff, president de l'Associació Empresarial de Saxònia-Anhalt.
21: Posen tenim un munt. Una sortida voluntària de la Unió Europea, per exemple, seria un harakiri. A això s'hi afegeix el rebuig a la migració aliena a la nostra cultura. És la noia polonesa que he contractat per la comptabilitat d'una altra cultura? És una especialista de Malàisia aliena a la nostra cultura? Si aquesta no ho és, qui? Però a mi ningú m'ha de prescriure qui puc contractar i qui no.
20: Fa mesos que l'envien a l'estat federal està enrarit, i això ja té conseqüències, quan l'extrema dreta encara no ha guanyat. Thomas Bockmeier, professor d'Economia i president de la Cambra de Comerç de Saxònia-Anhalt.
22: Un hoteler amb 100 treballadors que són originaris de 10 o 12 països diferents. Aquest sí que s'amoïna quan sent a parlar de remigració i coses similars. Aquest hoteler m'explicava que ara ja té cancel·lacions. Gent que truca i que diu, els últims 3 anys hem vingut a la tardor, no s'ho prengui malament, però aquest cop no vindrem.
20: L'empresariat a Saxònia-Anhalt el que demana és un govern estable. Tampoc els agrada un govern amb l'extrema esquerra. Afirmen que les posicions radicals no són bones per fer negocis.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
23: Avui les temperatures s'han disparat, fins i tot més que no pas ahir. Hem arribat a aquests 43 graus a Vinebre, 42 al Masroig, 41 a Llimiana, Seròs, 40 al Dover, Sant Salvador de Guardiola, i en molts casos i en molts observatoris doncs aquests valors de rècord, temperatura màxima mai registrada en un mes de setembre, com és el cas de l'Observatori Fabra, que s'ha arribat als 34,2 graus. Durant el cap de setmana continuarem amb aquesta calor intensa, amb aquests valors alts per l'època, amb avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta calor cap a comarques interiors, amb molts punts també de la façana litoral. Aquí les màximes poden tornar a arribar als 34 o 35 graus, per tant, una calor cada cop una mica més difícil de suportar. I això sí, durant el cap de setmana doncs, tindrem una mica més de núvols. De cara a dissabte al matí, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, cel enterbolit, bandes de núvols alts i prims que aniran en augment de cara al migdia la tarda, i també aquest cel una miqueta més ennuvolat de cara a diumenge a la tarda.
1: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: SEAT reconeix que estan tots els escenaris oberts sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. Després que la direcció de Volkswagen hagi demanat la flexibilitat als membres del grup per fer front a la crisi del sector Europa, el conseller delegat de SEAT, Markus Haub, ha dit que estan preparats per adaptar-se a les demandes del mercat.
24: Cupra está imparable y es nuestro motor de crecimiento. Y Martorell está preparada para el futuro, para adaptarnos a la demanda del mercado. A esto se suma la marca SEAT, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo.
0: El president Salvador Illa considera que l'important és mantenir la presència industrial i els llocs de treball.
25: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana, i per tant el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
0: Els inversors han aplaudit el pla de reestructuració de Volkswagen, aprovat aquest dijous pel Consell de Vigilància del grup, que preveu augmentar fins a 100.000 els treballadors que s'acomiadaran en els propers anys a tot el món i que no descarta el tancament de 4 plantes de producció a Alemanya. Les accions de Volkswagen han pujat aquest divendres un 6,5% en una jornada de guanys moderats per la resta de valors del sector. El president de Telefònica, Marc Murtra, aposta per impulsar sense complexos la indústria de la defensa a Catalunya. Per Murtra, cal desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa.
26: Jo crec que a Catalunya hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia, necessitem una indústria de defensa i això vol dir tecnologia i capacitat industrial, sense cap tipus de complexa. A més, hem d'entendre que les tecnologies que es desenvolupen a la defensa després tenen un ús dual.
0: El president de Telefònica ha fet aquestes declaracions en un acte organitzat per Foment del Treball. La patronal catalana està treballant des de fa mesos per aconseguir que empreses d'aquí puguin optar als nous contractes públics de defensa. La Generalitat també hi aposta i impulsa un programa perquè 400 empreses de l'àmbit de les tecnologies duals, la metal·lúrgia, la maquinària i l'automoció, siguin més competitives per presentar-se a aquestes licitacions. Més coses. El jutge envia a la presó els pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. La població ha fet un minut de silenci en memòria del menor. Tarragona, Ricard Buigas.
2: El jutge d'Amposta ha decretat a presó provisional comunicada i sense fiança pel pare i la mare detinguts.

0: A València. La causa està oberta per un suposat delicte d'homicidi. També s'hi afegeix el delicte d'abandonament de menors i el de maltractament animal. El magistrat ha retirat la pàtria potestat dels altres tres fills que té la parella. Els Mossos van trobar les restes del nen de 18 mesos al domicili familiar després d'obrir una investigació arran de la denúncia que va presentar l'avi per la desaparició de la criatura. La població del Montsià ha fet un minut de silenci en memòria del nen. Unes 200 persones s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, s'ha compromès a analitzar què ha fallat per evitar que torni a passar.
1: Assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
0: El municipi ha decretat 2 dies de dol.
2: Ha quedat en llibertat amb càrrecs la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La jutgessa de Guàrdia de Badalona ha pres aquesta decisió, tot i que li aplica mesures cautelars, com ara la retirada de passaport i la prohibició de sortida del territori, i també l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat. El cadàver de la criatura va ser localitzat dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina. L'avís el va donar la dona de fer feines del bloc de després de trobar restes de sang al replà de l'edifici. A la dona, de 33 anys, la van detenir dijous. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas i investiga les circumstàncies de la mort. La dona continua en qualitat d'investigada, sense que en aquest moment de la fase judicial es pugui qualificar encara el delicte.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
4: Les meves amigues, la meva família, bueno, és que som 4 Palau Sant Jordi, és una locura, gràcies, la veritat, és una locura. Estoy demasiado feliz.
2: Primer concert de la cantant Aitana al Palau Sant Jordi, ple a vessar en el primer dels 4 concerts que la cantant de Sant Climent de Llobregat farà a Barcelona. Els concerts formen part de la gira Cuarto Azul Tour, que va començar el 9 de maig passat. Anem a Barcelona, ho ha seguit la nostra companya Montse Pujol.
5: Des que ha sortit a l'escenari, Aitana ha fet vibrar les 17.000 persones que han omplert aquest divendres al Palau Sant Jordi. Vestida de rosa, Aitana ha sortit d'una habitació blava i ja ha interpretat el tema 6 de febrero, que ha fet vibrar tot el Palau. Ha saludat amb un bona nit Barcelona i ha explicat com de feliç se sent i se sentia actuant a casa seva. En un escenari espectacular, ple de projeccions i llums, Aitana ha cantat, ha anat desgranant els temes del seu quart àlbum, Cuarto Azul, i temes també dels seus anteriors. Abans del concert hem parlat amb algunes de les seves seguidores que ens deien per què els agrada tant Aitana.
6: Mira, nosaltres la seguim des d'OT 2017, llavors mos encanta i mos agrada la seva naturalitat i la seva veu. Molt, la seva veu mos encanta.
7: A mi, per exemple, el que transmet quan canta i els sentiments que expressa quan canta.
8: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt. Sí, jo crec que és... Transmet alguna cosa que no en transmet les altres, aquesta connexió, saps?
5: El d'aquest divendres és el primer dels 4 concerts que Aitana farà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Després, la gira la portarà per Amèrica Llatina, els Estats Units i per tota Europa.
3: 3Cat Info. Esports.
2: Amb en David Ubach.
9: El Madrid ha perdut el camp del Betis en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que el porter bètic Álvaro Valles li aturés un penal a Mbappé al temps afegit, que hagués suposat l'empat a 1. Al primer temps, Vinícius ha xutat el pal i al minut 90, abans del penal fallat, l'àrbitre ha anul·lat un gol al jugador blanc Espí per fora de joc. El gol del Betis l'ha marcat Parrot al 81 de partit. Aquest dissabte es disputaran a primera el Rayo Vallecano Racing de Santander, el Villarreal Deportivo de la Coruña i l'Atlètic Club de Bilbao Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez convocat amb els matalassers. Els dos catalans jugaran diumenge, València-Barça i Espanyol-Sevilla. Parlem ara del Barça femení.
3: 3cat info.

0: Informar. Explicar. Entendre.
1: I és que l'equip de Pere Romeu ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. El sorteig l'ha valorat el directiu responsable del femení blaugrana, Xavi Puig.
2: Son equipos que siempre están arriba. Intentaremos competir como lo sabe hacer el Barça e intentar ir partido a partido, pero el objetivo está claro, que es llegar a la final y ganarla.
1: Aquesta fase començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre. La final d'aquest any serà a Varsovia, a Polònia. D'altra banda, el Barça femení jugarà aquest dissabte el seu partit de la segona jornada de Lliga al camp del Sevilla. Un rival que ha analitzat així Pere Romeu.
3: Alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
1: El Barça recupera Esmei Brooks i Quica Nazaret. Hores abans hi haurà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women, amb transmissió a TV3. La davantera blanquiblava, Ona Baradat, s'ha mostrat ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
1: A les badalonines, per la seva banda, el seu entrenador, Marc Ballester, ha parlat de partit especial.
5: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana, i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
1: Pel que fa a la segona divisió masculina, el Girona visitarà aquest dissabte l'Sporting de Gijón a la jornada 4. El preparador dels gironins, Quique Álvarez, s'ha referit a la incidència que pot tenir l'estadi d'El Molinón en el desenllaç del partit. Sentim aquestes valoracions de Quique Álvarez.
6: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar, perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
1: El Girona té la baixa de Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta, mentre que estan convocats els nouvinguts Mateu Morell, Carles Pérez i Furtado. En futbol internacional, Luis Enrique ha renovat contracte com a entrenador del Paris Saint-Germain fins al 2030. I un apunt encara relatiu al futbol i al Barça, perquè ja hi ha disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT un nou episodi del podcast documental Rècords. Es titula Puya als 50 i commemora els 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit de futbol. A més, aquest dissabte, a l'antena digital d'aquesta emissora, de 8 del matí a 12 de la nit, s'emetran algunes de les transmissions històriques de Joaquim Maria Puyal. Dit això, obrim el bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
0: L'actualitat esportiva a fons.
1: Segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aler del Barça, Tosane Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa CB. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat amb victòria davant de les anfitriones per 53-83. 30 punts de diferència que valorava així la nova jugadora de l'Uni Girona, Iana Martín, en declaracions a Teledeporte.
7: Nunca sabes lo que te espera realmente. Nuestro objetivo era venir aquí, plantarle cara a Alemania, no darles ni una oportunidad de respirar y continuar con el juego sabiendo que iba a ser complicado. Creo que lo hemos logrado.
1: En l'altre partit del grup, Japó 102, Mali 97. Aquest dissabte el combinat espanyol s'enfrontarà al malià en la segona jornada. I del bàsquet passem a l'handbol.
0: 3CAT Info.
1: Per explicar que el Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A la primera semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39-37 al Porto portuguès, tot i que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha acabat més aviat decebut.
8: No, sí. Ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no em estan gaire bé.
1: Declaracions Ortega, Sport 3. El Barça jugarà la final contra l'Sporting de Portugal. I pel que fa a la Vuelta Ciclista a Espanya, triomf del belga Wout van Aert des de l'escapada a la 13a etapa. Enric Mas, del Movistar, continua liderant la general sense gaires canvis.
0: Trescat Info. Són 6:15.

supera un primer tràmit i s'ha aprovat amb el suport de Catalunya i les Canàries. I han votat en contra la resta d'autonomies perquè consideren que és un model fet a mida per a Catalunya. La reforma haurà de començar ara la tramitació al

0: pluges per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. I de la plana internacional, Rússia ataca amb un dron la seu dels serveis de seguretat d'Ucraïna, al centre d'Kíev, i causa una dotzena de ferits. L'atac es produeix just abans del viatge dels enviats de Trump aquest cap de setmana a Moscou i la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat que les dues parts suspenguin els atacs durant la visita. A partir d'ara us explicarem que l'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tot Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. I anirem al Festival de Venècia, on el veterà director nord-americà Paul Schrader aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula. I en esports, què destaques, David Ubach?
1: Que el Madrid ha perdut al camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0 després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana de ple estiu amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides a la costa. Matí amb alguns núvols baixos a l'extrem sud i bandes de núvols prims durant tot el dia. Tornarà a fer molta calor al migdia, repetirem els valors més alts tocant els 40 graus i amb moltes màximes entre els 35 i els 38 graus. El nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet aquest divendres el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa l'1 de gener vinent per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar el Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
3: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
2: En concret, són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alicia Romero en sortia satisfeta.
4: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
2: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
5: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo de separatismo catalán.
6: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
2: Tot això s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
8: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
9: Segur que no n'hi ha per tant.
0: Tot pot canviar de cop, és la campanya amb què Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per a l'època i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar danes i fenòmens extrems. Si els episodis són sobtats, avisen que no sempre serà possible enviar un missatge des d'alert. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions per al Catalunya Nit.
10: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un alert, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
0: I el so que sentirem podria canviar ben aviat.

0: A finals d'aquest any podria entrar en funcionament un nou sistema d'avins menys estrident per als missatges preventius.
1: Que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident i que fins i tot aquestes altres tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, doncs per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
0: El projecte ja està avançat, però la seva aplicació no s'espera en cap cas aquesta tardor. I de la plana internacional, Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atac sobre la capital d'Ucraïna i ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència en ple centre de Kiev. L'acció ha causat una dotzena de ferits. El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no era el despatx en el moment de l'explosió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia en el moment oportú. Aquest atac s'ha produït dos dies abans de la primera visita dels enviats especials de Donald Trump a Kiev. Steve Witkoff i Jared Kushner tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte seran a Moscou i l'endemà a Kiev. El president ucraïnès ha proposat a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
2: Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sans i estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra i Rússia ha de fer el mateix, garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
0: Més coses. Brussel·les cancela el viatge d'una comissària europea a Sèrbia com a càstig al govern de Belgrat per l'exaltació que està fent del criminal de guerra Ratko Mladic, mort la setmana passada mentre estava empresonat. Les autoritats sèrbies mantenen la incògnita de si li organitzaran un funeral d'estat i a la Comissió Europea se li acaba la paciència. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
3: La Comissió Europea està molesta perquè les restes mortals de Mladic han arribat a Sèrbia amb un avió del govern i han estat rebudes amb honors militars. Com a represàlia, la comissària europea d'ampliació, Marta Kos, ha suspès el viatge que tenia previst fer-hi els propers dies i avisa que analitzaran amb lupa tot el que facin les autoritats durant el funeral de Mladic. Diu que ho tindran en compte a l'hora d'avaluar si deixen que Sèrbia entri a formar part de la Unió Europea.
4: No només va de qüestions tècniques, també va de valors i en especial de veure si ells s'alineen amb els nostres valors. El retorn de les restes de Ratko Mladic a Belgrat serà una prova molt important.
3: Fa anys que Sèrbia negocia el seu accés a la Unió Europea, però també ha mantingut tensions amb Brussel·les per l'afinitat del govern de Belgrat amb Rússia. El president serbi considera estúpides les crítiques comunitàries sobre la gestió de l'enterrament de Ratko Mladic. Se'l va condemnar a cadena perpètua per haver organitzat als anys 90, durant la guerra de Bòsnia, matances com la de Srebrenica, on van morir més de 8.000 bosnians.
0: Tornem a casa nostra perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya torna a negar l'amnistia als excàrrecs republicans de sotogoverno de l'1 d'octubre, Josep Maria Jové i Lluís Salvador. Els jutges han rebutjat la petició dels dos encausats que demanaven l'aplicació de la mesura després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictaminar el juliol que encaixa amb la legislació comunitària. Sostenen els magistrats que encara hi ha preguntes sobre la llei que la justícia europea no ha respost, com ara si el delicte de malversació hi entra i que no mouran fitxa fins que el Tribunal de Luxemburg no els ho aclareixi. Per Jové, la decisió era previsible i forma part de l'estratègia de la justícia espanyola per mantenir-los la causa oberta. Són declaracions a 3CAT Info.
5: És una maniobra del tot dilatòria, amb la voluntat d'allargar al màxim possible el patiment que estem tenint la gent que estem sota la seva instrucció.
0: Jové i Salvador van tenir responsabilitats a la Conselleria d'Economia que liderava Oriol Junqueras durant el referèndum del 2017. Estan acusats de malversació, prevaricació i desobediència. D'altra banda, l'alt tribunal català ha donat per bo l'indult parcial per a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. La mesura l'havia demanat la mateixa sala, que la va condemnar per prevaricació en considerar que la pena era excessiva. El govern espanyol la va aprovar i ara l'exdirigent de Junts s'assegura que no haurà de trepitjar la presó. Òmnium Cultural demana 13 anys de presó per a cadascun dels 4 agents de la policia espanyola que aniran a judici acusats de participar en el llançament d'una bala de goma que va provocar la pèrdua d'un ull

0: a Roger Espanyol durant l'1 d'octubre. L'entitat sobiranista, que exerceix l'acusació popular en el cas, considera que el tret no va ser accidental ni justificat, sinó antirreglamentari i com a represàlia contra l'activista. En l'escrit d'acusació, Òmnium remarca, a més, que l'agressió va ser emparada per la cadena de comandament i que no pot recaure tota la responsabilitat només en l'escopeter que va disparar el projectil. Els acusa dels delictes de lesions amb pèrdua d'un òrgan principal i de tortures. Els fets van passar a l'Institut Ramon Llull de Barcelona durant la jornada del referèndum de l'1 d'octubre. La Fiscalia no acusa els agents, considera que no han comès cap delicte. A Roger Espanyol també se'l va processar per atemptat contra l'autoritat per llançar una tanca contra els agents policials que custodiaven el centre. Però al març del 2025 se'l va amnistiar.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Interior reportarà nous elements per defensar l'actuació dels dos agents dels Mossos processats per abatre l'anomenat pistoler de Tarragona l'any 2021. El magistrat diu que hi ha indicis que els membres del grup especial d'intervenció van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. Tarragona, Ricard Boigues.
2: Els dos agents formaven part del grup que va abatre el vigilant de seguretat que s'havia trinxerat en un mas de Riudoms després de disparar a tres excompanys de feina a Tarragona i a un mosso durant la fugida. Un dels agents va disparar un mínim de 17 trets i l'altre un. El magistrat conclou que hi ha indicis que van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que aportaran nous elements per defensar l'actuació del GEI.
3: Respectem les decisions judicials, no vol dir que estiguem d'acord. I per poder dir que estem d'acord o no estem d'acord, doncs hem de portar en el marc dels tràmits pertinents allò que considerem que són matisos importants a introduir.
2: L'advocat que defensa els agents, José Antonio Vitos, avança que recorreran. Desconeix quina és la proporcionalitat que pretén el jutge per arxivar el cas.
4: No es pot veure una actuació igual des d'un despatx que des del terreny on els lleis estan sotmesos no únicament amb una pressió, sinó amb un senyor que està obrint foc indiscriminadament contra ells i contra totes les persones que hi poguessin haver.
2: El jutge instructor ha arxivat la causa per a 8 agents més. El lletrat de l'acusació, Gerard Amigó, ja ha avançat a 3CAT Info que demanaran el processament de més agents.
5: Creiem que hi ha algunes altres persones que es tenen que haver imputat i, en principi, nosaltres, quan recorrem la interlocutòria, creiem que hi ha alguna persona més que hauria d'estar imputada.
2: La defensa dels Mossos apunta que els GEI estan convençuts de la intervenció i que tornarien a actuar de la mateixa manera.
0: Un dels dos menors detinguts per la mort d'un home a Manresa aquest dimarts estava sota llibertat vigilada per fets delictius anteriors. L'altre, que també havia estat en aquest règim, ja havia complert el temps que se li havia marcat. Així ho han confirmat fonts de la Fiscalia. La llibertat vigilada en el cas d'un menor no suposa un seguiment policial, sinó que un professional, ja sigui psicòleg o treballador social, controla que el menor vagi a escola o al metge o que visqui en un lloc estable. Mentrestant, aquest divendres s'han fet a Manresa els funerals per la víctima. Anem a Manresa, Nàtia Dell.
6: Comiat multitudinari i emotiu per dir l'últim adéu a Carles Vilajosana mentre les investigacions continuen obertes. Al parlament final de la cerimònia, la germana de la víctima, abraçada a la imatge que presidia el funeral, ha dit que anirà a per totes i mourà els fils que calgui per aclarir què ha passat i fer pagar els culpables. Entre els assistents, el president de la Federació d'Associació de Veïns de Manresa, Jaume Canudes, que ha anunciat aquesta emissora que demanaran una reunió amb l'Ajuntament per parlar amb calma de com millorar la seguretat a la ciutat.
7: Hem de millorar la seguretat, sí, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.
6: Tenint en compte que els dos menors implicats en el crim, que estan ja en règim tancat, eren coneguts per la policia, Canudes ha afegit.
7: Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte. Se'ls ha d'inculcar una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent malifetes.
6: A la cerimònia de comiat ha sonat la música de Plens de l'Àpatum i peces del Correfoc de Manresa perquè al Carles li apassionava aquestes festes.
0: Vist per a sentència el judici per la fallida de la cooperativa agrícola de l'Aldea, al Baix Ebre. La Fiscalia rebaixa fins als 5 anys de presó la petició de pena contra l'exgerent de l'entitat, el principal acusat en la causa. Tortosa, Jordi Barranca.
8: L'última sessió del judici ha servit perquè les parts presentin les conclusions finals. Tal com s'esperava, la Fiscalia ha mogut fitxa i ha rebaixat fins als 5 anys i 2 mesos de presó la petició de pena contra Daniel Ferrer, exgerent de la cooperativa. Inicialment,

0: li demanava 14 anys de presó. Tot plegat es deu a les dilacions indegudes d'un cas que va esclatar a finals del 2011 i que no s'ha jutjat fins ara. Tot i així, el fiscal sosté.
1: És difícil creer que una persona con 6 quinquenios, una persona que tiene todos los poderes, una persona que coordina las 3 secciones, no tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo.
0: La representació de la cooperativa, per la seva banda, demana contra el principal acusat 23 anys i mig de presó. A banda de Ferrer, l'altra acusada, que ha arribat fins a final del judici, una proveïdora, ha acceptat una condemna de 3 mesos de presó i una multa de 4 euros al dia durant 2 mesos per falsedat de document mercantil. Més de 400 socis de la cooperativa, recordem-ho, es van quedar sense poder accedir als estalvis quan l'entitat va fer fallida.
2: La Fiscalia demana jutjar el fundador de Glovo, Òscar Pierre, per un delicte contra els drets dels treballadors. Pierre ha estat investigat per haver mantingut els repartidors de Glovo com a autònoms, malgrat les sentències del Suprem i els requeriments de la Inspecció de Treball. La defensa de Pierre, però, demana que s'arxivi la causa i sosté que el model de l'empresa de repartiment a domicili era legal. Ara serà el jutjat d'instrucció qui haurà de decidir si obre judici oral i si porta al banc dels acusats a Pierre. La investigació va començar a l'estiu del 2024 arran d'una denúncia de la Fiscalia i compta amb la CGT com a acusació popular. El sindicat suposa l'arxivament i defensa que Glovo va mantenir durant anys condicions laborals il·legals.
3: El temps.
2: Gemma Puig.
4: Avui les temperatures s'han disparat, fins i tot més que no pas ahir. Hem arribat a aquests 43 graus a Vinebre, 42 al Masroig, 41 a Llimiana, Seròs, 40 al Dover, Sant Salvador de Guardiola, i en molts casos i en molts observatoris, doncs, aquests valors de rècord, temperatura màxima mai registrada en un mes de setembre, com és el cas de l'Observatori Fabra, que s'ha arribat als 34,2 graus. Durant el cap de setmana continuarem amb aquesta calor intensa, amb aquests valors alts per l'època, amb avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta calor cap a comarques interiors. En molts punts també de la façana litoral, aquí les màximes poden tornar a arribar als 34 o 35 graus, per tant, una calor cada cop una mica més difícil de suportar. I això sí, durant el cap de setmana, doncs, tindrem una mica més de núvols. De cara a dissabte al matí, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, cel enterbolit, bandes de núvols alts i prims que aniran en augment de cara al migdia i la tarda, i també aquest cel una miqueta més ennuvolat de cara a diumenge a la tarda.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: L'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tota l'Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. Precisament els Estats Units són l'únic país que ha votat en contra de la iniciativa presentada per un país africà, Togo, amb el suport de la Unió Africana i de França, i que ha rebut el vot favorable de 164 estats i l'abstenció de 6. El cap de la diplomàcia de Togo ha justificat així la iniciativa.
5: Després de la resolució, podem saber exactament, compartir i comentar la mida real de l'Àfrica. I entenc que la simbologia és molt important.
2: L'actual cartografia del món es va establir al segle XVI, l'anomenat mapa Mercator, nom del cartògraf que el va dissenyar i que destacava les rutes de navegació de l'època. És un mapa que no correspon amb la mida real dels països, de manera que alguns eren percebuts arbitràriament com a perifèrics. Una desena de persones intoxicades, una d'elles en estat crític, arran d'un accident amb olis vegetals al port de Barcelona. Es tracta d'operaris que van inhalar monòxid de carboni a la bodega del vaixell que estaven descarregant. El sistema d'emergències mèdiques va atendre 19 persones, 9 de les quals van resultar il·leses, mentre que un dels operaris el van haver de traslladar a l'Hospital Clínic i es troba en estat crític. 4 afectats més també han estat ingressats en aquest hospital i el seu estat és menys greu, i altres 5 ja els han donat d'alta. Els fets van tenir lloc dijous a mitjanit. La Guàrdia Civil i Capitaneria Marítima estan investigant les circumstàncies de l'accident. El govern ha fixat els serveis mínims per a la vaga d'educació de dimarts que ve, el primer dia de curs, en què hi hauria d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre. A les escoles i instituts

0: d'infantil, primària i secundària, hi haurà un docent per cada 3 aules. En cas de les escoles bressol, els serveis mínims seran del 33% de la plantilla i els centres d'educació especial la meitat del personal. Mentrestant, els sindicats que convoquen la vaga, la USTEC, la CGT, la Intersindical i la COS, ja han anunciat que l'aturada es farà de manera descentralitzada. Hi haurà concentracions i manifestacions repartides per tot el territori. En la majoria dels casos, les accions començaran ja a les 7 del matí. A Barcelona s'ha convocat una manifestació a la plaça Urquinaona a les 10 del matí, que acabarà a la plaça Sant Jaume.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: I said something transpired between you. Something inappropriate.
0: El veterà director nord-americà Paul Schrader aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula. Aquest divendres l'ha presentat a Venècia fora de concurs. Ho ha seguit el nostre enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
3: El director de la mítica cinta dels anys 80, American Gigolo, ens presenta un professor de filosofia que retroba amb els fantasmes del seu passat més fosc quan entra a treballar en un nou institut. L'aparició sobtada de la víctima d'un abús que va cometre anys abans, quan tot just entrava la majoria d'edat, turmenta el pensador i el porta a una profunda crisi existencial on es barregen la culpabilitat, la repressió, el desig, el xantatge, la pulsió suïcida i el retiment de comptes amb la víctima i amb la família. Uns temes que Paul Schrader, que ha escrit el guió de la pel·lícula, va relligant al llarg del metratge amb les lliçons bàsiques de filosofia que el professor imparteix als estudiants i amb els seus apunts per escriure un llibre sobre el filòsof del segle XVII, Baruch Spinoza. El protagonista Jack Houston diu que la cinta farà reflexionar els espectadors sobre les grans preguntes de la vida.
4: És un dels guions més brillants que he llegit i rellegit. L'estil del Paul quan escriu és tan bo perquè planteja una pregunta i no la respon. I aquest gran interrogant és: som capaços de canviar? I algú com el John ha de creure fermament que podrà canviar, perquè si no, ell és el monstre.
3: Al repartiment també hi ha noms com Sofia Boutella, Daniel Zobato o Bill Pullman.
0: Més de 60 espectacles amb noms com Josep Maria Flotats, Àngels Gunyalons, Leonardo Sbaraglia, Lluís Omar o José Sacristán conformen la nova temporada als teatres del grup Focus. Entre les novetats destaquen la direcció de Sílvia Munt a Panorama des del Pont, al Teatre Goya, o l'estrena de Bons i Dolents, de Joel Joan, al Condal. I entre les reposicions, l'obra Els fills, un dels grans èxits de la temporada passada, amb Emma Vilarassau, Mercè Arànega i Jordi Buixaderes, que tornarà a la Villarroel. La sorpresa del nou curs arribarà la primavera vinent al Teatre Romea, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company, que comptarà amb actors catalans i que vol obrir una nova etapa d'internacionalització per als teatres del grup. Ho ha avançat aquest divendres el president de Focus, Daniel Martínez.
5: Volem fer, farem, en aquesta temporada, una coproducció amb ells, el Teatre Romea. L'obra no la diré. Maig-juny, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company. Recordant els temps d'internacionalització del Romea, volem d'alguna manera encetar una nova etapa d'internacionalització.
0: Focus afronta la nova temporada amb optimisme, després d'un any de rècord, amb més de 500.000 d'espectadors i una recaptació de gairebé 15 milions d'euros. En l'any del seu 40 aniversari, el grup preveu una inversió de 14 milions i mig d'euros, la més gran de la seva història.
1: Esports.
0: Amb en David Ubach.
6: El Madrid ha perdut aquest divendres al camp del Betis en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que el porter bètic Álvaro Valles li aturés un penal a Mbappé al temps afegit, que hagués suposat l'empat a 1. Al primer temps, Vinícius ha xutat el pal i al minut 90, abans del penal fallat, l'àrbitre ha anul·lat un gol al jugador blanc Espí per fora de joc. Per cert, que el gol del Betis l'ha marcat Parrot al minut 81 de partit. Un enfrontament que ha valorat polèmica arbitral inclosa el preparador blanc José Mourinho a la seva manera i en termes crítics.
7: Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naif. Los jugadores del Madrid se levantan.

0: Imediatamente los jugadores del Betis son listos.
1: Parlem ara del Barça femení.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: L'equip de Pere Romeu ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. Aquesta fase començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre, amb la final a Varsovia, a Polònia. D'altra banda, el Barça femení jugarà aquest dissabte el seu partit de la segona jornada de Lliga al camp del Sevilla, un rival que ha analitzat així Pere Romeu, el tècnic.
3: Alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
1: El Barça recupera Smey Brooks i Quica Nazaret. Hores abans hi haurà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women amb transmissió a TV3. La davantera blanquiblava, Ona Baradat, s'ha mostrat ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
1: El bàndol badaloni, per la seva banda, el seu entrenador Marc Ballester ha parlat d'enfrontament especial.
5: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
2: 3CAT Info.
1: Pel que fa a la segona divisió masculina, el Girona visitarà aquest dissabte l'Sporting de Gijón a la jornada 4. El preparador dels gironins, Quique Álvarez, s'ha referit a la incidència que pot tenir l'estadi del Molinón en el desenllaç del partit.
6: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
1: El Girona té la baixa de Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta, mentre que estan convocats els nouvinguts Mateu Morell, Carles Pérez i Furtado. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info.
1: Segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aler del Barça, Tosane Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa CB. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat amb victòria davant de les anfitriones, per 53 a 83. I del bàsquet passem a l'handbol.
2: 3CAT Info.
1: El Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A la primera semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39 a 37 al Porto portuguès, tot i que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha acabat més aviat decebut.
7: No, sí. Ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no em estan gaire bé.
1: Són declaracions d'Ortega Sport 3. El Barça jugarà a la final contra l'Sporting de Portugal, que a la segona semifinal ha derrotat el Bidasoa d'Irun per 31 a 29. Pel que fa a la Vuelta Ciclista a Espanya, el belga Wout van Aert ha guanyat des de l'escapada la 13a etapa, de 193 quilòmetres entre el Muñécar i Loja. El seu company d'equip, el Visma, Sepp Kuss, se n'ha felicitat en declaracions a Televisió Espanyola.
8: Una etapa durísima por el calor, por la velocidad, dimos a mil toda la etapa, pero no, muy, muy contento para Wout, para conseguir una victoria, porque en esa vuelta es la única cosa que le faltaba.
1: A la general, Enric Mas, del Movistar, manté un dia més el mallot vermell de líder. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el murcià Carlos Alcaraz s'ha classificat per als vuitens de final, que jugarà contra l'estatunidenc Tommy Paul. En tercera ronda, Alcaraz s'ha desfet del xinès Wu en 3 sets, 6-3, 6-4 i 6-1.
2: Trescat Info.

Són les 6. El nou model de finançament pactat entre el govern espanyol i Esquerra supera un primer tràmit i s'ha aprovat amb el suport de Catalunya i les Canàries. I han votat en contra la resta d'autonomies perquè consideren que és un model fet a mida per a Catalunya. La reforma haurà de començar ara la tramitació al Congrés per entrar en vigor l'any que ve, tot i que no té els suports garantits. Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes i hi haurà pluges abundants.

0: voltants. Una combinació que pot generar fenòmens extrems. Per això es plantegen enviar missatges durant i també després de les pluges per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. Rússia ataca amb un dron la seu dels serveis de seguretat d'Ucraïna al centre d'Kíiv i causa una dotzena de ferits. L'atac es produeix just abans del viatge dels enviats de Trump aquest cap de setmana a Moscou i la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat que les dues parts suspenguin els atacs durant la visita. Giorgia Meloni fa gala de la seva gestió en un míting per celebrar que lidera el govern més longeu de la història recent d'Itàlia. La primera ministra assegura que Europa i el món es tornen a prendre Itàlia seriosament. Posa com a exemple que Dinamarca, amb un govern socialdemòcrata, vol copiar-li la idea de fer centres de deportació de migrants fora de la Unió Europea. SEAT reconeix que estan oberts tots els escenaris sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. El govern diu que farà el que faci falta per preservar la presència industrial i els llocs de treball. El jutge envia a la presó els pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. A tot això ha quedat en llibertat amb càrrec la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La jutgessa li ha retirat el passaport i li ha prohibit sortir del país. La cantant catalana Aitana sedueix les més de 17.000 persones que han anat al primer dels quatre concerts que farà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Durant més de dues hores ha repassat els temes del seu quart àlbum i èxits anteriors.
1: Esports.
2: El Madrid ha perdut al camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1. El Barça femení ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. I segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aler del Barça de bàsquet, Tosane Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana de ple estiu amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides a la costa. Matí amb alguns núvols baixos a l'extrem sud i bandes de núvols prims durant tot el dia. Tornarà a fer molta calor al migdia, repetirem els valors més alts tocant els 40 graus i amb moltes màximes entre els 35 i els 38 graus.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us parla Carola Gil. El nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet aquest divendres el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa l'1 de gener vinent per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar el Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
4: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
3: En concret, són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alicia Romero en sortia satisfeta.
5: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
3: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
6: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
7: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
3: Tot i això, s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
1: 3CAT Info.
8: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
9: Segur que no n'hi ha per tant.
0: Tot pot canviar de cop, és la campanya amb què Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per l'època i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar danes i fenòmens extrems. Si els episodis són sobtats, avisen que no sempre serà possible enviar un missatge a SALERT. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions al Catalunya Nit.
10: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un SALERT, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
0: De fet, el so que sentirem podria canviar ben aviat. A finals d'aquest any podria entrar en funcionament un nou sistema d'avís menys estrident per als missatges preventius.
10: Que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident, i que fins i tot aquestes altres tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, doncs per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
0: El projecte ja està avançat, però la seva aplicació no s'espera en cap cas aquesta tardor. El risc d'incendi puja de cara a aquest dissabte. Els agents rurals activaran el nivell 4 del Pla Alfa, el perill extrem, en 34 municipis de les comarques de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. També s'activarà el nivell 3 per perill alt d'incendi en 356 municipis de 32 comarques. Per tot plegat, els agents rurals fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que comporti un risc d'incendi. Tot això després que la calor ja hagi assolit rècords en un mes de setembre en diversos punts del país. Els termòmetres de Vinebre, a la Ribera d'Ebre, s'han enfilat fins als 42 graus i mig. És la temperatura màxima a què s'ha arribat mai aquest mes i supera el rècord que també va marcar el poble fa 10 anys. Pel que fa a la ciutat de Lleida, aquest divendres s'han fregat els 40 graus, rècord també al setembre des de fa 68 anys. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
11: Lleida ha superat en gairebé 2 graus els 38 de màxima registrats fins ara el 12 de setembre del 1958. Un rècord que s'ha superat, doncs, amb escreix. Els veïns amb qui hem parlat es mostraven farts d'una calor que s'està allargant massa.
12: Una sensació amb ganes infinites que això s'acabi i que les temperatures baixin. Aquí a Lleida això ha sigut un estiu, i és un estiu molt dur, i ara mateix acabo de sortir d'un lloc amb aire condicionat i al sortir el xoc que tens, estem molt cansats, molt cansades.
13: Fa moltíssima calor, jo no aguanto més, m'he anat a comprar una botella a bon preu perquè no aguanto la calor que fa. És horrorós, la veritat, és insuportable.
14: Que portem tot l'estiu amb una calor de por, llavors ara al setembre això ara ja mos sobre i no es pot aguantar aquesta calor tot tant temps.
11: Recordem que Lleida ja ha assolit també rècord aquest estiu en dies en què s'ha arribat o superat els 40 graus amb un total de 15.
0: Obrim plana internacional. Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atac sobre la capital d'Ucraïna i ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència en ple centre de Kiev. L'acció ha causat una dotzena de ferits. El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no era el despatx en el moment de l'explosió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia en el moment oportú. Aquest atac s'ha produït dos dies abans de la primera visita dels enviats de Donald Trump a Kiev. Steve Witkoff i Jared Kushner tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte seran a Moscou i l'endemà a Kiev. El president ucraïnès ha proposat a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
15: Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sans i estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra i Rússia ha de fer el mateix, garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
0: I anem ara a Itàlia perquè Giorgia Meloni ha fet història. El seu govern s'ha convertit en el més longeu de la història recent d'aquest país i això que encara no porta ni 4 anys perquè es va constituir

0: L'octubre del 2022. La líder de Germans d'Itàlia ho ha volgut celebrar aquest divendres amb un acte multitudinari a Bari, que ha reunit més de 10.000 simpatitzants.
1: L'estabilitat per Itàlia no ha estat un caprici, ha estat un escut. I gràcies a aquesta estabilitat hem pogut protegir aquest país.
0: Aquest acte a Bari ha servit també per donar el tret de sortida a la precampanya per a les eleccions de l'any que ve. Els sondejos són favorables al partit de Meloni, però no als seus socis de govern, Forza Itàlia i la Lliga, i guanya força un nou partit liderat per un exgeneral de l'exèrcit que es presenta sense embuts com l'autèntica extrema dreta del país. Per això, en aquest míting a Bari, Meloni ha presumit d'haver calmat els mercats, d'haver reduït l'atur i d'haver fet caure l'entrada de migrants. I precisament el dia que Dinamarca, amb un govern socialdemòcrata, ha confirmat que espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve, com ja fa Itàlia. Meloni ha enviat aquest missatge a Brussel·les.
1: Ens van titllar d'extremistes durant anys i després ho han copiat tot. Això és el que significa tenir pes a Brussel·les.
0: El govern danès ha reunit aquest divendres a Copenhaguen un grup de països europeus que també volen impulsar aquesta mesura. Són Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Grècia. Els ministres de l'interior d'aquests països s'han reunit per negociar-ho, però sense desvelar amb quin govern de fora de la Unió Europea negocien per ubicar-hi aquestes instal·lacions. El congrés anual de Reform UK, l'extrema dreta britànica, no està sortint com el seu líder esperava. Nigel Farage ha acceptat la dimissió de dos alts càrrecs després de les noves acusacions de finançament irregular. En paral·lel, Farage i el president de Reagrupament Nacional francès, Jordan Bardella, present al Congrés, ha firmat un acord per combatre la immigració quan arribin al poder. Anem a Londres. Quim Olivares.
2: El congrés anual que es fa a Birmingham havia de representar la consolidació de Reform UK com a alternativa seriosa als laboristes i conservadors. Però una investigació amb càmera oculta, emesa per la cadena Channel 4, mostra com un actor que es feia passar per un empresari nord-americà emparaula la donació de 500.000 de lliures de Reform UK, cosa que vulneraria la legislació electoral britànica. Aquest divendres, el líder de Reform UK ha dit que tot plegat va ser una trampa. Sentim-lo.
3: Això va ser un parany. Deixeu-me aclarir-ho. El partit no ha fet res malament. No va agafar diners il·legals. De fet, no va agafar diners de cap mena en absolut.
2: Aquestes acusacions se sumen a la investigació del Parlament sobre el regal de 5 milions de lliures que Farage va rebre d'un empresari de criptomonedes el 2024, quan encara no era diputat. La policia també investiga donacions de 500.000 de lliures d'un antic assessor condemnat als Estats Units per delictes financers. Aquest divendres, el president de l'extrema dreta francesa, Jordan Bardella, ha promès que si la seva formació arriba al poder a França, l'any que ve enfortirà els controls a l'estret de la mànega.
4: El nostre govern farà tot el que tingui a l'abast per garantir que França ja no sigui la porta d'entrada de la immigració il·legal al Regne Unit.
2: Per Bardella, el president francès Emmanuel Macron no ha protegit el país davant la immigració.
0: Eleccions regionals clau a Alemanya aquest diumenge a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, on les enquestes pronostiquen una majoria absoluta per a la formació d'extrema dreta Alternativa per a Alemanya. Es tracta d'un estat on l'economia és més dinàmica i ha crescut més que la majoria de regions alemanyes, i on bona part de l'empresariat tremola davant l'escenari que la ultradreta pugui manar, cosa que no ha fet mai a la regió. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
5: El programa electoral d'Alternativa per Alemanya parla poc de temes empresarials o industrials. Que cal eliminar burocràcia o abaratir l'energia ho diuen tots els partits, també l'extrema dreta. Però hi ha altres aspectes que amoïnen més. Marco Langhoff, president de l'Associació Empresarial de Saxònia-Anhalt.
6: Posen, tenim un munt. Una sortida voluntària de la Unió Europea, per exemple, seria un harakiri. A això s'hi afegeix el rebuig a la migració aliena a la nostra cultura. És la noia polonesa que he contractat per la comptabilitat d'una altra cultura? És una especialista de Malàisia aliena a la nostra cultura? Si aquesta no ho és, qui? Però a mi ningú m'ha de prescriure qui puc contractar i qui no.
5: Fa mesos que l'envien a l'estat federal està enrarit, i això ja té conseqüències, quan l'extrema dreta encara no ha guanyat. Thomas Bockmeier, professor d'economia i president de la Cambra de Comerç de Saxònia-Anhalt.
7: Un hoteler amb 100 treballadors que són originaris de 10 o 12 països diferents. Aquest sí que s'amoïna quan sent a parlar de remigració i coses similars. Aquest hoteler m'explicava que ara ja té cancel·lacions. Gent que truca i que diu, els últims 3 anys hem vingut a la tardor, no s'ho prengui malament, però aquest cop no vindrem.
5: L'empresariat a Saxònia-Anhalt el que demana és un govern estable. Tampoc els agrada un govern amb l'extrema esquerra. Afirmen que les posicions radicals no són bones per fer negocis.
0: El temps. Gemma Puig.
8: Avui les temperatures s'han disparat, fins i tot més que no pas ahir. Hem arribat a aquests 43 graus a Vinebre, 42 al Masroig, 41 a Llimiana, Seròs, 40 al Dover, Sant Salvador de Guardiola, i en molts casos i en molts observatoris doncs aquests valors de rècord, temperatura màxima mai registrada en un mes de setembre, com és el cas de l'Observatori Fabra, que s'ha arribat als 34,2 graus. Durant el cap de setmana continuarem amb aquesta calor intensa, amb aquests valors alts per l'època, amb avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta calor cap a comarques interiors, amb molts punts també de la façana litoral. Aquí les màximes poden tornar a arribar als 34 o 35 graus, per tant, una calor cada cop una mica més difícil de suportar. I això sí, durant el cap de setmana doncs, tindrem una mica més de núvols. De cara a dissabte al matí, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, cel enterbolit, bandes de núvols alts i prims que aniran en augment de cara al migdia la tarda, i també aquest cel una miqueta més ennuvolat de cara a diumenge a la tarda.
0: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores. SEAT reconeix que estan tots els escenaris oberts sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. Després que la direcció de Volkswagen hagi demanat la flexibilitat als membres del grup per fer front a la crisi del sector Europa, el conseller delegat de SEAT, Markus Haub, ha dit que estan preparats per adaptar-se a les demandes del mercat.
9: Cupra està imparable i és nostre motor de crecimiento. Y Martorell está preparada para el futuro, para adaptarnos a la demanda del mercado. A esto se suma la marca SEAT, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo.
0: El president Salvador Illa considera que l'important és mantenir la presència industrial i els llocs de treball.
10: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
0: Els inversors han aplaudit el pla de reestructuració de Volkswagen, aprovat aquest dijous pel Consell de Vigilància del grup, que preveu augmentar fins a 100.000 els treballadors que s'acomiadaran en els propers anys a tot el món i que no descarta el tancament de 4 plantes de producció a Alemanya. Les accions de Volkswagen han pujat aquest divendres un 6,5% en una jornada de guanys moderats per la resta de valors del sector. El president de Telefònica, Marc Murtra, aposta per impulsar sense complexos la indústria de la defensa a Catalunya. Per Murtra, cal desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa.
11: Jo crec que a Catalunya hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia, necessitem una indústria de defensa, i això vol dir tecnologia i capacitat industrial, sense cap tipus de complexa. A més, hem d'entendre que les tecnologies que es desenvolupen a la defensa després tenen un ús dual.
0: El president de Telefònica ha fet aquestes declaracions en un acte organitzat per Foment del Treball. La patronal catalana està treballant des de fa mesos per aconseguir que empreses d'aquí puguin optar als nous contractes públics de defensa. La Generalitat també hi aposta i impulsa un programa perquè 400 empreses de l'àmbit de les tecnologies duals, la metal·lúrgia, la maquinària i l'automoció, siguin més competitives per presentar-se a aquestes licitacions. Més coses. El jutge envia a la presó els pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. La població ha fet un minut de silenci en memòria del menor. Tarragona, Ricard Buigas.
12: El jutge d'Amposta ha decretat a presó provisional comunicada i sense fiança pel pare i la mare detinguts a València. La causa està oberta per un suposat delicte d'homicidi. També s'hi afegeix el delicte d'abandonament de menors i el de maltractament animal. El magistrat ha retirat la pàtria potestat dels altres tres fills que té la parella. Els Mossos van trobar les restes del nen de 18 mesos al domicili familiar després d'obrir una investigació arran de la denúncia que va presentar l'avi per la desaparició de la criatura. La població del Montsià ha fet un minut de silenci en memòria del nen. Unes 200 persones s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, s'ha compromès a analitzar què ha fallat per evitar que torni a passar.
13: Assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
12: El municipi ha decretat 2 dies de dol.
0: Ha quedat en llibertat amb càrrecs la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La jutgessa de Guàrdia de Badalona ha pres aquesta decisió tot i que li aplica mesures cautelars, com ara la retirada de passaport i la prohibició de sortida del territori, i també l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat. El cadàver de la criatura va ser localitzat dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina. L'avís el va donar la dona de fer feines del bloc de després de trobar restes de sang al replà de l'edifici. A la dona, de 33 anys, la van detenir dijous. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas i investiga les circumstàncies de la mort. La dona continua en qualitat d'investigada, sense que en aquest moment de la fase judicial es pugui qualificar encara el delicte.
14: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X. El perfil @3catinfoviari.
15: Les meves amigues, la meva família, bueno, és que som 4 Palau Sant Jordi, és una locura, gràcies, la veritat, és una locura. Estoy demasiado feliz.
0: Primer concert de la cantant Aitana al Palau Sant Jordi, ple a vessar en el primer dels 4 concerts que la cantant de Sant Climent de Llobregat farà a Barcelona. Els concerts formen part de la gira Cuarto Azul Tour, que va començar el 9 de maig passat. Anem a Barcelona, ho ha seguit la nostra companya Montse Pujol.
16: Des que ha sortit a l'escenari, Aitana ha fet vibrar les 17.000 persones que han omplert aquest divendres al Palau Sant Jordi. Vestida de rosa, Aitana ha sortit d'una habitació blava i ja ha interpretat el tema 6 de febrero, que ha fet vibrar tot el Palau. Ha saludat amb un bona nit Barcelona i ha explicat com de feliç se sent i se sentia actuant a casa seva. En un escenari espectacular, ple de projeccions i llums, Aitana ha cantat, ha anat desgranant els temes del seu quart àlbum, Cuarto Azul, i temes també dels seus anteriors. Abans del concert hem parlat amb algunes de les seves seguidores que ens deien per què els agrada tant Aitana.
17: Mira, nosaltres la seguim des de OT 2017, llavors mos encanta i mos agrada la seva naturalitat i la seva veu. Molt, la seva veu mos encanta.
18: A mi, per exemple, el que transmet quan canta i els sentiments que expressa quan canta.
19: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt. Sí, jo crec que és transmet algo que no em transmet les altres, aquesta connexió, saps?
16: El d'aquest divendres és el primer dels 4 concerts que Aitana farà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Després, la gira la portarà per Amèrica Llatina, els Estats Units i per tota Europa.
14: 3Cat Info. Esports.
0: Amb en David Ubach.
20: El Madrid ha perdut el camp del Betis en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que el porter bètic Álvaro Valles li aturés un penal a Mbappé al temps afegit, que hagués suposat l'empat a 1. Al primer temps, Vinícius ha xutat el pal i al minut 90, abans del penal fallat, l'àrbitre ha anul·lat un gol al jugador blanc Espí per fora de joc. El gol del Betis l'ha marcat Parrot al 81 de partit. Aquest dissabte es disputaran a primera el Rayo Vallecano Racing de Santander, el Villarreal Deportivo de la Coruña i l'Atlètic Club de Bilbao Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez convocat amb els matalassers. Els dos catalans jugaran diumenge, València-Barça i Espanyol-Sevilla. Parlem ara del Barça femení.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: I és que l'equip de Pere Romeu ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnic, la Roma i el Kiev danès a domicili. El sorteig l'ha valorat el directiu responsable del femení blaugrana, Xavi Puig.
1: Son equipos que siempre están arriba. Intentaremos competir como lo sabe hacer el Barça e intentar ir partido a partido, pero el objetivo está claro, que es llegar a la final y ganarla.
20: Aquesta fase comença

0: Serà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre. La final d'aquest any serà a Varsovia, a Polònia. D'altra banda, el Barça femení jugarà aquest dissabte el seu partit de la segona jornada de Lliga al camp del Sevilla. Un rival que ha analitzat així Pere Romeu.
1: Alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
0: El Barça recupera Esmei Brooks i Quica Nazaret. Hores abans hi haurà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women, amb transmissió a TV3. La davantera blanquiblava, Ona Baradat, s'ha mostrat ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
2: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
0: A les badalonines, per la seva banda, el seu entrenador, Marc Ballester, ha parlat de partit especial.
3: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
0: Pel que fa a la segona divisió masculina, el Girona visitarà aquest dissabte l'Sporting de Gijón a la jornada 4. El preparador dels gironins, Quique Álvarez, s'ha referit a la incidència que pot tenir l'estadi d'El Molinón en el desenllaç del partit. Sentim aquestes valoracions de Quique Álvarez.
4: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
0: El Girona té la baixa de Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta, mentre que estan convocats els nouvinguts Mateu Morey, Carles Pérez i Furtado. En futbol internacional, Luis Enrique ha renovat contracte com a entrenador del Paris Saint-Germain fins al 2030. I un apunt encara relatiu al futbol i al Barça, perquè ja hi ha disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT un nou episodi del podcast documental Rècords. Es titula Puya als 50 i commemora els 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit de futbol. A més, aquest dissabte, a l'antena digital d'aquesta emissora, de 8 del matí a 12 de la nit, s'emetran algunes de les transmissions històriques de Joaquim Maria Puyal. Dit això, obrim el bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
5: L'actualitat esportiva a fons.
0: Segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aler del Barça, Tosane Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa CB. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat amb victòria davant de les anfitriones per 53-83. 30 punts de diferència que valorava així la nova jugadora de l'Uni Girona, Iana Martín, en declaracions a Teledeporte.
6: Nunca sabes lo que te espera realmente. Nuestro objetivo era venir aquí, plantarle cara a Alemania, no darles ni una oportunidad de respirar y continuar con el juego sabiendo que iba a ser complicado. Creo que lo hemos logrado.
0: En l'altre partit del grup, Japó 102, Mali 97. Aquest dissabte el combinat espanyol s'enfrontarà al malià en la segona jornada. I del bàsquet passem a l'handbol.
5: 3CAT Info.
0: Per explicar que el Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A la primera semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39-37 al Porto portuguès, tot i que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha acabat més aviat decebut.
7: No, sí. Ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no em estan gaire bé.
0: Declaracions Ortega, Sport 3. El Barça jugarà la final contra l'Sporting de Portugal. I pel que fa a la Vuelta Ciclista a Espanya, triomf del belga Wout van Aert des de l'escapada a la 13a etapa. Enric Mas, del Movistar, continua liderant la general sense gaires canvis.
5: Trescat Info. Són 2:15 de 7.

Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El nou model de finançament pactat entre el govern espanyol i Esquerra supera un primer tràmit i s'ha aprovat amb el suport de Catalunya i les Canàries. Hi han votat en contra la resta d'autonomies perquè consideren que és un model fet a mida per a Catalunya. La reforma haurà de començar a la tramitació al Congrés per entrar en vigor l'any que ve, tot i que no té els suports garantits. També us hem explicat que tindrem una tardor complicada per risc d'inundacions. Així ho alerta Protecció Civil. Les temperatures es mantindran altes i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar fenòmens extrems. Per això es plantegen enviar missatges durant i també després de les pluges.

pluges per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. I de la plana internacional, Rússia ataca amb un dron la seu dels serveis de seguretat d'Ucraïna al centre d'Kíev i causa una dotzena de

0: més petits. I anirem al Festival de Venècia, on el veterà director nord-americà Paul Schrader aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula. I en esports, què destaques, David Ubach?
1: Que el Madrid ha perdut al camp del Betis aquest divendres en el partit cobert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0 després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana de ple estiu amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides a la costa. Matí amb alguns núvols baixos a l'extrem sud i bandes de núvols prims durant tot el dia. Tornarà a fer molta calor al migdia, repetirem els valors més alts tocant els 40 graus i amb moltes màximes entre els 35 i els 38 graus. El nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet aquest divendres el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa l'1 de gener vinent per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar el Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
3: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
2: En concret, són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alicia Romero en sortia satisfeta.
4: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
2: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
5: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo de separatismo català.
6: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
2: Tot i això, s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
8: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
9: Segur que no n'hi ha per tant.
0: Tot pot canviar de cop, és la campanya amb què Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per a l'època i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar danes i fenòmens extrems. Si els episodis són sobtats, avisen que no sempre serà possible enviar un missatge d'alert. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions per al Catalunya Nit.
10: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un SALER, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
0: I el so que sentirem podria canviar ben aviat. A finals d'aquest any podria entrar en funcionament un nou sistema d'avins menys estrident per als missatges preventius.
10: Que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident i que fins i tot aquestes altres tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, doncs per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
0: El projecte ja està avançat, però la seva aplicació no s'espera en cap cas aquesta tardor. I de la plana internacional, Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atac sobre la capital d'Ucraïna i ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència en ple centre de Kiev.

0: L'acció ha causat una dotzena de ferits. El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no era el despatx en el moment de l'explosió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia en el moment oportú. Aquest atac s'ha produït 2 dies abans de la primera visita dels enviats especials de Donald Trump a Kiev. Steve Witkoff i Jared Kushner tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte seran a Moscou i l'endemà a Kiev. El president ucraïnès ha proposat a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
1: Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sans i estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra i Rússia ha de fer el mateix, garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
0: Més coses. Brussel·les cancela el viatge d'una comissària europea a Sèrbia com a càstig al govern de Belgrat per l'exaltació que està fent del criminal de guerra Ratko Mladic, mort la setmana passada mentre estava empresonat. Les autoritats sèrbies mantenen la incògnita de si li organitzaran un funeral d'estat i a la Comissió Europea se li acaba la paciència. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
2: La Comissió Europea està molesta perquè les restes mortals de Mladic han arribat a Sèrbia amb un avió del govern i han estat rebudes amb honors militars. Com a represàlia, la comissària europea d'ampliació, Marta Kos, ha suspès el viatge que tenia previst fer-hi els propers dies i avisa que analitzaran amb lupa tot el que facin les autoritats durant el funeral de Mladic. Diu que ho tindran en compte a l'hora d'avaluar si deixen que Sèrbia entri a formar part de la Unió Europea.
3: No només va de qüestions tècniques, també va de valors i en especial de veure si ells s'alineen amb els nostres valors. El retorn de les restes de Ratko Mladic a Belgrat serà una prova molt important.
2: Fa anys que Sèrbia negocia el seu accés a la Unió Europea, però també ha mantingut tensions amb Brussel·les per l'afinitat del govern de Belgrat amb Rússia. El president serbi considera estúpides les crítiques comunitàries sobre la gestió de l'enterrament de Ratko Mladic. Se'l va condemnar a cadena perpètua per haver organitzat als anys 90, durant la Guerra de Bòsnia, matances com la de Srebrenica, on van morir més de 8.000 bosnians.
0: Tornem a casa nostra perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya torna a negar l'amnistia als excàrrecs republicans de Sotogoverno de l'1 d'octubre, Josep Maria Jové i Lluís Salvador. Els jutges han rebutjat la petició dels dos encausats que demanaven l'aplicació de la mesura després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictaminar el juliol que encaixa amb la legislació comunitària. Sostenen els magistrats que encara hi ha preguntes sobre la llei que la justícia europea no ha respost, com ara si el delicte de malversació hi entra i que no mouran fitxa fins que el Tribunal de Luxemburg no els ho aclareixi. Per Jové, la decisió era previsible i forma part de l'estratègia de la justícia espanyola per mantenir-los la causa oberta. Són declaracions a 3CAT Info.
4: És una maniobra del tot dilatòria, amb la voluntat d'allargar el màxim possible el patiment que estem tenint la gent que estem sota la seva instrucció.
0: Jové i Salvador van tenir responsabilitats a la Conselleria d'Economia que liderava Oriol Junqueras durant el referèndum del 2017. Estan acusats de malversació, prevaricació i desobediència. D'altra banda, l'alt tribunal català ha donat per bo l'indult parcial per a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. La mesura l'havia demanat la mateixa sala, que la va condemnar per prevaricació en considerar que la pena era excessiva. El govern espanyol la va aprovar i ara l'exdirigent de Junts s'assegura que no haurà de trepitjar la presó. Òmnium Cultural demana 13 anys de presó per a cadascun dels 4 agents de la policia espanyola que aniran a judici acusats de participar en el llançament d'una bala de goma que va provocar la pèrdua d'un ull a Roger Espanyol durant l'1 d'octubre. L'entitat sobiranista, que exerceix l'acusació popular en el cas, considera que el tret no va ser accidental ni justificat, sinó antirreglamentari i com a represàlia contra l'activista. En l'escrit d'acusació, Òmnium remarca, a més, que l'agressió va ser emparada per la cadena de comandament i que no pot recaure tota la responsabilitat només en l'escopeter que va disparar el projectil. Els acusa dels delictes de lesions amb pèrdua d'un òrgan principal i de tortures. Els fets van passar a l'Institut Ramon Llull de Barcelona durant la jornada del referèndum de l'1 d'octubre. La Fiscalia no acusa els agents, considera que no han

0: comès cap delicte. A Roger Espanyol també se'l va processar per atemptat contra l'autoritat per llançar una tanca contra els agents policials que custodiaven el centre, però al març del 2025 se'l va amnistiar.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Interior reportarà nous elements per defensar l'actuació dels dos agents dels Mossos processats per abatre l'anomenat pistoler de Tarragona l'any 2021. El magistrat diu que hi ha indicis que els membres del grup especial d'intervenció van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. Tarragona, Ricard Boigues.
2: Els dos agents formaven part del grup que va abatre el vigilant de seguretat que s'havia trinxerat en un mas de Riudoms després de disparar a tres excompanys de feina a Tarragona i a un mosso durant la fugida. Un dels agents va disparar un mínim de 17 trets i l'altre un. El magistrat conclou que hi ha indicis que van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que aportaran nous elements per defensar l'actuació del GEI.
3: Respectem les decisions judicials, no vol dir que estiguem d'acord. I per poder dir que estem d'acord o no estem d'acord, doncs hem de portar en el marc dels tràmits pertinents allò que considerem que són matisos importants a introduir.
2: L'advocat que defensa els agents, José Antonio Vitos, avança que recorreran. Desconeix quina és la proporcionalitat que pretén el jutge per arxivar el cas.
4: No es pot veure una actuació igual des d'un despatx que des del terreny on els lleis estan sotmesos no únicament amb una pressió, sinó amb un senyor que està obrint foc indiscriminadament contra ells i contra totes les persones que hi poguessin haver.
2: El jutge instructor ha arxivat la causa per a 8 agents més. El lletrat de l'acusació, Gerard Amigó, ja ha avançat a 3CAT Info que demanaran el processament de més agents.
5: Creiem que hi ha algunes altres persones que es tenen que haver imputat i, en principi, nosaltres, quan recorrem la interlocutòria, creiem que hi ha alguna persona més que hauria d'estar imputada.
2: La defensa dels Mossos apunta que els GEI estan convençuts de la intervenció i que tornarien a actuar de la mateixa manera.
0: Un dels dos menors detinguts per la mort d'un home a Manresa aquest dimarts estava sota llibertat vigilada per fets delictius anteriors. L'altre, que també havia estat en aquest règim, ja havia complert el temps que se li havia marcat. Així ho han confirmat fonts de la Fiscalia. La llibertat vigilada en el cas d'un menor no suposa un seguiment policial, sinó que un professional, ja sigui psicòleg o treballador social, controla que el menor vagi a escola o al metge o que visqui en un lloc estable. Mentrestant, aquest divendres s'han fet a Manresa els funerals per la víctima. Anem a Manresa, Nàtia Dell.
6: Comiat multitudinari emotiu per dir l'últim adéu a Carles Vilajosana mentre les investigacions continuen obertes. Al parlament final de la cerimònia, la germana de la víctima, abraçada a la imatge que presidia el funeral, ha dit que anirà a per totes i mourà els fils que calgui per aclarir què ha passat i fer pagar els culpables. Entre els assistents, el president de la Federació d'Associació de Veïns de Manresa, Jaume Canudes, que ha anunciat aquesta emissora que demanaran una reunió amb l'Ajuntament per parlar amb calma de com millorar la seguretat a la ciutat.
7: De millorar la seguretat, sí, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.
6: Tenint en compte que els dos menors implicats en el crim, que estan ja en règim tancat, eren coneguts per la policia, Canudes ha afegit.
7: Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte. Se'ls ha d'inculcar una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent malifetes.
6: A la cerimònia de comiat ha sonat la música de plens de la Patum i peces del Correfoc de Manresa perquè al Carles li apassionaven aquestes festes.
0: Vist per a sentència el judici per la fallida de la cooperativa agrícola de l'Aldea, al Baix Ebre. La Fiscalia rebaixa fins als 5 anys de presó la petició de pena contra l'exgerent de l'entitat, el principal acusat en la causa. Tortosa, Jordi Barranca.
8: L'última sessió del judici ha servit perquè les parts presentin les conclusions finals. Tal com s'esperava, la Fiscalia ha mogut fitxa i ha rebaixat fins als 5 anys i 2 mesos de presó la petició de pena contra Daniel Ferrer, exgerent de la cooperativa. Inicialment li demanava 14 anys de presó. Tot plegat es deu a les violacions indegudes d'un cas que va esclatar a finals del 2011 i que no s'ha jutjat fins ara. Tot i així, el fiscal sosté.
9: És difícil creer que una persona con 6 quinquenios, una persona que tiene todos los poderes, una persona que coordina las 3 secciones, no tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo.
8: La representació de la cooperativa, per la seva banda, demana contra el principal acusat 23 anys i mig de presó. A banda de Ferrer, l'altra acusada que ha arribat fins a final del judici, una proveïdora, ha acceptat una condemna de 3 mesos de presó i una multa de 4 euros al dia durant 2 mesos per falsedat de document mercantil. Més de 400 socis de la cooperativa, recordem-ho, es van quedar sense poder accedir als estalvis quan l'entitat va fer fallida.
0: La Fiscalia demana jutjar el fundador de Glovo, Oscar Pierre, per un delicte contra els drets dels treballadors. Pierre ha estat investigat per haver mantingut els repartidors de Glovo com a autònoms, malgrat les sentències del Suprem i els requeriments de la Inspecció de Treball. La defensa de Pierre, però, demana que s'arxivi la causa i sosté que el model de l'empresa de repartiment a domicili era legal. Ara serà el jutjat d'instrucció qui haurà de decidir si obre judici oral i si porta al banc dels acusats a Pierre. La investigació va començar l'estiu del 2024 arran d'una denúncia de la Fiscalia i compta amb la CGT com a acusació popular. El sindicat s'oposa a l'arxivament i defensa que Glovo va mantenir durant anys condicions laborals il·legals.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
10: Avui les temperatures s'han disparat, fins i tot més que no pas ahir. Hem arribat a aquests 43 graus a Vinebre, 42 al Mar Roig, 41 a Llimiana, Serós, 40 al Dober, Sant Salvador de Guardiola, i en molts casos i en molts observatoris, doncs, aquests valors de rècord, temperatura màxima mai registrada en un mes de setembre, com és el cas de l'Observatori Fabra, que s'ha arribat als 34,2 graus. Durant el cap de setmana continuarem amb aquesta calor intensa, amb aquests valors alts per l'època, amb avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta calor cap a comarques interiors, en molts punts també de la façana litoral. Aquí les màximes poden tornar a arribar als 34 o 35 graus, per tant, una calor cada cop una mica més difícil de suportar. I això sí, durant el cap de setmana, doncs, tindrem una mica més de núvols. De cara a dissabte al matí, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, cel enterbolit, bandes de núvols alts i prims que aniran en augment de cara al migdia i la tarda, i també aquest cel una miqueta més ennuvolat de cara a diumenge a la tarda.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tota l'Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. Precisament els Estats Units són l'únic país que ha votat en contra de la iniciativa presentada per un país africà, Togo, amb el suport de la Unió Africana i de França, i que ha rebut el vot favorable de 164 estats i l'abstenció de 6. Al cap de la diplomàcia de Togo ha justificat així la iniciativa.
11: Després de la resolució, podem saber exactament, compartir i comentar la mida real de l'Àfrica. I entenc que la simbologia és molt important.
0: L'actual cartografia del món es va establir al segle XVI, l'anomenat mapa Mercator, nom del cartògraf que el va dissenyar i que destacava les rutes de navegació de l'època. És un mapa que no correspon amb la mida real dels països, de manera que alguns eren percebuts arbitràriament com a perifèrics. Una desena de persones intoxicades, una d'elles en estat crític, arran d'un accident amb olis vegetals del port de Barcelona. Es tracta d'operaris que van inhalar monòxid de carboni a la bodega del vaixell que estaven descarregant. El sistema d'emergències mèdiques va atendre 19 persones, 9 de les quals van resultar il·leses, mentre que un dels operaris el van haver de traslladar a l'Hospital Clínic i es troba en estat crític. 4 afectats més també han estat ingressats en aquest hospital i el seu estat és menys greu, i altres 5 ja els han donat d'alta. Els fets van tenir lloc dijous a mitjanit. La Guàrdia Civil i Capitaneria Marítima estan investigant les circumstàncies de l'accident. El govern ha fixat els serveis mínims per a la vaga d'educació de dimarts que ve, el primer dia de curs, en què hi hauria d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre. A les escoles i instituts d'infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules. En cas de les escoles bressol, els serveis mínims seran del 33% de la plantilla i els centres d'educació especial la meitat del personal. Mentrestant, els sindicats que convoquen la vaga, la USTEC, la CGT, la Intersindical i la COS ja han anunciat que l'aturada es farà de manera descentralitzada. Hi haurà concentracions i manifestacions repartides per tot el territori. En la majoria dels casos, les accions començaran ja a les 7 del matí. A Barcelona s'ha convocat una manifestació a la plaça Urquinaona a les 10 del matí, que acabarà a la plaça Sant Jaume.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
12: I said something transpired between you. Something inappropriate.
0: El veterà director nord-americà Paul Schrader aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula. Aquest divendres l'ha presentat a Venècia fora de concurs. Ho ha seguit el nostre enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
13: El director de la mítica cinta dels anys 80, American Gigolo, ens presenta un professor de filosofia que es retroba amb els fantasmes del seu passat més fosc quan entra a treballar en un nou institut. L'aparició sobtada de la víctima d'un abús que va cometre anys abans, quan tot just entrava la majoria d'edat, tormenta el pensador i el porta a una profunda crisi existencial on es barregen la culpabilitat, la repressió, el desig, el xantatge, la pulsió suïcida i el retiment de comptes amb la víctima i amb la família. Uns temes que Paul Schrader, que ha escrit el guió de la pel·lícula, va relligant al llarg del metratge amb les lliçons bàsiques de filosofia que el professor imparteix als estudiants i amb els seus apunts per escriure un llibre sobre el filòsof del segle XVII, Baruch Spinoza. El protagonista Jack Houston diu que la cinta farà reflexionar els espectadors sobre les grans preguntes de la vida.
14: És un dels guions més brillants que he llegit i rellegit. L'estil del Paul, quan escriu, és tan bo perquè planteja una pregunta i no la respon. I aquest gran interrogant és: som capaços de canviar? I algú com el John ha de creure fermament que podrà canviar, perquè si no, ell és el monstre.
13: Al repartiment també hi ha noms com Sofia Boutella, Daniel Zobato o Bill Pullman.
0: Més de 60 espectacles amb noms com Josep Maria Flotats, Àngels Gunyalons, Leonardo Sbaraglia, Lluís Omar o José Sacristán conformen la nova temporada als teatres del grup Focus. Entre les novetats destaquen la direcció de Sílvia Munt a Panorama des del Pont, al Teatre Goya, o l'estrena de Bons i Dolents, de Joel Joan, al Condal. I entre les reposicions, l'obra Els fills, un dels grans èxits de la temporada passada, amb Emma Vilarassau, Mercè Arànega i Jordi Buixaderes, que tornarà a la Villarroel. La sorpresa del nou curs arribarà la primavera vinent al Teatre Romea, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company, que comptarà amb actors catalans i que vol obrir una nova etapa d'internacionalització per als teatres del grup. Ho ha avançat aquest divendres el president de Focus, Daniel Martínez.
15: Volem fer, farem, en aquesta temporada, una coproducció amb ells, el Teatre Romea. L'obra no la diré. Maig-juny, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company, recordant els temps d'internacionalització del Romea. Volem, d'alguna manera, encetar una nova etapa d'internacionalització.
0: Focus afronta la nova temporada amb optimisme, després d'un any de rècord, a més de 500.000 d'espectadors i una recaptació de gairebé 15 milions d'euros. En l'any del seu 40 aniversari, el grup preveu una inversió de 14,5 milions d'euros, la més gran de la seva història.
1: Esports.
0: Amb en David Ubach.
16: El Madrid ha perdut aquest divendres al camp del Betis en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que el porter bètic Álvaro Valles li aturés un penal a Mbappé al temps afegit, que hagués suposat l'empat a 1. Al primer temps, Vinícius ha xutat el pal i al minut 90, abans del penal fallat, l'àrbitre ha anul·lat un gol al jugador blanc Espí per fora de joc. Per cert, que el gol del Betis l'ha marcat Parrot al minut 81 de partit. Un enfrontament que ha valorat polèmica arbitral inclosa el preparador blanc José Mourinho a la seva manera i en termes crítics.
17: Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naif. Los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos.
16: Parlem ara del Barça femení.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: L'equip de Pere Romeu ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase lligada a la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiel danès a domicili. Aquesta fase començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre, amb la final a Varsovia, a Polònia. D'altra banda, el Barça femení jugarà aquest dissabte el seu partit de la segona jornada de Lliga al camp del Sevilla, un rival que ha analitzat així Pere Romeu, el tècnic.
18: Alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
16: El Barça recupera Smey Brooks i Quica Nazaret. Hores abans hi haurà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women amb transmissió a TV3. La davantera blanquiblava, Ona Baradat, s'ha mostrat ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
19: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
16: El bàndol badaloni, per la seva banda, el seu entrenador Marc Ballester ha parlat d'enfrontament especial.
20: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana, i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
1: 3CAT Info.
16: Pel que fa a la segona divisió masculina, el Girona visitarà aquest dissabte l'Sporting de Gijón a la jornada 4. El preparador dels gironins, Quique Álvarez, s'ha referit a la incidència que pot tenir l'estadi d'El Molinón en el desenllaç del partit.
21: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar, perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
16: El Girona té la baixa de Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta, mentre que estan convocats els nouvinguts Mateu Morell, Carles Pérez i Furtado. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info.
16: Segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aler del Barça, Tosin Ebouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa CB. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat amb victòria davant de les anfitriones, per 53 a 83. I del bàsquet passem a l'handbol.
1: 3CAT Info.
16: El Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A la primera semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39 a 37 al Porto portuguès, tot i que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha acabat més aviat decebut.
22: No, sí. Ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no em estan gaire bé.
16: Són declaracions d'Ortega a Sport 3. El Barça jugarà la final contra l'Sporting de Portugal, que a la segona semifinal ha derrotat el Bidasoa d'Irun per 31 a 29. Pel que fa a la Vuelta Ciclista a Espanya, el belga Wout van Aert ha guanyat des de l'escapada la 13a etapa, de 193 quilòmetres entre el Muñecar i Loja. El seu company d'equip, el Visma, Sepp Kuss, se n'ha felicitat en declaracions a Televisió Espanyola.
23: Una etapa durísima por el calor, por la velocidad, dimos a 1000 toda la etapa, pero no, muy, muy contento para Wout, para conseguir una victoria, porque en esa vuelta es la única cosa que le faltaba.
16: A la general, Enric Mas, del Movistar, manté un dia més el mallot vermell de líder. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el murcià Carlos Alcaraz s'ha classificat per als vuitens de final, que jugarà contra l'estatunidenc Tommy Paul. En tercera ronda, Alcaraz s'ha desfet del xinès Wu en 3 sets, 6-3, 6-4 i 6-1.
24: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 5 de setembre del 2026, amb un persianes, tot i que encara és fosc, ben tornats, ja teníem ganes de retrobar-nos després d'una aturada llarga com una tarda d'estiu, com canta el Quim Carandell en aquell Manel a Manel, no vull currar per vostè. Tot i que per la calor que fa, qualsevol diria que encara són vacances. Ens estalviem les presentacions perquè després de 8 temporades encetem la novena, es diu aviat. Molt a poc ja ens coneixem, tenim ganes de ràdio, d'explicar històries que ens atrapin, tornem amb les piles carregades, els clàssics de sempre, algunes novetats que prometen i les ganes de menjar-nos el món. I ara podríem arrencar fent un retrat informatiu de la temporada que ens espera, que si la crisi de Ceuta, la relació Espanya-Marroc, les vagues escolars d'inici de curs, l'estiu de Pedro Sánchez, les travesses sobre quan seran les eleccions espanyoles, el finançament, les eleccions municipals del maig amb l'auge d'Aliança Catalana, l'amnistia i el retorn de Puigdemont, la sentència del cas Pujol, Rodalies, el preu de la gasolina, la calor, les riuades, la guerra a Ucraïna i la franja de Gaza, les midterm de Donald Trump, l'assessora de Donald Trump, Javier Bardem i Victoria Luengo, el ser querido, Cronos, els 50 anys de futbol en català, el Puyal, el Quim o el Quim que ja no és el Puyal, el Barça de Flick i la final de la Champions del 5 de juny al Metropolitano, esperem ser-hi, queda dit. Però aquest ofici, aquest programa, la manera com entenem la ràdio i la treballem l'actualitat aquí al Suplement, ens demostra cada setembre que encara no tenim ni idea de les grans notícies que ens tocarà explicar. Potser ens pensem que som capaços de vaticinar algunes de les coses que passaran aquesta temporada, però el millor de tot és que la realitat del que vindrà acostuma a superar qualsevol expectativa. No ens volem perdre res i serem cada cap de setmana des que surt el sol fins l'hora de dinar, com sempre, a Catalunya Ràdio. Som el Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I avui també amb Sara Riera. Sara, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Fa molta calor, però en paral·lel Protecció Civil alerta d'una tardor amb pluges extremes i demana a la població que s'autoprotegeixi.
2: Hi haurà tempestes difícils de preveure que, sumades a les temperatures més altes per l'època, poden provocar fenòmens extrems. Avui les temperatures, com dius, disparadíssimes, han fet activar el perill extrem de risc d'incendi a 34 municipis.
0: La tornada a l'escola a Catalunya costarà de mitjana uns 3.000 euros per fill.
2: És el càlcul que ha fet l'OCU, tenint en compte el cost de les matrícules, el menjador, els llibres i el material escolar.
0: El nou sistema de finançament autonòmic enfila al Congrés on no té els suports garantits.
2: Ahir va passar el filtre de les comunitats i des de la Moncloa confien que el model entri en vigor l'1 de gener per evitar que decaigui si s'avancen les eleccions espanyoles.
0: Donald Trump minimitza el conflicte amb l'Iran i el considera de poca importància perquè només hi han mort, diu, 18 militars nord-americans.
2: El president estatunidenc mira de treure-li importància a poques setmanes de les eleccions crucials de mig mandat i en una setmana també en què s'han reprès els atacs després d'un mes de relativa calma.
0: I a la cultura avui sentirem Aitana, que ha brillat aquesta nit en el primer dels quatre concerts pràcticament consecutius al Palau Sant Jordi.
2: Ahir al vespre, la cantant de Sant Climent de Llobregat va fer ballar i cantar durant dues hores als seus fans en aquest espectacle de la gira del seu últim disc, El Cuarto Azul, la primera d'abast mundial.
0: Nova temporada del Suplement i els esports. Arrenquem amb la primera ensopegada del nou Madrid de Mourinho. Roger Nau, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Els blancs van caure per 1-0 al camp del Betis. Mbappé falla un penal al temps afegit i Mourinho carrega contra l'àrbitre i els jugadors andalusos a qui titlla de murris.
0: Mira, com l'Eudald Serra amb aquell murri Tamudo. Crec que era Tamudo, sí, amb aquella Copa del Rei, amb aquella final. La derrota blanca és una oportunitat d'or pel Barça.
3: Que si demà guanya el València a Mestalla, serà líder en solitari amb 3 punts més que els blancs. Els blaugrana, que viatgen avui, aquest matí faran l'últim entrenament a la ciutat esportiva i després, al migdia, Hansi Flick parlarà en roda de premsa.
0: Enric Agut, quina calor, bon dia.
4: Hola, Roger, sí, molta calor. Bé, avui un nou tast d'aquesta calor perquè la temperatura es dispara. Al migdia repetirem valors propers als 40 graus. A Ponent, Terres de l'Ebre, moltes xifres a l'interior entre 35 i 38. Ahir va ser el dia de setembre més càlid registrat a Catalunya. A 77 estacions de Metrocat van arribar...
0: De la història de Catalunya, dius?
4: Des de que tenim dades, va ser el dia més càlid del mes de... Sí, sí, de setembre, sí, no de tot l'any, parlem de setembre. El dia més càlid des de que tenim dades a Catalunya. Algunes dades arrenquen de molt enllà. Per exemple, aquí al Fabra, des del 1914, que cada dia tenim dades, doncs ha estat el dia de setembre més calorós al Fabra, en 34.2, però és que a Vinebre van arribar als 42.5. Demà la mateixa calor i sembla que a partir de dimecres es desinfla. Temps estable, sol, algun núvol, una mica de pols a suspensió, la mar tranquil·la i els vents també.
1: Avui el Suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz, Marta Monforte i Marc Molins. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro, una dona que ha tingut un estiu intens. Just després, una conversa amb una vella coneguda d'aquest programa. Ana Pardo de Vera és directora corporativa de Público, periodista, anteriorment assessora del govern de Zapatero, i els últims temps ha vist com la seva germana, Isabel Pardo de Vera, antiga secretària de Transports, era investigada per presumptament haver endollat una nòvia de José Luis Ábalos.
5: És esa lucha contra decir, serà mi hermana la... una corrupta más.
0: ¿Tens aquesta lluita interna, tu?
5: A veces, al principio, llegué a pensar que, como conozco el poder y he visto pasar a tanta gente y he visto a tanta gente corromperse de verdad, ya no solo económicamente, políticamente, sino moralmente. Y dije yo, ¿qué ha pasado? Pero luego, cuando accedí a toda la documentación, estudié cómo era el tema de la contratación de obras públicas, me metí en faena, me arremangué para ver qué había ahí, me di cuenta de que no había nada.
0: Yo avui al suplement, el retorn per un dia d'Ana Pardo de Vera, un blanc de l'extrema dreta a Madrid.
5: He vivido, sí, situaciones terribles. O sea, es que te acosan. Surgen unas imágenes en las que parece que va él con un cámara, que lleva un móvil, pero no, es que lleva un escuadrón detrás de matones.
0: A 2:15 la conversa sencera amb Ana Pardo de Vera, i a les 11...
6: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes.
0: Avui fa exactament 50 anys que el Puyol va narrar aquest Barça Les Palmes en català. Això evidentment era notícia perquè era l'any 1976, 50 anys de futbol en català. Primer Ràdio Barcelona, després a Catalunya Ràdio. Una efemèride que estem celebrant aquests dies amb la gent que ho ha fet possible. En parlarem amb el Jordi Borda, el director de Catalunya Ràdio. Però abans també, durant una pila d'anys, membre de la TDP i batejat, per tant, per l'Escola Puyol, també ens farà una il·lusió enorme saludar la Ruth Vilà, 10 anys a la TDP, al costat del mestre, una de les moltes veus femenines de la transmissió, i una companya d'aquesta casa a qui enviem una fortíssima abraçada. I ho rematarem amb el Ricard Torquemada, un gran company de viatge del Quim i segurament qui millor ha sabut recollir el seu llegat i la seva herència. Per cert, a partir de les 8 del matí fins les 12 de la nit, avui, que és els 50 anys exactes de l'efemèride, a l'antena digital de Catalunya Ràdio emetrem algunes de les transmissions més destacades d'aquestes 5 dècades. La final de Wembley, París 2006, l'encara Messi, aquell Barça-Getafe de l'any 2007 a partir de les 12 del migdia, Stamford Bridge al gol d'Iniesta, a Roma, el 5-0 al Madrid al Camp Nou. En fi, algunes de les transmissions més destacades del Puyol a l'antena digital des de les 8 del matí i fins les 12 de la nit, i anirem connectant també al llarg d'aquest suplement. I avui també...
7: Hay una cosa que quería preguntarte, que es...
0: Victoria Luengo és una de les grans sensacions del cine català, espanyol i aviat també de més enllà. El ser querido brilla al costat de Javier Bardem, dirigida per Rodrigo Sorogoyen. Avui conversem amb una dona que ve de treballar també amb Pedro Almodóvar i a qui esperen tota mena de reconeixements i guardons. Passen 8 minuts de les 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Fa calor, però és que Protecció Civil, fa molta calor per ser el mes de setembre, se li acumulen els fronts, perquè en paral·lel Protecció Civil alerta d'una tardor amb moltes pluges, pluges extremes, demana a la població que es protegeixi i hi haurà tempestes difícils de preveure que, sumades a les temperatures més altes per l'època, faran un còctel explosiu, Sara.
2: Estem davant episodis que obliguen, per tant, els serveis d'emergència a treballar amb molt poc marge de temps, i això pot comportar que els missatges és alerta, s'envien quan ja plou o fins i tot un cop la pluja ja s'hagi acabat. Protecció Civil ha engegat aquesta campanya Tot pot canviar de cop.
8: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments...
2: Que és per conscienciar de la importància d'estar previngut en aquestes situacions en què no sempre serà possible, com diem, rebre un missatge. Imma Soler, sots directora de Protecció Civil.
9: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un SMS, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i hem de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
0: De moment, el que ja és una realitat és que encetem aquest primer cap de setmana del mes de setembre amb temperatures de ple estiu i el risc d'incendi disparat.
2: Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa, el de perill extrem, en aquests 34 municipis de 10 comarques. A més, 360 municipis gairebé es troben en el nivell 3 per perill d'alt incendi. Davant d'aquesta situació, els agents doncs demanen extremar també les precaucions i evitar que es pugui provocar algun foc.
0: La tornada a l'escola a Catalunya costarà uns 3.000 euros per fill. És la despesa mitjana que calcula l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, tenint en compte el cost de les matrícules, el menjador, els llibres i el material escolar. De fet, Catalunya és el segon territori de l'Estat on el cost és més alt, després de Madrid, amb uns 3.500 euros, Maria Costa.
10: Els llibres d'infantil costen entre 39 i 71 euros, els de primària entre 31 i 210 euros, els de secundària entre 43 i 329 i els de batxillerat entre 93 i 509 euros, un preu que varia perquè alguns centres tenen els llibres socialitzats i d'altres no, o bé perquè alguns han incorporat noves edicions amb contingut renovat. El preu del material escolar ha augmentat un 5% respecte a l'any passat. A infantil i primària, la factura pot acabar pujant fins als 100 euros. I aquí cal afegir-li el cost del menjador, uns 97 euros al mes als centres públics. Lidón Gasull és la directora de la FAC, les Associacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya.
11: Aquesta és una despesa molt elevada. Hem d'entendre que són molt poques les famílies que es poden permetre el luxe de no treballar de 12 i mitja a 3, no?, i poder dinar amb ell a casa i poder-los tornar a deixar. I hauríem de començar a fer passes per intentar abaratir el cost del menjador escolar fins a poder arribar i assumir, no, la gratuïtat d'aquest servei.
10: Gasull també alerta del pes econòmic que tenen extraescolars habituals com l'anglès i que l'aprenentatge depengui de la capacitat econòmica i l'esforç de les famílies.
0: 4 minuts per arribar a un quart de 8 del matí. Som a les portes d'aquesta arrencada de curs. El govern aquestes últimes hores ha fixat els serveis mínims per la vaga d'educació de dimarts que ve, és el dia que comença el curs, en què hi haurà d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre.
2: A les escoles i als instituts infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules. En el cas de les Bressol, els serveis mínims seran del 33% de la plantilla. Per cert, els sindicats que convoquen aquesta vaga ja han anunciat que hi haurà concentracions i manifestacions a tot el territori que començaran a les 7 del matí. A Barcelona s'ha convocat una manifestació, Orquinaona, a les 10 del matí, que acabarà a la plaça Sant Jaume.
0: I encara amb educació, un 15% dels infants en edat escolar tenen algun trastorn de neurodesenvolupament. El més habitual són els problemes d'aprenentatge, com la dislèxia i el TDA, i cada cas necessita una resposta diferent, Toni Fortesa.
12: Tornar a l'escola pot ser especialment difícil per a infants amb aquests trastorns. Anna Sanz és especialista en neurologia pediàtrica.
13: Són nanos que són molt conscients de que no se'n surten com la resta dels nanos, que esforçant-se més a vegades mai arriben a fer-ho bé com els altres, i llavors tornar a enfrontar-se amb aquesta situació que els genera angoixa, baixa autoestima, malestar emocional, es torna a començar.
12: Per acompanyar aquests infants en la tornada a l'escola, el paper dels mestres és clau. Jordi Saladrigues, mestre d'Educació Especial, defensa la necessitat que els docents tinguin tota la informació per poder anticipar i adaptar mesures per a l'infant.
14: Cal un acompanyament molt personalitzat perquè no sempre un mateix mètode funciona per tots els alumnes. Per tant, és molt important la informació, el traspàs entre professionals i una personalització de la intervenció.
12: Conèixer bé cada infant, detectar les dificultats com més aviat millor i coordinar el suport de famílies i escoles són les claus perquè pugui afrontar el curs amb més garanties.
0: Avui sí que agafem les portades dels diaris. Molts d'ells porten en portada el nou sistema de finançament autonòmic que enfila camí cap al Congrés, on no té els suports garantits després d'haver superat un primer escull. Ahir va passar el filtre de les comunitats i des de la Moncloa confien que el model entri en vigor el proper 1 de gener i així evitar que decaigui si s'avancen les eleccions. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja.
15: Bon dia. Ahir Hisenda en va tenir prou amb el suport de Catalunya i les Canàries. Ara bé, d'aquí poques setmanes, el nou model arribarà al Congrés on necessita els vots de Junts. Tot i que el ministre Arcadi Espanya no vol parlar del concert econòmic, tant ell com la consellera Alicia Romero veuen marge per negociar.
16: Se puede seguir hablando, dialogando, mejorando, i seran els grups parlamentaris els que tinguin la última paraula.
17: I per tant, esperem doncs que en aquest tràmit legislatiu alguns dels diputats es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
15: El nou model preveu 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que Hisenda vol ampliar amb un fons addicional per compensar els territoris que no han quedat satisfets. Les comunitats del PP, però també Astúries i Castella-La Mancha del PSOE, critiquen que és una cessió a Catalunya.
18: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
19: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
15: Tot i això, ningú s'ha sumat al boicot de Madrid i comunitats com el País Valencià o les Illes Balears no descarten afegir-se al nou finançament si s'acaba aprovant.
0: Gràcies, Dani. A partir de les 9 tocades, saludarem aquí al suplement la consellera d'Economia, Alicia Romero. Donald Trump serà gran protagonista també d'aquesta temporada que avui encetem al suplement. Aquestes últimes hores, el president dels Estats Units ha restat importància al conflicte amb l'Iran i el qualifica de poca cosa. El president estatunidenc ha volgut minimitzar la disputa amb Teheran a poques setmanes de les eleccions crucials de mig mandat i assegura que prefereix no qualificar-lo de guerra perquè, segons diu, no es tracta d'un assumpte important pels Estats Units.
2: Sí, ho ha afirmat aquesta matinada des del despatx oval de la Casa Blanca, des d'on ha subratllat que hi han perdut la vida només 18 militars nord-americans.
20: Molta gent no en diu guerra. Jo dic que és un conflicte militar perquè és poca cosa per nosaltres. No és un tema important. Vam fer Venezuela i hem fet això. A Venezuela no van perdre cap soldat i aquí hem perdut 18 persones. A Vietnam van perdre 100.000 persones i en d'altres conflictes van ser desenes de milers.
2: Després d'un mes de treva, els enfrontaments entre Washington i Teheran es van reprendre diumenge, després que els Estats Units ataquessin l'illa de l'Arak per destruir coets iranians. Aquesta setmana, el Pentàgon ha informat d'atacs contra una seixantena d'objectius militars pròxims a l'estret d'Hormuz per, segons afirmen, protegir el trànsit marítim en aquest pas.
0: Les importacions de gas rus han crescut un 42% durant la primera meitat de l'any. Espanya ha aprofitat els primers mesos de l'any per comprar a Moscou abans que entri en vigor el veto europeu al gas rus. Amb l'estret d'Hormuz tancat, els mercats han de buscar la manera d'emmagatzemar energia de cara al fred de l'hivern. Núria Jarquetal, bon dia.
21: Bon dia. Les importacions de gas rus han compensat les d'altres països com Qatar, que ho té difícil per exportar per la guerra de l'Iran. Per això l'estat espanyol ha augmentat les importacions de Rússia, que des de la patronal del gas rebaixa.

0: coneixen. El president de Cedigas, Joan Batalla, Catalunya Ràdio.
1: Rússia, en el que portem en el darrer any, es representa el 14%. Històricament, en els últims 5 anys ha estat al voltant del 10% i la normativa fixa que fins a l'1 de gener els comercialitzadors que tinguin contractes a llarg termini podran fer, amb la qual és una possibilitat, una palanca que estan utilitzant per a complir.
0: Ara, a curt termini, preocupen les reserves de gas de cara a l'hivern, però a mitjà i llarg termini, el físic de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, Jordi Soler, alerta d'altres problemes com la demanda, que no para de créixer.
2: El mercat cada cop està més tensionat. Per tant, hi haurà un moment en què hi haurà un xoc. I si ho tenim clar, això, doncs comencem a fer els deures, no? El que no pot ser és continuar com sempre i quan arribi el que ha d'arribar, bueno, llavors ja veurem què fer.
0: Rússia ocupa la tercera posició de les importacions de gas. Al davant hi ha els Estats Units i Algèria. De fet, prop de la meitat del gas que es consumeix aquí prové del nord de l'Àfrica.
3: De tornada als Estats Units, la justícia ha declarat finalment nul el judici contra Lindsay Clancy, la dona acusada de matar els seus 3 fills petits a Massachusetts, un cas que ha commocionat l'opinió pública.
4: El jutge ha pres aquesta decisió per falta de veredicte unànime del jurat després de 7 dies de deliberacions i de no prosperar un recurs d'emergència. Ara la fiscalia haurà de decidir si retira els càrrecs, si busca un acord amb la defensa o si torna a portar Clancy a judici amb un nou jurat. Clancy admet haver matat els seus fills, però defensa que patia una psicosi postpart que l'impedia comprendre el que estava fent. La fiscalia, en canvi, sosté que era absolutament conscient del que feia.
3: Ahir van arribar a les Illes Balears una norantena de migrants en 5 embarcacions diferents.
4: La darrera va ser interceptada per la Guàrdia Civil al vespre a Cabreres. Van rescatar allà 14 persones que hi anaven a bord. Les altres 4 passeres transportaven 75 migrants més i les van trobar a Mallorca, Cabrera i Formentera. Aquesta ruta entre el nord d'Àfrica i les illes es consolida com un corredor habitual per la immigració, on el nombre d'arribades ha crescut un 2% aquest any.
3: Un dels dos menors detinguts pel crim de Manresa estava en llibertat vigilada i l'altre també havia estat en aquest règim anteriorment, segons han confirmat fonts de la Fiscalia.
4: Els menors de 15 i 16 anys se'ls havia detingut altres vegades per casos relacionats amb robatoris violents i lesions. Un dels joves, de fet, hauria agredit amb arma blanca una altra persona a la mateixa zona de l'apunyalament mortal d'aquesta setmana. La Federació d'Associacions de Veïns de Manresa assegura que calen polítiques de seguretat més clares i un seguiment més estricte dels reincidents. Jaume Canudàs és el president.
5: Hem de millorar les seguretats, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.
4: La llibertat vigilada, quan es tracta de menors, no suposa un seguiment policial, sinó que es basa en mesures de seguiment per part de professionals.
3: Alemanya, eleccions regionals clau aquest diumenge a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, on les enquestes pronostiquen una majoria absoluta per la formació d'extrema dreta alternativa per Alemanya. Es tracta d'un estat on l'economia és més dinàmica i ha crescut més que la majoria de les regions alemanyes, i on bona part de l'empresariat tremola davant l'escenari que la ultradreta pugui manar, cosa que no ha fet mai a la regió. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs, bon dia.
6: Bon dia. El programa electoral d'Alternativa per Alemanya parla poc de temes empresarials o industrials. Que cal eliminar burocràcia o abaratir l'energia, ho diuen tots els partits, també l'extrema dreta. Però hi ha altres aspectes que amoïnen més. Marco Langhoff, president de l'Associació Empresarial de Saxònia-Anhalt.
7: Posen, tenim un munt. Una sortida voluntària de la Unió Europea, per exemple, seria un harakiri. A això s'hi afegeix el rebuig a la migració aliena a la nostra cultura. És la noia polonesa que he contractat per la comptabilitat d'una altra cultura? És una especialista de Malàisia aliena a la nostra cultura? Si aquesta no ho és, qui? Però a mi ningú m'ha de prescriure qui puc contractar i qui no.
6: Fa mesos que l'envien a l'estat federal està enrarit, i això ja té conseqüències, quan l'extrema dreta encara no ha guanyat. Thomas Bockmeier, professor d'Economia i president de la Cambra de Comerç de Saxònia-Anhalt.
8: Un hoteler amb 100 treballadors que són originaris de 10 o 12 països diferents. Aquest sí que s'amoïna quan sent a parlar de remigració i coses similars. Aquest hoteler m'explicava que ara ja té cancel·lacions. Gent que truca i que diu, els últims 3 anys hem vingut a la tardor, no s'ho prengui malament, però aquest cop no vindrem.
6: L'empresariat a Saxònia-Anhalt el que demana és un govern estable. Tampoc els agrada un govern amb l'extrema esquerra. Afirmen que les posicions radicals no són bones per fer negocis.
3: I al Regne Unit, el Congrés Anual de Reform UK, l'extrema dreta britànica no està sortint com el seu líder esperava. Nigel Farage ha acceptat la dimissió de dos alts càrrecs després de les noves acusacions de finançament irregular. En paral·lel, Farage i el president del Reagrupament Nacional Francès, Jordan Bardella, present al Congrés, han firmat un acord per combatre la immigració quan arribin al poder. Des de Londres, Quim Olivares, bon dia.

0: Bon dia. El Congrés anual havia de representar la consolidació de Reform UK com a alternativa seriosa als laboristes i conservadors, però una investigació amb càmera oculta emesa per la cadena Channel 4 mostra com un actor que es faria passar per un empresari nord-americà en paraula la donació de 500.000 de lliures a Reform UK, cosa que vulneraria la legislació electoral britànica. Aquest divendres, el líder de Reform UK ha dit que tot plegat va ser una trampa.
1: This was an exercise.
2: Això va ser un parany. Deixeu-me aclarir-ho. El partit no ha fet res malament. No va agafar diners il·legals. De fet, no va agafar diners de cap mena en absolut.
0: Aquestes acusacions se sumen a dues investigacions més sobre suposat finançament irregular. Entre els convidats al Congrés de Birmingham destaca Jordan Bardella, que ha promès que si l'extrema dreta francesa arriba al poder, s'enfortiran els controls a l'estret de la mànega. Sentim-lo.
3: El nostre govern farà tot el que tingui a l'abast per garantir que França ja no sigui la porta d'entrada de la immigració il·legal al Regne Unit.
0: Per Bardella, el president francès Emmanuel Macron no ha protegit el país davant la immigració.
4: Gràcies, Quim Olivares, des de Londres, un quart i mig de 8 del matí. De tornada a Catalunya, la cultura avui sona a ritme de superestrella. És Aitana amb el primer dels quatre concerts que farà de manera consecutiva al Sant Jordi de Barcelona. La cantant catalana durant dues hores ha fet ballar i cantar els seus seguidors amb les cançons del seu quart àlbum i també amb èxits anteriors. La crònica de la Montse Pujol.
5: Aitana va fer-se seu al públic que ahir omplia el Sant Jordi des del primer moment que va sortir a l'escenari. Vestida de rosa i amb unes botes exultants altes, va interpretar una trentena de temes del seu quart àlbum, El Cuarto Azul, i els seus èxits anteriors. Les seves seguidores i seguidors ens explicaven abans del concert per què els agrada tant la cantant de Sant Climent de Llobregat.
6: Mira, nosaltres la seguim des d'OT 2017. Llavors, mos encanta. I mos agrada la seva naturalitat i la seva veu. Molt, la seva veu mos encanta.
7: A mi, per exemple, el que transmet quan canta i els sentiments que expressa quan canta.
8: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt. Sí, sí, jo crec que és... Transmet algo que no em transmet les altres, aquesta connexió, saps?
5: Els temes La xica perfecta, Connexió psíquica i Superestrella van tancar el concert. Aitana tornarà a actuar aquest dissabte al Sant Jordi, dilluns i dimarts, i després anirà uns dies a Madrid i iniciarà una gira per Llatinoamèrica i els Estats Units.
9: L'informatiu del suplement.
10: Bon dia, són les 6 de burocràcia.
9: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
11: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
9: parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
10: I a casa nostra tornen a sortir el carrer.
9: I de la resta del món.
10: Pendents de la cimera internacional...
9: Faci el temps que faci.
12: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció.
9: Els dissabtes i els diumenges a les 2, Catalunya migdia, cap de setmana. L'informatiu del suplement.
4: 5 minuts per arribar a 8:15 del matí. Arrenquem temporada del suplement i ho fem amb la primera derrota som talismà del Madrid de Mourinho, que cau al camp del Betis. El Barça, si demà guanya Mestalla, serà líder en solitari. Roger Nau, bon dia.
13: Bon dia, sí. Primera derrota del Madrid a la Lliga. Els blancs van perdre per 1-0 el camp del Betis en el primer partit de la quarta jornada del campionat. Parrot, al minut 81, va fer el gol dels andalusos i Mbappé, al temps afegit, va fallar un penal que hauria suposat l'empat a 1. Uns minuts abans, al 90, el Bar va anul·lar un gol del davanter del Madrid, Espí, per fora de joc. Mourinho, a la sala de premsa, assegura que no entén per què han perdut.
14: Merecemos ganar, claramente, pero el merecer no te da puntos. Enhorabuena al Betis, que jugó para empatar y le salió el gordo.
13: Mourinho carrega també contra l'actuació arbitral, segons el tècnic, massa permissiva amb els bètics.
14: Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naif. Los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos.
13: La relliscada del Madrid deixa el Barça amb una oportunitat d'or per posar-se líder en solitari si demà a la tarda, a partir d'un quart de 5, guanya el València Mestalla. Els blaugrana que viatgen avui s'entrenaran aquest matí a les 11 a la ciutat esportiva Joan Gamper i després a la una roda de premsa prèvia de Hansi Flick. Demà juga el Barça, també ho farà l'Espanyol, que rep el Sevilla a l'RCD Stadium. Mentrestant, també dir que de moment avui es disputen 3 partits, el Rayo Racing, el Villarreal Deportivo i l'Atlètic Club Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez convocat amb els matalassers. Mentrestant, a la segona divisió, el Girona visita avui l'Sporting. A un quart de 5 de la tarda, el tècnic gironí, Quique Álvarez, sobre la incidència

0: l'experiència que pot tenir jugar al Molinón.
1: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar, perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
0: El Sabadell, d'altra banda, no jugarà fins dilluns. Els laquinats rebran el Còrdoba a la nova Creu Alta. I a la Lliga Femenina avui juguen els tres equips catalans a les 12 del migdia. Duel entre l'Espanyol i el Badalona Women en directe per TV3. La davantera blanquiblava, Ona Bardat, ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
2: Volem anar pels tres punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
0: I el tècnic de les badalonines, Marc Ballester, diu que és un partit especial.
3: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
0: El Barça, de la seva banda, visita aquest vespre al camp del Sevilla amb les novetats d'Esme Bruc i Quique Natzaret. Les blaugrana, per cert, ja saben quins seran els seus rivals a la fase Lliga de la Champions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern, la Roma i el Kiu Danès a domicili. I encara en futbol internacional, derrota del Paris Saint-Germain per 1-2 contra el Mònaco al Parc dels Prínceps. Ferran Torres no va marcar i poc abans del partit Luis Enrique va renovar com a tècnic dels parisencs fins al 2030. I encara un últim apunt relacionat amb futbol i amb el Barça. Ja està disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT un nou episodi del podcast documental Rècords. Es titula Puyol 50 i commemora els 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit de futbol. A més, avui...
4: Tocarà Soskov, parlarà Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman, toca Soskov, farà Vaquero, pica Koeman, gol!
0: Coincidint amb l'efemèri de l'antena digital de Catalunya Ràdio, s'emetran durant tot el dia algunes de les transmissions històriques de Joaquim Maria Puyol, entre elles, evidentment, la primera Copa d'Europa del Barça a Wembley. I obrim bloc poliesportiu parlant primer de bàsquet, perquè l'aler del Barça, Tosin Ebouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació a l'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i també la Supercopa ACB. També en bàsquet aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'ha estrenat amb victòria davant les anfitriones per 53-83. Avui, segona jornada, el combinat espanyol s'enfronta a Mali. També, en handbol, el Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte avui la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. La primera semifinal els balonanes van imposar per 39-37 al Porto, tot i que el tècnic, Carlos Ortega, no va quedar gaire content. Declaracions a Esport 3.
5: No, sí. Ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no em estaven gaire bé.
0: El Barça jugarà la final contra l'Sporting de Portugal i acabem amb dos titulars més per dir primer que la Vuelta avui, jornada de muntanya a la Vuelta, 14a etapa, 154 quilòmetres amb sortida a Jaén i final al port de primera de la Pandera. Enric Mas continua amb el mallot vermell mentre que l'Open dels Estats Units, Carlos Alcaraz, s'ha classificat pels vuitens de final.
6: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
7: Són 2:15 del matí.

0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Tornen els meus ídols al Suplement cada dissabte a l'hora que surt el sol a 8:15 del matí amb el Blai Mercè i l'Olga Ábalos. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Periodistes especialitzats de la crònica musical fent homenatges, reivindicant el llegat d'ídols, alguns de més coneguts, d'altres de més anònims, de tot el planeta. I avui comencem, arrenquem temporada amb un homenatge a Dolly Parton, aquesta donassa que va traspassar fa només uns dies

i que ens serveix d'alguna manera el seu 80è aniversari, va dir adéu-siau, per reivindicar doncs, el llegat de la cultura pop i popular d'aquesta dona que va marcar precedents amb la música nord-americana country, sobretot, eh?

0: una altra dimensió, no? Perquè la figura de Johnny Cash i la de Dolly Parton són una mica antagòniques.
1: Antagòniques totalment.
0: No? Perquè un és de negre cap a dins i l'altre és, doncs, vitalista, estrambòtica...
2: Explosiva.
0: No? Explosiva, total.
1: Sí, a més, amb lluentons. O sigui, ella lluentons. Era glamour pur i dur, Dolly Parton.
2: Segurament la cançó que més heu sentit d'ella és aquesta.

0: Ara estava escoltant la lletra i realment és brutal. No sé si sabeu la història de Jolín.
1: Explica.
0: És que la Dolly Parton va estar pràcticament tota la seva vida casada amb un home que es va morir no fa gaire. I Jolín era una treballadora d'allà, no sé ben bé on treballava, però que li tirava la canya al seu marit. I aquesta lletra li diu, Jolín, no em prenguis el meu home, no, després li diu que no puc competir amb aquest somriure que tu tens.
1: Ella, Dolly Parton,
0: ella. Clar, imagina't, no sé si hi ha gaires cançons escrites a una possible amant de la teva parella, no? A mi em recorda una mica Benvolgut de Manel, no? Però en lloc de l'exnòvio és el pretendent. Em sembla magnífic i crec que s'ha de destacar que Dolly Parton era escriptora de cançons.
1: Sí, correcte.
0: Que ella deia
2: les lletres eren seves.
0: Sí, que sí, la meva veu pot ser molt personal i tot això, però sí, però escriure les cançons, això sí que és meu.
2: Però és una bauassa, també.
0: Sí, sí, no, i tant.
2: Aquesta cançó ha estat molt versionada, també.
0: Sí, jo he de dir que jo la vaig conèixer per aquesta versió.

0: The White Stripes, jo en el seu moment em pensava que era d'ells.
1: Que era de Jack White, aquesta cançó.
0: Sí, en la meva època universitària, descobrint els The White Stripes, i després vaig estar investigant i dic, no, que és de... I m'ha passat amb moltes cançons, això amb la Dolly Parton, i digues.
1: No, de fet, la cançó que sentirem, escoltarem a continuació, molt poca gent sap que és de Dolly Parton. Perquè es pensen que és de Whitney Houston, i aquí ja m'avanço
0: una mica de Whitney Houston també és, i després explicarem per què.
1: Sí, segur que escoltem I Will Always Love You, tal i com Dolly Parton la va composar.

0: Expliqueu què està passant, sisplau, a l'estudi.
1: Aquí en el Roger Escapa ens està assenyant el seu braç i pell de gallina.
2: Sí,
1: i...
2: sí, eh?
0: Però pell de gallina com si estiguéssim a la Sibèria.
1: I aquestes, aquestes espigues que té el braç estan electrocutades ara mateix, quasi.
0: No havia

0: sentit mai aquesta
1: gallina de piel.
0: I tampoc tenia ni idea que aquesta, doncs, l'original era de Dolly Parton.
2: Doncs des de, amb la veu de Dolly Parton, és una cançó que agafa una pàtina totalment diferent de la de Whitney Houston.
1: Sí, sí.
2: És molt...
1: I...
2: Hi ha una, molt sensible.
1: Hi ha una anècdota que diu la llegenda que Dolly Parton va escriure Jolene i I Will Always Love You la mateixa nit.
2: Correcte.
1: Després ho va matisar i va dir que potser,
2: potser hi havia, una mica
1: hi havia
2: més,
1: hagut alguns,
2: no?,
1: dies de diferència.
0: Molts royalties en una sola nit, eh?
1: Imagina't, és que només aquella nit vas a compondre aquesta nit, ja està. Ja tens tota
0: ja tens la vida feta.
1: La vida teva i la dels seus descendents i dels descendents dels descendents dels descendents.
2: De fet, no se sap ben bé quin és el catàleg sencer, però es diu que té com unes 3.000 cançons sota el seu nom. Per tant, és com que hi ha els seus nets, no, perquè no té fills, però els seus nebots, tota la seva família, ja té...
1: Directament la seva
2: filla. Ja té la
1: vida
2: feta.
1: La seva fillola, Miley. Després ho explicarem.
0: I Will Always Love You, de la Dolly Parton, l'original, i l'encara més aplaudida i segurament més comercialitzada de Whitney Houston, aquesta versió.

0: Trepitjar aquesta cançó és un crim, però em sabria greu que Whitney Houston eclipsés Dolly Parton el dia que li dediquem uns ídols.
1: Ja li dedicarem un altre ídol.
2: Sí, sí,
1: no?
2: Whitney Houston es mereix un, eh? Sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Parlar de Dolly Parton és parlar de country, i si parlem de country a casa nostra,
1: ui,
0: Van Gierara. In a

0: Dios estic...
1: Qui seria la Dolly Parton catalana? Xoc, perquè... Qui seria Dolly Parton... L'equivalent de Dolly Parton a Catalunya?
2: Home, Tomeu Penya, no?
1: Sí, no.
2: Perdona, tinc un WhatsApp teu de fa uns minuts sí,
1: era pregunta trampa per tu. Era pregunta trampa per tu. Sí, sí, no, no, claríssimament, no?
2: Claríssim. Home, de fet és el màxim exponent del country a Catalunya,
1: vindria
2: no?
1: A ser, Tomeu Penya? La Dolly Parton catalana vindria a ser Tomeu Penya, però amb el físic de Rosa Maria Sardà. No, potser, una mica...
3: T'has arriscat aquí, Blai.
2: Ostres!
3: Jo no faré interpretacions.
1: No, no, no
3: sé. Declaracions, tampoc. Escolta'm, una cosa. Digue'm. Aquesta versió, L'Illes dins d'un riu, també és una versió de la Dolly Parton?
2: És que aquí hem de fer un segon gir de guió, perquè és una cançó que va popularitzar Dolly Parton juntament amb Kenny Rogers. Hi ha un duet famosíssim entre ells dos, però la cançó original, l'autoria és dels Bee Gees.
1: Hi havia de ser per la Diana Ross o pel Marvin Gaye, entre els germans Gibb dels Bee Gees no es posaven d'acord perquè havia de ser, tot el que al final
2: l'èxit
1: va ser per Dolly Parton.

0: Dolly Parton, hem comentat abans que té milers de cançons registrades i algunes d'elles ella les ha utilitzat per explicar, doncs, la seva, fer crònica personal de la seva vida, dels seus orígens, i una de les cançons que més la va fer que es guanyés el cor dels americans és una cançó que es diu Coat of Many Colors, on explica els seus orígens humils i com s'ha fet a ella mateixa.
1: Els Apalatxes, no?
0: Sí, i aquestes coses que els agraden tant als americans, no? De fer-se a un mateix, no? De construir el teu propi... els teus somnis, i és una de les cançons que més conegudes també de Dolly Parton, Coat of Many Colors. Back

Una cosa molt maca de Dolly Parton és que generava consensos entre tots els sectors, no? Amèrica mateix, tant els conservadors com els liberals, no? Estaven sempre, i els republicans, i els demòcrates, i tots fans de Dolly Parton. També passava amb els artistes de generacions diferents, i de les generacions noves, la gran hereva de Dolly Parton és la seva fillola, la Miley Cyrus. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell. A love no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie running for my life. I will always want you.

I també pot presumir de dir... Vaig a buscar els supervivents de la banda més important del planeta i els hi vaig a dir si volen cantar una cançó amb mi. I, clar, tothom li deia que sí a Dolly Parton.

0: quan va morir Dolly Parton fa uns dies, el mateix Paul McCartney va fer un post a Instagram on deia: finalment te n'has anat, però parlant de Dolly Parton, però em sento honorat o tinc l'honor, no, que almenys has cantat una cançó dels Beatles, o, bueno, ell deia, una cançó meva, que també sí. Això és molt Paul McCartney.
1: Sí, sí, deien on, això de... No em puc imaginar un món sense Dolly Parton.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí. I aquest, com podeu veure, aquí la veu de Dolly Parton ja està... Ja li han passat els anys, no? I és que gairebé tenia 80 anys, no? Quan va
1: 80,
0: quan ha gravat aquest, aquest
1: clar,
0: tema,
1: sí.
0: Just abans de fer els 80.
1: Va ser un dels últims, aquests.
0: Que és de l'últim disc que va enregistrar, que es diu Rockstar, que és precisament on hi ha versions, no? De temes de rock i de pop actuals, o no tan actuals. Born into Kentucky smoke, his mama was his one hero,
2: and he told me her name. Avui homenatge a Dolly Parton des dels meus ídols del suplement. Hem parlat de Dolly Parton, però també hem sentit els The White Stripes, la

0: Whitney Houston, fins i tot Kenny Rogers,
1: Tomeu Penya,
0: Miley Cyrus, Tomeu Penya, Ringo Starr i Paul McCartney. I amb què acabem?
2: Acabem amb una de les últimes cançons publicades de Dolly Parton en col·laboració amb Bells, que és una picada d'ullet de Jolene, no? Son of Jolene, el fill de la Jolene.
3: Sí, és com agafa, com les noves generacions de cantants de country agafen el relleu, no?, del que ha sembrat Jolene.
2: Sí, sí.
0: Olga Ábalos, Blai Mercè, un plaer enorme tornar-vos a tenir de tornada aquí al suplement. Salut.
3: Igualment.
0: Fins dissabte que ve.
2: Que vagi
0: pausa
2: bé.
0: I continuem aixecant les persianes al suplement.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
3: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
4: Bon dia.
3: Serà un cap de setmana de ple estiu.
4: Sí, les temperatures disparades per un mes de setembre han fet activar el perill extrem d'incendi a 34 municipis. Tot plegat és el preludi d'una tardor amb pluges extremes que Protecció Civil ja avança que seran difícils de preveure.
3: El nou sistema de finançament autonòmic encara el tràmita al Congrés, on no té els suports garantits.
4: Ahir va passar el filtre de les comunitats, només amb el vot a favor de Catalunya i les Canàries, i des de la Moncloa confien que el model entri en vigor el proper 1 de gener. Junts, per ara, s'hi oposa frontalment.
3: D'aquí uns instants saludarem la consellera d'Economia, Alícia Romero, aquí al suplement. El president de Telefònica aposta per impulsar sense complexos la indústria de la defensa a Catalunya.
4: Marc Murtra diu que cal desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa. Ho va dir ahir en un acte organitzat per Foment del Treball.
3: A Manresa, un dels dos joves detinguts per la mort de Carles Vilajosana estava sota vigilància, sota llibertat vigilada per un delicte comès anteriorment.
4: Ho han confirmat fonts de la Fiscalia que apunten que l'altre detingut també havia estat sota aquest règim, tot i que ja havia complert el temps pautat.
3: La Fiscalia veu amb bons ulls que l'Audiència Nacional investigui l'entrada massiva a Ceuta, ara fa un mes.
4: Segons el Ministeri Públic, al darrere d'aquest episodi es podrien haver comès diversos delictes, com l'afavoriment de la immigració irregular per part d'una organització.
3: Una norantena de migrants han arribat aquestes últimes hores a les Illes Balears en 5 pasteres.
4: I en plena crisi migratòria a Ceuta per l'arribada massiva de migrants, la ruta entre el nord d'Àfrica i les Balears s'ha consolidat com un corredor habitual.
3: Donald Trump minimitza el conflicte amb l'Iran.
4: I el considera de poca importància perquè només hi han mort, diu, 18 militars nord-americans. Unes declaracions que arriben poques setmanes de les eleccions crucials de mig mandat.
3: I a Alemanya, aquest cap de setmana, l'extrema dreta podria arribar al poder a Landesaxònia-Anhalt.
4: Alternativa per Alemanya té ara un 41% d'intenció de vot, pràcticament el doble que la conservadora CDU. Unes eleccions regionals que tindran, sens dubte, una transcendència estatal.
3: Aitana brilla com una... superestrella en el primer dels 4 concerts al Palau Sant Jordi.
4: Ahir al vespre la cantant de Sant Climent de Llobregat va fer ballar i cantar durant 2 hores als seus fans en l'espectacle de la gira del seu últim disc, El Cuarto Azul, que és la primera de bas mundial.
3: I els esports som talismà, el suplement. Arrenquem temporada amb la primera derrota del Madrid a la Lliga, el Madrid de Mourinho, que cau al camp del Betis.
4: Després d'un gol anul·lat per fora de joc i un penal que va fallar en Mbappé, si demà el Barça guanya Mestalla, serà líder en solitari.
3: Marina Laminos, les portades dels diaris a cavall entre el nou sistema de finançament i els concerts d'Aitana.
5: Una Aitana que, segons l'Ara, reivindica com a superestrella Barcelona. La de Sant Climent de Llobregat és la protagonista de la portada, un primer pla seu durant l'actuació, i a sota, un titular. El govern espanyol aprova el nou model de finançament. Espai també a la portada de l'Ara, a la part inferior, per una imatge antiga, en aquest cas de la fàbrica Seat, ara en perill. La superestrella Aitana també és protagonista

0: periòdico, una fotografia seva somrient amb el braç amunt durant el concert, un artista que apunten obre el seu regnat al Sant Jordi. Hi ha un lateral de la portada i llegim: Seat admet que el seu futur després del 2030 segueix en l'aire. La Vanguardia titula: Hisenda aprova el nou finançament que preveu 21.000 milions més. I la imatge aquí en gran, pràcticament tota la portada, de migrants al carrer de Ceuta esperant una plaça al refugi temporal. I al Punt Avui, un polític controvertit, 150 anys del naixement de Francesc Cambó.
1: La premsa que s'ha dit a Madrid amb la mirada posada a Ceuta, El País, xoca entre el govern i els jutges per la investigació sobre Ceuta.
0: I molt més contundents contra el president espanyol als altres diaris, a El Mundo en titular, apuntant que Sánchez imposa el finançament d'Esquerra i ho restringeix tot a Ceuta, a La Razón. Sánchez llança el rei en solitari al viatge a Ceuta i Melilla i a l'ABC defensa alerta que és un error molt greu publicar els informes de Ceuta.
1: Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufa 57 espelmes a l'alcalde Jaume Collboni.
2: Hi ha una certesa, que és que Barcelona té un nou alcalde.
3: Va ser diputat del PS Centre el 2011 i el 2014, abans de centrar-se en la política municipal. Va necessitar tres eleccions per convertir-se en l'actual alcalde de Barcelona, després de veure com en els dos primers ho aconseguia Ada Colau.
1: 57 espelmes, Quico Homs.
4: Quan canvia l'anàlisi jurídic? A partir del discurs del rei del dia 3 d'octubre.
3: Militant històric de l'antiga Convergència, va ser regidor a l'Ajuntament de Barcelona, diputat al Parlament i del Congrés dels Diputats. El 2001 va entrar al govern de la Generalitat de la mà d'Artur Mas i va arribar a ser conseller d'Economia.
1: I 75 espelmes, Michael Keaton.
5: If I leave you with anything, I'm going to leave you with these two words. I'm Batman.
3: És un dels grans actors de Hollywood, a qui segur que heu vist en pel·lícules com Birdman, amb la qual va ser nominat als Oscars i amb la qual va guanyar un Globus d'Or. També es va posar en la pell de Batman, ho sentíem ara, en la trilogia de Tim Burton, un paper que el va fer saltar a la fama mundial.
1: Vida social.
6: Què era això? Què era això? Sempre volem massa i necessitem poc.
1: Els tiets animaran la Festa Major de Vidreres, Marta Ferrer.
7: És cap de setmana de festes majors a Catalunya i els de Marató, els de Mataró, en aquest cas, són un dels caps de cartell d'una programació musical en què també actuaran Senyora Tomassa i les que faltaven, entre d'altres. El duo repassarà tota la seva discografia i, en especial, el seu últim disc, Cafè pels més cafeteros. Això serà a les Barraques de Vidreres a partir de 11:15 de la nit. L'entrada és gratuïta.
1: És cap de setmana de Festa Major Sabadell, avui concert de Macaco.
7: Juntament amb Nil Moliner, els dos artistes posaran banda sonora a l'Eix Macià de la ciutat, tot això en una jornada que tancarà la sessió de DJ Panda. Els concerts arrenquen a mitjanit i també són tots gratuïts.
6: A cop de rock vull viure.
1: I al Coliseum torna un dels musicals catalans més estimats, aquest cop de rock.
7: 15 anys després de la seva primera estrena, la companyia La Barca d'Osona recupera el musical de Degoll de Gom, que ens presenta un grup de joves de l'Empordà que tenen una banda de música i tres amigues de les Terres de l'Ebre que es troben un estiu i mútuament es trastocaran tots els esquemes. Avui, a funció a les 5 de la tarda i a les 9 del vespre, queden poquíssimes entrades per 25 euros.
1: I al Heartbreak Hotel s'hi pot veure Ella i Màquina.
7: Sergi Balbel escriu i dirigeix aquest text que mostra amb ironia i sentit de l'humor l'alienació del món contemporani i el desafiament d'una dona a l'ordre establert. Tot plegat protagonitzat per Agatha Roca i Enric Cambrai. Avui la funció és doble, a 17:45 de la tarda i a les 8 del vespre, i es poden comprar entrades per entre 19 i 29 euros.
1: 4 minuts per les 8, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Tocar fusta.
8: El seu esperit aventurer els havia portat a fer una travessia a peu del desert. Tot estava anant com una seda. Suportaven bé les oscil·lacions de temperatura. Havien calculat a la perfecció les provisions i caminaven a un bon ritme. Fins que un d'ells va dir: «Toco fusta perquè tot continuï així». Volent conservar la bona sort, l'únic que va ser espantar-la. Perquè allà on eren, la fusta era un bé escàs, i per evitar que el desig se'ls girés en contra, es van posar a recórrer quilòmetres i quilòmetres. Ja no en direcció del seu destí original, del qual se n'havien oblidat, sinó a la recerca d'un oasi amb les seves palmeres. A la fi, van trobar el que buscaven. Van arribar baldats, no podien dir ni fava, i ja no els quedava menjar. Tota l'expedició, inclòs el bocamoll que els havia enviat a tocar fusta, es van abraçar a les palmeres, somicant sota un sol de justícia i pregant perquè algú els vingués a rescatar el més aviat possible.
9: El suplement, amb Roger Escapa. Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça. Quan
10: 50 anys de transmissions de futbol en català, des del 5 de setembre del 1976.
11: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
10: Puyal 50, una edició especial dels Rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I a més, aquest dissabte coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
12: Messi, immens Messi, encara Messi...
11: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
12: Compte!
11: Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
10: Commemorem 50 anys de futbol en català.
11: A Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
13: El suplement, amb Roger Escapa.
1: 2 minuts per les 8.

0: Bienvenida a les 8 amb les recomanacions musicals del nostre tècnic de sol, Blai Iniesta. Blai, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Per què ens portes aquesta cançó avui?
1: Perquè un 5 de setembre del 1981, els anglesos Soft Cell van arribar al número 1 de les llistes del Regne Unit amb el tema Tainted Love. El que molts no sabíem és que la cançó original, la que estem sentint, la va gravar la cantant de soul Gloria Jones el 1964.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 5 de setembre del 2026, amb un persianes ben tornats, ja teníem ganes de retrobar-nos després d'una aturada llarga com una tarda d'estiu, com canta el Quim Carandell en aquell Manela, Manela, no vull currar per vostè. Tot i que per la calor que fa, qualsevol diria que encara som de vacances. Ens estalviem les presentacions perquè després de 8 temporades encetem la novena i molt a poc ja ens coneixem. Tenim ganes de ràdio, d'explicar històries que ens atrapin, tornem amb les piles carregades, els clàssics de sempre, algunes novetats que prometen i les ganes de menjar-nos el món. I ara podríem arrencar fent un retrat informatiu de la temporada que ens espera. Podríem situar la crisi de Ceuta, les vagues escolars d'inici de curs, l'estiu de Pedro Sánchez, les travesses sobre quan seran les eleccions espanyoles, les eleccions municipals del maig amb l'auge de l'ENSA catalana, l'amnistia i el retorn de Puigdemont, la reforma del finançament, la sentència del cas Pujol, Rodalies, el preu de la gasolina, la calor, les riuades, les guerres a Ucraïna i la franja de Gaza, les midterm de Donald Trump, l'assessora de Donald Trump, Javier Bardem i Victoria Luengo, el ser querido, Cronos, els 50 anys de futbol en català, el Puyal, el Quim, o el Quim, que ja no és el Puyal, el Barça de Flick i la final de la Champions del 5 de juny al Metropolitano, esperem ser-hi, queda dit. Però aquest ofici, aquest programa, la manera com entenem la ràdio i treballem l'actualitat aquí al Suplement, ens demostra cada setembre que encara no tenim ni idea de les grans notícies que ens tocarà explicar. Potser ens pensem que som capaços de vaticinar algunes de les coses que passaran aquesta temporada, però el millor de tot és que la realitat del que vindrà acostuma a superar qualsevol expectativa. No ens volem perdre res i serem cada cap de setmana des que surt el sol fins l'hora de dinar. Com sempre, aquí, a Catalunya Ràdio. Som el Suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Qui a l'estiu no sua, l'hivern no menja. Enric Agut, bon dia.
2: Bon dia, doncs bé, avui novament un dia ben calorós, un dia amb temperatures ben altes, que poden arribar a tocar els 40 graus a ponent o a l'interior de les Terres de l'Ebre, també altres zones interior, valors entre 35 i 38, calor desbocada, també demà diumenge, i tot plegat en una jornada marcada pel sol, amb alguns núvols alts i prims.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Ens espera un cap de setmana de moltíssima calor, com explica l'Enric Agut. Venim entrenats d'aquest estiu que ha estat sufocant i aquest mes de setembre, i només en portem 5 dies, ja s'han batut rècords en diversos punts del país. Sense anar més lluny, Barcelona ha registrat un rècord de 34 graus segons l'Observatori Fabra, una temperatura mai abans vista en un mes de setembre. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, s'han enfilat fins als 42 graus i mig i a Lleida ahir es van fregar els 40 graus.
3: Fa moltíssima calor, no aguanto més, m'he anat a comprar una botella al bon preu perquè no aguanto la calor que fa.
4: Portem tot l'estiu amb una calor de por, llavors ara al setembre això ara ja mos sobre.
1: Tot això provoca, evidentment, que el risc d'incendi sigui encara elevat. De fet, puja de cara aquest dissabte. Els agents rurals activaran el nivell 4 del Pla Alfa, el perill extrem, en 34 municipis de les comarques de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. També s'activa el nivell 3 per perill alt d'incendi en 356 municipis de 32 comarques. Per tot plegat, els agents rurals fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que comporti un risc d'incendi. Amb aquest panorama no ens espera una tardor gaire més optimista, en aquest cas no per la calor sinó per la pluja.
5: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser...
1: Protecció Civil, com sentim amb aquesta campanya, alerta d'una tardor amb pluja extrema, risc d'inundacions i tempestes intenses cada vegada més sobtades i difícils de preveure, i per això ha engegat aquesta campanya que sentim. Tot pot canviar de cop, justament per conscienciar que aquests episodis sovint són imprevistos i molt intensos. Per això pot passar que els missatges S-Alert s'envien quan ja plou o fins i tot un cop la pluja ja s'hagi acabat. La Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un S-Alert, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
1: Passen 5 minuts de les 8 del matí. El nou sistema de finançament autonòmic ja s'encara cap al Congrés, on no té els suports garantits després d'haver superat un primer escull. Ahir va passar el filtre de les comunitats i des de la Moncloa confien que el model entri en vigor el proper 1 de gener i així evitar que decaigui si s'avancen les eleccions. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, bon dia.
7: Bon dia. A Hisenda en va tenir prou amb el suport de Catalunya i les Canàries. Ara bé, d'aquí poques setmanes, el nou model arribarà al Congrés on necessita els vots de Junts. Tot i que el ministre Arcadi Espanya no vol parlar del concert econòmic...
8: Se puede seguir hablando, dialogando, mejorando... i seran els grups parlamentaris els que tinguin l'última paraula.
7: El nou model preveu 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que Hisenda vol ampliar amb un fons addicional per compensar els territoris que no han quedat satisfets. Les comunitats del PP, però també Astúries i Castella-La Mancha del PSOE, critiquen que és una cessió a Catalunya.
9: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
10: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
7: Tot i això, ningú s'ha sumat al boicot de Madrid i comunitats com el País Valencià o les Illes Balears no descarten afegir-se al nou finançament si s'acaba aprovant.
1: Gràcies, Dani Sendeja, des de Madrid. A aquesta hora podem saludar al suplement la consellera d'Economia, Alícia Romero. Bon dia i bona temporada.
11: Hola, molt bon dia. Bon inici de temporada.
1: Consellera, qui serà clau en aquest cas perquè aquesta reforma pugui tirar endavant serà Junts, que ara per ara ja ha avançat que presentarà una esmena a la totalitat i defensarà el concert econòmic. Com els pensa convèncer?
11: Bé, intentant dialogar i treballant amb ells. És veritat que no és fàcil, però també és cert que tenim una finestra d'oportunitat que no havia existit en els últims 14 anys. I, per tant, em sembla que tots hem de ser responsables. Crec que la política és l'art del possible i, per tant, tenint en compte que no hi ha suports segur al Congrés dels Diputats per un concert econòmic, que és el que planteja Junts, hauríem d'intentar doncs, que es pugui avançar amb una millora del finançament autonòmic. La

0: proposta que ha posat el govern d'Espanya sobre la taula és un avenç molt important, més de 21.000 milions d'euros a tot el sistema, que representen 4.700 per Catalunya, amb un model reformat, més just, més igualitari, que respecta l'ordinalitat que sempre havia demanat Catalunya, i per tant a mi em sembla que és un bon model, que ens permet avançar, i crec que en aquest sentit Junts per Catalunya hauria de treballar perquè si hi ha algunes coses que no li agraden, doncs les pugui modificar o les pugui esmenar durant la tramitació parlamentària per no perdre aquesta oportunitat, perquè la tenim avui, no sé si la tindrem d'aquí un any.
1: Fonts del Ministeri ahir apuntaven que es guardaven alguna carta per precisament seduir Junts durant aquesta tramitació parlamentària. Aquesta carta podria ser la recaptació de l'IRPF que no es va acabar de concretar amb Esquerra?
0: Ahir el ministre va ser bastant clar amb aquest tema, perquè va dir que era difícil, però evidentment el govern d'Espanya sap que si ha de convèncer Junts i ha d'incorporar-lo, diguéssim, el consens amb el model de finançament, haurà d'oferir alguna cosa. Per tant, jo aquí doncs, el que espero és que el govern d'Espanya, no només en aquest tema de l'IRPF, que podria ser un, sinó en d'altres, doncs estigui obert a la negociació. Doncs, miri, ahir, per exemple, en el debat que va haver-hi molt llarg dins del Consell de Política Fiscal i Financera es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua, que no només és a Catalunya diferencial, també és a Galícia o és a València. Jo crec que hi ha elements aquí que es poden treballar. El govern d'Espanya ha dit sempre que està obert a negociar, que està obert a cedir, òbviament, perquè si no el model no s'aprovarà, i per tant també ha de fer una feina Junts per Catalunya de veure quins són aquells elements que podria doncs, demanar, no?, perquè s'incorporin i així doncs, millorar el model de finançament.
1: L'amnistia entra dins d'aquesta equació pel finançament o això és una altra finestra?
0: Jo crec que això és una altra finestra, que és una altra via, però en tot cas no tampoc ens podem enganyar, sabem que acaba tot influint, no? Però bé, l'amnistia es fa tablada per Europa i per tant ara hauria de fer el seu camí, esperem que el faci quan més aviat millor, que el Tribunal Suprem i el Constitucional doncs, permetin, diguéssim, l'execució d'aquesta amnistia. Nosaltres el que volíem normalitzar ja d'una vegada a Catalunya, que pugui tornar en aquest cas doncs, Puigdemont cap aquí, i això evidentment segur que ajudaria, no? Però en tot cas jo crec que Junts per Catalunya també és conscient que hi ha un clam a Catalunya, a la societat civil, als agents econòmics a favor d'un finançament, i malgrat que sempre pot ser millor i diferent, crec que l'important és que puguem treballar perquè s'aprovi aquest nou model, que insisteixo, fa molts anys, 17 anys que no en teníem cap sobre la taula, cap govern ho havia fet, i crec que també doncs, s'ha de felicitar el govern per la valentia d'haver posat una proposta sobre la taula.
1: Clar, tenint en compte aquest calendari electoral amb les municipals, amb eleccions també en algunes autonòmiques, amb unes possibles eleccions espanyoles que tard o d'hora també cauran, ja sigui l'estiu, però segurament potser uns mesos abans, el tràmit perquè això tiri endavant, primer ha de passar pel Consell de Ministres, que evidentment anirà endavant, però les traves se les trobarà al Congrés dels Diputats, amb les esmenes, amb les modificacions que es puguin presentar. Vull dir que entenc que la voluntat, almenys la seva, és que això es voti al Congrés abans d'acabar aquest 2026.
0: Sí, aquest és l'objectiu que té el govern d'Espanya, que també tenim nosaltres. Ja el 2009 tenim un precedent, perquè es va també aprovar en el Consell de Ministres doncs, tot just acabat l'estiu i va entrar en tramitació al setembre i es va aprovar abans de final d'any. Per tant, tenim aquest precedent, es pot fer, i per tant nosaltres el que demanem al govern d'Espanya, també li ha demanat Esquerra Republicana, és que abans d'acabar l'any això es pugui aprovar i entri en vigor l'any 2027, el que significaria aquests 4.700 milions d'euros incorporats al pressupost del 27. És possible, des del punt de vista legislatiu de tramitació és possible, i hem de fer que sigui així. Per tant, doncs, el govern va dir ahir que durant el mes de setembre aprovaria el Consell de Ministres aquest model i, per tant, entrarà al Congrés. Aleshores, els protagonistes són els grups i ens caldrà tenir una certa habilitat per negociar i intentar que aquest model es pugui aprovar.
1: Consellera, més enllà del finançament, anirem parlant les properes setmanes en aquesta emissora, evidentment, amb tots els espais informatius, perquè això serà notícia i serà un dels temes d'aquesta temporada. SEAT també ha estat notícia aquestes últimes hores. Li vull preguntar pel futur de la planta de Martorell, si és que està garantit, almenys amb la marca SEAT, perquè ja sap vostè que implica molts llocs de treball i que la marca, si més no, també amb el context amb Volkswagen i l'aparició de Cupra, doncs genera debat.
0: Sí, perquè aquest és un tema importantíssim per Catalunya. El sector de l'automoció és clau. Volkswagen

0: SEAT ho és a Catalunya, molts llocs de treball, no només directes, sinó indirectes, perquè realment hi ha moltíssimes empreses, més de 3.000 empreses a l'entorn de Martorell amb serveis auxiliars i complementaris al vehicle. No? Aquí, evidentment, hi ha hagut una certa crisi amb el tema del vehicle elèctric, i això en som tots conscients, però nosaltres treballarem incansablement perquè no hi hagi canvis en aquesta planta, perquè no redueixin els llocs de treball i perquè som una planta de les més competitives d'Europa, la de Martorell, i per tant hem de fer valer això perquè no redueixin llocs de treball, perquè ens agradaria que la marca SEAT es mantingui, és una marca històrica que representa molt a Catalunya i a Espanya, i per tant, ho va dir el president ahir, intentarem lluitar i garantir aquests llocs de treball, garantir que aquesta planta segueix sent de les més competitives, i sobretot que la marca, que té un punt també emocional, però aquestes coses són importants, doncs no desaparegui, no? I esperem, encara som a temps, i per tant el que hem de fer és treballar perquè això es garanteixi.
1: Consellera, bona temporada, moltes gràcies.
0: Bona temporada a vosaltres, molt bon dia.
1: Precisament aquestes últimes hores SEAT ha reconegut que estan oberts tots els escenaris sobre la continuïtat de la marca, però diuen que el futur de la planta de Martorell està garantidíssim. Després de que la direcció de Volkswagen hagi demanat flexibilitat als membres del grup per fer front a la crisi del sector a Europa, el conseller delegat de SEAT ha dit que estan preparats per adaptar-se a les demandes del mercat.
2: Cupra está imparable y es nuestro motor de crecimiento. Y Martorell está preparada para el futuro, para adaptarnos a la demanda del mercado. A esto se suma la marca SEAT, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo.
1: De la indústria de l'automòbil a la indústria de la defensa, perquè atenció a les paraules del president de Telefònica, Marc Murtra.
3: Jo crec que a Catalunya hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia, necessitem una indústria de defensa, i això vol dir tecnologia i capacitat industrial, sense cap tipus de complexa. A més, hem d'entendre que les tecnologies que es desenvolupen a la defensa després tenen un ús dual.
1: Doncs ja ho heu sentit, Murtra aposta per impulsar sense complexos, diu, la indústria de la defensa a Catalunya. Per Murtra cal desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa. Ho va dir ahir en un acte organitzat per Foment del Treball. La patronal catalana està treballant des de fa mesos per aconseguir que empreses d'aquí puguin optar als nous contractes públics de defensa. La Generalitat també hi aposta i impulsa un programa perquè 400 empreses de l'àmbit de les tecnologies duals, la metal·lúrgia, la maquinària i l'automoció, siguin més competitives per presentar-se a aquestes licitacions. Un quart de nou és l'últim cap de setmana de vacances per molts infants i joves que dimarts tornaran a l'escola i ho faran amb el mateix clima de protestes i vagues amb què van acabar el curs. El govern ha fixat els serveis mínims i haurà d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre, a les escoles i instituts d'infantil, primària i secundària, hi haurà un docent per cada 3 aules. En el cas de les escoles bressol, els serveis mínims seran del 33% de la plantilla i els centres d'educació especial la meitat del personal. Per cert, que els sindicats que convoquen la vaga ja han anunciat que hi haurà concentracions i manifestacions repartides per tot el país que començaran a les 7 del matí. A Barcelona s'han convocat una manifestació a la plaça Urquinaona a les 10 del matí que acabarà a la plaça de Sant Jaume. I a Manresa, un dels dos menors detinguts per la mort de Carles Vilajosana estava sota llibertat vigilada per un delicte comès anteriorment. Ho han confirmat fonts de la Fiscalia que apunten que l'altre detingut també havia estat sota aquest règim, tot i que ja havia complert el temps pautat. En tot cas, la llibertat vigilada a un menor d'edat no suposa un seguiment policial, sinó professional, és a dir, d'un psicòleg o d'un treballador social, que s'asseguren que vagi a l'escola o que visqui en un lloc estable. Això explica que cap policia estigués a sobre el menor ara detingut per aquest apunyalament mortal que ha sacsejat la ciutat. Des de la Federació d'Associacions de Veïns exigeixen un seguiment més estricte dels reincidents i polítiques de seguretat més contundents. Jaume Canudes n'és el president.
4: El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers. Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte. Els han inculcat una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent malifetes.
1: El tanatori de Manresa hi va quedar petit per retre homenatge i per acomiadar la víctima. Ha estat un funeral emotiu on s'han vist moltes corones de flors, algunes de la comunitat islàmica. El jutge ha enviat a la presó de manera provisional, comunicada i sense fiança, els pares del nen que va aparèixer mort a casa seva aquest dijous a Santa Bàrbara, al Montsià. Els ha retirat la pàtria potestat dels altres 3 fills. La causa està oberta per un suposat delicte d'homicidi, abandonament de menors i maltractament animal. Els Mossos van localitzar les restes del nen de 18 mesos després que l'avi en denunciés la desaparició. Al pis també s'hi van trobar desenes de gossos, alguns de morts i altres desnutrits.

0: En canvi, la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs, ha quedat en llibertat amb càrrec. La jutgessa sí que li aplica mesures cautelars, com ara la retirada del passaport i la prohibició de sortida del territori, i també l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat. Una norantena de migrants han arribat aquestes últimes hores a les Illes Balears en 5 pasteres. L'última, interceptada per la Guàrdia Civil i Salvament Marítim ahir al vespre al sud de Cabrera, van ser rescatades les 14 persones que hi anaven a bord. Les altres 4 pasteres transportaven 75 migrants més i es van interceptar a Mallorca, Cabrera i Formentera. En plena crisi migratòria a Ceuta, per l'arribada massiva de migrants, la ruta entre el nord d'Àfrica i les Balears s'ha consolidat com un corredor habitual. Aquest any el nombre d'arribades ha crescut un 2%, mentre que en la ruta canària ha baixat un 57%. A Ceuta, centenars de persones han tornat a sortir al carrer aquestes últimes hores per protestar contra la instal·lació de carpes per part del govern espanyol per acollir migrants. Els veïns asseguren que a la zona hi ha escoles i comerços i demanen que es canviï la ubicació de les carpes que ja s'han començat a muntar. Per cert, la Fiscalia veu amb bons ulls que l'Audiència Nacional investigui l'entrada massiva a Ceuta ara fa un mes. Segons el Ministeri Públic, al darrere d'aquest episodi es podrien haver comès delictes, diversos delictes, com l'afavoriment de la immigració irregular per part d'una organització, amb l'agreujament d'haver posat en perill la vida o la integritat física de les persones afectades. La Fiscalia no entra a determinar qui podria haver al darrere d'aquesta entrada massiva, però sí que veu la necessitat que s'investigui. L'episodi de Ceuta ha fet aflorar encara més tots els discursos de l'extrema dreta. Justament aquest cap de setmana estem molt pendents d'Alemanya. Demà diumenge, Saxònia Anhalt vota en unes eleccions que, tot i ser regionals, tenen una gran transcendència a nivell estatal, perquè l'extrema dreta podria arribar definitivament al poder en un lloc com a Alemanya. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs, bon dia. Què hi ha en joc?
1: Bon dia. La incògnita principal és veure si Alternativa per Alemanya aconsegueix la majoria absoluta que necessita per governar. El partit de Weidel actualment se situa en el 41% d'intenció de vot i pràcticament doble la segona força, els conservadors de la CDU, que es queden en el 23%. Per governar en solitari, que és l'objectiu d'Alternativa per Alemanya, creuen que necessiten el 46% dels vots. És el motiu pel qual la mobilització és massiva, també dels partits democràtics, per evitar un escenari temut. Si al final l'extrema dreta es quedés a prop de la majoria absoluta, i aquest sembla a hores d'ara l'escenari més plausible, s'hauria de formar una coalició que englobaria des de la CDU fins a l'Esquerra Radical. Una situació que a mitjà termini podria continuar desgastant el govern, i no només el regional. De fet, ja hi ha qui afirma que en aquestes eleccions ja hi ha un perdedor segur, el canceller alemany Friedrich Merz.
0: Jordi, estem parlant d'un estat federal amb poca població, un pes petit en l'economia alemanya, però la victòria d'Alternativa per Alemanya sí que podria generar una tempesta política. Quin significat pot tenir per Alemanya?
1: Si poguessin formar govern, el partit d'Alice Weidel podria decidir en temes com l'educació, la política familiar, la cultura. Tindria accés també a informació sensible, perquè ocuparia el Ministeri de l'Interior, manaria sobre la policia i fins i tot el fiscal de l'Estat hauria de seguir les seves indicacions. Seria un terrabastall monumental. També tindria una gran transcendència històrica. Seria el primer cop que a Alemanya una formació d'extrema dreta tornaria a ostentar el poder des de la Segona Guerra Mundial. I això, malgrat que l'Oficina de Salvaguarda de la Constitució ha definit el partit com a demostradament extremista. Una etiqueta que no ha estat suficient per il·legalitzar el partit, que és el que demanen els sectors més progressistes a Alemanya. Finalment, l'altra gran por dels partits democràtics és que aquesta victòria es pugui convertir en el precedent de moltes altres. De fet, és l'objectiu de l'extrema dreta. Cal recordar que per vots ja va ser el partit amb els millors resultats en les eleccions generals de la primavera del 2025, tot i que finalment es va formar l'actual coalició entre socialistes i conservadors que va escollir Merz com a canceller. Però el problema és que des de llavors les enquestes continuen eixamplant la distància i Alternativa per Alemanya no amaga la seva ambició d'acabar arribant a la cancelleria a Berlín.
0: Gràcies, Jordi Regàs, des de Magdeburg. Si l'extrema dreta alemanya té un país en què emmirallar-se, potser és Itàlia, perquè Giorgia Meloni aquests dies ha fet història.
2: Ens van titllar d'extremistes durant anys i després ho han copiat tot. Això és el que significa tenir pes a Brussel·les.
0: El seu govern, el govern de Giorgia Meloni, s'ha convertit en el més longeu des del final del feixisme al país, a Itàlia. Tota una paradoxa, i això que encara no porta ni 4 anys, perquè es va constituir l'octubre del 2022. Una fita que la líder de Germans d'Itàlia ha celebrat aquest divendres amb un acte multitudinari a Bari, que ha reunit més de 10.000 simpatitzants. Al Regne Unit, en canvi, l'extrema dreta està en hores baixes, tot plegat després que hagin dimitit dos alts càrrecs de Reform UK, l'extrema dreta britànica, per diverses acusacions de finançament irregular. Aquest divendres s'ha celebrat el Congrés Anual del Partit i el seu líder, Nigel Farage, ha dit que tot plegat és una trampa.
3: This was an exercise

0: Això va ser un parany. Deixeu-me aclarir-ho. El partit no ha fet res malament. No va agafar diners il·legals. De fet, no va agafar diners de cap mena en absolut.
1: El Congrés també ha fet acte de presència al president de Regrupament Nacional Francès, Jordan Bardella, que promet enfortir els controls migratoris al Canal de la Mànega si arriba al poder.
2: El nostre govern farà tot el que tingui a l'abast per garantir que França ja no sigui la porta d'entrada de la immigració il·legal al Regne Unit.
1: Bardella també ha acusat el president francès Emmanuel Macron de no protegir el país davant la immigració. I atenció, aquestes últimes hores de Donald Trump, que ara resta importància al conflicte amb l'Iran. El qualifica, diu, de poca cosa. Ho ha afirmat aquesta matinada des del despatx oval de la Casa Blanca, on ha subratllat que només hi han perdut la vida, només 18 militars nord-americans.
3: Molta gent no en diu guerra. Jo dic que és un conflicte militar, perquè és poca cosa per nosaltres. A Venezuela no van perdre cap soldat i aquí han perdut 18 persones. A Vietnam van perdre 100.000 persones i en d'altres conflictes van ser desenes de milers.
1: A poques setmanes de les eleccions crucials de mig mandat, el president nord-americà prefereix no qualificar el conflicte de guerra perquè, segons diu, no es tracta d'un assumpte important pels Estats Units. Té nassos. Després d'un mes de treva, els enfrontaments entre Washington i Teheran es van reprendre diumenge passat quan els Estats Units van atacar l'illa de l'Arak per destruir coets iranians. Aquesta setmana el Pentàgon ha informat d'atacs contra una seixantena d'objectius militars propers a l'estret d'Hormuz per, segons afirmen, protegir el trànsit marítim en aquest pas. Encara als Estats Units, la justícia ha declarat finalment nul el judici contra Lindsay Clancy, la dona acusada de matar els seus tres fills petits a Massachusetts, un cas que ha commocionat l'opinió pública. El jutge ha pres aquesta decisió per falta de veredicte unànime del jurat, després de 7 dies de deliberacions. Ara la fiscalia haurà de decidir si retira els càrrecs, si busca un acord amb la defensa, o si torna a portar Clancy a judici amb un nou jurat. Clancy admet haver matat els seus fills, però defensa que patia una psicosi postpart que li impedia comprendre els seus actes. La fiscalia, en canvi, sosté que era conscient del que feia. L'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tota l'Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. Precisament els Estats Units són l'únic país que ha votat en contra de la iniciativa presentada per un país africà, Togo, amb el suport de la Unió Africana i de França, i que ha rebut el vot favorable de 164 estats i l'abstenció de 6. El cap de la diplomàcia de Togo ha justificat així la iniciativa.
4: Després de la resolució, podem saber exactament, compartir i comentar la mida real de l'Àfrica. I entenc que la simbologia és molt important.
1: L'actual cartografia del món es va establir al segle XVI, l'anomenat mapa Mercator, nom del cartògraf que el va dissenyar i que destacava les rutes de navegació de l'època. És un mapa que no es correspon amb la mida real dels països, de manera que alguns eren percebuts arbitràriament com a perifèrics. Quatre minuts per 2:15. Avui Aitana és a les portades de tots els diaris. Així ha sonat aquesta nit al Palau Sant Jordi en el primer dels 4 concerts pràcticament consecutius que la cantant farà a la ciutat. Durant 2 hores ha fet ballar i cantar els seus fans amb cançons de l'últim disc, El Cuarto Azul. Hi ha anat la Montse Pujol.
5: Aitana va fer-se seu al públic que ahir omplia el Sant Jordi des del primer moment que va sortir a l'escenari. Vestida de rosa i amb unes botes exultants altes, va interpretar una trentena de temes del seu quart àlbum, El Cuarto Azul, i els seus èxits anteriors. Les seves seguidores i seguidors ens explicaven abans del concert per què els agrada tant la cantant de Sant Climent de Llobregat.
6: Nosaltres la seguim des d'OT 2017. Llavors, mos encanta. I mos agrada la seva naturalitat i la seva veu.
7: A mi, per exemple, el que transmet quan canta i els sentiments que expressa quan canta.
8: A mi la connexió psíquica, que m'agrada molt. Transmet algo que no em transmet les altres, aquesta connexió, sap?
5: Els temes La xica perfecta, Connexió psíquica i Superestrella van tancar el concert. Aitana tornarà a actuar aquest dissabte al Sant Jordi, dilluns i dimarts, i després anirà uns dies a Madrid i iniciarà una gira per Llatinoamèrica i els Estats Units.
1: Els diaris avui es fan ressò d'aquest concert d'Aitana al Sant Jordi. El periòdico, el Jordi Bianchotto, Marta Ferrer, dedica 2 pàgines al seu directe que diu que està entre l'entrenament la intimitat i l'eufòria.
9: Amb un concert que evocava el paradís infantil extraviat, Diu Bianchotto, que va assistir al procés evolutiu de l'Aitana nena i anònima a l'Aitana adulta i superestrella, deixant enrere la melancolia i disfrutant del present. Aitana va ser, Diu, la veïna del tercer pis, que ha fet fortuna i es mostra sorpresa amb la seva bona estrella, però no es priva de presumir dels seus mèrits. Tot plegat en un espectacle en què va recórrer els hits del seu últim disc i amb què va demostrar que per molt que enyori la seguretat de l'habitació blava de la seva infantesa, Diu Bianchotto, en el present se la veu la mar de feliç.
1: I d'Aitana a paret. Perquè el món de la rumba ha celebrat aquest cap de setmana un concert en honor a l'artista, la gran nit de paret. El seu net, Dani Pubill, ha encapçalat una banda de 10 músics per oferir una actuació especial dedicada al rei de la rumba catalana, un espectacle que ha recollit alguns dels seus grans èxits, com aquest que sentim, el Muerto Vivo, i també Una Làgrima. Una làgrima cayó en la arena. En la arena cayó tu làgrima. Tot plegat emmarcat en el Rumba Tour Festival. Ella tiene poder. Que avui continua en marxa amb una altra celebració, i és la de la música de Gato Pérez. Su paseo de gracia. Los niños que lloran. 2:02. La Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Valls homenatgen avui Antoni Gaudí a la Sagrada Família. Ho faran amb una actuació en què aixecaran simultàniament un 3 de 8 a l'interior del temple durant la missa internacional. L'homenatge pretén posar de manifest la relació històrica entre Gaudí i Valls i també els vincles entre la seva obra i els castellers. L'acte culminarà a la cripta, davant la tomba de l'arquitecte, amb una ofrena floral de la ciutat i dos pilars de 5. Serà a partir de les 6 de la tarda. L'entrada és lliure, però l'aforament, evidentment, limitat. 1:02. De seguida ens recreem amb els esports, amb la primera derrota del Madrid de José Mourinho a la Lliga. Els blancs van caure per 1-0 al camp del Betis i Mbappé va fallar un penal al temps de descompte. De seguida fem zapping també per les ràdios espanyoles a veure com ho van viure.
10: El suplement, amb Roger Escapa.
11: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
12: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar a lo grande.
13: Ara Lidl en format estalvi, 220 grams de salmó fumat a 5,49. T'estalvies un 26%. I 400 grams de pernil reserva també a 5,49. T'estalvies un 35%. Lidl, val la pena.
14: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
15: Aquesta tornada a l'escola sereu els Reis del Pati amb el 3x2 en tota la roba interior i els mitjons infantils Tex i Tex Bàsic. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 18 de setembre.
16: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
17: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Ali.
18: Qué ambientazo, mano.
17: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chiteado sobre la línea.
18: Qué barbaridad.
17: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
18: Buena venta.
17: Buena venta, buena venta, ojo.
18: Ven a por más.
17: Venga.
19: És que no ho entenc. Som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
20: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
21: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
19: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
10: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
21: És una promo ni res, Roger.
10: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
22: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
10: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Arribar y Moldra, ya la tenemos aquí, la primera derrota del Madrid de Mourinho.
1: Saque de esquina, balón colgado, corazón del área, el remate, que para dónde Courtois, el remate, gol, gol, gol, gol.
0: Aquest era l'únic gol del Betis. Els blancs cauen al camp del Betis per 1-0. Roger Nou, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, sí, Parrot. Va fer aquest gol al minut 81, va fer el gol dels andalusos i Mbappé, en temps afegit, va fallar un penal que hauria suposat l'empat a 1.
1: Ahí está Kylian Mbappé. Le va coger carrera, pierna derecha, para la carrera, le pega, paró Valles, el remate, paró Valles.
3: Bueno.
0: Amb l'infart de fons de Roncero, la cadena SER.
2: Sí, uns minuts abans, el 90, el Bar també...

0: També va anul·lar un gol al davanter del Madrid, Espi, per fora de joc.
1: I Mourinho, a la sala de premsa, va dir que no entén per què han perdut.
0: El portuguès, tot i la derrota, lloa la feina dels seus jugadors i minimitza la feina del Betis.
2: Merecemos ganar, claro.

0: Estos que los del Real Madrid, los del Real Madrid son puros, son naif. Los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente, los jugadores del Betis son mal listos.
1: És sensacional. Tindrem glòria aquest any, eh? Dies de glòria. L'ensopegada del Madrid deixa el Barça amb una oportunitat d'or.
2: Sí, perquè els blaugrana poden posar-se líders en solitari si demà a la tarda, a partir d'un quart de cinc, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio, guanya el València a Mestalla. Els blaugrana, que viatgen avui, s'entrenen aquest matí a la Ciutat Esportiva a partir de les 11 i després, a la 1, roda de premsa de Hansi Flick.
1: I encara en òrbita blaugrana...
3: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el...
1: Avui fa exactament 50 anys, 50, que Joaquim Maria Puyal va narrar aquest Barça Les Palmes en català. Això, evidentment, era notícia perquè era l'any 1976, 50 anys de futbol en català, primer a Ràdio Barcelona, després a Catalunya Ràdio, una efemèride que estem celebrant aquests dies amb la gent que ho ha fet possible. En parlarem avui a partir de les 11 amb el Jordi Borda, el director de Catalunya Ràdio, però abans, durant una pila d'anys, membre de la TDP, batejat, per tant, per l'Escola Puyal, també el nostre director. Ens farà una il·lusió enorme saludar la Ruth Vilà, 10 anys a la TDP, al costat del mestre, una de les moltes veus femenines de la transmissió i una companya d'aquesta casa a qui enviem una fortíssima abraçada, també, per superar aquests problemes de salut, que va compartir també que tenia fa uns dies a les xarxes, amb aquest tractament de quimioteràpia. I ho rematarem amb el Ricard Torquemada, un gran company de viatge del Quim, segurament qui millor ha sabut recollir el seu llegat i la seva herència. Per tant, avui a les 11 del matí aquest especial Puyal per reivindicar també tot el seu llegat. Per cert, des de les 8 del matí, si posem l'antena digital de Catalunya Ràdio, a veure, puja, Blai.
4: Ja la primera part, Stoichko s'ha aixecat i com una bala va corrent cap a l'àrea contrària. La banqueta italiana somreia i comentava, suposo... La...
1: Això està sonant ara mateix a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Emetem algunes de les transmissions més destacades de les 5 dècades de futbol en català. Per exemple, aquesta primera és la final de Wembley del 92.
4: Recupera Koeman al segle central. Alça el cap.
1: El gol de Koeman encara falta una estona perquè va arribar a la pròrroga contra la Sampdoria.
4: Intenta una assistència mobilitat per Salinas, que rebut en bones condicions, posició d'Ursai.
1: Després vindrà el partit de París, la final del 2006, l'encara Messi, aquell Barça-Getafe, Stamford Bridge amb el gol d'Iniesta, Roma, la final de Roma, la final de la Champions del 2009, a partir de les 4 de la tarda, el 5-0, al Madrid, al Camp Nou, la final de Wembley del 2011, la final de Berlín. Per tant, avui, des de les 8 del matí fins la mitjanit, a l'antena digital de Catalunya Ràdio, les grans transmissions del Puyal, i anirem connectant, perquè és sensacional.
4: Però ben poca cosa hem vist pel que fa a oportunitats de gol en aquest primer temps. Envia el porter Pac Liu, que més anem al mig del camp, i a un cop de cap de Catane, recupera Venezia a l'esquerra, intenta la centrada.
1: I a més, aquesta casa aquests dies també està estrenant el Puyal 50. És un nou episodi del podcast documental Rècords que ja està disponible a l'aplicació i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. L'ha dirigit el Bernat Soler i commemora aquests 50 anys de l'efemèride. Demà, Roger Nau juga al Barça i també ho farà l'Espanyol.
2: Sí, els blanquiblaus rebran el Sevilla a l'RCD Stadium a les 9 del vespre. De moment, però, avui es disputen 3 partits de primera, el Rayo Racing, el Villarreal Deportivo i l'Atlètic Club Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez convocat amb els matalassers.
1: A segon, el Girona avui visita l'Sporting al Molinón.
2: A un quart de 5 de la tarda, el tècnic Quique Álvarez sobre la incidència que pot tenir jugar a l'estadi de Gijón.
5: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar, perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival, i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
2: El Girona té la baixa de Justin, mentre que podrien debutar 3 dels últims fitxatges, amb Mateu Morell, Carles Pérez o Mauro Furtado.
1: El Sabadell, en canvi, no juga fins dilluns perquè és festa major i ho han volgut fer coincidir amb la cloenda de la festa major.
2: Els arlequinats rebran el Còrdoba a la nova Creu Alta.
1: I a la Lliga F avui juguen els 3 equips catalans.
2: A les 12 del migdia, duel entre Espanyol i Badalona Women en directe a TV3, la davantera blanquiblava, on ha bradat ambiciosa als micròfons del Tot Costa.
6: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
1: El Barça, per la seva banda, visita aquest vespre el camp del Sevilla.
2: Amb les novetats d'Esme Brooks i de Quique Natzaret, les blaugrana, per cert, ja saben quins seran els seus rivals a la fase de la Lliga de la Champions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern, la Roma i el Kiu danès a domicili.
1: Per cert, a França el PSG continua sense guanyar.
2: Sí, després de 3 partits de Lliga, hi van caure 1-2 contra el Mònaco al Parc dels Prínceps. Ferran Torres no va marcar i poc abans del partit, Luis Enrique va renovar com a tècnic dels parisencs fins al 2030.
1: Joan Anton Català, bon dia.
7: Bon dia, Roger.
1: Què passarà al cel aquesta setmana?
7: poc després que s'amagui el sol podrem trobar el nostre

0: nostre amic Venus molt brillant sobre l'horitzó oest i a la segona part de la nit, desfilada de planetes, el pàl·lid Saturn, després una mica més cap a l'est el vermell Mart i encara més cap a l'est i baix sobre l'horitzó est, abans que surti el sol, el molt brillant també Júpiter.
1: A quina hora ha sortit el sol avui a la Ràpid, al Montsià?
0: A les 7:28.
1: I a quina hora es pondrà?
0: A les 20:23.
1: Ben tornat, Joan Anton.
0: Gràcies, igualment.
1: Temperatura a la Ràpid a aquesta hora, Enric Agut.
2: Doncs mira, 24 graus. Promet, eh? Promet un dia calorós.
1: Realment farà molta calor tot aquest cap de setmana i ja ens has dit que ha estat el dia de setembre més calorós des que tenim xifres, no?
2: Sí, sí, sí, sí. A Catalunya ha estat un dia ahir mai vist fins ara, perquè moltes estacions ja feia alguns dies que tenien temperatures molt altes. Doncs ahir el més calorós, a 77 estacions del Meteocat, gairebé doncs, la meitat, es van assolir a rècord i són estacions que tenen més de 20 anys o més de dades. Per exemple, a Barcelona, el Fabra, 34.2. Aquí la dada és un rècord des del 1914, però també Lleida. Ahir es van quedar una dècima de 40 graus, 39,9, i suposa també un rècord des d'aquest dades des de fa 86 anys. Avui, doncs, més del mateix. També tenen molta calor. Demà, diumenge, també molta calor. Avui, xifres a l'interior entre els 35-38 graus, però en alguns indrets, de forma local, es pot arribar a aquesta barrera psicològica i tan càlida, tan sufocant dels 40 graus a ponent interior de les Terres de l'Ebre. I demà, diumenge, un panorama semblant. A la costa també li farà calor. Estem parlant de xifres de l'interior, però Barcelona pot arribar als 35 graus. 35 graus a Barcelona és molta calor, i més venint d'una nit ja que a la mínima no ha baixat dels 25 o 26 graus en alguns barris.
1: I que som a 5 de setembre, és a dir, això en algun moment hauria de començar a baixar.
2: Sí, és que portem un estiu... Mira, no estem dient una de calor, però és que en alguns indrets és una de calor. El que estem tenint aquests dies és una de calor. I ja en portem moltes. És una onada de calor gairebé persistent durant tot l'estiu. Perquè tècnicament no, perquè hem de superar uns llindars, però bé, el que nota la gent és que això ja és massa.
1: Fins quan durarà? Ho dic també perquè dimarts comencen les classes. Moltes de les classes no estan preparades també per aquestes temperatures i els infants... doncs passaran calor a les aules i els mestres.
2: Dimarts segur, i afortunadament dimecres vol canviar. Dimecres arriben aires nous i la temperatura caurà bastant, seguirà fent calor al centre del dia, perquè és setembre, i no ve cap pertorbació amb pluges que frenin molt la temperatura, però dimecres sí que s'intueix un canvi. Quan durarà? Perquè ara ens fa por dir, mira, això ja s'ha acabat, no? Perquè portem una inèrcia que és la que és, no? I de vegades costa molt trencar aquestes inèrcies, com també, ja sé que t'agrada el futbol, com el futbol, no? Quan un equip comença a perdre, doncs costa canviar, no? Doncs amb el temps a vegades passa així. Sembla que dimecres canvia el panorama. Vol dir que ja no tindrem calorades com la d'aquesta, és difícil que en tinguem, però sí que tornen a venir alguns dies càlids al setembre, octubre, com està passant els últims anys. Però aquesta podria ser ja l'última forta de l'any.
1: Gràcies, Enric.
2: Fins ara.
1: Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
3: Jo amb el coraleire dormo tots els 365 dies de l'any.
1: Què dius, Anna?
3: Sí.
1: Dorms completament nua?
3: Totalment.
1: Sempre. Saps que sempre m'ha semblat una marranada?
3: Per què?
1: Perquè no sé, em sembla brut. Jo necessito...
3: a mi em sembla una marranada dormir amb roba.
1: Doncs a mi no. Bueno, per això existeixen i es van inventar els pijames.
3: Bueno, però per estar una estona, però després te'ls treu. És que el cos ha de respirar.
4: Sabadell és una ciutat amb ànima de gran ciutat i quan demostrem que podem competir amb moltíssima gent i que no tenim res a envejar al barri marítim...
1: El barri marítim, El barri marítim de Sabadell, que no deixa de ser Barcelona.
5: Jo sóc molt fan de l'ensaladilla de pollastre l'as, tu. Doncs la maonesa la fas amb el oli del pollastre l'as. Tu no saps allò quina trempera que agafa.
6: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte, 5 de setembre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Alicia Romero.
1: El govern d'Espanya sap que si ha de convèncer Junts...
2: La consellera d'Economia fa uns minuts en aquest programa admetia que el govern espanyol ha de moure fitxes si vol aconseguir el suport de Junts al Congrés per aprovar definitivament el nou model de finançament, per exemple, negociant la població a

0: ajustada. Per ara, Junts s'hi oposa i segueix reclamant el concert econòmic.
1: Marc Murtra.
2: Jo crec que a Catalunya hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia, necessitem una indústria de defensa.
0: El president de Telefònica aposta per impulsar sense complexos, diu, la indústria de defensa a Catalunya per desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa. Ho va dir ahir en un acte organitzat per Foment del Treball.
1: Donald Trump.
3: Molta gent no en diu guerra.
0: El president dels Estats Units ara resta importància al conflicte amb l'Iran i el qualifica de poca cosa. Diu que només hi han perdut la vida 18 militars nord-americans, però això arriba quan falten poques setmanes per les eleccions crucials de mig mandat.
1: Avui també és un dia que es compten tres xifres, la primera és el 4.
0: Els concerts que ha programat Aitana al Palau Sant Jordi dins la gira El Cuarto Azul, la primera mundial de la cantant, ahir en va fer el primer i avui dissabte el segon, tots amb entrades esgotades.
1: 164.
0: Els estats que han votat a favor de la iniciativa de l'ONU de promoure un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països i en què l'Àfrica es veu més grossa i els Estats Units més petits. Estats Units són l'únic país que hi han votat en contra.
1: El 50.
0: Anys, els que fa exactament avui, 5 de setembre, de la primera transmissió en català d'un partit del Barça contra les Palmes, de la mà de Joaquim Maria Puyal.
1: Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Olga Ruiz, el Marc Molins, l'Eduard Voltes i la Marta Monforte. Un mateix 5 de setembre, en aquest cas de l'any 1997, la reina Elisabet II d'Anglaterra va emetre un discurs televisat pronunciant-se sobre la mort dies abans de la princesa Diana de Gales.
4: Britain and around the world. An overwhelming expression of sadness of Diana's death.
5: Del darrer diumenge hem vist per tot el món el condol.
1: Feia 5 dies que Lady Di havia mort i la reina Elisabet II li van ploure moltíssimes crítiques perquè no havia fet cap mostra pública de dol. Per això, aquell 5 de setembre va decidir pronunciar un discurs vestida de negre que es va poder seguir en directe per la televisió britànica.
5: Va ser una persona humana extraordinària en els bons moments i en els dolents i mai va perdre la seva capacitat de somriure.
1: Aquells dies la monarquia britànica i especialment Elisabet II van viure una forta caiguda dels seus índexs de popularitat. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des del castell de Balmoral, des del Palau de Buckingham o des d'una botiga de joguines sexuals que es diu... Ai... Regne Humit.
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Marina Laminos, obrim els diaris. Diari Ara. El Xavier Bosch diu la seva sobre la gestió de Pedro Sánchez de la crisi a Ceuta, una gestió pèssima que l'ha conduït, argumenta, a un punt de no retorn.
7: Sí, mira enrere, el 25 de novembre del 2023, aquella presa de possessió de Pedro Sánchez amb les paraules d'Isabel Díaz Ayuso, etzibant-li aquell que hijo de puta, i després justificant que havia dit me gusta la fruta. Doncs bé, des d'aquell moment, aquesta cançoneta, la de Pedro Sánchez, hijo de puta, s'ha convertit en el crit de moda, el crit de l'estiu, que també s'ha sentit amb força a les manifestacions a favor de la gent de Ceuta. A més bandera, més estona dura la cançoneta, afegeix Xavier Bosch. El clam és sempre el mateix, però a Pedro Sánchez, acaba aquest article, no el trauran per la cançó d'aquest disc ratllat, sinó per les urnes, per la democràcia i per la pròpia incompetència, perquè després d'aguantar tants escàndols, remata, el cas de Ceuta no era fàcil, però era difícil fer-ho pitjor.
1: A La Vanguardia, la Isabel García Pagán també apunta que a Pedro Sánchez li cal urgentment un triomf perquè la crisi a Ceuta l'està engolint.
7: Una crisi que és munició al terreny de la immigració que la dreta adoba per créixer les urnes i deixa l'esquerra entre els principis i el desacomplexament dels seus electors. Pagán també insisteix com Bosch, que ni els casos de corrupció sobre el PSOE ni tampoc sobre la família del president li han fet tant de mal a la imatge com aquesta crisi. Sumar ara es desenganxa d'un PSOE ferit i els socialistes s'asfixien mentre es busquen culpables al govern estatal. I conclou, ni els excessos de la dreta, que només espera veure el president davant d'un tribunal, serveixen ja com a amalgama per als socis d'investidura. Res del que ha passat aquest estiu era el full de ruta cap a les urnes i Sánchez necessita urgentment un triomf. La gran pregunta ara és si aquest triomf pot ser o no el finançament.
1: El periòdico, el Martí Savalls, analitza el futur de la marca SEAT, que perilla a conseqüència de la crisi del sector de l'automòbil a Europa.
7: És el director d'Informació Econòmica de Premsa Ibèrica que hi posa una mica de context. Diu, Volkswagen era l'any 2008 una de les empreses més valorades del món, 300.000 milions d'euros a la borsa, mentre que ara la companyia ha caigut fins als 40.000 milions d'euros. Efectivament, és un fet que estan deixant morir Seat a càmera lenta. Ara bé, la pregunta en aquest cas matisa no és si hi haurà més cotxes Seat, ni tan sols si els models de Cupra acabaran monopolitzant la fabricació i productivitat del grup Martorell. El gran dubte, diu Savalls, és què passarà amb tota la gamma Volkswagen, Audi, Porsche, Lamborghini, Skoda, i si també tindrà èxit o no la seva estratègia per poder competir amb uns rivals que estan entrant imparables a Europa. I acaba. Charles Darwin ja va dir que sobreviu qui se sap adaptar millor a les circumstàncies, i Volkswagen no és res més que un símbol de la crisi tecnològica alemanya i europea.
1: A la premsa internacional, Albert Postils, avui Le Monde es fa ressò del cas Andic amb una peça que titula d'aquesta manera Mango, un assumpte de família, la saga d'un imperi tèxtil heretat i sacsejat per sospites de parricidi.
3: Guillaume Delacroix, el corresponsal del diari a Barcelona, fa una extensa cronologia del cas, dels indicis que s'han trobat fins ara i de la controvertida figura de la terapeuta. Escriu: Mango, que sempre s'ha caracteritzat per la seva discreció, ara viu el ritme de la premsa sensacionalista i tota Espanya segueix el drama amb incredulitat i estupefacció. No és que interessi especialment la vida quotidiana de la família Andic, però Isaac, el patriarca, era un símbol nacional d'èxit. Gairebé 2 anys després de la seva mort, en un barranc de Montserrat, Delacroix sosté que Mango continua commocionada i que a la plataforma logística de Lliçà d'Amunt, així com a la seu de l'empresa a Palau Solità i Plegamans, tothom continua parlant del seu excap. En aquesta línia recull una declaració de la directora de comunicació de Mango, Doris Casares, que diu així: el millor que podem fer per l'Isaac és continuar treballant com ella ens va ensenyar.
1: Avui la Maica Navarro, a partir de les 10 del matí, amb l'Hora Negra, també fent un retrat del que ha passat en el cas Andic d'aquest estiu. Obrim els diaris esportius. Avui suc en pam la derrota del Real Madrid al camp del Betis.
3: Primer cau, titula Mundo Deportivo, acompanyat d'una foto en què es veuen els jugadors del Madrid, Carlos Espí i Jude Bellingham amb el cap cot. A l'esport hi llegim: primera batzegada, il·lustrat amb una imatge de José Mourinho amb cara de pocs amics, i de Bernardo Silva en segon pla, mirant el tècnic portuguès. I a Madrid, l'assenyalat a les portades és Kylian Mbappé, que va fallar un penal al temps afegit. Primer cop, titula el Marca, i a l'as, frenada. Un gol de Parrot tomba el Madrid en un partit amb final polèmic.
1: I la notícia web de Mundo Deportivo avancen que el Barça ja ha escollit oficialment els capitans d'aquesta temporada. Són Rafinha, Pedri, Eric García, De Jong i també Lamine Yamal, que és la sorpresa, que s'incorpora també al grup de capitans. Lamine Yamal diu que Flick va escollir els dos primers, és a dir, Rafinha i Pedri, i que la votació per la resta de capitans, doncs, es van imposar al central Eric García, el pivot Frenkie de Jong, que ja ho era, i finalment també el jove davanter de Rocafonda, Lamine Yamal, que també serà un dels capitans del Barça. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
8: Me preguntas, Carlos, ¿nunca has pensado escribir un guion de cine? Y digo, en realidad, es que nunca he pensado, pero desde que era pequeñito, en hacer nada. Me voy a morir sin haber plantado un árbol, escrito un guion y tenido un hijo, lo cual pues no es nada bueno.
9: 0-3.
8: Hubiera sido bonito.
9: 0-3.

0: Fermín.
1: Bedside lamps, sexy. The big light in the living room, not sexy.
2: Yeah, 100%.
1: Okay.
2: I don't need any recess lighting to be on.
1: I'll tell you what, an interview in the studio, sexy. An interview on the roof.
2: Not.
1: The worst idea ever.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Avui, el suplement.
5: De seguida obrim la primera tertúlia de la temporada, el suplement, amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz, la Marta Monforte i el Marc Molins. Els dissabtes també tot sovint aniran venint l'Antoni Jalong i el Jaume Clotet. Encara els tenim de vacances, però dissabte que ve ja els esperem. A les 10, com sempre, l'hora negra de la Maica Navarro. Hi ha coses que no es toquen, perquè si funciona no ho toquis. Just després, una conversa amb una vella coneguda del suplement. És Anna Pardo de Vera, és directora corporativa de Público, és periodista, va ser durant una pila d'anys tertuliana d'aquest programa, anteriorment havia estat assessora del govern de Zapatero i aquests últims temps ha vist com la seva germana Isabel Pardo de Vera, antiga secretària de Transports i presidenta de DIF, era investigada per presumptament endollar una nòvia de José Luis Ábalos. Aquí un avançament de l'entrevista.
6: Es esa lucha contra decir, ¿será mi hermana la una corrupta más?
5: ¿Tens aquesta lluita interna, tu?
6: A veces, al principio, llegué a pensar que, como conozco el poder y he visto pasar a tanta gente, y he visto a tanta gente corromperse de verdad, ya no solo económicamente, políticamente, sino moralmente. Y dije yo, ¿qué ha pasado? Pero luego, cuando accedí a toda la documentación, estudié cómo era el tema de la contratación de obras públicas, me metí en faena, me arremangué para ver qué había ahí, me di cuenta de que no había nada. Yo sé que es inocente, que lo diga yo no tiene ningún valor, porque no solo es mi hermana, sino que nos hemos criado, nos llevamos 11 meses de diferencia nada más. Mi madre ha muerto con mi hermana imputada y oyendo barbaridades. Al final es verdad que la pobrecilla ya no se enteraba, pero escuchando barbaridades en la televisión, porque además una persona que apenas se puede mover ni nada está todo el día delante de la tele. Y entonces, pues entre que me veía a mí peleándome y veía a mi hermana entrando en los juzgados, pues a mí es lo peor que se me ha quedado dentro. O sea, es que es imperdonable. Yo no creo que se pueda llegar a perdonar una situación así. No se lo perdonaré nunca, porque ahora ya da igual. El daño ya está hecho.
5: ¿A quién no le perdonarás eso?
6: ¿A quién no le perdonaré esto? Pues a toda una operación que pretende llevarse por delante el gobierno de coalición. De eso no tengo ninguna duda. Y mi hermana
5: pasaba. A dos quarts d'onze, la conversa sencera amb Anna Pardo de Vera. I aquests últims temps, l'Anna, és evident que també s'ha convertit en un blanc de l'extrema dreta a Madrid.
6: He vivido, sí, situaciones terribles. O sea, es que te acosan. Surgen unas imágenes en las que parece que va él con un cámara, que lleva un móvil, pero no, es que lleva un escuadrón detrás de matones, tipo el de Desocupa y demás. Entonces llegas a temer por tu integridad física. O sea, te persiguen en el coche. Yo no soy la única. Y yo, por suerte, no vivo en Madrid capital, pero andar por Madrid se ha complicado mucho para mí. Sobretot...
5: Avui el suplement, el retorn per un dia d'Anna Pardo de Vera, serà al voltant de quarts d'onze del matí. Just després rememorem també aquests 50 anys de Puyol en un matí de dissabte on també parlarem d'aquesta pel·lícula.
7: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli sabe que eres mi padre o...
5: Victoria Luengo és una de les grans sensacions del cine català, espanyol i aviat també de més enllà. El ser querido brilla al costat de Javier Bardem, dirigida per Rodrigo Sorogoyen. Avui conversem amb una dona que ve de treballar també per Pedro Almodóvar i a qui esperen tota mena de reconeixements i de guardons. Això serà a partir de les 12 del migdia, en un suplement que hem arrencat a les 6 del matí, i serem fins les... la una del migdia, 7 hores de ràdio. I ara arriba una novetat d'aquest programa. Abans, però, mata'm això, va. Perquè aquesta temporada, just abans d'arrencar la tertúlia, abans de les 9 del matí, cada dissabte diumenge, arribaran els enigmes criminals, narrats amb la portentosa veu del Lluís Soler. Les respostes als enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat i entre les respostes més originals sortejarem aquest primer cap de setmana, veurem què acabem fent al llarg de tota la temporada. Per arrencar, tenim una meravellosa cantimplora tèrmica de 3CAT per acompanyar totes les carmanyoles ara amb la tornada de la feina. Avui l'enigma criminal, molta atenció, orella ben parada, diu així.
0: Enigmes criminals. Un saltador de perxa va completar un exercici excel·lent i va batre el rècord del món. Però aquest rècord li va costar la vida. Abans d'aterrar el matalàs, mentre estava suspès a l'aire, va patir una desgràcia. Què ha passat?
3: El suplement, amb Roger Escapa.
8: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 5 de setembre el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
9: Xato! L'estiu s'acaba.
10: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
12: Aquí el tens.
11: Ja?
13: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonés.
14: París, la postal perfecta.
15: Ah, oh, és que és tan mono.
14: Però si te'l mires de ben a prop, veuràs que res ja no és el que era.
16: Super!
14: Nous superherois.
16: No se't pot amagar res, eh?
14: Ah! Nous enemics.
16: Què?
14: Noves aventures.
16: Que bé!
14: Mil i una sorpreses.
16: Ah, sorpresa.
14: Supers, esteu preparats pel canvi?
16: Estic segura que podem superar el repte.
14: Prodigiosa, les aventures de Ladybug i Gat Noir. El 8 de setembre estrena al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
17: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
18: Torna a la llar amb tota la carn a la graella amb el 30% de descompte en totes les hamburgueses. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 5 i el 6 de setembre.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
19: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
20: El 29.368, 2, 9, 3, 6, 8, de la sèrie 84, 8, 4.
19: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
21: Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10 per 10 cants de la Divina Comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer, 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions.
22: Ciutat Maragda. 10 anys compartint literatura. Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Amb David Guzmán.
23: Lectures per a tots els gustos.
5: Són les 9.
3: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: Ja tornem a ser aquí, amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz, la Marta Monforte i el Marc Molins una mica més morenos i una mica més descansats. En aquestes setmanes hem vist com Espanya guanyava el segon Mundial de la seva història. Hem vist com la Conselleria d'Educació patia pel fracàs de les proves PISA i no podia desactivar la vaga del primer dia d'escola. Hem vist com Ceuta es convertia en l'epicentre d'una crisi migratòria, social i diplomàtica de primer nivell. I també hem vist, i qui sap si ho acabarem llegint als llibres d'història, que Alemanya acusava Rússia d'haver atemptat amb un dron contra un avió a l'aeroport de Leipzig. Vladimir Putin s'ha limitat a somriure i a dir que qualsevol prova ha estat fabricada. La veritat fa temps que s'ha convertit en un concepte líquid, potser perquè destruir-la és la millor manera que tenen els extrems, els de fora, però també els de casa, de destruir els grans consensos. Per això costa informar de morts com la de Carles Vilajosana a Manresa, amanida per tot tipus de contaminació que només acaba beneficiant els qui sacralitzen el soroll, el traç gruixut i la desaparició de l'escala de grisos. Estaria bé prendre nota de cara a una temporada que tornarà a ser agitada i que segur passarà per les urnes. Hi haurà eleccions municipals el 23 de maig del 2027, i les eleccions dependran de quin calendari tingui al cap Pedro Sánchez, les espanyoles, immers en una crisi per Ceuta que ara sí podria ser la definitiva. S'acosten canvis, com detecten també totes les enquestes, i van en la línia d'un món que continua ballant al ritme que dicten Donald Trump i els grans algoritmes. Tot i això, hi haurà espai, com sempre, per l'esperança, que és el millor antídot contra el fatalisme. De la mateixa manera que Hansi Flick és el millor antídot pel mourinisme 2.0 que ens espera fins com a mínim al juny de l'any vinent. Potser porta mala sort, però costa no dir-ho. Sabeu on és la final de la Champions del 2027, oi? Efectivament, a Madrid.

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Eduard Voltes, que és director de Pròxima Estació, l'Olga Ruiz, que és periodista, la Marta Monforte, que és corresponsal de política d'Infolibre, i el Marc Molins, que és advocat penalista. Bon dia i bona hora a tots quatre.
1: Què tal?
2: Bon dia. Bon dia.
0: Feu bona cara.
1: Sí.
3: Tu també.
0: Jo també, sí, sí, home, si no la fes avui ja podríem plegar. Ha anat bé, això?
1: Ha anat bé, relativament bé, sí, sí, sí, intentant...

0: de fugir, de, en el meu cas, de les temperatures extremes. Jo crec que anem buscant tots la fresca com bonament podem.
1: Mira, com l'Eduard.
0: Sí, no, com l'Eduard. Aquest any em sembla que no, Eduard?
2: Jo tinc una maledicció, diguéssim, i és que la meva família política és de... Bueno, una maledicció, ara la gent pensarà. És de Formentera i jo, que no suporto la calor, diguéssim, no tinc més remei que anar a vacances.
1: Doncs calça't per aquest cap de setmana, eh?
2: Allà. En fi, us dic que és una sort, tenir la família política de Formentera, però per algú que, com jo, a mi la calor realment no és un tema que és que no m'agradi, sinó és que em perjudica.
1: Hi ha estudis, que altera l'humor i altera el comportament.
2: Em converteix en una persona, diguéssim, irritable, malhumorada, mandrosa, perquè no tinc ganes de fer res ni de moure'm, és a dir, em converteix en una persona pitjor, a mi la calor, val? I per tant, sí, jo sí, diguéssim, si no tingués circumstàncies a la meva vida, diguem-ne, si fos jo sol, me n'aniria a viure ben lluny, honestament, sí, cap al nord.
0: A mi personalment és una de les coses que més em preocupa de cara als anys que han de venir, el tema de la climatologia, el tema de les altes temperatures, perquè crec que ara ho explicava l'Eduard molt bé i possiblement és una sensació que tenim moltes persones, però és que ha arribat un punt que trobo que és incompatible amb fer la vida tal com la coneixem avui dia. És a dir, tu no pots continuar, si tenim les temperatures que hem tingut enguany, no pots continuar amb el desenvolupament normal del que coneixem per una vida normal, que és anar a comprar al matí. És igual, el que sigui.
1: Sense anar més lluny, fer classe a les aules dimarts.
0: Per exemple. És impossible, és incompatible.
1: Tornarem sobre aquesta qüestió, però abans anem a poc, potser heu trobat a faltar l'Antoni Jalong o el Jaume Clotet, aniran venint, el que passa és que alguns tenen la sort de poder allargar les vacances i per això ara avui tenim el Marc Molins aquí, que evidentment és company també de l'Òscar Fernández del Catalunya Migdia, però de tant en tant també fem aquests préstecs, Marc, perquè et trobem a faltar i també portes sang suplement, tu.
3: Intentíssim d'estar aquí.
1: De seguida et pregunto per algunes situacions que t'afecten. Avui és el primer dia de classe per nosaltres, tenim algunes joguines noves, i algunes m'agradaria també que les sentíssiu vosaltres i juguéssiu, perquè hem demanat als oients que hi diguin la seva. Tenim un petit tresor que es diu Enigmes Criminals. Heu jugat al Mordoku aquest estiu, vosaltres?
0: No, però ha arrasat, no?
2: Sí, jo confesso que no sabia ni què era quan no ens ho
1: dit. Són aquests sudokus que van amb sobre assassinats i sobre jocs també de crims.
3: No només sudokus, no? És a dir, hi ha jocs numèrics, hi ha jocs... És a dir, has d'anar completant estadis dintre d'una... Tens un repte que et va donant unes pistes i que...
1: Saps de què va.
3: Sí.
1: Ha arribat a Madrid això, Marta?
4: Ha arribat, però jo encara tampoc he participat. Però una de les meves amigues està obsessionada.
1: No, és que jo no sé fer sudokus, per tant, a mi no m'ha afectat directament, però sí que és veritat que a casa hi ha hagut una persona que s'hi ha enganxat fins a tal punt que ha aconseguit desintoxicar-se del mòbil i substituir-ho per això. No hi havia res més important que resoldre el Mordoku. Aleshores, hem intentat fer una adaptació del Mordoku pel suplement, que es diu Enigmes Criminals, i li hem demanat al Lluís Soler, que és segurament de les veus més portentoses que hi ha en aquest país pel que fa als actors, que hi posi veu. Us ensenyo de què va, i a veure, vosaltres que també en sabeu de crims, de dret, de lleis, a veure que com ho resoldríeu.
5: Enigmes Criminals. Un saltador de perxa va completar un exercici excel·lent i va batre el rècord del món. Però aquest rècord li va costar la vida. Abans d'aterrar el matalàs, mentre estava suspès a l'aire, va patir una desgràcia. Què ha passat?
0: Però és impossible.
1: Què ha passat?
2: No sé, pot haver passat moltes coses, no?
0: Ai, ara.
2: No, home, li han... O sigui, ha tingut un infart.
0: Però té a veure amb números. O sigui, hem d'utilitzar números.
1: Això és cosa vostra i dels oients. O sigui, jo tinc la solució aquí. Jo la tinc escrita aquí. Jo la tinc, però encara no la puc dir.
2: Però es pot deduir amb la informació que tenim?
1: Sí. Hi han diverses solucions possibles, però n'hi ha una que és la bona, Marc.
3: Buah.
0: M'encanta.
3: Ostres, a més, estic enganxat perquè realment...
1: Us ha fet una mica de por, la veu del Lluís?
3: Sí, absolutament.
0: Sí. Però ara ja anem més enllà. Vull dir, és que m'he quedat absolutament... No sé, ara necessito saber què passa ja.
1: Suplement@catradio.cat amb la resposta

0: Ostres, com que és difícil, i com que cada dia a vegades serà més difícil, la resposta més original o la que més s'aproximi a la que nosaltres proposem s'emporta o entra en el sorteig per aquesta... De moment només tenim una cantimplora tèrmica de 3CAT, que és meravellosa, i ens servirà per acompanyar les carmanyoles, però anirem fent també coses més elaborades a mesura que vagi avançant la temporada, eh? I també en funció de quants missatges rebem i de si la cosa funciona o que considereu que és un xurro, perquè això a vegades també... Tu al setembre tornes aquí a la ràdio amb idees noves, et penses que has reinventat el format i després et trobes que al mes de novembre tornes a fer el mateix programa que fa 5 anys feies. Perquè tot allò que havies estat pensant a l'estiu, doncs també donem aquest marge. Si els enigmes criminals, si donem una mica de...
1: Moren, mai millor dit.
0: Moren.
2: Bueno, jo només, o sigui, per jugar-hi...
0: El saltador de perxa, eh? Tornes al saltador de perxa.
2: Torno al saltador de perxa. És només saber si amb la informació que ens ha donat en Lluís Soler, si es pot deduir què li ha passat.
0: I tant.
1: I podem tornar a escoltar-lo?
0: Una altra vegada?
1: Sisplau.
0: Vinga, va.
1: Va.
3: Enigmes criminals. Un saltador de perxa va completar un exercici excel·lent i va batre el rècord del món. Però aquest rècord li va costar la vida. Abans d'aterrar el matalàs, mentre estava suspès a l'aire, va patir una desgràcia. Què ha passat?
0: Tots amb els ulls tancats, eh? Què estàs apuntant, Marc?
4: No, no, m'estava apuntant els inputs.
2: Els elements, no?
1: Jo ara tinc més pistes, ja.
2: Desgràcia...
0: Va, escolta'm, ara no ho dieu aquí, suplement@catradio.cat, a la pausa feu un correu electrònic i si voleu aquesta cantimplora tan meravellosa de 3CAT, gentilesa, doncs us l'emporteu. Va, sintonia a la tertúlia. També és nova, vull dir que la sintonia és nova. Si no acaba de funcionar, recuperarem l'antiga, també. Vull dir que... A veure, puja. A mi m'agrada.
2: Està bé, està bé.
4: Molt bé, està bé.
0: A veure, us hem demanat, com cada arrencada de temporada, una notícia que ens tocarà explicar a Catalunya, una notícia que ens tocarà explicar de la crònica política espanyola, una d'internacional i també una de futbol. Parlant de futbol... Tenim aquí el Marc Molins, que és advocat penalista i és advocat que aquests últims anys treballa pel Barça. Marc, és així això, eh?
4: Sí, sí, sí.
0: Va sortir a les notícies arran d'aquesta agressió. Aquest jove de 17 anys a Elx que duia una estelada, em portaràs la seva defensa.
4: Sí, efectivament. Sí,
0: què
4: sí.
0: Pots explicar d'aquest cas? Perquè entenc també que has d'anar amb peus de plom.
4: No, més que res la prudència d'entrada de la condició de menor d'aquest noi i la que ens imposa a tots, doncs la lògica del dret penal, no? Però la prudència es pot veure limitada per l'evidència de les imatges que hem vist tots. És a dir, aquí hi ha una intervenció que està totalment, entenc, totalment desproporcionada en quant a la intensitat de la força que es fa servir per reduir-lo, però probablement també hi hagi una certa il·legitimitat a l'inici de la intervenció, perquè no hi havia raó concreta més enllà del que a priori hem vist tots, no? Que és el fet de portar aquesta bandera, aquesta estelada. A priori no hi havia raó i, per tant, doncs, el que farem és defensar amb ungles i dents la innocència, la seva innocència, i acusar, en la mesura de les nostres possibilitats i de les proves que hem vist, la intervenció dels agents de les forces i cossos de seguretat, que, insisteixo, són desproporcionades i acaben provocant lesions.
0: Quin recorregut judicial pot tenir això?
4: Aquí el que tenim, la singularitat és que la causa s'ha dissociat. Hi ha una part de menors i una part de majors d'edat. En la mesura en què és menor d'edat, doncs el nostre client té un estatut jurídic privilegiat que li permet fer front a l'acusació que li està plantejant la policia dintre o en l'escenari de la jurisdicció de menors. Per tant, aquest serà el primer procediment, serà un procediment en contra. I el procediment al que nosaltres dirigirem acusació, aquest òbviament es portarà a la jurisdicció de majors, amb les singularitats que té el fet d'acusar a un membre de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, no? Que genera uns aforaments i demés. Però, en definitiva, el que podem esperar són dos procediments que discorren en paral·lel i que jo em sento amb la necessitat i amb la convicció de que ens sabrem treure l'entrellat, clarificar i depurar responsabilitats que n'hi ha moltes per depurar.
0: Tu ets poc sospitós de ser independentista. Aquí estàs defensant un jove que portava una estelada. Entenc que el primer i el principi de llibertat d'expressió no treu absolutament res.
4: Evidentment, l'estelada no és una bandera

0: legal, l'estelada és una bandera que no és oficial, però la llibertat d'expressió la fa perfectament exhibible i sí, sí, o sigui, és, per mi és fonamental, no?, el deslligar-me o despullar-me de les servituds personals que pugui tenir. No sóc independentista, però sóc un ferm creient en l'estat de dret, en l'autoresponsabilitat i, per tant, la necessitat de que aquests agents tinguin una resposta contundent.
1: Poden perdre la feina, els agents?
0: És una de les circumstàncies que està sobre la taula, sí, efectivament. És a dir, és un accés policial, sense, al meu entendre, sense dubte, i l'accés policial quan va acompanyat de lesions, que en aquest cas eren, no són greus, són lesions lleus, però quan aquestes circumstàncies es combinen, un dels factors pot ser, efectivament, l'expulsió del cos.
1: Mm. El nano està bé?
0: Sí, sí, sí, sí. A més, té un teixit familiar potent, és a dir, ell està bé... Ella està bé, evidentment hi ha un cert estrès posttraumàtic, hi ha una certa sensació d'injustícia, la que podem percebre tots els ciutadans, quan veiem aquestes imatges i es produeix aquest trencament en el principi de confiança que tenim, no? Però sí, sí, ella està bé i crec que és en tot cas molt important el no generalitzar, és a dir, aquesta és la intervenció puntual d'uns agents en unes circumstàncies concretes, però, evidentment, això no ens pot portar ni a extrapolar, ni a treure, ni a fer judici general sobre el que representen les forces i cossos de seguretat autonòmiques, locals o estatals.
1: Un quart de 10 del matí. El suplement amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz, la Marta Monforte i el Marc Molins. Com sempre, el suplement cada inici de temporada amb els nostres tertulians. Intentem marcar el rumb del curs polític que ens espera. La notícia política catalana, la notícia política espanyola, el titular de la crònica internacional que farà la volta al món i, com sempre, també els títols que guanyarà el Barça aquest any. A veure, Eduard, comencem per Catalunya.
2: Bé, no he estat molt original i no sé si estic fent un pronòstic o un desig, diguem-ne, però... A mig camí entre el pronòstic i el desig he triat que crec que explicarem el retorn del president Puigdemont.
1: Aquest any sí, eh?
2: Jo crec que sí. Jo crec que el Constitucional farà el que li toca fer i que el president podrà tornar, diguem-ne. I ja et dic que no estic a mig camí entre el pronòstic i el desig.
1: A Madrid també respira aquest ambient, Marta?
3: Sí, sí, de fet, això... No sé si es dona per descomptat, però sí que està molt present de que és una de les grans qüestions que poden passar aquest any, aquesta temporada, i les conseqüències que això tindrà també per a la política espanyola i com afectarà al govern de Sánchez. Però sí, és una qüestió que es porta molt de temps parlant, està prou assumida inclús per la dreta espanyola, o una altra cosa sigui que estiguen d'acord, però ho tenen prou assumit i està molt a l'ambient, sobretot per com pot afectar a la campanya de les generals també, no?
1: Marc, tu també ho veus?
0: Era el meu pronòstic, de fet. Jo crec que l'explicació és doble. No només és el retorn, sinó la lectura que podem fer d'aquest retorn, al meu entendre, com a tancament molt simbòlic d'un conflicte que està vigent mentre mantingui aquesta circumstància. No, evidentment, no el tancament polític, ideològic, que aquest ni es planteja, ni crec que sigui legítim plantejar-lo, però sí el tancament d'aquella forma de concreció, d'aquell procés que es va posar en marxa, el procés, i que amb aquest retorn crec que podrem tancar de forma simbòlica.
4: Era el meu pronòstic de la temporada passada, la tornada del president Puigdemont. No vaig encertar, òbviament. Intentaré explicar per què ho era de la temporada passada i no d'aquesta. O sigui, per què no em vaig esperar un any. Pensava amb la cronologia que té a veure amb els tempos polítics i amb de quina forma, si hagués estat la temporada passada, hagués estat més de l'estil de Pedro Sánchez. És a dir, la temporada passada torna Carles Puigdemont, lògicament la dreta reacciona com estem acostumats que reaccioni, però ell té el temps suficient per recuperar-se d'aquesta crisi abans d'unes eleccions generals. Per això em semblava més adient a nivell de tempos polítics que fos la temporada passada, però en qualsevol cas és una cosa que el cronòmetre hi juga en contra, és una cosa que ha de passar i que jo crec que també la dreta, en el cas de que tingui alguna intenció de governar o algun pronòstic de governar, prefereix que passi ara també. És a dir, que uns i altres crec que ho gestionaran de la forma que puguin, però prefereixen que passi ja. Sí.
1: Marta, Tu, amb el nom propi de Puig,

0: Puigdemont, vas una mica més enllà, fins i tot, amb el teu pronòstic d'aquest any, eh?
1: Sí, jo parlo més de cara a les municipals de l'any que ve i he pronosticat que la debacle de Junts, que hi passarà per l'Aliança Catalana, no?, i la força que potser tindrà a les municipals, com apunten les enquestes, farà obrir el debat successori de Puigdemont. Inclús te diré que n'hi havia veus a Madrid que em van dir, però jo crec que això és més complicat, que encara que Puigdemont pogués tornar, no tornarà. Jo crec que això és més complicat, crec que sí que tornarà, però que la debacle de Junts i les dificultats que han tingut aquest any i sobretot els anteriors faran una mica viable aquest debat, que sé que ja s'està produint públicament, no molt, però algunes veus ja estan parlant d'això, del post-Puigdemont, i de què pot passar en un espai que és cert que crec que seguís atrapat un poc a les dinàmiques del procés i no ha trobat el lloc ni el discurs que li facin ser viable, no?, en aquest sentit i en aquest moment polític.
0: Albert.
2: Bueno, és veritat que hi ha el meló de la successió, diguem-ne, no? Ell no ha expressat què vol fer. És a dir, crec que és la clàssica situació en què dependrà del líder. No dubto molt que Junts hi hagi un moviment per descavalcar Puigdemont d'una manera no volguda per ell. Val? I que, per tant, serà ell, és ell, i només ell sap què vol fer, si és que ho sap, un cop hagi pogut tornar. Si vol continuar en la política, si ho vol fer en primera línia, si ho vol fer a nivell local, que també tindria una certa lògica, diguéssim, jo era l'alcalde tranquil d'una ciutat com Girona i vaig fer un servei al país i ara vull tornar a ser allò que era, diguem-ne, no? És a dir, hi ha moltes possibilitats, només ho sap ell i potser ni ell ho té decidit.
0: Olga, tu també parles d'aquestes eleccions municipals en clau Catalunya.
3: Sí, jo no he estat tampoc gaire original, però, per cert, només un apunt respecte a lo del tema de la tornada de Puigdemont, parlant també del temps polític i de la seva permanència o lideratge o no, jo, si fos ell, m'esperaria després de les eleccions municipals. Llavors apareixeria com el Salvador, que és a dir, a Junts li ha anat malament perquè en definitiva no ha tingut una presència activa de Puigdemont.
2: Però és que no s'entendria que no tornés immediatament després de tenir la possibilitat de fer-ho.
3: Sí, però tu saps que de vegades l'estratègia també hi juga un punt important amb tot el que té a veure amb la política. En qualsevol cas, sí, jo me n'he anat a les eleccions municipals, no he estat gaire original en aquest cas, però és que crec fermament que hi ha alguns lideratges emergents que tenen a veure amb la dreta més extrema que jugaran un paper molt important i en les pròximes eleccions generals, especialment en l'anomenat cinturó metropolità vermell, que tindrà algunes esquerdes. És a dir, i no m'estic referint tant a l'Aliança Catalana, no per res, sinó perquè no conec quins seran aquests personatges i aquests lideratges, però sí que sóc una friqui de moviments municipals i de figures emergents i de més, i hi ha alguns lideratges a determinades ciutats, aquest cinturó metropolità, que han sortit amb molta força, que han sabut captar de forma fàcil problemes endèmics d'aquestes zones, immigració, una situació econòmica doncs molt perjudicial, molt complicada, i que jugaran un paper molt important que crec que sorprendran. I això vol dir que possiblement ens trobarem amb algunes zones amb les que la segona força política, us parlo del que conec, sigui Vox, la segona força política. Com a Aliança Catalana encara no sé quins són en moltes poblacions els lideratges que han triat, però sí que sé d'alguns lideratges de Vox que realment, precisament per estar passat de voltes, pel que exposen, per com ho exposen, per la facilitat del seu discurs, en zones molt deprimides econòmica, socialment i estructuralment, tindran un paper important. Com comprendreu, preferiria equivocar-me aquesta temporada.
0: Marta, el teu titular en clau de política espanyola té a veure amb Pedro Sánchez.
1: Sí, jo he pronosticat que Sánchez deixarà la Moncloa, però que no, deixarà la política. És una suposició, evidentment, no tinc informació, tant de bo la tingués, però crec que Sánchez, sí, alguna cosa l'ha caracteritzat és aquesta, no?, resiliència, sempre en parlem, no?, del Sánchez supervivent. Crec que en aquest cas tot indica que no guanyarà les eleccions, que arrasarà la dreta a Espanya i que PP i Vox

0: sumaran majoria absoluta de forma clara, no com va passar al 2023, però que Sánchez es mantindrà almenys, no sé el temps, però almenys un temps, a l'oposició per intentar, si pot veure una oportunitat ahir, tornar a presentar-se més endavant. No tinc certeses, però sí que és cert que quan parles amb gent del seu entorn, quan parles amb ministres...
1: Quan tu dius que no deixa la política, no és perquè se'n vagi a ocupar un càrrec europeu, com també s'ha especulat algunes vegades, sinó que tu creus que exerciria com a cap de l'oposició després de ser durant 8 anys president del govern espanyol, eh?
0: Sí, és una aposta molt arriscada, ja ho sé, però...
2: No acostuma a passar, això.
0: Ja ho sé, però això també m'ha arriscat perquè he pensat, què podria dir? Que tornarà o que governarà la dreta o l'altra dreta espanyola? Doncs sí, no, això jo crec que és una possibilitat molt gran, però volia fer aquesta aposta perquè crec que a Sánchez se'l coneix, però no se'l coneix encara tant com per a anticipar moviments. I crec que este podria ser un dels seus, una de les qüestions que té pensades, sobretot perquè també el debat successori al Partit Socialista serà molt complicat i crec que els primers mesos després de si governen PP i Vox necessitaran certa estabilitat i jo crec que això pot garantir que Sánchez la doni des del Congrés com cap de l'oposició i que pot ser després o se'n vagi definitivament o torna a intentar guanyar les eleccions en un futur que ell considera que podria ser més pròxim. És a dir, n'hi ha la tesi de que un futurible govern PP i Vox, especialment si Vox està fort, serà molt inestable, no?, per a Feijóo, i que això farà, tindrà possibilitats de que Sánchez puga, en un plaç de 2 anys, tornar a presentar-se. És, ja vos dic, pura especulació, però crec que em quadra en com és el personatge i no ho descarte per a res.
1: És fort perquè és un dels presidents del govern espanyol més longeus, evidentment després de Felipe González, però a la vegada continua sent imprevisible. No? Vull dir
0: sí.
1: que sempre penses que té una carta, un as amagat, que en qualsevol moment pot jugar, inclús ara, que està correlat amb tota la gestió de Ceuta i en què... Es nota, també físicament, com el veus, que ho està passant malament. Però tot i així, tots estem pendents de veure en quin moment treu el conill.
2: De fet... Ai, perdó.
1: Digues.
2: No, que de fet vam acabar la temporada passada donant per segur i per fet que ara presentaria un projecte de pressupostos per molt social, molt allò, molt expansiu, etc.
1: Que seria la carta electoral.
2: I sabent que no serien aprovats i que aleshores seria la seva carta electoral i que tindríem eleccions al febrer, dèiem, no? Febrer, març, com a molt. Jo ja no ho tinc tan clar. Jo no sé si amb el clima actual, diguéssim, presentar pressupostos és una carta guanyadora, diguéssim, com pensàvem que era. I torno a pensar que les eleccions se'n van, és a dir, que ell, com que està decidit a aguantar i està decidit a trobar una oportunitat, aquella escletxa que li permeti remuntar, doncs que ho tornarà a xutar endavant i té fins abans de l'estiu, diguéssim, per fer-ho.
1: Marc, tu ets un optimista. Parles de l'acord de nou finançament de Catalunya al Congrés. Com a notícia de la temporada.
3: Notícia estatal en la mesura en què implica modificacions legislatives que s'han d'aprovar al Congrés. Potser és excessiu, perquè torno a fer un Catalunya vist, però crec que és el gran, per mi seria el gran titular. Crec que hi ha indicis de que es podria arribar a aprovar. És veritat que és molt difícil per les majories que exigeix a nivell de quòrum, de consens parlamentari, però seria la gran notícia, no? Donar aquest pas endavant, en alguna mesura també vinculat al conflicte que hem viscut a Catalunya, donar aquest pas endavant en matèria de finançament, no només per Catalunya, sinó pel conjunt de les comunitats de l'Estat, que permetés donar un pas cap al federalisme, cap a, en fi, una estructura econòmica i política més coherent amb els nostres temps.
1: En parlàvem avui a les 8 del matí amb la consellera d'Economia, Alicia Romero, que evidentment ens explicava que cal seduir junts perquè això tiri endavant, que és qui té la clau perquè això pugui progressar d'alguna manera. El que passa és que veurem què és el que ofereix el govern espanyol a Junts per seduir-los. Hi ha la carta de l'IRPF, Esquerra no se'n va acabar de sortir. Crec que el govern espanyol continua arrufant el nas sobre la cessió d'aquesta qüestió. Veurem què més poden cedir, perquè Junts recordem que continua demanant el concert.
2: Ha donat alguna pista, eh? Ha parlat del cost de la vida, per exemple, de l'impacte del cost de la vida.
4: Finançament del català en altres àmbits.
2: És a dir, he tingut la sensació que realment intentaran que Junts s'hi sumi. Val? I aquí Junts té una

0: oportunitat. Que és, o sigui, fa molt temps ja que Junts és percebut, i a les enquestes es veu, com un partit poc útil. Poc útil. Diguéssim, Esquerra s'ha quedat la bandera de la utilitat amb els seus pactes amb el PSOE. No se'n surt massa bé, també s'ha de dir, però com a mínim se'l veu com el partit pragmàtic, que busca els acords, etc. I Junts fa temps que no participa, que no té una victòria negociadora, diguem-ne, no? I bueno, tenim com té el problema d'Aliança Catalana i el possible sorpasso d'Aliança Catalana que anuncien les enquestes. Home, potser els estrategues de Junts arriben a la conclusió que necessiten una victòria, necessiten posar-se alguna medalla.
1: No estàs cavallat i podria ser ara, o no sé si mai, però el moment és aquest. És a dir, o passa durant aquest any, o passa durant la vigència del govern, en aquest cas de Pedro Sánchez, o es pot dilatar molt en el temps.
2: No té gaire temps, perquè el calendari electoral amb les eleccions municipals del mes de maig, amb algunes autonòmiques i alguna altra cosa que es pugui avançar, doncs... Sobre el que vindrà també en aquesta temporada política, dilluns interessant, al matí de Catalunya Ràdio, el Ricard Ostell, que entrevista el president Illa, aquesta entrevista que podrem seguir al matí de Catalunya Ràdio, i també per TV3, per tant també a veure com es dibuixa els mesos que vindran. Olga.
3: Jo, quan a la meva notícia d'àmbit espanyol, lògicament m'he situat a les eleccions generals, siguin quan siguin, però en qualsevol cas al llarg d'aquesta temporada, és més que probable que les haurem de viure. I fixeu-vos que veig una espècie d'absolut bloqueig democràtic. És a dir, jo veig una dreta que pot sumar, però feble, i estem davant de la joia de la corona, unes eleccions generals. Vull dir, és el somni humit de qualsevol de les opcions, tant del Partit Popular com Vox. I això el que vol dir és que Vox és conscient que el lideratge de Feijóo és dèbil, no és carismàtic, no és fort, i per tant no només no li regalarà la presidència, sinó que el que es demanarà a canvi probablement sigui, en fi, absolutament exagerat, perquè Vox també s'ho juga tot amb aquestes eleccions, no? Per tant, jo veig unes negociacions molt, molt, molt, molt llargues, perquè és probable que les esquerres puguin sumar molt relativament, però en qualsevol cas sí que veig unes negociacions absolutament llargues, complicades. Ens veig a nosaltres cada setmana explicant com s'han barallat uns, com han demanat uns una cosa que és inconcebible, com els altres...
2: Quan dius les esquerres, és a dir, a l'esquerra del PSOE, no hi ha un desori?
3: Sí, he dit les esquerres i no sé exactament perquè no he inclòs...
2: En clau estatal, eh? Vull dir que...
3: Sí, no, és que no sé per què he dit les esquerres. És que jo actualment tot el que no sigui que governi Partit Popular i Vox ja ho interpreto com a esquerres, però vull dir que la suma actual, volia dir, clara, per això m'heu mirat així, amb les esquerres. No, no, no, la suma actual podria tornar-se...
0: Et torno a mirar igual,
3: Podria tornar-se... A mig reproduir amb molts esforços, no? Però en qualsevol cas no serà la Sanari. La Sanari serà un bloqueig que jo, en fi, agafant la meva bola de vidre, un bloqueig absolut, un cansament absolut de la política i una desafecció encara més gran de la política perquè no es posin d'acord. Uns i altres, i un descrèdit, i uns insults, uns, en fi, d'allò que fem creuats, i crec que serà un any molt complicat. I quan a la data de les eleccions, fixeu-vos que, i estic d'acord amb l'Eduard, el president Sánchez intentarà allargar-ho al màxim possible. Al màxim possible. Si no ho avança abans de les municipals, és a dir, si aconsegueix no enfrontar-se als seus líders municipals per avançar-les, jo crec que tirarem fins l'estiu.
2: Passant 2:02, és evident que el tema de l'estiu i també d'aquesta setmana i d'aquesta arrencada del curs polític en clau de política espanyola és Ceuta. Marc, t'està sorprenent la reacció de Pedro Sánchez i com aquesta setmana està intentant fer equilibris per no assenyalar directament el Marroc, malgrat els informes policials, malgrat algunes evidències, malgrat tot el que diu l'oposició. Entens aquest comportament del president del govern espanyol i aquests equilibris?
1: Mira, Roger, el que no entenc és el paper que està fent singularment l'oposició i la Unió Europea. Aquest és el meu criteri. És a dir, jo parteixo de la premissa de que parteixo de tres premisses. En primer lloc, de que hem viscut un atac a la sobirania nacional sense precedents, és a dir,

0: en la ubicació geoestratègica que tenen, Marroc és qui és, té els aliats que té, i per tant, crec que l'única possibilitat de tornar aquesta situació a una relativa normalitat ho és a través de la diplomàcia i a través de la intel·ligència. Per tant, aquesta resposta furibunda que proposava el PP, no? En què consisteix? En invocar l'article 5 del Tractat de la OTAN o declarar la guerra al Marroc, enviar l'exèrcit a Ceuta, a Melilla... És a dir, és que no cap, no? La singularitat geoestratègica és la que és, només la política i només la diplomació pot arreglar. En aquest escenari, el fet d'assenyalar o de reaccionar o d'insultar, de plantejar, no ajuda. És que no hauria ajudat. És a dir, jo crec que hi ha hagut un dèficit d'actuació. No estic dient que ho hagi, que al meu entendre així, sigui tot intel·ligència o diplomàcia. Crec que hi ha hagut un dèficit d'actuació, crec que es podia haver gestionat millor, però no és la resposta que està plantejant ni la Unió Europea, que li està desafiant a Espanya quan ha tingut un problema amb la seva integritat territorial, ni la resposta de l'oposició, que és judicialitzar, demanar la dimissió i faltar, al meu entendre, la intel·ligència política més elemental. I acabo, Roger. Fa 3 anys o 4 que estem vivint un concepte d'una extrema importància, que són aquestes guerres híbrides. Hem vist atacs a Alemanya, a França, a Polònia, a Finlàndia, a Estònia, a Lituània, a Romania... I en molts casos, Polònia, Finlàndia, Lituània, la instrumentalització migratòria ha sigut el paràmetre. Per tant, estem vivint una situació global d'una extrema importància amb un conflicte híbrid. A darrere d'aquest conflicte hi ha múltiples candidats. I, de fet, nosaltres tenim conflictes amb tots ells. Amb Estats Units, perquè no ens hem avingut a incrementar la despesa en defensa. Amb Rússia, perquè estem donant suport a Ucrània. I amb Israel, perquè hem tingut la posició política que hem tingut a nivell amb el seu conflicte amb Palestina. Per tant, per mi la pregunta, i d'aquí la decepció que tinc important amb la Unió Europea i amb l'oposició d'aquest país, la pregunta és qui hi ha al darrere. És a dir, al darrere no està el PSOE o no està la Policia Nacional o no està la Policia del Marroc, probablement ni tan sols estigui el propi Marroc. Qui hi ha al darrere i com hem de respondre a aquest repte? I aquest repte només podem respondre amb intel·ligència, amb diplomàcia i amb Unió Europea, no fent l'índio, com es va fer, per mi, l'altre dia al Congrés dels Diputats.
1: O més defensa, com apunta el president de Telefònica, Marc Mutre, produïda en aquest cas des d'aquí. Digues, Eduard, sisplau.
2: Bueno, a veure, aquest és... és un tema d'una gravetat bestial. Des del punt de vista polític, geopolític, etc., el que ha passat i el que està passant. I és molt evident que allò no va ser un moviment migratori de gent desesperada. La prova és que l'endemà el 90% tornen pel seu propi peu. Diguéssim, si estàs migrant de forma desesperada, et quedes allà buscant... S'han quedat els desesperats. Aquests són, per tant, un 2% de gent desesperada i un 98% de gent teledirigida, que sabien que havien d'entrar i sabien que l'endemà havien de tornar. Val? Que el sentit comú popular ja ha dictat sentència. És impossible que el Marroc no estigui darrere d'això. El dubte és si és el Marroc de manera coordinada amb els Estats Units i amb Israel o no. El sentit comú no, ja no popular, sinó dels analistes, diu que sí. És a dir, Sánchez ha molestat a Trump, ha molestat a Netanyahu i són dos aliats del Marroc. I què li podem fer a Espanya? Quin és el punt feble històric d'Espanya? Uh-huh. El nord d'Àfrica. I, per tant, anem a desestabilitzar el govern espanyol en el seu taló d'Aquiles. I el taló d'Aquiles d'Espanya, històricament, és el nord d'Àfrica. Davant d'això... El que a mi em costa d'entendre és l'actitud tan tèbia i tan contemporitzadora del govern espanyol. Val? Mm. Perquè és molt evident que és un atac a la sobirania, és molt evident que és un atac a l'estabilitat del propi govern, etc. I quan tu tens dos enclavaments en un altre continent que estan assetjats, si no mostres duresa, si mostres debilitat, estàs mort. Estàs mort. Per tant, a mi... Podeu comprendre que a mi Ceuta i Melilla, vaja, no sabeu lo indiferent que em deixen, diguéssim, la seva espanyolitat, diguem, val? A mi em preocupa la de Catalunya.

0: l'espanyolitat de Catalunya, però la de Ceuta i Melilla, diguem-ne, no. Ara, si tu decideixes que allò és important, que allò és Espanya, que allò és irrenunciable, que no hi ha negociació possible, has d'enviar un missatge de duresa. I el missatge de duresa vol dir exèrcit i vol dir militarització d'aquestes ciutats. Això és l'únic llenguatge que s'entén en geopolítica.
1: Marta Monforte i Olga Ruiz.
2: Doncs mira, jo vaig veure a Sánchez molt, molt a soles. Crec que és la de les vegades que ha tingut una compareixença d'aquestes, no? D'explicar el que ha passat, conflictes que hem tingut moltes aquesta legislatura, en el que ningú, cap aliat, cap soci, ningú, més enllà de Patxi López, que evidentment és la seva feina defensar la postura del president del govern espanyol, li va concedir res. És a dir, tothom li tenia crítiques, tenia alguna qüestió a dir-li sobre com s'ha gestionat, no en la prèvia. Jo entenc, la crítica dels partits anava més per el post, no? De com Ceuta i Melilla, especialment Ceuta en aquest cas, han patit aquest abandonament per part de l'Estat espanyol i com no ha sabut donar una resposta clara. Més enllà de, evidentment, que va intentar desvincular al Marroc, encara que el vaig veure un poquiu, molt poc, més contundent que, per exemple, l'entrevista que va donar el dilluns a la SER, i va dir que si n'hi havia proves del Marroc, que ell no podia dir determinades qüestions perquè ell era president del govern, i això de la diplomàcia que ara parlava, per exemple, el Malmolins, que jo crec que té raó en la reflexió que fa i en el paper que, per exemple, ha tingut també la Unió Europea i altres països en aquest conflicte, diguem, tirar-li a la cara a Espanya tot. Però a mi n'hi ha una qüestió que Sánchez raona, i va raonar, que sí que em crida l'atenció, que parla de la internacional ultra reaccionària, no? Un poc, i de Trump i de Netanyahu, i de com hi ha actors que estan intentant canviar el rumb d'Espanya i d'altres països. Clar, jo també pense, en aquesta internacional reaccionària està també el Marroc, perquè al final Marroc és un aliat estratègic importantíssim tant dels Estats Units com d'Israel. Aleshores, jo el clavaria ahí, perquè polítiques d'esquerres precisament no fa. I és cert que si dissem a Ceuta fer lo que siga una colònia marroquí o qualsevol altra d'aquestes coses, o que estiga dintre del Marroc, al final el que patirà és una dictadura, un règim autocràtic, i evidentment jo això no ho vull per a ningú mai, perquè tinga aquesta postura en el món. Hola. Aleshores jo crec que ell estava una mica atrapat perquè no sap o sap molt més del que diu, evidentment, i no pot dir determinades coses, o al final té que fer aquests equilibris que en aquest moment jo escoltava Feijó dir perquè ha sigut Marroc, està claríssim, i Sánchez no diu res, i pensava, ai, fill meu, quan tu governes, si governes, a veure què dius i què no dius i com gestiones una crisi com aquesta, perquè al final sí que hi ha una qüestió que està molt present, que és, tampoc vull dir determinades qüestions perquè al final no, ells poden tindre la clau de l'aixeta de l'entrada o la sortida de gent al Marroc, del Marroc cap a Espanya, i això també és jugar, evidentment, amb la integritat de la seva ciutadania, perquè això, evidentment, jo crec que li és completament igual, no?, a Mohamed VI.
1: Breu, sisplau.
3: Sí, perdó, jo parlaria de tres conceptes, no? El desconcert, la simplificació absoluta d'un conflicte que no es pot simplificar, no? Jo crec que hem assistit al llarg d'aquest mes a agafar-nos al fet sense tenir en compte tot el context i totes les capes que es van superposant amb aquest conflicte, no? Que van molt més enllà dels titulars, no? I ara ho parlaven els companys, no? I aquesta capa absolutament geopolítica, amb una relació molt desigual entre Espanya, Marroc i la Unió Europea, efectes pràctics és Rabat qui controla la frontera, efectes pràctics. Hi ha un problema estructural de pobresa molt estructural i manca d'oportunitats al Marroc. Hi ha una utilització del Marroc dels seus conciutadans, és a dir, els estan utilitzant com a armament, pràcticament, no? Us enviem allà de la forma que sigui. És a dir, hi ha una deshumanització, hi ha una gestió institucional que jo crec que tots coincidim hores d'ara que ha estat absolutament tardia i nefasta. I d'aquí el desconcert de Pedro Sánchez. Jo crec que és la primera vegada que he vist que ha caigut una mica d'aquest pedestal on sembla que mai li acaba de tocar res o li acaba d'afectar res al seu lideratge, s'ha adonat de que algunes coses no han funcionat.

0: I d'aquí, algunes no, moltes per no dir totes, i d'aquí el viratge que ha anat fent al seu discurs. Però deixa'm apuntar només una cosa, no és la primera vegada que passa. L'any 2001, si recordem, 8.000 persones en dos dies van fer exactament el mateix, van creuar la frontera de Ceuta, del Marroc amb Espanya. Us en recordeu que crec que va ser per l'ingrés hospitalari del Front Polisari, no? Efectivament. I allà va haver-hi una crisi diplomàtica bestial, bestial, perquè no es va avisar a Rabat. És a dir, el Marroc ja utilitza aquesta forma de fer pressió diplomàtica, pressió a Espanya amb un clar objectiu, que és Ceuta i Melilla.
1: Un minut per arribar a 9:45 del matí. Fem una pausa i tinc paraules demanades del Marc Molins i l'Eduard Voltes.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: 45.712.
4: Em toca?
5: Això és el número de la loteria, ara?
4: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
2: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
6: El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
7: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
6: Tota la informació a manresaturisme.cat.
8: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
9: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
10: Però et veig una mica inquiet aquests dies.
11: Ara qui viu com solíem viure?
9: Perquè tot un món s'acaba.
11: La casa, el servei.
10: Quants en veus fora, doncs?
11: Uns quants.
10: Ai, senyor.
9: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
12: El Club Caprabo fa 30 anys i aquest dissabte 5 de setembre el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
13: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
14: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
13: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
14: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
13: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
15: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
14: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
15: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I sobretot, viure-ho amb tu.
14: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
15: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
14: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Passen 2:03 del matí. Ha arribat Maica Navarro ja a les instal·lacions de Diagonal 614. D'aquí uns minuts l'Hora Negra torna. Després de 8 setmanes en tenim ganes de sentir-la. Abans, però, amb el Marc Molins, l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz i també la Marta Monforte disseccionant la gestió de Pedro Sánchez aquest estiu amb la crisi de Ceuta. Tenia paraules demanades. Tanquem aquesta qüestió. Eduard i Marc, som-hi.
1: Sí, molt ràpid. Volia parlar del tema de la teoria de la conspiració que corre sobre que el Marroc té agafat per allà baix Pedro Sánchez i els seus ministres, diguem-ne, no? Perquè sabem que és veritat, que es va fer públic en el seu moment, que durant un any i mig, aproximadament, els telèfons de Pedro Sánchez i d'alguns ministres del govern d'Espanya van estar intervinguts amb el sistema Pegasus. Sabem que en aquell moment es va publicar que la responsabilitat, és a dir, qui estava escoltant aquells telèfons, eren els serveis d'informació del Marroc. Val? Aleshores, si tu saps, és a dir, si Pedro Sánchez volia desmuntar la teoria de la conspiració, ha fet exactament el contrari. O sigui, la seva actuació durant aquest...

0: mes d'agost, tan tova amb el Marroc, tan incomprensiblement negadora de l'evidència, diguem-ne, ha alimentat la teoria de la conspiració. Quan hi ha una teoria de la conspiració, el que has d'intentar és que l'evidència la desmenteixi. Val? I el seu comportament no l'ha desmentit, al contrari, ha reforçat la teoria de la conspiració. Perquè seria una explicació a per què ha estat tan tou quan tot el món veu que el Marroc ja està al darrere. Val? I aquí és aquesta és la via Vox. La via Vox de portar-lo al Tribunal Suprem per traïció té a veure amb aquesta teoria de la conspiració, que consisteix en dir aquest senyor no està actuant, és un president i un govern que no estan actuant en interès d'Espanya, sinó en interès personal, perquè un servei d'informació estranger té informació que l'afecta. Val? Aquesta és la via. I crec que això, en les pròximes setmanes, ho veurem créixer.
1: Marc.
2: Jo acabo, només, però precisament al fil d'aquesta reflexió que fa l'Eduard, jo em trenco, perquè vaig seguir la compareixença, la vaig seguir la mesura de la meva possibilitat en directe, em trenco quan Feijó fa aquest comentari, no? És a dir, perquè per mi és l'evidència empírica, el comentari de què debe saber Marruecos sobre vostè, no? Em trenco en aquell moment, perquè és l'evidència empírica del desenfoc, és a dir, de com es planteja amb clau personal i domèstica un problema que té una dimensió inequívoca internacional i geoestratègica. I el desenfocament fa, d'entrada, que ell es desautoritzi, Feijó, i el seu plantejament es desautoritzi com a alternativa a la gestió, però sobretot ens transmet, almenys a mi, aquesta evidència de que no hi ha una fulla de ruta per part de l'oposició. I acabo amb una reflexió, és a dir, aquest estiu he estat seguint, segur que també vosaltres, la guerra comercial que Trump li declara a Carney, a Canadà, amb unes amenaces aranzelàries de magnituds còsmiques que comprometen la viabilitat econòmica d'un país. Quina resposta té l'oposició de Canadà? Senyor Carney, el president, el primer ministre, estem amb vostè, no? Això és el que trobo a faltar.
0: És impossible a Espanya.
2: Això és el que trobo a faltar, és a dir, que superem aquest episodi de confrontació, que sapiguem entendre que hi ha uns interessos que ens vinculen i que tenen una dimensió superior, i que sapiguem actuar en coherència.
1: Passen 6 minuts de 3 quarts de 10 del matí. Què fèieu ahir a quarts d'11? Perquè jo dormia.
0: Home, a veure com el Madrid perdia a Camp del Betis.
1: Què dius ara? Espectacle còsmic. Ara també mires els partits del Madrid, Eduard?
0: Sí, home, sempre. Això ho he fet sempre, eh? Sempre. Fins que mentre guanyen d'un gol, encara miro. Quan passen a guanyar de dos, llavors apago la tele.
1: Sí, quan va passar això?
3: Saque de esquina, balón colgado, corazón del área, el remate, que para donde Courtois, el remate, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: gol, gol, gol, gol, gol, gol, vaig experimentar el que és cridar un gol cap a dins, perquè la meva dona dormia en aquell moment i aleshores vaig cridar, però vaig cridar molt fort cap a dins, que em podria haver marejat i tot. Va ser sensacional.
1: Marta, a casa també vas cridar per dins o...?
4: Estava en un precasament, que avui tinc un casament... I
1: precasament, eh? El concepte sí. Del precasament. És la festa del dia abans del casament.
4: Vam fer una festa prèvia. És que ara jo crec que tots els que he estat enguany, i he estat uns quants, s'han fet festes d'aquestes. I clar, rodejada de madridistes, entre elles la meva parella, ja ho saps, Roger, i contentíssima, contentíssima. Perquè dient, és que Mbappé ha fallat un penal, i que no sé quantos, i jo, ala, a dormir contents.
1: I que Mourinho, que havia tornat molt tranquil i semblava un altre Mourinho... S'ha començat a treure la careta.
4: Sí, el
0: guió va ser perfecte.
1: Veure Mourinho enfadat comença a fer gràcia.
5: Puc quedar molt malament?
1: Vinga, va.
5: Sé que visc en una realitat absolutament paral·lela, eh? Absolutament. No sabia ni que jugava al Madrid ahir.
0: Bueno, home, està bé.
1: Això vol dir que el futbol no t'interessa i no passa res, vull dir.
5: M'interessa socialment. Això és com aquella gent que fumava cigarrets però només quan sortia. Doncs jo, per exemple, si hi ha un aconteixement molt especial i no tinc un restaurant per sopar aquell dia aprofitant l'aconteixement especial, ja ho sabeu, el miro.
1: Per esdeveniment especial, el que celebrem avui, des de fa uns dies ja, però avui és l'efemèride exacta en aquesta casa, 50 anys de futbol en català. Si ara poseu l'antena digital de Catalunya Ràdio, el canal digital, sona això.
6: Vaquero avançant a rematar la mà de la pilota, l'han vist, li passa una pilota, salta Vaquero, toca amb el camp, no ha pogut rematar ningú. I la defensa italiana fa la sessió a les mans del porter.
1: Avui fa exactament 50 anys que el Puyol va narrar el Barça a les Palmes en català. Això que sentim és la final de Wembley del 92. A la segona part de la pròrroga, no sé si va ser la primera o la segona part de la pròrroga, va marcar Koeman.
2: Minut 111, 20 de maig.
1: Minut 111, doncs gràcies perquè...
2: 20 de maig del 92.
0: No, jo sí.
2: No, no.
1: Ah, eres a Wembley?
0: Sí. Sí, home, sí.

0: I aquell moment, què?
1: Buah.
0: allà no el vas celebrar per dins el gol,
1: No.
0: Al Canal Digital de Catalunya Ràdio estem des de les 8 del matí fins a les 12 de la nit reposant algunes de les grans transmissions del Puyol, les finals de la Champions, l'encara Messi, i ho estem commemorant des de ja fa uns quants dies a l'antena de Catalunya Ràdio. Avui, que és l'efemèride, a partir de les 11 ens visita el Jordi Borda, el director de l'emissora, per retratar el llegat de Puyol. Evidentment, el Jordi Borda, que també va formar part durant una pila d'anys de la TDP i també està marcat per l'escola Puyol. Saludarem la Rot Vilà, una de les veus femenines també més importants de la trans, el Ricard Torquemada, que n'ha recollit el llegat, i farem un recorregut sonor que ens continuarà posant la pell de gallina.
1: Estava aquest matí intentant recordar, i ho he recordat, quin és el meu record més antic de Puyol, diguem-ne. Crec que és un partit que s'escoltava amb radieta d'aquesta, amb radieta que pujaves el com es diu allò?
2: L'antena.
1: L'antena, sí, pujaves l'antena.
0: FM, no? Sí.
1: Un Ipswich Town Barça. Crec que és l'any 78 i, per tant, jo en tenia 8.
0: I em feia dos que narraven en català.
1: Sí, el vaig escoltar a tots. Se sentia... Primer que el so de les transmissions no era el d'ara. Però, a més, amb radieta, diguem-ne, no? O sigui, des d'allà, des d'Anglaterra, amb radieta, recordo que allà, la veu del Puyol sobreposant-se als crits d'aquell ambient de camp anglès, aquella cosa tan meravellosa, tan èpica, diguéssim, no va anar bé el partit, que jo recordi, i jo estava escoltant-lo tot sol a l'habitació dels meus pares.
0: Tothom té el seu record amb el Puyol, segurament, i alguns hem tingut la sort fins i tot de conèixer-lo i de compartir micròfon, i avui també, doncs, el seu llegat, que l'anirem retratant en aquesta casa, amb aquests 50 anys de futbol en català, perquè parlar de Puyol és parlar de llengua catalana, és parlar de ràdio, és parlar del Barça, i ens n'encarreguem també de fer-ho al llarg d'aquestes properes hores de suplement. Olga Ruiz, Marc Molins, Eduard Voltes, Marta Monforte, benvinguts, bona temporada, una abraçada, ben retrobats.
1: Bon dia.
2: Bona temporada.
3: Moltes gràcies.
0: 4 minuts per arribar a les 10. Petita pausa, l'hora negra de Maica Navarro, en què passarem també per Manresa, i és que hem sabut que hi ha hagut un ampli desplegament dels Mossos aquesta nit a casa d'un dels detinguts pel crim de Carles Vilajosana a Manresa. L'operatiu ha estat comandat per la Divisió d'Investigació Criminal i ha comptat amb la participació d'efectius de la Brigada Mòbil i de la Policia Científica. Ahir al vespre es va cordonar el carrer Santa Llúcia a la recerca de nous indicis que permetin reforçar les proves acusatòries contra els dos menors detinguts. Recordem que el passat dimarts, el mateix dia de l'homicidi, els Mossos ja van fer un primer escorcoll en un local ocupat de la zona. Un dels dos menors detinguts pel crim de Manresa estava en llibertat vigilada i l'altre també havia estat en aquest règim anteriorment, segons han confirmat fonts de la Fiscalia. De seguida, més detalls.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
5: 45.712.
6: Em toca?
5: Això és el número de la loteria, ara?
6: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los. A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
7: Xato! L'estiu s'acaba.
8: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: La motxilla del Titó és suau com el cotó.
10: El diu Sarsolet.
9: I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
11: Que xula.
9: I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
10: Superxuli!
9: El món del Titó i tu. A la venda als punts habituals.
12: Uau! Comprant al Dimenges Vell estalvies fins a 200 euros al mes.
13: Que l'any serien 1, 2, 3...
12: Més de 2.400 euros.
13: Ja m'has descomptat!
12: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les cuixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
14: Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
15: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats, amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
14: Linkat.
15: Aquest setembre, el Cicle Gaudí projecta Tres adioses d'Isabel Coixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres cuencos, rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per Catalunya Ràdio.
14: Linkat. A Catalunya Ràdio.
2: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça...
14: Quan 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
3: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
14: Puyal 50, una edició especial del Rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
3: I a més, aquest dissabte coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
11: Messi, encara Messi...
3: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
11: Compte!
3: Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
14: Commemorem 50 anys de futbol en català.
3: A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Són les 10.
0: L'hora negra. Maika Navarro.
1: Maika Navarro, bon dia i bona hora.
2: Roger Escapa, bon dia i bona hora.
1: Benvinguda.
3: Trescat Info.

0: Bon dia. Passa un minut de les 10. La consellera d'Economia, Alicia Romero, admet al suplement de Catalunya Ràdio que el Ministeri d'Hisenda haurà de cedir alguna cosa a Junts si vol que els aprovi el nou sistema de finançament al Congrés, però no contempla que sigui la recaptació de l'impost de la renda. Donald Trump considera que el conflicte bèl·lic amb l'Iran és una qüestió menor i rebutja qualificar de guerra els atacs intermitents durant mesos a l'Orient Mitjà. Avui l'exèrcit nord-americà ha bombardejat un petrolier iranià a l'illa de Kharg, un dels principals centres d'exportació de cru a l'estret d'Hormuz, segons informa la premsa del règim. Creixen un 42% les importacions de gas a Espanya des de Rússia en la primera meitat de l'any, abans que entri en vigor el veto europeu per la guerra d'Ucraïna. La compra d'aquest combustible a Moscou ha compensat en part el que no s'ha pogut importar de Qatar, país perjudicat pel conflicte a l'Orient Mitjà. A Espanya es fan més pagaments amb diners en efectiu que amb targeta, en concret un 57% del total. Això la situa per damunt de la mitjana europea. Tot i així, cal millorar la infraestructura de caixers automàtics per facilitar l'accés als diners en metàl·lic. És el resultat d'un estudi de la plataforma Danària. Es dispara el risc d'incendi a Catalunya per les altes temperatures d'aquest cap de setmana. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendis a 34 municipis de 10 comarques. També hi ha gairebé 360 municipis de 32 comarques amb perill molt alt. Els Mossos d'Esquadra van escorcollar i al vespre al pis de Manresa, on viu un dels menors detingut per l'homicidi de Carles Vilajosana. Es va acordonar al carrer de Santa Llúcia a la recerca de nous indicis que permetin reforçar les proves acusatòries contra els detinguts. La investigació continua oberta. Darrer cap de setmana de vacances per als infants i joves que dimarts reprenen les classes. La tornada a l'escola està marcada pel mateix clima de protestes i vagues amb què va acabar el curs. El govern ha decretat uns serveis mínims d'un docent per cada 3 aules d'educació infantil, primària i secundària i d'almenys una persona de l'equip directiu. I la cantant Aitana omple el Palau Sant Jordi en el primer dels 4 concerts que oferirà a Barcelona amb totes les entrades venudes. L'estrella pop presenta les cançons del seu nou disc, Cuarto Azul, en la primera gira mundial de l'artista que passarà també pel continent americà i per diverses capitals europees. Esports.
1: El Barça fa aquest matí l'últim entrenament abans de visitar demà el València a Mestalla. Els blaugranes, si guanyen, seran líders de la Lliga en solitari. També juga demà l'Espanyol, que rep el Sevilla. Ahir el Madrid va caure per 1-0 al camp del Betis, Mbappé va fallar un penal en temps afegit i Mourinho va acusar els jugadors andalusos de ser massa murris. I els equips catalans de la Lliga F juguen avui la segona jornada. A les 12 s'enfronten l'Espanyol i el Badrona Women en directe per TV3 i al vespre el Barça visita el Sevilla a 9:15. I en bàsquet, l'aler del Barça, Tosa Neuban, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació a l'espatlla. El jugador es perdrà la Lliga Catalana i també podria perdre's la Supercopa ACB.
0: I el temps. Tindrem sol amb bandes de núvols prims, tornarà a fer molta calor al migdia, es repetiran els valors més alts tocant els 40 graus i moltes màximes se situaran entre els 35 i els 38 graus. Demà es mantindrà la calor intensa.
2: 3CAT Info.
0: Passen 5 minuts de les 10 del matí, els informa Quim Codines. Bon dia. La consellera d'Economia, Alicia Romero, admet que el Ministeri d'Hisenda haurà de cedir alguna cosa a Junts si vol que els aprovi el nou sistema de finançament al Congrés. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Romero ha expressat que té assumit que no serà la recaptació de l'impost de la renda, que deixa molts diners a l'Estat, però que hi ha altres opcions.
3: Per exemple, en el debat que va haver-hi molt llarg dins del Consell de Política Fiscal i Financera es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
0: Romero insisteix que voldrien aprovar el nou model abans que s'acabi l'any perquè pugui entrar en vigor el 2027. Fins ara, Junts, però, no s'ha mogut de la seva posició i reclama el concert econòmic per Catalunya. El nou model que el govern espanyol va pactar amb Esquerra Republicana preveu 21.000 milions d'euros més per les comunitats que Hisenda vol ampliar per compensar els territoris que no han quedat satisfets. Les comunitats del PP i també Astúries i Castella-La Manxa, del PSOE, critiquen que és una cessió a Catalunya. Tot i això, ahir en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera ningú es va sumar al boicot de Madrid, però comunitats com el País Valencià i les Illes no descarten sumar-s'hi si s'acaba aprovant.
2: 3CAT Info.
0: Donald Trump resta ara importància al conflicte amb l'Iran i el qualifica de poca cosa. El president estatunidenc ha volgut minimitzar la disputa amb Teheran a poques setmanes de les eleccions crucials de mig mandat i assegura que prefereix no qualificar-lo de guerra perquè, segons diu, no es tracta d'un assumpte important per als Estats Units. Ho ha afirmat aquesta matinada des del despatx oval de la Casa Blanca, des d'on ha subratllat que hi han perdut la vida només 18 militars nord-americans.
4: Molta gent no en diu guerra. Jo dic que és un conflicte militar perquè és poca cosa per nosaltres. No és un tema important. Vam fer Venezuela i hem fet això. A Venezuela no van perdre cap soldat i aquí hem perdut 18 persones. A Vietnam van perdre 100.000 persones i en d'altres conflictes van ser desenes de milers.
0: Mentrestant, continuen els atacs a l'estret d'Hormuz. Diversos mitjans iranians asseguren que un petroler iranià ha estat atacat amb míssils a prop de l'illa de Kharg, un dels centres neuràlgics de subministrament de petroli i on es processa el 90% de les exportacions de cru de l'Iran. L'agència del règim, Nur News, atribueix l'atac a míssils dels Estats Units. Després d'un mes de treva, els enfrontaments entre Washington i Teheran es van reprendre diumenge passat, després que els Estats Units ataquessin l'illa de l'Iraq per destruir coets iranians. Aquesta setmana, el Pentàgon ha informat d'atacs contra una seixantena d'objectius militars pròxims a l'estret. I les importacions de gas rus han augmentat un 42% durant el primer semestre d'aquest any. Espanya aprofita per comprar a Moscou abans que l'any que ve entri en vigor el veto europeu al gas rus. Amb l'estret d'Hormuz tancat, els mercats han de buscar l'escletxa per emmagatzemar energia de cara als mesos de més fred. Núria Har.
5: Les tensions geopolítiques es reflecteixen en les importacions de gas, un mercat que a Espanya està diversificat. Per això, en el que portem d'any, les importacions de Rússia han compensat les d'altres països com Qatar, molt perjudicat pel conflicte a l'Orient Mitjà. El president de la patronal Cedigas, Joan Batalla, fa una altra lectura de l'increment del gas rus. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Rússia, en el que portem en el darrer any, representa el 14%. Històricament, en els últims 5 anys ha estat al voltant del 10% i la normativa fixa que fins a l'1 de gener els comercialitzadors que tinguin contractes a llarg termini ho podran fer.
5: La majoria del gas que arriba a Espanya, al voltant d'un 70%, ho fa liquat en vaixell, com el gas rus. Això també obre la porta al mercat a través de l'Atlàntic, com els Estats Units, que amb el retorn de Trump a la Casa Blanca han firmat un acord amb Brussel·les per exportar gas liquat.
6: El sistema gasista espanyol és un dels més robustos a nivell europeu i fins i tot a nivell mundial, amb una gran capacitat doncs, de diversificar les fonts d'origen perquè tenim 7 plantes de regasificació que ens permeten importar de tot arreu.
5: El físic expert en energia i transició energètica de l'Institut de Ciències del Mar, Jordi Soler, ha explicat a Catalunya Ràdio que aquest gas nord-americà és el que prové del fracking.
7: Tot i que la producció no ha caigut, hi ha pous que ja han deixat de ser, de produir el ritme que produïen. Els recursos fòssils tenen un pic de producció, no? El ritme al qual tu pots extreure. A partir d'aquí, l'extracció del recurs continua, però és molt més cara a nivell energètic i a nivell econòmic.
5: Segons aquest investigador del CSIC, a curt termini la preocupació és omplir les reserves de gas de cara a l'hivern, que estan per sota del que estableix la normativa europea. Però per Soler hi ha altres problemes a mitjà i llarg termini, sobretot en un mercat on cada cop hi ha més demanda d'energia.
7: El mercat cada cop està més tensionat. Per tant, hi haurà un moment en què hi haurà un xoc. I si ho tenim clar, això, doncs comencem a fer els deures, no? Perquè tenim temps per gestionar això. El que no pot ser és continuar com sempre i quan arribi el que ha d'arribar, bueno, llavors ja veurem què fer, perquè llavors serà un problema greu.
5: Algèria continua sent la font més important de gas de tot l'estat espanyol.
0: El president de Telefònica, Marc Murtra, aposta per impulsar sense complexos la indústria de la defensa a Catalunya. Per Murtra cal desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa.
8: Jo crec que a Catalunya hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia necessitem una indústria de defensa, i això vol dir tecnologia i capacitat industrial, sense cap tipus de complexa. A més, hem d'entendre que les tecnologies que es desenvolupen a la defensa després tenen un ús dual.
0: El president de Telefònica ha fet aquestes declaracions en un acte organitzat per Foment del Treball. La patronal catalana ha estat treballant des de fa mesos per aconseguir que empreses d'aquí puguin optar als nous contractes públics de defensa. La Generalitat també hi aposta i impulsa un programa perquè 400 empreses de l'àmbit de les tecnologies duals, la metal·lúrgia, la maquinària i l'automoció, siguin més competitives per presentar-se a aquestes licitacions.
2: 3CAT Info.
0: I a Espanya encara es fan més pagaments amb diners en efectiu que amb targeta, en concret un 57% del total. És una de les conclusions d'un estudi fet a 20 països europeus per Denaria, una plataforma constituïda per defensar l'accés als diners en metàl·lic i el seu ús com a sistema de pagament. Això situa Espanya per damunt de la mitjana europea. Pel que fa a l'acceptació dels diners en efectiu, Espanya se situa a la zona intermèdia, però presenta un elevat risc d'exclusió monetària per la pèrdua de caixers i oficines bancàries. El president de Denaria Espanya, Javier Rupérez, posa xifres a aquests resultats.
9: Los españoles que tienen más de 64 años en un 79% utilizan el efectivo. Eso también se traduce en el tema de la aceptación del efectivo. Hay un 70% de la población española que, aunque no utilice el efectivo, dice que el efectivo tiene que existir y tiene que tener una parte significativa de la vida económica.
0: També destaca la necessitat de millorar la infraestructura de caixers automàtics, i és que la seva falta repercuteix de manera especial en la gent gran i els habitants de poblacions rurals. Per Rupérez, fer pagaments amb diners en efectiu té avantatges respecte a l'ús de les targetes.
9: És una libertat enorme d'utilització, ¿no? No dependemos de ningún tipo de sistema digital. Por otra parte, la libertad supone la falta de control. Por otra parte, también hay una mayor seguridad en el uso del efectivo. Cuando utilizamos el efectivo, sabemos, estamos viendo, estamos tocando exactamente lo que estamos pagando.
0: Afirma que, arran de la pagada, molta gent ha pres consciència de la necessitat de portar al damunt diners en metàl·lic.
2: 3CAT Info.
0: Un dels dos menors detinguts pel crim de Manresa estava en llibertat vigilada i l'altre també havia estat en aquest règim anteriorment, segons han confirmat fonts de la Fiscalia. Als menors de 15 i 16 anys se'ls havia detingut altres vegades per casos relacionats amb robatoris violents i lesions. Un dels joves, de fet, hauria agredit amb arma blanca una altra persona a la mateixa zona de l'apunyalament mortal d'aquesta setmana. Des de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, asseguren que calen polítiques de seguretat més clares i un seguiment més estricte dels reincidents. Jaume Canudes n'és el president.
10: Hem de millorar les seguretats, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algo s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.
0: La llibertat vigilada, quan es tracta de menors, no suposa un seguiment policial, sinó que es basa en mesures de seguiment per part de professionals. I també de la crònica de successos, el jutge ha enviat a presó provisional comunicada i sense fiança els pares del nen que va aparèixer mort a casa seva aquest dijous a Santa Bàrbara, al Montsià. I els ha retirat la pàtria potestat dels altres tres fills. La causa està oberta per un suposat delicte d'homicidi, abandonament de menors i maltractament animal. Els Mossos van localitzar les restes del nen de 18 mesos després que l'avi en denunciés la desaparició. Al pis també s'hi van trobar desenes de gossos, alguns morts i altres desnodrits. En canvi, la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, al Sant Adrià del Besòs, al barcelonès, ha quedat en llibertat amb càrrecs. La jutgessa sí que li aplica mesures cautelars, com ara la retirada del passaport i la prohibició de sortir del territori, i també l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat. Un quart d'11 del matí, obrim l'àrea de servei. Veiem quin és l'estat del trànsit amb la Carmina Malagarriga. Bon dia, Carmina.
11: Bon dia, Quim. Començarem parlant de la P7. Hi ha retencions a Vilanova del Vallès en sentit nord i també intensitat a Maçanet de la Selva en sentit nord a la sortida 9A cap a l'enllaç amb la C35. També retencions a l'N340 al Vendrell, en sentit sud, a l'N420, entre Móra d'Ebre i Móra la Nova, en tots dos sentits, com també a l'N2, entre Tordera i Vidreres, en sentit nord. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Fins ara.
11: Fins ara.
0: I Protecció Civil manté activa l'alerta del Procicat per calor intensa davant un episodi que s'allargarà tot el cap de setmana. Les altes temperatures coincideixen amb una situació de perill elevat d'incendi forestal en diversos punts del país. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa, el de perill extrem en 34 municipis de 10 comarques, l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. I també està activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill alt incendi a 356 municipis de 32 comarques. Els agents rurals fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar un risc d'ignició al medi natural.
2: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
12: Dia ben tranquil, amb sol, amb bandes de núvols prims, estones, una calor molt intensa, tornarà a fer molta calor al migdia aquesta tarda i repetirem els valors més alts tocant els 40 graus a ponent, interior de les Terres de l'Ebre i moltes màximes a l'interior entre 35 i 38, calor sufocant, també algunes xifres de 34 a 35 en àrees de la costa. Ahir va ser el dia de setembre més càlid registrat a Catalunya. 77 estacions del Metocat amb més de 20 anys de dades van batre un nou rècord en un mes de setembre mai vist fins ara. A Barcelona, el Fabra, amb una sèrie des de 1914 va arribar a 34,2 graus. Avui es podia tornar a arribar. Vinebre, 42,5, la xifra més elevada d'ahir. Al Masroig, al Priorat, una màxima de gairebé 42,41,9. També Girona va arribar als 36, en rècord per aquesta població. O Lleida, 39,9, suposa un rècord dels últims 86 anys. Demà diumenge la calor es mantindrà intensa, també dilluns, dimarts baixa un palet i a partir de dimecres podria arribar una massa d'aire menys càlida amb una temperatura que aniria a la baixa.
2: 3CAT Info.
0: Continua el malestar social i polític a Ceuta 5 setmanes després de l'arribada massiva de migrants. A la ciutat autònoma, la situació continua sense normalitzar-se i les crítiques de l'oposició a l'executiu de Pedro Sánchez es continuen endurint. El programa Solidaris de Catalunya Ràdio d'avui posa el focus en els joves marroquins de l'anomenada Generació Z, nascuts entre el 1990 i el 2010, alguns dels quals arribats a Ceuta aquest estiu. Ara fa un any es van manifestar contra la corrupció del govern de Rabat i per reclamar millores en l'educació i en la sanitat. Unes protestes que, segons les organitzacions de drets humans, van suposar dures penes de presó per milers de joves. Els Solidaris han parlat amb Anna Bahsain, un jove marroquí de 23 anys que viu a Girona i que va arribar a Espanya en pastera quan tenia 15 anys. La NAS,

0: compartia moltes de les experiències d'aquests joves que són a Ceuta.
1: Em dona una mica de pena perquè el Marroc deixa marxar molta gent jove que realment tenen moltes capacitats per fer créixer el país i tal. És com un mercat, diguéssim, de persones.
0: La historiadora i antropòloga Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, denuncia la instrumentalització dels joves en contextos migratoris.
2: Aquells que estan més descontents alhora són aquells que són més susceptibles o de caure, diguem, o de comprar aquests missatges, diguem, de promesa d'un encreuament de la frontera més fàcil en un determinat moment. I d'un dia per l'altre.
0: Amb Ceuta i el destí dels menors, el programa Solidaris de Catalunya Ràdio enceta nova temporada. El programa s'emet a les 10 d'aquest vespre i el podeu recuperar sempre que vulgueu a la plataforma 3CAT. I últim cap de setmana de vacances per molts infants i joves que dimarts tornaran a l'escola i ho faran amb el mateix clima de protestes i vagues amb què van acabar el curs. El govern ha fixat els serveis mínims i hi haurà d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre. A les escoles i instituts d'infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules. En el cas de les escoles bressol, els serveis mínims seran del 33% de la plantilla i els centres d'educació especial la meitat del personal. Per cert, que els sindicats que convoquen la vaga ja han anunciat que hi haurà concentracions i manifestacions repartides per tot el territori que començaran a les 7 del matí. A Barcelona s'ha convocat una manifestació a la plaça Urquinaona a les 10 del matí que acabarà a la plaça Sant Jaume. I un 15% dels infants en edat escolar té algun trastorn de neurodesenvolupament. Els més habituals són els problemes d'aprenentatge, com la dislèxia, però també el TDA, la discalcúlia o els trastorns del llenguatge. I cada cas necessita una resposta diferent. En Toni Forteza ens explica aquesta realitat a 3 dies de començar les rutines del nou curs escolar.
3: Tornar a l'escola pot ser especialment difícil per a infants amb aquests trastorns i no només pel canvi de rutines. Anna Sanz és pediatra i especialista en neurologia pediàtrica i metge de l'Institut Sonvia.
4: Són nanos que són molt conscients de que no se'n surten com la resta dels nanos, que esforçant-se més a vegades mai arriben a fer-ho bé com els altres, i llavors tornar a enfrontar-se amb aquesta situació que els genera angoixa, baixa autoestima, malestar emocional, es torna a començar.
3: La dislèxia, els trastorns del llenguatge o el TDA són els més freqüents a les aules.
4: Són nanos que si les coses es fan bé, es detecten aviat, i tenen l'acompanyament que necessiten i les adaptacions. No hi ha cap motiu perquè no tinguin el seu títol de l'ESO, batxillerat, i un ensenyament universitari, si volen.
3: En aquest procés de detecció i anticipació, el paper dels mestres és clau. Jordi Saladrigues, mestre d'Educació Especial, defensa la necessitat dels docents de conèixer bé la situació de cada alumne.
5: Cal un acompanyament molt personalitzat perquè no sempre un mateix mètode funciona per tots els alumnes. Per tant, és molt important la informació, el traspàs entre professionals i una personalització de la intervenció.
3: Els infants amb trastorn de l'espectre autista són un altre cas de la necessitat d'adaptar la resposta a cada alumne de forma individualitzada. Són casos menys nombrosos a les aules que els d'infants amb TDA o dislèxia. És el cas, però, de la filla de l'Èrica. La família ja fa dies que estan preparant la tornada a l'escola.
6: Hem de tirar molt de suports visuals, d'anticipació, de preparar-la, no? Doncs mira, aniràs a l'escola, ensenyar-li, no?, la foto, doncs, de l'escola i anar-la anticipant fins que arriba el dia.
3: Al final, no hi ha una única manera de preparar aquesta tornada en infants amb trastorns neuroconductuals. La pediatra Anna Sanz apunta que, sobretot, el que cal és fer un bon acompanyament.
4: No entrar en aquella dinàmica de prepara't, que ara començaràs tercer i aquí hauràs d'estudiar molt, posar una mica la por al cos. No, al contrari, donar-nos que l'escola és un lloc fantàstic on anem a aprendre, on tenim companys, on ens ho passem bé i, sobretot, donar-li la seguretat de que si algú no funciona, l'ajudarem.
3: Conèixer bé cada infant, detectar les dificultats com més aviat millor i coordinar el suport de famílies i escola són les claus perquè pugui afrontar el curs amb més garanties.

0: Aitana sedueix el públic del Sant Jordi en el primer dels quatre concerts que la cantant farà al Palau. Ahir va fer ballar i cantar els seus seguidors durant dues hores amb els temes del seu quart àlbum i altres èxits anteriors. Montse Pujol.
1: Aitana va fer-se seu al públic que ahir omplia el Sant Jordi des del primer moment que va sortir a l'escenari. Vestida de rosa i amb unes botes exultants altes,

0: va interpretar una trentena de temes del seu quart àlbum, El Cuarto Azul, i els seus èxits anteriors. Les seves seguidores i seguidors ens explicaven abans del concert per què els agrada tant la cantant de Sant Climent de Llobregat.
1: Mira, nosaltres la seguim des de OT 2017. Llavors, mos encanta. I mos agrada la seva naturalitat i la seva veu. Molt, la seva veu mos encanta.
2: I la seguiu?
3: A mi, per exemple, el que transmet quan canta i els sentiments que expressa quan canta.
4: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt. Sí, sí, jo crec que és... transmet alguna que no em transmet les altres, aquesta connexió, saps?
0: Els temes La xica perfecta, Connexió psíquica i Superestrella van tancar el concert. Aitana tornarà a actuar aquest dissabte al Sant Jordi, dilluns i dimarts, i després anirà uns dies a Madrid i iniciarà una gira per Llatinoamèrica i els Estats Units.
5: 3Cat Info. Esports.
6: Roger Arnau, bon dia.
7: Bon dia. Primera relliscada del nou Madrid de Mourinho a la Lliga. Els blancs van caure per 1-0 al camp del Betis i si demà el Barça guanya el València a Mestalla, els blaugranes seran líders en solitari amb 3 punts més que el Madrid. Parrot, al minut 81, va fer el gol del Betis i Mbappé, al temps afegit, va fallar un penal que hauria suposat l'empat a 1. Uns minuts abans, al 90, el VAR va anul·lar un gol del davanter del Madrid, Espi, per fora de joc. Mourinho, en sala de premsa, assegura que no entén per què van perdre.
8: Merecimos ganar, claramente. Pero el merecer no te da puntos. Enhorabuena al Betis que jugó para empatar y le salió el gordo.
7: El portugués també va carregar contra els jugadors andalusos, segons ell, per ser massa morris.
8: Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naif. Los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos.
7: La derrota blanca ara és una oportunitat d'or pel Barça. Els blaugrana aquest matí fan l'últim entrenament a la ciutat esportiva Joan Gamper abans d'enfrontar-se demà a la tarda al València-Mestalla. El partit començarà a 4:45 de la tarda, una hora abans a l'antena de la TDT de Catalunya Ràdio. I encara en òrbita blaugrana, Catalunya Ràdio commemora avui els 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català. Va ser un Barça a Les Palmes i el va fer Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona, coincidint amb l'efemèride a l'antena digital de Catalunya Ràdio s'emeten durant tot el dia algunes de les transmissions històriques de Puyal.
9: Tocarà Soskov per anar a Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman toca Soskov per Vaquero. Pica Koeman! Gol!
7: Entre elles la de la primera Copa d'Europa del Barça Wembley, però també les altres quatre Champions i els partits destacats com la victòria a Stamford Bridge o el 5-0 del Barça de Guardiola al Madrid. A més, Catalunya Ràdio també estrena Puyal 50. És un nou episodi del podcast documental Records que està disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i de 3Cat. L'ha dirigit Bernat Soler i commemora, per tant, els 50 anys d'aquesta efemèride. Demà juga el Barça, ho fa a Mestalla contra el València i també ho farà l'Espanyol. Els blanquiblaus rebran el Sevilla a l'RCD Stadium a les 9 del vespre. De moment avui es disputen 3 partits, el Rayo Racing, el Villarreal Deportivo i l'Atlètic Club Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez convocat amb el conjunt matalasser. Mentrestant, a segona, el Girona avui visita l'Sporting al Molinón a 4:45 de la tarda, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Escoltem el tècnic Quique Álvarez sobre la incidència que pot tenir jugar a l'estadi del Molinón.
10: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar, perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
7: El Girona té la baixa de Justin, mentre que podrien debutar 3 dels últims fitxatges, Mateu Morell, Carles Pérez i Mauro Furtado. El Sabadell, d'altra banda, no jugarà fins dilluns. Els arlequinats rebran el Còrdoba a la nova Creu Alta. Mentrestant, a la Lliga F, avui juguen els 3 equips catalans a les 12 del migdia, duel entre l'Espanyol i el Badalona Women en directe per TV3. Escoltem la davantera blanquiblava, Ona Bardat, ambiciosa als micròfons del Tot Costa.
11: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
7: I el tècnic de les badalonines, Marc Ballester, assegura que és un partit especial.
12: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
7: El Barça, per la seva banda, visita aquest vespre al camp del Sevilla amb les novetats d'Esme Brooks i de Quique Natzaret. Les blaugrana, per cert, ja saben quins seran els seus rivals a la fase Lliga de la Champions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern, la Roma i el Kiu de

a domicili. I encara en futbol, a França el PSG continua sense guanyar després de 3 partits de Lliga. Ahir van caure per 1-2 contra el Mònaco al Parc dels Prínceps. I més coses, entrem en crònica poliesportiva, en bàsquet, primer contratemps del Barça d'Alexander Sekulić. Segons ha sabut 3CatInfo, l'alè Tosan Ebowman serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació a l'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i també la Supercopa ACB. També en bàsquet aquest matí, a 12:15, la selecció espanyola femenina amb la catalana Mariona Ortiz disputa contra Mali el segon partit del Mundial d'Alemanya. El combinat espanyol ahir va superar les anfitriones per 53-83. I en handbol, el Barça juga avui la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo contra l'Sporting de Portugal. Els blaugranes ahir van imposar-se per 39-37 al Porto, tot i que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, va acabar decebut. La final d'avui començarà a 9:15 del vespre. Això mentre el Palau Blaugrana aquest cap de setmana acull la Supercopa de Futbol Sala. Avui es disputen les dues semifinals, el Pozo Murcia a Palma a 2:15 i el Barça Jaén a 5:15 de la tarda. Acabem explicant que la Vuelta avui torna a la muntanya amb la 14a etapa, 150 quilòmetres amb sortida a Jaén i final al Port de la Pandera. El mallorquí Enric Mas manté el mallorc vermell de líder.

0: Bon dia, són 10:45. Repassem els titulars destacats fins ara. La consellera d'Economia, Alicia Romero, admet al suplement de Catalunya Ràdio que el Ministeri d'Hisenda haurà de cedir alguna cosa a Junts si vol que els aprovi el nou sistema de finançament al Congrés. No contempla, però, que sigui la recaptació de l'impost de la renda. Donald Trump considera que el conflicte bèl·lic amb l'Iran és una qüestió menor i rebutja qualificar de guerra els atacs intermitents durant mesos a l'Orient Mitjà. Avui l'exèrcit nord-americà ha bombardejat un petrolier iranià a l'illa de Kharg, un dels principals centres d'exportació de cru a l'estret d'Hormuz, segons informa la premsa del règim. A Espanya es fan més pagaments amb diners en efectiu que amb targeta, en concret un 57% del total. Això la situa per damunt de la mitjana europea. Tot i així, cal millorar la infraestructura de caixers automàtics per facilitar l'accés als diners en metàl·lic. És el resultat d'un estudi de la plataforma Denaria. I des d'ara i fins les 11 també us explicarem que el líder de l'extrema dreta britànica, Nigel Farage, intenta apagar les crítiques internes al seu lideratge després que un escàndol hagi esquitxat dos alts càrrecs en ple congrés anual del seu partit, Reform UK. Una investigació periodística ha exposat com els dos membres de la formació haurien intentat saltar-se la llei electoral aconseguint finançament de forma irregular. I demà engeguen les eleccions regionals clau a Alemanya, a l'estat federal de Saxònia-Anhalt, on les enquestes pronostiquen una majoria absoluta per la formació d'extrema dreta Alternativa per Alemanya. I als esports, Roger Nau.
1: El Barça fa aquest matí l'últim entrenament abans de visitar demà al València a Mestalla. Els blaugranes, si guanyen, seran líders de la Lliga en solitari després de la derrota del Madrid al camp del Betis. Els blancs van perdre per 1-0, Mbappé va fallar un penal i Mourinho va acusar els jugadors andalusos de ser massa murris. També juga demà l'Espanyol, que rep el Sevilla.
0: I pel que fa al temps, avui tindrem sol amb bandes de núvols prims, tornarà a fer molta calor al migdia, es repetiran els valors més alts, tocant els 40 graus, i moltes màximes se situaran entre els 35 i els 38 graus. Demà es mantindrà la calor intensa. Passen pràcticament 3 minuts de 10:45. La consellera d'Economia, Alicia Romero, admet que el Ministeri d'Hisenda haurà de cedir alguna cosa a Junts si vol que els aprovi el nou sistema de finançament al Congrés. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Romero ha expressat que té assumit que no serà la recaptació de l'impost de la renda, que deixa molts diners a l'Estat, però que hi ha altres opcions.
2: Per exemple, en el debat que va haver-hi molt llarg en el, dins del Consell de Política Fiscal i Financera es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També doncs, veure si hi ha alguns elements

0: que puguin finançar la llengua.
1: I ha demanat a Junts que plantegi esmenes per modificar el text durant el tràmit parlamentari. Romero insisteix que voldrien aprovar el nou model abans que s'acabi l'any perquè pugui entrar en vigor el 2020.

0: a Catalunya. Tot i això, ahir en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, ningú es va sumar al boicot de Madrid, però comunitats com el País Basc, el País Valencià, perdó, i les Illes no descarten sumar-s'hi si s'acaba aprovant.
1: 3Cat Info.
0: Donald Trump resta ara importància al conflicte amb l'Iran i el qualifica de poca cosa. El president estatunidenc ha volgut minimitzar la disputa amb Teheran a poques setmanes de les eleccions crucials de mig mandat i assegura que prefereix no qualificar-lo de guerra perquè, segons diu, no es tracta d'un assumpte important per als Estats Units. Ho ha informat aquesta matinada des del despatx Oval de la Casa Blanca, des d'on s'ha subratllat també que ja han perdut la víctima només 18 militars nord-americans.
2: Molta gent no en diu guerra. Jo dic que és un conflicte militar perquè és poca cosa per nosaltres. No és un tema important. Vam fer Venezuela i hem fet això. A Venezuela no van perdre cap soldat i aquí hem perdut 18 persones. A Vietnam van perdre 100.000 persones i en d'altres conflictes van ser desenes de milers.
0: Tens of thousands of people. Mentrestant, continuen els atacs a l'estret d'Hormuz. Diversos mitjans iranians asseguren que un petroler iranià ha estat atacat amb míssils a prop de l'illa de Kharg, un dels centres neuràlgics de subministrament de petroli i on es processa el 90% de les exportacions de cru de l'Iran. L'agència del règim Nour News atribueix l'atac a míssils dels Estats Units. Després d'un mes de treva, els enfrontaments entre Washington i el Teheran es van reprendre diumenge passat, després que els Estats Units ataquessin l'illa de l'Arak per destruir coets iranians. Aquesta setmana, el Pentàgon ha informat d'atacs contra una seixantena d'objectius militars pròxims a l'estret.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 42 anys acusat d'haver apallissat la seva parella a Aitona, al Segrià. La dona està ingressada a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però la seva vida no corre perill. L'agressió masclista es va produir al voltant de les 6 de la matinada d'ahir. Als llocs del fet s'hi va traslladar una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques que inicialment va traslladar la dona al CAP d'Aitona, però des d'allà la van derivar a l'Hospital Arnau de Vilanova a causa de la gravetat de les lesions. Després de l'agressió, els Mossos van detenir el presumpte autor dels fets en una finca de Torres de Segre.
1: 3Cat Info.
0: I a Espanya els pagaments en els punts de venda amb diners en efectiu superen els que es fan amb targeta. És una de les conclusions d'un estudi fet per Denaria, una plataforma constituïda per defensar l'accés als diners en metàl·lic i el seu ús com a sistema de pagament. Sapiguem-ne més detalls amb aquest reportatge de la Maite Curto i amb el muntatge musical d'en Jordi Galbany.
3: La plataforma Denaria Europe va néixer per defensar, promoure i garantir l'ús dels diners en efectiu. Ha analitzat la situació en 20 països europeus i conclou que a Espanya el 57% dels pagaments que es fan en els punts de venda són amb diners en metàl·lic. Això el situa per damunt de la mitjana europea. Si parlem de l'acceptació d'aquest mètode de pagament, Espanya se situa a la zona intermèdia, però presenta un elevat risc d'exclusió monetària per la pèrdua de caixers i oficines bancàries. El president de Denaria Espanya, Javier Rupérez, posa xifres a aquests resultats.
4: Los españoles que tienen más de 64 años en un 79% utilizan el efectivo. Eso también se traduce en el tema de la aceptación del efectivo. Hay un 70% de la población española que, aunque no utilice el efectivo, dice que el efectivo tiene que existir y tiene que tener una parte significativa de la vida económica.
3: Rupérez destaca una asignatura pendent, la millora de la infraestructura de caixers automàtics.
4: No únicamente España, sino prácticamente toda Europa, como consecuencia de la pandemia, registró una importante reducción en el número de cajeros, ¿no? Eso naturalmente condiciona mucho la capacidad de acceso al efectivo.
3: I aquesta falta de caixers afecta de manera especial aquests col·lectius.
4: Las personas mayores no tienen un buen conocimiento del funcionamiento de los sistemas electrónicos. Las personas discapacitadas no tienen capacidad de hacer frente a una economía digitalizada. Y luego el tema de la población rural por el hecho de la necesidad de la asistencia de los cajeros.
3: Arran de l'apagada, molta gent ha pres consciència de la necessitat de portar al damunt diners en metàl·lic.
4: En ese momento el efectivo era el único sistema de acceso a los servicios normales de supervivencia, ¿no? Y eso efectivamente ha aconsejado que se tenga una cierta capacidad de efectivo en los bolsillos, ¿no?
3: Per Ru Pérez, fer pagaments amb diners en efectiu té avantatges respecte a l'ús de les targetes.
4: Es una libertad enorme de utilización, ¿no? No dependemos de ningún tipo de sistema.

0: tema digital. Por otra parte, la libertad supone la falta de control. Por otra parte, también hay una mayor seguridad en el uso del efectivo. Cuando utilizamos el efectivo, sabemos, estamos viendo, estamos tocando exactamente lo que estamos pagando.
1: En els últims 3 anys, Denari ha rebut 500 denúncies i queixes per impediments en l'accés i l'ús de l'efectiu.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El líder de l'extrema dreta britànica, Nigel Farage, intenta pagar les crítiques internes al seu lideratge després que un escàndol hagi esquitxat 2 alts càrrecs en ple congrés anual del seu partit Reform UK. Una investigació periodística ha exposat com els 2 membres de la formació haurien intentat saltar-se la llei electoral per aconseguir finançament de manera irregular. Londres, Quim Olivares.
4: El congrés anual havia de representar la consolidació de Reform UK com a alternativa seriosa als laboristes i conservadors, però una investigació amb càmera oculta, emesa per la cadena Channel 4, mostra com un actor que es faria passar per un empresari nord-americà en paraula la donació de 500.000 de lliures a Reform UK, cosa que vulneraria la legislació electoral britànica. Aquest divendres, el líder de Reform UK ha dit que tot plegat va ser una trampa.
5: Això va ser un parany. Deixeu-me aclarir-ho. El partit no ha fet res malament. No va agafar diners il·legals. De fet, no va agafar diners de cap mena en absolut.
4: Aquestes acusacions se sumen a 2 investigacions més sobre suposat finançament irregular. Entre els convidats al Congrés de Birmingham destaca Jordan Bardella, que ha promès que si l'extrema dreta francesa arriba al poder, s'enfortiran els controls a l'estret de la mànega. Sentim-lo.
6: El nostre govern farà tot el que tingui a l'abast per garantir que França ja no sigui la porta d'entrada de la immigració il·legal al Regne Unit.
4: Per Bardella, el president francès Emmanuel Macron no ha protegit el país davant la immigració.
3: Eleccions regionals clau a Alemanya demà diumenge a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, on les enquestes pronostiquen una majoria absoluta per la formació d'extrema dreta Alternativa per Alemanya. Es tracta d'un estat on l'economia és més dinàmica i ha crescut més que a la majoria de regions alemanyes, i on bona part de l'empresonat tremola davant l'escenari que la ultradreta pugui manar, cosa que no ha fet mai a la regió. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
7: El programa electoral d'Alternativa per Alemanya parla poc de temes empresarials o industrials. Que cal eliminar burocràcia o abaratir l'energia ho diuen tots els partits, també l'extrema dreta. Però hi ha altres aspectes que amoïnen més. Marco Langhoff, president de l'Associació Empresarial de Saxònia-Anhalt.
8: Posen tenim un munt. Una sortida voluntària de la Unió Europea, per exemple, seria un harakiri. A això s'hi afegeix el rebuig a la migració aliena a la nostra cultura. És la noia polonesa que he contractat per la comptabilitat d'una altra cultura? És una especialista de Malàisia aliena a la nostra cultura? Si aquesta no ho és, qui? Però a mi ningú m'ha de prescriure qui puc contractar i qui no.
7: Fa mesos que l'envien a l'estat federal està enrarit, i això ja té conseqüències, quan l'extrema dreta encara no ha guanyat. Thomas Bockmeier, professor d'Economia i president de la Cambra de Comerç de Saxònia-Anhalt.
9: Un hoteler amb 100 treballadors que són originaris de 10 o 12 països diferents. Aquest sí que s'amoïna quan sent a parlar de remigració i coses similars. Aquest hoteler m'explicava que ara ja té cancel·lacions. Gent que truca i que diu, els últims 3 anys hem vingut a la tardor, no s'ho prengui malament, però aquest cop no vindrem.
7: L'empresariat a Saxònia-Anhalt el que demana és un govern estable. Tampoc els agrada un govern amb l'extrema esquerra. Afirmen que les posicions radicals no són bones per fer negocis.
3: A Sèrbia, el govern ultranacionalista manté la incògnita de si organitzarà un funeral d'estat per acomiadar dilluns el criminal de guerra Ratko Mladic, mort fa una setmana mentre estava empresonat. Tot plegat, la Unió Europea assumirà amb recel i ha cancel·lat la visita d'una comissària a Sèrbia per protestar contra l'exaltació que les autoritats estan fent de la figura de Mladic. Brussel·les, Bruno Fortea.
10: La Comissió Europea pressiona per evitar que Ratko Mladic sigui enterrat amb tots els honors. De moment, un avió del govern serbi ja en va portar les restes mortals cap a Belgrat i el fèretre va ser rebut amb una breu cerimònia militar. Com a represàlia, la comissària europea d'ampliació, Marta Kos, ha suspès el viatge que tenia previst fer-hi els propers dies i avisa que analitzaran amb lupa tot el que faci el govern amb l'enterrament de Mladic. Ho tindran en compte, diu, per veure si deixen que Sèrbia entri a formar part de la Unió Europea.
11: No només va de qüestions tècniques, també va de valors i en especial de veure si ells s'alineen amb els nostres valors. El retorn de les restes de Ratko Mladic a Belgrad serà una prova molt important.

0: Ratko Mladic se'l considera responsable de la matança de Srebrenica, on van morir 8.000 persones als anys 90 durant la guerra de Bòsnia.
1: I als Estats Units, la justícia ha declarat finalment nul el judici contra Lindsay Clancy, la dona acusada de matar els seus tres fills petits a Massachusetts, un cas que ha commocionat l'opinió pública. El jutge ha pres aquesta decisió per falta de veredicte unànime del jurat després de 7 dies de deliberacions i de no prosperar un recurs d'emergència. Ara la fiscalia haurà de decidir si retira els càrrecs, si busca un acord amb la defensa o si torna a portar Clancy a judici amb un nou jurat. Clancy admet haver matat els seus fills, però defensa que patia una psicosi postpart que li impedia comprendre els seus actes. La fiscalia, en canvi, sosté que era conscient del que feia.
2: 3Cat Info.
1: 3:15 del matí, obrim àrea de serveis. Amb el nostre equip viari, la Carmina Malagarriga. Bon dia, Carmina.
3: Bon dia, Quim. A l'AP7 hi ha retencions a Montornès del Vallès en sentit nord i també a Maçanet de la Selva en sentit nord en la sortida 9A cap a l'enllaç amb la C35. A la C35 hi ha retencions en aquest punt a Maçanet de la Selva en sentit nord. També a l'N340 al Vendrell en sentit sud. A l'N420 entre Móra d'Ebre i Móra la Nova en tots dos sentits. A l'N2 entre Tordera i Vidreres també en tots dos sentits. A la C60 a Argentona en sentit sud, que per enllaç amb la C32 i un cop a la C32, retencions a Argentona i també a Montgat en sentit nord i a Tordera per enllaçar amb la G600. Finalment, també a la C58 en sentit sud cap a l'entrada a Barcelona i a la Ronda de Dalt de Barcelona, a l'altura d'Horta en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Fins ara.
3: Fins ara.
2: El temps.
1: Amb l'Enric Agut.
4: Dia ben tranquil, amb sol, amb alguns núvols prims i amb una calor molt intensa, una calor fora de lloc. Tornarà a fer molta calor a migdia, a la tarda, un dia d'un sol intens, d'un sol fort, amb aquesta calorada que novament ens pot portar xifres al voltant dels 40 graus a ponent, interior de les Terres de l'Ebre, apropar-se als 40 en algunes àrees de la Catalunya central, en alguna conca del Prepirineu, molta calor, també a la costa, valors de 34-35... En alguns indrets, de fet, per aquesta tarda, nombroses comarques estan sota avís per calor, un perill al moderat, a un nivell 2 sobre 6, prèviament que ens indica que serà un dia ben calorós. És una situació d'una calor a comarques d'interior, però també la resta de la calor fora de lloc, desmesurada. Demà la temperatura serà semblant. S'espera, novament, que l'ambient sigui molt calorós després d'un divendres, el dia d'ahir, que va ser el dia de setembre més càlid registrat mai a Catalunya, amb 77 estacions a Metrocat, a més de 20 anys de dades que van batre un nou rècord per aquest mes, mai vist fins ara. Barcelona va arribar al Fabra als 34.2, un rècord des del 1914, quan es van iniciar les dades. Vinebre va arribar als 42 graus i mig, com si fos a plena canícula, juliol o agost. Lleida, 39,9, també un rècord dels últims 86 anys.
2: 3Cat Info.
1: L'Hospital Bernat Jaume de Figueres, a l'Alt Empordà, comença a donar suport psicològic als professionals de la unitat de pal·liatius. El servei se centrava en els pacients i familiars i ara s'amplia als professionals pel desgast emocional que els suposa. Girona, Núria Peraire.
5: Els professionals poden patir el que es coneix com a fatiga per compassió, que neix de l'empatia que senten vers el patiment dels altres. Ho explica la directora de la unitat de pal·liatius, Esther Selda.
6: Diguem-ne que la fatiga per compassió és un preu. És un preu que pagues per la satisfacció de la compassió, és a dir, perquè t'agrada la feina que fas, però això et pot provocar un cost i un preu personal.
5: Durant les reunions d'equip, la psicooncòloga de la Fundació Oncolliga, Victòria Comas, va adonar-se que els professionals també requerien d'un suport i es va posar en marxa un servei on poder parlar-ne, on veure que no estan sols i on se'ls donen pautes per cuidar-se, com la de fer petits actes per deixar el patiment a la feina.
6: S'ha de deixar la feina, no?
7: tot el que ens hagi afectat aquell dia i parlar-ho amb un company abans de marxar. Doncs aquesta, fer aquesta educació de, és important de deixar-ho abans de marxar a la nostra vida personal. Això sí que ho he vist, de que s'ha anat posant en pràctica moltes vegades, de trobar petites espelmes enceses, de trobar petits gestos rituals d'autocura i de, per poder seguir sostenint aquestes situacions.

0: A la unitat hi treballen una vintena de professionals en diferents torns. En el que portem d'any han atès un centenar de pacients.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Avui arrenca al municipi de Calders, al Moianès, la segona edició de les Arts en Marxa, un projecte que porta espectacles professionals a municipis de menys de 5.000 habitants que no tenen una infraestructura de teatre estable. La iniciativa consisteix a fer circular pel territori un camió amb un escenari desplegable i autosuficient, equipat amb els recursos de so, il·luminació i escenografia necessari per representar espectacles a places i espais públics. La gira portarà a 11 municipis l'espectacle Òpera per Tutti, dirigida per Edu Pericas. L'objectiu és descentralitzar l'activitat cultural i ampliar públics, com ha explicat Toni Albaladejo, responsable de la productora Anexa i impulsora del projecte.
3: Moltes vegades, què passa? Que per qüestions econòmiques, l'espectacle que arriba a un poble petit poder no té aquella qualitat que caldria. Aquí el repte és... Esteu veient el mateix espectacle que ha estat, com per exemple, Òpera per Tutti, aquest espectacle ha estat en el Teatre Borràs, a dues temporades, plens. Vull dir que el mateix espectacle de Barcelona, amb la mateixa qualitat, el teniu al vostre poble.
2: Després de la prova pilot de l'any passat, la iniciativa es consolida aquest any i vol créixer.
3: La prova pilot va ser un èxit i molts pobles, tals que vam fer l'any passat, podrien repetir. Els hem dit, no, home, ara primer hem de fer gira per tot Catalunya i tant el Departament de la Generalitat com la Diputació de Barcelona com Bonàrea, que són els nostres patrocinadors, volen que aquest projecte sigui any rere any consolidat i cada vegada amb més propostes.
2: Les Arts en Marxa també visitarà Camp de Bànol, el Ripollès, Sant Llorenç d'Hortons, a l'Alt Penedès, o Copons, a l'Anoia, on s'acabarà la gira el 25 d'octubre.
1: 3CAT Info.
3: Moltes vegades...
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3CATInfoViari.
4: I said something transpired between you. Something inappropriate.
2: El veterà director nord-americà Paul Schrader aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula The Basics of Philosophy. Ahir la va presentar al Festival de Venècia fora de concurs. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
5: El director de la mítica cinta dels anys 80, American Gigolo, ens presenta un professor de filosofia que retroba amb els fantasmes del seu passat més fosc quan entra a treballar en un nou institut. L'aparició sobtada de la víctima d'un abús que va cometre anys abans, quan tot just entrava a la majoria d'edat, tormenta el pensador i el porta a una profunda crisi existencial on es barregen la culpabilitat, la repressió, el desig, el xantatge, la pulsió suïcida i el retiment de comptes amb la víctima i amb la família. Uns temes que Paul Schrader, que ha escrit el guió de la pel·lícula, va relligant al llarg del metratge amb les lliçons bàsiques de filosofia que el professor imparteix als estudiants i amb els seus apunts per escriure un llibre sobre el filòsof del segle XVII, Baruch Spinoza.
6: Qualsevol persona que treu a la llum un secret del seu passat té el subconscient el pensament «Crec que he canviat, però no m'han perdonat». I com que està escrivint un llibre sobre Spinoza, li diu: hi ha una pregunta que sempre t'he volgut fer. La gent pot canviar? Així que aquest és el tema, si vols dir-ho així, de la pel·lícula.
5: El protagonista Jack Houston diu que la cinta farà reflexionar els espectadors sobre les grans preguntes de la vida.
7: És un dels guions més brillants que he llegit i rellegit. L'estil del Paul, quan escriu, és tan bo perquè planteja una pregunta i no la respon. I aquest gran interrogant és: som capaços de canviar? I algú com el John ha de creure fermament que podrà canviar, perquè si no, ell és el monstre.
5: Al repartiment també hi ha noms com Sofia Boutella, Daniel Zobato o Bill Pullman.
1: Esports.
2: Amb en Roger Arnau, bon dia.
8: Bon dia. Primera derrota del Real Madrid a la Lliga. Els blancs van caure per 1-0 al camp del Betis i si demà el Barça guanya València, a Mestalla els blaugrana seran líders en solitari amb 3 punts més que el Madrid. Parrot, al minut 81, va fer el gol del Betis i Mbappé, al temps afegit, va fallar un penal que hauria suposat l'empat.

0: 1. Uns minut abans, el VAR va anul·lar el gol del davanter del Madrid Espí per fora de joc. Mourinho, en sala de premsa, va assegurar que no entenia per què havien perdut.
1: No sé por qué hemos perdido. No consigo justificar porque colectivamente el equipo ha jugado muy bien en todos los aspectos, ha jugado muy bien. Individualmente también no tengo nada que reprochar a ningún jugador con su actitud, todo lo contrario.
0: El portuguès, tot i aquesta derrota per 1-0, va lloar la feina dels seus jugadors i va minimitzar la dels del Betis. A més, va posar en dubte el criteri dels àrbitres per suposadament haver estat massa permissius amb les simulacions dels jugadors andalusos. La derrota blanca ara és una oportunitat pel Barça. Els blaugrana aquest matí fan l'últim entrenament a la ciutat esportiva Joan Gamper abans d'enfrontar-se demà a la tarda al València-Mestalla. De moment, Lamine Yamal no s'entrena amb el grup. El partit de demà a Mestalla començarà a 4:45 de la tarda, una hora abans a l'antena de la TDT de Catalunya Ràdio. I encara en òrbita blaugrana, Catalunya Ràdio commemora avui els 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català, coincidint amb l'efemèride. Aquesta emissora estrena Puyal 50. És un nou episodi del podcast documental Records, que està disponible ja a l'app i al web de Catalunya Ràdio i de 3CAT. L'ha dirigit Bernat Soler i commemora, com diem, els 50 anys d'aquesta efemèride. A més, durant tot el dia d'avui...
2: Tocarà Soskov per la vaquera i picarà Koeman. Atenció! Koeman toca Soskov per la vaquera, pica Koeman! Gol!
0: Durant tot el dia s'emeten a l'antena digital de Catalunya Ràdio algunes de les transmissions històriques de Joaquim Maria Puyal, entre elles la de la primera Copa d'Europa del Barça a Wembley, però també les altres quatre Champions aixecades a París, Roma i Londres i a Berlín, així com també altres partits destacats com la victòria blaugrana a Stamford Bridge o el 5-0 del Barça de Guardiola al Real Madrid. Demà, com diem, juga el Barça a Mestalla i demà també ho farà l'Espanyol. Els blanquiblaus, que s'entrenen aquesta tarda, rebran el Sevilla a l'RCD Stadium a les 9 del vespre. De moment avui, però, es disputen 3 partits més, el Rayo Racing, el Villarreal Deportivo i l'Atlètic Club Atlètic de Madrid, amb l'argentí Julián Álvarez convocat amb l'equip matalasser. Mentrestant, a segona, el Girona avui visita l'Sporting al Molinón a 4:45 de la tarda, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El tècnic Quique Álvarez celebra que s'hagi tancat el mercat de fitxatges.
3: Ha estat difícil fins que no s'ha tancat, però ara pues, tothom està centrat. Jo el que sí que veig ara és un equip que realment està pensant en el Girona, està pensant en fer un bon any.
0: Amb el Girona, que té la baixa de Justin, podrien debutar Mateu Morey, Carles Pérez i Mauro Furtado, 3 dels seus últims fitxatges. El Sabadell, encara segona, d'altra banda, no jugarà fins dilluns. Els arlequinats rebran el Còrdoba a la nova Creu Alta. I a la Lliga Femenina, avui juguen els 3 equips catalans. A les 12 del migdia, duel entre l'Espanyol i el Badalona Women en directe per TV3. L'entrenadora blanquiblava, Sara Monforte, espera un partit igualat.
4: Serà un partit molt igualat, un partit en el que es decidirà per detalls i que no hi haurà una diferència molt gran entre un equip i l'altre.
0: I el tècnic de les badalonines, Marc Ballester, parla d'un partit especial.
5: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
0: El Barça, per la seva banda, visita aquest vespre al camp del Sevilla amb les novetats d'Esme Brooks i de Kika Nazaret. Les blaugranes, per cert, ja saben quins seran els seus rivals a la fase Lliga de la Champions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern, la Roma i el Kiel danès a domicili. I encara en futbol, el PSG, el Paris Saint-Germain, continua sense guanyar després de 3 partits de Lliga. Ahir van caure per 1-2 contra el Mònaco al Parc dels Prínceps. Ferran Torres no va marcar i poc abans del partit, el tècnic Luis Enrique va renovar com a entrenador dels parisencs fins al 2030. I en crònica poliesportiva, comencem amb bàsquet. Aquest matí, 11:45, la selecció espanyola femenina amb la catalana Mariona Ortiz disputa contra Mali el segon partit del Mundial d'Alemanya. El combinat espanyol ahir ja va superar l'equip en fritrió per 53-83. També en bàsquet, primer contratemps pel Barça d'Alexander Sekulic. Segons ha sabut 3CAT Info, la letosa Anne Bowman serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla i, per tant, es perdrà la Lliga Catalana i també podries perdre's la Supercopa a cavall. I tot plegat mentre en vol, el Barça juga avui la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo contra l'Sporting de Portugal. Ahir els blaugrana es van imposar 39-37 al Porto, tot i que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, va acabar decebut. Declaracions a Sport 3.
6: No, sí. Ha sigut determinat.

0: algunes ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no estan gaire bé.
1: La final d'avui començarà a 8:45 del vespre. I mentrestant, el Palau Blaugrana aquest cap de setmana acull la Supercopa de Futbol Sala. Avui es disputen les dues semifinals, el Pozo Murcia-Palma a 2:45 i el Barça-Jaén a 4:45 de la tarda. Mentrestant, a la Vuelta avui torna la muntanya amb la 14a etapa, 154 quilòmetres amb sortida a Jaén i final al port de la Pandera. El belga Van Aert ahir va guanyar la 13a etapa, mentre que el mallorquí Enric Mas es manté com a mallot vermell de líder. El corredor del Movistar té 1 minut i 45 segons d'avantatge respecte al segon, que és l'eslové Primož Roglič.
2: Trescat Info.

0: Rússia ataca diversos punts d'Ucraïna just abans que arribin els enviats de la Casa Blanca a Moscou i a Kiev per presentar-los un pla de pau. El Kremlin ignora, doncs, la petició ucraïnesa d'aturar l'ofensiva amb motiu d'aquesta visita. I adverteix Washington que qualsevol proposta d'armistici que faci ha de tenir sempre en compte la realitat sobre el terreny. Donald Trump considera que el conflicte bèl·lic amb l'Iran és una qüestió menor i rebutja qualificar de guerra els atacs intermitents durant mesos a l'Orient Mitjà. Avui l'exèrcit nord-americà ha bombardejat un petrolier iranià a l'illa de Kharg, un dels principals centres d'exportació de cru a l'estret d'Hormuz, segons la premsa del règim. Creixen un 42% les importacions de gas a l'estat espanyol des de Rússia en la primera meitat de l'any, abans que entri en vigor el veto europeu per la guerra a Ucraïna. La compra d'aquest combustible a Moscou compensa en part el que no s'ha pogut importar de Qatar, país perjudicat en aquest cas pel conflicte a l'Orient Mitjà. La consellera d'Economia, Alícia Romero, admet en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio que el Ministeri de Gent haurà de cedir alguna cosa a Junts si vol que els aprovi el nou sistema de finançament al Congrés. No contemple, però, que sigui la recaptació de l'impost de la renda. Molta atenció avui, perquè es dispara el risc d'incendi a Catalunya per les altíssimes temperatures que estem tenint. Els agents rurals activen el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques. Hi ha gairebé 360 municipis de 32 comarques en perill molt alt. Eleccions clau demà a Alemanya, on l'extrema dreta podria aconseguir per primera vegada formar govern a l'estat federat de Saxònia-Anhalt. Segons les enquestes, el Partit Alternativa per Alemanya s'acosta a la majoria absoluta, cosa que impediria formar un cordó sanitari en contra. Els Mossos d'Esquadra van escorcollar i al vespre al pis de Manresa on viu un dels menors detingut per l'homicidi de Carles Vilajosana. Es va acordonar al carrer Santa Llúcia a la recerca de nous indicis que permetin reforçar les proves acusatòries en contra dels detinguts. La investigació continua oberta. El veterà director de cinema nord-americà Paul Schrader replica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual a la seva nova pel·lícula, The Basics of Philosophy. El film s'ha presentat ja a Venècia fora de concurs.
1: Esports.
0: El Barça fa avui al matí l'últim entrenament abans de visitar demà el València a Mestalla. Els blaugranes, si guanyen, seran líders de la Lliga en solitari. També juga demà l'Espanyol, que rep el Sevilla. Ahir el Madrid va caure 1-0 al camp del Betis, Mbappé va fallar un penal al temps afegit i Mourinho va acusar els jugadors andalusos de ser massa murris. Els equips catalans de la Lliga F juguen avui en la segona jornada a les 12. S'enfronten l'Espanyol i el Badalona Women en directe a TV3 i al vespre el Barça visita el Sevilla a 8:45. L'aler del Barça de bàsquet, Tosan Ebouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació que s'ha fet a l'espatlla. El jugador es perdrà la Lliga Catalana i també podria perdre's la Supercopa ACB. Sol amb banderes de núvols prims, aquesta calor intensa, sobretot a partir d'ara a mig matí i migdia,

0: valors més alts que tornaran a tocar els 40 graus, amb moltes màximes que se situaran entre els 35 i els 38. Demà es mantindrà aquesta calorada.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts i mig de les 11 del matí, us està parlant Jaume Brufau. Rússia continua atacant Ucraïna a poques hores de la visita dels enviats de la Casa Blanca a Moscou i a Kiev per intentar reprendre les converses de pau. Les últimes hores, un atac rus ha matat 4 persones al centre d'Ucraïna, a la regió de Dnipropetrovsk, i segons les autoritats ucraïneses, les víctimes eren treballadors d'una empresa industrial. Rússia també ha atacat de matinada diversos punts de la regió de Kiev, entre els quals un edifici residencial, però no hi ha hagut morts. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky havia demanat al Kremlin que parés els atacs durant el cap de setmana amb motiu de la visita dels emissaris de Washington, Steve Witkoff i Jared Kushner, que tenen previst de traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Kiev com a Moscou. Tot i això, representants del Kremlin ja han advertit que la proposta de la Casa Blanca ha de tenir en compte la realitat sobre el terreny, en referència als territoris de l'est d'Ucraïna que Rússia controla des de fa anys. Al front, fa mesos que els dos exèrcits continuen estancats, sense avenços significatius en cap dels dos bàndols. Donald Trump resta ara importància al conflicte amb l'Iran i el qualifica de poca cosa. El president dels Estats Units ha volgut minimitzar la disputa amb Teheran a poques setmanes de les eleccions crucials de mig mandat. Assegura que s'estima més no qualificar-lo de guerra perquè, segons ha dit Trump, no es tracta d'un assumpte important per als Estats Units. Ho ha afirmat avui de matinada del desdespatx Oval de la Casa Blanca, des d'on Trump ha subratllat que hi han perdut la vida només 18 militars nord-americans.
2: Molta gent no en diu guerra. Jo dic que és un conflicte militar perquè és poca cosa per nosaltres. No és un tema important. Vam fer Venezuela i hem fet això. A Venezuela no van perdre cap soldat i aquí hem perdut 18 persones. A Vietnam van perdre 100.000 persones i en d'altres conflictes van ser desenes de milers.
0: Mentrestant, continuen els atacs a l'estret d'Hormuz. Diversos mitjans iranians asseguren que un petrolier iranià ha estat atacat amb míssils a prop de l'illa de Gharg, un dels centres neuràlgics de subministrament de petroli, i on es processa el 90% de les exportacions de cru a l'Iran. L'agència del règim, Nord News, ha atribuït l'atac a míssils dels Estats Units. Després d'un mes de treva, els enfrontaments entre Washington i Teheran es van reprendre diumenge passat després que els Estats Units ataquessin l'illa de l'Arak per destruir coets iranians, i aquesta setmana el Pentàgon ha informat d'atacs contra una 60 d'objectius militars pròxims a l'estret. Les importacions de gas rus augmenten un 42% durant el primer semestre d'aquest any. Espanya aprofita per comprar a Moscou abans que l'any vinent entri en vigor el veto europeu al gas rus. Amb l'estratègia que ha estret d'Hormuz tancat, els mercats han de buscar l'escletxa per emmagatzemar energia de cara als mesos de més fred. És una informació que ha elaborat Núria Har.
3: Les tensions geopolítiques es reflecteixen en les importacions de gas, un mercat que a Espanya està diversificat. Per això, en el que portem d'any, les importacions de Rússia han compensat les d'altres països com Qatar, molt perjudicat pel conflicte a l'Orient Mitjà. El president de la patronal Cedigas, Joan Batalla, fa una altra lectura de l'increment del gas rus. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Rússia, en el que portem en el darrer any, representa el 14%. Històricament, en els últims 5 anys ha estat al voltant del 10% i la normativa fixa que fins a l'1 de gener els comerciants que tinguin contractes a llarg termini ho podran fer.
3: La majoria del gas que arriba a Espanya, al voltant d'un 70%, ho fa liquat en vaixell, com el gas rus. Això també obre la porta al mercat a través de l'Atlàntic, com els Estats Units, que amb el retorn de Trump a la Casa Blanca han firmat un acord amb Brussel·les per exportar gas liquat.
4: El sistema gasista espanyol és un dels més robustos a nivell europeu i fins i tot a nivell mundial, amb una gran capacitat doncs, de diversificar les fonts d'origen, perquè tenim 7 plantes de regasificació que ens permeten importar de tot arreu.
3: El físic expert en energia i transició energètica de l'Institut de Ciències del Mar, Jordi Soler, ha explicat a Catalunya Ràdio que aquest gas nord-americà és el que prové del fracking.
5: Tot i que la producció no ha caigut, hi ha pous que ja han deixat de ser, de produir el ritme que produïen. Els recursos fòssils tenen un pic de producció, no? El ritme al qual tu pots extreure. A partir d'aquí, l'extracció del recurs continua, però és molt més cara a nivell energètic i a nivell econòmic.
3: Segons aquest investigador del CSIC, a curt termini la preocupació és omplir les reserves de gas de cara a l'hivern, que estan per sota del que estableix la normativa europea. Però per Soler hi ha altres problemes a mitjà i llarg termini, sobretot en un mercat on cada cop hi ha més demanda d'energia.
5: El mercat cada cop està més tensionat. Per tant, hi haurà un moment en què hi haurà un xoc. I si ho tenim clar això, doncs comencem a fer els deures, no? Perquè

0: tenim temps per gestionar això. El que no pot ser és continuar com sempre i quan arribi el que ha d'arribar, bueno, llavors ja veurem què fer, perquè llavors serà un problema greu.
1: Algèria continua sent la font més important de gas de tot l'estat espanyol.
2: Cinc minuts i mig i serà un quart de 12.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La consellera d'Economia, Alícia Romero, admet que el Ministeri d'Hisenda haurà de cedir alguna cosa a Junts si vol que els aprovi el nou sistema de finançament al Congrés. En una entrevista avui al matí, al suplement de Catalunya Ràdio, Romero ha expressat que té assumit que no serà la recaptació de l'impost de la renda, que deixa molts diners a l'Estat, però que hi ha altres opcions.
4: Per exemple, en el debat que va haver-hi, molt llarg, dins del Consell de Política Fiscal i Financera, es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte, perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
2: I ha demanat a Junts que plantegi esmenes per modificar el text durant el tràmit parlamentari. Alícia Romero insisteix que voldrien aprovar el nou model abans que s'acabi l'any perquè pugui entrar en vigor el 2027. Fins ara, però, Junts no s'ha mogut de la seva posició i reclama el concert econòmic per a Catalunya. El nou model que el govern espanyol va pactar amb Esquerra preveu 21.000 milions d'euros més per les comunitats que Hisenda vol ampliar per compensar els territoris que no han quedat satisfets. Les comunitats del Partit Popular i també Astúries i Castella-La Manxa del PSOE critiquen que és una cessió a Catalunya. Tot i això, ahir a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera ningú es va sumar al boicot de Madrid, però comunitats com el País Valencià i les Illes no descarten sumar-s'hi si s'acaba aprovant. Continua el malestar social i polític a Ceuta. Cinc setmanes després ja de l'arribada massiva de persones migrants, a la ciutat autònoma la situació continua sense normalitzar-se i les crítiques de l'oposició a l'executiu de Pedro Sánchez es continuen endurint. El programa Solidaris de Catalunya Ràdio avui posa el focus en els joves marroquins de l'anomenada Generació Z, nascuts entre el 1990 i el 2010, alguns dels quals arribats a Ceuta aquest estiu. Ara fa un any es van manifestar contra la corrupció del govern de Rabat i per reclamar millores a l'educació i a la sanitat. Unes protestes que, segons les organitzacions de drets humans, van suposar dures penes de presó per milers de joves. Bé, doncs, els solidaris han pogut parlar amb Anas Bashain. És un jove marroquí de 23 anys. Viu a Girona i va arribar a l'estat en pastera quan tenia 15 anys. L'Anas comparteix moltes de les experiències d'aquests joves que ara són a Ceuta.
5: Em dona una mica de pena perquè el Marroc deixa marxar molta gent jove que realment tenen moltes capacitats per fer créixer el país i tal. És com un mercat, diguéssim, de persones.
2: La historiadora i antropòloga Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, denuncia la instrumentalització dels joves en contextos migratoris.
6: Aquells que estan més descontents alhora són aquells que són més susceptibles o de caure, diguem, o de comprar aquests missatges, diguem, de promesa d'un encreuament de la frontera més fàcil en un determinat moment. I d'un dia per l'altre.
2: Amb Ceuta i el destí dels menors, el programa Solidaris de Catalunya Ràdio en CT nova temporada s'emetrà avui a les 10 de la nit i el podreu recuperar sempre que vulgueu a la plataforma 3CAT.
3: 3CAT Info.
2: Eleccions regionals clau a Alemanya demà, a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, on les enquestes pronostiquen una majoria absoluta per la formació d'extrema dreta alternativa per a Alemanya. Es tracta d'un estat on l'economia és més dinàmica i ha crescut més que la majoria de regions alemanyes, i on bona part de l'empresariat tremola davant de l'escenari que la ultradreta pugui manar, cosa que no ha fet mai en aquesta regió. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
7: El programa electoral d'Alternativa per Alemanya parla poc de temes empresarials o industrials. Que cal eliminar burocràcia o abaratir l'energia ho diuen tots els partits, també l'extrema dreta. Però hi ha altres aspectes que amoïnen més. Marco Langhoff, president de l'Associació Empresarial de Saxònia-Anhalt.
8: Posen, tenim un munt. Una sortida voluntària de la Unió Europea, per exemple, seria un harakiri. A això s'hi afegeix el rebuig a la migració aliena a la nostra cultura. És la noia polonesa que he contractat per la comptabilitat d'una altra cultura? És una especialista de Malàisia aliena a la nostra cultura? Si aquesta no ho és, qui? Però a mi ningú m'ha de prescriure qui puc contractar i qui no.
7: Fa mesos que l'envien a l'Estat Federal està enrarit, i això ja té conseqüències, quan l'extrema dreta encara no ha guanyat. Thomas Brockmeier, professor d'economia i president de la Cambra de Comerç de Saxònia-Anhalt.
9: Un hoteler amb 100 treballadors que són originaris de 10 o 12 països diferents. Aquest sí que s'amoïna quan sent a parlar de remigració i coses similars. Aquest hoteler m'explicava que ara ja té cancel·lacions. Gent que truca i que diu, els últims 3 anys hem vingut a la tardor, no s'ho prengui malament, però aquest cop no vindrem.
7: L'empresariat a Saxònia-Anhalt el que demana és un govern estable. Tampoc els agrada un govern amb l'extrema esquerra. Afirmen que les posicions radicals no són bones per fer negocis.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Gairebé és un quart de 12. Connexió amb l'equip viari. Trànsit a aquesta hora. Carmina Malagarriga, bon dia.
10: Bon dia, Jaume. Comencem, i comencem parlant de l'AP7, on hi ha retencions a Martorell i també a Gelida, en sentit sud, de Montmeló a la Roca del Vallès en sentit nord i també a Maçanet de la Selva en el mateix sentit, sentit nord. A l'N340 al Vendrell en sentit sud, a l'N420 entre Móra d'Ebre i Móra la Nova en tots dos sentits, a l'N2 entre Tordera i Vidreres en tots dos sentits també, a la C60 Argentona en sentit sud per enllaçar amb la C32 i un cop a la C32 hi ha retencions a Argentona però també a Montgat en sentit nord i a Tordera per enllaçar amb la G600. En el tram sud de la C32 a Sant Vicenç de Calders, al terme del Vendrell, en sentit Calafell. També a la C58 a Montcada i Reixac cap a Barcelona i a Barcelona a la Ronda de Dalt entre Montbau i Canyelles en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
2: Gràcies, Carmina. Bon dia.
10: Fins ara.
3: El temps.
2: Enric Agut.
11: Dia ben tranquil, amb sol, amb bandes de núvols prims, estones, una calor molt intensa, tornarà a fer molta calor al migdia aquesta tarda i repetirem els valors més alts tocant els 40 graus a ponent interior de les Terres de l'Ebre i moltes màximes a l'interior entre 35 i 38, calor sufocant, també algunes xifres de 34 a 35 en àrees de la costa. Ahir va ser el dia de setembre més càlid registrat a Catalunya. 77 estacions del Metocat amb més de 20 anys de dades van batre un nou rècord en un mes de setembre mai vist fins ara. A Barcelona, el Fabra, amb una sèrie des de 1914 va arribar a 34,2 graus. Avui es podia tornar a arribar. Vinebre, 42,5, la xifra més elevada d'ahir. Al Masroig, al Priorat, una màxima de gairebé 42,41,9. També Girona va arribar als 36, en rècord per aquesta població. O Lleida, 39,9, suposa un rècord dels últims 86 anys. Demà diumenge la calor es mantindrà intensa, també dilluns, dimarts baixa un palet i a partir de dimecres podria arribar una massa d'aire menys càlida amb una temperatura que aniria a la baixa.
2: A causa d'aquestes altes temperatures que registren avui, Protecció Civil manté activa l'alerta del Procicat per calor intensa durant l'episodi que s'allarga durant tot el cap de setmana. Els agents rurals activen el nivell 4 del Pla Alfa, el de perill extrem, en 34 municipis de 10 comarques, a l'Alt Camp, a l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i també la Terra Alta. Activat també el nivell 3 del Pla Alfa per perill de l'incendi, a 356 municipis de 32 comarques.
12: 3CAT
13: Info.
12: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
14: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: 25 anys construint històries, marcant l'inici de la temporada teatral. 25 anys creixent al teu costat. Torna la gran nit de les arts escèniques amb un gran espectacle de teatre musical. 25a Gala Catalunya aixeca el taló, dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: 3CAT Info.
2: han rescatat viva una tercera persona al Nepal, 11 dies després de la gran riuada que va arrasar el nord del país a la frontera amb el Tibet. Segons que ha informat l'exèrcit nepalès, es tracta d'un ciutadà xinès que va quedar atrapat en un túnel d'una instal·lació hidràulica. Ahir es va aconseguir rescatar dues persones més que també havien quedat retingudes en galeries de centrals hidroelèctriques. Es calcula que en el moment del desastre, centenars de treballadors van quedar atrapats en instal·lacions similars i en aquests punts és on els equips de rescat concentren ara tots els esforços per intentar continuar trobant supervivents. L'últim balanç oficial de víctimes puja a 1.344 persones mortes. N'hi ha més de 4.800 de desaparegudes, entre les quals dos ciutadans espanyols. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 42 anys acusat d'haver apallissat la seva parella a Aitona, al Segrià. La dona està ingressada a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però la seva vida no corre perill. L'agressió masclista es va produir al voltant de les 6 de la matinada d'ahir. Al lloc dels fets, hi va anar una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques que primer va traslladar la dona al cap d'Aitona, però des d'allà la van derivar a l'Hospital Arnau de Vilanova a Lleida a causa de la gravetat de les lesions. Després de l'agressió, els Mossos van detenir el presumpte autor dels fets en una finca de Torres de Segre. I els Mossos d'Esquadra també van escorcollar ahir al vespre al pis de Manresa on viu un dels menors detinguts per l'homicidi de Carles Vilajosana, segons que ha informat a aquesta emissora. L'operatiu el va comandar la Divisió de la Investigació Criminal i va comptar amb la participació d'efectius de la Brigada Mòbil i de la Policia Científica. Es va cordonar al carrer Santa Llúcia a la recerca de nous indicis que permetin reforçar les proves acusatòries contra els detinguts. Dimarts, el mateix dia de l'homicidi, els Mossos ja van fer un primer escorcoll en un local ocupat de la zona. Un dels menors detinguts estava en llibertat vigilada i l'altre també havia estat en aquest règim anteriorment, segons han confirmat fonts de la Fiscalia. La llibertat vigilada quan es tracta de menors no suposa, però, un seguiment policial, sinó que es basa en mesures de seguiment per part de professionals. Als menors de 15 i 16 anys se'ls havia detingut d'altres vegades per casos relacionats amb robatoris, violents i lesions. Un dels joves hauria agredit amb arma blanca una altra persona a la mateixa zona de l'apunyalament mortal d'aquesta setmana. Des de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa asseguren que calen polítiques de seguretat més clares i un seguiment més estricte dels reincidents. Jaume Canudes n'és el president.
13: Hem de millorar la seguretat, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.
2: La investigació sobre els fets continua oberta.
3: 3CAT Info.
16: I said something transpired between you. Something inappropriate.
2: El veterà director nord-americà Paul Schrader replica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com la culpa, el desig o la repressió sexual a la seva nova pel·lícula The Basics of Philosophy. Ahir la va presentar al Festival de Venècia, fora de concurs, enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
17: El director de la mítica cinta dels anys 80, American Gigolo, ens presenta un professor de filosofia que es retroba amb els fantasmes del seu passat més fosc quan entra a treballar en un nou institut. L'aparició sobtada de la víctima d'un abús que va cometre anys abans, quan tot just entrava la majoria d'edat, tormenta el pensador i el porta a una profunda crisi existencial on es barregen la culpabilitat, la repressió, el desig, el xantatge, la pulsió suïcida i el retiment de comptes amb la víctima i amb la família. Uns temes que Paul Schrader, que ha escrit el guió de la pel·lícula, va relligant al llarg del metratge amb les lliçons bàsiques de filosofia que el professor imparteix als estudiants i amb els seus apunts per escriure un llibre sobre el filòsof del segle XVII, Baruch Spinoza.
18: Qualsevol persona que treu a la llum un secret del seu passat té el subconscient el pensament «Crec que he canviat, però no m'han perdonat». I com que està escrivint un llibre sobre Spinoza, li diu «Hi ha una pregunta que sempre t'he volgut fer. La gent pot canviar?». Així que aquest és el tema, si vols dir-ho així, de la pel·lícula.
17: El protagonista Jack Houston diu que la cinta farà reflexionar els espectadors sobre les grans preguntes de la vida.
19: És un dels guions més brillants que he llegit i rellegit. L'estil del Paul, quan escriu, és tan bo perquè planteja una pregunta i no la respon. I aquest gran interrogant és «Som capaços de canviar?». I algú com el John ha de creure fermament que podrà canviar, perquè si no, ell és el monstre.
17: Al repartiment també hi ha noms com Sofia Boutella, Daniel Zobato o Bill Pullman. I want to marry you. I need you to
3: believe me. 3CAT Info.
2: Poc més de 6 minuts i seran 11:45.
3: Esports.
2: Roger Arnau, bon dia.
20: Bon dia. El Barça fa aquest matí l'últim entrenament abans de visitar demà a la tarda el València-Mestalla. Ho fa, de moment, amb Lamine Yamal al marge del grup, tot i que el davanter

0: És a la ciutat esportiva Joan Gamper. Abans de visitar, de viatjar, cap a València, Hans i Flick compareixeran en roda de premsa a partir de les 12 del migdia. Els blaugranes, si demà guanyen, seran líders a la Lliga en solitari després de la primera derrota del Madrid ahir per 1-0 al camp del Betis en el primer partit de la quarta jornada. Parrot, al minut 81, va fer el gol del Betis i Mbappé, al temps afegit, va fallar un penal que hauria suposat l'empat a 1. Uns minuts abans, el VAR va anul·lar el gol del davanter del Madrid, Espí, per fora de joc. Mourinho, a la sala de premsa, va assegurar que no entenia per què havien perdut.
1: Merecemos ganar, claramente, pero el merecer no te da puntos. Enhorabuena al Betis, que jugó para empatar y le salió el gordo.
0: El portuguès també va carregar contra els jugadors andalusos, segons ell, per ser massa murris.
1: Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naïf. Los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos.
0: La derrota blanca, com deia, és una oportunitat pel Barça. El partit de demà dels Blaugrana Mestalla començarà a 4:45 de la tarda, una hora abans a l'antena de la TDT de Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info.
0: Demà juga el Barça a Mestalla i també ho farà l'Espanyol. Els blanquiblaus, en aquest cas, rebran el Sevilla a l'RCD Stadium a les 9 del vespre. De moment, però, avui es disputen 3 partits: el Rayo Racing de Santander, el Villarreal Deportivo i l'Atlètic Club Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez convocat amb el conjunt matalasser. I a segona, el Girona avui visita l'Sporting al Molinón a 4:45 de la tarda en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Escoltem el tècnic Quique Álvarez sobre la incidència que pot tenir jugar al Molinón.
3: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar, perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
0: El Girona té la baixa de Justin, mentre que podrien debutar 3 dels últims fitxatges: Mateu Morey, Carles Pérez i Mauro Furtado. El Sabadell, d'altra banda, no jugarà fins dilluns. Els arlequinats rebran el Còrdoba a la nova Creu Alta. I a la Lliga F, avui juguen els 3 equips catalans. A les 12 del migdia, és a dir, d'aquí poc més de mitja hora, duel entre l'Espanyol i el Badalona Women en directe per TV3. Sentim la davantera blanquiblava, on ha baradat ambiciós als micròfons del Tot Costa.
4: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
0: I el tècnic del Badalona, Marc Ballester, parla de que serà un partit molt especial.
5: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana, i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
0: El Barça, per la seva banda, visita aquest vespre al camp del Sevilla amb les novetats d'Esme Brooks i de Quique Natzaret. Les blaugrana, per cert, ja saben quins seran els seus rivals a la fase Lliga de la Champions. Seran l'Arsenal, el Servet de Suïssa i el París a casa, i el Bayern de Munic, la Roma i el Kiu danès a domicili. I encara en futbol, i també en òrbita blaugrana, Catalunya Ràdio commemora avui els 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català. Va ser un Barça a les Palmes i el va fer Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona. Coincidint amb l'efemèride, l'antena digital de Catalunya Ràdio s'emetran durant tot el dia algunes de les transmissions històriques de Joaquim Maria Puyal.
6: Més cap a la dreta per a Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Transmissions històriques com aquesta, aquest partit de Messi contra el Getafe i també d'altres, per exemple, les 5 finals de la Champions guanyades pel Barça i partits destacats com la victòria blaugrana a Stamford Bridge o el 5-0 del Barça de Guardiola al Madrid. A més, Catalunya Ràdio també estrena Puyal 50, és un nou episodi del podcast documental Records que està disponible ja a l'app i al web de Catalunya Ràdio i de 3CAT. L'ha dirigit Bernat Soler i commemora els 50 anys d'aquesta efemèride. I més coses entrant ja en crònica poliesportiva. Parlem en primer lloc de bàsquet. Primer contratemps pel Barça d'Alexander Sekulić. Segons ha sabut 3CAT Info, l'alè blaugrana, Tosan Ebouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació a l'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i segurament també la Supercopa ACB. També en bàsquet, a 11:45, la selecció espanyola femenina, amb la catalana Mariona Ortiz, disputa contra Mali el segon partit del Mundial d'Alemanya. El combinat espanyol ha ahir va superar l'equip anfitrió per 53 a 83. I mentrestant en handbol, el Barça juga avui la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo contra l'Sporting de Portugal. Els blaugranes ahir es van imposar per 39 a 37 al Porto. La final d'avui començarà a 2:45.

0: quarts de nou del vespre. I tot plegat mentre el Palau Blaugrana aquest cap de setmana acull la Supercopa de Futbol Sala. Avui es disputen les semifinals. El Pozo Múrcia juga contra el Palma, 2:15, i el Barça ho fa contra el Jaén a 4:05 de la tarda. L'entrenador blaugrana, Javi Rodríguez, lloa el rival.
1: Yo si fuera el entrenador de ellos no cambiaría nada porque les ha salido bien. Jaén en estos torneos a un partido es de los equipos y de los rivales más peligrosos con mucha diferencia.
0: I a la volta avui torna a la muntanya amb la 14a etapa, 154 quilòmetres, amb final al port de primera de categoria de la Pandera. El corredor mallorquí del Movistar, Enric Mas, es manté com a líder. Té 1 minut i 45 segons d'avantatge respecte a l'eslové Primoz Roglic.

0: 3CAT Info.
1: Molt bon dia, són 2:45. A aquesta hora estem destacant que Rússia ha ignorat la petició ucraïnesa de parar la seva ofensiva i continua atacant diversos punts d'Ucraïna just abans que arribin els enviats de la Casa Blanca a Moscou i Kiev per presentar-los un pla de pau. Donald Trump considera que el conflicte bèl·lic amb l'Iran és una qüestió menor i rebutja qualificar de guerra els atacs intermitents durant mesos a l'Orient Mitjà. Avui l'exèrcit nord-americà ha bombardejat un petrolier iranià a l'illa de Kharg, un dels principals centres d'exportació de cru a l'estratègic estret d'Hormuz. La consellera d'Economia, Alícia Romero, admet en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio que el Ministeri d'Hisenda haurà decidit dir alguna cosa a Junts si vol que els aprovi el nou sistema de finançament al Congrés. No contemple, però, que sigui la recaptació de l'impost de la renda. Des d'ara fins a arribar al punt del migdia us explicarem, entre altres qüestions, que Barcelona acull un congrés mundial per presentar els últims avanços en recerca, prevenció i tractament de les malalties respiratòries. Hi participen gairebé 20.000 professionals. I a l'estat espanyol ja es fan més pagaments amb diners en efectiu que no pas amb targeta, un 57% del total. Un estudi apunta, però, que cal millorar el sistema de caixers automàtics per facilitar l'accés als diners en metàl·lic. I ara esports a aquesta hora. Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia. El Barça fa aquest matí l'últim entrenament abans de visitar demà el València a Mestalla. Lamine Yamal no s'entrena amb el grup. Els blaugranes, si demà guanyen, seran líders de la Lliga en solitari. Després de la derrota del Madrid al camp del Betis per 1-0, els blancs van perdre, com diem, i Mbappé va fallar un penal al temps afegit. També juga demà l'Espanyol, que rep el Sevilla.
1: Matí amb sol, amb només alguns núvols prims, i molta calor, que sobretot es notarà al migdia, quan tornaran a repetir-se els valors més alts, tocant els 40 graus, i moltes màximes se situaran entre els 30 i els 38 graus. Demà es mantindrà aquesta calor intensa. Rússia continua atacant Ucraïna a poques hores de la visita dels enviats de la Casa Blanca a Moscou i a Kiev per intentar reprendre les converses de pau. Les últimes hores, un atac rus ha matat 4 persones al centre d'Ucraïna, a la regió de Dnipropetrovsk, i segons les autoritats ucraïneses, les víctimes eren treballadors d'una empresa industrial. Rússia també ha atacat de matinada diversos punts de la regió de Kiev, entre els quals un edifici residencial, però no hi ha hagut morts. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky havia demanat al Kremlin que aturés els atacs durant el cap de setmana amb motiu de la visita dels emissaris a Washington, Steve Witkoff i Jared Kushner, que tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Kiev com a Moscou. Representants del Kremlin, però, ja han advertit que la proposta de la Casa Blanca ha de tenir sempre en compte la realitat sobre el terreny, en referència als territoris de l'est d'Ucraïna que Rússia controla des de fa anys. Al front, fa mesos que els dos exèrcits continuen estancats, sense avenços significatius en cap dels dos costats. El president dels Estats Units, Donald Trump, resta ara importància al conflicte amb l'Iran i el qualifica de poca cosa. Trump ha volgut minimitzar així la disputa amb Teheran a poques setmanes de les eleccions crucials de mig mandat. Assegura que s'estima més no qualificar-lo de guerra perquè, segons diu, no es tracta d'un assumpte important per als Estats Units. Ho ha afirmat avui de matinada des del despatx oval de la Casa Blanca, des d'on ha subratllat que han perdut la vida només, ha dit, 18 militars nord-americans.

Molta gent no en diu guerra. Jo dic que és un conflicte militar, perquè és poca cosa per nosaltres. No és un tema important. Vam fer Venezuela i hem fet això. A Venezuela no van perdre cap soldat i aquí hem perdut 18.

0: Després d'un mes de treva, els enfrontaments entre Washington i Teheran es van reprendre diumenge passat després que els Estats Units ataquessin l'illa de l'Iraq per destruir coets iranians. Aquesta setmana, el Pentàgon ha informat d'atacs contra una seixantena d'objectius militars pròxims a l'estret. La consellera d'Economia, Alícia Romero, admet que el Ministeri d'Hisenda haurà de cedir alguna cosa a Junts si vol que l'aprovin amb el nou sistema de finançament al Congrés. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio avui al matí, Romero ha expressat que té assumit que no serà la recaptació de l'impost de la renda, que deixa molts diners a l'Estat, però que hi ha altres opcions.
1: Per exemple, en el debat que va haver-hi molt llarg dins del Consell de Política Fiscal i Financera es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
0: I ha demanat a Junts que plantegi esmenes per modificar el text durant el tràmit parlamentari. Insisteix que voldrien aprovar el nou model abans que s'acabi l'any perquè pugui entrar en vigor l'any que ve. Fins ara, Junts, però, no s'ha mogut de la seva posició i reclama el concert econòmic per a Catalunya. Últim cap de setmana de vacances per a molts infants i joves, que dimarts tornaran a l'escola i ho faran amb el mateix clima de protestes i vagues amb què van acabar el curs. El govern ha fixat els serveis mínims i haurà d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre. A les escoles i instituts d'infantil, primària i secundària, hi haurà un docent per cada 3 aules. En cas de les escoles bressol, els serveis mínims seran del 33% de la plantilla i als centres d'educació especial, la meitat del personal. Per cert que els sindicats que convoquen la vaga ja han anunciat que hi haurà concentracions i manifestacions repartides per tot el territori, que començaran el mateix dia 8 a les 7 del matí. A Barcelona s'ha convocat una mobilització a la plaça Urquinaona a les 10 del matí, que acabarà a la plaça Sant Jaume.
2: 3CAT Info.
0: A Sèrbia, el govern ultranacionalista manté la incògnita de si organitzarà un funeral d'estat per acomiadar dilluns al criminal de guerra Ratko Mladic, mort ara fa una setmana mentre estava empresonat. Tot plegat, la Unió Europea assumirà amb recel i de moment ja ha cancel·lat la visita d'una comissària a Sèrbia per protestar contra l'exaltació que les autoritats estan fent de la figura de Mladic. Brussel·les, Bruno Forte Amiràs.
3: La Comissió Europea pressiona per evitar que Ratko Mladic sigui enterrat amb tots els honors. De moment, un avió del govern serbi ja en va portar les restes mortals cap a Belgrat i el fèretre va ser rebut amb una breu cerimònia militar. Com a represàlia, la comissària europea d'ampliació, Marta Kos, ha suspès el viatge que tenia previst fer-hi els propers dies i avisa que analitzaran amb lupa tot el que faci el govern amb l'enterrament de Mladic. Ho tindran en compte, diu, per veure si deixen que Sèrbia entri a formar part de la Unió Europea.
4: No només va de qüestions tècniques, també va de valors i en especial de veure si ells s'alineen amb els nostres valors. El retorn de les restes de Ratko Mladic a Belgrat serà una prova molt important.
3: A Ratko Mladic se'l considera responsable de la matança de Srebrenica, on van morir 8.000 persones als anys 90 durant la Guerra de Bòsnia.
0: 12:30, Barcelona es converteix des d'avui en l'epicentre mundial de la medicina respiratòria. Durant 5 dies, la capital catalana presenta els últims avenços en recerca, prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties respiratòries. Al Congrés hi prenen part gairebé 20.000 professionals de tot el món, entre pneumòlegs, investigadors i científics. A l'edició d'aquest any es presenten avenços en detecció precoç, estudis sobre com el canvi climàtic i la contaminació impacten a la salut pulmonar i també novetats en intel·ligència artificial i salut digital. El Congrés l'organitza l'European Respiratory Society i es fa al recinte Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. És la quarta vegada que Fira de Barcelona acull aquesta trobada després dels congressos fets els 2010, el 2013 i el 2022. L'Hospital Bernat Jaume de Figueres, a l'Alt Empordà, comença a donar suport psicològic als professionals de la unitat de paliatius. El servei se centrava en els pacients i familiars i ara s'amplia als professionals pel desgast emocional que els suposa la feina que fan. Girona, Núria Peraire.
5: Els professionals poden patir el que es coneix com a fatiga per compassió, que neix de l'empatia que senten vers el patiment dels altres. Ho explica la directora de la unitat de paliatius, Esther Celda.
6: Diguem-ne que la fatiga per compassió és un preu. És un preu que pagues per la satisfacció de la compassió, és a dir, perquè t'agrada la feina que fas, però això et pot provocar un cost i un preu personal.
5: Durant les reunions d'equip, la psicooncòloga de la Fundació Oncolliga, Victòria Comas, va adonar-se que els professionals també requerien d'un suport i es va posar en marxa un servei on poder parlar-ne

0: on veure que no estan sols i on se'ls donen pautes per cuidar-se, com la de fer petits actes per deixar el patiment a la feina.
1: S'ha de deixar la feina, no? Tot el que ens hagi afectat aquell dia i parlar-ho amb un company abans de marxar. Doncs aquí és també fer aquesta educació de és important de deixar-ho abans de marxar a la nostra vida personal. Això sí que ho he vist, de que s'ha anat posant en pràctica moltes vegades de trobar petites espelmes enceses, de trobar petits gestos rituals d'autocura i de, per poder seguir sostenint aquestes situacions.
0: A la unitat hi treballen una vintena de professionals en diferents torns, en el que portem d'any han atès un centenar de pacients.
2: A l'estat espanyol, els pagaments en els punts de venda amb diners en efectiu superen els que es fan amb targeta. És una de les conclusions d'un estudi que ha fet Denaria, una plataforma constituïda per defensar l'accés als diners en metàl·lic i el seu ús com a sistema de pagament. En sabem més detalls en aquesta informació que ha preparat la Maite Curto i que ha comptat amb el muntatge tècnic de Jordi Galbany.
3: La plataforma Denaria Europe va néixer per defensar, promoure i garantir l'ús dels diners en efectiu. Ha analitzat la situació en 20 països europeus i conclou que a Espanya el 57% dels pagaments que es fan en els punts de venda són amb diners en metàl·lic. Això el situa per damunt de la mitjana europea. Si parlem de l'acceptació d'aquest mètode de pagament, Espanya se situa a la zona intermèdia, però presenta un elevat risc d'exclusió monetària per la pèrdua de caixers i oficines bancàries. El president de Denaria Espanya, Javier Rupérez, posa xifres a aquests resultats.
4: Los españoles que tienen más de 64 años en un 79% utilizan el efectivo. Eso también se traduce en el tema de la aceptación del efectivo. Hay un 70% de la población española que, aunque no utilice el efectivo, dice que el efectivo tiene que existir y tiene que tener una parte significativa de la vida económica.
3: Rupérez destaca una asignatura pendent, la millora de la infraestructura de caixers automàtics.
4: No únicamente España, sino prácticamente toda Europa, como consecuencia de la pandemia, registró una importante reducción en el número de cajeros, ¿no? Eso naturalmente condiciona mucho la capacidad de acceso al efectivo.
3: I aquesta falta de caixers afecta de manera especial aquests col·lectius.
4: Las personas mayores no tienen un buen conocimiento, ¿no?, del funcionamiento de los sistemas electrónicos. Las personas discapacitadas no tienen capacidad de hacer frente a una economía digitalizada. Y luego el tema de la población rural por el hecho de la necesidad de la existencia de los cajeros.
3: Arran de l'apagada, molta gent ha pres consciència de la necessitat de portar al damunt diners en metàl·lic.
4: En ese momento el efectivo era el único sistema de acceso a los servicios normales de supervivencia, ¿no? Y eso efectivamente ha aconsejado que se tenga una cierta capacidad de efectivo en los bolsillos, ¿no?
3: Per Rupérez, fer pagaments amb diners en efectiu té avantatges respecte a l'ús de les targetes.
4: Es una libertad enorme de utilización, ¿no? No dependemos de ningún tipo de sistema digital. Por otra parte, la libertad supone la falta de control. Por otra parte, también hay una mayor seguridad en el uso de efectivo. Cuando utilizamos el efectivo sabemos, estamos viendo, estamos tocando exactamente lo que estamos pagando.
3: En els últims 3 anys, Denaria ha rebut 500 denúncies i queixes per impediments en l'accés i l'ús de l'efectiu.

0: La Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Valls homenatgen avui a Antoni Gaudí la Sagrada Família a Barcelona amb una actuació que aixecaran simultàniament un 3 de 8 dins del temple durant la missa internacional. L'homenatge vol posar de manifest la relació històrica entre Gaudí i Valls i també els vincles entre la seva obra i els castellers. L'acte culminarà a la cripta, davant la tomba de l'arquitecte, amb una ofrena floral de la ciutat i dos piles de cinc. Serà a partir de les 6 de la tarda. L'entrada és lliure, però l'aforament és limitat. Gairebé són 3:15. Trànsit i temps a punt. Connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
1: Bon dia, Jaume. A l'AP7 hi ha retencions a Martorell en sentit sud i al tram nord de l'AP7, de Montmeló a la Roca del Vallès i també a Maçanet de la Selva en sentit nord. A la C32 a Montgat i a Cabrera de Mar en sentit nord, a la C60 a Argentona en sentit sud per enllaçar justament amb la C32, a la C65 a Llagostera cap a la costa, cap als nuclis de la Vall d'Aro, a l'N340 al Vendrell en sentit sud, a l'N420 entre Móra d'Ebre i Móra la Nova en tots dos sentits, tant a la C58 com a la C33, a l'altura de Montcada i Reixac, cap a l'entrada a Barcelona. I, finalment, ja a Barcelona, la Ronda de Dalt entre Montbau i Canyelles en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
1: Bon dia.
2: El temps.
0: Enric Agut.
3: Dia ben tranquil, amb sol, amb alguns núvols prims i amb una calor molt intensa, una calor fora de lloc. Tornarà a fer molta calor a migdia, a la tarda, un dia d'un sol intens, un sol fort, amb aquesta calorada que novament ens pot portar xifres al voltant dels 40 graus a ponent, interior de les Terres de l'Ebre, apropar-se als 40 en algunes àrees de la Catalunya central, en alguna conca del Prepirineu, molta calor, també a la costa, valors de 34-35... En alguns indrets, de fet, per aquesta tarda, nombroses comarques estan sota avís per calor, un perill al moderat, a un nivell 2 sobre 6, però igualment que ens indica que serà un dia ben calorós. És una situació donada de calor a comarques d'interior, però també la resta de la calor fora de lloc, desmesurada. Demà la temperatura serà semblant. S'espera, novament, que l'ambient sigui molt calorós després d'un divendres, el dia d'ahir, que va ser el dia de setembre més càlid registrat mai a Catalunya, amb 77 estacions a Metrocat, a més de 20 anys de dades que van batre un nou rècord per aquest mes, mai vist fins ara. Barcelona va arribar al Fabra als 34.2, un rècord des de 1914, quan es van iniciar les dades. Vinebre va arribar als 42 graus i mig, com si fos a plena canícula, juliol o agost. Lleida, 39,9, també un rècord dels últims 86 anys.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Aitana sedueix el públic del Sant Jordi de Barcelona en el primer dels 4 concerts que la cantant farà al Palau. Ahir va fer ballar i cantar els seus seguidors durant 2 hores amb els temes del seu 4 àlbum i d'altres èxits anteriors. Ho vam seguir amb la Montse Pujol.
4: Aitana va fer-se seu al públic que ahir omplia el Sant Jordi des del primer moment que va sortir a l'escenari. Vestida de rosa i amb unes botes exultants altes, va interpretar una trentena de temes del seu 4 àlbum, El Cuarto Azul, i els seus èxits anteriors. Les seves seguidores i seguidors ens explicaven abans del concert per què els agrada tant la cantant de Sant Climent de Llobregat.
5: Mira, nosaltres la seguim des d'OT 2017, llavors mos encanta i mos agrada la seva naturalitat i la seva veu. Molt, la seva veu mos encanta.
6: I la seva? A mi, per exemple, el que transmet quan canta i els sentiments que expressa quan canta.
7: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt. Sí, jo crec que és... transmet algo que no em transmet les altres, aquesta connexió, sap?
4: Els temes La xica perfecta, Connexió psíquica i Superestrella van tancar el concert. Aitana tornarà a actuar aquest dissabte al Sant Jordi, dilluns i dimarts, i després anirà uns dies a Madrid i iniciarà una gira per Llatinoamèrica i els Estats Units.

0: L'esport és competició, però també són històries d'ara i de sempre.
1: Rècords és l'espai de documentals radiofònics sobre l'esport de Cat Ràdio.
0: Històries explicades en profunditat, sense pressa, a partir de testimonis directes.
1: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
2: 9 de novembre del 2025, Manchester City-Liverpool. Duel que suposa el partit 1000 a la carrera de Josep Guardiola i Sala com a entrenador. Una trajectòria començada el 2007 que, a poc, s'endú la lloança d'amics, coneguts i enemics.
3: Que Guardiola tiene algo especial, sobre todo para ver los partidos, para prepararlo y para comunicarlo.
4: O sea, acababa ocurriendo lo que él te decía todo, que iba a ocurrir.
3: Todo.
5: Un número uno, un referente, un entrenador único, con mucha personalidad y una persona que ha innovado en el mundo del fútbol. Tengo la suerte de ser amigo.
6: Josep Guardiola es un entrenador fantástico de fútbol. Un entrenador fantástico de fútbol, yo repito.
7: Quiere decir que lo que está Barcelona haciendo los últimos 7-8 años casi ha al·lucinat el món entero.
2: Nascut el 18 de gener del 1971, comença a entrenar el Barça B, lluny del focus mediàtic, però amb una manera de treballar que s'ha mantingut.
8: Era un mateix. Això sí que era un mateix. Molt maniàtic, o sigui, quan arriba a la banqueta col·loca, tipus Nadal, les dues ampolles ben posades, Guardiola en estat pur, o sigui, no parava. Al costat seu estava Tito Vilanova.
2: Amb el Barça B va guanyar la Lliga de Tercera Divisió, també l'ascens a la Segona B, i l'estiu del 2008 Joan Laporta pren la decisió de donar-li les claus del primer equip a Guardiola per substituir Frank Rijkaard.
9: Miri, jo el que li puc dir és que la decisió de posar el Pep com a entrenador del primer equip del Barça va ser una decisió molt encertada. Teníem unes grans expectatives de que sortiria molt bé. Tot i així, la realitat va superar les expectatives que teníem. El Pep ho va fer tan bé i va poder dirigir tant de forma magistral en aquell equip que ho va guanyar tot i que va fer la temporada perfecta, que va fer que la realitat superés totes les expectatives que teníem.
2: La temporada perfecta i un Barça històric que 17 anys després encara es recorda per tot el que va aconseguir, però sobretot per com ho va aconseguir. L'aventura de Guardiola continua a Múnich per entrenar un Bayern que venia de guanyar el triplet. Tot i els dubtes, Guardiola segueix innovant i evolucionant.
10: Amb Philipp Lahm i en David Alaba, perfectes laterals per jugar per dintre, perquè tots dos podien jugar d'interiors, i podien jugar d'extrems, podien jugar de tot. I es va pensar no perquè treure rendiment a aquests jugadors, sinó es va pensar més que tot per contrarrestar una de les virtuts que tenen tots els rivals a Alemanya, que és que les transicions són molt ràpides, els contraatacs són molt ràpids. O sigui, ells perden bola i t'ataquen 5 jugadors. Per què? Perquè tenen una capacitat física molt gran.
2: Tot i la falta de Champions, Guardiola domina com ningú el futbol alemany i es prepara per a un nou repte, el Manchester City. A Anglaterra li tenien ganes.
11: Se veía que había una sensación de ver de querer ver jugar al Manchester City de Pep Guardiola, a ver si iba a poder llegar a asemejarse un poquito al Barcelona, al Bayern Múnich.
2: I tant el joc com els resultats van donar la raó a Guardiola. 6 Premiers en 7 temporades, la primera Champions de la història del City, i trencant rècords del futbol anglès, uns èxits que han canviat el món del futbol.
12: Sí, después me encontré mucho Guardiola por ahí, ¿viste? Y te da cuenta de lo que hicimos, de lo que fue eso.
13: Claramente el mejor entrenador que has tenido.
12: Sin duda que Guardiola tiene algo especial, sobre todo para ver los partidos, para prepararlo y para comunicarlo, por cómo te lo transmitía.
2: 1.000 partits, 72% de victòries, 40 títols i una empremta inesborrable. Ara bé, hi ha espai per a 1.000 partits més com a entrenador?
14: 8 anys més no crec que sigui. No crec. Som masses, però mai se sap, però no crec que farem 1.000. Però ja n'hi ha prou. Tampoc quan vaig començar pensaríem que això, no? Que hem estat 1.000. Ha estat sent divertit, ha sigut molt xulo i res, continuar i fins que bàsicament tu diguis que ja n'hi ha prou.
2: Voleu conèixer més a fons la trajectòria d'un entrenador de llegenda? Això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio. Podeu trobar el documental sencer a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
1: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
0: Rècords, a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
15: Rècords amb en Marc Andrés i amb en Roger Arnau. Bon dia, Roger.
16: Bon dia.
15: Els arguments d'aquest àmbit del dia.
1: Esports.
16: El Barça fa aquest matí l'últim entrenament abans de visitar demà a la tarda el València-Mestalla. Ho fa de moment amb Lamine Yamal al marge del grup, tot i que el davanter és a la ciutat esportiva Joan Gamper. Abans de viatjar cap a València, Hansi Flick, d'aquí uns minuts, compareixerà en roda de premsa. Els blaugranes, si demà guanyen, seran els líders de la Lliga en solitari després de la primera derrota del Madrid al campionat, ahir per 1-0 al camp del Betis. En aquesta quarta jornada, Parrot al minut 81 va fer el gol dels andalusos i Mbappé al temps afegit va fallar un penal que hauria suposat l'empat a 1. Mourinho, en sala de premsa, va assegurar que no entenia per què havien perdut.
6: Merecemos ganar claramente, pero el merecer no te da puntos. Enhorabuena al Betis que jugó para empatar y le salió el gordo.
16: El portuguès va carregar contra els jugadors andalusos, segons ell, per ser massa murris. La derrota blanca ara és una oportunitat pel Barça. El partit de demà a Mestalla començarà a 4:45 de la tarda, una hora abans, a l'antena de la TDT de Catalunya Ràdio. Encara en òrbita blaugrana, a Catalunya Ràdio commemora avui els 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català. Va ser un Barça a les Palmes i el va fer Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona. Coincidint amb l'efemèride, a l'antena digital de Catalunya Ràdio s'emeten durant tot el dia algunes de les transmissions històriques de Puyal.
17: Tocarà Soskov per a Vaquero i picarà Koeman. Atenció! Koeman toca Soskov per a Vaquero, pica Koeman! Gol!
16: Entre altres s'emeten la final de Wembley de l'any 92 i també les altres quatre finals de Champions guanyades pel Barça. També partits destacats com la victòria a Stamford Bridge o el 5-0 del Barça de Guardiola contra el Madrid. A més, Catalunya Ràdio també estrena Puyal 50. És un nou episodi del podcast documental Records que està disponible ja a l'app i al web de l'emissora i també a 3CAT. L'ha dirigit Bernat Soler i commemora els 50 anys d'aquesta efemèride. Demà juga el Barça a Mestalla i també ho farà l'Espanyol. Els blanquiblaus, que s'estrenaran aquesta tarda, rebran el Sevilla a l'RCD Stadium a les 9 del vespre. De moment, avui es disputen 3 partits més, l'Atlètic Club Atlètic de Madrid a 4:45, el Rayo Racing a 7:45 i el Villarreal Deportivo a les 9 del vespre. També juga avui a segona el Girona, que visita l'Sporting al Molinón a 4:45 de la tarda en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I mentrestant, més futbol en directe, més esport en directe. D'aquí uns minuts, a les 12 de començar a la Lliga Femenina, l'Espanyol Badalona Women. A la ciutat esportiva, Dani Jarque, ho segueix en Marc Andrés. Marc, bon dia.
18: Bon dia, Roger. Ja està tot a punt aquí a la ciutat esportiva Dani Jarque. Hi ha 11 confirmats per aquest duel entre l'Espanyol i el Badalona Women. Un Espanyol que sortirà amb Salvador a la porteria, defensa amb Raquel, Lucía Vallejo, Patri Ojeda i Ari Domènech, mig del camp amb Paula Gutiérrez, Cristina Baudet i Anita Marcos, a les bandes Natalia Scott i Ona Baradat, i en punta Brown. Mentrestant, el Badalona Women, que sortirà amb Maria Valenzuela a la porteria, defensa amb Pujadas, Cubedo, Majarini, Itzi, Llompart, Lorena i Lauri al mig del camp, a les bandes Irina Uribe i Elena Julve, i en punta Sheila Guijarro. Tots dos equips, recordem, en aquesta jornada 2 de la Lliga F busquen la primera victòria i també els primers punts de la temporada, ja que en el seu debut van perdre aquest partit. Comença a les 12, mentre ja salten les futbolistes al terreny de joc.
16: Moltes gràcies, Marc, per la seva banda. El Barça femení visita aquest vespre al camp del Sevilla amb les novetats d'Esme Brooks i de Quique Natzaret. Les blaugrana, per cert, ja saben quins seran els seus rivals a la fase Lliga de la Champions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern, la Roma i el Kiu danès a domicili. I mentrestant, també, ara està mateix en joc, ja en crònica poliesportiva, el partit de bàsquet, el segon partit del Mundial femení de bàsquet femení entre la selecció espanyola amb la catalana Mariona Ortiz i Mali. Ara mateix, en el segon quart, el marcador és de 23-22 a favor de l'equip africà. I també en bàsquet, primer contratemps pel Barça d'Alexandre Sekulić. Segons ha sabut 3CAT Info, l'alè Tosane Bauman serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació a l'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i també podria perdre's la Supercopa ACB. I en handbol, el Barça juga avui la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo contra l'Sporting de Portugal. Els blaugrana ahir van imposar-se per 39-37 al Porto. La final d'avui començarà a 9:45 del vespre.
1: 3CAT Info.
16: Això mentre el Palau Blaugrana aquest cap de setmana acull la Supercopa de Futbol Sala. Avui es disputen les semifinals. El Pozo-Palma juga en la primera, 2:15, i el Barça contra el Jaén juga en la segona, 4:05 de la tarda. L'entrenador del Barça, Javi Rodríguez, lloa el rival.
19: Yo si fuera el entrenador de ellos, no cambiaría nada porque les ha salido bien. Jaén en estos torneos a un partido es de los equipos y de los rivales más peligrosos con mucha diferencia.
16: I mentrestant, a la Vuelta avui torna a la muntanya amb la 14a etapa, 150 quilòmetres amb sortida a Jaén i final al port de primera categoria de la Pandera. Ahir el belga Wout van Aert va guanyar la 13a etapa i el mallorquí Enric Mas manté el mallot de líder. El corredor del Movistar té 1 minut i 45 segons d'avantatge respecte a l'eslové Primoz Roglic. Mentrestant, a l'obert dels Estats Units de tenis, Carlos Alcaraz ja és als vuitens de final, on l'espera l'estatunidenc Tommy Paul. En la tercera ronda, Alcaraz s'ha desfet del xinès Wu en 3 sets per 6 a 3, 6 a 4 i 6 a 1. També han avançat els vuitens del quadre masculí, entre altres Zverev i Medvedev. Mentrestant, el quadre femení han superat la tercera eliminatòria noms destacats com Sabalenka, Pegula i Rybakina. I acabem amb un apunt de motor per dir que aquest cap de setmana Toni Bou ho té tot a favor per certificar el seu 40è títol mundial de trial. Avui i demà es disputen les dues proves puntuables del Gran Premi dels Països Baixos.

0: El pilot de Piera, amb 97 punts d'avantatge a la general, pot aconseguir el ple de títols des del 2007.
1: Trescat Info.

0: L'arribada dels enviats de la Casa Blanca a Moscou per proposar un nou pla de pau no atura els atacs a Ucraïna. Rússia ha matat 5 persones en una fàbrica metal·lúrgica i ha bombardejat l'aeroport de Kyiv. Les forces prorusses a Ucraïna també han denunciat un atac que ha provocat 5 morts a la regió de Luhansk, a l'est del país. Donald Trump considera que el conflicte bèl·lic amb l'Iran és una qüestió menor i rebutja qualificar de guerra els atacs intermitents durant mesos a l'Orient Mitjà. Avui l'exèrcit nord-americà ha bombardejat un petrolier iranià a l'illa de Kharg, un dels principals centres d'exportació de cru a l'estret d'Hormuz, segons informa la premsa del règim. Creixen un 42% les importacions de gas a Espanya des de Rússia en la primera meitat de l'any abans que entri en vigor el veto europeu per la guerra d'Ucraïna. La compra d'aquest combustible a Moscou ha compensat en part el que no s'ha pogut importar de Qatar, país perjudicat pel conflicte a l'Orient Mitjà. La consellera d'Economia, Alícia Romero, admet al suplement de Catalunya Ràdio que el Ministeri d'Hisenda haurà de cedir alguna cosa a Junts si vol que els aprovi el nou sistema de finançament al Congrés. No contempla, però, que sigui la recaptació de l'impost de la renda. Un incendi forestal a Tordera, al Maresme, obliga a confinar les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar aquest confinament. Al principi, el foc ha cremat un autobús i, posteriorment, ha agafat massa forestal. Hi treballen 11 dotacions terrestres dels bombers i 2 d'aèries. Es dispara el risc d'incendi a Catalunya per les altes temperatures d'aquest cap de setmana. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques. També hi ha gairebé 360 municipis de 32 comarques amb perill molt alt. Els Mossos d'Esquadra van escorcollar ahir al vespre al pis de Manresa on viu un dels menors detingut per l'homicidi de Carles Vilajosana. Es va acordonar el carrer Santa Llucia a la recerca de nous indicis que permetin reforçar les proves acusatòries contra els detinguts. La investigació continua oberta. I la cantant Aitana omple el Palau Sant Jordi en el primer dels 4 concerts que oferirà a Barcelona amb totes les entrades venudes. L'estrella pop presenta les cançons del seu nou disc, Quarto Azul, en la primera gira mundial de l'artista que passarà també pel continent americà i per diverses capitals europees. Esports.
1: El Barça fa aquest matí l'últim entrenament abans de visitar demà el València-Mestalla. Ho fa de moment amb Lamine Yamal al marge del grup. Si els blaugrana demà guanyen, seran líders de la Lliga en solitari. Ahir el Madrid va caure per 1-0 al camp del Betis, Mbappé va fallar un penal en temps d'afegit i Mourinho acusa els jugadors andalusos de ser massa murris. Mentrestant, encara en futbol, els equips catalans de la Lliga F juguen avui la segona jornada. Ara mateix, en joc des de les 12, l'Espanyol 0, Badalona Women 0, en directe per TV3. Al vespre, el Barça visitarà el Sevilla a 8:45. I en bàsquet, l'aler del Barça, Tosan Ebouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació a l'espatlla. El jugador es perdrà la Lliga Catalana i també podria perdre's la Supercopa ACB.
0: I pel que fa al temps, avui tindrem un dia ben tranquil i molt tòrrid, tornarà a fer molta calor al migdia, canicular, els valors més alts tornaran a tocar els 40 graus i moltes màximes se situaran entre els 35 i els 38. Demà es mantindrà la calor intensa.
2: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts de les 12 en punt, els informa Quim Codines.
2: 3Cat Info.
0: Rússia continua atacant Ucraïna enmig de la visita dels enviats de la Casa Blanca a Moscou per intentar reprendre les converses de pau. Un míssil balístic rus ha matat almenys 5

0: persones en una planta d'acer a la regió de Dnipropetrovsk. Segons les autoritats ucraïneses, les víctimes eren treballadors d'aquesta indústria. Rússia també ha atacat l'aeroport de Kiev i el de la ciutat veïna de Borispil, hores abans de la visita que els emissaris de Donald Trump han de fer a la capital ucraïnesa de demà, diumenge. Els enviats de la Casa Blanca, Steve Witkoff i Jared Kushner, ja han arribat a Moscou per presentar una nova proposta per posar fi a la guerra i demà es reuniran amb representants del govern ucraïnès. Tot i això, el Kremlin ja ha advertit que la proposta de la Casa Blanca ha de tenir en compte la realitat sobre el terreny, en referència als territoris de l'est d'Ucraïna que Rússia controla des de fa anys. Al front, fa mesos que els dos exèrcits continuen estancats, sense avenços significatius en cap dels bàndols. I el Donald Trump resta ara importància al conflicte amb l'Iran i el qualifica de poca cosa. El president estatunidenc ha volgut minimitzar la disputa amb Teheran a poques setmanes de les eleccions crucials de mig mandat i assegura que prefereix no qualificar-lo de guerra perquè, segons diu, no es tracta d'un assumpte important per als Estats Units. Ho ha afirmat aquesta matinada des del despatx oval de la Casa Blanca, des d'on ha subratllat que ja han perdut la vida només 18 militars nord-americans.
1: Molta gent no en diu guerra. Jo dic que és un conflicte militar perquè és poca cosa per nosaltres. No és un tema important. Vam fer Venezuela i hem fet això. A Venezuela no van perdre cap soldat i aquí hem perdut 18 persones. A Vietnam van perdre 100.000 persones i en d'altres conflictes van ser desenes de milers.
0: Mentrestant, continuen els atacs a l'estret d'Hormuz. Diversos mitjans iranians asseguren que un petrolier iranià ha estat atacat amb míssils a prop de l'illa de Karg, un dels centres neuràlgics de subministrament de petroli i on es processa el 90% de les exportacions de cru de l'Iran. L'agència del règim, Nur News, atribueix l'atac a míssils dels Estats Units. Després d'un mes de treva, els enfrontaments entre Washington i Teheran es van reprendre diumenge passat, després que els Estats Units ataquessin l'illa de l'Arak per destruir coets iranians. Aquesta setmana, el Pentàgon ha informat d'atacs contra una seixantena d'objectius militars pròxims a l'estret. I les importacions de gas rus han augmentat un 42% durant el primer semestre d'aquest any. Espanya aprofita per comprar a Moscou abans que l'any que ve entri en vigor el veto europeu al gas rus. Amb l'estret d'Hormuz tancat, els mercats han de buscar l'escletxa per emmagatzemar energia de cara als mesos de més fred. Núria Har.
2: Les tensions geopolítiques es reflecteixen en les importacions de gas, un mercat que a Espanya està diversificat. Per això, en el que portem d'any, les importacions de Rússia han compensat les d'altres països com Qatar, molt perjudicat pel conflicte a l'Orient Mitjà. El president de la patronal Cedigas, Joan Batalla, fa una altra lectura de l'increment del gas rus. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Rússia, en el que portem en el darrer any, es representa el 14%. Històricament, en els últims 5 anys ha estat al voltant del 10% i la normativa fixa que fins a l'1 de gener els comerciants que tinguin contractes a llarg termini podran fer.
2: La majoria del gas que arriba a Espanya, al voltant d'un 70%, ho fa liquat en vaixell, com el gas rus. Això també obre la porta al mercat a través de l'Atlàntic, com els Estats Units, que amb el retorn de Trump a la Casa Blanca han firmat un acord amb Brussel·les per exportar gas liquat.
3: El sistema gasista espanyol és un dels més robustos a nivell europeu i fins i tot a nivell mundial, amb una gran capacitat de diversificar les fonts d'origen, perquè tenim 7 plantes de regasificació que ens permeten importar de tot arreu.
2: El físic expert en energia i transició energètica de l'Institut de Ciències del Mar, Jordi Soler, ha explicat a Catalunya Ràdio que aquest gas nord-americà és el que prové del fracking.
4: Tot i que la producció no ha caigut, hi ha pous que ja han deixat de produir el ritme que produïen. Els recursos fòssils tenen un pic de producció, no? El ritme al qual tu pots extreure. A partir d'aquí, l'extracció del recurs continua, però és molt més cara a nivell energètic i a nivell econòmic.
2: Segons aquest investigador del CSIC, a curt termini la preocupació és omplir les reserves de gas de cara a l'hivern, que estan per sota del que estableix la normativa europea. Però per Soler hi ha altres problemes a mitjà i llarg termini, sobretot en un mercat on cada cop hi ha més demanda d'energia.
4: El mercat cada cop està més tensionat. Per tant, hi haurà un moment en què hi haurà un xoc. I si ho tenim clar, això, doncs comencem a fer els deures, no? Perquè tenim temps per gestionar això. El que no pot ser és continuar com sempre i quan arribi el que ha d'arribar, bueno, llavors ja veurem què fer, perquè llavors serà un problema greu.
2: Algèria continua sent la font més important de gas de tot l'estat espanyol.
5: 3Cat Info.
0: La consellera d'Economia, Alícia Romero, admet que el Ministeri d'Hisenda haurà de cedir alguna cosa a Junts si vol que els aprovi el nou sistema de finançament al Congrés. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Romero ha expressat que té assumit que no serà la recaptació de l'impost de la renda, que deixa molts diners a l'Estat, però que hi ha altres opcions.
6: Per exemple, en el debat

0: que va haver-hi molt llarg en el, dins del Consell de Política Fiscal i Financera es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
1: I ha demanat a Junts que plantegi esmenes per modificar el text durant el tràmit parlamentari. Romero insisteix que voldrien aprovar el nou model abans que s'acabi l'any perquè pugui entrar en vigor el 2027. Fins ara Junts, però, no s'ha mogut de la seva posició i reclama el concert econòmic per Catalunya. El nou model que el govern espanyol va pactar amb Esquerra preveu 21.000 milions d'euros més per les comunitats, que Hisenda vol ampliar per compensar els territoris que no han quedat satisfets. Les comunitats del PP i també Astúries i Castella-La Manxa, del PSOE, critiquen que és una cessió a Catalunya. Tot i això, ahir, en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, ningú es va sumar al boicot de Madrid, però comunitats com el País Valencià i les Illes no descarten sumar-s'hi si s'acaba aprovant. I continua el malestar social i polític a Ceuta 5 setmanes després de l'arribada massiva de migrants. A la ciutat autònoma la situació continua sense normalitzar-se i les crítiques de l'oposició a l'executiu de Pedro Sánchez es continuen endurint. El programa Solidaris de Catalunya Ràdio d'avui posa el focus en els joves marroquins de l'anomenada Generació Z, nascuts entre el 1990 i el 2010, alguns dels quals arribats a Ceuta aquest estiu. Ara fa un any es van manifestar contra la corrupció del govern de Rabat i per reclamar millores en l'educació i en la sanitat. Unes protestes que, segons les organitzacions de drets humans, van suposar dures penes de presó per milers de joves. Els solidaris han parlat amb Anas Bahsain, un jove marroquí de 23 anys que viu a Girona i que va arribar a Espanya en pastera quan tenia 15 anys. L'Anas comparteix moltes de les experiències d'aquests joves que són a Ceuta.
2: Em dona una mica de pena perquè el Marroc deixa marxar molta gent jove que realment tenen moltes capacitats per fer créixer el país i tal. És com un mercat, diguéssim, de persones.
1: La historiadora i antropòloga Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOP, denuncia la instrumentalització dels joves en contextos migratoris.
3: Aquells que estan més descontents, alhora són aquells que són més susceptibles o de caure, diguem, o de comprar aquests missatges, diguem, de promesa d'un encreuament de la frontera més fàcil en un determinat moment. I d'un dia per l'altre.
1: Amb Ceuta i el destí dels menors, el programa Solidaris de Catalunya Ràdio enceta nova temporada. El programa s'emet a les 10 d'aquest vespre i el podeu recuperar sempre que vulgueu a la plataforma 3CAT.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Eleccions regionals clau a Alemanya demà diumenge a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, on les enquestes pronostiquen una majoria absoluta per la formació d'extrema dreta Alternativa per Alemanya. Es tracta d'un estat on l'economia és més dinàmica i ha crescut més que la majoria de regions alemanyes, i on bona part de l'empresariat tremola davant l'escenari que la ultradreta pugui manar, cosa que no ha fet mai a la regió. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
5: El programa electoral d'Alternativa per Alemanya parla poc de temes empresarials o industrials. Que cal eliminar burocràcia o abaratir l'energia ho diuen tots els partits, també l'extrema dreta. Però hi ha altres aspectes que amoïnen més. Marco Langhoff, president de l'Associació Empresarial de Saxònia-Anhalt.
6: Posen, tenim un munt. Una sortida voluntària de la Unió Europea, per exemple, seria un harakiri. A això s'hi afegeix el rebuig a la migració aliena a la nostra cultura. És la noia polonesa que he contractat per la comptabilitat d'una altra cultura? És una especialista de Malàisia aliena a la nostra cultura? Si aquesta no ho és, qui? Però a mi ningú m'ha de prescriure qui puc contractar i qui no.
5: Fa mesos que l'envien a l'estat federal està enrarit, i això ja té conseqüències, quan l'extrema dreta encara no ha guanyat. Thomas Bockmeier, professor d'Economia i president de la Cambra de Comerç de Saxònia-Anhalt.
7: Un hoteler amb 100 treballadors que són originaris de 10 o 12 països diferents. Aquest sí que s'amoïna quan sent a parlar de remigració i coses similars. Aquest hoteler m'explicava que ara ja té cancel·lacions. Gent que truca i que diu, els últims 3 anys hem vingut a la tardor, no s'ho prengui malament, però aquest cop no vindrem.
5: L'empresariat a Saxònia-Anhalt el que demana és un govern estable. Tampoc els agrada un govern amb l'extrema esquerra. Afirmen que les posicions radicals no són bones per fer negocis.
1: Rescaten amb vida una tercera persona al Nepal 11 dies després de la gran riuada que va arrasar el nord del país, a la frontera amb el Tibet. Segons ha informat l'exèrcit nepalès, es tracta d'un ciutadà xinès que va quedar atrapat en un túnel d'una instal·lació hidràulica. Ahir es va aconseguir rescatar dues persones més que també havien quedat retingudes en galeries de centrals hidroelèctriques. Es calcula que en el moment del desastre centenars de treballadors van quedar atrapats en instal·lacions similars i és en aquests punts on els equips de rescat concentren tots els esforços per trobar els supervivents. L'últim balanç oficial de víctimes puja a 1.344 morts i a més de 4.800 desapareguts, entre els quals dos ciutadans espanyols.
4: 3CAT Info.
1: Ara són un quart d'una del migdia, obrim àrea de servei. Carmina Malagarriga, bon dia.
8: Bon dia, Quim. Doncs comencem parlant de la P7, on hi ha intensitat a Martorell en sentit sud. Nord de la P7 sí que hi ha retencions de Montmeló a la Roca del Vallès i també a l'altura d'Hostalric, tot això en sentit nord. A la C32 a Montgat i també a Cabrera de Mar en sentit nord. També retencions a la C60 a Argentona en sentit sud per enllaçar amb la C32. A la C65 a Llagostera cap a la costa, cap als nuclis de la Vall d'Aro. També a l'N340 al Vendrell, en sentit sud, a l'N420, entre Móra la Nova i Móra d'Ebre, en tots dos sentits, tant a la C58 com a la C33, a l'altura de Montcada i Reixac, cap a Barcelona. I ja a Barcelona tenim retencions entre Montbau i Canyelles, en sentit Besòs. De fet, hi ha un carril tallat a causa d'un accident. I a la Ronda Litoral, a l'altura de Montjuïc, en sentit Besòs. I de Poblenou a la Barceloneta, en sentit Llobregat. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Fins ara.
8: Fins ara.
1: I just ara hem sabut que s'ha estabilitzat l'incendi de Tordera, al Maresme, que ha començat en un autobús i s'ha estès cap a la superfície forestal. El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals i ha arribat als patis exteriors de diverses cases, però no ha afectat a les edificacions. Els veïns han rebut una alerta als mòbils per part de Protecció Civil demanant el confinament a les urbanitzacions Can Camps i Roca Rossa. Els bombers hi treballen ara amb 12 dotacions terrestres i dues d'aèries. I abans del temps també recordem que Protecció Civil manté activa l'alerta del Procicat per calor intensa davant un episodi que s'allargarà tot el cap de setmana. Les altes temperatures coincideixen amb una situació de perill elevat d'incendi forestal en diversos punts del país. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa, el de perill extrem, en 34 municipis de 10 comarques: l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. I també està activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill alt d'incendi a 356 municipis de 32 comarques. Els agents rurals fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar un risc d'ignició al medi natural. Ara sí, el temps.
4: El temps.
1: Amb l'Enric Agut.
9: Dia molt calorós, avui calor intensa o molt intensa, calor sufocant, un dia de calor canícula, repetirem novament algunes xifres, molt possiblement de 40 graus a ponent interior de les Terres de l'Ebre, moltes màximes a l'interior entre 35 i 38 i a la costa, alguns valors podrien arribar als 34 o 35, nombroses comarques aquesta tarda estan amb avís de calor a Catalunya, calor intensa, sufocant, ahir va ser el dia de setembre i divendres més calent registrat mai a Catalunya, 77 estacions del Meteocat amb més de 20 anys de dades van batre un nou rècord per aquest mes mai vist fins ara. A Barcelona es va arribar als 34,2, Vinebre als 42,5, per posar uns exemples. Hores d'ara ja s'arriba als 36 graus, per exemple, al Montmell, a Cabanes, 35 a Vallirana, també a Caldes de Montbui, molta calor. Demà diumenge es mantindrà també, dilluns, dimarts, baixa una mica la temperatura, però molta calor serà a partir de dimecres, quan la temperatura sí que baixarà ja de forma sensible i més dijous. Sol avui, també demà, al mar tranquil.
10: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 rondes. L'informatiu casteller de 3CAT Info.
4: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
11: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 rondes.
4: 3 rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre al món dels castells en viu a 3CAT Info.
10: Escolteu-nos i fem pinya.
12: 3CAT Info.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 42 anys acusat d'haver apallissat la seva parella a Aitona.

0: Agrià. La dona està ingressada a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però la seva vida no corre perill. L'agressió masclista es va produir al voltant de les 6 de la matinada d'ahir i al lloc dels fets s'hi va traslladar una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques que inicialment va traslladar la dona al CAP d'Aitona, però des d'allà la van derivar directament a l'Hospital Arnau de Vilanova a causa de la gravetat de les lesions. Després de l'agressió, els Mossos van detenir el presumpte autor dels fets en una finca de Torres de Segre.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I els Mossos d'Esquadra també van escorcollar ahir al vespre al pis de Manresa on viu un dels menors detinguts per l'homicidi de Carles Vilajosana, segons han informat aquesta emissora. L'operatiu el va comandar la Divisió d'Investigació Criminal i va comptar amb la participació d'efectius de la Brigada Mòbil i de la Policia Científica. Es va cordonar al carrer Santa Llúcia a la recerca de nous indicis que permetin reforçar les proves acusatòries contra els detinguts. Dimarts passat, el mateix dia de l'homicidi, els Mossos ja van fer un primer escorcoll en un local ocupat de la zona. Un dels menors detinguts estava en llibertat vigilada i l'altre també havia estat en aquest règim anteriorment, segons han confirmat fonts de la Fiscalia. La llibertat vigilada, quan es tracta de menors, no suposa un seguiment policial, sinó que es basa en mesures de seguiment per part de professionals. Als menors de 15 i 16 anys se'ls havia detingut altres vegades per casos relacionats amb robatoris violents i lesions. Un dels joves, de fet, hauria agredit amb arma blanca una altra persona a la mateixa zona de l'apunyalament mortal d'aquest cap de setmana. D'aquesta setmana, de fet. Des de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa asseguren que calen polítiques de seguretat més clares i un seguiment més estricte dels reincidents. Jaume Canudes n'és el president.
2: Hem de millorar la seguretat, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.
0: Ara per ara, la investigació continua oberta.
1: 3CAT Info.
0: I també de la crònica de successos, el jutge ha enviat a presó provisional comunicada i sense fiança els pares del nen que va aparèixer mort a casa seva aquest dijous a Santa Bàrbara, al Montsià. Els hi ha retirat també la pàtria potestat dels altres tres fills. La causa està oberta per un suposat delicte d'homicidi, abandonament de menors i maltractament animal. Els Mossos van localitzar les restes del nen de 18 mesos després que l'avi en denunciés la desaparició. Al pis també s'hi van trobar desenes de gossos, alguns morts i alguns desnutrits. En canvi, la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, al barcelonès, ha quedat en llibertat amb càrrecs. La jutgessa sí que li aplica mesures cautelars, com ara la retirada del passaport i la prohibició de sortir del territori, i també l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat.
1: 3CAT Info.

0: Aitana sedueix el públic del Sant Jordi en el primer dels quatre concerts que la cantant farà al Palau. Hi va fer ballar i cantar els seus seguidors durant dues hores amb els temes del seu quart àlbum i altres èxits anteriors. Montse Pujol.
1: Aitana va fer-se seu al públic que ahir omplia el Sant Jordi des del primer moment que va sortir a l'escenari. Vestida de rosa i amb unes botes exultants altes, va interpretar una trentena de temes del seu quart àlbum, El Cuarto Azul, i els seus èxits anteriors. Les seves seguidores i seguidors ens explicaven abans del concert per què els agrada tant la cantant de Sant Climent de Llobregat.
2: Mira, nosaltres la seguim des d'OT 2017, llavors mos encanta i mos agrada la seva naturalitat i la seva veu. Molt, la seva veu mos encanta.
3: A mi, per exemple, el que transmet quan canta i els sentiments que expressa quan canta.
4: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt. Sí, jo crec que és... transmet algo que no em transmet les altres, aquesta connexió, saps?
1: Els temes La xica perfecta, Connexió psíquica i Superestrella van tancar el concert. Aitana tornarà a actuar aquest dissabte al Sant Jordi, dilluns i dimarts, i després anirà uns dies a Madrid i iniciarà una gira per Llatinoamèrica i els Estats Units.
5: 3Cat Info. Esports.
0: Roger Arnau, bon dia.
6: Bon dia. En joc ara mateix el partit, el derbi de la segona jornada de la Lliga F entre l'Espanyol i el Badalona Women. El partit ha començat a les 12 a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Anem fins allà. Marc Andrés, bon dia.
7: Bon dia. Gairebé minut 25 de partit.

0: partit aquí a la ciutat esportiva de Nijar, que continua l'empat a 0 entre Espanyol i Badalona Women en aquest partit de la segona jornada de la Lliga F, on tots dos equips busquen els seus primers punts després de perdre a la primera jornada. De moment, sense oportunitats clares ni per un ni per altre equip dins el reglament, perquè l'Espanyol ha vist com per fora de joc, força clar, li han anul·lat un gol a Brown, però per la resta, poques aproximacions. Un partit on hem sabut a última hora que Vicky Losada, tot i estar a la banqueta, tot i estar a la convocatòria, no podrà participar per unes molèsties que arrossega des del partit de la setmana passada de les badalonines. De moment, com diem, ja ha superat el minut 25 de partit a la Dani Jarque, empat a 0 entre Espanyol i Badalona Women.
1: Gràcies, Marc. I el Barça, per la seva banda, visita aquest vespre al camp del Sevilla amb les novetats de les jugadores Esme Brooks i Quica Nazaret. Les blaugrana, per cert, ja saben quin serà el seu calendari a la fase Lliga de la Champions. Les jugadores de Pere Romeu debutaran el 23 de setembre a casa contra el París. Després viatjaran als camps de la Roma i del Kiu danès, rebran l'Arsenal i el Servet Suís l'11 i el 19 de novembre i tancaran aquesta fase de la competició, aquesta fase Lliga de la Champions, el 16 de desembre al camp del Bayern de Munic.
2: 3CAT Info.
1: I en categoria masculina, en futbol masculí, el Barça ha fet aquest matí l'últim entrenament abans de visitar demà a la tarda el València-Mestalla. Ho ha fet amb Lamin Yamal al marge del grup, tot i que el davanter era la ciutat esportiva Joan Gamp. Per aquesta hora, i abans de viatjar cap a València, compareix el tècnic Hansi Flick en roda de premsa. El tècnic alemany ha confirmat que Lamin Yamal ha patit un cop i s'haurà de veure, esperar a demà, a veure si el jugador estarà disponible per jugar contra el València. Demà, els blaugranes, si guanyen, seran líders de la Lliga en solitari després de la primera derrota del Madrid ahir per 1-0 al camp del Betis. Parrot, al minut 81, va fer el gol dels andalusos i Mbappé, al temps afegit, va fallar un penal que hauria suposat l'empat. Mourinho, en sala de premsa, va assegurar que no entenia per què havien perdut, va lluar els seus jugadors i va carregar contra els andalusos.
3: Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naif. Los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos.
1: La derrota blanca és una oportunitat, com diem, pel Barça. El partit de demà contra el València-Mestalla començarà a 4:45 de la tarda, una hora abans, a l'antena de la TTT de Catalunya Ràdio. I encara en òrbita blaugrana, Catalunya Ràdio commemora avui els 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català. Va ser un Barça-Les Palmes i el va fer Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona. Coincidint amb l'efemèride, l'antena digital de Catalunya Ràdio emetrà durant tot el dia d'avui algunes de les transmissions històriques de Puyal. Com per exemple...
4: Més capreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gols històrics com per exemple aquest de Messi, però també s'emeten les finals de Wembley del 92 i altres, i les altres quatre finals de Champions guanyades pel Barça. També partits destacats com la victòria blaugrana a Stamford Bridge o el 5-0 del Barça de Guardiola contra el Madrid al Camp Nou. A més, també avui Catalunya Ràdio estrena Puyal 50. És un nou episodi del podcast documental Rècords que ja està disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i de 3CAT. Demà, com dèiem, juga el Barça a Mestalla contra el València i també ho farà demà l'Espanyol. En aquest cas, els blanquiblaus que s'entrenaran aquesta tarda rebran el Sevilla a l'RCD Stadium a les 9 del vespre. De moment, avui es disputen 3 partits més de primera, l'Atlètic Club Atlètic de Madrid a 4:45, el Rayo Racing de Santander a 6:45 i el Villarreal Deportivo a les 9. A segona, el Girona avui visita a l'Sporting de Gijón al Molinón a 4:45 de la tarda, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Sabadell, d'altra banda, no jugarà fins dilluns. Els arlequinats rebran el Còrdoba a la Nova Creu Alta. I en crònica poliesportiva, en bàsquet està en joc des de 11:45 el segon partit del Mundial Femení entre la selecció espanyola amb la catalana Mariona Ortiz contra Mali. Ara mateix, al tercer quart, el marcador és de 44-40 a favor de l'equip africà. També en bàsquet, primer contratemps del Barça d'Alexander Sekulic. Segons ha sabut 3CAT Info, l'aler Tosané Bouman serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació a l'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i també s'ha segurament la Supercopa ACB. I en vol, el Barça juga avui la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo contra l'Sporting de Portugal. Ahir els blaugrana van imposar-se 37-39 al Porto. I acabem amb ciclisme per explicar que l'equip Emirates ha anunciat fa uns minuts que Pogacar no tornarà a córrer aquesta temporada i per tant es perdrà el Mundial del setembre en ruta. Això sí, s'ha anunciat la renovació de Pogacar fins al 2032.

0: Dos quarts d'una del migdia, fem una ullada a la informació més destacada fins ara, l'arribada dels enviats de la Casa Blanca a Moscou per proposar un nou pla de pau no atura els atacs a Ucraïna. Rússia ha matat 5 persones en una fàbrica metal·lúrgica i ha bombardejat l'aeroport de Kyiv. Les forces prorusses a Ucraïna també han denunciat un atac que ha provocat 5 morts a la regió de Luhansk, a l'est del país. Donald Trump considera que el conflicte bèl·lic amb l'Iran és una qüestió menor i rebutja qualificar de guerra els atacs intermitents durant mesos a l'Orient Mitjà. Avui l'exèrcit nord-americà ha bombardejat un petroler iranià a l'illa de Kharg, un dels principals centres d'exportació de cru a l'estret d'Hormuz, segons informa la premsa del règim. Creixen un 42% les importacions de gas a Espanya des de Rússia en la primera meitat de l'any, abans que entri en vigor el veto europeu per la guerra d'Ucraïna. La compra d'aquest combustible a Moscou ha compensat en part el que no s'ha pogut importar de Qatar, país perjudicat pel conflicte a l'Orient Mitjà. I fins la una del migdia us explicarem que a Espanya els pagaments en els punts de venda amb diners en efectiu superen els que es fan amb targeta. És una de les conclusions d'un estudi fet per Denaria, una plataforma constituïda per defensar l'accés als diners en metàl·lic i el seu ús com a sistema de pagament. També destaquem que a Sèrbia el govern ultranacionalista manté la incògnita de si organitzarà un funeral d'estat per acomiadar dilluns el criminal de guerra Ratko Mladic, mort fa una setmana mentre estava empresonat. La Unió Europea ha cancel·lat la visita d'una comissària a Sèrbia per protestar contra l'exaltació de la figura de Mladic. I en esports, què destaquem, Roger Arnau?
1: Que el Barça fa aquest matí l'últim entrenament abans de visitar demà al València. Lamine Yamal no s'ha entrenat amb el grup a causa d'un cop i és dubte per jugar demà Mestalla. Els blaugranes, si demà guanyen, seran líders de la Lliga en solitari després de la derrota d'ahir al camp del Betis del Madrid per 1-0. En joc també, ara mateix, a la Lliga F, l'Espanyol 0, Badalona 0, a punt d'arribar ja a la mitja part. Tots dos equips busquen la primera victòria de la temporada.
0: I pel que fa al temps, avui tindrem un dia ben tranquil i molt tòrrid. Tornarà a fer molta calor al migdia, una temperatura canicular, es repetiran els valors més alts, tocant els 40 graus, i moltes màximes se situaran entre els 35 i els 38 graus. Demà es mantindrà la calor intensa. Passen 3 minuts de 2:15. Rússia continua atacant Ucraïna enmig de la visita dels enviats de la Casa Blanca a Moscou per intentar reprendre les converses de pau. Un míssil balístic rus ha matat almenys 5 persones en una planta d'acer a la regió de Dnipropetrovsk. Segons les autoritats ucraïneses, les víctimes eren treballadors d'aquesta indústria. Rússia també ha atacat l'aeroport de Kyiv i el de la ciutat veïna de Borispil, hores abans de la visita que els emissaris de Donald Trump han de fer a la capital ucraïnesa demà diumenge. Els dos enviats de la Casa Blanca, Steve Witkoff i Jared Kushner, ja han arribat a Moscou per presentar una nova proposta per posar fi a la guerra i demà es reuniran amb representants del govern ucraïnès. Tot i això, el Kremlin ja ha advertit que la proposta de la Casa Blanca ha de tenir en compte la realitat sobre el terreny, en referència als territoris de l'est d'Ucraïna que Rússia controla des de fa anys. Al front, fa mesos que els dos exèrcits continuen estancats, sense avenços significatius en cap dels dos bàndols.
2: 3CAT Info.
0: Donald Trump resta ara importància al conflicte amb l'Iran i el qualifica de poca cosa. El president estatunidenc ha volgut minimitzar la disputa amb Teheran a poques setmanes de les eleccions crucials de mig mandat i assegura que prefereix no qualificar-lo de guerra perquè, segons diu, no es tracta d'un assumpte important per als Estats Units. Ho ha afirmat aquesta matinada des del despatx Oval de la Casa Blanca, des d'on s'ha subratllat que hi han perdut la vida només 18 militars nord-americans.
3: Molta gent no en diu guerra. Jo dic que és un conflicte militar perquè és poca cosa per nosaltres. No és un tema important.

Van fer Venezuela i han fet això. A Venezuela no van perdre cap soldat i aquí han perdut 18 persones. A Vietnam van perdre 100.000 persones i en d'altres conflictes van ser desenes de milers.

0: Després d'un mes de treva, els enfrontaments entre Washington i Teheran es van reprendre diumenge passat després que els Estats Units ataquessin l'illa de l'Arak per destruir coets iranians. Aquesta setmana, el Pentàgon ha informat d'atacs contra una seixantena d'objectius militars pròxims a l'estret.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La consellera d'Economia, Alícia Romero, admet que el Ministeri d'Hisenda haurà de cedir alguna cosa a Junts si vol que els aprovi el nou sistema de finançament al Congrés. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Romero ha expressat que té assumit que no serà la recaptació de l'impost de la renda, que deixa molts diners a l'Estat, però que hi ha altres opcions.
2: Per exemple, en el debat que va haver-hi, molt llarg, dins del Consell de Política Fiscal i Financera, es va parlar molt de població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte, perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
0: I ha demanat a Junts que plantegi esmenes per modificar el text durant el tràmit parlamentari. Romero insisteix que voldrien aprovar el nou model abans que s'acabi l'any perquè pugui entrar en vigor el 2027. Fins ara Junts, però, no s'ha mogut de la seva posició i reclama el concert econòmic per Catalunya. El nou model que el govern espanyol va pactar amb Esquerra Republicana preveu 21.000 milions d'euros més per les comunitats, que Hisenda vol ampliar per compensar els territoris que no han quedat satisfets. Les comunitats del PP i també Astúries i Castella-La Manxa, del PSOE, critiquen que és una cessió a Catalunya. Tot i això, ahir en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, ningú es va sumar al boicot de Madrid, però comunitats com el País Valencià i les Illes no descarten sumar-s'hi si s'acaba aprovant. I últim cap de setmana de vacances per molts infants i joves, que dimarts tornaran a l'escola i ho faran amb el mateix clima de protestes i vagues amb què van acabar el curs. El govern ha fixat els serveis mínims i hi haurà d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre. A les escoles i instituts d'infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules i en el cas de les escoles bressol els serveis mínims seran del 33% de la plantilla. En canvi, als centres d'educació especial hi haurà la meitat del personal. Per cert, que els sindicats que convoquen la vaga ja han anunciat que hi haurà concentracions i manifestacions repartides per tot el territori que començaran a les 7 del matí. A Barcelona s'ha convocat una manifestació a la plaça Urquinaona a les 10 del matí, que acabarà a la plaça Sant Jaume. I un 15% dels infants en edat escolar té algun trastorn del neurodesenvolupament. Els més habituals són els problemes d'aprenentatge, com la dislèxia, però també el TDA, la discalcúlia o els trastorns de llenguatge. I cada cas necessita una resposta diferent. Antoni Fortez ens explica aquesta realitat a 3 dies de començar les rutines del nou curs escolar.
3: Tornar a l'escola pot ser especialment difícil per a infants amb aquests trastorns i no només pel canvi de rutines. Anna Sanz és pediatra i especialista en neurologia pediàtrica i metge de l'Institut Sonvia.
4: Són nanos que són molt conscients de que no se'n surten com la resta dels nanos, que esforçant-se més a vegades mai arriben a fer-ho bé com els altres, i llavors tornar a enfrontar-se amb aquesta situació que els genera angoixa, baixa autoestima, malestar emocional, es torna a començar.
3: La dislèxia, els trastorns de llenguatge o el TDA són els més freqüents a les aules.
4: Són nanos que si les coses es fan bé, es detecten aviat, i tenen l'acompanyament que necessiten i les adaptacions. No hi ha cap motiu perquè no tinguin el seu títol de l'ESO, batxillerat, i un ensenyament universitari, si volen.
3: En aquest procés de detecció i anticipació, el paper dels mestres és clau. Jordi Saladrigues, mestre d'Educació Especial, defensa la necessitat dels docents de conèixer bé la situació de cada alumne.
5: Cal un acompanyament molt personalitzat perquè no sempre un mateix mètode funciona per tots els alumnes. Per tant, és molt important la informació, el traspàs entre professionals i una personalització de la intervenció.
3: Els infants amb trastorn de l'espectre autista són un altre cas de la necessitat d'adaptar la resposta a cada alumne de forma individualitzada. Són casos menys nombrosos a les aules que els d'infants amb TDA o dislèxia. És el cas, però, de la filla de l'Èrica. La família ja fa dies que estan preparant la tornada a l'escola.
6: Hem de tirar molt de suports visuals, d'anticipació, de preparar-la, no? Doncs mira, aniràs a l'escola, ensenyar-li, no?, la foto doncs, de l'escola i anar-la anticipant fins que arriba el dia.
3: Al final, no hi ha una única manera de preparar aquesta tornada en infants amb trastorns neuroconductuals. La pediatra Anna Sanz apunta que, sobretot, el que cal és fer un bon acompanyament.
4: No entrar en aquella dinàmica de prepara't, que ara començaràs tercer i aquí hauràs d'estudiar molt, posar una mica la por al cos. No, al contrari, donar-nos-hi

0: que l'escola és un lloc fantàstic on anem a aprendre, on tenim companys, on ens ho passem bé i, sobretot, donar-li la seguretat de que si algú no funciona, l'ajudarem.
1: Conèixer bé cada infant, detectar les dificultats com més aviat millor i coordinar el suport de famílies i escola són les claus perquè pugui afrontar el curs amb més garanties.
2: A Espanya, els pagaments en els punts de venda amb diners en efectiu superen els que es fan amb targeta. És una de les conclusions d'un estudi fet per Denaria, una plataforma constituïda per defensar l'accés als diners en metàl·lic i el seu ús com a sistema de pagament. Sapiguem-ne més detalls en aquest reportatge de la Maite Curto amb el muntatge musical d'en Jordi Galbany.
3: La plataforma Denaria Europe va néixer per defensar, promoure i garantir l'ús dels diners en efectiu. Ha analitzat la situació en 20 països europeus i conclou que a Espanya el 57% dels pagaments que es fan en els punts de venda són amb diners en metàl·lic. Això el situa per damunt de la mitjana europea. Si parlem de l'acceptació d'aquest mètode de pagament, Espanya se situa a la zona intermèdia, però presenta un elevat risc d'exclusió monetària per la pèrdua de caixers i oficines bancàries. El president de Denaria Espanya, Javier Rupérez, posa xifres a aquests resultats.
4: Los españoles que tienen más de 64 años en un 79% utilizan el efectivo. Eso también se traduce en el tema de la aceptación del efectivo. Hay un 70% de la población española que, aunque no utilice el efectivo, dice que el efectivo tiene que existir y tiene que tener una parte significativa de la vida económica.
3: Rupérez destaca una asignatura pendent, la millora de la infraestructura de caixers automàtics.
4: No únicamente España, sino prácticamente toda Europa, como consecuencia de la pandemia, registró una importante reducción en el número de cajeros, ¿no? Eso naturalmente condiciona mucho la capacidad de acceso al efectivo.
3: I aquesta falta de caixers afecta de manera especial aquests col·lectius.
4: Las personas mayores no tienen un buen conocimiento, ¿no?, del funcionamiento de los sistemas electrónicos. Las personas discapacitadas no tienen capacidad de hacer frente a una economía digitalizada. Y luego el tema de la población rural por el hecho de la necesidad de la asistencia de los cajeros.
3: Arran de l'apagada, molta gent ha pres consciència de la necessitat de portar al damunt diners en metàl·lic.
4: En ese momento el efectivo era el único sistema de acceso a los servicios normales de supervivencia, ¿no? Y eso efectivamente ha aconsejado que se tenga una cierta capacidad de efectivo en los bolsillos, ¿no?
3: Per Rupérez, fer pagaments amb diners en efectiu té avantatges respecte a l'ús de les targetes.
4: Es una libertad enorme de utilización, ¿no? No dependemos de ningún tipo de sistema digital. Por otra parte, la libertad supone la falta de control. Por otra parte, también hay una mayor seguridad en el uso del efectivo. Cuando utilizamos el efectivo sabemos, estamos viendo, estamos tocando exactamente lo que estamos pagando.
3: En els últims 3 anys, Denaria ha rebut 500 denúncies i queixes per impediments en l'accés i l'ús de l'efectiu.
2: A Sèrbia, el govern ultranacionalista manté la incògnita de si organitzarà un funeral d'estat per acomiadar dilluns el criminal de guerra Ratko Mladic, mort fa una setmana mentre estava empresonat. Tot plegat, la Unió Europea s'ho mira amb recel i ha cancel·lat la visita d'una comissària a Sèrbia per protestar contra l'exaltació que les autoritats estan fent de la figura de Mladic. Brussel·les, Bruno Fortea.
5: La Comissió Europea pressiona per evitar que Ratko Mladic sigui enterrat amb tots els honors. De moment, un avió del govern serbi ja en va portar les restes mortals cap a Belgrat i el fèretre va ser rebut amb una breu cerimònia militar. Com a represàlia, la comissària europea d'ampliació, Marta Kos, ha suspès el viatge que tenia previst fer-hi els propers dies i avisa que analitzaran amb lupa tot el que faci el govern amb l'enterrament de Mladic. Ho tindran en compte, diu, per veure si deixen que Sèrbia entri a formar part de la Unió Europea.
6: No només va de qüestions tècniques, també va de valors i en especial de veure si ells s'alineen amb els nostres valors. El retorn de les restes de Ratko Mladic a Belgrat serà una prova molt important.
5: A Ratko Mladic se'l considera responsable de la matança de Srebrenica, on van morir 8.000 persones als anys 90 durant la guerra de Bòsnia.
2: 3:15 del migdia. Fem un cop d'ull a l'estat del trànsit amb el nostre equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
7: Bon dia, Quim. A la P7 hi ha retencions

0: de Montornès del Vallès a la Roca i també Maçanet de la Selva en sentit nord, a la C32 a Montgat i de Cabrera de Mar a Mataró en sentit nord, tot això. També a la C60 a Argentona, en sentit sud, justament cap a l'enllaç amb la C32. A la C65 a Llagostera, cap als nuclis de la Vall d'Aro. A l'N340 al Vendrell, en sentit sud. A l'N420, entre Móra la Nova i Móra d'Ebre, en tots dos sentits. Tant a la C58 com a la C33, des de Montcada i Reixac, cap a Barcelona. A Barcelona, a la Ronda de Dalt, entre Montbau i Canyelles, en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral, a l'altura de Montjuïc, en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Fins ara.
0: Fins ara.
2: El temps.
1: Amb l'Enric Agut.
3: Dia molt calorós, avui calor intensa o molt intensa, calor sufocant, un dia de calor canícula, repetirem novament algunes xifres, molt possiblement de 40 graus a ponent interior de les Terres de l'Ebre, moltes màximes a l'interior entre 35 i 38 a la costa, alguns valors podrien arribar als 34 o 35. Nombroses comarques aquesta tarda estan amb avís de calor a Catalunya, calor intensa, sufocant. Ahir va ser el dia de setembre i divendres més calent registrat mai a Catalunya. 77 estacions del Metrocat amb més de 20 anys de dades van batre un nou rècord per aquest mes mai vist fins ara. A Barcelona es va arribar als 34,2, Vinebre als 42,5, per posar uns exemples. A hores d'ara ja s'arriba als 36 graus, per exemple, al Montmell, a Cabanes, 35 a Vallirana, també a Caldes de Montbui, molta calor. Demà diumenge es mantindrà també, dilluns, dimarts, baixa una mica la temperatura, però molta calor serà a partir de dimecres, quan la temperatura sí que baixarà ja de forma sensible i més dijous. Sol avui, també demà, al mar tranquil.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
4: Aguanta'm bé, per la feina i tal.
2: L'agenda del 3 Rondes, el cap de setmana casteller de 3catinfo.
5: Encara amb la ressaca de Sant Fèlix, el món casteller inicia un mes de setembre intens per a l'ordi del concurs. Les dues colles dels Xiquets de Valls tornen a coincidir a plaça a les festes de la Serra de Montblanc.
6: La colla Joves i la colla Vella actuen al costat dels Torraires aquest diumenge a les 12 a la plaça Major de Montblanc.
5: Diumenge al migdia, a la plaça Sant Roc de Sabadell, diada de festa major amb els saballuts acompanyats dels Minyons de Terrassa i la Jove de Barcelona. A la capital catalana, també a les 12, actuen els Castellers de Sants i els d'Esparreguera, a la Rambla Badal. I a Torredembarra, diada de Santa Rosalia, amb els Xiquets de Tarragona, els Nois de la Torre i els Castellers de Lleida. L'actuació és a les 12, a la plaça de la Vila.
6: Més actuacions de diumenge, a la plaça Joan Vic de Vilanova del Camí, a quarts d'una, i podreu veure els Moixiganguers d'Igualada i la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. A Barcelona, a l'avinguda del Santuari de Sant Josep de la Muntanya, hi actuen els Bordegassos de Vilanova i els Castellers de la Vila de Gràcia. I a la plaça de la Vila de Cambrils, a quarts de sis, hi actuen els Xiquets locals, acompanyats dels Xiquets del Serrallo i els de Reus.
5: Diumenge al migdia, a la plaça de Sant Jordi del Monestir de Montserrat, hi podreu veure els Castellers d'Esplugues, els de Sant Feliu i la colla de l'Esquerra de l'Eixample. I a Santa Coloma de Gramenet, a les 12, hi haurà els Castellers de Sant Vicenç dels Horts, els de Santa Coloma, els Laietans de Gramenet i els Bailets de Gelida.
6: Aquest diumenge al migdia, a la plaça Catalunya d'Ulldecona, hi actuaran els Castellers de Sant Adrià i els Xicuelos i Xicueles del Delta. A Illa de Tet, a quarts de 3, hi actuen els Pallagos del Conflent. I a les 7, a la plaça Esteve Ferrer d'Olot, els Xerrics hi faran el Pilar caminant a les escales de l'Església de Sant Esteve.
5: I aquest dissabte, a les 6 de la tarda, les dues colles dels Xiquets de Valls participen als actes del centenari de la Sagrada Família. Actuen a les 6, a l'interior de la Basílica.
6: Més actuacions aquest dissabte. Festa Major de Viladecans a les 6, a la plaça de la Vila, amb els Bordegassos de Vilanova i els Castellers de Terrassa, acompanyant els Castellers de Viladecans. A la mateixa hora, a la plaça Major de Palafolls, hi actuen els Castellers de Barcelona, els de Badalona i la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. I a la Bisbal del Penedès, també a les 6, Diada Nacional al carrer Doctor Robert, amb la colla local acompanyada dels Nens del Vendrell i els Minyons de l'Arbós.
5: Dissabte a les 6, a la plaça de l'Església de Gramunt, hi actuaran els Castellers de Lleida. A Sabadell, a la plaça Sant Roc, vigília de festa major amb els castellers locals. I a la mateixa hora, a la plaça París de Palma, diada d'aniversari dels castellers de Mallorca, que actuaran acompanyats dels al·lots de Llevant i els castellers d'Andorra.

0: A quarts de sis, a la plaça Esteve Ferrer d'Olot, els xerrics actuen amb els Segals d'Osona i els Marrecs de Salt. A Guissona, a les sis, podreu veure els Margeners, els Castellers de Cornellà i els de Cerdanyola a la plaça Major. I a Montcada i Reixac, a la plaça del poble de Terra Nostra, a les sis, hi actuarà la colla local.
1: També a les sis de la tarda, a la plaça de l'Església de la Pobla de Montornès, hi podreu veure els Castellers d'Altafulla. I a Sant Celoni, a quarts de set, els Castellers del Baix Montseny, els Matussers de Molins de Rei i la colla castellera de Figueres, que actuen a la plaça de la Vila.
0: I aquest dissabte a les 11, a la plaça Sant Martí de Prada, hi actuen els Pallagos del Conflent. A la mateixa hora, a Tortosa, els Castellers locals actuen a la plaça de l'Ajuntament. I a Sant Quirze del Vallès, a quarts de sis, hi podreu veure els Castellers de Sant Padó i els de Castellà del Vallès.
1: El resultat del cap de setmana casteller us l'explicarem diumenge a 3Cat Info, de 21 a 22 hores, a l'informatiu 3 Rondes.
2: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
3: Avui arrenca al municipi de Calders, al Moianès, la segona edició de les Arts en Marxa, un projecte que porta espectacles professionals a municipis de menys de 5.000 habitants que no tenen una infraestructura de teatre estable. La iniciativa consisteix a fer circular pel territori un camió amb un escenari desplegable i autosuficient, equipat amb els recursos de so, il·luminació i escenografia necessari per representar espectacles a places i espais públics. La gira portarà a 11 municipis l'espectacle Òpera per Tutti, dirigida per Edu Periques. L'objectiu és descentralitzar l'activitat cultural i ampliar públics, com explica Toni Albaladejo, responsable de la productora Anexa, impulsora del projecte.
4: Moltes vegades, què passa? Que per qüestions econòmiques, l'espectacle que arriba a un poble petit poder no té aquella qualitat que caldria. Aquí el repte és, esteu veient el mateix espectacle que ha estat, com per exemple, Òpera per Tutti, aquest espectacle ha estat en el Teatre Borràs, a dues temporades, plens. Vull dir que el mateix espectacle de Barcelona, amb la mateixa qualitat, el teniu al vostre poble.
3: Després de la prova pilot de l'any passat, la iniciativa es consolida aquest any i vol créixer.
4: La prova pilot va ser un èxit i molts pobles, tals que vam fer l'any passat, podrien repetir. Els hem dit, no, home, ara primer hem de fer gira per tot Catalunya i tant el Departament de la Generalitat com la Diputació de Barcelona com Bonàrea, que són els nostres patrocinadors, volen que aquest projecte sigui any rere any consolidat i cada vegada amb més propostes.
3: Les Arts en Marxa també visitarà Campdevànol, el Ripollès, Sant Llorenç d'Hortons, a l'Alt Penedès o Copons a l'Anoia, on s'acabarà la gira el 25 d'octubre.
5: I said something transpired between you. Something inappropriate.
3: El veterà director nord-americà Paul Schrader aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula, The Basics of Philosophy. Ahir la va presentar al Festival de Venècia fora de concurs. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
6: El director de la mítica cinta dels anys 80, American Gigolo, ens presenta un professor de filosofia que es retroba amb els fantasmes del seu passat més fosc quan entra a treballar en un nou institut. L'aparició sobtada de la víctima d'un abús que va cometre anys abans, quan tot just entrava la majoria d'edat, tormenta el pensador i el porta a una profunda crisi existencial on es barregen la culpabilitat, la repressió, el desig, el xantatge, la pulsió suïcida i el retiment de comptes amb la víctima i amb la família. Uns temes que Paul Schrader, que ha escrit el guió de la pel·lícula, va relligant al llarg del metratge amb les lliçons bàsiques de filosofia que el professor imparteix als estudiants i amb els seus apunts per escriure un llibre sobre el filòsof del segle XVII, Baruch Spinoza.
7: Qualsevol persona que treu a la llum un secret del seu passat té el subconscient el pensament «Crec que he canviat, però no m'han perdonat». I com que està escrivint un llibre sobre Spinoza, li diu, hi ha una pregunta que sempre t'he volgut fer, la gent pot canviar? Així que aquest és el tema, si vols dir-ho així, de la pel·lícula.
6: El protagonista Jack Houston diu que la cinta farà reflexionar els espectadors sobre les grans preguntes de la vida.
8: És un dels guions més brillants que he llegit i rellegit. L'estil del Paul, quan escriu, és tan bo perquè planteja una pregunta i no la respon. I aquest gran interrogant és, som capaços de canviar? I algú com el John ha de creure fermament que podrà canviar, perquè si no, ell és el monstre.
6: Al repartiment també hi ha noms com Sofia Boutella, Daniel Zobato o Bill Pullman.

0: Esports.
1: Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia. Acabat fa uns instants a la ciutat esportiva Joan Gamp per la roda de premsa de Hansi Flick, previ al partit de demà contra el València-Mestalla. El tècnic ha confirmat que Lamine Yamal avui no s'ha entrenat amb el grup a causa d'un cop, tot i així ha detallat que el davanter viatjarà a València i serà dubte fins demà per jugar a Mestalla. Ampliarem aquesta informació, però abans està en joc des de les 12 el derbi de la segona jornada de la Lliga F entre l'Espanyol i el Badalona Women. Anem fins a la ciutat esportiva Dani Jarque. Marc Andrés, bon dia.
3: Bon dia, fa escassos minuts que s'ha acabat aquesta primera meitat aquí a la ciutat esportiva de Nijarque amb empat a 0, Espanyol 0, Badalona Women 0. Un Badalona Women que ha acabat millor la primera meitat amb una ocasió força interessant de Sheila Guijarro, però que no ha aconseguit transformar, mentre l'Espanyol, la seva ocasió més clara, no ha estat dins del reglament, ja que li han anul·lat un gol per un fora de joc clar de Brown. La màxima preocupació o el màxim interès ara és saber l'estat de Sonia Majarín, que s'ha lesionat tot just abans d'acabar la primera meitat. Ha pogut tornar al terreny de joc, però ha abandonat el terreny de joc al descans acompanyada dels metges del Badalona Women. Per tant, hem d'estar pendents del seu estat quan comenci el segon temps. Tot just ara, com diem, empat a 0 al descans a la ciutat esportiva Dani Jarque. Tots dos equips, per tant, sumarien el seu primer punt en aquesta temporada, en aquesta jornada 2 de Lliga F.
2: Gràcies, Marc. I el Barça femení, per la seva banda, visita aquest vespre al camp del Sevilla amb les novetats d'Esme Brooks i de Kika Natzaret. Les blaugrana, per cert, ja saben quin serà el seu calendari a la fase Lliga de la Champions. Debutaran el 23 de setembre a casa, el Johan Cruyff contra el París. Després viatjaran als camps de la Roma i del Kiu Danès, rebran l'Ars i el Servet Suís l'11 i el 19 de novembre i tancaran la fase de la competició, aquesta fase Lliga, el 16 de desembre al camp del Bayern de Múnich.
0: 3CAT Info.
2: I tornant a la Lliga masculina, ho dèiem ara, el Barça ha fet aquest matí l'últim entrenament abans de visitar demà a la tarda el València-Mestalla. Ho ha fet amb Lamine Yamal al marge del grup a causa d'un cop i serà dubte fins al partit de demà, que començarà a 4:45 de la tarda, una hora abans a l'antena de la TDT de Catalunya Ràdio. Els blaugranes, si demà guanyen a Mestalla, seran líders de la Lliga en solitari després de la derrota del Madrid ahir per 1-0 al camp del Betis. Parrot, al minut 81, va fer el gol dels andalusos i Mbappé, al temps afegit, va fallar un penal. Mourinho, tot i la derrota, va lloar la feina dels seus jugadors i va minimitzar la del Betis.
4: Merecemos ganar claramente, pero el merecer no te da puntos. Enhorabuena al Betis que jugó para empatar y le salió el gordo.
2: Demà jugarà el Barça-Mestalla, també ho farà l'Espanyol. Els blanquiblaus rebran el Sevilla a l'RCD Stadium a les 9 del vespre. Avui es disputen ja 3 partits de primera: Atlètic Club Atlètic de Madrid, Rayo Racing de Santander i Villarreal Deportivo. Pel que fa a segona, el Girona juga aquesta tarda. Visita l'Sporting al Molinón a 4:45 de la tarda en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, mentre que el Sabadell, per altra banda, no jugarà fins dilluns. L'equip arlequinat rebrà el Còrdoba a la nova Creu Alta. I mentrestant, també en futbol, a la Primera Federació, avui 2 partits: el Sant Andreu Àguiles a 6:45 a Can Dragó i el Cartagena Nàstic a 6:45. I encara en futbol, per acabar la pàgina futbolística, dic que Catalunya Ràdio commemora avui els 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català. Va ser un Barça a les Palmes i el va fer Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona. Coincidint amb l'efemèride, l'antena digital de Catalunya Ràdio emet durant tot el dia algunes de les transmissions històriques de Puyal. Entre altres, s'emeten la final de Wembley i també les altres 4 finals de Champions guanyades del Barça. També partits destacats, com la victòria a Stamford Bridge o el 5-0 del Barça de Guardiola a Madrid. I mentrestant, en crònica poliesportiva, en ciclisme, l'equip Emirates ha anunciat que Tadej Pogacar no tornarà a córrer aquesta temporada. L'eslové, per tant, es perdrà el Mundial de Ciclisme en Ruta del Canadà de finals de setembre. I han anunciat també, l'equip Emirates, la renovació del corredor eslové fins al 2032. En paral·lel, a la Vuelta avui torna a la muntanya amb la 14a etapa. Són 154 quilòmetres amb un port de primera categoria al final, la Panadera. El mallorquí Enric Mas manté el mallot vermell de líder ara amb 1 minut i 45 segons d'avantatge respecte a Roglic.
0: Trescat Info.

0: Isabel Díaz Ayuso carrega contra el sistema de finançament i acusa el govern espanyol de voler comprar les eleccions a Catalunya i garantir que Salvador Illa i Pedro Sánchez es mantinguin al poder. La consellera Alicia Romero ha admès que hauran d'oferir alguna cosa a Junts per aprovar el sistema de finançament al Congrés. N'ha parlat al suplement de Catalunya Ràdio. Donald Trump considera que el conflicte bèl·lic amb l'Iran és una qüestió menor i rebutja qualificar de guerra els atacs intermitents durant mesos a l'Orient Mitjà. Avui l'exèrcit nord-americà ha bombardejat un petrolier iranià a l'illa de Kharg, un dels principals centres d'exportació de cru a l'estret d'Hormuz, segons informa la premsa del règim. Rússia ataca diversos punts d'Ucraïna just abans que arribin els enviats de la Casa Blanca a Moscou i Kiev per presentar-los un pla de pau. El Kremlin ha ignorat la petició ucraïnesa de parar l'ofensiva amb motiu de la visita i adverteix Washington que qualsevol proposta d'armistici ha de tenir sempre en compte la realitat sobre el terreny. Creixen un 42% les importacions de gas a Espanya des de Rússia a la primera meitat de l'any, abans que entri en vigor el veto europeu per la guerra a Ucraïna. La compra d'aquest combustible a Moscou ha compensat en part el que no s'ha pogut importar de Qatar, país perjudicat pel conflicte a l'Orient Mitjà. Ha estabilitzat l'incendi de Tordera al Maresme que ha obligat a confinar les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa. El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals, ha arribat als patis exteriors de diverses cases, però no ha afectat les edificacions. Els bombers hi treballen encara, però, amb 11 dotacions terrestres i 2 d'aèries. Molta atenció perquè aquest cap de setmana el risc d'incendi és molt alt a bona part de Catalunya. Els agents rurals activen el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem en 34 municipis de 10 comarques i també a gairebé 360 municipis de 32 comarques en perill molt alt.
1: Esports.
2: El davanter del Barça, Lamine Yamal, amb un cop, avui no s'ha entrenat amb el grup i serà dubte fins demà per enfrontar-se al València a Mestalla. Si els blaugranes demà guanyen, seran líders de la Lliga en solitari. Ahir el Madrid va caure per 1-0 al camp del Betis, Mbappé va fallar un penal en temps d'afegit i Mourinho va acusar els jugadors andalusos de ser massa murris. Els equips catalans de la Lliga F juguen avui la segona jornada, ara mateix al descans, Espanyol 0, Badalona Women 0. Al vespre el Barça visita el Sevilla a 9:15. I en ciclisme, l'equip Emirates ha anunciat que Tadej Pogačar no tornarà a córrer aquesta temporada. L'eslové, per tant, es perdrà el Mundial de Ciclisme en Ruta del Canadà de finals de setembre. Emirates també ha anunciat, atenció, la renovació de Pogačar fins al 2032.
0: Migdia amb sol, molta calor i només alguns núvols prims. Avui les temperatures es tornen a enfilar i de valent, tocant els 40 graus cap a ponent, i moltes màximes se situaran entre els 35 i els 38. Demà encara, calor intensa.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de la 1 del migdia. Us està parlant Jaume Brufau. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha atacat el model de finançament després de deixar la cadira buida a la reunió que l'ha aprovat. Díaz Ayuso afirma que l'objectiu de la nova llei és comprar les eleccions a Catalunya i garantir que Salvador Illa i Pedro Sánchez puguin mantenir-se al poder. Més detalls des de Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
3: Bon dia. Díaz Ayuso ha defensat la seva plantada a la reunió dels consellers d'Hisenda, tot i que ningú més al PP la va secundar.
4: Levantando persianas para apagar la fiesta nacionalista a 4 mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
3: I enmig de la polèmica per la compra d'un àtic de luxe amb diner públic que ella avui ha obviat, ha criticat així els polítics catalans.
4: Si tienen ellos los sueldos vitalicios, si son ellos los de las residencias oficiales, son ellos, miren los sueldos, miren cómo viven en Cataluña con embajadas, todo tipo de chiringuitos.
3: Ayuso ha amenaçat que farà el que calgui, diu, si el model s'acaba aprovant al Congrés, perquè insisteix a acceptar-lo. Seria, diu la presidenta madrilenya, pagar el deute de l'independentisme. Ho ha dit en l'acte de l'arrencada del curs polític del Partit Popular a Madrid, que ha acabat amb una intervenció del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha dit que es tracta d'un sistema de supervivència, no un sistema de finançament, i ha dit també que és una falta de respecte per als catalans i per la resta d'espanyols que s'hagi pactat directament amb Oriol Junqueras, líder d'Esquerra, perquè, segons Feijó, no governa i no és ningú.
0: Tània Tàpia, Madrid, gràcies. Bon dia.
3: Bon dia.
0: La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha admès que el Ministeri d'Hisenda

0: haurà de cedir alguna cosa a Junts si vol que els aprovi el nou sistema de finançament al Congrés. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio avui al matí, Romero ha expressat que té assumit que no serà la recaptació de l'impost de la renda que deixa molts diners a l'Estat, però que hi ha altres opcions.
1: Per exemple, en el debat que va haver-hi, molt llarg, dins del Consell de Política Fiscal i Financera, es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte, perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
0: I ha demanat també a Junts que plantegi esmenes per modificar el text durant el tràmit parlamentari. Romero insisteix que voldrien aprovar el nou model abans que s'acabi l'any perquè pugui entrar en vigor el 2027. Fins ara Junts, però, no s'ha mogut de la seva posició i ha reclamat el concert econòmic per a Catalunya, un nou model que el govern espanyol va pactar amb Esquerra i que preveu 21.000 milions d'euros més per a les comunitats, que Hisenda vol ampliar per compensar els territoris que no han quedat satisfets. Les comunitats del Partit Popular, també Astúries i Castella-La Manxa del PSOE, critiquen que és una cessió a Catalunya, però tot i això, ahir, a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, ningú es va sumar al boicot de Madrid, tot i que comunitats com el País Valencià i les Illes no descarten sumar-s'hi si s'acaba aprovant. Donald Trump resta ara importància al conflicte amb l'Iran i el qualifica de poca cosa. El president estatunidenc ha volgut minimitzar la disputa amb Teheran a poques setmanes de les eleccions crucials de mig mandat i assegura que s'estima més no qualificar-ho de guerra perquè, segons diu, no es tracta d'un assumpte important per als Estats Units. Ho ha afirmat avui de matinada des del despatx oval de la Casa Blanca, des d'on ha subratllat que han perdut la vida, només diu, 18 militars nord-americans.
2: Molta gent no en diu guerra. Jo dic que és un conflicte militar perquè és poca cosa per nosaltres. No és un tema important. Vam fer Venezuela i hem fet això. A Venezuela no van perdre cap soldat i aquí hem perdut 18 persones. A Vietnam van perdre 100.000 persones i en d'altres conflictes van ser desenes de milers.
0: Mentrestant, continuen els atacs a l'estret d'Hormuz. Diversos mitjans iranians asseguren que un petrolier iranià ha estat atacat amb míssils a prop de l'illa de Kharg, un dels centres neuràlgics de subministrament de petroli i on es processa el 90% de les exportacions de cru de l'Iran. L'agència del règim Nour News atribueix l'atac a míssils dels Estats Units. Després d'un mes de treva, els enfrontaments entre Washington i Teheran es van reprendre diumenge passat, després que els Estats Units ataquessin l'illa de l'Arak per destruir coets iranians. Aquesta setmana, el Pentàgon ha informat d'atacs contra una seixantena d'objectius militars pròxims a aquest punt estratègic. Rússia continuava atacant Ucraïna a poques hores de la visita dels enviats especials de la Casa Blanca a Moscou i a Kiev per intentar reprendre les converses de pau. Les últimes hores, atac rus que ha matat 4 persones al centre d'Ucraïna, a la regió de Dnipropetrovsk. Segons les autoritats ucraïneses, les víctimes eren treballadors d'una empresa industrial i Rússia també ha atacat de matinada diversos punts de la regió de Kiev, entre els quals un edifici residencial, sense fer-hi víctimes. El president ucraïnès havia demanat al Kremlin que parés els atacs durant tot aquest cap de setmana amb motiu de la visita que hi fan els emissaris de Washington, Steve Witkoff i Jared Kushner, que tenen previst de traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra, tant a Kiev com a Moscou. Les importacions de gas rus van créixer un 42% durant la primera meitat d'aquest any i és que Espanya va aprofitar els primers mesos del 2026 per comprar a Moscou, abans que entri en vigor el veto europeu, el gas rus. Amb l'estret d'Hormuz tancat, els mercats han de buscar, però, la manera d'emmagatzemar energia de cara als mesos de més fred a l'hivern. Núria Har.
3: Les importacions de gas rus han compensat les d'altres països com Qatar, que ho té difícil per exportar per la guerra de l'Iran. Per això l'estat espanyol ha augmentat les importacions de Rússia, que des de la patronal del gas rebaixen. El president de Cedigas, Joan Batalla, Catalunya Ràdio.
4: Rússia, en el que portem en el darrer any, representa el 14%. Històricament, en els últims 5 anys ha estat al voltant del 10% i la normativa fixa que fins a l'1 de gener els comercialitzadors que tinguin contractes a llarg termini podran fer, amb la qual és una possibilitat, una palanca que estan utilitzant per a complir.
3: Ara curt termini preocupen les reserves de gas de cara a l'hivern, però a mitjà i llarg termini el físic de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, Jordi Soler, alerta d'altres problemes com la demanda, que no para de créixer.
5: El mercat cada cop està més tensionat. Per tant, hi haurà un moment en què hi haurà un xoc. I si ho tenim clar, això, doncs comencem a fer els deures, no? El que no pot ser és continuar com sempre i quan arribi el que ha d'arribar, bueno, llavors ja veurem què fer.
3: Rússia ocupa la tercera posició de les importacions de gas. Al davant hi ha els Estats Units i Algèria. De fet, prop de la meitat del gas que es consumeix aquí prové del nord de l'Àfrica.
0: Poc més de 4 minuts i serà un quart de dues.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern espanyol prorroga fins al dia 22 els controls fronterers aeris i marítims a viatgers procedents d'Itàlia. Aquesta mesura es va activar ara fa un mes com a resposta a la decisió que havia pres el govern de Giorgia Meloni de suspendre temporalment l'espai Schengen amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta. Avui el butlletí oficial de l'Estat publica aquest allargament de la mesura que s'acabava dilluns. Especifica que l'activació està subjecta a una avaluació permanent i que pot quedar sense efecte abans de la data prevista si desapareixen les amenaces que van motivar que s'adoptés. L'ordre que signa el Ministeri de l'Interior apunta que la mesura no podrà ser prorrogada automàticament i que s'allargarà depenent de la seva necessitat i proporcionalitat. Mentrestant, a Ceuta continua el malestar social, polític, públic, 5 setmanes després de l'arribada massiva de totes aquestes persones. A la ciutat autònoma, la situació continua sense normalitzar-se i les crítiques de l'oposició a l'executiu de Pedro Sánchez es continuen endurint. Avui, el programa Solidaris de Catalunya Ràdio posa el focus en els joves marroquins de l'anomenada Generació Z, nascuts entre el 1990 i el 2010, alguns dels quals arribats a Ceuta aquest estiu. Ara fa un any es van manifestar contra la corrupció del govern de Rabat per reclamar millores en l'educació i també en la sanitat. Els solidaris han parlat amb l'Anas Baksain. És un jove marroquí de 23 anys. Viu a Girona. Va arribar a l'estat en pastera quan tenia 15 anys. Comparteix moltes de les experiències d'ara molts d'aquests joves que són a Ceuta.
7: Em dona una mica de pena perquè el Marroc deixa marxar molta gent jove que realment tenen moltes capacitats per fer créixer el país i tal. És com un mercat, diguéssim, de persones.
0: La historiadora i antropòloga Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOP, ha denunciat la instrumentalització dels joves en contextos migratoris.
8: Aquells que estan més descontents alhora són aquells que són més susceptibles o de caure, diguem, o de comprar aquests missatges, diguem, de promesa d'un encreuament de la frontera més fàcil en un determinat moment. I d'un dia per l'altre.
0: Amb el programa que avui porta per títol Ceuta i el destí dels menors, els solidaris en 7a i 9a temporada. L'emetrem avui a les 10 de la nit i el podreu recuperar sempre que vulgueu a la plataforma 3CAT. Últim cap de setmana de vacances per molts infants i joves. Dimarts torna el curs i tornem al mateix clima enrarit de protestes i vagues amb què es va acabar. A escoles i instituts d'infantil i primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules, segons ha fixat el govern amb els serveis mínims. En el cas de les escoles bressol, els serveis mínims seran del 33% de la plantilla i els centres d'educació especial la meitat del personal. Un 15% dels infants en edat escolar té algun trastorn del neurodesenvolupament. Els més habituals són els problemes d'aprenentatge, la dislèxia, però també el TDA, la discalcúlia o els trastorns del llenguatge, i cada cas necessita una resposta específica i diferent. Antoni Fortesa ens ha preparat una informació on explica aquesta realitat a 3 dies de començar el de rutines del nou curs escolar.
9: Tornar a l'escola pot ser especialment difícil per a infants amb aquests trastorns i no només pel canvi de rutines. Anna Sanz és pediatra i especialista en neurologia pediàtrica i metge de l'Institut Sonvia.
10: Són nanos que són molt conscients de que no se'n surten com la resta dels nanos, que esforçant-se més a vegades mai arriben a fer-ho bé com els altres, i llavors tornar a enfrontar-se amb aquesta situació que els genera angoixa, baixa autoestima, malestar emocional, es torna a començar.
9: La dislèxia, els trastorns de llenguatge o el TDA són els més freqüents a les aules.
10: Són nanos que si les coses es fan bé, es detecten aviat, tenen l'acompanyament que necessiten i les adaptacions. No hi ha cap motiu perquè no tinguin el seu títol de l'ESO, batxillerat i un ensenyament universitari, si volen.
9: En aquest procés de detecció i anticipació, el paper dels mestres és clau. Jordi Saladrigues, mestre d'Educació Especial, defensa la necessitat dels docents de conèixer bé la situació de cada alumne.
11: Cal un acompanyament molt personalitzat perquè no sempre un mateix mètode funciona per tots els alumnes. Per tant, és molt important la informació, el traspàs entre professionals i una personalització de la intervenció.
9: Els infants amb trastorn de l'espectre autista són un altre cas de la necessitat d'adaptar la resposta a cada alumne de forma individualitzada. Són casos menys nombrosos a les aules que els d'infants amb TDA o dislèxia. És el cas, però, de la filla de l'Èrica. La família ja fa dies que estan preparant la tornada a l'escola.
12: Hem de tirar molt de suports visuals, d'anticipació, de preparar-la, no? Doncs mira, aniràs a l'escola, ensenyar-li, no?, la foto doncs, de l'escola i anar-la anticipant fins que arriba el dia.
9: Al final, no hi ha una única manera de preparar aquesta tornada en infants amb trastorns neuroconductuals. La pediatra Anna Sanz apunta que, sobretot, el que cal és fer un bon acompanyament.
13: No entrar en aquella dinàmica de prepara't, que ara començaràs tercer i aquí hauràs d'estudiar molt, posar una mica la por al cos. No, al contrari, donar-nos que l'escola és un lloc fantàstic on anem a aprendre, on tenim companys, on ens ho passem bé i, sobretot, donar-li la seguretat de que si algú no funciona, l'ajudarem.
9: Conèixer bé cada infant, detectar les dificultats com més aviat millor i coordinar el suport de famílies i escola són les claus perquè pugui afrontar el curs amb més garanties.
6: 3CAT Info.
0: Controlant l'incendi que cremava a Tordera al Maresme i que ha començat en un autobús, s'ha estès cap a la superfície forestal. El foc ara ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals i ha arribat als patis exteriors d'algunes cases, però no les ha afectat. Protecció Civil ha enviat una nova alerta als mòbils per aixecar el confinament de les urbanitzacions Can Camps i Roca Rossa. Es demana mantenir la prudència i no acostar-se a la zona als bombers. Ja han retirat els mitjans aeris que hi treballaven, però hi mantenen activades 12 dotacions terrestres. Trànsit i temps ara. Connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
14: Bon dia, Jaume. Situació prou tranquil·la a aquesta hora. No obstant això, encara queden retencions i ho fan, per exemple, a la P7, a Gelida, en sentit sud. També a la C32, a Montgat, a Cabrera de Mar i també a Tordera, per enllaçar amb la G600, a Montgat i a Cabrera, evidentment, en sentit nord. A la C60, a Argentona, en sentit sud, per enllaçar amb la C32. A la C65, a Llagostera, cap a la costa. A N340, al Vendrell, en sentit sud, a l'N420, entre Móra la Nova i Móra d'Ebre, en tots dos sentits. També ja a l'àrea de Barcelona, tant a la C58 com a la C33, a l'altura de Montcada i Reixaca per entrar a Barcelona. A Barcelona, a la Ronda de Dalt, entre Montbau i Canyelles, en sentit Besòs, i també en sentit Besòs, a la Ronda Litoral, a l'altura de Montjuïc. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
14: Bon dia.
6: El temps.
0: Enric Agut.
15: Dia molt tranquil, dia molt estable i molt calorós. Un dia més, avui la calor serà molt intensa, sufocant per l'època de l'any. Ahir, divendres, va ser el dia de setembre. Més cal i registrat mai a Catalunya, mai vist fins ara. 77 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, amb més de 20 anys de dades, van batre un nou rècord per un mes de setembre. Barcelona va arribar al Fabra als 34,2, Vinebre als 42,5, Lleida als 39,9, també un rècord dels últims 86 anys. En el cas de Barcelona, el rècord és des de 1914, quan va començar la sèrie del Fabra. Demà diumenge es mantindrà la calor intensa, també dilluns, dimarts i dimecres comença a baixar, i dijous ja també ja podien tenir valors més normalitzats. Pel que fa al cel, sol avui, alguns núvols prims, també demà possiblement amb més intervals de núvols, i el mar en general força tranquil.
0: Les altes temperatures que estem tenint fan que Protecció Civil mantingui activada l'alerta del Procicat per calor intensa aquest cap de setmana, que coincideix amb una situació de perill elevat d'incendi forestal en diversos punts del país. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa, és el del perill extrem, en 34 municipis de 10 comarques, l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta, i també està activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill alt d'incendi en 356 municipis de 32 comarques. Els Mossos d'Esquadra van escorcollar ahir al vespre al pis de Manresa on viu un dels menors detinguts per l'homicidi de Carles Vilajosana, segons que han informat a aquesta emissora. L'operatiu el va comandar la Divisió d'Investigació Criminal i va comptar amb la participació d'efectius de la Brigada Mòbil i de la Policia Científica. Es va acordonar al carrer Santa Llúcia la recerca de nous indicis que permetessin reforçar les proves acusatòries contra els nois detinguts. Dimarts, el mateix dia de l'homicidi, els Mossos ja van fer un primer escorcoll en un local ocupat de la zona. Un dels menors detinguts estava en llibertat vigilada i l'altre també havia estat en aquest règim anteriorment, segons han confirmat fonts de la

0: Fiscalia. La llibertat vigilada, quan es tracta de menors, no suposa un seguiment policial, sinó que es basa en mesures de seguiment per part de professionals. Als menors de 15 i 16 anys se'ls havia detingut d'altres vegades per casos relacionats amb robatoris, violents i lesions. Un dels nois, de fet, hauria agredit amb arma blanca una altra persona a la mateixa zona de l'apunyalament mortal d'aquesta setmana. Des de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa asseguren que calen polítiques de seguretat més clares i un seguiment més estricte dels reincidents. Jaume Canudes n'és el president.
1: Hem de millorar la seguretat, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.
0: La investigació continua oberta. I a les últimes hores, el jutge ha enviat a presó provisional, comunicada i sense fiança, als pares del nen que va aparèixer mort a casa seva dijous a Santa Bàrbara, al Montsià. Els ha retirat la pàtria potestat dels altres tres fills. La causa està oberta per un suposat delicte d'homicidi, abandonament de menors i maltractament animal. Els Mossos van localitzar les restes del petit, de 18 mesos, després que l'avi denunciés la desaparició. Al pis també hi van trobar desenes de gossos, alguns de morts i d'altres desnodrits. En canvi, la dona detinguda per la mort del seu nadó, al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, al barcelonès, ha quedat en llibertat amb càrrecs. La jutgessa sí que li ha aplicat mesures cautelars com ara la retirada del passaport i la prohibició de sortir del territori i també l'ha obligat a presentar-se periòdicament al jutjat.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'actriu Victoria Luengo se situa al radar de Hollywood arran del seu paper protagonista, El ser querido. L'actriu mallorquina ha passat avui pel suplement de Catalunya Ràdio i ha explicat que el director nord-americà Steven Spielberg la va felicitar per la seva interpretació a la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen.
3: L'altre dia el Javier m'envia un missatge, perquè ens envien missatges de comentaris de gent de les pel·lícules, que diu de la peli, i m'envia un missatge on una persona diu, m'ha encantat, és molt crua, és absolutament dolorosa, és absolutament veritat, la peli és complexa, és valenta, Javier ja és una de les meves pel·lis preferides teves, i la Victoria Luengo està absolutament superbia, amb una honestedat interpretativa brutal. Firmat, estaven, i jo penso, no sé qui és. I li dic, Javier, qué bonito el mensaje, però qui és? I em diu, de un director que hizo una película, no sé si la viste, se llamaba Ete. I jo em vaig posar a plorar, Roger, perquè era Steven Spielberg, ha escrit el meu nom en un WhatsApp. Llavors jo vaig plorar perquè vaig dir, és el meu director, no sé com explicar-te, és el director que he mirat, que tot. Llavors que ell hagi vist la meva feina i l'hagi escrit en un WhatsApp i que li hagi flipat la peli, va ser absolutament al·lucinant, al·lucinant.
0: Tot plegat coincidint amb la preselecció del film com a candidat a ser nominat als Oscars juntament amb La Bola Negra i Los Domingos. Luengo també ha explicat que comença a fer passos a la seva carrera internacional i que ha rodat una pel·lícula en francès que s'estrenarà aviat. Un èxit que l'actriu està assaborint al costat del seu company d'escena, Javier Bardem.
3: Ma mare es va quedar planxada a terra quan va saber que treballaria amb el Javier Bardem. Llavors a ell això li va borrar tota mena de sinopsis sobre la pel·lícula. L'altre dia la vaig portar al Junket i va conèixer el Javier Bardem i estava i plorava. I el Javier li va dir, tens una filla meravellosa, és molt bona persona. Diu, ja no et parlo d'actriu, però ets molt bona persona. I ma mare plorant amb el Javier Bardem, encantada fent-se fotos. Llavors ella estava com eclipsada amb tot això.
0: El ser querido, ja des de fa uns dies a les sales de cinema.
2: 3CAT Info.
0: Poc més de 5 minuts i mig i seran 2:15.
2: Esports.
0: Roger Arnau, bon dia.
4: Bon dia. El Barça ha fet aquest matí l'últim entrenament abans de jugar demà a la tarda contra el València-Mestalla. Els blaugranes, si guanyen, poden ser líders en solitari. Anem fins a la ciutat esportiva Joan Gamper amb l'última hora. Roger Arbussà, bon dia. Bon dia, Roger.
5: Hola.
4: Sí, bon dia, Roger. Endavant.
5: Bon dia. El Barça, que s'ha entrenat avui sense Lamine Yamal, que ho ha fet en solitari, no ha saltat a la gespa amb els seus companys. Flick ha explicat que tenia un cop. Després de l'entrenament, Lamine li ha dit que està bé i, per tant, viatjarà a València i podrà jugar demà. Una altra cosa és que sigui o no titular. Per Flick, demà un partit dur, tot i que el rival sigui el València i, a més, amb l'avís del que li va passar ahir al Madrid.
6: I think when you see the game yesterday, Real Madrid also played well.
7: Si veus el partit d'ahir, el Madrid va jugar bé i va tenir bones ocasions, però el futbol és així i això pot passar. Nosaltres ens hem de centrar en nosaltres mateixos i jugar el nostre estil. Tothom ha d'estar

0: m'ha convençut. Demà serà molt difícil. Juguem a un quart de cinc i farà molta calor, però sense excuses, no serà fàcil.
1: And it's not easy there.
2: Per cert, que ja estan definits els capitans per aquesta pròxima temporada. Per aquest ordre seran Rafinha, Pedri, Eric, De Jong i Lamine. D'aquests cinc, Flick ha escollit els dos primers, Rafinha i Pedri, i la resta els ha votat al vestidor. L'equip viatja avui mateix cap a València. Abans el club farà pública la llista de convocats cap a les 6 de la tarda, en la qual, segons ha dit Flick, insistim, hi serà Lamine Yamal. També està previst que torni Gavi, ja recuperat, per jugar aquest partit demà a Mestalla a partir d'un quart de cinc.
3: Gràcies, Roger. I des de les 12, del migdia, està en joc el derbi de la segona jornada de la Lliga F entre l'Espanyol i el Badalona Women. Anem, en aquest cas, fins a la ciutat esportiva Dani Jarque. Marc Andrés, bon dia.
4: Bon dia. De moment, minut 17 de la 18 de la segona meitat aquí a la ciutat esportiva Dani Jarque. Empat a 0 entre Espanyol i Badalona Women en un partit on ara mateix el Badalona Women ha sortit millor a la segona meitat. Ha tingut algunes aproximacions, sobretot una clara de Maria Llompart, però de moment sense transformar-ho en gols, en un moment en què s'ha d'aturar el partit perquè Brown, la futbolista de l'Espanyol, necessita atenció mèdica, per tant, pendents també de la situació de la davantera de l'Espanyol. Això sí, de moment, com dèiem, no es mou el marcador a la ciutat esportiva Dani Jarque, 0-0 entre Espanyol i Badalona Women. Per tant, de finalitzar així, tots dos equips sumarien el primer punt de la temporada.
3: Gràcies, Marc. I, per cert, també el Barça femení, també a la Lliga F, juga aquesta tarda, visita aquest vespre, en concret al camp del Sevilla, amb les novetats d'Esme Brooks i de Quica Natzaret. Les blaugrana, per cert, ja saben quin serà el seu calendari a la fase Lliga de la Champions. Debutaran el 23 de setembre a casa contra el París. Després viatjaran als camps de la Roma i del Kiu danès. A continuació, rebran l'Arsenal i el Servet Suís l'11 i el 19 de novembre a casa i, finalment, tancaran aquesta fase de la competició el 16 de desembre al camp del Bayern de Múnich.
5: 3CAT Info.
3: I tornant a la Lliga masculina, ho dèiem ara, si el Barça demà empata o guanya a Mestalla, serà líder en solitari del campionat després de la primera derrota ahir del Madrid. Va perdre per 1-0 al camp del Betis. Perrot, al minut 81, va fer el gol dels andalusos i Mbappé, al temps afegit, va fallar el penal que hauria suposat l'empat a 1. El tècnic blanc, Mourinho, tot i la derrota, va lloar la feina dels seus jugadors i va minimitzar la del Betis.
6: Merecemos ganar, claramente. Pero el merecer no te da puntos. Enhorabuena al Betis que jugó para empatar y le salió el gordo.
3: Com el Barça, demà també jugarà l'Espanyol. Els blanquiblaus, en aquest cas, rebran el Sevilla a l'RCD Stadium a les 9 del vespre. Avui es disputen 3 partits més de primera. Atlètic Club Atlètic de Madrid a un quart de 5, amb Julián Álvarez a la convocatòria dels matalassers, el Rayo Racing de Santander a 2:15 i el Villarreal Deportivo a les 9. A segona, aquesta tarda, el Girona visita l'Sporting de Gijón al Molinón a un quart de 5 de la tarda, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Sabadell jugarà dilluns a casa contra el Còrdoba. També avui, 2 partits de primera federació, Sant Andreu Àguiles a 6:45 a Can Dragó i el Cartagena Nàstic a 6:45. Encara en futbol, expliquem també que Catalunya Ràdio avui commemora els 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català. Va ser un Barça a les Palmes i el va fer Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona. Coincidint amb l'efemèride, a l'antena digital de Catalunya Ràdio s'emetran durant tot el dia algunes de les transmissions històriques de Puyal.
7: Tocarà Soskov, parlarà Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman toca Soskov, farà Vaquero, pica Koeman, gol!
3: Entre altres, s'emetrà la final de Wembley de l'any 92 i les altres 4 finals de la Champions que ha guanyat el Barça. També partits destacats, com la victòria a Stamford Bridge i el 5-0 del Barça de Guardiola contra el Madrid. I més coses en crònica poliesportiva. En ciclisme, l'equip Emirates ha anunciat la renovació de Tadej Pogacar fins al 2032. També ha confirmat que el ciclista eslové no tornarà a córrer aquesta temporada i, per tant, es perdrà el Mundial de Ciclisme en Ruta del Canadà, que es disputarà a finals de setembre. I també dir que en bàsquet la selecció espanyola femenina, amb la catalana Mariona Ortiz, ha perdut fa uns minuts contra Mali 82-73 el segon partit de la jornada del Mundial Femení d'Alemanya. La jugadora de l'Uni Girona, Iliana Martín, ha fet 20 punts.

0: 3CAT Info.
1: Molt bon dia, són 2:45. A aquesta hora destaquem que Isabel Díaz Ayuso ha carregat contra el sistema de finançament i ha acusat el govern espanyol de voler comprar les eleccions a Catalunya i garantir que Salvador Illa i Pedro Sánchez es mantinguin al poder. La consellera Alicia Romero admet que hauran d'oferir alguna cosa a Junts per aprovar el sistema al Congrés. N'ha parlat al suplement de Catalunya Ràdio. Donald Trump considera que el conflicte bèl·lic amb l'Iran és una qüestió menor i rebutja qualificar la guerra amb els atacs intermitents durant mesos a l'Orient Mitjà. Avui l'exèrcit nord-americà ha bombardejat un petrolier iranià a l'illa de Kharg, un dels principals centres d'exportació de cru a l'estret d'Hormuz. I Rússia ha ignorat la petició ucraïnesa d'aturar la seva ofensiva i ha continuat atacant diversos punts d'Ucraïna just abans que arribin els enviats de la Casa Blanca a Moscou i Kiev per presentar-los un pla de pau. Des d'ara fins a arribar a les dues, entre diverses qüestions, farem atenció a les eleccions clau que demà estan previstes a l'estat federat alemany de Saxònia-Anhalt, on l'extrema dreta podria aconseguir per primera vegada formar govern a l'estat. Segons les enquestes, el Partit Alternativa per Alemanya s'acosta a la majoria absoluta, cosa que impediria formar un cordó sanitari en contra. I l'Hospital Bernat Jaume de Figueres, a l'Alt Empordà, ha començat a donar suport psicològic als professionals de la unitat de paliatius. Fins ara el servei se centrava en els pacients i en els familiars, però s'ha ampliat als professionals pel desgast emocional que els comporta la feina que fan. I en els esports, a aquesta hora, Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia.
1: Què destaques, Roger?
2: Perdó, Lamine Yamal avui no s'ha entrenat amb el grup a causa d'un cop, tot i que aquesta tarda viatjarà amb l'equip a València i demà podrà jugar a Mestalla, ho ha confirmat el tècnic Hansi Flick. Si els blaugrana demà guanyen al València, seran líders de la Lliga en solitari amb 3 punts més del Madrid, que ahir va perdre per 1-0 contra el Betis. I en joc ara mateix, a la Lliga F, l'Espanyol 0, Badalona Women 0. Tots dos equips busquen la primera victòria de la temporada.
1: Dia tòrrid a bona part del país, molta calor, canicular en alguns punts, els valors tornen a tocar els 40 graus i així continuaran, amb moltes màximes entre els 35 i els 38, i demà també. La presidenta de la Comunitat de Madrid ha atacat el model de finançament després de deixar la cadira buida a la reunió en què es va aprovar. Isabel Díaz Ayuso afirma que l'objectiu de la nova llei és comprar les eleccions a Catalunya i garantir que Salvador Illa i Pedro Sánchez puguin mantenir-se al poder. Madrid, Tania Tàpia.
3: Díaz Ayuso ha defensat la seva plantada a la reunió dels consellers d'Hisenda, tot i que ningú més al PP la va secundar.
4: Levantando persianas para apagar la fiesta nacionalista a 4 mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
3: I enmig de la polèmica per la compra d'un àtic de luxe amb diner públic, que ella avui ha obviat, ha criticat així els polítics catalans.
4: Si tienen ellos los sueldos vitalicios, si son ellos los de las residencias oficiales, son ellos, miren los sueldos, miren cómo viven en Cataluña, con embajadas, todo tipo de chiringuitos.
3: Ayuso ha amenaçat que farà el que calgui, diu, si el model s'acaba aprovant al Congrés, perquè insisteix a acceptar-lo. Seria, diu la presidenta madrilenya, pagar el deute de l'independentisme. Ho ha dit en l'acte de l'arrencada del curs polític del Partit Popular a Madrid, que ha acabat amb una intervenció del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha dit que es tracta d'un sistema de supervivència, no un sistema de finançament, i ha dit també que és una falta de respecte per als catalans i per la resta d'espanyols que s'hagi pactat directament amb Oriol Junqueras, líder de Esquerra, perquè, segons Feijóo, no governa i no és ningú.
1: La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha admès que el Ministeri d'Hisenda haurà de cedir alguna cosa a Junts si vol que els aprovi el nou sistema de finançament al Congrés. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio aquest matí, Romero ha expressat que té assumit que no serà la recaptació de l'impost de la renda, que deixa molts diners a l'Estat, però que hi ha altres opcions.
5: Per exemple, en el debat que va haver-hi molt llarg en el, dins del Consell de Política Fiscal i Financera es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
1: També ha demanat a Junts que plantegi esmenes per modificar el text durant el tràmit parlamentari. Ha insistit que voldrien aprovar el nou model abans que s'acabi l'any perquè pugui entrar en vigor el 2027. Fins ara, Junts, però, no s'ha mogut de la seva posició i reclama el concert econòmic per a Catalunya. El nou model que el govern espanyol va pactar amb Esquerra preveu 21.000 milions d'euros més per les comunitats, que Hisenda vol ampliar per

compensar els territoris que no han quedat satisfets. Les comunitats del Partit Popular, i també Astúries i Castella-La Manxa, del PSOE, critiquen que és una cessió a Catalunya, però tot i això, ahir a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, ningú es va

0: en poques setmanes de les eleccions crucials de mig mandat i assegura que s'estima més no qualificar-lo de guerra perquè, segons ha dit, no es tracta d'un assumpte important per als Estats Units. Ho ha afirmat avui de matinada des del despatx oval de la Casa Blanca, des d'on ha subratllat que hi han perdut la vida, només, diu, 18 militars nord-americans.
1: Molta gent no en diu guerra. Jo dic que és un conflicte militar perquè és poca cosa per nosaltres. No és un tema important. Vam fer Venezuela i hem fet això. A Venezuela no van perdre cap soldat i aquí hem perdut 18 persones. A Vietnam van perdre 100.000 persones i en d'altres conflictes van ser desenes de milers.
0: Continuen els atacs a l'estret d'Hormuz amb diversos mitjans iranians que asseguren que un petrolier iranià ha estat atacat amb míssils a prop de l'illa de Kharg, un dels centres neuràlgics de subministrament de petroli i on es processa el 90% de les exportacions de cru de l'Iran. L'agència del règim, Nour News, atribuï l'atac a míssils dels Estats Units. I Rússia continua atacant Ucraïna a poques hores de la visita dels enviats de la Casa Blanca a Moscou i a Kiev per intentar reprendre les converses de pau. Les últimes hores, un atac rus ha matat 4 persones al centre d'Ucraïna, a la regió de Dnipropetrovsk. Segons les autoritats ucraïneses, les víctimes eren treballadors d'una empresa industrial. Rússia també ha atacat de matinada diversos punts de la regió de Kiev, entre els quals un edifici residencial, però no hi ha hagut víctimes. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky havia demanat al Kremlin que aturés els atacs durant el cap de setmana, amb motiu de la visita dels emissaris de Washington, Steve Witkoff i Jared Kushner, que tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Kiev com a Moscou.

0: Dos coses i mitja dues. Eleccions regionals clau a Alemanya demà. A l'estat federat de Saxònia-Anhalt, on les enquestes pronostiquen una majoria absoluta per la formació d'extrema dreta alternativa per a Alemanya. Es tracta d'un estat on l'economia és més dinàmica i ha crescut més que la majoria de regions alemanyes, i on bona part de l'empresariat tremole davant de l'escenari que la ultradreta pugui manar, cosa que no ha fet mai a la regió. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
1: El programa electoral d'Alternativa per Alemanya parla poc de temes empresarials o industrials. Que cal eliminar burocràcia o abaratir l'energia ho diuen tots els partits, també l'extrema dreta. Però hi ha altres aspectes que amoïnen més. Marco Langhoff, president de l'Associació Empresarial de Saxònia-Anhalt.
2: Pors en tenim un munt. Una sortida voluntària de la Unió Europea, per exemple, seria un harakiri. A això s'hi afegeix el rebuig a la migració aliena a la nostra cultura. És la noia polonesa que he contractat per la comptabilitat d'una altra cultura? És una especialista de Malàisia aliena a la nostra cultura? Si aquesta no ho és, qui? Però a mi ningú m'ha de prescriure qui puc contractar i qui no.
1: Fa mesos que l'envien a l'Estat Federal està enrarit, i això ja té conseqüències, quan l'extrema dreta encara no ha guanyat. Thomas Bockmeier, professor d'Economia i president de la Cambra de Comerç de Saxònia-Anhalt.
3: Un hoteler amb 100 treballadors que són originaris de 10 o 12 països diferents. Aquest sí que s'amoïna quan sent a parlar de remigració i coses similars. Aquest hoteler m'explicava que ara ja té cancel·lacions. Gent que truca i que diu, els últims 3 anys hem vingut a la tardor, no s'ho prengui malament, però aquest cop no vindrem.
1: L'empresariat de Saxònia-Anhalt el que demana és un govern estable. Tampoc els agrada un govern amb l'extrema esquerra. Afirmen que les posicions radicals no són bones per fer negocis.
0: I a França ha començat el curs polític amb la mirada posada a les eleccions presidencials de la primavera que ve, amb una possibilitat alta que per primera vegada l'extrema dreta arribi a l'Elisi. Per l'arquitectura política de França i pel pes que té al món, un cap d'estat de reagrupament nacional tindria més poder i influència que la Itàlia de Meloni o l'Hongria d'Orban. La nostra corresponsal a París, Isabel Galí, ha entrevistat el periodista i analista Edwin Flenel, excap de redacció de Le Monde i fundador de Mediapart, referent en periodisme d'investigació. I aquestes han estat les seves principals reflexions.
4: Com una ruleta russa.
5: Le second tour d'une présidentielle.
6: Ens trobarem a la segona volta de les eleccions presidencials i és una ruleta russa on tot pot bascular. L'extrema dreta pot prendre la presidència de la República a França sense necessitat de fer un cop d'estat i té molts més poders que Hongria, quan Orban era al poder, que Alemanya, si arribés al poder, que la Gran Bretanya, que Espanya, si Vox fos al poder, o que Itàlia, on la senyora Meloni és al poder.

0: President té tots els poders excepcionals, verticals, inclosos els articles de la Constitució que permeten suspendre la democràcia.
1: La dreta tradicional es pot adaptar a la nova situació, com ja ha succeït en el passat.
0: El règim nazi no es va haver d'imposar a França. Van ser les mateixes elites les que van fer suïcidar la República i van acceptar la col·laboració. La resistència va ser totalment minoritària. Els alts funcionaris i la burgesia francesa no eren feixistes ni nazis, eren pataïnistes, seguidors del general col·laboracionista Pétain. Era aquella burgesia que vol defensar els seus interessos, que té prejudicis antisemites i que el que vol és sobreviure. És l'epopeia de De Gaulle, que prové una mica d'aquest món, la que d'una manera quixotesca salvarà la dreta francesa de si mateixa.
2: I va salvar la dreta francesa d'ell-même.
1: Macron ha fet perdre l'estendard de França com a defensor de llibertats i drets humans.
2: La France est membre permanent du
0: França és membre permanent del Consell de Seguretat. És l'únic país europeu que pot plantar cara als Estats Units d'Amèrica. És el país on es va proclamar l'actual Declaració dels Drets Humans el 1948. I, tot i això, avui no parla el món sobre Gaza, sobre Palestina. No imposa sancions, no pren una posició ferma contra Trump, contra Putin, fins i tot a l'inici del seu mandat. Macron va mostrar certa debilitat envers Putin pel que fa a Ucraïna. França no està complint el que es diu que és.
1: El concepte d'il·limitisme, la incapacitat dels poderosos de posar-se límits.
2: Il nous faut défendre la force de la faiblesse.
0: Hem de defensar la força de la debilitat, la consciència de la fragilitat de la humanitat, de la fragilitat del món i la vida, contra el que veiem dels nostres ulls, l'exacerbació del poder, la catàstrofe del poder. L'il·limitisme, he acunyat aquest neologisme per descriure el que representen Trump, Putin, Netanyahu, la Gran Amèrica, el Gran Israel, la Gran Rússia, només la llei del més fort.
3: Trescat Info.
4: Barcelona es converteix des d'avui en l'epicentre mundial de la medicina respiratòria perquè durant 5 dies presenta els darrers avanços en recerca, prevenció, diagnòstic i tractament de malalties respiratòries en un congrés on hi participen gairebé 20.000 professionals d'arreu del món, entre pneumòlegs, investigadors i científics. A l'edició d'aquest any es presenten avenços en matèria de detecció precoç, estudis sobre com el canvi climàtic i la contaminació impacten a la salut pulmonar i també novetats en intel·ligència artificial i salut digital. El congrés l'organitza l'European Respiratory Society i es fa al recinte de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. És la quarta vegada que Fira Barcelona acull aquest congrés després de les edicions del 2010, el 2013 i el 2022. I a Figueres, l'Hospital Bernat Jaume, a l'Alt Empordà, comença a donar suport psicològic als professionals de la unitat de paliatius, un servei que se centrava fins ara als pacients i familiars i que s'amplia als professionals pel desgast emocional que això els suposa. Girona, Núria Peraire.
5: Els professionals poden patir el que es coneix com a fatiga per compassió, que neix de l'empatia que senten vers el patiment dels altres. Ho explica la directora de la unitat de paliatius, Esther Celda.
6: Diguem-ne que la fatiga per compassió és un preu. És un preu que pagues per la satisfacció de la compassió, és a dir, perquè t'agrada la feina que fas, però això et pot provocar un cost i un preu personal.
5: Durant les reunions d'equip, la psicooncòloga de la Fundació Oncolliga, Victòria Comas, va adonar-se que els professionals també requerien d'un suport i es va posar en marxa un servei on poder parlar-ne, on veure que no estan sols i on se'ls donen pautes per cuidar-se, com la de fer petits actes per deixar el patiment a la feina.
7: S'ha de deixar la feina, no? Tot el que ens hagi afectat aquell dia i parlar-ho amb un company abans de marxar. Doncs aquí és també fer aquesta educació de, és important de deixar-ho abans de marxar i a la nostra vida personal. Això sí que ho he vist, de que s'ha anat posant en pràctica moltes vegades de trobar petites espelmes enceses, de trobar petits gestos rituals d'autocura i de, per poder seguir sostenint aquestes situacions.
5: A la unitat hi treballen una vintena de professionals en diferents torns, en el que portem d'any han atès un centenar de pacients.
3: 3CAT Info.
4: Gairebé passa un minut de 2:45. Connexió amb l'equip viari. Trànsit a aquesta hora. Bon dia, Carmina Malagarriga.

0: Bon dia, Jaume. Doncs poques retencions a aquesta hora. A l'AP7 en trobem a Gelida en sentit sud, a la C32 a Cabrera de Mar en sentit nord, a la C60 a Argentona en sentit sud per enllaçar amb la C32, també tant a la C58 com a la C33 a Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la Ronda de Dalt a l'altura de Canyelles en sentit Besòs i a la Ronda Litoral a l'altura de Montjuïc en sentit Besòs i a la Barceloneta en sentit Llobregat. Fins aquí la informació viària.
1: Gràcies, Carmina. Bon dia.
0: Bon dia.
1: El temps. Enric Agut.
2: Dia molt calorós, avui calor intensa o molt intensa, calor sufocant, un dia de calor canícula, repetirem novament algunes xifres, molt possiblement de 40 graus a ponent interior de les Terres de l'Ebre, moltes màximes a l'interior entre 35 i 38 a la costa, alguns valors podrien arribar a 34 o 35, nombroses comarques aquesta tarda estan amb avís de calor a Catalunya, calor intensa, sufocant, ahir va ser el dia de setembre i divendres més calent registrat mai a Catalunya, 77 estacions del Metrocat amb més de 20 anys de dades van batre un nou rècord per aquest mes mai vist fins ara. A Barcelona es va arribar als 34,2, Vinebre als 42,5, per posar uns exemples. A hores d'ara ja s'arriba als 36 graus, per exemple, al Montmell, a Cabanes, 35 a Vallirana, també a Caldes de Montbui, molta calor. Demà, diumenge, es mantindrà també. Dilluns, dimarts, baixa una mica la temperatura, però molta calor serà a partir de dimecres, quan la temperatura sí que baixarà ja de forma sensible i més dijous. Sol avui, també demà, al mar tranquil.

0: Aitana va seduir ahir el públic que va anar al seu concert al Sant Jordi en el primer dels quatre concerts que la cantant farà al Palau. Ahir va fer ballar i cantar als seus seguidors durant 3 hores amb els seus temes del seu quart àlbum, però també molts altres èxits anteriors. Ho vam seguir amb la Montse Pujol.
1: Aitana va fer-se seu al públic que ahir omplia el Sant Jordi des del primer moment que va sortir a l'escenari. Vestida de rosa i amb unes botes exultants altes, va interpretar una trentena de temes del seu quart àlbum, El Cuarto Azul, i els seus èxits anteriors. Les seves seguidores i seguidors ens explicaven abans del concert per què els ha agradat tant la cantant de Sant Climent de Llobregat.
2: Mira, nosaltres la seguim des de OT 2017. Llavors, mos encanta. I mos agrada la seva naturalitat i la seva veu. Molt, la seva veu mos encanta.
3: A mi, per exemple, el que transmet quan canta i els sentiments que expressa quan canta.
4: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt. Sí, sí, jo crec que és... transmet alguna que no en transmet les altres, aquesta connexió, saps?
1: Els temes La xica perfecta, Connexió psíquica i Superestrella van tancar el concert. Aitana tornarà a actuar aquest dissabte al Sant Jordi, dilluns i dimarts, i després anirà uns dies a Madrid i iniciarà una gira per Llatinoamèrica i els Estats Units.
5: L'esport és competició, però també són històries d'ara i de sempre.
6: Rècords és l'espai de documentals radiofònics sobre l'esport de Cat Ràdio.
5: Històries explicades en profunditat, sense pressa, a partir de testimonis directes.
6: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
7: 9 de novembre del 2025, Manchester City-Liverpool. Duel que suposa el partit 1000 a la carrera de Josep Guardiola i Sala com a entrenador. Una trajectòria començada el 2007 que, a poc, s'endú la lloança d'amics, coneguts i enemics.
8: Que Guardiola tiene algo especial, sobre todo para ver los partidos, para prepararlo y para comunicarlo.
9: O sea, acababa ocurriendo lo que él te decía todo, que iba a ocurrir.
8: Todo.
10: Un número uno, un referente, un entrenador único, con mucha personalidad y... una persona que ha innovado en el mundo del fútbol. Tengo la suerte de ser amigo.
11: Josep Guardiola es un entrenador fantástico de fútbol. Un entrenador fantástico de fútbol, yo repito.
12: Quiere decir que lo que está Barcelona haciendo los últimos 7-8 años casi ha aleccionado al mundo entero.
7: Nascut el 18 de gener del 1971, comença a entrenar el Barça B, lluny del focus mediàtic, però amb una manera de treballar que s'ha mantingut.
13: Era un mateix. Això sí que era un mateix. Molt maniàtic, o sigui, quan arriba a la banqueta col·loca, tipus Nadal, les dues ampolles ben posades, Guardiola en estat pur, o sigui, no parava. Al costat seu estava Tito Vilanova.
7: Amb el Barça B va guanyar la Lliga de Tercera Divisió,

0: Bé, l'ascens a la segona B, i l'estiu del 2008 Joan Laporta pren la decisió de donar-li les claus del primer equip a Guardiola per substituir Frank Rijkaard.
1: Miri, jo el que li puc dir és que la decisió de posar el Pep com a entrenador del primer equip del Barça va ser una decisió molt encertada. Teníem unes grans expectatives de que sortiria molt bé. Tot i així, la realitat va superar les expectatives que teníem. El Pep ho va fer tan bé i va poder dirigir tant de forma magistral en aquell equip que ho va guanyar tot i que va fer la temporada perfecta, que va fer que la realitat superés totes les expectatives que teníem.
0: La temporada perfecta i un Barça històric que 17 anys després encara es recorda per tot el que va aconseguir, però sobretot per com ho va aconseguir. L'aventura de Guardiola continua a Múnich per entrenar un Bayern que venia de guanyar el triplet. Tot i els dubtes, Guardiola segueix innovant i evolucionant.
2: En Philipp Lahm i en David Alaba, perfectes laterals per jugar per dintre, perquè tots dos podien jugar d'interiors, i podien jugar d'extrems, podien jugar de tot. I es va pensar no perquè treure rendiment a aquests jugadors, sinó es va pensar més que tot per contrarrestar una de les virtuts que tenen tots els rivals a Alemanya, que és que les transicions són molt ràpides, els contraatacs són molt ràpids. O sigui, ells perden bola i t'ataquen 5 jugadors. Per què? Perquè tenen una capacitat física molt gran.
0: Tot i la falta de Champions, Guardiola domina com ningú el futbol alemany i es prepara per a un nou repte, el Manchester City. A Anglaterra li tenien ganes.
3: Se veía que había una sensación de ver de querer ver jugar al Manchester City de Pep Guardiola, a ver si iba a poder llegar a asemejarse un poquito al Barcelona, al Bayern Múnich.
0: I tant el joc com els resultats van donar la raó a Guardiola. 6 Premiers en 7 temporades, la primera Champions de la història del City, i trencant rècords del futbol anglès, uns èxits que han canviat el món del futbol.
4: Sí, después me encontré mucho Guardiola por ahí, ¿viste? Y te da cuenta de lo que hicimos, lo que fue eso.
5: Claramente el mejor entrenador que has tenido.
4: Sin duda que Guardiola tiene algo especial, sobre todo para ver los partidos, para prepararlo y para comunicarlo, por cómo te lo transmitía.
0: 1.000 partits, 72% de victòries, 40 títols i una empremta inesborrable. Ara bé, hi ha espai per a 1.000 partits més com a entrenador?
6: 8 anys més no crec que sigui. No crec. Som masses, però mai se sap, però no crec. No crec que farem 1.000, però ja n'hi ha prou. Tampoc quan vaig començar pensaríem que això, no? Que hem estat 1.000. Ha estat sent divertit, ha sigut molt xulo i res, continuar i fins que bàsicament tu diguis que ja n'hi ha prou.
0: Voleu conèixer més a fons la trajectòria d'un entrenador de llegenda? Això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio. Podeu trobar el documental sencer a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
7: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
8: Rècords, a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
9: Un espai a Marc Andrés.
7: Esports.
9: Fins a les dues amb en Roger Arnau. Bon dia.
10: Bon dia. Comencem amb esport en directe perquè des de les 12 està en joc el derbi de la segona jornada de la Lliga F entre l'Espanyol i el Badalona Women. Recta final del partit. Anem fins a la ciutat esportiva. Dani Jarque, Marc Andrés, bon dia.
0: Bon dia i tenim novetats al marcador aquí a la ciutat esportiva. Dani Jarque, perquè ha marcat el Badalona Women, ha marcat Maria Llompart al minut 89 de partit amb una bona jugada de Paula, que l'ha cedit per la seva companya, i Maria Llompart, que ha superat Salvador per posar el 0-1 al marcador. Un resultat que evidentment donaria els primers punts de la temporada al Badalona Women, la primera victòria, i per contra un Espanyol que veu com per segona jornada consecutiva se li escapa un punt a les acaballes. La setmana passada de base al temps afegit, aquesta vegada el gol puja al marcador al minut 89. De moment, però, minut ara mateix 47 de la segona meitat, se n'han afegit 6, per tant en queden 4. Espanyol 0, Badalona Women 1.
10: Gràcies, Marc. I per altra banda, el Barça femení juga aquesta tarda, aquest vespre, al camp del Sevilla amb les novetats d'Esme Brooks i de Kika Natzaret. Les blaugrana, per cert, ja saben quin serà el seu calendari a la fase Lliga de la Champions. Debutaran a la màxima competició continental el 23 de setembre a casa contra el París i tancaran aquesta fase el 16 de desembre al camp del Bayern de Múnich.
7: 3CAT Info.
10: I mentrestant, el Palau Blaugrana acull aquest cap de setmana la Supercopa de Futbol Sala. Avui es disputen les semifinals. El Barça jugarà a la tarda contra el Jaén a partir d'un quart de cinc, però ara mateix també està en joc la primera semifinal entre el Pozo Múrcia i el Palma. Anem fins allà. Última hora, Francesc Ripoll, bon dia.
11: Bon dia, i aquesta semifinal que donaria el possible rival del Barça en una hipotètica final. Estan jugant el Pozo i el Palma, com deies, i està guanyant el Palma per un gol a 3 superior l'equip balear, que ha guanyat 3 lligues de campions consecutives, però que encara no ha guanyat cap títol estatal. Com dèiem, aquest partit abans d'arribar al descans, i el Barça, que jugarà el seu partit a partir d'un quart de 5 de la tarda contra el Jaén, un Jaén que va ser l'equip que va eliminar el Barça a les semifinals de la Copa del Rei i també va derrotar a la final de la Copa d'Espanya la temporada passada, tots dos a la tanda de penals. 5 i mig per arribar al descans al Palau, al Pozo de Múrcia. 1, Palma 3.
10: Gràcies, Francesc. I parlem ara de futbol, perquè el Barça ha fet aquest matí l'últim entrenament abans de jugar demà a la tarda contra el València-Mestalla. Lamine Yamal, amb un cop, avui no s'ha entrenat amb el grup, tot i que aquesta tarda viatjarà amb l'equip a València. Hansi Flick, en roda de premsa, ha confirmat que Lamine està bé i que demà estarà a punt per jugar a Mestalla. Si els blaugrana demà guanyen el València, seran líders de la Lliga en solitari amb 3 punts més que el Madrid, que ahir va perdre 1-0 al camp del Betis. De l'ensopegada blanca n'ha parlat Hansi Flick a la prèvia del partit.
12: I think when you see the game yesterday, Real Madrid also played well.
13: Si veus el partit d'ahir, el Madrid va jugar bé i va tenir bones ocasions, però el futbol és així i això pot passar. Nosaltres ens hem de centrar en nosaltres mateixos i jugar el nostre estil. Tothom ha d'estar-ne convençut. Demà serà molt difícil. Juguem a un quart de cinc i farà molta calor, però sense excuses, no serà fàcil.
12: And it's not easy there.
10: Per cert, el Barça ha fet oficial el nom dels capitans de l'equip aquesta temporada. Seran, per aquest ordre, Rafinha, Pedri, Eric García, Frenkie de Jong i Lamine Yamal. Flick ha escollit els dos primers, Rafinha i Pedri, i la resta els han votat els jugadors. I ara ho dèiem, la primera derrota del nou Madrid de Mourinho va arribar ahir a la nit contra el Betis al camp de la Cartuja, 1-0. El gol del Betis el va fer Parrot al minut 81 i Mbappé, al temps afegit, va fallar un penal que hauria suposat l'empat a 1. Mourinho, tot i la derrota, va lloar la feina dels seus jugadors i va minimitzar la del Betis.
14: Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naif. Los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos.
10: Demà juga el Barça, com ho hem dit, i també ho farà l'Espanyol. Els blanquiblaus reben el Sevilla a l'RCD Stadium a les 9 del vespre. Avui 3 partits, Atlètic Club Atlètic de Madrid, Rayo Racing de Santander i Villarreal Deportivo. Mentre que segona, el Girona aquesta tarda, a partir d'un quart de 5, visita l'Sporting de Gijón al Molinón, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Sabadell jugarà dilluns contra el Còrdoba a la Nova Creu Alta. Per altra banda, Catalunya Ràdio avui commemora els 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català. Va ser un Barça a Les Palmes i el va fer Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona, coincidint, per tant, amb aquesta efemèride, a l'antena de digital de Catalunya Ràdio, s'emeten durant tot el dia algunes de les transmissions històriques de Puyal.
15: Més que preta per a Messi, immens Messi, encara Messi,
10: entre altres partits destacats com aquest contra el Getafe i també les finals de Champions, la de Wembley 92 i les altres 4 finals de Champions guanyades pel Barça. També partits destacats com la victòria a Stamford Bridge o el 5-0 del Barça de Guardiola contra el Madrid. A més, Catalunya Ràdio també estrena Puyal 50. És un nou episodi del podcast documental Records, que ja està disponible a l'app, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a també a la plataforma 3CAT.
7: Catalunya Ràdio.
16: Feijóo i Díaz Ayuso surten en tromba contra el sistema de finançament. Bon dia, són les dues.
7: Catalunya migdia. Edita i presenta David Casablancas.
17: Eso no es ningún sistema de financiación, es un sistema de supervivencia.
18: Para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
16: L'endemà del pacte de mínims, el nou sistema, pendent encara de passar pel Congrés, el líder del PP i la presidenta madrilenya han fet un acte junts a Madrid amb tot el morbo que això suposa arran de la compra d'un àtic de luxe en diners públics. I el to que han emprat era, d'alguna manera, el que es podia esperar, Tania Tàpia.
19: Sí, Madrid es va quedar sola en el boicot a la reunió que va aprovar el nou finançament. Ningú més, el PP, la va seguir, però avui Ayuso ha tret pit de la decisió i ha atacat fins i tot els polítics catalans, diu, pel seu nivell de vida i sous, i ho fa en un dels moments més complicats, encerclada per la polèmica de la compra de l'àtic. Tot i aquest mal moment, el que passa, Feijó li ha fet costat en l'arrencada del curs polític del PP madrileny i ha carregat també contra un model, diu, cuinat amb Esquerra perquè ella i Sánchez puguin seguir governant.
16: De finançament també n'ha parlat Alicia Romero, ho ha fet el suplement. La consellera d'Economia ha admès que el govern espanyol haurà d'oferir alguna cosa a Junts. Romero no contempla la recaptació de l'impost de la renda, però sí diu altres opcions.
20: Es va parlar molt de població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte, perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori.
16: Feijó i Ayuso, que han carregat contra Pedro Sánchez pel finançament, i també per Ceuta. Sobre això tenim una novetat, que us expliquem de seguida. El govern espanyol ha anunciat que pren el control del port de la ciutat autònoma per ubicar-hi un miler de migrants. De la crònica internacional, Rússia continua atacant Ucraïna en plena visita dels emissaris de Donald Trump a Moscou. Hi ha diversos morts en un seguit de bombardejos. Trump, per cert, que ha relativitzat la magnitud de la guerra a l'Orient Mitjà.
21: A lot of people don't call it a war. I call it a military conflict because it's small potatoes for us.
16: Molta gent no en diu guerra, jo li dic conflicte militar perquè és poca cosa, ha dit el president nord-americà. Això mentre els atacs al voltant de l'estret d'Hormuz continuen. En aquest informatiu us explicarem també que a Espanya es fan més pagaments en efectiu que amb targeta, un 57% concretament, per sobre de la mitjana europea. Ho diu un estudi a una vintena de països del continent d'una plataforma que defensa l'accés als diners en metàl·lic.
22: Les persones mayores no tienen un buen conocimiento del funcionamiento de los sistemas electrónicos, las personas discapacitadas y luego la población rural por el hecho de la necesidad de la asistencia de los cajeros.
16: I en l'últim tram de l'informatiu, molt de cinema.
23: El retrato de la infanta debe llegar a su destino. Para garantizar el matrimonio.
16: Anirem a Venècia, tercer dia del festival, i l'Òscar Callau ens parlarà de les Índies. És una road movie amb coproducció catalana situada al segle XVIII, en una Europa devastada per les guerres i les revoltes antiborbòniques. I encara de cinema, pel suplement ha passat Victoria Luengo, l'actriu que protagonitza amb Javier Bardem El ser querido, que ha rebut tot tipus d'elogis per la seva interpretació, entre altres.
24: I la Victoria Luengo està absolutament superbia, amb una honestedat interpretativa brutal. Firmat Estaven, i jo penso, no sé qui és. I li dic, Javier, qué bonito el mensaje, pero ¿qui és? I em diu, de un director que hizo una película, no sé si la viste, se llamaba E.T. I jo em vaig posar a plorar, perquè era Steven Spielberg.
16: A dos quarts de tres arriba el Catalunya Migdia Esports. Què ens expliques, què ens explicaràs, Oriol Rodríguez? Molt bon dia.
25: Molt bon dia, que avui fa 50 anys de la primera transmissió del Barça en català, de la primera transmissió d'en Puyal. Reviurem alguns dels millors moments. També sentirem el tècnic del Barça, Hansi Flick, abans del València-Barça demà, i les primeres excuses de Mourinho en el seu retorn a Madrid amb la derrota ahir al camp del Betis. A la Lliga Femenina s'ha acabat ara, per cert, l'Espanyol 0, Badalona Women 1.
16: Situació a les carreteres a aquesta hora, equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
26: Bon dia, David. Després d'un matí prou tranquil, a aquesta hora queden punts de retencions a la C60 Argentona en sentit sud, per enllaçar amb la C32, a la C58 a Montcada i Reixac cap a Barcelona i a la Ronda Litoral de Barcelona des de la Barceloneta en sentit Llobregat. Això és tot des de l'equip viari.
27: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
16: Fa molta calor, alertes activades, temperatura rècord en un mes de setembre, el risc d'incendis molt alt a diverses comarques de Catalunya i pinta, Enric Agut, bon dia, que aquesta tònica es mantindrà tot el cap de setmana, oi?
28: Doncs sí, es manté tot el cap de setmana. Avui i demà, molta, molta calor. Ara mateix arriba als 39 graus al pantà de Siurana, 38 a Vinebre, i ja hem tingut algun nou rècord. Per exemple, a Barcelona, amb avui ja portem 4 dies consecutius de rècord. S'ha arribat als 35,2, superant per un grau el rècord d'ahir. Avui alguna xifra pot tocar els 40, a Ponent, a Pla de Lleida, també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà es mantindrà aquesta calor i sembla que a partir d'aquest dimecres començarà a canviar el panorama i la calor ja no serà tan intensa, amb xifres ja més normals per l'època. Així doncs, paciència, queden dies de calor intensa, 4 dies, sobretot avui demà, amb un cel serè, amb pocs núvols. Demà podríem tenir alguns intervals, però bé, el dia es mantindria estable.
7: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb David Casablanques.
0: 2:06. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha atacat el model de finançament que proposa el govern espanyol, després de, recordem-ho, deixar la cadira buida ahir a la reunió on es va aprovar. Ho ha fet a l'arrencada del curs polític a Madrid, on tant ella com el líder del seu partit, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han acusat Sánchez d'impulsar aquesta nova llei per, diuen, supervivència política i per comprar voluntats a Catalunya. Anem a Madrid. Tània Tàpia. Tània, bon dia.
19: Bon dia. Sí, Isabel Díaz Ayuso es va quedar sola en el boicot a la reunió dels consellers d'Hisenda, però avui, al costat del líder del seu partit, ha defensat que Madrid s'havia de plantar.
1: Todas las mañanas trabajando, pagando impuestos, levantando persianas para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que ella pueda mantenerse y Sánchez después.
19: I enmig de la polèmica per la compra d'un àtic de luxe amb diners públics, que ha obviat, ha criticat així els polítics catalans.
1: Si tienen ellos los sueldos vitalicios, si son ellos los de las residencias oficiales, son ellos, miren los sueldos, miren cómo viven en Cataluña, con embajadas, todo tipo de chiringuitos.
19: Ayuso ha amenaçat que farà el que calgui, diu, si el model s'acaba aprovant, unes crítiques a les quals s'ha sumat també Feijóo, atacant el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, amb qui la Moncloa va pactar inicialment el model.
17: Es una falta de respeto, empezando por los catalanes, este señor no gobierna, y del resto de España, porque este señor no es nadie a efectos de financiación autonómica.
19: El nou finançament aportarà 21.000 milions extres a les comunitats autònomes per aplicar-se, però li cal encara l'aval del Congrés. El PP ja planteja més portar-lo a la justícia si s'acaba aprovant. Des del PSOE retreuen als populars que deixi els seus territoris sense més diners per pagar els serveis públics. Sentim Pilar Bernabé.
2: Es mucho más rentable insultar que aprobar un sistema de financiación para que la gente tenga más recursos, que recapacite, que la españolidad no se mide en insultos.
19: Avui Feijóo i Ayuso també han atacat Sánchez per la crisi de Ceuta. Conclouen que el president és dur amb els que el critiquen, diuen, però tou amb les màfies i amb el rei marroquí, perquè, segons afirmen, està doblegat als seus interessos.
0: Tània, gràcies, bon dia.
19: Bon dia.
0: De seguida parlem de Ceuta, abans, però, de finançament, perquè n'ha parlat al suplement la consellera d'Economia, Alicia Romero. Admet que el Ministeri d'Hisenda haurà de cedir alguna cosa junts si vol que aprovin el nou sistema de finançament al Congrés. Romero ha expressat que té assumit que no serà la recaptació de l'impost de la renda, que deixa molts diners a l'Estat, però diu Laia Framis que hi ha altres opcions.
3: Per exemple, s'ha dit en una qüestió que Catalunya sempre ha reclamat, que és tenir en compte el cost de la vida en el càlcul de la població ajustada. Catalunya ha exigit històricament que s'utilitzi també aquesta variable a l'hora de repartir els diners entre les autonomies per compensar, diu, territoris on és més car viure.
4: Per exemple, en el debat que va haver-hi, molt llarg, en el, dins del Consell de Política Fiscal i Financera, es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte, perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
3: I ha demanat a Junts que plantegi esmenes per modificar el text durant el tràmit parlamentari. Romero insisteix que voldrien aprovar el nou model abans que s'acabi l'any perquè pugui entrar en vigor el 2027. Ara bé, fins ara, Junts no s'ha mogut de la seva posició i reclama el concert econòmic per Catalunya.
0: El govern espanyol tira pel dret i agafa el control del port de Ceuta per poder reubicar els migrants que des de fa un mes, més d'un mes, malviuen pels carrers de la ciutat. Aixecarà unes carpes i rellotjarà més de 1.000 persones. Aquesta reubicació estava pactada amb la ciutat autònoma, però a última hora s'ha fet enrere a través de la negativa del Consell d'Administració del Port, que al·lega raons de seguretat, Maria Núria Rebelle.
5: És per això que el ministre de Transports, Òscar Puente, ha fet un cop de puny a la taula i ha signat una ordre emparat per la llei de ports que li permet permet prendre el control de la infraestructura i instal·lar-hi aquestes carpes. Ports de l'Estat ha fet un informe on, si bé admet que la instal·lació d'aquestes carpes pot incrementar els riscos a la protecció de la infraestructura, prevalen, diu, raons d'interès general que justifiquen aquesta ocupació. Ara, la Secretaria d'Estat de Migracions podrà fer servir una superfície de 16.000 metres quadrats repartits en dues parcel·les. Fins ara s'havien consensuat aquestes decisions amb el govern de Ceuta i, de fet, el seu president, Juan Jesús Vives, va assumir la decisió que s'instal·lessin aquestes carpes i fins i tot va visitar les parcel·les. De fet, l'executiu espanyol va optar pel port perquè Vives havia rebutjat altres emplaçaments com la fàbrica de farines o l'hospital militar. D'altra banda, el govern espanyol ha prorrogat fins al 22 de setembre els controls fronterers aeris i marítims a viatgers procedents d'Itàlia. Aquesta mesura es va activar fa un mes com a resposta a la decisió del govern de Giorgia Meloni de suspendre temporalment l'espai Schengen amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta.
0: Encara sobre Ceuta, el programa Solidaris de Catalunya Ràdio d'avui posa el focus en els joves marroquins.

0: Quins de l'anomenada generació Z, nascuts entre el 1990 i el 2010, alguns dels quals arribats a Ceuta aquest estiu, Maite Curto.
1: Sí, ara fa un any es van manifestar contra la corrupció del govern de Rabat i per reclamar millores en l'educació i en la sanitat. Unes protestes que, segons les organitzacions de drets humans, van suposar dures penes de presó per a milers de joves. El Solidari s'ha parlat amb Anas Bashain, un jove marroquí de 23 anys que viu a Girona i que va arribar a Espanya en pastera quan tenia 15 anys. L'Anas comparteix moltes de les experiències d'aquests joves que són a Ceuta.
2: Em dona una mica de pena perquè el Marroc deixa marxar molta gent jove que realment tenen moltes capacitats per créixer el país i tal. És com un mercat, diguéssim, de persones.
1: La historiadora i antropòloga Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, denuncia la instrumentalització dels joves en contextos migratoris.
3: Aquells que estan més descontents, alhora són aquells que són més susceptibles o de caure, diguem, o de comprar aquests missatges, diguem, de promesa d'un encreuament de la frontera més fàcil en un determinat moment. I d'un dia per l'altre.
1: Solidari s'emet avui a les 10 del vespre i el podeu recuperar sempre que vulgueu a la plataforma 3CAT.
0: Crònica internacional, 3 minuts i un quart de 3, i novetat d'ara mateix, de fa només uns minuts, Vladimir Putin ordena aturar els atacs contra Kyiv durant 3 dies. El mandatari rus informa que la mesura té l'objectiu de facilitar les tasques als enviats de Donald Trump, que ja són a Moscou, per intentar rellançar les negociacions per aturar la guerra a Ucraïna i presentar un nou pla de pau, Joan Aleix Mata.
4: Sí, Steve Witkoff i Jared Kushner, els emissaris de la Casa Blanca, reuneixen avui amb Vladimir Putin i demà viatjaran a Kyiv per trobar-se amb Zelensky. El mandatari ucraïnès havia demanat que, amb motiu de la visita dels diplomàtics nord-americans, s'aturessin els atacs a tot el territori ucraïnès. Malgrat això, Rússia ha bombardejat aquesta matinada una planta metal·lúrgica a la regió de Dnipropetrovsk, un atac que ha causat almenys 5 morts i 5 ferits. Moscou també ha atacat un edifici residencial a la capital, on no hi ha hagut víctimes mortals, i ha llançat projectils contra l'aeroport de Kyiv i el de la ciutat veïna de Borispil. El president ucraïnès considera que aquests atacs contra aquesta infraestructura són un intent deliberat del Kremlin per torpedinar les negociacions de pau. Portaveus del govern rus han advertit, de fet, pocs minuts abans de l'arribada dels diplomàtics, que qualsevol proposta per acabar la guerra haurà de tenir en compte la realitat sobre el terreny.
0: No ens movem de Rússia. Malgrat les sancions als atletes, als atletes russos, el país continua sent una potència en molts esports, un dels quals els escacs. En aquesta disciplina fa gairebé 20 anys que no ocupa el número 1 del rànquing mundial, però ara hi ha un nen de només 11 anys que aspira a aconseguir-ho. Es diu Roman i l'ha entrevistat la nostra corresponsal a Moscou. Cristina Solís. Bon dia.
5: Bon dia. L'any passat el Roman Chakhchev es va convertir en el mestre internacional d'escacs més jove de la història i aquest any ja ha fet el primer pas per ser considerat gran mestre, un títol que només tenen uns 2.000 jugadors a tot el món. Tant ell com la seva mare, Sa Clara, expliquen que l'afició per aquest esport li ve de ben petit.
6: El pare buscava alguna cosa a l'armari i vaig veure una capsa i vaig preguntar què era. Des de llavors em van començar a agradar els escacs.
7: Ho va deixar tot de banda, totes les joguines, només jugava a escacs. El Roman sempre ha volgut ser campió del món.
5: Els esportistes russos han de competir sota bandera neutral, però en alguns tornejos infantils els permeten representar Rússia, com va passar fa uns mesos a Sèrbia, on el Roman es va proclamar campió. La Sa Clara, la mare, ho recorda amb orgull.
7: Quan el Roman era al podi i sonava l'himne, el cantàvem i teníem llàgrimes als ulls d'eufòria i d'alegria. En aquell moment vam tenir el desig de continuar perquè l'himne de Rússia torni a sonar amb la màxima freqüència possible.
5: Les autoritats comunistes van convertir els escacs en un símbol de la superioritat intel·lectual del sistema socialista sobre l'Occident capitalista. Del 1948 al 2005, 7 dels 8 campions del món es van formar a l'escola soviètica. Ara, amb l'esport rus castigat per la guerra d'Ucraïna, Rússia somia en recuperar aquella hegemonia perduda.
0: Pel que fa a la situació a l'Orient Mitjà, Donald Trump resta importància al conflicte amb l'Iran i el qualifica de poca cosa. El president està de nord-americà ho ha dit aquesta matinada des del despatx Oval i, seguint la línia del vicepresident J.D. Vance, ha negat que es tracti d'una guerra perquè, diu, només hi han mort 18 soldats nord-americans, Miquel Àngel Violant.
8: A poques setmanes de les eleccions crucials de mig mandat, Donald Trump...

0: ha minimitzat el conflicte i assegura que es tracta d'un assumpte menor pels Estats Units.
1: Molta gent no en diu guerra. Jo dic que és un conflicte militar, perquè és poca cosa per nosaltres. No és un tema important. Vam fer Venezuela i hem fet això. A Venezuela no van perdre cap soldat i aquí hem perdut 18 persones. A Vietnam van perdre 100.000 persones i en d'altres conflictes van ser desenes de milers.
0: Mentrestant, continuen els atacs a l'estret d'Hormuz. Els Estats Units han bombardejat avui un petrolier iranià a tocar de la illa de Hark, la principal terminal d'exportació de cru del règim. Segons l'agència oficial iraniana, no hi ha hagut víctimes. El president Trump també ha amenaçat d'atacar la muntanya de Pickax, sota la qual es creu que l'Iran té una instal·lació nuclear subterrània a gran profunditat per enriquir urani.
2: I ara una qüestió que té a veure tant amb la guerra a Ucraïna com la guerra a l'Orient Mitjà. Les importacions de gas rus han crescut un 42% durant la primera meitat de l'any. Espanya ha aprofitat els primers mesos de l'any per comprar a Moscou abans que entri en vigor el veto europeu al gas rus. Amb l'estret d'Hormuz tancat, els mercats han de buscar la manera d'emmagatzemar energia de cara a l'hivern. Núria Hart, bon dia.
3: Bon dia. Les importacions de gas rus han compensat les d'altres països, com Qatar, que ho té difícil per exportar per la guerra de l'Iran. Per això l'estat espanyol ha augmentat les importacions de Rússia, que des de la patronal del gas rebaixen. El president de Serigas, Joan Batalla, Catalunya Ràdio.
4: Rússia, en el que portem en el darrer any, representa el 14%. Històricament, en els últims 5 anys ha estat al voltant del 10% i la normativa fixa que fins a l'1 de gener els comercialitzadors que tinguin contractes a llarg termini podran fer, amb la qual és una possibilitat, una palanca que estan utilitzant per a complir.
3: A curt termini preocupen les reserves de gas de cara als mesos de més fred, però el físic de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, Jordi Soler, alerta d'altres problemes a llarg termini, com la demanda, que no para de créixer.
5: El mercat cada cop està més tensionat. Per tant, hi haurà un moment en què hi haurà un xoc. I si ho tenim clar, això, doncs comencem a fer els deures, no? El que no pot ser és continuar com sempre i quan arribi el que ha d'arribar, bueno, llavors ja veurem què fem.
3: La majoria del gas que entra a Espanya és liquat i Algèria continua sent el principal proveïdor a la península.
2: I encara una més de la crònica internacional. Alemanya demà hi ha unes eleccions regionals considerades clau a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, al nord-est del país. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya podria aconseguir governar per primera vegada perquè els sondejos la situen a tocar de la majoria absoluta. Un dels artífexs de l'ascens de la formació és el seu carismàtic líder, Ulrich Zygmunt, amb un perfil atípic per un candidat de l'extrema dreta. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs, bon dia.
6: Bon dia. Ulls blaus i mig serrell, curt i ros, engominat cap al costat. Però sobretot, sempre un somriure als llavis. És Ulrich Zygmunt, el candidat de l'Alternativa per Alemanya a les eleccions regionals de Saxònia-Anhalt. Els actes electorals de l'extrema dreta són sovint festes familiars, amb guinguetes on el mateix candidat serveix cervesa gratis als simpatitzants. S'hi parla poc de política, tot i que Zygmunt té clares les prioritats.
7: Clarament migració. La gent ja no reconeix la seva pàtria i ho diu ben clar. Segon tema, la inflació i el desenvolupament econòmic. La gent ja no es pot permetre el més senzill. Paguem el litre de benzina 2,40 euros, mentre que a Polònia val 1,70, amb el petroli al mateix preu. Això la gent ho veu. Se'ns estafa per una idiota. L'ideologia climàtica i l'economia s'estavella. És el problema de base.
6: Zygmunt ha fet part de la campanya damunt d'un ciclomotor, el de la marca Simpson, ja extingida, un dels símbols de l'Alemanya de l'Est. Fundada per dos germans d'origen jueu, els seus descendents han intentat en va que l'extrema dreta no instrumentalitzés la marca. No se n'han sortit. A 60 km per hora, Zygmunt pretén arribar a la majoria absoluta, imprescindible per poder governar.
7: Volem estabilitat en aquest país. La gent s'ha de poder fiar del govern, i això només ho aconseguirem tots sols, i no pas amb socis que no són de fiar. Necessitem confiança en la política, i per això ho farem sols.
6: Comercial de formació, Zygmunt és propietari d'una empresa que ven ambientadors. Si finalment aconsegueix el càrrec, es convertirà en el primer ministre de l'extrema dreta a Alemanya des del 1945. També en el més jove de la història del país.
2: Passen 5 minuts d'un quart de 3, un minut per la publicitat i de seguida sabrem si encara hi ha molta gent que paga en metàl·lic.
8: Catalunya migdia. Amb David Casablanques.
9: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
10: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
9: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Aquest cap de setmana, el Tot Gira torna en la seva màxima expressió.

0: Tornen les tardes de Ràdio Esportiva a partir de les 4 i fins que faci falta.
1: Aquest dissabte, a 4:15, Sporting Girona.
2: El Girona busca la primera victòria de la temporada, ara que ja té la plantilla tancada.
1: També a 4:15, Barça-Jaén des del Palau. Semifinals de la Supercopa de Futbol Sala.
2: A partir de les 6, Sant Andreu-Àguiles. I després, hora Barça amb la prèvia del partit de Mestalla.
1: I diumenge, després de la TDT del València-Barça, serem a la final de la Supercopa de Futbol Sala i enllaçarem amb la Transmit de l'Espanyol Sevilla.
2: A més de la Fórmula 1 a Itàlia i de la Supercopa Ibèrica d'handbol.
0: Han tornat les tardes de cap de setmana de Ràdio i Esports.
1: Tot gira amb David Clopés.
0: Tenim passió per l'esport.
3: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
3: Catalunya migdia, amb David Casablanques.
5: 2:22. A Espanya encara es fa més pagaments amb diners en efectiu que amb targeta, en concret un 57% del total. És una de les conclusions d'un estudi fet a 20 països europeus per Denaria. És una plataforma constituïda per defensar l'accés als diners en metàl·lic i el seu ús com a sistema de pagament. Això situa a Maite Espanya per damunt de la mitjana europea.
6: Així és, i pel que fa a l'acceptació dels diners en efectiu, Espanya se situa a la zona intermèdia, però presenta un elevat risc d'exclusió monetària per la pèrdua de caixers i d'oficines bancàries. El president de Denaria Espanya, Javier Rupérez, posa xifres d'aquests resultats.
7: Los españoles que tienen más de 64 años en un 79% utilizan el efectivo. Eso también se traduce en el tema de la aceptación del efectivo. Hay un 70% de la población española que, aunque no utilice el efectivo, dice que el efectivo tiene que existir y tiene que tener una parte significativa de la vida económica.
6: Per Rupérez, fer pagaments amb diners en efectiu dona llibertat d'ús i més seguretat i control del que paguem. Afirma que arran de la pagada, molta gent ha pres consciència de la necessitat de portar al damunt diners en metàl·lic.
5: A 3 dies de tornar a les aules, en un curs que es preveu convuls, amb un calendari de mobilitzacions que ja comencen el primer dia, ens volem fixar avui en el 15% dels infants en edat escolar que tenen algun trastorn del neurodesenvolupament. Els més habituals són els problemes d'aprenentatge, com la dislèxia i el TDA. I cada cas necessita una resposta diferent. Ens ho explica Antoni Fortesa.
8: Tornar a l'escola pot ser especialment difícil per a infants amb aquests trastorns. Anna Sanz és especialista en neurologia pediàtrica.
9: Són nanos que són molt conscients de que no se'n surten com la resta dels nanos, que esforçant-se més a vegades mai arriben a fer-ho bé com els altres, i llavors tornar a enfrontar-se amb aquesta situació que els genera angoixa, baixa autoestima, malestar emocional, es torna a començar.
8: Per acompanyar aquests infants en la tornada a l'escola, el paper dels mestres és clau. Jordi Saladrigues, mestre d'Educació Especial, defensa la necessitat que els docents tinguin la informació suficient per poder adaptar les eines a l'infant.
10: Cal un acompanyament molt personalitzat perquè no sempre un mateix mètode funciona per tots els alumnes. Per tant, és molt important la informació, el traspàs entre professionals i una personalització de la intervenció.
8: La pediatra Anna Sanz destaca la necessitat d'un acompanyament positiu de les famílies en aquest inici de curs.
11: No entrar en aquella dinàmica de prepara't, que ara començaràs tercer i aquí hauràs d'estudiar molt, posar una mica la por al cos. No, al contrari, donar-nos-hi que l'escola és un lloc fantàstic on anem a aprendre, on tenim companys, on ens ho passem bé i, sobretot, donar-li la seguretat de que si algú no funciona l'ajudarem.
8: Conèixer bé cada infant i detectar les dificultats com més aviat millor és clau perquè pugui afrontar el curs amb més garanties.
5: Serós, el Segrià ha inaugurat avui el nou parc de bombers voluntaris després de gairebé 2 dècades de reivindicacions per tenir unes instal·lacions adequades. L'equipament acull actualment 18 efectius. En capellà, a Serós hi tenim en Roger Segura.
12: El nou equipament del Baix Segre, format per 15 mòduls, servirà de model per als nous parcs de bombers voluntaris de Catalunya, com ha destacat durant la inauguració la consellera d'Interior, Núria Parlon.
13: Ara tindreu una instal·lació que, a més, és de la primera que fem. Modular prefabricada, és a dir, inspirarà noves construccions que es permeten garantir la durabilitat dels equipaments, però ser més ràpids.
12: Els bombers van abandonar el novembre del 2021 l'antic parc de Serós, que havien ocupat durant 26 anys, després que s'hi detectessin greus deficiències estructurals. Durant uns mesos es van instal·lar a l'alberg municipal i des del juny de fa 4 anys treballaven provisionalment en un magatzem de l'Ajuntament. Fa un mes es van traslladar a les noves instal·lacions que han suposat una inversió d'1,9 milions d'euros.
5: 4 minuts i 2 quarts.

0: Us ho havien dit a la portada, avui tenim molt de cinema.
1: ¿Qué quieres que te diga yo?
2: Nada, no quiero que me digas nada.
1: O sea, me echas toda esta mierda a la cara.
2: No te estoy echando nada, no te estoy echando nada a la cara. Me has pedido tú que te lo cuente.
0: Això que sentim és un fragment del Ser Querido, protagonitzada per Javier Bardem i Victoria Luengo, que sentíem. L'actriu mallorquina se situa al radar de Hollywood arran del seu paper en aquest film.
3: Luengo ha passat avui pel suplement de Catalunya Ràdio i ha revelat que, en conversa amb Javier Bardem, el director nord-americà Steven Spielberg la va felicitar per la seva interpretació a la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen.
4: I la Victoria Luengo està absolutament superbia, amb una honestedat interpretativa brutal. Firmat, estaven. I jo penso, no sé qui és. I li dic, Javier, qué bonito el mensaje, però qui és? I em diu, de un director que hizo una película, no sé si la viste, se llamaba E.T. I jo em vaig posar a plorar, perquè era Steven Spielberg, ha escrit el meu nom en un WhatsApp.
3: El Ser Querido està preseleccionada com a candidata a ser nominada als Oscars juntament amb La Bola Negra i Los Domingos. Luengo també ha explicat que comença a fer passos en la seva carrera internacional i que ha rodat una pel·lícula en francès que s'estrenarà aviat. El Ser Querido es pot veure a les sales de cinema des del 26 d'agost.
0: El Ser Querido des de fa poc més d'una setmana. Ahir una pel·lícula va tenir una estrena de rècord. Es va estrenar ahir i és rècord.
5: Aquí compta el 4%, què ha passat a la Rambla?
0: És Cronos, coproduïda per 3CAT, es basa en els atemptats a la Rambla de Barcelona del 17 d'agost del 2017.
3: En el primer dia en cartellera, Cronos va aportar més de 16.000 espectadors als cinemes i va recaptar prop de 120.000 euros, unes xifres que la converteixen en la millor obertura d'una producció catalana i en llengua catalana. Més endavant s'emetrà per TV3 i estarà disponible a la plataforma 3CAT.
0: I encara més de cinema, anem cap a Venècia.
6: El retrato de la infanta debe llegar a su destino para garantizar el matrimonio entre nuestros dos soberanos.
0: La productora catalana Astor Media participa en la pel·lícula suïssa Les Índies, que s'ha presentat en una secció paral·lela de la Mostra de Venècia. Ambientada al segle XVIII, posa el focus en una expedició que travessa mitja península ibèrica per portar un quadre de Velázquez a la cort francesa de Lluís XIV. Bona part dels paisatges i els figurants són lleidatans. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
7: Aquesta road movie de l'absolutisme il·lustrat ens transporta a una Europa de devastada per les guerres i les revoltes antiborbòniques, on tres homes armats han de travessar Espanya i França amb missió d'estat. Han de lliurar a Lluís XIV el retrat d'una infanta que ha de segellar l'aliança entre les corones espanyola i francesa. Una ficció protagonitzada per una de les menines de Velázquez que té base històrica. Sentim el codirector, Nicolas Chapoulet.
8: Hi ha diverses pintures que viatgen. N'hi ha quatre que viatgen a quatre països diferents per forjar aliances. De fet, essencialment, estaven venent la monarquia al millor postor. I el que ens va fascinar, més enllà d'això, va ser la qüestió de la diplomàcia d'aquests retrats en la pràctica de la història de l'art i com aquests retrats adquireixen de sobte una mena de poder increïble.
7: La participació catalana ha estat fonamental per trobar les millors localitzacions i els personatges secundaris més autèntics. Ariadna Dot és productora d'Astor Media.
9: Més de la meitat del rodatge es va rodar a Catalunya. La pel·lícula comença a la Seu Vella de Lleida, és la primera localització. Surt el Congost de Montrevei, no? Hi ha com localitzacions com molt icòniques, no? En aquest sentit. I hi ha un tema d'actors. De fet, quan comença la pel·lícula, la primera actriu que surt és la nena del Carràs, és la Inet, jo ho nou, la que fa d'infanta.
7: La cinta té el suport de l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals.

0: Dos quarts de tres de la tarda arribarà als esports. Oriol Rodríguez, molt bona tarda.
1: Bona tarda, avui estrenem una nova temporada al Catalunya Migdia Esports i ho fem amb un munt de reptes esportius al davant. No podíem tenir una millor data per començar que aquest 5 de setembre, ja que avui és un dia molt especial per la llengua catalana i també per la Ràdio Nacional d'aquest país, per Catalunya Ràdio. De ben segur que si heu escoltat l'antena, tant ahir com avui, ja ho heu notat, però avui celebrem els 50 anys de la primera transmissió del Barça en català. Són 50 anys de la primera transmissió d'en Puyal. L'home, la veu inconfusible durant 42 temporades, el culpable que tants i tants narradors i narradores s'hagin volgut dedicar a aquest ofici, el d'explicar en català el que passa en un camp de futbol. El culpable que tota una generació sigui capaç de traslladar-se a alguns dels millors records esportius de la seva vida escoltant només un instant de les màgiques narracions d'aquestes 5 dècades. Beneït, 5 de setembre del 1976.
2: Catalunya Migdia Esports.

0: Avui tot el dia a Catalunya Ràdio estem de celebració, de seguidors en parlem, però abans es porta en directe, s'ha acabat el derbi de la Lliga Femenina de Futbol entre l'Espanyol i el Badalona Women a Sant Adrià i en Marc Andrés. Marc, bona tarda.
1: Bona tarda, primera victòria del Badalona Women en aquesta Lliga F i una victòria a les acaballes a la ciutat esportiva Dani Jarque. Al minut 89, Paula ha trobat a Maria Llompart i Llompart ha fet el 0-1 que ha donat la victòria al Badalona Women en aquesta ciutat esportiva de l'Espanyol. Per contra, un conjunt blanc i blau que continua sense sumar punts i per segona jornada consecutiva perd gairebé a les acaballes del partit. Per tant, a 0 l'Espanyol, 3 primers punts de la temporada pel Badalona Women.
0: Gràcies, Marc. I com us dèiem, celebrem 50 anys de transmissions de futbol del Barça en català, la nostra llengua.
2: Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any, l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu equip, disposada a observar com el Barça...
0: Amb aquest Barça a Les Palmes s'explicava per primer cop un partit de futbol, un partit del Barça en català, a Ràdio Barcelona des d'aquell 5 de setembre del 1976. Roger Arnau, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Hi ha un munt de moments que han quedat gravats a la memòria de diverses generacions de culers.
3: En aquests 50 anys hem viscut molts moments emocionants, com el de la Lliga d'Urruti.
4: Urruti atrapat, Urruti atrapat! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! T'estimo, Urruti, t'estimo!
3: El mític gol de Wembley.
5: Tocarà Sosco, parlarà Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman, toca Sosco, farà Vaquero, pica Koeman!
3: El gol de Pizzi contra l'Atlètic de Madrid en la remuntada a la Copa del Rei.
6: Pizzi, Pizzi, Pizzi! Che, qué bueno que viniste! Qué bueno que llegaste, Pizzi! Pizzi, qué bueno que llegaste! Pizzi, Pizzi, son macanudo! Pizzi, Pizzi, Pizzi!
3: O també el Bernabéu aplaudint el Barça.
7: Ha marcat el Gaujo, Gaujo, Gaujo, Gaujo, Gaujo, Gaujo, i el Bernabéu que aplaudeix.
8: Bernabéu.
7: I el Bernabéu que es posa l'empeu i aplaudeix. És el que em faltava veure. Ara ja em puc morir. Ara ja em puc morir. El Bernabéu d'empeus aplaudint. D'empeus aplaudint el Bernabéu. I perquè estigui tothom content, el Bernabéu dret aplaudint. El Bernabéu dret aplaudint. Ha marcat el Gaujo el tercer. Si fa o no fa, una jugada semblant a la del segon. El 32
3: i també Messi fent història.
9: Més cap a la dreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
3: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
7: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: Don Andrés i pèrdua de veu i pèrdua de papers general amb el gol d'Iniesta a Stamford Bridge. La primera Champions de Wembley del 92, la final de París el 2006, aquell Barça-Getafe del 2007, aquest gol d'Iniesta a Stamford Bridge del maig del 2009, o el 5-0 del Madrid al Camp Nou el 2010. Són algunes de les transmissions que estem recuperant des de les 8 del matí i fins a la mitjanit avui a l'antena digital de Catalunya Ràdio. A veure què són ara.
10: Iniesta a l'esquerra.
11: Som al 26 de la primera part del partit. Tenim Eto al mig, Messi a la dreta i Iniesta a l'esquerra. Però ataquen els del Chelsea. Una pilota llarga cap a la frontal, un magnífic control des de la frontal de Drogba, la sortida de Valdés que atrapa la pilota i Drogba que es queixa d'una empenta dintre l'àrea.
0: Doncs ara mateix aquest partit entre el Chelsea i el Barça, aquest gol màgic d'Iniesta al maig del 2009, està sonant al canal digital de Catalunya Ràdio, després en sonaran més fins a la mitjanit, com us dieu, per si voleu recuperar algun d'aquests moments màgics, tot plegat també completat amb un podcast dels 50 anys de transmissions, encapçalat pel Bernat Soler, que ja podeu sentir també en un nou rècord al web de Catalunya Ràdio.

0: que tenia un cop. Després de l'entrenament, Lamine li ha dit que està bé i, per tant, viatjarà a València i podrà jugar. Això ha dit Flick. Una altra cosa és que sigui o no titular demà a Mestalla. Per Flick, demà un partit dur, tot i que el rival sigui el València, que no està bé, i, a més, amb l'avís del que li va passar ahir al Madrid.
1: I think when you see the game yesterday...
2: Si veus el partit d'ahir, el Madrid va jugar bé i va tenir bones ocasions, però el futbol és així i això pot passar. Nosaltres ens hem de centrar en nosaltres mateixos i jugar el nostre estil. Tothom ha d'estar-ne convençut. Demà serà molt difícil. Juguem a 4:15 de la tarda i farà molta calor, però sense excuses. No serà fàcil.
1: And it's not easy there.
0: Per cert, que ja estan definits els capitans per aquesta pròxima temporada. Per aquest ordre seran Rafinha, Pedri, Eric, De Jong i Lamine. D'aquests 5, Flick ha escollit els dos primers, que són Rafinha i Pedri, i la resta els ha votat al vestidor. Recordem, Eric, De Jong i Lamine Yamal. Aquesta temporada Flick ha decidit fer-ho així i ell mateix explica per què.
1: When I see the team, also the players...
2: Quan miro l'equip i els jugadors, penso en els jugadors que tenen més influència. I crec que aquests són Rafinha i Pedri. Jo no volia decidir els 5 capitans. Volia escollir-ne dos, aquests dos. Perquè són molt importants i estan jugant com a titulars. Per mi aquest procés era clar. Ara conec l'equip molt millor que abans. Tenim un bon equip de capitans i estic content. De moment tot va bé. Però potser hi haurà moments en què les coses no aniran tan bé i caldrà parlar. Aquesta temporada necessito que cada jugador assumeixi la seva responsabilitat dins l'equip. Estic content amb els capitans.
0: L'equip viatja avui mateix cap a València. Abans el club farà pública la llista de convocats cap a les 6 de la tarda, en la qual insistim, segons Eid Flick, i serà Lamine Yamal. També està previst que torni Gavi, ja recuperat per jugar aquest partit demà a Mestalla a partir d'un 4:15.
3: Bé, doncs més informació avui a la tarda. El tot gira de 8 a 4 a 9 en David Clopés amb aquesta llista en què a priori ha d'haver la presència del mataroní Lamine Yamal. Després, evidentment, s'ha d'acabar de confirmar. Gràcies, Arbu.
0: Adéu.
3: Demà també juga l'Espanyol. Aquesta tarda hi haurà roda de premsa de Manolo González abans de rebre el Sevilla. Una roda de premsa a partir de les 5 de la tarda. També la podrem escoltar al Tot Gira.

0: tots la setmana que ve. I avui tenim més partits al nostre particular Univers Futbol. Seran tres partits aquesta tarda a la primera divisió.
1: Sí, a un quart de cinc, el més destacat segurament, aquest Atlètic Club de Bilbao, Atlètic de Madrid a Sant Mamés, i amb molts ulls posats sobre Julián Álvarez, després que el davanter argentí sabés que el seu futur immediat passa per l'equip matalasser i no pas pel Barça, com era la seva intenció. No s'espera que Julián sigui titular, però caldrà veure, segur que hi haurà càmeres atentes, a la seva actitud quan surti al camp, si és que surt al camp. Recordem que l'Atlètic de Madrid se situarà provisionalment líder si guanya, a l'espera del que faci demà al Barça. A dos quarts de set, el Rayo tornarà a jugar a l'exili, tornarà a jugar a Butarque, ho farà contra el Racing de Santander, i a les 9 el Villarreal Deportivo de la Coruña, curiosament, serà el primer partit a casa pels de la Plana, que han jugat les tres primeres jornades a domicili. El fet de no haver guanyat en aquests tres primers partits comença a posar pressió a l'equip groguer contra un Deportivo, on veurem si ja debuta, molts el posen fins i tot de titular, Marc Casador. Al futbol internacional, avui els partits destacats els busquem a les lligues italianes i a la Lliga dels Països Baixos. A Itàlia, a les 6, un interessantíssim Inter-Nàpols, el que és el mateix, el primer de l'any passat, l'Inter contra el segon, el Nàpols, o el primer de fa dues temporades, el Nàpols, contra el segon de fa dues temporades, l'Inter. I als Països Baixos ens fixem en un clàssic, un Ajax-PSV, a partir de les 8, el PSV, el gran dominador dels últims temps, sobretot la temporada passada, que va arrasant aquesta lliga, contra aquest nou projecte de l'Ajax de Mitchell, que no ha començat gens malament la temporada. I a la primera ref, aquesta tarda, debut a casa del Sant Andreu, tot i que no jugarà el Narcís Sala, ho fa a les instal·lacions de Can Dragó, rep a l'Àguiles de Múrcia. Serà a partir d'un quart de set i serem amb l'Ernest Macià. Mitja hora més tard, a tres quarts de set, el Nàstic jugarà al camp del Cartagena amb molta moral després de la gran primera victòria a casa contra el Saragossa de la setmana passada.
0: Tot això a l'Univers Futbol. D'aquí un minut arribem a tres quarts de tres de la tarda. Com a Marc Andrés ens explicava tots just fa uns minuts, que el Badalona Women ha acabat guanyant el duel català de la jornada a la Lliga Femenina de Futbol. Espanyol 0, Badalona Women 1. En Marc Andrés és amb una jugadora de les de Badalona.
2: Sí, Oriol, amb la protagonista del partit, al final la jugadora que ha donat els 3 punts al Badalona Women, Maria Llompart, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Bé, ha costat, però en aquest minut 89 ha arribat el gol. T'ha tocat fer-lo tu, però bé, entenc que molt contentes totes les jugadores del vestidor.
3: Sí, al final també ho dèiem aquesta setmana, que necessitàvem un plus de punts o un plus de bones sensacions d'un partit, i acabar pues, amb una victòria a l'últim minut i a sobre havent fet un partit molt complet durant els 90 minuts, crec que és molt especial per totes, sí.
2: Clar, el resultat sempre marca si s'ha jugat bé potser o si s'ha jugat malament, però igualment les sensacions molt diferents avui que les de l'Atlètic Club, no?
3: Sí, bueno, al final també si tu guanyes jugant malament surts amb bona cara, i si perds jugant bé surts amb mala cara. Al final el futbol és guanyar, i evidentment pues, si guanyes i jugues bé sempre és millor, no? Però bueno, són sensacions de perdre un partit, de guanyar un altre, però hem de seguir amb la mateixa línia, i era la setmana que ve ja ens anem a Eibar a jugar fora el tercer partit seguit i intentar sumar punts i a seguir.
2: I sé que tothom sempre diu, bé, si guanyem el més important és més igual qui marqui, però a nivell personal entenc que la sensació de marcar doncs, també és especial, important, i sobretot donar la victòria en aquests últims minuts.
3: Sí, és molt especial sempre marcar. Passa poc, perquè és molt complicat marcar gols, i més en aquesta lliga que cada vegada el nivell és major, i a mi, pues, ja que marco pocs, quan marco sempre intento pues, estar feliç per mi, per l'equip, i ja està.
2: D'acord, Maria, doncs moltes gràcies i bons 3 punts.
3: Moltes gràcies.
2: Les paraules de la Maria Llompart, la jugadora del Badalona Women, que avui, amb el seu gol, ha donat la victòria al conjunt badaloní als 3 primers punts de la temporada.

0: A tot el que ha passat aquest migdia entre dos dels equips catalans que tenim a la Lliga F, aquesta tarda l'altre equip català que tenim, el Barça, jugarà al camp del Sevilla. Ho farà a 8:45 amb les novetats d'Esme Brooks i de Quique Nazaret a la llista d'un Pere Romeu, que diu que el Sevilla és un equip alegre.
1: Alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
0: Doncs aquesta tarda, pendents d'aquest partit que jugarà el Barça, que recordeu que es va estrenar amb golejada la primera jornada del campionat de Lliga. Passen 2:45 de la tarda, fem una petita pausa i de seguida anirem fins a Gijón, on avui juga el Girona.
2: Catalunya migdia esports, amb Oriol Rodríguez.
3: La defensa del Barça ja es disposa a atacar.
4: Tot és possible un dia de partit.
3: Fa la centrada cap al punt de penal i arriba Fermín!
4: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Diumenge, a partir de les 3, la TDT del València-Barça a Catalunya Ràdio.
2: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
5: La salut no avança sola. Avança gràcies a la recerca, a la prevenció i a persones compromeses amb una societat més saludable. Aquest és el propòsit de la Fundació MGC. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
6: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
7: Ei, com va? Com et dius?
8: Tenim un nom que el sap tothom.
7: Però d'on surts tu?
8: Tant se val d'on venim, si del sud.
7: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
8: Ara estem d'acord, estem d'acord.
7: Sí, i una estrella ens agermana.
9: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
2: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
10: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
2: Quan 50 anys de transmissions de futbol en català, des del 5 de setembre del 1976.
4: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
2: Puyal 50, una edició especial del Rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
4: I a més, aquest dissabte coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
11: Messi, immens Messi, encara Messi...
4: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
11: Està dintre l'àrea, això pot ser gol, compte, gol!
4: Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
2: Commemorem 50 anys de futbol en català.
4: A Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
2: Catalunya migdia esports, amb Oriol Rodríguez.
0: 3:45 de la tarda. Dins d'aquests 50 anys de narracions esportives de futbol en català, algunes de memorables també, les ha cantat el nostre personatge que saludem a continuació, és l'Eduard Solà. Eduard, bona tarda.
12: Hola, què tal, Oriol?
0: L'Eduard, amb aquestes narracions i el seu mític patapam, quan el Girona era bàsicament a la primera divisió, però també t'has de fotre un fart de cantar patapams també a la segona divisió, perquè el Girona ja sap quina plantilla té en aquest primer tram de temporada, com a mínim fins al mercat d'hivern, i per tant ja pot començar a fer els deures. El primer pas avui, a partir d'un 4:45 de la tarda, en directe al Tot Gira, Sporting de Gijón, Girona.
12: Sí, amb un partit on el Girona ja té tota la plantilla absolutament a punt, després que hi ha hagut aquestes últimes jornades amb una plantilla amb condicionades a les baixes que hi podia haver. Ara ja Quique Álvarez, l'entrenador ja sap quins jugadors disposarà com a mínim en aquesta primera volta de la Lliga, i avui que el Girona juga en un camp superdifícil com és el cas de l'Sporting, el Molinón. Fa moltes temporades que el Girona no jugava aquí, de fet a primera divisió no s'han enfrontat mai. Aquí va jugar-hi el maig del 2022, algunes jornades abans de pujar a primera, però ara hi ha Quique Álvarez absolutament centrat amb els jugadors que tindrà aquesta primera volta, amb les baixes, recordem, de Sigankov, d'Arnau, de Minso, de Joel Roca, de d'altres jugadors, i amb les fitxatges d'aquesta última setmana, sobretot aquest últim de Carles Pérez, que suposem que avui no serà l'equip titular. Justin és baixa, juntament amb Bounai i amb Porto. Aquests dos últims encara no estan en condicions. La primera convocatòria per Mate i per Carles.

0: Carles Pérez, juntament amb Mauro Furtado, aquest central lateral esquerre portuguès tan i tan jove.
1: I avui el Girona visita un camp que, evidentment, és un dels mítics del futbol espanyol, aquest Molinón, on l'Sporting, el que fa aquesta temporada, com a mínim, és marcar molts pocs gols, és dels equips menys golejadors, gairebé el segon equip menys golejador de la segona divisió, juntament amb els seus compatriotes de l'Oviedo, també hi ha aquí a l'Aldenc, Valladolid, a Ceuta, etc. Sí, hi ha equips que no marquen, però en aquest cas tampoc rep cap gol. L'Sporting, juntament amb el Sabadell, són els únics que encara no han vist com li perforaven la porteria.
0: Sí, s'enfronten aquests dos equips, podríem dir, d'un costat i l'altre. El Girona és un dels màxims golejadors, ha fet 7 gols, sobretot la setmana passada amb aquells 5 gols que li va fer a les Palmes. És un dels equips més golejador contra l'equip menys golejat, juntament amb el Sabadell, com deies, Oriol. Ni l'Esporti ni el Sabadell han encaixat encara cap gol aquesta temporada, amb un porter gironí, amb Rubén Ñáñez a l'equip d'Asturià, aquest jugador que es va formar al Girona, de Lloret de Mar, que després ha fet diferents voltes, que fins i tot va tenir un acostament amb una possibilitat de fa algunes temporades de ser nou jugador del Girona, però en definitiva és el porter titular, és el capità d'aquest Sporting de Gijón. No ha encaixat cap gol, per tant avui veurem si acaba guanyant l'equip màxim golejador o l'equip menys golejat, com és el cas de l'Sporting de Gijón, un Sporting que és líder, amb 7 punts, després de no haver perdut cap partit aquesta temporada contra un Girona que la primera jornada va empatar, la segona va perdre i la tercera va aconseguir la victòria.
1: Hi ha algun equip, algun 11 ja que pugui ser reconeixible a partir d'avui pel conjunt de Quique Álvarez?
0: Aviam, encara no és oficial, però jo diria que sobretot Asprilla serà titular a la banda esquerra o dreta, juntament amb Brian Hill. És baixa Justin, jo diria que pot ser l'últim, l'únic canvi que pot haver l'equip titular respecte a la setmana passada contra les Palmes, i el dubte que tinc és si Francesc tindrà continuïtat al lateral dret o bé ja entraran Bonyar o Mate, aquests dos jugadors que han arribat a última hora i seran ja titular des del primer dia. Jo en principi crec que només el lloc de lateral dret, si continuarà Francesc o entrarà ja segurament Bonyar, i el canvi d'Esprilla per Justin, no crec que hi hagi gaires canvis més a l'equip titular.
1: Doncs aquest partit a partir d'un quart de 5 de la tarda en directe al Tot Gira amb l'Eduard i tota la colla per viure aquesta, esperem, primera victòria del Girona fora de casa. Per això ja sé que no t'agradava gens, però t'ho he d'explicar. El descans, Reial Societat B 0, Tenerife 0, un partit en aquesta Lliga Hypermotion en la qual...
0: O sigui, ja la segueixo, Oriol, ja la segueixo. Ahir també 0-0, les Palmes.
1: Ha de viure el Girona aquesta temporada, esperem que sigui l'única, perquè ha pujat a primera divisió, evidentment, a partir de la propera temporada i pugui tornar. Eduard, ens sentim aquí una estoneta a Tot Gira. Fins ara.
0: Fins ara, adeu.
1: Vinga, 5 minuts i arribarem a les 3 de la tarda. El que volem fer ara és entrar al Palau Blaugrana, perquè hi ha Francesc Ripoll, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Avui s'hi juga les semifinals de la Supercopa de Futbol Sala. Platform per nosaltres arribarà a partir d'un quart de 5 de la tarda amb el partit del Barça, però ara hi ha en joc la primera semifinal.
2: Sí, l'estan jugant al Pozo de Múrcia i al Palma. Estem a la recta final, falten 4 minuts per arribar al final del partit i està guanyant el Pozo de Múrcia per 5-4, partit igualadíssim entre dos equips candidats a guanyar títols aquesta temporada. Ara mateix el finalista seria el Pozo i el Barça, doncs, que intentarà aquesta tarda classificar-se també per aquesta final de la Supercopa que juga al Palau Blaugrana per primer cop a la història.
1: Ja ambient ara s'ha d'anar omplint a mesura que passin els minuts per quan en jugui el Barça. No.
2: Ara no hi ha gaire ambient, sí que és cert que hi ha gent del Pozo, gent del Palma, però sí que es preveuen més números, més persones al Palau quan jugui el Barça. De fet, ens deien que vindran uns 250 dracs de la gran animació del Palau, que això ja farà que soni molt al Palau aquesta tarda en un partit contra el Jaén, que és un equip que porta mal records al Barça, sobretot la temporada passada, perquè l'any passat, a la final de la Copa d'Espanya i a la semifinal de la Copa del Rei, el Jaén va derrotar el Barça tots dos a la tanda de penals. I, de fet, ahir a la prèvia, Javi Rodríguez deia que això els feia tenir encara més ganes de jugar contra ells.
3: Llegamos bien, llevamos muchas semanas ya de pretemporada. Jugamos en casa, ¿vale? Aunque no haya tantos colores azul y grana y se vea más naranja y amarillo, pero lo cierto es que estamos contentos, que estamos confiados, que tenemos muchísimas ganas, que es una nueva oportunidad de enfrentarnos a Jaén después de la Copa de España, la Copa del Rey, que caímos eliminados o perdimos una, la final contra ellos por penaltis y caímos eliminados en Copa del Rey, así que es una nueva oportunidad para, bueno, pues para poder ganar.
1: Doncs aquest Barça-Jaén a partir d'un quart de 5 de la tarda podreu seguir també el Tot Gira de Catalunya Ràdio. Fins ara, Francesc.
2: Fins ara.
1: D'aquí 3 minuts arribem a les 3 de la tarda, parlem de ciclisme, la Vuelta avui 14a etapa en final en alt, qui no la guanyarà? Alfonso Molina, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: És Tadej Pogačar, però tot i així no tot són males notícies per a l'eslovè.
4: Correcte, i és que el ciclista de 27 anys ha renovat amb el UAE Team Emirates per 6 anys més i serà fins al 2032, en principi. Són 13 anys a l'equip dels Emirates perquè corre per ells des del 2019. Pogačar ha declarat que han crescut junts, que han compartit moments increïbles i que és el millor lloc per seguir creixent i guanyant perquè encara li queden molts reptes pendents. Un d'ells, evidentment, és guanyar aquesta Vuelta que se li resisteix i que avui viurà una etapa que pot ser decisiva. 152 quilòmetres entre Jaén i la Serra de la Pandera, un cim mític on han guanyat alguns dels millors ciclistes. Roberto Heras el 2002, Alejandro Valverde el 2003, Damiano Cunego el 2009 i Richard Carapaz el 2022. A la general, recordem que Enric Mas continua líder amb 1 minut 45 segons sobre Roglic, una mica més de 2 minuts sobre Félix Gall i gairebé 4 minuts sobre Richard Carapaz.
1: Això en ciclisme ja, que cada setmana s'estrena una nova temporada del Top 14, la Lliga Francesa de Rugby, considerada la més forta de tota Europa. I l'USAP de Perpinyà juga aquesta tarda amb l'objectiu de no tornar a patir per la permanència. Anem a Perpinyà, Laura Bertran.
5: L'USAP ha acabat penúltima 4 vegades en les darreres 5 temporades, sinònim de partit de carro creu per salvar-se. L'entrenador principal, Laurent Labitte, hi va arribar en plena crisi al mes de novembre, així que ara pot començar de zero. Sentim Pere Manzanares, la veu de l'estadi Aimé Giral des de fa més de 25 anys.
6: Aquest top 14 és considerat com el campionat nacional més rellevant del món i l'USAP manté el més petit pressupost. Per tant, no pot esperar gaires miracles.
5: Aquest estiu, però, ha estat intens, amb 12 sortides i 12 arribades. Destaca la tornada del pilar format al club Enzo Forletta, així com un dels fitxatges estrella del top 14, l'ala neozelandès Sevu Rees, que té el rècord d'assajos marcats a la Super Rugby, la màxima competició de l'hemisferi sud. L'objectiu principal és molt clar.
6: És posicionar l'USAP entre la desena i la dotzena plaça per a no tornar a viure les angoixes dels últims anys.
5: L'USAP s'estrenarà a París contra l'estadi francès aquest dissabte a les 7 de la tarda.
1: Doncs ho seguirem també al Tot Gira. Aquesta tarda, per cert, no us perdeu a partir de les 7 de la tarda. Això el Tot Gira.
7: First off, you compare it to a lot of other EuroLeague teams.
1: Estaires Martín és un dels pals de palleta del renovadíssim Barça de bàsquet. Avui passa pel Tot Gira. Per cert, que en bàsquet la selecció espanyola femenina amb la catalana Mariona Ortiz ha caigut avui contra Mali per 82-73 al Mundial de Bàsquet. Gràcies a la Gisela Cot, a les vies de so, Xavi Valldarder també al control central i a la Nadia Roig a la producció. Nosaltres hi tornem a partir de les 4 al Tot Gira avui amb aquest Sporting Girona.
8: Trescat Info.

El PP torna a carregar contra Pedro Sánchez per la reforma del finançament. Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso l'acusen de comprar la seva continuïtat i d'imposar el model ideat per Esquerra per garantir-se, diuen, el seu suport. La consellera d'Economia, Alícia Romero, explica al suplement de Catalunya Ràdio que caldrà fer alguna concessió a Junts perquè hi voti a favor. El president rus Vladimir Putin ordena parar els atacs a Kiev durant 3 dies per la visita dels emissaris de la Casa Blanca a la zona per presentar un nou pla de pau per a Ucraïna. Hores abans, Moscou ha bombardejat diversos objectius, entre els quals l'aeroport de la capital i una fàbrica d'acer al centre del país. Hi ha mort 5 persones. Donald Trump diu ara que el conflicte bèl·lic amb l'Iran és una qüestió menor i rebutja qualificar de guerra els atacs intermitents. L'exèrcit nord-americà ha bombardejat avui un petrolier iranià a l'illa de Kark, el principal centre d'exportació de cru de Teheran. El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per poder-hi reubicar un miler de migrants, part de l'allau de persones que fa un mes va entrar de manera massiva a la ciutat autònoma.

0: Tot i que la reubicació s'havia pactat amb el govern saudí, aquest s'ha fet enrere a través del Consell d'Administració del Port al·legant raons de seguretat. Protecció Civil manté l'alerta per calor intensa, màximes que avui tornen a fregar o superar els 40 graus. També es manté l'alerta pel risc d'incendi amb 34 municipis de 10 comarques amb el nivell de perill extrem. El foc de vegetació que s'ha declarat a Tordera al Maresme ja està controlat i s'han desconfinat les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa. La productora catalana Astor Media participa a la pel·lícula suïssa Les Índies, que s'ha presentat en una secció paral·lela de la Mostra de Venècia. Ambientada al segle XVIII, posa el focus en una expedició que travessa la península Ibèrica per portar un quadre de Velázquez de la cort de Lluís XIV. Part dels paisatges i dels figurants són lleidatans.
1: Esports.
2: Lamine Yamal viatja a València, però serà dubte fins a última hora per jugar demà amb el Barça-Mestalla per molèsties per un cop. I a la Lliga F, final, Espanyol 0, Badalona 1. A la tarda, Sevilla-Barça a 8:45.
0: Tarda canicular, com dèiem, en molts indrets, nous rècords de temperatura pel mes de setembre, també demà la calor serà intensa.
1: 3CAT Info.
0: Passem poc més de 3 minuts de les 3 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha atacat el model de finançament que proposa el govern espanyol després de deixar la cadira buida ahir a la reunió on es va aprovar. I ho ha fet a l'arrencada del curs polític a Madrid, on tant ella com el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, han acusat Pedro Sánchez d'impulsar aquesta nova llei de supervivència política i per comprar voluntats, diuen, aquí a Catalunya, Madrid, Tània Tàpia.
3: Isabel Díaz Ayuso es va quedar sola en el boicot a la reunió dels consellers d'Hisenda, però avui, al costat del líder del seu partit, ha defensat que Madrid s'havia de plantar.
4: Todas las mañanas trabajando, pagando impuestos, levantando persianas para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que ella pueda mantenerse y Sánchez después.
3: I a mig de la polèmica per la compra d'un àtic de luxe amb diner públic que avui ha obviat, ha criticat així els polítics catalans.
4: Si tienen ellos los sueldos vitalicios, si son ellos los de las residencias oficiales, son ellos, miren los sueldos, miren cómo viven en Cataluña con embajadas, todo tipo de chiringuitos.
3: Ayuso ha amenaçat que farà el que calgui, diu, si el model s'acaba aprovant, unes crítiques a les quals s'ha sumat també Feijóo, atacant el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, amb qui la Moncloa va pactar inicialment el model.
5: Es una falta de respeto, empezando por los catalanes, este señor no gobierna, y del resto de España, porque este señor no es nadie a efectos de financiación autonómica.
3: El nou finançament aportarà 21.000 milions extres a les comunitats autònomes per aplicar-se, però li cal encara l'aval del Congrés. El PP ja planteja fins i tot portar-lo a la justícia si s'aprova. Des del PSOE retreuen els populars que deixin els seus territoris sense més diners per pagar els serveis públics. Sentim Pilar Bernabé.
6: És mucho más rentable insultar que aprovar un sistema de financiación para que la gente tenga más recursos, que recapaciten. Que la españolidad no se mide en insultos.
3: Avui Feijóo i Ayuso també han atacat Sánchez per la crisi de Ceuta, conclouen que el president espanyol és dur amb els que el critiquen i tou amb les màfies i amb el rei del Marroc perquè, segons afirmen, està doblegat als seus interessos.
0: La consellera d'Economia, Alicia Romero, admet que el Ministeri d'Hisenda haurà de cedir alguna cosa a Junts si vol que aprovin el nou sistema de finançament al Congrés. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio avui al matí, Romero ha expressat que té assumit que no serà la recaptació de l'impost de la renda que deixa molts diners a l'Estat, però diu que hi ha altres opcions. Per exemple, cedir en una qüestió que Catalunya sempre ha reclamat, que es tenia en compte el cost de la vida en el càlcul de la població ajustada. Catalunya ha exigit històricament que es faci servir també aquesta variable a l'hora de repartir els diners entre les autonomies per compensar territoris on és més car viure-hi.
7: Per exemple, en el debat que va haver-hi molt llarg dins del Consell de Política Fiscal i Financera es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
0: També ha demanat a Junts que plantegi esmenes per modificar el text durant el tràmit parlamentari. Romero insisteix que voldrien aprovar el nou model abans que s'acabi l'any perquè pugui entrar en vigor el 2027, però fins ara Junts no s'ha mogut de la seva posició i reclama el concert econòmic per Catalunya. El president rus Vladimir Putin ha ordenat aturar els atacs contra Kiev durant 3 dies. El mandatari rus ha informat que la mesura té l'objectiu de facilitar les tasques als enviats de Donald Trump, que ja són a Moscou, per intentar rellançar les negociacions per parar la guerra a Ucraïna i presentar un nou pla de pau. Steve Witkoff i Jared Kushner també han de viatjar demà a Kiev per trobar-se amb el president ucraïnès. El mandatari havia demanat que, en motiu de la visita dels diplomàtics nord-americans, paressin els atacs de tot el territori, però Rússia bombardejava de matinada una planta metal·lúrgica a la regió de Dnipropetrovsk, un atac que com a mínim ha deixat 5 morts i 5 ferits. També ha atacat un edifici residencial a la capital, on no ha fet víctimes mortals, i ha llançat projectils contra l'aeroport de Kiev i el de la ciutat veïna de Borispil. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky considera que els atacs contra aquesta infraestructura han sigut un intent deliberat del Kremlin de torpedinar les negociacions de pau. Portaveus del govern rus han advertit, pocs minuts abans de l'arribada dels diplomàtics nord-americans, que qualsevol proposta per acabar amb la guerra haurà de tenir en compte la realitat sobre el terreny. I Donald Trump resta ara importància al conflicte amb l'Iran i el qualifica de poca cosa. El president dels Estats Units ho ha afirmat avui de matinada des del despatx Oval i, seguint la línia del vicepresident J.D. Vance, ha negat que es tracti d'una guerra perquè, diu, només hi han mort 18 soldats nord-americans. A poques setmanes de les eleccions crucials de mig mandat, Trump ha minimitzat el conflicte i ha assegurat que es tracta d'un assumpte menor pels Estats Units.
8: Molta gent no en diu guerra. Jo dic que és un conflicte militar perquè és poca cosa per nosaltres. No és un tema important. Vam fer Venezuela i hem fet això. A Venezuela no van perdre cap soldat i aquí hem perdut 18 persones. A Vietnam van perdre 100.000 persones i en d'altres conflictes van ser desenes de milers.
0: Mentrestant, continuen els atacs a l'estret d'Hormuz. Els Estats Units han bombardejat avui un petrolier iranià a tocar de l'illa de Kark, la principal terminal d'exportació de cru del règim. Segons l'agència Tasnim, no hi ha hagut víctimes. El president Trump també ha amenaçat d'atacar la muntanya de Pikax, sota la qual es creu que l'Iran té una instal·lació nuclear subterrània a gran profunditat per enriquir urani. El govern espanyol tira pel dret i agafa el control del port de Ceuta per poder reubicar els migrants que des de fa un mes malviuen pels carrers de la ciutat. Aixecarà unes carpes i reallotjarà més de 1.000 persones. Aquesta reubicació està ben pactada amb la ciutat autònoma, però a última hora s'ha fet enrere a través de la negativa del Consell d'Administració del Port, que al·lega raons de seguretat. És una informació que ha elaborat Maria Núria Rebella.
9: És per això que el ministre de Transports, Òscar Puente, ha fet un cop de puny a la taula i ha signat una ordre, emparat per la llei de ports, que li permet prendre el control de la infraestructura i instal·lar-hi les carpes. Ports de l'Estat ha fet un informe on s'hi ve admet que la instal·lació de les carpes pot incrementar els riscos per la protecció de la infraestructura, prevalen raons d'interès general que justifiquen l'ocupació. Ara, la Secretaria d'Estat de Migracions podrà fer servir una superfície de 16.000 metres quadrats repartits en dues parcel·les. Fins ara s'havien consensuat aquestes decisions amb el govern de Ceuta i, de fet, el seu president, Juan Jesús Vives, va assumir la decisió que s'instal·lessin aquestes carpes i fins i tot va visitar les parcel·les. El port de Ceuta al·lega raons de seguretat per no autoritzar aquesta reubicació. Sosté que molt a prop hi ha 42.000 tones de combustible i a risc de sabotatges. De fet, l'executiu espanyol va optar pel port perquè Vives ja va rebutjar altres emplaçaments com la fàbrica de farines o l'hospital militar. D'altra banda, el govern espanyol ha prorrogat fins al 22 de setembre els controls fronterers aeris i marítims a viatgers procedents d'Itàlia. Aquesta mesura es va activar fa un mes com a resposta a la decisió del govern de Giorgia Meloni de suspendre temporalment l'espai Schengen amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta. Avui, el butlletí oficial de l'Estat publica aquest allargament de la mesura. Especifica que l'activació està subjecta a una avaluació permanent i que pot quedar sense efecte abans de la data prevista si desapareixen les amenaces que van motivar que s'adoptés. L'ordre que signa el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, apunta que la mesura no podrà ser prorrogada automàticament i que s'allargarà depenent de la seva necessitat i proporcionalitat.
0: Avui el programa Solidaris de Catalunya Ràdio posa el focus en el jovent marroquí de l'anomenada Generació Z, nascuts entre el 1990 i el 2010, i alguns dels quals han arribat a Ceuta aquest estiu. Ara fa un any es van manifestar contra la corrupció del govern de Rabat per reclamar millores a l'educació i a la sanitat. Unes protestes que, segons les organitzacions de drets humans, van suposar dures penes de presó per milers de joves. Bé, doncs, el Solidaris ha parlat, per exemple, amb Anas Bahsain. És un jove marroquí de 23 anys que viu a Girona, Girona i que va arribar a l'estat en pastera quan tenia 15 anys. Comparteix moltes de les experiències d'aquests joves que ara són a Ceuta.
10: Em dona una mica de pena perquè el Marroc deixa marxar molta gent jove que realment

0: tenen moltes capacitats per fer créixer el país i tal. És com un mercat, diguéssim, de persones.
1: La historiadora i antropòloga Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del SIDOP, denuncia la instrumentalització dels joves en contextos migratoris.
2: Aquells que estan més descontents alhora són aquells que són més susceptibles o de caure, diguem, o de comprar aquests missatges, diguem, de promesa d'un encreuament de la frontera més fàcil en un determinat moment i d'un dia per l'altre.
1: El programa Solidari s'emet avui a les 10 de la nit i el podreu recuperar sempre que vulgueu a la plataforma 3CAT. És el crit "Atureu les embarcacions". Una consigna que han cridat centenars de manifestants vestits de negre i han passat muntanyes per bloquejar avui al migdia durant una estona els accessos al port anglès de Dover en protesta per l'arribada de migrants amb pasteres. Han interromput durant una estona les operacions d'entrada i sortida del port que gestiona un terç dels intercanvis comercials entre la Gran Bretanya i la Unió Europea. El líder de l'extrema dreta britànica, Tommy Robinson, ha afirmat a les xarxes que la protesta és, textualment ha dit, un advertiment dels patriotes britànics a l'establishment.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Protecció Civil manté l'alerta per calor intensa i risc d'incendi. Avui ja s'han assolit registres com els gairebé 38 graus i mig del pantà de Siurana o els 38 del Montmell, i el Servei Meteorològic de Catalunya pronostica que els termòmetres tornen a fregar o a superar els 40 graus a les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona, la Catalunya Central i el nord de Girona. Una calor intensa que també dispara el risc d'incendi, com a conseqüència d'un anticicló que comportarà molta sequedat, baixa humitat i absència de vent. La titular d'Interior, Núria Parlon, demana molta prudència a la ciutadania.
4: Demanar, sobretot, al conjunt de la ciutadania que s'informi pels canals oficials, tant de Protecció Civil com de bombers i d'agents rurals, per seguir els consells de salut pel que fa a la protecció de les altes temperatures, també, en els canals de salut, i, sobretot, molta precaució en aquest alt risc d'incendi quan accedim o ens movem o pel medi natural.
1: Agents rurals que han activat el nivell 4 del Pla Alfa, el de perill extrem, en 34 municipis de 10 comarques, l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. També està activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill de l'incendi en 356 localitats de 32 comarques. Els bombers ja han controlat l'incendi de vegetació forestal que s'ha declarat a Tordera al Maresme, i Protecció Civil també ha aixecat el confinament de les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa. El foc ha deixat una dona ferida lleu per inhalació de fum que ha estat atesa pel sistema d'emergències mèdiques. L'incendi ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals i ha arribat als patis exteriors de diverses cases, però no ha afectat les edificacions. Els bombers mantenen 12 dotacions terrestres a la zona. També està estabilitzat l'incendi de vegetació agrícola a la Sénia, al Montsià, amb els bombers, però, que hi mantenen encara 3 dotacions. I Serós, al Segrià, ha inaugurat avui el nou parc de bombers voluntaris després de gairebé 20 anys de reivindicacions per tenir unes instal·lacions adequades. L'equipament Serós, Roger Segura, acull actualment 18 efectius.
5: El nou equipament del Baix Segre, format per 15 mòduls, servirà de model per als nous parcs de bombers voluntaris de Catalunya, com ha destacat durant la inauguració la consellera d'Interior, Núria Parlon.
6: Ara tindreu una instal·lació que, a més, és de la primera que fem. Modular prefabricada, és a dir, inspirarà noves construccions que es permeten garantir la durabilitat dels equipaments, però ser més ràpids.
5: Els bombers van abandonar el novembre del 2021 l'antic parc de Serós, que havien ocupat durant 26 anys, després que s'hi detectessin greus deficiències estructurals. Durant uns mesos es van instal·lar a l'alberg municipal i des del juny de fa 4 anys treballaven provisionalment en un magatzem de l'Ajuntament. Fa un mes es van traslladar a les noves instal·lacions, que han suposat una inversió d'1,9 milions d'euros.
3: 3CAT Info.
1: Passa poc més d'un minut d'un quart de 4 de la tarda.
3: El temps.
1: Enric Agut.
7: Dissabte molt calorós, un dissabte de ple estiu, de molta calor. Avui, 5 de setembre, s'estan produint alguns nous rècords per un mes de setembre. Ahir ja, un total de 77 estacions al Metrocat. A més de 20 anys de dades, van batre un nou rècord per aquest mes. Va ser el dia més càlid des que s'agafen dades a Catalunya. Mai vist fins ara, doncs avui novament cau algun rècord. Per exemple, a Barcelona, quart dia consecutiu, batent rècord pel mes de setembre a l'Observatori Fabra de Barcelona. Ahir va quedar al voltant dels 34,2 graus la màxima, avui 35,2, un grau per damunt del rècord d'ahir. Anem trencant rècords amb molta facilitat, amb massa facilitat. Bé, ara mateix ja s'arriba gairebé als 40 graus en alguns indrets, 39 graus al pantà de Siurana, a Vinebre 38, Cabanes 38, són temperatures provisionals perquè encara hi ha temps que vagin pujant més. Un dia molt calorós, ahir va ser el número 21 d'aquest any que s'assolien els 40 graus a Catalunya. Demà diumenge seguirem amb aquestes calorades i a partir de, sobretot dimecres, sembla que començaria a desinflar-se i dijous i divendres ja amb xifres més normals per l'època de l'any. Farà calor, però no aquesta calor tan disparada. Si avui les màximes més altes poden tocar els 40-41, dijous les més altes es quedarien al voltant dels 32-33. Temps tranquil, avui demà sol amb algunes bandes de núvols alts i mitjans.
3: 3CAT Info.
8: 25 anys construint històries, marcant l'inici de la temporada teatral. 25 anys creixent al teu costat. Torna la gran nit de les arts escèniques amb un gran espectacle de teatre musical. 25a Gala Catalunya aixeca el taló. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: 3CAT Info.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 42 anys acusat d'haver apallissat la seva parella a Aitona, al Segrià. La dona està ingressada a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però la seva vida no corre perill. L'agressió masclista es va produir al voltant de les 6 de la matinada d'ahir. Després de l'agressió, els Mossos van detenir el presumpte autor dels fets en una finca de Torres de Segre. I els Mossos d'Esquadra van escorcollar i al vespre al pis de Manresa on viu un dels menors detinguts per l'homicidi de Carles Vilajosana, segons que han informat a aquesta emissora. Es va acordonar al carrer Santa Llúcia a la recerca de nous indicis que permetin reforçar les proves acusatòries contra els detinguts. L'operatiu el va comandar la Divisió d'Investigació Criminal i va comptar amb la participació d'efectius de la Brigada Mòbil i de la Policia Científica. Dimarts passat, el mateix dia de l'homicidi, els Mossos ja van fer un primer escorcoll en un local ocupat de la zona. Un dels menors detinguts estava en llibertat vigilada i l'altre també havia estat en aquest règim abans, segons han confirmat fonts de la Fiscalia. La llibertat vigilada, quan es tracta de menors, no suposa un seguiment policial, sinó que es basa en mesures de seguiment per part dels professionals. Als menors de 15 i 16 anys se'ls havia detingut d'altres vegades per casos relacionats amb robatoris, violents i lesions. Uns joves que, de fet, haurien agredit amb arma blanca una altra persona a la mateixa zona, un d'ells, d'aquest apunyalament mortal d'aquesta setmana. La investigació continua oberta. Una dona catalana de 64 anys ha mort avui després de ser embestida durant un correbou a Aina, Albacete. Els fets han passat cap a les 11 del matí durant les festes patronals del municipi. Segons el Servei d'Emergències de Castella-La Manxa, la dona es troba fora de les barreres de protecció del recorregut quan ha estat embestida per un bou. Tot i l'assistència d'urgència que ha rebut en un primer moment, ha mort quan era traslladada a l'heliport. L'alcalde d'Aina ha explicat que la víctima venia de Catalunya i que era el municipi acompanyada dels seus familiars. A banda de la dona, el mateix correbou també ha quedat ferit en un braç un home de 60 anys. Arran de l'accident, l'Ajuntament ha suspès tots els actes festius previstos per a aquest dissabte.
3: 3CAT Info.
9: El retrato de la infanta debe llegar a su destino para garantizar el matrimonio entre nuestros dos soberanos. Mi sobrino, don Alejandro de la Sierra.
1: La productora catalana Astor Media participa a la pel·lícula suïssa Les Índies, que s'ha presentat en una secció paral·lela a la Mostra de Venècia. Ambientada al segle XVIII, posa el focus en una expedició que travessa mitja península ibèrica per portar un quadre de Velázquez a la cort francesa de Lluís XIV. Bona part dels paisatges i dels figurants, Venècia, enviat especial, Òscar Callau, són lleidatans.
10: Aquesta road movie de l'absolutisme il·lustrat ens transporta a una Europa devastada per les guerres i les revoltes antiborbòniques, on tres homes armats han de travessar Espanya i França en missió d'estat. han de lliurar a Lluís XIV el retrat d'una infanta que ha de segellar l'aliança entre les corones espanyola i francesa. Una ficció protagonitzada per una de les menines de Velázquez que té base històrica. Sentim el codirector, Nicolas Chapoulé.
11: Hi ha plusieurs tableaux qui voyagent.
12: Hi ha diverses pintures que viatgen. N'hi ha quatre que viatgen a quatre països diferents per forjar aliances. De fet, essencialment, estaven venent la monarquia al millor postó. I el que ens va fascinar, més enllà d'això, va ser la qüestió de la diplomàcia d'aquests retrats en la pràctica de la història de l'art i com aquests retrats adquireixen de sobte una mena de poder increïble.
10: Els personatges viatgen lentament, esquivant perills per a desenes de paisatges naturals de gran bellesa, mentre lectures i gravats d'època els fan somiar en els territoris i les riqueses enlluernadores del nou món, les Índies. Pauline Julier és l'altra directora del film.
13: El título te evoca una cosa muy grande de descubrimiento, de deseo de un otro mundo, de modernidad. Eso va con la idea que el personaje le interesa mucho el conocimiento, la representación, las imágenes y también el mundo en general.
10: La participació catalana ha estat fonamental per trobar les millors localitzacions i els personatges secundaris més autèntics. Ariadna Dot és productora d'Astormedia.
14: Més de la meitat del rodatge es va rodar a Catalunya. La pel·lícula comença a la Seu Vella de Lleida, la primera localització. Surt el concurs de Montrevei, no? Hi ha com localitzacions com molt icòniques, no? En aquest sentit. I hi ha un tema d'actors. De fet, quan comença la pel·lícula, la primera actriu que surt és la nena d'Alcarràs, és la Inet Jounou, la que fa d'infanta.
10: La cinta té el suport de l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals.
15: Que el tocó el teu veies, a veure-ho fer.
16: ¿Qué crees que te diga yo?
17: Nada, no quiero que me digas nada.
16: O sea, me echas toda esta mierda a la cara.
17: No te estoy echando nada, no te estoy echando nada a la cara. Me has pedido tú que te lo cuente.
1: I Victoria Luengo se situa al radar de Hollywood arran del seu paper protagonista, El ser querido.
17: Viene de la realidad. De lo que yo recuerdo y de lo que yo viví. Viene de la realidad.
16: No viviste eso, Emilia. Es imposible que vivieras eso.
1: L'actriu mallorquina ha passat avui pel suplement de Catalunya Ràdio i ha revelat que en conversa amb Javier Bardem, el director nord-americà Steven Spielberg la va felicitar per la seva interpretació a la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen.
18: I la Victoria Luengo està absolutament superbia, amb una honestedat interpretativa brutal. Firmat, estaven, i jo penso, no sé qui és. I li dic, Javier, qué bonito el mensaje, pero ¿qui és? I em diu, de un director que hizo una pel·lícula, no sé si la viste, se llamaba Ete. I jo em vaig posar a plorar perquè era Steven Spielberg, ha escrit el meu nom en un WhatsApp.
1: El ser querido està preseleccionada com a candidata a ser nominada als Oscars juntament amb La bola negra i Los domingos. Victoria Luengo també ha explicat que comença a fer passos a la seva carrera internacional i que ha rodat una pel·lícula en francès que s'estrenarà aviat. El ser querido ja es pot veure a les sales de cinema des del dia 26 d'agost.
3: Esports.
1: Fins a 3:45 amb Xavi Soler. Bona tarda.
19: Bona tarda. Segona divisió. A partir d'un 4:45 el Girona juga la quarta jornada al Molinón contra l'Sporting de Gijón. A aquesta hora podem entrar al Molinón per saber l'11 de Quique Álvarez. Eduard Solà, bona tarda.
20: Doncs efectivament un 11 amb només un canvi respecte als que la setmana passada van aconseguir aquella victòria tan important, la col·legiada davant les Palmes. Justin, que ja vam explicar ahir que tenia una lesió muscular, s'ha quedat a Girona i el seu lloc entra Esprilla, per tant primera titularitat per al colombià, que de fet és el màxim golejador del Girona aquest començament de temporada, amb 3 gols, un al dia del Córdoba, 2 la setmana passada contra les Palmes. L'equip avui del Girona amb Gazzaniga a la porteria, Francesc David López Júnior i Àlex Moreno en defensa, Izan i Fran Beltran al doble pivot, Brian Hill i Esprilla a les bandes, a dalt Benat i Abel. Un Girona que recordem que té 4 punts a la classificació després d'haver perdut un partit, haver-ne empatat un altre i haver-ne guanyat un altre, i que juga al camp de l'Sporting de Gijón, que és un dels co-líders de la categoria.
3: 3CAT Info.
19: El Barça ha fet aquest matí l'últim entrenament abans de jugar demà a la tarda contra el València a Mestalla. Lamine Yamal, amb un cop, no s'ha entrenat amb el grup, tot i que aquesta tarda viatjarà amb l'equip a València. Hansi Flick, en roda de premsa, ha confirmat que Lamine està bé i demà estarà a punt per jugar a Mestalla. Si els blaugrana demà guanyen el València, seran líders de la Lliga en solitari, amb 3 punts més que el Madrid, que hi va perdre per 1-0 al camp del Betis. De l'ensopegada blanca n'ha parlat Flick a la prèvia del partit.
0: I think when you see the game yesterday.
21: Si veus el partit d'ahir, el Madrid va jugar bé i va tenir bones ocasions, però el futbol és així i això pot passar. Nosaltres ens hem de centrar en nosaltres mateixos i jugar el nostre estil. Tothom ha d'estar-ne convençut. Demà serà molt difícil. Juguem a 4:45 de la tarda i farà molta calor, però sense excuses. No serà fàcil.
0: And it's not easy there.
19: Per cert, el Barça ha fet oficial el nom dels capitans de l'equip aquesta temporada. Seran, per aquest ordre, Rafinha, Pedri, Eric García, Frenkie de Jong i Lamine Yamal. Flick ha escollit els dos primers, Rafinha i Pedri. La resta els ha votat al vestidor. Així ho ha explicat el tècnic alemany.
0: When I see the team, also the players,
21: Quan miro l'equip i els jugadors, penso en els jugadors que tenen més influència. I crec que aquests són Rafinha i Pedri. Jo no volia decidir els cinc capitans. Volia escollir-ne dos, aquests dos. Perquè són molt importants i estan jugant com a titulars. Per mi aquest procés era clar. Ara conec l'equip molt millor que abans. Estic content amb els capitans.
19: Avui a primera divisió juguen tres partits a l'Atlètic Club Atlètic de Madrid a 4:45, al Rayo Racing a 6:45 i al Villarreal Deportivo a 9:00. A la Lliga F, victòria del Badalona al camp de l'Espanyol 0-1 amb gol de Maria Llompart.
22: Necessitàvem un plus de punts o un plus de bones sensacions d'un partit i acabar pues, amb una victòria a l'últim minut i a sobre havem fet un partit molt complet durant els 90 minuts, crec que és molt especial per totes. Sí.
19: La jugadora de l'Espanyol, una veredable, lamentava el fet de perdre el partit just al tram final.
23: Crec que mereixíem una mica més i crec que això pues, és el que fa que tot sigui més negatiu i vulguem pues, demostrar el que venim fent des de la pretemporada, que crec que érem, per dir-ho d'una manera, un altre equip, ens hem de tornar a trobar com a equip per treure un bon resultat.
19: El Barça visitarà aquest vespre al camp del Sevilla amb les novetats d'Esme Brooks i Kika Nazaret. A primera divisió, a primera federació, volem dir, avui dos partits, són el Sant Andreu Àguiles en 4:15 a Can Dragó i el Cartagena Nàstic a 6:45. A la Supercopa de Futbol Sala, 4:05, el Barça s'enfrontarà al Jaén a la segona semifinal. A aquesta hora ja sabem qui és el primer finalista. Entrem al Palau Blaugrana. Francesc Ripoll, bona tarda.
24: Bona tarda. I el primer finalista de la Supercopa d'Espanya que es disputa al Palau és el Pozo de Múrcia, que ha derrotat per 8-4 al Palma. Ha començat millor l'equip balear, però els murcians han estat encara millor a la segona meitat. Per tant, el Pozo a la final i el Barça intentarà classificar-se aquesta tarda a partir d'un 4:45 contra el Jaén. S'espera una bona afluència d'aficionats blaugranes al Palau.
19: En ciclisme, l'equip Emirates ha anunciat la renovació de Tadej Pogacar fins al 2032. També ha confirmat que l'eslovè no tornarà a córrer aquesta temporada i, per tant, es perdrà el Mundial de Ciclisme en ruta al Canadà de finals de setembre. I és en marxa la 14a etapa de la Vuelta, etapa de muntanya, amb final a la Sierra de Pandera, 76 quilòmetres pel final, amb un grup d'escapats a 5 minuts al gran grup amb el líder Enric Mas, que defensa 1 minut i 45 segons respecte al segon classificat, que és Primoz Roglic. En handbol, el Barça jugarà avui la final de la Supercopa Ibèrica. Serà a Vigo contra l'Sporting de Portugal. En bàsquet, la selecció espanyola femenina ha perdut contra Mali per 82-73 al partit de la segona jornada del Mundial Femení d'Alemanya. La jugadora de l'Uni Girona i Anna Martín, amb 20 punts, ha estat la millor del combinat espanyol. I a Fórmula 1 avui es disputen els entrenaments oficials que definiran la graella del Gran Premi d'Itàlia. En la jornada de lliures d'aquest migdia, el britànic del Mercedes George Russell ha estat el pilot més ràpid.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 3:45. Estem destacant que el Partit Popular ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez per la reforma del finançament. Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso l'han acusat de comprar la seva continuïtat i d'imposar el model ideat per Esquerra, diuen, per garantir-se el seu suport. En declaracions al suplement de Catalunya Ràdio, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha explicat que caldrà fer alguna concessió a Junts perquè hi votin a favor. El president rus Vladimir Putin ordena aturar els atacs a Kiev durant 3 dies per la visita dels emissaris de la Casa Blanca a la zona per presentar un nou pla de pau per a Ucraïna. Hores abans, Moscou havia bombardejat diversos objectius, entre els quals l'aeroport de la capital. El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per poder-hi reubicar 1 miler de migrants, part de l'allau de persones que ara fa un mes van entrar de manera massiva a la ciutat. Tot i que la reubicació s'havia pactat amb el govern ceutí, ara s'ha fet enrere a través del Consell d'Administració per motius de seguretat. Des d'ara fins a arribar a les 4, entre altres coses, farem atenció

0: les eleccions importants que hi ha previstes per demà a Alemanya, on l'extrema dreta podria aconseguir per primera vegada formar govern a l'estat federat de Saxònia-Anhalt. Segons les enquestes, el Partit Alternativa per Alemanya s'acosta a la majoria absoluta. Això impediria formar un cordó sanitari en contra. I a l'estat espanyol es fan més pagaments amb diners en efectiu que no pas amb targeta, un 57% del total. Un estudi apunta, però, que cal millorar el sistema de caixers automàtics per facilitar l'accés als diners en metàl·lic. I en esports a aquesta hora, Xavi Soler, bona tarda.
1: Bona tarda. La Minya Mal viatjarà a València aquesta tarda. Serà dubte, però, fins a última hora per jugar demà amb el Barça-Mestalla per molèsties a un cop. I a segona divisió, Esprilla per Justin, és l'única novetat de l'11 inicial del Girona per jugar a partir d'un quart de 5 contra el Molinón a la quarta jornada de la categoria.
0: Tarda molt càlida, canicular, fins i tot en alguns indrets, amb nous rècords de temperatura pel mes de setembre, i és que avui els valors més alts tornen a tocar o superar els 40 graus, i moltes màximes se situen entre els 35 i els 38. Demà es mantindrà aquesta calor intensa. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha atacat el model de finançament que proposa el govern espanyol després de deixar la cadira buida ahir a la reunió on es va aprovar. Ho ha fet a l'arrencada del curs polític a Madrid, on tant ella com el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, han acusat Pedro Sánchez d'imposar aquesta nova llei per supervivència política i per comprar, diuen, voluntats a Catalunya, Madrid, Tània Tàpia.
2: Isabel Díaz Ayuso es va quedar sola en el boicot a la reunió dels consellers d'Hisenda, però avui, al costat del líder del seu partit, ha defensat que Madrid s'havia de plantar.
3: Todas las mañanas trabajando, pagando impuestos, levantando persianas para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
2: I a mig de la polèmica per la compra d'un àtic de luxe amb diner públic que avui ha obviat, ha criticat així els polítics catalans.
3: Si tienen ellos los sueldos vitalicios, si son ellos los de las residencias oficiales, son ellos, miren los sueldos, miren cómo viven en Cataluña con embajadas, todo tipo de chiringuitos.
2: Ayuso ha amenaçat que farà el que calgui, diu, si el model s'acaba aprovant, unes crítiques a les quals s'ha sumat també Feijóo, atacant el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, amb qui la Moncloa va pactar inicialment el model.
4: Es una falta de respeto, empezando por los catalanes, este señor no gobierna, y del resto de España, porque este señor no es nadie a efectos de financiación autonómica.
2: El nou finançament aportarà 21.000 milions extres a les comunitats autònomes per aplicar-se, però li cal encara l'aval del Congrés. El PP ja planteja fins i tot portar-lo a la justícia si s'aprova. Des del PSOE retreuen els populars que deixin els seus territoris sense més diners per pagar els serveis públics. Sentim Pilar Bernabé.
5: És mucho más rentable insultar que aprovar un sistema de financiación para que la gente tenga más recursos, que recapaciten. Que la españolidad no se mide en insultos.
2: Avui Feijóo i Ayuso també han atacat Sánchez per la crisi de Ceuta, conclouen que el president espanyol és dur amb els que el critiquen i tou amb les màfies i amb el rei del Marroc perquè, segons afirmen, està doblegat als seus interessos.
0: La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha admès que el Ministeri d'Hisenda haurà de cedir alguna cosa a Junts per Catalunya si vol que aprovin el nou sistema de finançament al Congrés. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Romero ha expressat que té assumit que no serà la recaptació de l'impost de la renda, que deixa molts diners a l'Estat, però diu que hi ha altres opcions. Per exemple, cedir en una qüestió que Catalunya sempre ha reclamat, que és tenir un compte al cost de la vida en el càlcul de la població ajustada. Catalunya ha exigit històricament que es faci servir també aquesta variable a l'hora de repartir els diners entre les autonomies per compensar territoris on és més car viure.
6: Per exemple, en el debat que va haver-hi molt llarg en el, dins del Consell de Política Fiscal i Financera es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
0: També ha demanat a Junts que plantegi algunes esmenes per modificar el text durant el tràmit parlamentari. Alicia Romero ha insistit que voldrien aprovar el nou model abans que s'acabi l'any perquè pugui entrar en vigor l'any que ve. Però fins ara Junts no s'ha mogut de la seva posició i reclama el concert econòmic per a Catalunya.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El president rus Vladimir Putin ha ordenat aturar els atacs contra Kyiv durant 3 dies. El mandatari ha informat que la mesura té l'objectiu de facilitar les tasques als enviats de Donald Trump, que ja són a Moscou, per intentar rellançar les negociacions per aturar la guerra a Ucraïna i presentar un nou pla de pau. Steve Witkoff i Jared Kushner també han de viatjar demà a Kyiv per trobar-se amb Volodymyr Zelensky.

0: llançat projectils contra l'aeroport de Kyiv i el de la ciutat veïna de Boryspil. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky considera que els atacs contra aquesta infraestructura són un intent deliberat del Kremlin de torpedinar les negociacions de pau. Portaveus del govern rus han advertit, de fet, pocs minuts abans de l'arribada dels diplomàtics nord-americans, que qualsevol proposta per acabar la guerra haurà de tenir en compte la realitat sobre el terreny. Tot i les sancions als atletes russos, el país continua sent una potència en molts esports, un dels quals els escacs. En aquesta disciplina fa gairebé 20 anys que no ocupa el número 1 del rànquing mundial. Però ara hi ha un nen de només 11 anys que aspira a aconseguir-ho. Es diu Roman i l'hem pogut entrevistar o fer la nostra corresponsal a Moscou, Cristina Solies.
1: L'any passat, el Roman Chakhjev es va convertir en el mestre internacional d'escacs més jove de la història i aquest any ja ha fet el primer pas per ser considerat gran mestre, un títol que només tenen uns 2.000 jugadors a tot el món. Tant ell com la seva mare, Saglara, expliquen que l'afició per aquest esport li ve de ben petit.
2: El pare buscava alguna cosa a l'armari i vaig veure una capsa i vaig preguntar què era. Des de llavors em van començar a agradar els escacs.
3: Ho va deixar tot de banda, totes les joguines, només jugava a escacs. El Roman sempre ha volgut ser campió del món.
1: Els esportistes russos han de competir sota bandera neutral, però en alguns tornejos infantils els permeten representar Rússia, com va passar fa uns mesos a Sèrbia, on el Roman es va proclamar campió. La Saglara, la mare, ho recorda amb orgull.
3: Quan el Roman era al podi i sonava l'himne, el cantàvem i teníem llàgrimes als ulls d'eufòria i d'alegria. En aquell moment vam tenir el desig de continuar perquè l'himne de Rússia torni a sonar amb la màxima freqüència possible.
1: Les autoritats comunistes van convertir els escacs en un símbol de la superioritat intel·lectual del sistema socialista sobre l'Occident capitalista. Del 1948 al 2005, 7 dels 8 campions del món es van formar a l'escola soviètica. Ara, amb l'esport rus castigat per la guerra d'Ucraïna, Rússia somia en recuperar aquella hegemonia perduda.
0: I les importacions del gas rus han augmentat un 42% durant el primer semestre d'aquest any. Espanya aprofita per comprar a Moscou abans que l'any vinent entri en vigor el veto europeu al gas rus. Amb l'estret d'Hormuz tancat, els mercats han de buscar l'escletxa per emmagatzemar energia de cara als mesos més freds. Informe de Núria Har.
4: Les tensions geopolítiques es reflecteixen en les importacions de gas, un mercat que a Espanya està diversificat. Per això, en el que portem d'any, les importacions de Rússia han compensat les d'altres països com Qatar, molt perjudicat pel conflicte a l'Orient Mitjà. El president de la patronal Cedigas, Joan Batalla, fa una altra lectura de l'increment del gas rus. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Rússia, en el que portem en el darrer any, representa el 14%. Històricament, en els últims 5 anys ha estat al voltant del 10% i la normativa fixa que fins a l'1 de gener els comerciants que tinguin contractes a llarg termini podran fer.
4: La majoria del gas que arriba a Espanya, al voltant d'un 70%, ho fa liquat en vaixell, com el gas rus. Això també obre la porta al mercat a través de l'Atlàntic, com els Estats Units, que amb el retorn de Trump a la Casa Blanca han firmat un acord amb Brussel·les per exportar gas liquat.
5: El sistema gasista espanyol és un dels més robustos a nivell europeu i fins i tot a nivell mundial, amb una gran capacitat doncs, de diversificar les fonts d'origen, perquè tenim 7 plantes de regasificació que ens permeten importar de tot arreu.
4: El físic expert en energia i transició energètica de l'Institut de Ciències del Mar, Jordi Soler, ha explicat a Catalunya Ràdio que aquest gas nord-americà és el que prové del fracking.
6: Tot i que la producció no ha caigut, hi ha pous que ja han deixat de ser, de produir el ritme que produïen. Els recursos fòssils tenen un pic de producció, no? El ritme al qual tu pots extreure. A partir d'aquí, l'extracció del recurs continua, però és molt més cara a nivell energètic i a nivell econòmic.
4: Segons aquest investigador del CSIC, a curt termini la preocupació és omplir les reserves de gas de cara a l'hivern, que estan per sota del que estableix la normativa europea. Però per Soler hi ha altres problemes a mitjà i llarg termini, sobretot en un mercat on cada cop hi ha més demanda d'energia.
6: El mercat cada cop està més tensionat. Per tant, hi haurà un moment en què hi haurà un xoc. I si ho tenim clar, això, doncs comencem a fer els deures, no? Perquè tenim temps per gestionar això. El que no pot ser és continuar com sempre i quan arribi el que ha d'arribar, bueno, llavors ja veurem què fer, perquè llavors serà un problema greu.
4: Algèria continua sent la font més important de gas de tot l'estat espanyol.
0: Tres minuts i seran 3:15.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. entendre.

0: El govern espanyol ha pres el control del port de Ceuta per poder reubicar els migrants que des de fa més d'un mes malviuen pels carrers de la ciutat autònoma. Ha decidit aixecar unes carpes i reallotjarà més de 1.000 persones. Aquesta reubicació estava pactada amb la ciutat autònoma, però a última hora s'ha fet enrere a través de la negativa del Consell d'Administració del Port, que ha al·legat raons de seguretat. Informació de Maria Núria Revella.
1: És per això que el ministre de Transports, Òscar Puente, ha fet un cop de puny a la taula i ha signat una ordre, emparat per la llei de ports, que li permet prendre el control de la infraestructura i instal·lar-hi les carpes. Ports de l'Estat ha fet un informe on s'hi ve admet que la instal·lació de les carpes pot incrementar els riscos per la protecció de la infraestructura, prevalen raons d'interès general que justifiquen l'ocupació. Ara, la Secretaria d'Estat de Migracions podrà fer servir una superfície de 16.000 metres quadrats repartits en dues parcel·les. Fins ara s'havien consensuat aquestes decisions amb el govern de Ceuta i, de fet, el seu president, Juan Jesús Vives, va assumir la decisió que s'instal·lessin aquestes carpes i fins i tot va visitar les parcel·les. El port de Ceuta al·lega raons de seguretat per no autoritzar aquesta reubicació. Sosté que molt a prop hi ha 42.000 tones de combustible i a risc de sabotatges. De fet, l'executiu espanyol va optar pel port perquè Vives ja va rebutjar altres emplaçaments com la fàbrica de farines o l'hospital militar. D'altra banda, el govern espanyol ha prorrogat fins al 22 de setembre els controls fronterers aeris i marítims a viatgers procedents d'Itàlia. Aquesta mesura es va activar fa un mes com a resposta a la decisió del govern de Giorgia Meloni de suspendre temporalment l'espai Schengen amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta. Avui, el butlletí oficial de l'Estat publica aquest allargament de la mesura. Especifica que l'activació està subjecta a una avaluació permanent i que pot quedar sense efecte abans de la data prevista si desapareixen les amenaces que van motivar que s'adoptés. L'ordre que signa el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, apunta que la mesura no podrà ser prorrogada automàticament i que s'allargarà depenent de la seva necessitat i proporcionalitat.
0: Arxivat el procediment conegut com a Catmon contra l'exsecretari de Relacions Internacionals de Convergència, Víctor Terradellas, mort ara fa un any, i l'exdiputat de Junts, Francesc de Dalmases. La jutge no hi veu delicte i d'aquesta manera accepta el criteri de les defenses i de la fiscalia. El cas es va obrir fa 2 anys i s'investigava Terradellas i de Dalmases per possibles irregularitats en subvencions públiques, diners que haurien pogut servir per finançar de manera indirecta el procés. A partir d'aquest cas es va obrir més procediments contra l'independentisme, com ara la trama russa, coneguda com a Volkhov, que es va arxivar a finals del 2024. A través de la xarxa X, Francesc de Dalmases ha expressat el seu agraïment a les persones que l'han acompanyat durant tot aquest procés i ha recordat que sempre ha dit el que pense sobre Catalunya.
2: 3CAT Info.
0: Són 3:15.
2: El temps.
0: Enric Agut.
3: Molta calor. Avui dissabte es torna a disparar la temperatura, una calor sufocant, una calor extraordinària. Ahir vam tenir el dia, pel mes de setembre, més càlid a Catalunya des de que s'agafen dades. 77 estacions de Metrocat amb més de 20 anys de dades van batre un nou rècord per aquest mes de setembre. A Barcelona es va arribar als 34,2, també 42,5, per exemple, a Vinebre. Doncs bé, avui, novament, alguna estació està batent rècord. És el cas de Barcelona, l'Observatori Fabra de Barcelona avui assoleix la temperatura més alta de la seva història des de 1914 per un mes de setembre. S'ha arribat als 35,2 graus a 5 de setembre. Molta calor, màximes que avui normalment poden arribar als 40 graus a les zones més escalfades de Ponent, de les Terres de l'Ebre, ja ens apropem. Si avui cau algun 40, doncs seria el dia 22 que s'assoleixen els 40 graus a Catalunya. Un rècord també. Temps tranquil avui demà, el cel tranquil, demà amb alguns intervals de núvols i també bona mar en general.
2: A 3CAT Info,
4: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
2: Insostenibles.
5: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
2: El retrat d'un planeta en crisi.
6: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
7: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
2: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: A Alemanya aquest cap de setmana hi ha unes eleccions regionals clau a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, al nord-est del país. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya podria aconseguir governar per primera vegada perquè els sondejos la situen a tocar de la majoria absoluta. Un dels artífecs de l'ascens de la formació és el seu carismàtic líder, Ulrich Siegmund, amb un perfil atípic per un candidat de l'extrema dreta. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
8: Ulls blaus i mig serrell, curt i ros, engominat cap al costat. Però sobretot, sempre un somriure als llavis. És Ulrich Siegmund, el candidat de l'Alternativa per Alemanya a les eleccions regionals de Saxònia-Anhalt. Els actes electorals de l'extrema dreta són sovint festes familiars, amb guinguetes on el mateix candidat serveix cervesa gratis als simpatitzants. S'hi parla poc de política, tot i que Siegmund té clares les prioritats.
9: Clarament migració. La gent ja no reconeix la seva pàtria i ho diu ben clar. Segon tema, la inflació i el desenvolupament econòmic. La gent ja no es pot permetre el més senzill. Paguem el litre de benzina 2,40 euros, mentre que a Polònia val 1,70, amb el petroli al mateix preu. Això la gent ho veu. Se'ns estafa per una idiota. L'ideologia climàtica i l'economia s'estavella. És el problema de base.
8: Siegmund ha fet part de la campanya damunt d'un ciclomotor, el de la marca Simpson ja extingida, un dels símbols de l'Alemanya de l'Est. Fundada per dos germans d'origen jueu, els seus descendents han intentat en va que l'extrema dreta no instrumentalitzés la marca. No se n'han sortit. A 60 km per hora, Siegmund pretén arribar a la majoria absoluta, imprescindible per poder governar.
9: Volem estabilitat en aquest país. La gent s'ha de poder fiar del govern, i això només ho aconseguirem tots sols, i no pas amb socis que no són de fiar. Necessitem confiança en la política, i per això ho farem sols.
8: Comercial de formació, Siegmund és propietari d'una empresa que ven ambientadors. Si finalment aconsegueix el càrrec, es convertirà en el primer ministre de l'extrema dreta a Alemanya des del 1945. També en el més jove de la història del país.
0: A Bolívia, com a mínim, dues persones han mort i una quinzena estan desaparegudes i una vuitantena més han quedat malferides per dues explosions que hi ha hagut en una caserna a Viatge, a 30 km de la capital, La Paz. Es desconeixen les causes exactes del sinistre, que ha passat en una zona que l'exèrcit fa servir per emmagatzemar material pirotècnic, segons les autoritats bolivianes. A l'estat espanyol, els pagaments en punts de venda amb diners en efectiu superen els que es fan amb targeta. És una de les conclusions d'un estudi que ha fet Denaria, una plataforma constituïda per defensar l'accés als diners en metàl·lic i el seu ús com a sistema de pagament. Sapiguem-ne més detalls en aquest reportatge que ens ha preparat la Maite Curto i que ha comptat amb el muntatge tècnic de Jordi Galbany.
10: La plataforma Denaria Europe va néixer per defensar, promoure i garantir l'ús dels diners en efectiu. Ha analitzat la situació en 20 països europeus i conclou que a Espanya el 57% dels pagaments que es fan en els punts de venda són amb diners en metàl·lic. Això el situa per damunt de la mitjana europea. Si parlem de l'acceptació d'aquest mètode de pagament, Espanya se situa a la zona intermèdia, però presenta un elevat risc d'exclusió monetària per la pèrdua de caixers i oficines bancàries. El president de Denaria Espanya, Javier Rupérez, posa xifres a aquests resultats.
11: Los españoles que tienen más de 64 años en un 79% utilizan el efectivo. Eso también se traduce en el tema de la aceptación del efectivo. Hay un 70% de la población española que, aunque no utilice el efectivo, dice que el efectivo tiene que existir y tiene que tener una parte significativa de la vida económica.
10: Rupérez destaca una asignatura pendent, la millora de la infraestructura de caixers automàtics.
11: No únicamente España, sino prácticamente toda Europa, como consecuencia de la pandemia, registró una importante reducción en el número de cajeros, ¿no? Eso naturalmente condiciona mucho la capacidad de acceso al efectivo.
10: I aquesta falta de caixers afecta de manera especial aquests col·lectius.
11: Las personas mayores no tienen un buen conocimiento, ¿no?, del funcionamiento de los sistemas electrónicos. Las personas discapacitadas no tienen capacidad de hacer frente a una economía digitalizada. Y luego el tema de la población rural por el hecho de la necesidad de la asistencia de los cajeros.
10: Arran de l'apagada, molta gent ha pres consciència de la necessitat de portar al damunt diners en metàl·lic.
11: En ese momento el efectivo era el único sistema de acceso a los servicios normales de supervivencia, ¿no? Y eso efectivamente ha aconsejado que se tenga una cierta capacidad de efectivo en los bolsillos, ¿no?
10: Per Ru Pérez, fer pagaments amb diners en efectiu té avantatges respecte a l'ús de les targetes.
11: És una llibertat enorme d'utilització, no? No de...

0: dependemos de ningún tipo de sistema digital. Por otra parte, la libertad supone la falta de control. Por otra parte, también hay una mayor seguridad en el uso del efectivo. Cuando utilizamos el efectivo sabemos, estamos viendo, estamos tocando exactamente lo que estamos pagando.
1: En els últims 3 anys, Denaria ha rebut 500 denúncies i queixes per impediments en l'accés i l'ús de l'efectiu.
2: Els episodis de jornades consecutives d'altes temperatures aquest estiu han comportat mal de caps en sectors com el de la pagesia. A Prades, la collita de la patata se n'ha ressentit, han hagut d'avançar l'arrencada i tenen una previsió de pèrdues de la meitat de la producció. Prades, Ariadna Escoda.
3: Enguany, la necrosi està la principal preocupació dels productors de la IGP Patata de Prades, que preveuen una pèrdua d'entre un 40 i un 60% de la collita. La necrosi és una afectació que compromet el desenvolupament dels tubercles i que es manifesta amb taques marrons a l'interior de les patates. Si bé hi ha alguns indicatius exteriors que poden alertar que una peça està afectada, detectar-ho és una tasca laboriosa. Eugeni Coll és el president de la IGP Patata de Prades.
4: Normalment ara ja podríem començar a vendre, però aquest any, donada aquesta plaga, el que haurem de fer és deixar reposar una mica la patata al magatzem per poder detectar després, al cap d'uns dies, més bé quines són bones i quines no. És una mica més dura del tacte i a vegades fa com un petit grill, també fa com una espècie de granilló.
3: Coll fa referència a esperar per sortir al mercat fins a finals de setembre amb aquestes patates que han arrencat. Gairebé tots els productors ja han acabat aquest procés inicial, avançat per culpa dels episodis de calor intensa. Segons l'organisme, enguany podrien arribar a un màxim de 30.000 quilos, molt per sota d'anys anteriors, quan se n'arrencaven uns 300.000.
5: 3CAT Info.
2: Poc més de 5 minuts i mig i seran les 4 de la tarda.
5: Esports.
2: Xavi Soler, bona tarda.
6: Bona tarda. Ara un quart de 5 començarà el partit del Girona a la segona divisió. Jugarà la quarta jornada al Molinón contra l'Sporting de Gijón. Un Girona, recordem, que en les 3 primeres jornades ha sumat 4 punts amb un canvi respecte a l'última victòria contra les Palmes de Montilivi. Gazzaniga a la porteria, Francé, Júnior, David López i Àlex Moreno en defensa, Izan i Fran Beltrán al doble pivot, Esprilla, que és l'únic canvi, entra pel lesionat Justin, Abel Ruiz i Brian Hill, línia de 3 per davant, i Benat en punta, un partit que, com diem, començarà en quart de 5, el podreu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Mentrestant, a primera, el Barça ha fet aquest matí l'últim entrenament abans de jugar demà a la tarda contra el València, a Mestalla. Lamine Yamal, amb un cop, no s'ha entrenat amb el grup, tot i que aquesta tarda viatjarà amb l'equip a València. Hansi Flick, en roda de premsa, ha confirmat que Lamine està bé i que demà podrà estar a punt per jugar a Mestalla. Si els blaugrana demà guanyen, el València seran líders de la Lliga en solitari, amb 3 punts més que el Real Madrid, que hi va perdre per 1-0 al camp del Betis. De fet, de l'ensopegada blanca n'ha parlat avui Hansi Flick a la roda de premsa prèvia del partit.
7: I think when you see the game yesterday...
8: Si veus el partit d'ahir, el Madrid va jugar bé i va tenir bones ocasions, però el futbol és així i això pot passar. Nosaltres ens hem de centrar en nosaltres mateixos i jugar el nostre estil. Tothom ha d'estar-ne convençut. Demà serà molt difícil. Juguem a un quart de 5 de la tarda i farà molta calor, però sense excuses. No serà fàcil.
7: And it's not easy there.
6: Per cert, el Barça ha fet oficial el nom dels capitans de l'equip aquesta temporada. Seran, per aquest ordre, Rafinha, Pedri, Eric García, Frenkie de Jong i Lamine Yamal. Flick ha escollit els dos primers, Rafinha i Pedri, la resta els ha votat al vestidor. Així ho ha explicat el tècnic alemany.
7: When I see the team, also the players...
8: Quan miro l'equip i els jugadors, penso en els jugadors que tenen més influència. I crec que aquests són Rafinha i Pedri. Jo no volia decidir els 5 capitans. Volia escollir-ne dos, aquests dos. Perquè són molt importants i estan jugant com a titulars. Per mi aquest procés era clar. Ara conec l'equip molt millor que abans. Estic content amb els capitans.
6: Avui a primera divisió juguen 3 partits. L'Atlètic Club de Bilbao, Atlètic de Madrid a partir d'un quart de 5, el Rayo Racing a 2:15 i el Villarreal Deportivo a partir de les 9.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: A la Lliga F, victòria del Badalona al camp de l'Espanyol, 0-1, gol de Maria Llompar a l'últim minut del partit.
9: Necessitàvem un plus de punts o un plus de bones sensacions d'un partit i acabar pues, amb una victòria a l'últim minut i a sobre havent fet un partit molt complet durant els 90 minuts, crec que és molt especial per totes, sí.
6: La jugadora de l'Espanyol, Ona Baradat, lamenta el fet de perdre el partit just en aquest tram final.
10: Crec que mereixíem una mica més i crec que això... Pues... És

0: el que fa que tot sigui més negatiu i vulguem pues, demostrar el que venim fent des de la pretemporada, que crec que érem, per dir-ho d'una manera, un altre equip, ens hem de tornar a trobar com a equip per treure un bon resultat.
1: El Barça visitarà aquest vespre el camp del Sevilla amb les novetats d'Esme Brooks i de Kika Nazaret.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Parlem de futbol sala. Aquest cap de setmana es disputa la Supercopa, primer títol estatal oficial. Serà al Palau Blaugrana. El Barça s'enfrontarà al Jaén. A la segona semifinal serà a partir d'un quart de cinc. A aquesta hora ja coneixem el primer finalista d'aquesta competició. És el Pozo de Múrcia, que ha superat el Palma per un clar 8-4. I, com diem, serà el primer finalista en aquesta final demà, on l'enfrontarà el Barça o el Jaén. En ciclisme, notícia d'última hora. L'equip Emirates ha anunciat la renovació de Tadej Pogačar, atenció, fins a l'any 2032. També ha confirmat que l'eslovè no tornarà a córrer aquesta temporada, per tant, es perdrà el Mundial de Ciclisme en Ruta, un mundial que es disputarà a finals de setembre. Ara mateix és en marxa la 14a etapa de la Vuelta a Espanya, una etapa entre Jaén i Sierra de la Pandera de 154 quilòmetres, un final en port de primera categoria. Ara, quan falten 60 quilòmetres pel final, un grup d'escapats, de més de 40 escapats, sense homes molt importants a la general, marxa amb uns 4 minuts d'avantatge respecte al gran grup. Recordem el líder, el mallorquí Enric Mas, amb 1 minut i 45 segons de marge respecte al segon classificat Primoz Roglic. En handbol, el Barça jugarà avui a partir de 8:45 la final de la Supercopa Ibèrica contra l'Sporting de Portugal, una final que es disputarà a Vigo. Aquest cap de setmana, Toni Bou ho té tot a favor per certificar el seu 40è títol mundial de trial. Avui demà es disputen les dues proves puntuables del Gran Premi dels Països Baixos. El pilot de Piera, amb 97 punts d'avantatge a la general, pot aconseguir el ple de títols des del 2007, 20 mundials indoor, i pot aixecar avui el 20. Avui o demà, el 20è a l'aire lliure. En Fórmula 1, ara a les 4 comencen els entrenaments oficials del Gran Premi d'Itàlia. Fins ara, el britànic de Mercedes George Russell ha estat el més ràpid, i en bàsquet la selecció espanyola femenina ha perdut contra Mali 82-73 en partit de la segona jornada del Mundial de Bàsquet.
2: Trescat Info.

El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per poder-hi reubicar un miler de migrants, part de l'allau de persones que fa un mes van entrar de manera massiva a la ciutat. Tot i que la reubicació s'havia pactat amb el govern saudí, aquest s'ha fet enrere a través del Consell d'Administració del Port, al·legant raons de seguretat. Protecció Civil manté l'alerta per calor intensa amb màximes que tornaran a fregar o superar els 40 graus. També es manté l'alerta pel risc d'incendi amb 34 municipis de 10 comarques amb el nivell de perill extrem. El foc de vegetació que s'ha declarat a Tordera, al Maresme, ja està controlat i s'han desconfinat les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa. El PP torna a carregar contra Pedro Sánchez per la reforma del finançament. Feijóo i Ayuso l'acusen de comprar la seva continuïtat i d'imposar el model ideat per Esquerra per garantir-se el seu suport. La consellera d'Economia, Alicia Romero, diu al suplement que caldrà fer alguna concessió a Junts perquè hi voti a favor. Vladimir Putin ordena aturar els atacs a Kiev durant 3 dies per la visita dels emissaris de la Casa Blanca a la zona per presentar un nou pla de pau per Ucraïna. Hores abans, Moscou ha bombardejat diversos objectius, entre els quals l'aeroport de la capital i una fàbrica d'acer al centre del país, on han mort 5 persones. Donald Trump diu que el conflicte bèl·lic amb l'Iran és una qüestió menor i rebutja qualificar de guerra els atacs intermitents. L'exèrcit nord-americà ha bombardejat avui un petrolier iranià a

0: Illa de Karg, el principal centre d'exportació de cru del Teheran. La pel·lícula Cronos fa història amb la millor estrena d'una producció catalana i en llengua catalana. Coproduïda per 3CAT, es basa en els atemptats a la Rambla de Barcelona del 17 d'agost del 2017 i ahir va portar més de 16.000 espectadors als cinemes. La productora catalana Astor Media participa en la pel·lícula suïssa Les Índies, que s'ha presentat en una secció paral·lela de la Mostra de Venècia. Ambientada al segle XVIII, posa el focus en una expedició que travessa la península Ibèrica per portar un quadre de Velázquez a la cort de Lluís XIV. Part dels paisatges i dels figurants són lleidatans.
1: Esports. Lamine Yamal viatja a València, però serà dubte fins a última hora per jugar demà amb el Barça-Mestalla per molèsties per un cop. I a un quart de cinc comença el Barça-Jaén, la segona semifinal de la Supercopa de Futbol Sala. El Pozo de Múrcia és el primer finalista.
0: I el temps. Avui tindrem una tarda molt càlida, canicular, amb nous rècords de temperatura pel mes de setembre. Els valors més alts tornaran a tocar els 40 graus i moltes màximes se situaran entre els 35 i els 38 graus. Demà es mantindrà la calor intensa.
2: 3CAT Info.
0: Passen pràcticament 4 minuts de les 4 de la tarda. Els informa Quim Codines. Bona tarda.
2: 3CAT Info.
0: El govern espanyol tira pel dret i agafa el control del port de Ceuta per poder reubicar els migrants que des de fa un mes malviuen pels carrers de la ciutat. Aixecarà unes carpes i reallotjarà més de 1.000 persones. Aquesta reubicació estava pactada amb la ciutat autònoma, però a última hora s'ha fet enrere a través de la negativa del Consell d'Administració del Port, que al·lega raons de seguretat. Maria Núria Rebetlla.
3: És per això que el ministre de Transports, Òscar Puente, ha fet un cop de puny a la taula i ha signat una ordre, emparat per la llei de ports, que li permet prendre el control de la infraestructura i instal·lar-hi les carpes. Ports de l'Estat ha fet un informe on s'hi bé admet que la instal·lació de les carpes pot incrementar els riscos per la protecció de la infraestructura, prevalen raons d'interès general que justifiquen l'ocupació. Ara, la Secretaria d'Estat de Migracions podrà fer servir una superfície de 16.000 metres quadrats repartits en dues parcel·les. Fins ara s'havien consensuat aquestes decisions amb el govern de Ceuta i, de fet, el seu president, Juan Jesús Vives, va assumir la decisió que s'instal·lessin aquestes carpes i fins i tot va visitar les parcel·les. El port de Ceuta al·lega raons de seguretat per no autoritzar aquesta reubicació. Sosté que molt a prop hi ha 42.000 tones de combustible i hi ha risc de sabotatges. De fet, l'executiu espanyol va optar pel port perquè Vives ja va rebutjar altres emplaçaments com la fàbrica de farines o l'hospital militar. D'altra banda, el govern espanyol ha prorrogat fins al 22 de setembre els controls fronterers aeris i marítims a viatgers procedents d'Itàlia. Aquesta mesura es va activar fa un mes com a resposta a la decisió del govern de Giorgia Meloni de suspendre temporalment l'espai Schengen amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta. Avui, el butlletí oficial de l'Estat publica aquest allargament de la mesura. Especifica que l'activació està subjecta a una avaluació permanent i que pot quedar sense efecte abans de la data prevista si desapareixen les amenaces que van motivar que s'adoptés. L'ordre que signa el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, apunta que la mesura no podrà ser prorrogada automàticament i que s'allargarà depenent de la seva necessitat i proporcionalitat.
0: El jutge envia a la presó dues persones que cobraven 900 euros per cap a diversos migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol per deixar-los allotjar en un garatge de la seva propietat. Un dels homes, originari de Ceuta, se'l fa responsable d'un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers i un altre d'amenaces. A l'altre home, d'origen marroquí però amb residència legal a l'estat espanyol, se li atribueix un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers i s'ha acordat que, en lloc d'entrar a la presó, se l'expulsa de l'estat espanyol durant 5 anys. Van ser els veïns del garatge els qui van alertar la policia, que va poder determinar que els dos detinguts s'estaven aprofitant de la condició vulnerable dels migrants per extorquir-los. La policia va localitzar 8 persones al garatge, per bé que es calcula que n'hi van passar moltes més.
2: 3CAT Info.
0: Atureu les embarcacions. Cridant aquesta consigna, centenars de manifestants vestits de negre i amb passamuntanyes han bloquejat aquest migdia durant una estona els accessos al port anglès de Dover, en protesta per l'arribada de migrants amb pasteres. Han interromput durant una estona les operacions d'entrada i sortida del port, que gestiona un terç dels intercanvis comercials entre la Gran Bretanya

0: Bretanya i la Unió Europea. El líder de l'extrema dreta britànica, Tommy Robinson, ha dit a les xarxes que la protesta és, textualment, ho ha dit, un advertiment dels patriotes britànics a l'establishment. Protecció Civil manté l'alerta per calor intensa i risc d'incendi. Avui ja s'han assolit registres com els gairebé 38 graus i mig del pantà de Siurana o els 38 de Montmell. I el Servei Meteorològic de Catalunya pronostica que els termòmetres tornaran a fregar o superarà els 40 graus a les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona, la Catalunya Central i el nord de Girona. Aquesta calor intensa també dispara el risc d'incendi com a conseqüència d'un anticicló que comportarà molta sequedat, baixa humitat i absència de vent. La titular d'Interior, Núria Parlon, demana prudència a la ciutadania.
1: Demanar, sobretot, al conjunt de la ciutadania que s'informi pels canals oficials, tant de Protecció Civil com de bombers i d'agents rurals, per seguir els consells de salut pel que fa a la protecció de les altes temperatures, també, en els canals de salut, i, sobretot, molta precaució amb aquest alt risc d'incendi quan accedim o ens movem o pel medi natural.
0: Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa, el de perill extrem, en 34 municipis de 10 comarques. L'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. També està activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill alt d'incendi a 356 municipis de 32 comarques. Els bombers ja han controlat l'incendi de vegetació forestal que s'ha declarat a Tordera, al Maresme, i Protecció Civil també ha aixecat el confinament de les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa. El foc ha deixat una dona ferida lleu per inhalació de fum, que ha estat atesa pel sistema d'emergències mèdiques. L'incendi ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals i ha arribat als patis exteriors de diverses cases, però no ha afectat a les edificacions. Els bombers mantenen 12 dotacions terrestres a la zona i també està estabilitzat l'incendi de vegetació agrícola a la Sénia, al Montsià. Els bombers hi mantenen 3 dotacions.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha atacat el model de finançament que proposa el govern espanyol després de deixar la cadira buida ahir en la reunió on es va aprovar. Ho ha fet en l'arrencada del curs polític a Madrid, on tant ella com el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han acusat Sánchez d'impulsar aquesta nova llei per supervivència política i per comprar voluntats, diuen, a Catalunya. Madrid, Tania Tapia.
3: Isabel Díaz Ayuso es va quedar sola en el boicot a la reunió dels consellers d'Hisenda, però avui, al costat del líder del seu partit, ha defensat que Madrid s'havia de plantar.
4: Todas las mañanas trabajando, pagando impuestos, levantando persianas para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que ella pueda mantenerse y Sánchez después.
3: I a mig de la polèmica per la compra d'un àtic de luxe amb diner públic que avui ha obviat, ha criticat així els polítics catalans.
4: Si tienen ellos los sueldos vitalicios, si son ellos los de las residencias oficiales, son ellos, miren los sueldos, miren cómo viven en Cataluña, con embajadas, todo tipo de chiringuitos.
3: Ayuso ha amenaçat que farà el que calgui, diu, si el model s'acaba aprovant, unes crítiques a les quals s'ha sumat també Feijóo, atacant el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, amb qui la Moncloa va pactar inicialment el model.
5: Es una falta de respeto, empezando por los catalanes, este señor no gobierna, y del resto de España, porque este señor no es nadie a efectos de financiación autonómica.
3: El nou finançament aportarà 21.000 milions extres a les comunitats autònomes per aplicar-se, però li cal encara l'aval del Congrés. El PP ja planteja fins i tot portar-lo a la justícia si s'aprova. Des del PSOE retreuen els populars que deixin els seus territoris sense més diners per pagar els serveis públics. Sentim Pilar Bernabé.
6: És mucho más rentable insultar que aprovar un sistema de financiación para que la gente tenga más recursos, que recapaciten. Que la españolidad no se mide en insultos.
3: Avui Feijóo i Ayuso també han atacat Sánchez per la crisi de Ceuta. Conclouen que el president espanyol és dur amb els que el critiquen i tou amb les màfies i amb el rei del Marroc perquè, segons afirmen, està doblegat als seus interessos.
0: La consellera d'Economia, Alicia Romero, admet que el Ministeri d'Hisenda haurà de cedir alguna cosa a Junts si vol que aprovin el nou sistema de finançament al Congrés. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Romero ha expressat que té assumit que no serà la recaptació de l'impost de la renda, que deixa molts diners a l'Estat, però diu que hi ha altres opcions. Per exemple, cedir en una qüestió que Catalunya sempre ha reclamat, que és tenir en compte el cost de la vida en el càlcul de la població ajustada. Catalunya ha exigit històricament que s'utilitzi també aquesta variable a l'hora de repartir els diners entre les autonomies per compensar territoris on

0: és més car viure.
1: Per exemple, en el debat que va haver-hi molt llarg en el, dins del Consell de Política Fiscal i Financera es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
0: I ha demanat a Junts que plantegi esmenes per modificar el text durant el tràmit parlamentari. Romero insisteix que voldrien aprovar el nou model abans que s'acabi l'any perquè pugui entrar en vigor el 2027. Ara bé, fins ara Junts no s'ha mogut de la seva posició i reclama el concert econòmic per Catalunya.

0: Vladimir Putin ordena aturar els atacs contra Kiev durant 3 dies. El mandatari rus ja informa que la mesura té l'objectiu de facilitar les tasques als enviats de Donald Trump, que ja són a Moscou per intentar rellançar les negociacions per aturar la guerra a Ucraïna i presentar un nou pla de pau. Steve Witkoff i Jared Kushner també han de viatjar demà a Kiev per trobar-se amb Zelensky. El mandatari ucraïnès havia demanat que, amb motiu de la visita dels diplomàtics nord-americans, s'aturessin els atacs a tot el territori ucraïnès. Malgrat això, Rússia ha bombardejat aquesta matinada una planta metal·lúrgica a la regió de Dnipropetrovsk, un atac que ha causat almenys 5 morts i 5 ferits. Moscou també ha atacat un edifici residencial a la capital, on no hi ha hagut víctimes mortals, i ha llançat projectils contra l'aeroport de Kiev i el de la ciutat veïna de Borispil. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky considera que els atacs contra aquesta infraestructura són un intent deliberat del Kremlin de torpedinar les negociacions de pau. Portaveus del govern rus han advertit, de fet, pocs minuts abans de l'arribada dels diplomàtics nord-americans, que qualsevol proposta per acabar la guerra haurà de tenir en compte la realitat sobre el terreny.
1: 3CAT Info.
0: I l'administració Trump treballa en una estratègia de postguerra a l'Iran, centrada en un esforç regional per contenir Teheran i ampliar la normalització de les relacions entre Israel i els seus veïns. Així ho avança avui el portal Axios, citant 2 funcionaris nord-americans. El pla pretén guiar l'enfocament de Washington a l'Orient Mitjà després que acabi la guerra en els 2 últims anys del mandat de Donald Trump i s'articula al voltant de 2 esdeveniments clau per l'estratègia de la Casa Blanca: les eleccions del 27 d'octubre a Israel i les eleccions de mig mandat dels Estats Units el 3 de novembre. Axios sosté que hi ha 3 elements centrals en l'estratègia: alinear els aliats americans per contenir l'Iran, amb els Estats Units com a garants, assegurar la següent fase del pla de futur per Gaza, implementant el fràgil acord actual entre l'Israel i el Líban, i ampliar els acords d'Abraham per segellar una entesa entre l'Aràbia Saudita i Israel.
1: 3CAT Info.
0: Seròs, al Segrià, ha inaugurat avui el nou parc de bombers voluntaris després de gairebé 2 dècades de reivindicacions per tenir unes instal·lacions adequades. L'equipament acull actualment 18 efectius. Seròs, Roger Saura.
2: El nou equipament del Baix Segre, format per 15 mòduls, servirà de model per als nous parcs de bombers voluntaris de Catalunya, com ha destacat durant la inauguració la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Ara tindreu una instal·lació que, a més, és de la primera que fem. Modular prefabricada, és a dir, inspirarà noves construccions que es permeten garantir la durabilitat dels equipaments, però ser més ràpids.
2: Els bombers van abandonar el novembre del 2021 l'antic parc de Seròs, que havien ocupat durant 26 anys, després que s'hi detectessin greus deficiències estructurals. Durant uns mesos es van instal·lar a l'alberg municipal i des del juny de fa 4 anys treballaven provisionalment en un magatzem de l'Ajuntament. Fa un mes es van traslladar a les noves instal·lacions, que han suposat una inversió d'1,9 milions d'euros.
0: Passa 1 minut d'un 4:15 de la tarda.
1: El temps.
0: Enric Agut.
4: Dissabte molt calorós, un dissabte de ple estiu, de molta calor. Avui, 5 de setembre, s'estan produint alguns nous rècords per un mes de setembre. Ahir ja, un total de 77 estacions al Metrocat. A més de 20 anys de dades, van batre un nou rècord per aquest mes. Va ser el dia més càlid des que s'agafen dades a Catalunya. Mai vist fins ara, doncs avui novament cau algun rècord. Per exemple, a Barcelona, 4th dia consecutiu batent rècord pel mes de setembre a l'Observatori Fabra de Barcelona. Ahir va quedar a 34,2 graus la màxima, avui 35,2, un grau per damunt del rècord d'ahir.

0: trencant rècords amb molta facilitat, amb massa facilitat. Bé, ara mateix ja s'arriba gairebé als 40 graus en alguns indrets, 39 graus al Pantà de Siurana, a Vinebre 38, Cabanes 38, són temperatures provisionals perquè encara hi ha temps que vagin pujant més. Un dia molt calorós, ahir va ser el número 21 d'aquest any que s'assolien els 40 graus a Catalunya. Demà diumenge seguirem amb aquestes calorades i a partir de, sobretot dimecres, sembla que començaria a desinflar-se i dijous i divendres ja amb xifres més normals per l'època de l'any. Farà calor, però no aquesta calor tan disparada. Si avui les màximes més altes poden tocar els 40-41, dijous les més altes es quedarien al voltant dels 32-33. Temps tranquil, avui demà sol amb algunes bandes de núvols alts i mitjans.
1: 3CAT Info.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 42 anys acusat d'haver apallissat la seva parella a Aitona, al Segrià. La dona està ingressada a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però la seva vida no corre perill. L'agressió masclista es va produir al voltant de les 6 de la matinada d'ahir i després de l'agressió els Mossos van detenir el presumpte autor dels fets en una finca de Torres de Segre. I encara els Mossos d'Esquadra van escorcollar ahir al vespre al pis de Manresa on viu un dels menors detinguts per l'homicidi de Carles Vilajosana, segons han informat aquesta emissora. Es va cordonar al carrer Santa Llúcia a la recerca de nous indicis que permetin reforçar les proves acusatòries contra els detinguts. L'operatiu el va comandar la Divisió d'Investigació Criminal i va comptar amb la participació d'efectius de la Brigada Mòbil i de la Policia Científica. Dimarts passat, el mateix dia de l'homicidi, els Mossos ja van fer un primer escorcoll en un local ocupat de la zona. Un dels menors detinguts estava en llibertat vigilada i l'altre també havia estat en aquest règim anteriorment, segons han confirmat fonts de la Fiscalia. La llibertat vigilada, quan es tracta de menors, no suposa un seguiment policial, sinó que es basa en mesures de seguiment per part de professionals. Als menors de 15 i 16 anys se'ls havia detingut altres vegades per casos relacionats amb robatoris violents i lesions. Un dels joves, de fet, hauria agredit amb arma blanca una altra persona a la mateixa zona de l'apunyalament mortal d'aquesta setmana. Ara la investigació continua oberta.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Els bombers han localitzat el cos sense vida d'un home de 76 anys, desaparegut a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre. L'home va sortir ahir al matí a passejar i no havia tornat. Els bombers van activar un dispositiu de recerca extensiva per una zona urbana i de vegetació agrícola i a quarts de 8 del matí han trobat el cadàver en uns camps propers a l'N420, al terme municipal de Móra d'Ebre. Per aquesta recerca, els bombers han mobilitzat una quinzena de dotacions terrestres i també han participat 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra.
3: Passant a les Rambles, 5 ambulàncies.
4: Aquí compta el 4%, què ha passat a les Rambles?
3: Què collons està passant?
4: Compta el 4...
2: Al cinema, una pel·lícula que ha tingut una estrena de rècord i que es pot veure des d'ahir és Cronos. Coproduïda per 3CAT, es basa en els atemptats de la Rambla de Barcelona del 17 d'agost del 2017. En el primer dia en cartellera, Cronos va portar més de 16.000 espectadors als cinemes i va recaptar prop de 120.000 euros, que són unes xifres que la converteixen en la millor obertura d'una producció catalana i en llengua catalana. Més endavant, s'emetrà per TV3 i estarà disponible a la plataforma 3CAT. I marxem cap a Venècia.
5: El retrato de la infanta debe llegar a su destino. Para garantizar el matrimonio entre nuestros dos soberanos.
6: Mi sobrino, don Alejandro de la Sierra, será el garante de la transacción.
2: La productora catalana Astor Media participa en la pel·lícula suïssa Les Índies, que s'ha presentat en una secció paral·lela de la Mostra de Venècia. Ambientada al segle XVIII, posa el focus en una expedició que travessa mitja península ibèrica per portar un quadre de Velázquez a la cort francesa de Lluís XIV. Bona part dels paisatges i dels figurants són lleidatans. Venècia, Òscar Callau.
7: Aquesta road movie de l'absolutisme il·lustrat ens transporta a una Europa devastada per les guerres i les revoltes antiborbòniques, on tres homes armats han de travessar Espanya i França amb missió d'estat. Han de lliurar a Lluís XIV el retrat d'una infanta que ha de segellar l'aliança entre les corones espanyola i francesa. Una ficció protagonitzada per una de les menines de Velázquez que té base històrica. Sentim el codirector, Nicolas Chapulé.
8: Hi ha plusieurs tableaux qui voyagent.
9: Hi ha diverses pintures que viatgen. N'hi ha quatre que viatgen a quatre països diferents per forjar aliances. De fet, essencialment, estaven venent la monarquia al millor postor. I el que ens va fascinar, més enllà d'això, va ser la qüestió de la diplomàcia d'aquests retrats en la pràctica de la història de l'art i com aquests retrats adquireixen de sobte

0: una mena de poder increïble.
1: D'agentivité folle.
2: Els personatges viatgen lentament, esquivant perills per a desenes de paisatges naturals de gran bellesa, mentre lectures i gravats d'època els fan somiar en els territoris i les riqueses enlluernadores del nou món, les Índies. Pauline Julier és l'altra directora del film.
3: El título te evoca una cosa muy grande de descubrimiento, de deseo de un otro mundo, de modernidad. Eso va con la idea que el personaje le interesa mucho el conocimiento, la representación, las imágenes y también el mundo en general.
2: La participació catalana ha estat fonamental per trobar les millors localitzacions i els personatges secundaris més autèntics. Ariadna Dot és productora d'Astor Media.
4: Més de la meitat del rodatge es va rodar a Catalunya. La pel·lícula comença a la Seu Vella de Lleida, és la primera localització. Surt el Congost de Montrevei, no? Hi ha com localitzacions com molt icòniques, no? En aquest sentit. I hi ha un tema d'actors. De fet, quan comença la pel·lícula, la primera actriu que surt és la nena d'Alcarràs, és la Inet Jounou, la que fa d'infanta.
2: La cinta té el suport de l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals.
5: 6 minuts i mig i seran 4:45 de la tarda.
6: Esports.
5: Marc Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda. Ja tenim en joc el partit del Girona, corresponent a la quarta jornada de la segona divisió. Els gironins ara mateix estan empatant a 0 al camp de l'Sporting de Gijón al minut 8 de partit. Un partit que, com sempre, estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També en directe tenim en marxa el partit de la primera divisió. Atlètic Club de Bilbao 0, Atlètic de Madrid 0 al minut 6 de la primera meitat. I tot això mentre al Palau Blaugrana el Barça està disputant la segona semifinal de la Supercopa de Futbol Sala. Anem cap allà amb el Francesc Ripoll. Bona tarda. Sembla que no tenim ara mateix el Francesc Ripoll. En un partit, com dèiem, que el Barça està disputant al Palau Blaugrana en aquesta segona semifinal de la Supercopa de Futbol Sala. Un Barça que està guanyant per 2-1 en els primers 5 minuts de partit. Després de començar perdent tot just el segon 30 de joc, el Barça ha remuntat i ara mateix està guanyant per 2-1. I mentrestant, mentre parlem del futbol sala, també hem de parlar d'un altre esport que tenim en directe, que és el ciclisme, perquè ara mateix tenim en marxa la 14a etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, a la qual li queden 42 quilòmetres amb un ciclista destacat, Vermeerke, el ciclista de l'UAE, que ara mateix està escapat a un minut del grup de perseguidors i a gairebé 6 minuts del gran grup on hi és el líder, el mallot vermell, Enric Mas. Un Enric Mas que, recordem, va aprofitar la caiguda i abandonament de Tadej Pogacar. I precisament un Pogacar que avui és notícia perquè l'Emirates, el seu equip, l'ha renovat fins al 2032. Un Emirates que també ha confirmat que l'eslové no tornarà a córrer aquesta temporada. Pogacar, per tant, es perdrà el Mundial de Ciclisme en ruta del Canadà de finals de setembre.
6: 3CAT Info.
7: El Barça aquest matí, per cert, tornant a parlar de futbol, ha fet l'últim entrenament abans de jugar demà a la tarda contra el València a Mestalla. Lamine Yamal, amb un cop, avui no s'ha entrenat amb el grup, tot i que Hansi Flick, en roda de premsa, ha confirmat que el futbolista de Mataró està bé i demà estarà a punt per jugar contra el València. Si els blaugranes demà guanyen a Mestalla, seran líders de la Lliga en solitari, amb 3 punts més que el Real Madrid, que ahir va perdre per 1-0 al camp del Betis. De l'ensopegada blanca n'ha parlat Hansi Flick aquest migdia a la prèvia del partit.
8: I think when you see the game yesterday...
9: Si veus el partit d'ahir, el Madrid va jugar bé i va tenir bones ocasions, però el futbol és així i això pot passar. Nosaltres ens hem de centrar en nosaltres mateixos i jugar el nostre estil. Tothom ha d'estar-ne convençut. Demà serà molt difícil. Juguem a 4:45 de la tarda i farà molta calor, però sense excuses. No serà fàcil.
8: And it's not easy there.
7: Per cert, el Barça ha fet oficial el nom dels capitans de l'equip d'aquesta temporada. Seran, per aquest ordre, Rafinha, Pedri, Eric García, Frenkie de Jong i Lamine Yamal. Flick ha escollit els dos primers, Rafinha i Pedri, i la resta els ha votat al vestidor. Així ho ha explicat l'entrenador alemany.
8: Quan
9: miro l'equip i els jugadors, penso en els jugadors que tenen més influència. I crec que aquests són Rafinha i Pedri. Jo no volia decidir els 5 capitans. Volia escollir-ne dos, aquests dos, perquè són molt importants i estan jugant com a titulars. Per mi aquest procés era clar. Ara conec l'equip molt millor que abans. Estic content amb els capitans.
7: El Barça que jugarà demà al Camp del València, mentre avui jugaran el Rayo Racing de Santander a 6:45 i el Villarreal Deportivo a 9:00. Per cert, que en clau Barça, ara a 5:15 començarà el Nijmegen Feyenoord de la Lliga Neerlandesa. Serà l'últim

0: partit del Feyenoord abans de visitar el Barça en el primer partit de Champions. I ara sí que podem connectar amb el Palau Blaugrana, on el Francesc Ripoll està seguint la segona semifinal de la Supercopa de Futbol Sala. Hola, bona tarda, Francesc.
1: Bona tarda, partit al minut 7 de la primera meitat i que està guanyant el Barça per 2-1. Un doblet de Pito ha remuntat el gol inicial de Power quan només es portaven 30 segons d'aquesta semifinal. El Barça buscant un lloc a la final de la Supercopa d'Espanya que s'està disputant al Palau Blaugrana i que ja té un finalista. És el Pozo de Múrcia, que ha derrotat el Palma Futsal a la primera semifinal per 8-4. 7 de la primera meitat, 13 pel descans, Barça 2, Jaén 1.
0: Gràcies, Ripo. Tornem a parlar de futbol perquè la Lliga F, victòria del Badalona Women al camp de l'Espanyol per 0-1 amb un gol de Maria Llompart al minut 89 de partit. Les declaracions de Maria Llompart són a Catalunya Ràdio.
2: Necessitàvem un plus de punts o un plus de bones sensacions d'un partit i acabar pues, amb una victòria a l'últim minut i a sobre havent fet un partit molt complet durant els 90 minuts, crec que és molt especial per totes, sí.
0: Aquesta ha estat la primera victòria i els primers punts del Badalona Women en aquesta Lliga F. Per contra, l'Espanyol ha perdut per segon partit consecutiu als instants finals i continua sense puntuar en aquesta Lliga F. La banquiblava Ona Baradat ha lamentat tornar a encaixar als últims minuts.
3: Crec que mereixíem una mica més i crec que això pues, és el que fa que tot sigui més negatiu i vulguem pues, demostrar el que venim fent des de la pretemporada, que crec que érem, per dir-ho d'una manera, un altre equip, ens hem de tornar a trobar com a equip per treure un bon resultat.
0: I per tancar la jornada en aquesta Lliga F en clau catalana, avui, de fet, acabarà jugant el Barça a que visita a partir de 9:15 del vespre al camp del Sevilla. El Barça que té les novetats d'Esme i Brooks i també de Quica Nazaret.
4: Trescat Info.
0: Parlem ara d'handbol perquè aquesta tarda es juga la final de la Supercopa de Vigo, un partit a 9:15 del vespre que jugaran el Barça i l'Sporting. Tot plegat mentre aquest cap de setmana Toni Bou té tot a favor per certificar el seu 40è títol mundial de trial. Avui demà es disputen les dues proves puntuables del Gran Premi dels Països Baixos i el pilot de Piera, amb 97 punts d'avantatge a la general, pot aconseguir el ple de títols des del 2007. 20 mundials indoor i avui, o aquest cap de setmana, pot aixecar el 20è a l'aire lliure.

0: Bona tarda, són 4:45 de la tarda. A aquesta hora destaquem que el govern espanyol pren el control del port de Ceuta per poder-hi reubicar un miler de migrants, part de l'allau de persones que fa un mes van entrar de manera massiva a la ciutat. Tot i que la reubicació s'havia pactat amb el govern ceutí, aquest s'ha fet enrere a través del Consell d'Administració del Port, al·legant raons de seguretat. Protecció Civil manté l'alerta per calor intensa amb màximes que tornaran a fregar o superar els 40 graus. També es manté l'alerta per risc d'incendi amb 34 municipis de 10 comarques amb el nivell de perill extrem. El foc de vegetació que s'ha declarat a Tordera, al Maresme, ja està controlat i s'han desconfinat les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa. El PP torna a carregar contra Pedro Sánchez per la reforma del finançament. Feijóo i Ayuso l'acusen de comprar la seva continuïtat i d'imposar el model ideat per Esquerra per garantir-se el seu suport. La consellera d'Economia, Alicia Romero, diu al suplement de Catalunya Ràdio que caldrà fer alguna concessió a Junts perquè hi voti a favor. I fins a les 5 de la tarda també us explicarem que, malgrat les sancions als atletes russos, Rússia continua sent una potència en molts esports, un dels quals els escacs. Ara, el Roman, un nen de només 11 anys, aspira a aconseguir ser el número 1 del rànquing mundial en aquesta disciplina. També us explicarem que a Bolívia almenys dues persones han mort, una quinzena estan desaparegudes i una vuitantena més han resultat malferides per dues explosions en una caserna militar a Viatge, a 30 quilòmetres de la capital, La Paz. I els esports, Marc Andrés, què destaquem?
1: Estem seguint en directe el partit del Girona de la quarta jornada de la segona divisió, partit al camp de l'Sporting de Gijón. Sporting de Gijón 0, Girona 0, al minut gairebé 17 de la primera meitat, un partit que, com sempre, estem seguint amb la retransmissió del Tot Gira de Catalunya Ràdio. Tot això, recordem-ho, el dia que es compleixen 50 anys de les primeres de la primera retransmissió de futbol en català.
0: I pel que fa al temps, tindrem una tarda molt càlida, canicular, amb nous rècords de temperatura pel mes de setembre. Els valors més alts tornaran a tocar els 40 graus i moltes màximes se situaran entre els 35 i els 38 graus. Demà es mantindrà la calor intensa. Passen poc més de 3 minuts de 4:45 de la tarda. El govern espanyol tira pel dret i agafa el control del port de Ceuta per poder reubicar els migrants que des de fa un mes malviuen pels carrers de la ciutat. Aixecarà unes carpes i reallotjarà més de 1.000 persones. Aquesta reubicació estava pactada amb la ciutat autònoma, però a última hora s'ha fet enrere a través de la negativa del Consell d'Administració del Port, que al·lega raons de seguretat. Maria Núria Revetlla.
2: És per això que el ministre de Transports, Òscar Puente, ha fet un cop de puny a la taula i ha signat una ordre, emparat per la llei de ports, que li permet prendre el control de la infraestructura i instal·lar-hi les carpes. Ports de l'Estat ha fet un informe on si bé admet que la instal·lació de les carpes pot incrementar els riscos per la protecció de la infraestructura, prevalen raons d'interès general que justifiquen l'ocupació. Ara, la Secretaria d'Estat de Migracions podrà fer servir una superfície de 16.000 metres quadrats repartits en dues parcel·les. Fins ara s'havien consensuat aquestes decisions amb el govern de Ceuta i, de fet, el seu president, Juan Jesús Vives, va assumir la decisió que s'instal·lessin aquestes carpes i fins i tot va visitar les parcel·les. El port de Ceuta al·lega raons de seguretat per no autoritzar aquesta reubicació. Sosté que molt a prop hi ha 42.000 tones de combustible i hi ha risc de sabotatges. De fet, l'executiu espanyol va optar pel port perquè Vives ja va rebutjar altres emplaçaments com la fàbrica de farines o l'hospital militar. D'altra banda, el govern espanyol ha prorrogat fins al 22 de setembre els controls fronterers aeris i marítims a viatgers procedents d'Itàlia. Aquesta mesura es va activar fa un mes com a resposta a la decisió del govern de Giorgia Meloni de suspendre temporalment l'espai Schengen amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta. Avui, el butlletí oficial de l'Estat publica aquest allargament de la mesura. Especifica que l'activació està subjecta a una avaluació permanent i que pot quedar sense efecte abans de la data prevista si desapareixen les amenaces que van motivar que s'adoptés. L'ordre que signa el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, apunta que la mesura no podrà ser prorrogada automàticament i que s'allargarà depenent de la seva necessitat i proporcionalitat.
0: El programa Solidaris de Catalunya Ràdio d'avui posa el focus en els joves marroquins de l'anomenada Generació Z, nascuts entre el 1990 i el 2010, alguns d'ells dels quals arribats a Ceuta aquest estiu. Ara fa un any es van manifestar contra la corrupció del govern de Rabat i per reclamar millores en l'educació i en la sanitat. Unes protestes que, segons les organitzacions de drets humans, van suposar dures penes de presó per milers de joves. Els Solidaris ha parlat amb Anas Bahsain, un jove marroquí de 23 anys que viu a Girona i que va arribar a Espanya en pastera quan tenia 15 anys. L'Anas comparteix moltes de les experiències d'aquests joves que són a Ceuta.
3: Em dona una mica de pena perquè el Marroc deixa marxar molta gent jove que realment tenen moltes capacitats per fer créixer el país i tal. És com un mercat, diguéssim, de persones.
0: La historiadora i antropòloga Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, denuncia la instrumentalització dels joves en contextos migratoris.
4: Aquells que estan més descontents alhora són aquells que són més susceptibles o de caure, diguem, o de comprar aquests missatges, diguem, de promesa d'un encreuament de la frontera més fàcil en un determinat moment. I d'un dia per l'altre.
0: Solidaris s'emet avui a les 10 del vespre i el podeu recuperar sempre que vulgueu a la plataforma 3CAT.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3CATinfoViari.
0: Protecció Civil manté l'alerta per calor intensa i risc d'incendi. Avui ja s'han assolit registres com els gairebé 38 graus i mig del pantà de Siurana o els 38 del Montmell. I el Servei Meteorològic de Catalunya pronostica que els termòmetres tornaran a fregar o superar els 40 graus a les comarques de Ponent, les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona, la Catalunya Central i el nord de Girona. Aquesta calor intensa també dispara el risc d'incendi com a conseqüència d'un anticicló que comportarà molta sequedat, baixa humitat i absència de vent.

0: l'Alt Urgell, la Noia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. També està activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill d'alt incendi a 356 municipis de 32 comarques. Els bombers ja han controlat l'incendi de vegetació forestal que s'ha declarat a Tordera, al Maresme, i Protecció Civil també ha aixecat el confinament de les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa. El foc ha deixat una dona ferida lleu per inhalació de fum que ha estat atesa pel sistema d'emergències mèdiques. L'incendi ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals i ha arribat als patis exteriors de diverses cases, però no les ha afectat. Els bombers mantenen 12 dotacions terrestres a la zona i també està estabilitzat l'incendi de vegetació agrícola a la Sénia, al Montsià. Els bombers ara hi mantenen 3 dotacions. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha atacat el model de finançament que proposa el govern espanyol després de deixar la cadira buida ahir en la reunió on es va aprovar. Ho ha fet en l'arrencada del curs polític a Madrid, on tant ella com el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han acusat Sánchez d'impulsar aquesta nova llei per supervivència política i per comprar voluntats, diuen, a Catalunya. Madrid, Tania Tàpia.
1: Isabel Díaz Ayuso es va quedar sola en el boicot a la reunió dels consellers d'Hisenda, però avui, al costat del líder del seu partit, ha defensat que Madrid s'havia de plantar.
2: Todas las mañanas trabajando, pagando impuestos, levantando persianas para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que ella pueda mantenerse y Sánchez después.
1: I a mig de la polèmica per la compra d'un àtic de luxe amb diner públic que avui ha obviat, ha criticat així els polítics catalans.
2: Si tienen ellos los sueldos vitalicios, si son ellos los de las residencias oficiales, son ellos, miren los sueldos, miren cómo viven en Cataluña con embajadas, todo tipo de chiringuitos.
1: Ayuso ha amenaçat que farà el que calgui, diu, si el model s'acaba aprovant, unes crítiques a les quals s'ha sumat també Feijóo, atacant el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, amb qui la Moncloa va pactar inicialment el model.
3: Es una falta de respeto, empezando por los catalanes, este señor no gobierna, y del resto de España, porque este señor no es nadie a efectos de financiación autonómica.
1: El nou finançament aportarà 21.000 milions extres a les comunitats autònomes per aplicar-se, però li cal encara l'aval del Congrés. El PP ja planteja fins i tot portar-lo a la justícia si s'aprova. Des del PSOE retreuen els populars que deixin els seus territoris sense més diners per pagar els serveis públics. Sentim Pilar Bernabé.
4: És mucho más rentable insultar que aprovar un sistema de financiación para que la gente tenga más recursos, que recapaciten. Que la espanyolidad no se mide en insultos.
1: Avui Feijóo i Ayuso també han atacat Sánchez per la crisi de Ceuta, conclouen que el president espanyol és dur amb els que el critiquen i tou amb les màfies i amb el rei del Marroc perquè, segons afirmen, està doblegat als seus interessos.
0: La consellera d'Economia, Alícia Romero, admet que el Ministeri d'Hisenda haurà de cedir alguna cosa a Junts si vol que aprovin el nou sistema de finançament al Congrés. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Romero ha expressat que té assumit que no serà la recaptació de l'impost de la renda, que deixa molts diners a l'Estat, però diu que hi ha altres opcions. Per exemple, cedir en una qüestió que Catalunya sempre ha reclamat, que és tenir en compte el cost de la vida en el càlcul de la població ajustada. Catalunya ha exigit històricament que s'utilitzi també aquesta variable a l'hora de repartir els diners entre les autonomies per compensar territoris on és més car viure.
5: Per exemple, en el debat que va haver-hi molt llarg dins del Consell de Política Fiscal i Financera es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
0: I ha demanat a Junts que plantegi esmenes per modificar el text durant el tràmit parlamentari. Romero insisteix que voldrien aprovar el nou model abans que s'acabi l'any perquè pugui entrar en vigor el 2027. Ara bé, fins ara Junts no s'ha mogut de la seva posició i reclama el concert econòmic per Catalunya.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Mossos d'Esquadra detenen un home i interposen una quinzena de denúncies en un macrocontrol de camions a l'AP7 a Sant Sadurní d'Anoia. El dispositiu s'ha fet aquest dissabte al matí amb l'objectiu de reduir la sinistralitat en un dels principals eixos viaris de Catalunya. En total s'han inspeccionat 35 vehicles pesants. La majoria de les denúncies, 15, són per incompliments dels temps de conducció i descans. També se n'ha fet una per no tenir la ITV en regla. A més, els Mossos investiguen un conductor per la presumpta manipulació del tacògraf i n'han detingut un altre acusat d'un delicte de falsedat documental. I anem cap a Rússia, perquè malgrat les sancions als atletes russos, el país continua sent

0: una potència en molts esports, un dels quals els escacs. En aquesta disciplina fa gairebé 20 anys que no ocupa el número 1 del rànquing mundial, però ara hi ha un nen de només 11 anys que aspira a aconseguir-ho. Es diu Roman i l'hem entrevistat a Catalunya Ràdio. Moscou, Cristina Solies.
1: L'any passat el Roman Chakhjev es va convertir en el mestre internacional d'escacs més jove de la història i aquest any ja ha fet el primer pas per ser considerat gran mestre, un títol que només tenen uns 2.000 jugadors a tot el món. Tant ell com la seva mare, Saglara, expliquen que l'afició per aquest esport li ve de ben petit.
2: El pare buscava alguna cosa a l'armari i vaig veure una capsa i vaig preguntar què era. Des de llavors em van començar a agradar els escacs.
3: Ho va deixar tot de banda. Totes les joguines, només jugava a escacs. El Roman sempre ha volgut ser campió del món.
1: Els esportistes russos han de competir sota bandera neutral, però en alguns tornejos infantils els permeten representar Rússia, com va passar fa uns mesos a Sèrbia, on el Roman es va proclamar campió. La Saglara, la mare, ho recorda amb orgull.
3: Quan el Roman era al podi i sonava l'himne, el cantàvem i teníem llàgrimes als ulls d'eufòria i d'alegria. En aquell moment vam tenir el desig de continuar perquè l'himne de Rússia torni a sonar amb la màxima freqüència possible.
1: Les autoritats comunistes van convertir els escacs en un símbol de la superioritat intel·lectual del sistema socialista sobre l'Occident capitalista. Del 1948 al 2005, 7 dels 8 campions del món es van formar a l'escola soviètica. Ara, amb l'esport rus castigat per la guerra d'Ucraïna, Rússia somia en recuperar aquella hegemonia perduda.
0: I a Bolívia almenys 2 persones han mort, una 15ena estan desaparegudes i una 80ena més han resultat malferides per 2 explosions en una caserna militar a Viatge, a 30 quilòmetres de la capital, La Paz. Es desconeixen les causes exactes del sinistre que ha passat en una zona que l'exèrcit utilitza per emmagatzemar material pirotècnic, segons les autoritats bolivianes.
4: 3CAT Info.
0: Ara són 4:45 de la tarda.
4: El temps.
0: Enric Agut.
5: Molta calor avui dissabte, es torna a disparar la temperatura, una calor sufocant, una calor extraordinària. Ahir vam tenir el dia, pel mes de setembre, més càlid a Catalunya des de que s'agafen dades. 77 estacions de Meteocat, amb més de 20 anys de dades, van batre un nou rècord per aquest mes de setembre. A Barcelona es va arribar als 34,2, a també 42,5, per exemple, a Vinebre. Doncs bé, avui, novament, alguna estació està batent rècord. És el cas de Barcelona, l'Observatori Fabra de Barcelona avui assoleix la temperatura més alta de la seva història des de 1914 per un mes de setembre. S'ha arribat als 35,2 graus a 5 de setembre. Molta calor, màximes que avui normalment poden arribar als 40 graus a les zones més escalfades de Ponent, de les Terres de l'Ebre, ja ens apropem. Si avui cau un 40, doncs seria el dia 22 que s'assoleixen els 40 graus a Catalunya. Un rècord també. Temps tranquil avui demà, el cel tranquil, demà amb alguns intervals de núvols i també bona mar en general.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els episodis de jornades consecutives d'altes temperatures aquest estiu han comportat maldecaps en sectors com el de la pagesia. A Prades, la collita de la patata se n'ha ressentit. Han hagut d'avançar l'arrencada i també tenen una previsió de pèrdues de la meitat de la producció. Prades, Ariadna Escoda.
6: Enguany, la necrosi està la principal preocupació dels productors de la IGP Patata de Prades, que preveuen una pèrdua d'entre un 40 i un 60% de la collita. La necrosi és una afectació que compromet el desenvolupament dels tubercles i que es manifesta amb taques marrons a l'interior de les patates. Si bé hi ha alguns indicatius exteriors que poden alertar que una peça està afectada, detectar-ho és una tasca laboriosa. Eugeni Coll és el president de la IGP Patata de Prades.
7: Normalment ara ja podríem començar a vendre, però aquest any, donada aquesta plaga, el que haurem de fer és deixar reposar una mica la patata al magatzem per poder detectar després, al cap d'uns dies, més bé quines són bones i quines no. És una mica més dura del tacte i a vegades fa com un petit grill, també fa com una espècie de granilló.
6: Coll fa referència a esperar per sortir al mercat fins a finals de setembre amb aquestes patates que han arrencat. Gairebé tots els productors ja han acabat aquest procés inicial, avançat per culpa dels episodis de calor intensa. Segons l'organisme, enguany podrien arribar un màxim de 30.000 quilos, molt per sota d'anys anteriors, quan se n'arrencaven uns 300.000.
4: 3CAT Info.
0: A França ha començat el curs polític amb la mirada posada en les eleccions presidencials de la primavera que ve, amb la possibilitat alta que per primera vegada l'extrema dreta arribi a l'Elisi. Per l'arquitectura política de França i pel pes que té al món, un cap d'estat de reagrupament nacional tindria més poder i influència que la Itàlia de Meloni o l'Hongria d'Orbán. La nostra corresponsal a París, Isabel Galí, ha entrevistat el periodista i analista Edwy Plenel, excap de redacció de Le Monde i fundador de Mediapart, referent en el periodisme d'investigació. Aquestes són les seves reflexions.
8: Com una ruleta russa.
9: Le second tour d'une présidentielle.
10: Ens trobarem a la segona volta de les eleccions presidencials i és una ruleta russa on tot pot bascular. L'extrema dreta pot prendre la presidència de la República a França sense necessitat de fer un cop d'estat i té molts més poders que Hongria quan Orbán era al poder, que Alemanya si arribés al poder, que la Gran Bretanya, que Espanya si Vox fos al poder, o que Itàlia on la senyora Meloni és al poder. El president té tots els poders excepcionals, verticals, inclosos els articles de la Constitució que permeten suspendre la democràcia.
8: La dreta tradicional es pot adaptar a la nova situació, com ja ha succeït en el passat.
10: El règim nazi no es va haver d'imposar a França. Van ser les mateixes elites les que van fer suïcidar la República i van acceptar la col·laboració. La resistència va ser totalment minoritària. Els alts funcionaris i la burgesia francesa no eren feixistes ni nazis, eren pataïnistes, seguidors del general col·laboracionista Pétain. Era aquella burgesia que vol defensar els seus interessos, que té prejudicis antisemites i que el que vol és sobreviure. És l'epopeia de De Gaulle, que prové una mica d'aquest món, la que d'una manera quixotesca salvarà la dreta francesa de si mateixa.
9: I va sauver la droite française d'elle-même.
8: Macron ha fet perdre l'estàndard de França com a defensor de llibertats i drets humans.
9: La France est membre permanent du
10: França és membre permanent del Consell de Seguretat. És l'únic país europeu que pot plantar cara als Estats Units d'Amèrica. És el país on es va proclamar l'actual Declaració dels Drets Humans el 1948. I, tot i això, avui no parla el món sobre Gaza, sobre Palestina. No imposa sancions, no pren una posició ferma contra Trump, contra Putin, fins i tot a l'inici del seu mandat. Macron va mostrar certa debilitat envers Putin pel que fa a Ucraïna. França no està complint el que es diu que és.
8: El concepte d'il·limitisme, la incapacitat dels poderosos de posar-se límits.
10: Hem de defensar la força de la debilitat, la consciència de la fragilitat de la humanitat, de la fragilitat del món i la vida, contra el que veiem dels nostres ulls, l'exacerbació del poder, la catàstrofe del poder. L'il·limitisme, he acunyat aquest neologisme per descriure el que representen Trump, Putin, Netanyahu, la Gran Amèrica, el Gran Israel, la Gran Rússia, només la llei del més fort.
0: Canviem de qüestió perquè avui els catarres actuen a Sant Sadurní d'Anoia dins dels actes de la Festa de la Filoxera.

0: tots els dies que vindrà...
1: Els Catarres són el plat fort musical del cap de setmana en aquesta localitat de l'Alt Penedès, immersa en la festa de la Filoxera, que aquest any celebra el 45è aniversari. La banda arriba amb la gira Sense Drama, que barreja l'energia festiva i la reivindicació, sense oblidar els temes més carismàtics de la seva trajectòria.
0: A la terrassa del meu poble hi ha una taula.
1: El concert és a la mitjanit al pàrquing de l'Escomostra. La nit de dilluns actuaran The Tallets i Banda Neon. I Svetlana fa parada a les festes de Tura d'Olot, a la Garrotxa. Avui la segona nit de festes d'altura és la que compta amb la que té més concerts. Hi ha una quinzena d'actuacions pensades per tots els públics i destaquen les actuacions de Svetlana i de Dani Nello. El concert de Svetlana és a la mitjanit, al final, i el saxofonista i compositor actua a 1:45 a la plaça Major.
2: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda.
1: I encara parlant de música, perquè avui Su i Yasmina són protagonistes al Posidònia Fest de Mataró. La capital del Maresme acomiada simbòlicament l'estiu amb una nova edició, la sisena, del Posidònia Fest. El concert de Yasmina és a les 8 del vespre al Port, amb una proposta que barreja rap i soul. A les 9 actuarà Su, una de les grans estrelles del pop actual. La cantautora catalana arriba amb nous temes, l'energia de sempre i el segell propi que l'ha convertit en un fenomen de masses. Falten 6 minuts per arribar a les 5 de la tarda.
3: Esports.
1: Marc Andrés, bona tarda.
4: Bona tarda, Esport en directe. Tenim en joc els últims minuts de la primera part del partit del Girona corresponent a la quarta jornada de la primera de la segona divisió, volíem dir. Els gironins estan guanyant al camp de l'Sporting de Gijón per 0-1. Ha marcat Yasser Asprilla al minut 27 de partit i ara mateix es manté aquest 0-1 al minut 39, un partit que estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També en directe, en aquest cas a la primera divisió, Atlètic Club de Bilbao 0, Atlètic de Madrid 0. Tot això mentre el Palau Blaugrana s'està disputant la segona semifinal de la Supercopa de Futbol Sala, un partit que estan disputant el Barça i el Jaén. Anem cap al Palau Blaugrana. Francesc Ripoll, bona tarda.
5: Bona tarda, un partit que tenim ara mateix al descans i que està guanyant el Barça per 3-2. El Jaén s'ha avançat a la primera jugada del partit pràcticament. El Barça ha fet 3 gols pràcticament seguits, Pito Pito i Touré, i abans del descans Esteban ha fet el 2 pel Jaén. Un Barça que busca un lloc a la final de la Supercopa d'Espanya. Ja s'hi ha classificat el Pozo de Múrcia. Aquest migdia ha eliminat el Palma a la primera semifinal, derrotant per 8-4 a l'equip balear.
4: Gràcies, Ripó. També tenim en marxa la 14a etapa de la Vuelta de Ciclisme, amb final al Port de primera categoria de la Pandera. I ara mateix queden uns 25 quilòmetres, 24 per ser més concrets. Per finalitzar aquesta etapa tenim encara un ciclista escapat, és Vermerke, del UAE, que està a 1 minut i 20 segons del grup de perseguidors, però atenció, a gairebé 8 minuts del gran grup on s'hi troba el líder Enric Mas. Un Enric Mas que continua líder, és el líder, de fet, és el portador del mallot vermell, des que va abandonar Tadej Pogacar, un Tadej Pogacar que avui és notícia perquè l'Emirates ha anunciat la seva renovació fins al 2032, alhora que també ha confirmat que l'eslové no tornarà a córrer aquesta temporada. Pogacar, per tant, es perdrà el Mundial de Ciclisme en Ruta del Canadà de finals de setembre. I també en Esport en directe estem molt atents als últims instants de la Q3 del Gran Premi d'Itàlia de la Fórmula 1 al circuit de Monza. Ara mateix, en aquesta Q3, li queden uns 3 minuts per finalitzar i George Russell, el pilot de Mercedes, està sent el més ràpid, seguit d'Oscar Piastri i de Pierre Gasly.
3: 3CAT Info.
4: El Barça ha fet aquest matí l'últim entrenament abans de jugar demà a la tarda contra el València a Mestalla. Lamine Yamal, amb un cop, avui no s'ha entrenat amb el grup, tot i que Hansi Flick, en roda de premsa, ha confirmat que el futbolista de Mataró està bé i demà estarà a punt per jugar a Mestalla. Si els blaugranes demà guanyen el València, seran els líders de la Lliga en solitari, amb 3 punts més que el Real Madrid, que ahir va perdre per 1-0 al camp del Betis. De l'ensopegada blanca n'ha parlat Flick a la prèvia del partit.
6: Si veus el partit d'ahir, el Madrid va jugar bé i va tenir bones ocasions, però el futbol és així i això pot passar. Nosaltres ens hem de centrar en nosaltres mateixos i jugar el nostre estil. Tothom ha d'estar-ne convençut. Demà serà molt difícil. Juguem a 4:45 de la tarda i farà molta calor, però sense excuses. No serà fàcil.
4: Per cert, que el Barça avui ha fet oficials els capitans d'aquesta temporada. Seran, per aquest ordre, Rafinha, Pedri, Eric García, Frenkie de Jong i Lamine Yamal. Flick ha escollit els dos primers, Rafinha i Pedri, la resta els ha votat al vestidor. Així ho ha explicat el tècnic alemany.
6: Quan miro l'equip i els jugadors, penso en els jugadors que tenen més influència. I crec que aquests són Rafinha i Pedri. Jo no volia decidir els cinc capitans. Volia escollir-ne dos, aquests dos. Perquè són molt importants i estan jugant com a titulars. Per mi aquest procés era clar. Ara conec l'equip molt millor que abans. Estic content amb els capitans.

0: I'm happy for this team.
1: El Barça jugarà demà al camp del València, com hem dit, i avui jugaran el Rayo Racing de Santander a 6:45 i el Villarreal Deportivo a 9:00. Per cert, que en clau Barça, ara s'està jugant el Nimega Feyenoord de la Lliga Neerlandesa, empat a 0 de moment. Aquest és l'últim partit del Feyenoord abans de visitar el Barça en el primer partit de Champions. A la Lliga F, victòria del Badalona Women al camp de l'Espanyol per 0-1 amb gol de Maria Llompart al minut 89 de partit. Declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Necessitàvem un plus de punts o un plus de bones sensacions d'un partit i acabar pues, amb una victòria a l'últim minut i a sobre havent fet un partit molt complet durant els 90 minuts, crec que és molt especial per totes, sí.
1: Aquesta ha estat la primera victòria i, per tant, els primers punts del Badalona Women en aquesta Lliga F. Per contra, l'Espanyol ha perdut per segon partit consecutiu als minuts finals i continua sense puntuar. La blanquiblava Ona Baradat ha lamentat tornar a encaixar un gol als últims minuts, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Crec que mereixíem una mica més i crec que això pues, és el que fa que tot sigui més negatiu i vulguem pues, demostrar el que venim fent des de la pretemporada, que crec que érem, per dir-ho d'una manera, un altre equip, ens hem de tornar a trobar com a equip per treure un bon resultat.
1: Per tancar la jornada de la Lliga F en clau catalana, avui el Barça visita aquest vespre, de fet, a 9:45 al camp del Sevilla, amb les novetats d'Esme Ibruts i Quica Nazaret. Tot plegat en un dia en què, recordem-ho, Catalunya Ràdio commemora els 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català. Va ser un Barça a Les Palmes i el va fer el Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona. Coincidint amb l'efemèride, a l'antena digital de Catalunya Ràdio s'emetran durant el dia algunes de les transmissions més històriques.
4: Trescat Info.
5: Bona tarda a les 5.

0: Els Estats Units ataquen diversos petroliers iranians en resposta als atacs previs de Teheran contra la seva flota i adverteixen que eliminaran 3 vaixells iranians per cada atac que pateixin. La Casa Blanca treballa en una estratègia de postguerra per contenir el règim dels ayatolàs i ampliar alhora així les relacions d'Israel amb els seus veïns. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ordena aturar els atacs contra Rússia fins dilluns, després que el seu homòleg rus, Vladimir Putin, hagi ordenat el mateix. L'objectiu d'aquest alto el foc és facilitar la intermediació dels enviats de Donald Trump a Moscou per parar aquesta guerra. El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per poder-hi reubicar un miler de migrants, part de l'allau de persones que ara fa un mes van entrar de manera massiva a la ciutat. Tot i que la reubicació s'havia pactat amb el govern ceutí, finalment aquest s'ha fet enrere a través del Consell d'Administració del port al·legant raons de seguretat. El Partit Popular torna a carregar contra Pedro Sánchez per la reforma del finançament. Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso l'acusen de comprar la seva continuïtat i d'imposar el model ideat per Esquerra, diuen, per garantir-se el seu suport. La consellera d'Economia, Alicia Romero, diu al suplement de Catalunya Ràdio que caldrà fer alguna concessió a Junts perquè hi voti a favor. Protecció Civil manté l'alerta per calor intensa les pròximes hores, amb màximes que avui tornen a fregar o superar fins i tot els 40 graus. També es manté l'alerta pel risc d'incendi en 34 municipis de 10 comarques amb el nivell de perill extrem. La pel·lícula Cronos fa història amb la millor estrena d'una producció catalana i en llengua catalana. Coproduïda per 3CAT, es basa en els atemptats de la Rambla de Barcelona del 17 d'agost del 2017 i ahir va portar més de 16.000 espectadors als cinemes. La productora catalana Astor Media participa a la pel·lícula Suïssa a les Índies, que s'ha presentat ja en una secció paral·lela de la Mostra de Venècia. Ambientada al segle XVIII, posa el focus en una expedició que travessa la península Ibèrica per portar un quadre de Velázquez a la cort de Lluís XIV. Part dels paisatges i dels figurants són lleidatans.
1: Esports.
2: Esport en directe, el Girona està guanyant el camp de l'Sporting de Gijón per 1-0, o 0-1, més ben dit, gràcies a un gol d'Asprilla. Partit ara mateix al minut 47, a punt d'arribar al descans. Un partit que estem seguint al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I precisament mentre s'assenyala el descans,

0: descans en aquest Sporting de Gijón 0, Girona 1. També tenim el descans al partit entre el Barça i el Jaén de la Supercopa de Futbol Sala. L'equip de Javi Rodríguez està guanyant per 3-2. A la final espera el Pozo de Múrcia. I també en directe, últims 21 quilòmetres de la 14a etapa de la Vuelta, en final al port de primera categoria de la Pandera. Ara mateix tenim un escapat, Vermerke, que està a més de 7 minuts del gran grup, on hi és el líder Enric Mas.
1: Arguments que es combinen, com us dèiem, amb aquesta tarda canicular amb molts indrets, amb rècords de temperatura novament. Demà es mantindrà aquesta calor intensa.
2: 3Cat Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 5 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau. Els Estats Units han atacat avui diversos petroliers iranians en resposta al que han qualificat de múltiples atacs iranians no provocats contra dos vaixells nord-americans. Segons el Pentàgon, s'han desactivat permanentment 3 petroliers associats amb la Guàrdia Revolucionària Islàmica, situats a prop de l'illa de Kharg i el Golf d'Oman. Washington ha fet aquest anunci i ha elevat el to, ja que ha assegurat que si Teheran dispara contra els seus vaixells, els imposaran un cost econòmic encara més alt, com és l'eliminació de 3 embarcacions iranianes per cada atac que rebin. Enmig d'aquestes hostilitats, el portal nord-americà Axios ha informat que l'administració Trump treballa en una estratègia de postguerra a l'Iran, centrada en un esforç regional per contenir Teheran i ampliar la normalització de les relacions entre Israel i els seus veïns. És un pla que pretén guiar l'enfocament de Washington a l'Orient Mitjà després que acabi la guerra, en els dos últims anys, del mandat de Donald Trump i que s'articularia al voltant de 2 esdeveniments clau per l'estratègia de la Casa Blanca: les eleccions del 27 d'octubre a Israel i les eleccions de mig mandat dels Estats Units el 3 de novembre. Acció sosté que hi ha 3 elements centrals en aquesta estratègia: alinear els aliats americans per contenir l'Iran, amb els Estats Units com a garants, assegurar la següent fase del pla de futur per a Gaza, implementant el fràgil acord actual entre Israel i el Líban, i ampliar els acords d'Abraham per segellar una entesa entre l'Aràbia Saudita i Israel. I el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, també ha ordenat parar els atacs contra Rússia fins dilluns, després que el president rus, Vladimir Putin, ordenés avui al migdia la mateixa mesura. L'altre foc té l'objectiu de facilitar les tasques dels enviats de Donald Trump, que ja són a Moscou per intentar rellançar les negociacions per aturar la guerra a Ucraïna i per presentar un nou pla de pau. Els enviats de la Casa Blanca, Steve Witkoff i Jared Kushner, també han de viatjar demà a Kiev per trobar-se amb Volodymyr Zelensky, que ja havia demanat aquest altre foc abans que Putin. Malgrat això, Rússia bombardejava avui de matinada una planta metal·lúrgica a la regió de Dnipropetrovsk amb un atac que ha causat com a mínim 5 morts i 5 ferits. Tot això amb una situació geopolítica que fa que les importacions de gas rus hagin augmentat un 42% durant el primer semestre d'aquest any. L'estat espanyol aprofita per comprar a Moscou abans que l'any vinent entri en vigor el veto europeu al gas rus. Amb l'estret d'Hormuz tancat, els mercats han hagut de buscar una escletxa per emmagatzemar energia, sobretot de cara als mesos de més fred a l'hivern. Informació de Núria Har.
3: Les tensions geopolítiques es reflecteixen en les importacions de gas, un mercat que a Espanya està diversificat. Per això, en el que portem d'any, les importacions de Rússia han compensat les d'altres països com Qatar, molt perjudicat pel conflicte a l'Orient Mitjà. El president de la patronal Cedigas, Joan Batalla, fa una altra lectura de l'increment del gas rus. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Rússia, en el que portem en el darrer any, representa el 14%. Històricament, en els últims 5 anys ha estat al voltant del 10% i la normativa fixa que fins a l'1 de gener els comerciants que tinguin contractes a llarg termini podran fer.
3: La majoria del gas que arriba a Espanya, al voltant d'un 70%, ho fa liquat en vaixell, com el gas rus. Això també obre la porta al mercat a través de l'Atlàntic, com els Estats Units, que amb el retorn de Trump a la Casa Blanca han firmat un acord amb Brussel·les per exportar gas liquat.
4: El sistema gasista espanyol és un dels més robustos a nivell europeu i fins i tot a nivell mundial, amb una gran capacitat de diversificar les fonts d'origen, perquè tenim 7 plantes de regasificació que ens permeten importar de tot arreu.
3: El físic expert en energia i transició energètica de l'Institut de Ciències del Mar, Jordi Soler, ha explicat a Catalunya Ràdio que aquest gas nord-americà és el que prové del fracking.
5: Tot i que la producció no ha caigut, hi ha pous que ja han deixat de produir el ritme que produïen. Els recursos fòssils tenen un pic de producció, no? El ritme al qual tu pots extreure. A partir d'aquí, l'extracció del recurs continua, però és molt més cara a nivell energètic i a nivell econòmic.
3: Segons aquest investigador del CSIC, a curt termini la preocupació és omplir les reserves de gas de cara a l'hivern, que estan per sota del que estableix la normativa europea. Però per Soler hi ha altres problemes a mitjà i llarg termini, sobretot en un mercat on cada cop hi ha més demanda d'energia.
5: El mercat cada cop està més tensionat. Per tant, hi haurà un moment en què hi haurà un xoc. I si ho tenim clar, això, doncs comencem a fer els deures, no? Perquè tenim temps per gestionar això. El que no pot ser és continuar com sempre i quan arribi el que ha d'arribar, bueno, llavors ja veurem què fer, perquè llavors serà un problema greu.
3: Algèria continua sent la font més important de gas de tot l'estat espanyol.
1: Passen gairebé 9 minuts de les 5.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El govern espanyol ha agafat el control del port de Ceuta per posar-hi carpes i per reubicar-hi temporalment fins a un miler de migrants. L'ús de l'espai està bé pactat amb el govern de Ceuta, però a l'últim moment l'ha rebutjat. I això ha obligat al Ministeri de Transports, Madrid, Tània Tàpia, a signar un ordre per permetre'n aquest ús.
6: El ministre del Ram, Òscar Puente, s'ha agafat a la llei de ports que li permet imposar el seu criteri per sobre del govern de Ceuta, que controla el port. L'ordre signada aquest dissabte reconeix que es pot comprometre la seguretat d'una infraestructura crítica, però ordena a Interior reforçar-ne la seguretat. Per contra, argumenta motius d'atenció humanitària i d'interès general per habilitar més de 16.000 metres quadrats del port per acollir persones migrants. S'hi posaran carpes i es faran zones de descans, infermeria i atenció social. La decisió estava consensuada amb el govern de Ceuta, que a última hora la va tombar a través de la reunió del Consell del Port. L'Estat ja ha començat avui mateix les obres. La Moncloa continua rebent crítiques per la gestió de la crisi i per dir que no té cap prova que el Marroc organitzés l'entrada massiva. Així n'ha parlat Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso.
7: El gobierno de Sánchez es hostil con los invadidos y dócil con los invasores.
8: Que estamos otra vez, insisto, solos, débiles y con un gobierno al que le tienen cogida la matrícula.
6: Pressió del PP, però també de Podem, que veu Sánchez sotmès al xantatge del Marroc. Iola Belarra.
9: Y todo porque le tienen miedo a Marruecos, porque quizás tiene demasiada información del presidente.
6: Des del PSOE, Pilar Bernabé es defensa de les crítiques.
10: Prudencia, responsabilidad, que es imprescindible para abordar todas y cada una de las crisis de las que, por cierto, este país ha salido y ha salido siempre bien.
6: I diu que sense proves no poden assenyalar Rabat.
1: El programa Solidaris de Catalunya Ràdio d'avui a la nit posa el focus en els joves marroquins de l'anomenada Generació Z, nascuts entre el 1990 i el 2010, alguns dels quals arribats a Ceuta aquest estiu. Ara fa un any es van manifestar en contra de la corrupció del govern de Rabat i per reclamar millores a l'educació i a la sanitat. Unes protestes que, segons les organitzacions de drets humans, van suposar dures penes de presó per milers de joves. Doncs bé, els Solidaris han parlat amb l'Anas Bahsain, un jove marroquí de 23 anys que viu a Girona i que va arribar a l'estat en Pastera quan tenia 15 anys. Comparteix moltes de les experiències d'aquests joves que ara són a Ceuta.
11: Em dona una mica de pena perquè el Marroc deixa marxar molta gent jove que realment tenen moltes capacitats per créixer el país i tal. És com un mercat, diguéssim, de persones.
1: La historiadora i antropòloga Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, denuncia la instrumentalització dels joves en contextos migratoris.
12: Aquells que estan més descontents alhora són aquells que són més susceptibles o de caure, diguem, o de comprar aquests missatges, diguem, de promesa d'un encreuament de la frontera més fàcil en un determinat moment. I d'un dia per l'altre.
1: El programa Solidaris d'avui a Catalunya Ràdio l'emetrem a les 10 de la nit i el podreu recuperar sempre que vulgueu a la plataforma 3CAT. I amb el crit "Atureu les embarcacions", centenars de manifestants vestits de negre i amb passamuntanyes han bloquejat avui al migdia durant una estona els accessos al port anglès de Dover. Ho han fet en protesta de l'arribada de migrants amb pasteres. Han interromput durant una estona les operacions d'entrada i sortida que es feien al port, que gestiona fins a un terç els intercanvis comercials entre la Gran Bretanya i la Unió Europea. El líder de l'extrema dreta britànica, Tommy Robinson, ha afirmat a les xarxes que la protesta és, textualment ha dit, un advertiment dels patriotes britànics a l'establishment. El Partit Popular torna a carregar contra Pedro Sánchez per la reforma del model de finançament. Avui Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso l'han acusat d'intentar comprar la seva continuïtat i la de Salvador Illa, i també de voler imposar el model ideat per Esquerra, han dit, per garantir-se el seu suport.
7: Eso no es ningún sistema de financiación, es un sistema de supervivencia.
8: Para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda...

0: entender si Sánchez después.
1: Això enmig de la polèmica per la compra d'un àtic de luxe d'Isabel Díaz Ayuso amb diners públics per part del govern de la Comunitat de Madrid. Ell ha acusat els polítics catalans de viure molt bé.
0: Si tienen ellos los sueldos vitalicios, si son ellos los de las residencias oficiales, son ellos, miren los sueldos, miren cómo viven en Cataluña con embajadas, todo tipo de chiringuitos.
1: Això mentre el PSOE ha retret al Partit Popular que torpedini ha dit un sistema que aportaria 21.000 milions extras a les comunitats autònomes. Ho ha dit Pilar Bernabé.
2: Es mucho más rentable insultar que aprobar un sistema de financiación para que la gente tenga más recursos, que recapaciten. Que la españolidad no se mide en insultos.
1: Des de Catalunya, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha admès que el Ministeri d'Hisenda haurà de cedir alguna cosa a Junts si vol que aprovin el nou sistema de finançament al Congrés. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio aquest matí, Romero ha expressat que té assumit que no serà la recaptació de l'impost de la renda, que deixa molts diners a l'Estat, però ha dit que hi ha altres opcions.
3: Per exemple, en el debat que va haver-hi, molt llarg, en el, dins del Consell de Política Fiscal i Financera, es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte, perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
1: La consellera Romero ha insistit que voldrien aprovar un nou model abans que s'acabi aquest any perquè pugui entrar en vigor l'any vinent.
4: 3CAT Info.
1: Un incendi de vegetació al voral de la carretera ha obligat a tallar avui la C-58 en sentit nord a l'altura de Ripollet, al Vallès Occidental. Les flames també haurien cremat algunes barraques de la zona i treballen 7 dotacions terrestres. Els bombers han pogut controlar l'incendi de vegetació forestal que s'ha declarat a la Tordera, al Maresme, i que ha deixat una dona ferida lleu per inhalació de fum i ha obligat a confinar dues urbanitzacions de la zona durant 2 hores. Les flames han arribat a patis exteriors de diverses cases, però no han malmès les edificacions. Això en aquest episodi de calor intensa i de baix nivell d'humitat a les zones forestals que han fet activar el nivell màxim de Pla Alfa, és el de perill extrem d'incendi, en fins a una trentena de municipis de l'interior i del sud del país. També està activat el nivell 3 pel perill alt d'incendi a 350 municipis de 32 comarques i la titular d'Interior, Núria Parlon, ha demanat molta prudència a la ciutadania.
5: Demanar, sobretot, al conjunt de la ciutadania que s'informi pels canals oficials, tant de Protecció Civil com de bombers i d'agents rurals, per seguir els consells de salut pel que fa a la protecció de les altes temperatures, també, en els canals de salut, i, sobretot, molta precaució en aquest alt risc d'incendi quan accedim o ens movem o pel medi natural.
1: Eloi Cordomí, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
4: El temps.
1: No us en escapeu, Eloi. Calor, calor, calor.
6: Sí, es mantindrà així 3 dies més. Seria diumenge, dilluns i dimarts, perquè a partir de dimecres ja baixa en picat la temperatura, però avui toca passar molta calor amb aquestes temperatures que avui altra vegada han tornat a passar dels 40 graus. Per exemple, la més alta avui gairebé 41 a Sant Romà d'Abell, al Pallars Jussà, però també a Lleida han arribat els 40, a Vinebre, 40, al Masroig, al Priorat, a Torres de Segre, a Torroja del Priorat, al Carràs, a Cardona, fins i tot a la comarca del Bages han arribat els 40 graus i a Horta de Sant Joan els han fregat a la Terra Alta. Així que es mantenen aquestes altes temperatures que de cara a demà repetiran una altra vegada. De moment la tarda amb sol a gairebé tot arreu, sí que hi ha algunes nuvolades al Pirineu Oriental que estan deixant petits ruixats entre el Ripollès, la Cerdanya i la Garrotxa. Són fenòmens molt locals i que no tenen gaire importància. De cara a demà, esperem un altre dia assolellat, sí que hi haurà algunes capes de núvols prims que poden arribar per l'oest, potser en alguns llocs atenuen una mica l'acció del sol i baixa lleugerament la temperatura, per exemple, en alguns punts de l'Alt Pirineu. A la resta tindrem pràcticament la mateixa calor que avui, tant durant el dia com durant la nit. Dilluns es manté aquesta situació, dimarts algunes nuvolades més i de cara a dimecres arriba un canvi de temps amb tempestes que poden ser fortes a moltes comarques, una entrada de vent del nord i de mestral, i a partir de llavors les temperatures es posaran al seu lloc.
1: Moltes gràcies, Eloi, per l'actualització. Bona tarda.
6: Fins ara, Jaume. Adéu-siau.
7: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3CAT Info.
4: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
8: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
4: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3CAT Info.
7: Escolteu-nos i fem pinya.

0: les Rambles en Boqueria. Necessitem...
1: Hem passat algunes Rambles, 5 ambulàncies.
2: Aquí compta el 4x0, què ha passat a les Rambles?
1: Collons està passant.
3: Comptar 4x0, que els TEDx vagin a
4: la... La pel·lícula Cronos ha tingut una estrena de rècord i coproduïda per 3CAT, basant-se en els atemptats a la Rambla de Barcelona del 17 d'agost del 2017.
5: S'ha activat l'operació.
4: En el primer dia de cartellera, objectiu... ha portat més de 16.000 espectadors als cinemes i ha recaptat gairebé 120.000 euros, unes xifres que l'han convertit en la millor obertura d'una producció catalana en llengua catalana. Més endavant s'emetrà per TV3 i estarà disponible a la plataforma 3CAT.
1: ¿Qué quieres que te diga yo?
6: Nada, no quiero que me digas nada.
1: O sea, me echas toda esta mierda a la cara.
6: No te estoy echando nada, no te estoy echando nada a la cara. Me has pedido
4: y tú. Aquesta alta que sentim de fons, el ser querido...
6: No, por ahí no vayas, eh.
4: Ha situat a Victoria Luengo al radar de Hollywood arran de la seva interpretació com a protagonista.
6: Vienen de la realidad, ¿no?
1: No, viviste eso. Emilia, es imposible que vivieras eso.
4: Bé, doncs, la mallorquina avui ha passat pel suplement de Catalunya Ràdio amb en Roger Escapa i ha revelat que en conversa amb Javier Bardem, el director nord-americà Steven Spielberg la va felicitar per la seva interpretació a la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen.
7: I la Victoria Luengo està absolutament superbia amb una honestedat interpretativa brutal. Firmat, estaven. I jo penso, no sé qui és. I li dic, Javier, qué bonito el mensaje, però qui és? I em diu, de un director que hizo una pel·lícula, no sé si la viste, se llamaba E.T., i jo em vaig posar a plorar perquè era Steven Spielberg, ha escrit el meu nom en un WhatsApp.
4: El ser querido està preseleccionada com a candidata a ser nominada als Oscars juntament amb La Bola Negra i Los Domingos. Victoria Luengo també ha explicat que comença ja a fer algunes passes a la seva carrera internacional i que ha rodat una pel·lícula en francès que s'estrenarà aviat.
8: El retrato de la infanta debe llegar a su destino. Para garantizar el matrimonio entre nuestros dos soberanos.
4: I la productora catalana Astor Media participa a la pel·lícula suïssa Les Índies, que s'ha presentat en una secció paral·lela de la Mostra de Venècia. Ambientada al segle XVIII, posa el focus en una expedició que travessa mitja península ibèrica per portar un quadre de Velázquez a la cort francesa de Lluís XIV. Bona part dels paisatges i dels figurants són lleidatans. Enviat especial aquests dies a Venècia, Òscar Callau.
9: Aquesta road movie de l'absolutisme il·lustrat ens transporta a una Europa devastada per les guerres i les revoltes antiborbòniques, on tres homes armats han de travessar Espanya i França amb missió d'estat. Han de lliurar a Lluís XIV el retrat d'una infanta que ha de segellar l'aliança entre les corones espanyola i francesa. Una ficció protagonitzada per una de les menines de Velázquez que té base històrica. Sentim el codirector, Nicolas Chapoulet.
10: Hi ha plusieurs tableaux qui voyagent.
11: Hi ha diverses pintures que viatgen. N'hi ha quatre que viatgen a quatre països diferents per forjar aliances. De fet, essencialment, estaven venent la monarquia al millor postor. I el que ens va fascinar, més enllà d'això, va ser la qüestió de la diplomàcia d'aquests retrats en la pràctica de la història de l'art i com aquests retrats adquireixen de sobte una mena de poder increïble.
9: Els personatges viatgen lentament, esquivant perills per a desenes de paisatges naturals de gran bellesa, mentre lectures i gravats d'època els fan somiar en els territoris i les riqueses enlluernadores del nou món, les Índies. Pauline Julier és l'altra directora del film.
12: El títol t'evoca una cosa muy grande de descubrimiento, de deseo de un otro mundo, de modernitat. Eso va con la idea que el personaje le interesa mucho el conocimiento, la representación, las imágenes y también el mundo en general.
9: La participació catalana ha estat fonamental per trobar les millors localitzacions i els personatges secundaris més autèntics. Ariadna Dot és productora d'Astor Media.
13: Més de la meitat del rodatge es va rodar a Catalunya. La pel·lícula comença a la Seu Vella de Lleida, és la primera localització. Surt el Congost de Montrevei, no? Hi ha com localitzacions com molt icòniques, no? En aquest sentit. I hi ha un tema d'actors. De fet, quan comença la pel·lícula, la primera actriu que surt és la nena del Carràs, és la Inet, Jou Nou, la que fa d'infanta.
9: La cinta té el suport de l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals.
14: Quel drôle de voyage avez-vous fait?

És Betlana. Avui fa parada les festes del Tura d'Olot, a la Garrotxa. Segona nit de festes, segona nit de música, que és la que compta amb més concerts. Hi ha fins a una quinzena d'actuacions pensades per a tots els públics. Destaquen les de Svetlana i la de Dani Nello. El concert de Svetlana és a la mitjanit al Firal i el saxofonista i compositor actua a 3:15 a la plaça

0: I Feliu Ventura i Carles Bel deu néixer al Teva Meva Colera. Fan parada a l'Alt Empordà amb la proposta emmarcada al Festival Perifèria Cultural. El cantautor i l'acordionista crearan un diàleg musical entorn de les cançons i de la cultura popular. Després de 4 anys de paus als escenaris, Feliu Ventura ha tornat amb Tot el que hem guanyat perdent, un nou treball en què reafirma el seu compromís poètic i social i on explora noves sonoritats.
1: Quan ignorarem els senyals...
0: A Colera l'acompanya el talent de Carles Belda, acordeonista i activista, en un espectacle que es fa a l'Art Park a partir de les 8 de la tarda.

0: Poc més de 5 minuts i seran 6:15.
1: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda, Esport en directe. Ja tenim en joc la segona part del partit del Girona corresponent a la quarta jornada de la segona divisió. Els gironins ara mateix estan guanyant per 0-1 al camp de l'Sporting de Gijón, minut 51 de partit. El gol ha arribat a la primera meitat i ha estat obra d'Esprilla, un partit que estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També en directe, en aquest cas a la primera divisió, encara tenim el descans, el partit entre l'Atlètic Club de Bilbao i l'Atlètic de Madrid, un partit que tots dos equips estan empatant a 0. Tot això mentre ara mateix tenim en marxa els últims 9 quilòmetres de la 14a etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, en final al port de primera categoria de la Pandera. En aquests moments tenim un grup de 2 ciclistes escapats que han atrapat a Vermerke, que estava escapat durant tota l'etapa, i aquests 2 ciclistes escapats, atenció, encara tenen marge de més de 7 minuts sobre el gran grup on s'hi troba el líder, el mallot vermell Enric Mas. I per últim també hem de destacar que a la Fórmula 1 hi ha hagut sorpresa al Gran Premi d'Itàlia, perquè Pierre Gasly, el pilot d'Alpine, ha aconseguit fer la pole position per davant del pilot de Mercedes George Russell i també del pilot de McLaren Oscar Piastri. D'altra banda, Lando Norris, atenció, ha acabat 9è.
1: 3CAT Info.
2: I un últim apunt d'esport en directe, perquè al Palau Blaugrana el Barça està disputant contra el Jaén la segona semifinal de la Supercopa de Futbol Sala. El partit és al segon temps i anem cap al Palau Blaugrana per saber com li van les coses al conjunt de Javi Rodríguez. Francesc Ripoll, bona tarda.
3: Bona tarda, doncs de moment no li van gaire bé perquè està perdent per 3-4. Falten 7 minuts i 20 segons per arribar al final del partit. L'equip andalús que ha remuntat un 3-1 favorable al Barça, amb Esteban que ha fet un hat-trick. Així doncs el Barça que té poc més de 7 minuts per intentar remuntar i obtenir el bitllet per la final.
2: Gràcies, Ripo. Ho seguirem de ben a prop aquí a 3CAT Info. Mentrestant, parlant de futbol, en aquest cas sobre gespa, el Barça ha fet aquest matí l'últim entrenament abans de jugar demà a la tarda contra el València a Mestalla. Lamine Yamal, amb un cop, avui no s'ha entrenat amb el grup, tot i que Hansi Flick, en roda de premsa, ha confirmat que el futbolista de Mataró està bé i demà estarà a punt per jugar a Mestalla. Si els blaugranes, a més, guanyen demà el València, seran líders de la Lliga en solitari, amb 3 punts més que el Real Madrid, que ahir va perdre per 1-0 al camp del Betis. De l'ensopegada Blanca n'ha parlat Flick a la prèvia del partit.
4: Si veus el partit d'ahir, el Madrid va jugar bé i va tenir bones ocasions, però el futbol és així i això pot passar. Nosaltres ens hem de centrar en nosaltres mateixos i jugar el nostre estil. Tothom ha d'estar-ne convençut. Demà serà molt difícil. Juguem a 4:45 de la tarda i farà molta calor, però sense excuses. No serà fàcil.
2: Per cert, que el Barça ha fet oficial el nom dels capitans de l'equip aquesta temporada. Seran, per aquest ordre, Rafinha i Pedri, escollits per Hansi Flick, i Eric García, Frenkie de Jong i Lamine Yamal, votats pel vestidor. Demà també jugarà l'Espanyol i ho farà a casa contra el Sevilla. A la prèvia del partit, el tècnic Manolo González ha confirmat que Brian Zaragoza estarà convocat.
5: Ja té més ritme que fa uns dies,

0: i bueno, a poc es vagi posant en forma. També és veritat que si que l'hem de fer intentar de fer jugar o que pugui jugar minuts quan més aviat possible perquè agafi el ritme també el més aviat possible. Llavors, Brian demà anirà convocat segur i esperem que pugui tenir minuts durant el partit. I bueno, el partit l'afrontem amb moltes ganes de fer un bon partit, de tornar a guanyar i sobretot a casa, que sabem que és més important encara.
1: Un Manolo que recupera Leandro Cabrera i que, a més, Manolo, recordem, complirà 100 partits a la banqueta de l'Espanyol. Això serà demà, però avui recordem que tenim en directe l'Atlètic Club Atlètic de Madrid, que acaba de començar el segon temps amb gol dels bascos. Per tant, Atlètic Club 1, Atlètic de Madrid 0. Després d'aquest partit, Rayo Racing de Santander a 6:45 i el Villarreal Deportivo a les 9. I, per cert, fem un apunt en clau Barça, perquè ara s'està disputant el Nimega 0, Feyenoord 0, de la Lliga Neerlandesa. Aquest és l'últim partit del Feyenoord abans de visitar el Barça en el primer partit de la Champions.
2: Tresca Tinfo.
1: A la Lliga F, victòria del Badalona avui en el camp de l'Espanyol per 0-1 amb gol de Maria Llompart al minut 89 de partit. Declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Necessitàvem un plus de punts o un plus de bones sensacions d'un partit i acabar pues, amb una victòria a l'últim minut i a sobre havent fet un partit molt complet durant els 90 minuts, crec que és molt especial per totes, sí.
1: Aquesta, a més, també ha estat la primera victòria, per tant, els primers 3 punts del Badalona Women en aquesta Lliga F. Per contra, l'Espanyol ha perdut per segon partit consecutiu als minuts finals i continua sense puntuar. Una derrota, per tant, dolorosa pel conjunt blanquiblau. I per tancar la jornada de la Lliga F en clau catalana, el Barça visita aquest vespre a partir de 9:15 el camp del Sevilla, amb les novetats d'Esme i Brooks i Quique Nazaret.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 6:02. Comencem fent atenció al trànsit. Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
2: Bona tarda. Hi ha 5 quilòmetres de cua a la C58 des de Ciutat Meridiana a Barcelona en sentit nord cap a Sabadell. La via està tallada a l'altura de Ripollet per un incendi de vegetació al costat de la carretera. Per aquest mateix incendi hi ha retencions també en aquesta mateixa via Ripollet, però en sentit sud. En aquest cas no està tallada la carretera, però hi ha un carril tallat i 2 quilòmetres de cua en sentit Barcelona.
1: Notícies destacades. Als Estats Units han atacat diversos petroliers iranians en resposta als atacs previs de Teheran contra la seva flota i adverteixen que eliminaran 3 vaixells iranians per cada atac que pateixin. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha ordenat aturar els atacs contra Rússia fins dilluns, després que el seu homòleg rus Vladimir Putin hagi ordenat el mateix. L'objectiu d'aquest alto el foc és facilitar la intermediació dels enviats de Donald Trump a Moscou per parar la guerra. El Partit Popular torna a carregar contra Pedro Sánchez per la reforma del finançament. Avui, Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso l'han acusat de comprar la seva continuïtat i d'imposar el model ideat per Esquerra per garantir-se, diuen, el seu suport. I entre altres qüestions, des d'ara fins a arribar a les 6 de la tarda, farem atenció a França, on ja ha començat el curs polític amb la vista fixada a les eleccions presidencials de la primavera vinent i amb una alta possibilitat que per primera vegada l'extrema dreta arribi a l'Elisi. Però l'arquitectura política a França té un cap d'estat de regrupament nacional amb més poder i influència que la Itàlia de Meloni o l'Hongria d'Orban. En farem anàlisi amb la nostra corresponsal a París, Isabel Galí. I en esports, aquesta hora, Marc Andrés, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Què destaques?
3: Estem molt pendents de la segona part al Molinón, on el Girona està guanyant al camp de l'Sporting de Gijón. 0-1. El gol gironí l'ha fet Esprilla al minut 27 de la primera meitat. Un partit que estem seguint ara mateix al Tot Gira de Catalunya Ràdio, minut 59 de partit. Tot això el dia que, recordem, es compleixen 50 anys de transmissions de futbol en català.
1: Tarda molt càlida, canicular, nous rècords de temperatura pel mes de setembre, els valors més alts tornen a tocar o superen els 40 graus i moltes màximes se situen entre els 35 i els 38.

0: Demà aquesta calor intensa es mantindrà. Els Estats Units han atacat avui diversos petroliers iranians en resposta al que han qualificat de múltiples atacs iranians no provocats contra dos vaixells nord-americans. Segons el Pentàgon, s'han desactivat permanentment tres petroliers associats amb la Guàrdia Revolucionària Islàmica, situats a prop de l'illa de Kharg i al Golf d'Oman. Washington ha fet aquest anunci i ha elevat el to perquè ha assegurat que si Teheran dispare contra els seus vaixells, els imposaran un cost econòmic encara més alt, com és l'eliminació de tres embarcacions iranianes. Enmig d'aquestes hostilitats, el portal nord-americà Axios ha informat que l'administració Trump treballa en una estratègia de postguerra a l'Iran, centrada en un esforç regional per contenir Teheran i per ampliar la normalització de les relacions entre Israel i els seus veïns. És un pla que pretén guiar l'enfocament de Washington a l'Orient Mitjà després que acabi la guerra, en els últims dos anys, del mandat de Donald Trump, i s'articula al voltant de dos esdeveniments clau per l'estratègia de la Casa Blanca: les eleccions del 27 d'octubre a Israel i les eleccions de mig mandat dels Estats Units el 3 de novembre. A Ucraïna, el president Volodymyr Zelensky també ha ordenat aturar els atacs contra Rússia fins dilluns, després que el mateix president rus, Vladimir Putin, hagi ordenat avui al migdia fer el mateix. L'alto el foc té l'objectiu de facilitar les tasques als enviats de Donald Trump, que ja són a Moscou per intentar rellançar les negociacions per parar la guerra a Ucraïna i per presentar un nou pla de pau. Els enviats de la Casa Blanca, Steve Witkoff i Jared Kushner, també han de viatjar demà a Kiev per trobar-se amb Volodymyr Zelensky, el president ucraïnès que ja havia demanat que aquest alto el foc es fes abans que Putin, però que tot i això ha vist com Rússia bombardejava avui de matinada una planta metal·lúrgica per la regió de Dnipropetrovsk, un atac que ha causat com a mínim 5 morts i 5 ferits. Moscou també ha atacat un edifici residencial a la capital, però no hi ha hagut víctimes mortals. Hi han llançat projectils contra l'aeroport de Kiev i de la ciutat veïna de Borispil. El Partit Popular torna a carregar contra Pedro Sánchez per la reforma del model de finançament. Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso l'han acusat d'intentar comprar la seva continuïtat i la de Salvador Illa, i també de voler imposar el model ideat per Esquerra per garantir-se el seu suport.
1: Eso no es ningún sistema de financiación, es un sistema de supervivencia.
2: Para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
0: Enmig de la polèmica per la compra d'un àtic de luxe amb diners públics per part del govern de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha acusat els polítics catalans de viure molt bé.
2: Si tienen ellos los sueldos vitalicios, si son ellos los de las residencias oficiales, son ellos, miren los sueldos, miren cómo viven en Cataluña, con embajadas, todo tipo de chiringuitos.
0: Això mentre el PSOE ha retret al Partit Popular que torpedini un sistema que aportaria 21.000 milions extres a les comunitats autònomes. Ho ha afirmat Pilar Bernabé.
3: Es mucho más rentable insultar que aprobar un sistema de financiación para que la gente tenga más recursos, que recapaciten. Que la españolidad no se mide en insultos.
0: Des de Catalunya, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha admès que el Ministeri d'Hisenda haurà de cedir alguna cosa a Junts si vol que aprovin el nou sistema de finançament al Congrés. En una entrevista aquest matí al suplement de Catalunya Ràdio, Romero ha expressat que té assumit que no serà la recaptació de l'impost de la renda, que deixa molts diners a l'Estat, però diu que hi ha altres opcions.
4: Per exemple, en el debat que va haver-hi, molt llarg, en el, dins del Consell de Política Fiscal i Financera, es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte, perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
0: I ha insistit que voldrien aprovar el nou model abans que s'acabi aquest any perquè pugui entrar en vigor l'any vinent.
5: 3CAT Info.
0: Dos quarts i mig de 6 de la tarda. Sèrbia continua retent homenatges a Ratko Mladic, criminal de guerra condemnat pel Tribunal Penal Internacional i mort aquesta setmana passada a la presó, als 84 anys. Avui desenes de militars retirats i en actiu, familiars com el ministre de Justícia serbi i funcionaris del govern ultranacionalista del país, li han fet una cerimònia d'homenatge en un quarter militar de Belgrad. Era un acte organitzat per una associació de generals serbis que també ha congregat desenes de simpatitzants. Dilluns està previst que l'enterrin en un cementiri de la capital, on s'esperen milers de persones. Dijous, l'avió que traslladava el seu cos ja va ser rebut amb honors militars. Brussel·les ha advertit que l'exaltació de la seva figura és incompatible amb els valors de la Unió Europea i que es tindrà en compte per estudiar la possible adhesió de Sèrbia

0: llocs de producció de caps nuclears en bases militars, es van provar bombes en llocs desèrtics remots i es van elaborar llistes d'objectius on el gas tòxic podria penetrar les defenses enemigues. Qualsevol emmagatzematge i ús d'armes químiques violaria les prohibicions internacionals destinades a erradicar una forma de guerra notòriament inhumana i situaria el Sudan al costat de Síria i l'Iraq com a estats condemnats per desplegar agents químics contra el seu propi poble. El general Abdel Fattah al-Burhan, que governa el país amb mà de ferro, ha negat els fets. El Sudan viu la pitjor crisi humanitària del món, que ja ha deixat desenes de milers de morts i ha desplaçat 9 dels 50 milions de ciutadans del país, tot arran del conflicte que enfronta l'exèrcit, que el 2019 va fer un cop d'estat, amb els paramilitars de les forces de suport ràpid. I a Alemanya aquest cap de setmana hi ha eleccions regionals clau a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, és al nord-est del país. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya podria aconseguir governar per primera vegada perquè els sondejos la situen a tocar de la majoria absoluta. Un dels artífexs de l'ascens de la formació és el seu carismàtic líder Ulrich Siegmund, amb un perfil atípic per un candidat de l'extrema dreta. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
1: Ulls blaus i mig serrell, curt i ros, engominat cap al costat. Però sobretot, sempre un somriure als llavis. És Ulrich Siegmund, el candidat de l'Alternativa per Alemanya a les eleccions regionals de Saxònia-Anhalt. Els actes electorals de l'extrema dreta són sovint festes familiars, amb guinguetes on el mateix candidat serveix cervesa gratis als simpatitzants. S'hi parla poc de política, tot i que Siegmund té clares les prioritats.
2: Clarament migració. La gent ja no reconeix la seva pàtria i ho diu ben clar. Segon tema, la inflació i el desenvolupament econòmic. La gent ja no es pot permetre el més senzill. Paguem el litre de benzina 2,40 euros, mentre que a Polònia val 1,70, amb el petroli al mateix preu. Això la gent ho veu. Se'ns estafa per una idea ideologia climàtica i l'economia s'estavella. És el problema de base.
1: Siegmund ha fet part de la campanya damunt d'un ciclomotor, el de la marca Simpson, ja extingida, un dels símbols de l'Alemanya de l'Est. Fundada per dos germans d'origen jueu, els seus descendents han intentat en va que l'extrema dreta no instrumentalitzés la marca. No se n'han sortit. A 60 km per hora, Siegmund pretén arribar a la majoria absoluta, imprescindible per poder governar.
2: Volem estabilitat en aquest país. La gent s'ha de poder fiar del govern, i això només ho aconseguirem tots sols, i no pas amb socis que no són de fiar. Necessitem confiança en la política, i per això ho farem sols.
1: Comercial de formació, Siegmund és propietari d'una empresa que ven ambientadors. Si finalment aconsegueix el càrrec, es convertirà en el primer ministre de l'extrema dreta a Alemanya des del 1945. També en el més jove de la història del país.
0: A França ha començat el curs polític amb la mirada posada a les eleccions presidencials de la primavera vinent, amb una possibilitat alta que per primera vegada l'extrema dreta arribi a l'Elisi. Per l'arquitectura política de França, però, i pel pes que té al món, un cap d'estat de reagrupament nacional tindria més poder i influència que la Itàlia de Giorgia Meloni o l'Hongria de Víctor Orbán. La nostra corresponsal a París, Isabel Galí, ha entrevistat el periodista i analista Edwin Plenel, excap de redacció de Le Monde i fundador de Mediapart, referent en el periodisme d'investigació. I aquestes en són les principals reflexions que n'ha extret.
3: Com una ruleta russa.
4: Le second tour d'une présidentielle.
5: Ens trobarem a la segona volta de les eleccions presidencials i és una ruleta russa on tot pot bascular. L'extrema dreta pot prendre la presidència de la República a França sense necessitat de fer un cop d'estat i té molts més poders que Hongria quan Orbán era al poder, que Alemanya si arribés al poder, que la Gran Bretanya, que Espanya si Vox fos al poder o que Itàlia on la senyora Meloni és al poder. El president té tots els poders excepcionals, verticals, inclosos els articles de la Constitució que permeten suspendre la democràcia.
3: La dreta tradicional es pot adaptar a la nova situació, com ja ha succeït en el passat.
5: El règim nazi no es va haver d'imposar a França. Van ser les mateixes elites les que van fer suïcidar la República i van acceptar la col·laboració. La resistència va ser totalment minoritària. Els alts funcionaris i la burgesia francesa no eren feixistes ni nazis, eren pataïnistes, seguidors del general col·laboracionista Pétain. Era aquella burgesia que vol defensar els seus interessos, que té prejudicis antisemites i que el que vol és sobreviure. És l'epopeia de De Gaulle, que prové una mica d'aquest món, la que d'una manera quixotesca salvarà la dreta francesa de si mateixa.
4: I va sauver la droite française d'elle-même.
3: Macron ha fet

0: perdre l'estendard de França com a defensor de llibertats i drets humans.
1: La France est membre permanent du
2: França és membre permanent del Consell de Seguretat.
1: És
2: l'únic país europeu que pot plantar cara als Estats Units d'Amèrica. És el país on es va proclamar l'actual Declaració dels Drets Humans el 1948. I, tot i això, avui no parla al món sobre Gaza, sobre Palestina. No imposa sancions, no pren una posició ferma contra Trump, contra Putin, fins i tot a l'inici del seu mandat. Macron va mostrar certa debilitat envers Putin pel que fa a Ucraïna. França no està complint el que es diu que és.
0: El concepte d'il·limitisme, la incapacitat dels poderosos de posar-se límits.
3: Il nous faut défendre la force de la faiblesse.
2: Hem de defensar la força de la debilitat, la consciència de la fragilitat de la humanitat, de la fragilitat del món i la vida, contra el que veiem dels nostres ulls, l'exacerbació del poder, la catàstrofe del poder. L'il·limitisme, he acunyat aquest neologisme per descriure el que representen Trump, Putin, Netanyahu, la Gran Amèrica, el Gran Israel, la Gran Rússia, només la llei del més fort.
4: Trescat Info.
5: Són 6:15.
4: El temps.
5: Eloi Cordomí.
6: Tarda de sol i de calor extrema, amb temperatures que avui ja han arribat altra vegada als 40 graus a molts llocs de l'oest del país, per exemple, 40 graus a Lleida, 40 al Carràs, a Vinebre, al Mar Roig, al Priorat. Fins i tot a Cardona també han arribat aquests 40 graus, gairebé 40 graus a Horta de Sant Joan, i han arribat a 41 graus pràcticament a Sant Romà de Vell, al Pallars Jussà. Farà sol aquesta tarda, excepte el Pirineu Oriental, on han crescut algunes nuvolades que estan deixant petits ruixats entre el Ripollès, la Garrotxa i la Cerdanya. De cara a demà esperem un dia tan càlid com el d'avui, es repetiran uns valors màxims de 35 a 40, 41 graus als llocs on més s'enfilin, i amb un temps que serà assolellat, si bé a l'oest de Catalunya apareixeran alguns núvols prims que poden ser una mica més abundants, sobretot al sector de l'Alt Pirineu. Potser a causa d'aquests núvols en aquestes zones baixa un palet la temperatura. I en pròxims dies, encara dilluns es mantindrà la calorada, dimarts comença a baixar molt lleugerament, i dimecres sí que tindrem una entrada vent del nord i de mestral, amb un augment de la inestabilitat, hi haurà tempestes fortes i una baixada de les temperatures que les posarà al seu lloc.
5: Els bombers han trobat el cos sense vida d'un home de 76 anys desaparegut a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre. Va sortir ahir al matí a passejar i no havia tornat. Els bombers van activar un dispositiu de recerca extensiva per una zona urbana i de vegetació agrícola, i a quarts de vuit del matí han trobat el cadàver en uns camps prop de la Nacional 420, al seu pas per Móra d'Ebre. Per aquesta recerca, els bombers han mobilitzat fins a una quinzena de dotacions terrestres i també hi han participat 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra. I a Bolívia, com a mínim, 2 persones han mort, una quinzena han quedat desaparegudes i una vuitantena més mal ferides per 2 explosions que hi ha hagut en una caserna militar a Viacha, a 30 quilòmetres de la capital, La Paz. Es desconeixen les causes exactes del sinistre, que ha passat en una zona de l'exèrcit que fa servir per emmagatzemar material pirotècnic, segons les autoritats bolivianes.
4: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
7: Bali, l'altra cara del paradís.
8: Viatjar per trobar-se i connectar amb un mateix, relaxar-se en una vila amb piscina i vistes al mar o en una platja de sorra blanca i aigua cristal·lina. Bali és un dels destins més desitjats del món. Però darrere la imatge paradisíaca que es ven a les xarxes socials, l'illa viu una realitat molt diferent. Massificació turística, una mala gestió dels residus i contaminació de l'aigua. Amb 4 milions d'habitants, Bali rep uns 16 milions de visitants l'any. Com altres illes del sud-est asiàtic, el turisme n'és el principal motor econòmic. Després de la pandèmia, el nombre de visitants va augmentar exponencialment i l'any passat va batre rècords amb més de 7,1 milions de turistes internacionals. Però mentre l'economia se n'ha beneficiat, la població local en pateix cada vegada més les conseqüències. Nura Zizà, ciutadana balinesa i investigadora en gestió de residus, explica que l'illa no estava preparada per al tipus de brossa que genera el turisme actual.
9: Els
10: patrons de consum han canviat de manera dràstica i també el

0: consum associat al turisme, que genera residus diferents dels que estàvem acostumats a tenir, sobretot de plàstic. El sistema no estava dissenyat per tractar aquest tipus de deixalles i últimament hem vist una crisi recurrent als abocadors, la crema de brossa i contaminació a les platges de Bali. Però crec que tot això són només símptomes d'un problema estructural més profund. El creixement econòmic ha anat molt més ràpid que la capacitat de governança.
1: Segons el Sistema Nacional d'Informació per a la Gestió de Residus a Indonèsia, l'illa genera unes 1.200 tones de brossa al dia, però només la meitat es tracten correctament i únicament el 7% del plàstic es recicla. Azizah recorda que els turistes generen gairebé 4 vegades més residus que els residents i reclama que no es posi només la responsabilitat sobre els locals.
0: Hem d'evitar idealitzar massa els coneixements de la població local. Sí que pot fomentar un comportament responsable amb el medi ambient, però no pot resoldre els problemes estructurals de residus. I si s'anima les comunitats a reduir l'ús de plàstic, però no hi ha alternatives assequibles o no hi ha un sistema de recollida que ho permeti, el canvi de xip és molt difícil.
1: La imatge idíl·lica que es projecta a les xarxes ha accelerat encara més l'arribada de visitants. Vincent Chalias, fundador de l'organització sense ànim de lucre Ocean Gardeners, que es dedica a la neteja i conservació dels esculls de corall, creu que l'única solució per a un turisme més sostenible passa per canviar radicalment la forma de consumir-lo.
2: No existeix el turisme responsable, és una plaga. I ara tothom vol veure Bali en 3 dies. Som una societat de consum ràpid. Els turistes ho volen veure tot, però no tenen interacció amb la gent local. Volen menjar, volen gaudir del mar, volen veure les cerimònies, però no hi volen participar, només volen consumir el turisme.
1: La gestió i l'accés a l'aigua són un altre punt crític. La indústria turística consumeix més de la meitat de l'aigua subterrània de l'illa. L'investigador expert en turisme responsable, Harold Goodwin, alerta que el sistema no dona l'abast.
3: Els turistes tendeixen a dutxar-se més vegades que els locals. Per tant, són residents temporals, però que utilitzen més aigua. I un altre tema de què ningú vol parlar, però que cal posar sobre la taula, és que si tens més gens, també tens més excrements. I si no tens un sistema de clavegueram que pugui fer-hi front, creixen també les aigües residuals al mar. No s'està netejant prou l'aigua abans de tornar-la a abocar al medi natural.
1: Però Goodwin avisa que les conseqüències d'una illa sobresaturada no només afecten la població local, sinó que també tenen un impacte en la seva imatge.
3: La massificació implica que el turisme ha crescut fins al punt que la qualitat tant de l'experiència per al turista com l'impacte en la vida de la població local s'ha tornat inacceptable. Però la gent ho viu de moltes maneres diferents. No són només les aglomeracions, és l'augment dels costos del lloguer, del soroll, del trànsit, el descontrol i el mal comportament.
1: La saturació és tan evident que alguns viatgers ja habiten l'illa. L'Anna, una catalana que va visitar Indonèsia l'estiu passat, va preferir descartar Bali després que l'advertissin de la massificació.
4: Que a Bali sí que hi ha molta massificació turística. No hi he estat precisament perquè vaig voler evitar això. Es veia com per xarxes socials i a blogs i tal que vam llegir que estava molt massificat. I de fet, l'únic que vam fer a l'illa de Bali, que va ser travessar-la per anar a buscar un ferri cap a Lombok, és que hi ha cues per tot arreu, es nota molt que la infraestructura no està preparada per acollir tants cotxes de turistes.
1: El govern ha començat a limitar la construcció d'allotjaments turístics, la majoria en mans d'empreses estrangeres, i endurir les normes pels visitants. Però tant els experts com els residents coincideixen que sense canvis profunds en el model turístic, Bali continuarà lluny de solucionar el problema.
5: És un reportatge de Neus Aldeguer amb el muntatge musical de Nil Hernández.
6: 3CAT Info.
7: El judici contra Lindsay Clancy, la dona acusada d'haver matat els seus 3 fills petits a Massachusetts, s'ha anul·lat per la manca d'unanimitat del jurat a l'hora d'emetre un veredicte. 11 dels 12 membres estaven a favor que se la internés en un psiquiàtric perquè van considerar que va actuar víctima d'una psicosi postpart, una decisió amb què no estava d'acord un dels membres, que sostenia que havia d'ingressar a la presó. Ara la fiscalia haurà de decidir si retira els càrrecs, si busca un acord amb la defensa o es torna a fer el judici amb un nou jurat. En qualsevol cas, l'Administració de Justícia ha facilitat serveis d'assessorament psicològic a tots els membres del jurat perquè considera que el cas els pot haver provocat conseqüències emocionals.
6: 3CAT Info.
7: Poc més de 6 minuts i seran les 6.

0: Esports.
1: Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda, estem seguint Esport en directe amb els últims minuts del partit del Girona al camp de l'Sporting de Gijón, partit corresponent a la quarta jornada de la segona divisió i un partit que va amb molt bé pels interessos gironins, i és que la primera part Asprilla ha fet el 0-1 i a la segona part, només 8 minuts després d'entrar al terreny de joc i fer el seu debut, Carles Pérez ha fet el 0-2, ara mateix minut 81 de partit al Molinón, i el Girona que guanya per 0-2, un partit que estem seguint en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També en directe, en aquest cas, a la primera divisió, Athletic Club de Bilbao 2, Athletic de Madrid 0. Seria el segon partit consecutiu sense guanyar del conjunt matalasser. Un conjunt matalasser, per cert, amb qui està jugant Julián Álvarez. Mentrestant, ara mateix també tenim en marxa l'etapa de la Vuelta, que tot just acaba de finalitzar amb victòria de Matthew Brenner al port de primera categoria de la Pandera, la 14a etapa de la Vuelta. A la general, per cert, encara estem pendents de que pugui arribar al gran grup, però a priori Enric Mas podrà mantenir el seu marge. D'altra banda, també a la Fórmula 1, fa pocs minuts ha finalitzat la sessió de classificació pel Gran Premi d'Itàlia i Pierre Gasly ha aconseguit la pole position.
0: 3CAT Info.
2: El Barça ha fet aquest matí l'últim entrenament abans de jugar demà a la tarda contra el València a Mestalla. Lamine Yamal amb un cop, avui no s'ha entrenat amb el grup, tot i que Hansi Flick en roda de premsa ha confirmat que el futbolista de Mataró està bé i demà estarà a punt per jugar a Mestalla. Si els blaugranes demà guanyen el València, seran líders de la Lliga en solitari, amb 3 punts més que el Real Madrid, que ahir va perdre per 1-0 al camp del Betis. De l'ensopegada blanca n'ha parlat Hansi Flick a la prèvia del partit.
3: I think when you see the game yesterday...
4: Si veus el partit d'ahir, el Madrid va jugar bé i va tenir bones ocasions, però el futbol és així i això pot passar. Nosaltres ens hem de centrar en nosaltres mateixos i jugar el nostre estil. Tothom ha d'estar-ne convençut. Demà serà molt difícil. Juguem a 4:45 de la tarda i farà molta calor, però sense excuses. No serà fàcil.
3: And it's not easy there.
2: Per cert, que el Barça ha fet oficial el nom dels capitans de l'equip aquesta temporada. Seran, per aquest ordre, Rafinha i Pedri, escollits per Hansi Flick, i Eric García, Frenkie de Jong i Lamine Yamal, votats pel vestidor. I parlant del Barça, també estem molt atents a un apunt d'esport en directe, perquè el Barça de futbol sala està disputant la Supercopa d'Espanya, la semifinal de la Supercopa d'Espanya de futbol sala al Palau Blaugrana, i ho estem seguint en directe al Tot Gira, i és que el Barça i el Jaén són a la tanda de penals. Connectem amb la transmissió del Tot Gira que està fent el Francesc Ripoll.
5: Per mantenir el Barça en vida en aquesta semifinal. Aviam, això és un despropòsit, perquè ara tornen a demanar que l'àrbitre vagi a veure alguna cosa.
6: Bé, quan es reprengui la tanda, torno amb tu al Palau. Ens quedem al Molinón amb 0-2 al marcador.
7: I amb un Sporting...
2: Doncs seguim pendents de com pot acabar aquesta tanda de penals al Palau Blaugrana. Recordem, ara mateix el Barça està afrontant-se a una mort sobtada, és a dir, si marca el Barça, continua la tanda de penals, si falla el Barça, s'acaba aquesta tanda de penals. Tornem a connectar amb l'antena del Tot Gira de Catalunya Ràdio. Quan tinguem uns minuts, connectarem amb l'antena de Catalunya Ràdio per saber com funciona aquesta tanda de penals, com va succeint. Ara mateix ha marcat Adolfo, per tant, la tanda de penals continua. Endavant, tornarà a xutar el Jaén. I ara mateix amb Didac Plana sota pals a la porteria del Barça de futbol sala, pendents de com acaba i com continua aquesta tanda de penals al Palau Blaugrana. Xutarà el Jaén, Didac Plana sota pals, doncs atura Didac Plana. Per tant, ara mateix el Barça, que si marca, es classificarà per la final. Demà també jugarà, tornant al futbol, jugarà l'Espanyol, ho farà a casa contra el Sevilla. A la prèvia del partit, el tècnic Manolo González ha confirmat que Brian Hart Zaragoza estarà convocat. Ara crec que sí, que ja podem tornar a connectar amb el Palau Blaugrana per veure com doncs acaba, vinga, aquesta tanda de penals.
5: Pito, que ha fet ja 2 gols, busca el tercer en aquesta tanda, xiula l'àrbitre, i anirà Pito amb la cama dreta. Pito atura Espíndola.
6: Doncs continua tot igual.
2: Continua, doncs, la tanda de penals i tornem a parlar de futbol, en aquest cas futbol 11, i parlem de l'Espanyol, com dèiem, perquè Brian Zaragoza estarà convocat, en paraules de Manolo González.
8: Ja té més ritme que fa uns dies i, bueno, a poc a poc es vagi posant en forma. També és veritat que si que l'hem de fer, intentar de fer jugar o que pugui jugar minuts quan més aviat possible, perquè...

0: agafi el ritme també el més aviat possible. Llavors Brian demà anirà convocat segur, esperem que pugui tenir minuts durant el partit, i bueno, el partit l'afrontem amb moltes ganes de fer un bon partit, de tornar a guanyar, i sobretot a casa, que sabem que és més important encara.
1: Un Manolo que recupera Leandro Cabrera i que demà complirà 100 partits a la banqueta de l'Espanyol. Mentrestant, tornem al Palau Blaugrana.
2: L'equip de Javi Rodríguez, ja em perdonarà Solà, es pot classificar per la final.
3: La tanda més llarga de la història, eh?
2: Sí, noi.
1: I mentrestant acaba de tornar a aturar Dídac Plana, per tant, donem pas a un altre xut de penal que farà el Barça, que el pot classificar per la final d'aquesta Supercopa de Futbol Sala.
2: Aviam.
4: Ah, sí, està fet, això.
2: Mujudim. Amb la cama dreta, gol! Gol i a la final! Gol i a la final! El Barça que guanya una tanda de penals eterna, llarguíssima.
1: Doncs ja ho tenim, a pocs segons per arribar a les 6 de la tarda. El Barça s'ha classificat per la final de la Supercopa d'Espanya de Futbol Sala en derrotar el Jaén a la tanda de penals.
5: Trescat Info.

0: Comencem fent un cop d'ull al trànsit amb el nostre equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda. S'acaba de reobrir un carril a la C-58 a l'altura de Ripollet en sentit nord, una via que ha estat totalment tallada durant una hora aproximadament per un incendi de vegetació al costat de la carretera. Queda una cua important de 7 quilòmetres des del nus de la Trinitat de Barcelona fins a Ripollet en sentit Sabadell. Com dèiem, només hi ha un carril obert. També hi ha retencions a la C-58 a Ripollet, però en sentit sud, cap a Barcelona. De fet, en aquest moment hi ha un carril tallat.
0: I els Estats Units ataquen diversos patrullers iranians en resposta als atacs previs de Teheran contra la seva flota i adverteixen que eliminaran 3 vaixells iranians per cada atac que rebin. La Casa Blanca treballa en una estratègia de postguerra per contenir el règim dels ayatolàs i ampliar les relacions d'Israel amb els seus veïns. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ordena aturar els atacs contra Rússia fins dilluns, després que el president rus, Vladimir Putin, ordenés la mateixa mesura. L'objectiu de l'alto el foc és facilitar la intermediació dels enviats de Donald Trump a Moscou per aturar la guerra. El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per poder-hi reubicar 1 miler de migrants, part de l'allau de persones que fa un mes van entrar de manera massiva a la ciutat. Tot i que la reubicació s'havia pactat amb el govern saudí, aquest s'ha fet enrere a través del Consell d'Administració del Port, al·legant raons de seguretat. El PP torna a carregar contra Pedro Sánchez per la reforma del finançament. Feijóo i Ayuso l'acusen de comprar la seva continuïtat i d'imposar el model ideat per Esquerra per garantir-se el seu suport. La consellera d'Economia, Alicia Romero, diu al suplement de Catalunya Ràdio que caldrà fer alguna concessió a Junts perquè hi voti a favor. La calor extrema manté activat el nivell màxim del Pla Alfa, el de perill extrem d'incendi, en una trentena de municipis de l'interior i el sud de Catalunya. Avui s'han superat els 40 graus en punts de la Ribera d'Ebre, el Priorat, Ponent i el Prepirineu. A més, l'Observatori Fabra de Barcelona ha batut un nou rècord de calor per un mes de setembre. La pel·lícula Cronos fa història amb la millor estrena d'una producció catalana i en llengua catalana. Coproduïda per 3CAT, es basa en els atemptats a la Rambla de Barcelona del 17 d'agost del 2017 i ahir va portar més de 16.000 espectadors als cinemes. La productora catalana Astor Media participa en la pel·lícula suïssa Les Índies, que s'ha presentat en una secció paral·lela de la Mostra de Venècia. Ambientada al segle XVIII, posa el focus en una expedició que travessa la península Ibèrica per portar un quadre de Velázquez a la cort de Lluís XIV. Part dels paisatges i dels figurants són lleidatans.
2: Esports. Esport en directe. El Girona és a punt de guanyar el camp de l'Sporting de Gijón per 0-2, gràcies a un gol de...

0: ja serà Asprilla a la primera meitat, i de Carles Pérez, tot just 8 minuts després de debutar amb el Girona. El partit és al minut 90, i com diem, el Girona guanya per 0-2. En directe fa pocs minuts que el Barça s'ha classificat per la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala. L'equip de Javi Rodríguez ha guanyat el Jaén a la tanda de penals i jugarà la final contra el Pozo Múrcia. I per tancar també ha finalitzat fa pocs instants la 14a etapa de la Vuelta amb victòria de l'alemany Marco Brenner, tot i que a la general Enric Mas ha aconseguit un avantatge més gran respecte als seus rivals, i el Balear ara mateix és líder a 2 minuts i 6 segons de Fèlix Gol.
1: I pel que fa al temps, tindrem una tarda molt càlida, canicular, amb nous rècords de temperatura pel mes de setembre. Els valors més alts tornaran a tocar els 40 graus i moltes màximes se situaran entre els 35 i els 38. Demà es mantindrà la calor intensa.
2: 3CAT Info.
1: Passen 5 minuts de les 6 de la tarda. Els informa Quim Codines.
2: 3CAT Info.
1: Els Estats Units han atacat avui diversos patrullers iranians en resposta al que qualifiquen de múltiples atacs iranians no provocats contra dos vaixells nord-americans. Segons el Pentàgon, s'han desactivat permanentment tres patrullers associats amb la Guàrdia Revolucionària Islàmica situats prop de l'illa del Kharg i el Golf d'Oman. Washington ha fet aquest anunci i ha elevat el to, ja que ha assegurat que si Teheran dispara contra els seus vaixells, els imposaran un cost econòmic encara més alt, com és l'eliminació de tres embarcacions iranianes. Enmig d'aquestes hostilitats, el portal nord-americà Axios informa que l'administració Trump treballa en una estratègia de postguerra a l'Iran, centrada en un esforç regional per contenir Teheran i ampliar la normalització de les relacions entre Israel i els seus veïns. El pla pretén guiar l'enfocament de Washington a l'Orient Mitjà després que acabi la guerra en els dos últims anys del mandat de Donald Trump i s'articula al voltant de dos esdeveniments clau per l'estratègia de la Casa Blanca: les eleccions del 27 d'octubre a Israel i les eleccions de mig mandat dels Estats Units el 3 de novembre. Axios sosté que hi ha tres elements centrals en l'estratègia: alinear els aliats americans per contenir l'Iran amb els Estats Units com a garants, assegurar la fase del pla de futur per Gaza, implementant el fràgil acord actual entre Israel i el Líban, i ampliar els acords d'Abraham per segellar una entesa entre l'Aràbia Saudita i Israel.
2: 3CAT Info.
1: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, també ordena aturar els atacs contra Rússia fins dilluns, després que el president rus, Vladimir Putin, ordenés aquest migdia la mateixa mesura. L'alto el foc té l'objectiu de facilitar les tasques als enviats de Donald Trump, que ja són a Moscou, per intentar rellançar les negociacions per aturar la guerra a Ucraïna i presentar un nou pla de pau. Els enviats de la Casa Blanca, Steve Witkoff i Jared Kushner, també han de viatjar demà a Kiev per trobar-se amb Zelensky. El president ucraïnès ja havia demanat aquest alto el foc abans que Putin, però malgrat això Rússia ha bombardejat aquesta matinada una planta metal·lúrgica a la regió de Dnipropetrovsk. Un atac que ha causat almenys 5 morts i 5 ferits. Moscou també ha atacat un edifici residencial a la capital, però no hi ha hagut víctimes mortals i ha llançat projectils contra l'aeroport de Kiev i el de la ciutat de veïna de Borispil. I a tot això, les importacions de gas rus han augmentat un 42% durant el primer semestre d'aquest any. Espanya aprofita per comprar a Moscou abans que l'any que ve entri en vigor el veto europeu al gas rus. Amb l'estret d'Hormuz tancat, els mercats han de buscar l'escletxa per emmagatzemar energia de cara als mesos de més fred. Núria Har.
3: Les tensions geopolítiques es reflecteixen en les importacions de gas, un mercat que Espanya està diversificat. Per això, en el que portem d'any, les importacions de Rússia han compensat les d'altres països com Qatar, molt perjudicat pel conflicte a l'Orient Mitjà. El president de la patronal Cedigas, Joan Batalla, fa una altra lectura de l'increment del gas rus. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Rússia, en el que portem en el darrer any, es representa el 14%. Històricament, en els últims 5 anys ha estat al voltant del 10%, i la normativa fixa que fins a l'1 de gener els comercialitzadors que tinguin contractes a llarg termini podran fer.
3: La majoria del gas que arriba a Espanya, al voltant d'un 70%, ho fa liquat en vaixell, com el gas rus. Això també obre la porta al mercat a través de l'Atlàntic, com els Estats Units, que amb el retorn de Trump a la Casa Blanca han firmat un acord amb Brussel·les per exportar gas liquat.
4: el sistema gasista espanyol és un dels més robustos a nivell europeu i fins i tot a nivell mundial, amb una gran capacitat doncs, de diversificar les fonts d'origen, perquè tenim 7 plantes de regasificació que ens permeten importar de tot arreu.
3: El físic expert en energia i transició energètica de l'Institut de Ciències del Mar, Jordi Soler, ha explicat a Catalunya Ràdio que aquest gas nord-americà és el que prové del fracking.
5: Tot i que la producció no ha caigut, hi ha pous que ja han deixat de produir el ritme que produïen. Els recursos

0: usos fòssils tenen un pic de producció, no? El ritme al qual tu pots extreure. A partir d'aquí, l'extracció del recurs continua, però és molt més cara a nivell energètic i a nivell econòmic.
1: Segons aquest investigador del CSIC, a curt termini la preocupació és omplir les reserves de gas de cara a l'hivern, que estan per sota del que estableix la normativa europea. Però per Soler hi ha altres problemes a mitjà i llarg termini, sobretot en un mercat on cada cop hi ha més demanda d'energia.
0: El mercat cada cop està més tensionat. Per tant, hi haurà un moment en què hi haurà un xoc. I si ho tenim clar, això, doncs comencem a fer els deures, no? Perquè tenim temps per gestionar això. El que no pot ser és continuar com sempre i quan arribi el que ha d'arribar, bueno, llavors ja veurem què fer, perquè llavors serà un problema greu.
1: Algèria continua sent la font més important de gas de tot l'estat espanyol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El govern espanyol tira pel dret i agafa el control del port de Ceuta per posar-hi carpes i reubicar-hi temporalment un miler de migrants. L'ús de l'espai estava pactat amb el govern de Ceuta, que en l'últim moment l'ha rebutjat. Això ha obligat el Ministeri de Transports a signar una ordre per permetre'n l'ús. Madrid, Tania Tàpia.
4: El ministre del Ram, Òscar Puente, s'ha agafat a la llei de ports que li permet imposar el seu criteri per sobre del govern de Ceuta, que controla el port. L'ordre signada aquest dissabte reconeix que es pot comprometre la seguretat d'una infraestructura crítica, però ordena a Interior reforçar-ne la seguretat. Per contra, argumenta motius d'atenció humanitària i d'interès general per habilitar més de 16.000 metres quadrats del port per acollir persones migrants. S'hi posaran carpes i es faran zones de descans, infermeria i atenció social. La decisió estava consensuada amb el govern de Ceuta, que a última hora la va tombar a través de la reunió del Consell del Port. L'Estat ja ha començat avui mateix les obres. La Moncloa continua rebent crítiques per la gestió de la crisi i per dir que no té cap prova que el Marroc organitzés l'entrada massiva. Així n'ha parlat Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso.
5: El gobierno de Sánchez es hostil con los invadidos y dócil con los invasores.
6: Que estamos otra vez, insisto, solos, débiles y con un gobierno al que le tienen cogida la matrícula.
4: Pressió del PP, però també de Podem, que veu Sánchez sotmès al xantatge del Marroc. Iole Belarra.
7: Y todo porque le tienen miedo a Marruecos, porque quizás tiene demasiada información del presidente.
4: Des del PSOE, Pilar Bernabé es defensa de les crítiques.
8: Prudencia, responsabilidad, que es imprescindible para abordar todas y cada una de las crisis de las que, por cierto, este país ha salido y ha salido siempre bien.
4: I diu que sense proves no poden assenyalar Rabat.
3: El programa Solidaris de Catalunya Ràdio d'avui posa el focus en els joves marroquins de l'anomenada Generació Z, nascuts entre el 1990 i el 2010, alguns dels quals arribats a Ceuta aquest estiu. Ara fa un any es van manifestar contra la corrupció del govern de Rabat i per reclamar millores en l'educació i en la sanitat. Unes protestes que, segons les organitzacions de drets humans, van suposar dures penes de presó per milers de joves. El Solidaris ha parlat amb Anas Bahsain, un jove marroquí de 23 anys que viu a Girona i que va arribar a Espanya en pastera quan tenia 15 anys. L'Anas comparteix moltes de les experiències d'aquests joves que són a Ceuta.
9: Em dona una mica de pena perquè el Marroc deixa marxar molta gent jove que realment tenen moltes capacitats per fer créixer el país i tal. És com un mercat, diguéssim, de persones.
3: La historiadora i antropòloga Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del SIDOP, denuncia la instrumentalització dels joves en contextos migratoris.
10: Aquells que estan més descontents alhora són aquells que són més susceptibles o de caure, diguem, o de comprar aquests missatges, diguem, de promesa d'un encreuament de la frontera més fàcil en un determinat moment. I d'un dia per l'altre.
3: Solidaris s'emet avui a les 10 del vespre i el podeu recuperar sempre que vulgueu a la plataforma 3CAT.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3CATinfoViari.
3: El PP torna a carregar contra Pedro Sánchez per la reforma del model de finançament. Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso l'acusen d'intentar comprar la seva continuïtat i la de Salvador Illa i també de voler imposar el model ideat per Esquerra per garantir-se el seu suport.
5: Eso no es ningún sistema de financiación, es un sistema de supervivencia.
11: Para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
3: I enmig de la polèmica per la compra d'un àtic de luxe amb diners públics per part del govern de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha acusat els polítics catalans de viure molt bé.
11: Si tienen ellos los sueldos vitalicios, si son ellos los de las residencias oficiales, son ellos, miren los sueldos, miren cómo viven en Cataluña con embajadas, todo tipo de chiringuitos.

0: Això mentre el PSOE retreu al PP que torpedini un sistema que portaria 21.000 milions extres a les comunitats autònomes. Ho deia Pilar Bernabé.
1: És mucho más rentable insultar que aprobar un sistema de financiación para que la gente tenga más recursos, que recapaciten. Que la españolidad no se mide en insultos.
0: I des de Catalunya, la consellera d'Economia, Alícia Romero, admet que el Ministeri d'Hisenda haurà de cedir alguna cosa a Junts si vol que aprovin el nou sistema de finançament al Congrés. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Romero ha expressat que té assumit que no serà la recaptació de l'impost de la renda, que deixa molts diners a l'Estat, però diu que hi ha altres opcions.
2: Per exemple, en el debat que va haver-hi molt llarg dins del Consell de Política Fiscal i Financera es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
0: Romero insisteix que voldrien aprovar el nou model abans que s'acabi l'any perquè pugui entrar en vigor el 2027.
3: 3Cat Info.
0: Un quart de set de la tarda. Obrim Maria de Servei.
3: El temps.
0: Amb Eloi Cordomí.
4: Altra vegada hem tingut un dia amb unes temperatures disparadíssimes que han arribat als 40 graus al Segrià, a la Ribera d'Ebre, també a la comarca del Priorat, han fregat els 40 graus a la Terra Alta, també a la comarca del Bages, a Cardona, han arribat els 40 graus, la més alta avui han estat els 41 pràcticament que s'han registrat a Sant Romà d'Abella. Tarda assolellada i molt càlida, si bé hi ha algunes nuvolades al Pirineu Oriental que estan deixant petits ruixats entre el Ripollès, la Garrotxa i la Cerdanya. Demà repetirà la mateixa situació que avui, amb sol, alguns núvols baixos al sud durant el matí, alguns núvols prims per l'oest i a la tarda els núvols poden fer-se una mica més abundants, sobretot al sector de l'Alt Pirineu. En aquestes zones podria baixar lleugerament la temperatura, però en conjunt, a bona part del país es mantindrà l'ambient tan càlid com el d'avui. Dilluns encara farà molta calor, dimarts baixa lleugerament i sembla que dimecres, amb l'arribada més inestabilitat, es formaran tempestes, entrarà el vent del nord i de mestral i les temperatures cauran en picat i sembla que se situaran en els valors que toquen aquesta època de l'any.
5: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
6: Sigui
5: bon
6: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
5: Denuncien l'accés de burocràcia...
7: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
8: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
7: parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
5: I a casa nostra tornen a sortir...
7: I de la resta del món.
5: Pendents de la cimera internacional...
7: Faci el temps que faci.
9: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
7: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Els bombers donen per estabilitzat l'incendi de vegetació que s'ha originat al voral de la carretera C58 a l'altura de Ripollet, al Vallès Occidental, i que ha obligat a tallar la via en sentit nord durant una hora. Hi han intervengut 7 dotacions terrestres i una d'aèria. Paral·lelament, els bombers ja donen per controlat l'incendi de vegetació forestal que s'ha declarat a Tordera, al Maresme. El foc ha deixat una dona ferida lleu per inhalació de fum i ha obligat a confinar dues urbanitzacions de la zona durant dues hores. Les flames han arribat als patis exteriors de diverses cases, però no ha afectat a les edificacions. L'episodi de calor intensa i el baix nivell d'humitat de les zones forestals han fet activar el nivell màxim del Pla Alfa, el de perill extrem d'incendi, en una trentena de municipis de l'interior i del sud del país. També està activat el nivell 3 per perill alt d'incendi a 356 municipis de 32 comarques. La titular d'Interior, Núria Parlon, demana prudència a la ciutadania.
10: Demanar, sobretot, al conjunt de la ciutadania que s'informi pels canals oficials, tant de Protecció Civil com de bombers i de gent rurals, per seguir els consells de salut pel que fa a la protecció de les altes temperatures, també en els canals de salut, i sobretot molta precaució amb aquest alt risc d'incendi quan accedim o ens movem o pel medi natural.
0: Durant les últimes hores s'han superat els 40 graus en diversos punts de Ponent, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Catalunya Central. A Barcelona, l'Observatori Fabra també ha registrat un nou rècord de calor per un mes de setembre, amb més de 35 graus. És el tercer rècord de calor que registra l'estació en només 5 dies.
3: 3Cat Info.
0: El Bicing, el Servei Municipal de Lloguer de Bicicletes de Barcelona, creix un 19% aquest estiu en relació amb el primer trimestre de l'any. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, durant els mesos de juliol i agost, cada dos segons, una persona ha agafat una bicicleta elèctrica a la capital catalana. Les elèctriques concentren 8 de cada 10 viatges del servei i s'han utilitzat

0: realitzat una mitjana de 10 vegades al dia, també durant els episodis de calor més intensos. Les incidències vinculades a la calor s'han reduït més del 80% gràcies a les mesures que s'han desplegat, les explica Francesc Delgado, director de Mobilitat de Barcelona Serveis Municipals.
1: Hem adaptat els sistemes de les bateries, hem fet ajustos en els sistemes de recàrrega de les estacions i també hem reforçat el seu manteniment i hem intensificat la redistribució de bicicletes cap als punts amb més demanda.
0: A més del rècord d'usos d'aquest estiu, també ha crescut un 4% més la seva utilització en relació a l'estiu anterior. Durant els 8 primers mesos d'aquest any, el Bicing ha acumulat 13 milions i mig d'usos, que és un 9% més que els registrats en el mateix període de l'any passat. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 42 anys acusat d'haver apallissat la seva parella a Aitona, al Segrià. La dona està ingressada a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però la seva vida no corre perill. L'agressió masclista es va produir al voltant de les 6 de la matinada d'ahir i després de l'agressió els Mossos van detenir el presumpte autor dels fets en una finca de Torres de Segre. I encara els Mossos van escorcollar ahir al vespre al pis de Manresa on viu un dels menors detinguts per l'homicidi de Carles Vilajosana, segons han informat aquesta emissora. Es va acordonar al carrer Santa Llúcia a la recerca de nous indicis que permetin reforçar les proves acusatòries contra els detinguts. L'operatiu el va comandar la Divisió d'Investigació Criminal i va comptar amb la participació d'efectius de la Brigada Mòbil i de la Policia Científica. Dimarts passat, el mateix dia de l'homicidi, els Mossos ja van fer un primer escorcoll en un local ocupat de la zona. Un dels menors detinguts estava en llibertat vigilada i l'altre també havia estat en aquest règim anteriorment, segons han confirmat fonts de la Fiscalia. La llibertat vigilada, quan es tracta de menors, no suposa un seguiment policial, sinó que es basa en mesures de seguiment per part de professionals. Als menors de 15 i 16 anys se'ls havia detingut altres vegades per casos relacionats amb robatoris violents i lesions. Un dels joves, de fet, hauria agredit amb arma blanca una altra persona a la mateixa zona de l'apunyalament mortal d'aquesta setmana. A hores d'ara, la investigació continua oberta.
2: Necessitem reforços a les Rambles en Boqueria.
3: Què ha passat amb les Rambles? Sí, ambulàncies.
4: Aquí compta el 4%. Què ha passat a les Rambles?
3: Què collons està passant?
2: Compta el 4%.
0: Al cinema, una pel·lícula que ha tingut una estrena de rècord i que es pot veure des d'ahir és Cronos. Coproduïda per 3CAT, es basa en els atemptats de la Rambla de Barcelona el dia 17 d'agost del 2017. En el primer dia de cartellera, Cronos va portar més de 16.000 espectadors als cinemes i va recaptar prop de 120.000 euros, unes xifres que la converteixen en la millor obertura d'una producció catalana i en llengua catalana. Més endavant, s'emetrà per TV3 i estarà disponible a la plataforma 3CAT. I Victoria Luengo se situa al radar de Hollywood arran del seu paper protagonista a El ser querido.
5: ¿Qué quieres que te diga yo?
6: Nada, no quiero que me digas nada.
5: O sea, me echas toda esta mierda a la cara.
6: No te estoy echando nada, no te estoy echando nada a la cara. Me has pedido tú que te lo cuente.
5: A lo mejor te ha metido la
0: idea. L'actriu mallorquina ha passat avui per al suplement de Catalunya Ràdio i ha revelat que en conversa amb Javier Bardem, el director nord-americà Steven Spielberg, la va felicitar per la seva interpretació a la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen.
7: I la Victoria Luengo està absolutament superbia amb una honestedat interpretativa brutal. Firmat, estaven. I jo penso, no sé qui és. I li dic, Javier, qué bonito el mensaje, pero ¿qui és? I em diu, de un director que hizo una película, no sé si la viste, se llamaba Ete. I jo em vaig posar a plorar perquè era Steven Spielberg, ha escrit el meu nom en un WhatsApp.
0: El ser querido està preseleccionada com a candidata a ser nominada als Oscars juntament amb La bola negra i Los domingos. Luengo també ha explicat que comença a fer passos en la seva carrera internacional i que ha rodat una pel·lícula en francès que s'estrenarà aviat. El ser querido es pot veure a les sales de cinema des del 26 d'agost.
8: 3CAT Info.
0: Una dona catalana de 64 anys ha mort avui després de ser embestida per un bou a Aina, Albacete. Els fets han passat cap a les 11 del matí durant les festes patronals del municipi. Segons el Servei d'Emergències de Castella-La Manxa, la dona es trobava fora de les barreres de protecció del recorregut quan ha estat embestida per un bou. Tot i l'assistència d'urgència que ha rebut en un primer moment, ha mort quan era traslladada a l'heliport. L'alcalde d'Aina ha explicat que la víctima procedia de Catalunya i que era al municipi acompanyada dels seus familiars. A banda de la dona, en el mateix correbou també ha resultat ferit en un braç un home de 60 anys. Arran de l'accident, l'Ajuntament ha suspès tots els actes festius previstos per aquest dissabte.
9: El retrato de la infanta debe llegar a su destino. para garantizar el matrimonio entre nuestros dos soberanos.
10: Mi sobrino, don Alejandro de la Sierra, será el garante.

0: Antes de la transacción en la corte de Francia.
1: Marxem cap a Venècia perquè la productora catalana Astor Media participa en la pel·lícula suïssa Les Índies, que s'ha presentat en una secció paral·lela de la Mostra de Venècia. Ambientada al segle XVIII, posa el focus en una expedició que travessa mitja península ibèrica per portar un quadre de Velázquez a la cort francesa de Lluís XIV. Bona part dels paisatges i dels figurants són lleidatans. Venècia, Òscar Callau.
2: Aquesta road movie de l'absolutisme il·lustrat ens transporta a una Europa devastada per les guerres i les revoltes antiborbòniques, on tres homes armats han de travessar Espanya i França amb missió d'estat. Han de lliurar a Lluís XIV el retrat d'una infanta que ha de segellar l'aliança entre les corones espanyola i francesa. Una ficció protagonitzada per una de les menines de Velázquez que té base històrica. Sentim el codirector, Nicolas Chapuler.
3: Hi ha diverses pintures que viatgen. N'hi ha quatre que viatgen a quatre països diferents per forjar aliances. De fet, essencialment, estaven venent la monarquia al millor postor. I el que ens va fascinar, més enllà d'això, va ser la qüestió de la diplomàcia d'aquests retrats en la pràctica de la història de l'art i com aquests retrats adquireixen de sobte una mena de poder increïble.
2: Els personatges viatgen lentament, esquivant perills per a desenes de paisatges naturals de gran bellesa, mentre lectures i gravats d'època els fan somiar en els territoris i les riqueses enlluernadores del nou món, les Índies. Pauline Julier és l'altra directora del film.
4: El título te evoca una cosa muy grande de descubrimiento, de deseo de un otro mundo, de modernidad. Eso va con la idea que el personaje le interesa mucho el conocimiento, la representación, las imágenes y también el mundo en general.
2: La participació catalana ha estat fonamental per trobar les millors localitzacions i els personatges secundaris més autèntics. Ariadna Dot és productora d'Astor Media.
5: Més de la meitat del rodatge es va rodar a Catalunya. La pel·lícula comença a la Seu Vella de Lleida, és la primera localització. Surt el Congost de Montrevei, no? Hi ha com localitzacions com molt icòniques, no? En aquest sentit. I hi ha un tema d'actors. De fet, quan comença la pel·lícula, la primera actriu que surt és la nena d'Alcarràs, és la Inet, Jou Nou, la que fa d'infanta.
2: La cinta té el suport de l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals.
1: Esports. Marc Andrés, bona tarda.
6: Bona tarda. Victòria del Girona al camp de l'Sporting de Gijón per 0-2. Esprill ha avançat l'equip a la primera meitat i a la represa Carles Pérez ha fet el 0-2, 8 minuts després de debutar amb l'equip gironí. Quique Álvarez és l'entrenador del Girona.
7: Un partit molt difícil pel rival. Jo crec que el rival ens ha exigit moltíssim. Una vegada es vol, però el rival en aquest cas ens ha apretat molt. S'ha fet un partit molt físic i ens ha complicat, però bueno, jo em quedo amb el treball de la gent.
6: Amb aquesta victòria, el Girona es col·loca en segona posició provisional en el segon lloc de la taula de la categoria.
8: 3CAT Info.
6: Fora del futbol, en aquests minuts han finalitzat diferents focus d'esports en directe. Al Palau Blaugrana, victòria del Barça contra el Jaén a la tanda de penals a les semifinals de la Supercopa de Futbol Sala. El rival a la final serà el Pozo de Múrcia. A la Vuelta, victòria de l'alemany Marco Brenner al Port de la Pandera de primera categoria a la 14a etapa de la Ronda Espanyola. A la general, Enric Mas ha ampliat diferències amb el seu màxim perseguidor. El Balear ara té 2 minuts i 6 segons sobre Félix Gol. I per últim, sorpresa al Gran Premi d'Itàlia de la Fórmula 1. El pilot d'Alpin, Pierre Gasly, ha fet la pole per davant de George Russell i Òscar Piastri. I d'apunts i de focus que han acabat d'esport en directe a un que comença, perquè abans de tornar a parlar de futbol de primera divisió, parlem de la primera federació, perquè tenim en marxa el debut del Sant Andreu com a local i a Can Dragó hi tenim a l'Ernest Macià. Hola, Ernest, bona tarda.
9: Què tal? Bona tarda. Ha començat, efectivament, aquesta temporada pel Sant Andreu i és una temporada especial perquè durant 2 mesos, com a mínim, el Sant Andreu jugarà en un territori, en un camp provisional, a tocar de la Meridiana, Can Dragó, lluny del seu estadi, del Narcís Sala. El Sant Andreu, mentre s'està col·locant la gespa artificial del Narcís Sala, farà d'aquest camp un fortí, ho compartirà amb l'Europa, i avui el partit és el del Sant Andreu, pràcticament 3.000 persones, el camp és pràcticament ple aquí a Can Dragó, molta calor, 3/4 parts de la graderia sota el sol i de moment, sobre el camp, sense ocasions i sense gols, el Sant Andreu rep l'Àguiles de Múrcia, Sant Andreu 0, Àguiles de Múrcia 0.
6: Gràcies, Ernest. Això pel que fa al Sant Andreu, també avui, de fet d'aquí pocs minuts, començarà a jugar el Nàstic, que visita el Cartagena a partir de 3/4 de 7. I ara sí, parlem de la primera divisió, perquè demà l'Espanyol jugarà contra el Sevilla a l'RCD Stadium, a la prèvia del partit.

0: partit. El tècnic Manolo González ha confirmat que Brian Zaragoza estarà convocat.
1: Ja té més ritme que fa uns dies i bueno, a poc a poc es vagi posant en forma. També és veritat que si que l'hem de fer, intentar de fer jugar o que pugui jugar minuts quan més aviat possible perquè agafi el ritme també el més aviat possible. Llavors Brian demà anirà convocat segur i esperem que pugui tenir minuts durant el partit. I bueno, el partit l'afrontem amb moltes ganes de fer un bon partit, de tornar a guanyar i sobretot a casa, que sabem que és més important encara.
0: Un Manolo que recupera Leandro Cabrera, per exemple, i que demà complirà 100 partits a la banqueta de l'Espanyol.
2: Tresca Tinfo.
0: I en clau Barça, el conjunt blaugrana, volíem dir, ha fet aquest matí l'últim entrenament abans de jugar demà a la tarda contra el València a Mestalla. Lamine Yamal entrarà a la convocatòria i viatjarà, tot i que avui no s'ha entrenat amb el grup. Si els blaugranes, per cert, demà guanyen el València, seran líders de la Lliga en solitari, amb 3 punts més que el Real Madrid, un conjunt de Mourinho que ahir al vespre va perdre per 1-0 al camp del Betis.

0: Bona tarda, són 6:45. Fem un cop d'ull als titulars més destacats fins ara. Els Estats Units ataquen diversos patrullers iranians en resposta als atacs previs de Teheran contra la seva flota i adverteixen que eliminaran 3 vaixells iranians per cada atac que rebin. La Casa Blanca treballa en una estratègia de postguerra per contenir el règim dels ayatolàs i ampliar les relacions d'Israel amb els seus veïns. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ordena aturar els atacs contra Rússia fins dilluns, després que el president rus, Vladimir Putin, ordenés la mateixa mesura. L'objectiu de l'alto al foc és facilitar la intermediació dels enviats de Donald Trump a Moscou per aturar la guerra. El PP torna a carregar contra Pedro Sánchez per la reforma del finançament. Feijóo i Ayuso l'acusen de comprar la seva continuïtat i d'imposar el model ideat per Esquerra per garantir-se el seu suport. La consellera d'Economia, Alicia Romero, diu al suplement que caldrà fer alguna concessió a Junts perquè hi voti a favor. I des d'ara i fins les 7 de la tarda també us explicarem que Sèrbia continua retent homenatges a Ratko Mladic, criminal de guerra condemnat pel Tribunal Penal Internacional i mort aquesta setmana passada a la presó als 84 anys. Avui li han fet una cerimònia d'homenatge a un quarter militar de Belgrad i dilluns està previst que l'enterrin en un cementiri de la capital. També farem un cop d'ull a Bolívia, on almenys 2 persones han mort, 15 estan desaparegudes i 80 més han resultat malferides per 2 explosions en una caserna militar a Viatge, a 30 quilòmetres de la capital de La Paz. I què destaquem en esports, Marc Andrés?
1: La victòria del Girona al camp de l'Sporting de Gijón per 0-2. Esprilla ha avançat l'equip gironí a la primera meitat i ja a la represa, el debutant Carles Pérez ha fet el segon gol tot just després de 8 minuts d'entrar al terreny de joc. Amb aquesta victòria, el Girona es col·loca segon de manera provisional a la classificació de segona divisió.
0: I pel que fa al temps, tindrem una tarda de sol i temperatures extremes que han tornat a arribar als 40 graus. Avui només hi haurà algunes nuvolades al Pirineu Oriental. Demà tindrem un altre dia tan càlid com el d'avui. Passen 3 minuts de 6:45 de la tarda. Els Estats Units han atacat avui diversos patrullers iranians en resposta al que qualifiquen de múltiples atacs iranians no provocats contra 2 vaixells nord-americans. Segons el Pentàgon, s'han desactivat permanentment 3 patrullers associats amb la Guàrdia Revolucionària Islàmica situats prop de l'illa d'Al-Karq i el golf d'Oman. Washington ha fet aquest anunci i ha elevat el to, ja que ha assegurat que si Teheran dispara contra els seus vaixells, els imposaran un cost econòmic encara més alt, com és l'eliminació de 3 embarcacions iranianes. Enmig d'aquestes hostilitats, el portal nord-americà Axios informa que l'administració Trump treballa en una estratègia de postguerra a l'Iran, centrada

0: en un esforç regional per contenir Teheran i ampliar la normalització de les relacions entre Israel i els seus veïns. El pla pretén guiar l'enfocament de Washington a l'Orient Mitjà després que acabi la guerra en els dos últims anys del mandat de Donald Trump i s'articula al voltant de dos esdeveniments clau per l'estratègia de la Casa Blanca. Una és les eleccions del 27 d'octubre a Israel i l'altra són les eleccions de mig mandat dels Estats Units el 3 de novembre. Acció sosté que hi ha tres elements centrals en l'estratègia. Alinear els aliats americans per contenir l'Iran, amb els Estats Units com a garant, assegurar la següent fase del pla de futur per Gaza, implementant el fràgil acord actual entre Israel i el Líban, i ampliar els acords d'Abraham per segellar una entesa entre l'Aràbia Saudita i Israel. I el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, també ordena aturar els atacs contra Rússia fins dilluns, després que el president rus, Vladimir Putin, ordenés aquest migdia la mateixa mesura. L'alto el foc té l'objectiu de facilitar les tasques als enviats de Donald Trump, que ja són a Moscou, per intentar rellançar les negociacions per aturar la guerra a Ucraïna i presentar un nou pla de pau. Els enviats de la Casa Blanca, Steve Witkoff i Jared Kushner, també han de viatjar demà a Kiev per trobar-se amb Zelensky. El president ucraïnès ja havia demanat aquest alto el foc abans que Putin, però malgrat això Rússia ha bombardejat aquesta matinada una planta metal·lúrgica a la regió de Dnipropetrovsk, un atac que ha causat almenys 5 morts i 5 ferits. Moscou també ha atacat un edifici residencial a la capital, però no hi ha hagut víctimes mortals i ha llançat projectils contra l'aeroport de Kiev i el de la ciutat de veïna de Boryspil. I el PP torna a carregar contra Pedro Sánchez per la reforma del model de finançament. Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso l'acusen d'intentar comprar la seva continuïtat i la de Salvador Illa, i també de voler imposar el model ideat per Esquerra per garantir-se el seu suport.
1: Eso no es ningún sistema de financiación, es un sistema de supervivencia.
2: Para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
0: I enmig de la polèmica per la compra d'un àtic de luxe amb diners públics per part del govern de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha acusat els polítics catalans de viure molt bé.
2: Si tienen ellos los sueldos vitalicios, si son ellos los de las residencias oficiales, son ellos, miren los sueldos, miren cómo viven en Cataluña, con embajadas, todo tipo de chiringuitos.
0: Això mentre el PSOE retreu al PP que torpedini un sistema que aportaria 21.000 milions extras a les comunitats autònomes. Ho deia Pilar Bernabé.
3: Es mucho más rentable insultar que aprobar un sistema de financiación para que la gente tenga más recursos, que recapaciten. Que la españolidad no se mide en insultos.
0: I des de Catalunya, la consellera d'Economia, Alicia Romero, admet que el Ministeri d'Hisenda haurà de cedir alguna cosa junts si vol que aprovin el nou sistema de finançament al Congrés. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Romero ha expressat que té assumit que no serà la recaptació de l'impost de la renda, que deixa molts diners a l'Estat, però diu que hi ha altres opcions.
4: Per exemple, en el debat que va haver-hi molt llarg dins del Consell de Política Fiscal i Financera es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
0: Romero insisteix que voldrien aprovar el nou model abans que s'acabi l'any perquè pugui entrar en vigor el 2027.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Moren els dos pilots d'un caça de combat F-4 de les forces aèries gregues després que l'aparell on volaven ha perdut altura fins a estavellar-se durant una exhibició en un aeroport als afores d'Atenes. Els dos pilots, amb moltes hores de vol, no han activat els seients projectables per abandonar la nau amb paracaigudes. Immediatament l'exhibició s'ha cancel·lat i s'investiguen les causes del sinistre.
5: 3Cat Info.
0: I Sèrbia continua retent homenatges a Ratko Mladic, criminal de guerra condemnat pel Tribunal Penal Internacional i mort aquesta setmana passada a la presó, als 84 anys. Avui desenes de militars retirats i en actiu, familiars al ministre de Justícia serbi i funcionaris del govern ultranacionalista del país, li han fet una cerimònia d'homenatge a un quarter militar de Belgrad. Era un acte organitzat per una associació de generals serbis que també ha congregat desenes de simpatitzants. Dilluns està previst que l'enterrin en un cementiri de la capital, on s'esperen milers de persones. Dijous, l'avió que el traslladava al seu cos ja va ser rebut amb honors militars. Brussel·les ha advertit que l'exaltació de la seva figura és incompatible amb els valors de la Unió Europea i que es tindrà en compte per estudiar la possible adhesió de Sèrbia als 27. Ratko Mladic, recordem-ho, va ser condemnat

condemnat per genocidi al Tribunal de l'Haia pel seu paper en la matança de Srebrenica del 1995, la pitjor matança a Europa des de la Segona Guerra Mundial, en què van morir uns 8.000 homes i nens musulmans.

0: Es desconeixen les causes exactes del sinistre que ha passat en una zona que l'exèrcit utilitza per emmagatzemar material pirotècnic, segons les autoritats bolivianes. I el govern del Sudan va construir un arsenal secret d'armes químiques que l'exèrcit va mirar d'amagar després de fer servir bombes de clor contra les forces rebels. Així ho revelen vídeos interns i documents als quals ha tingut accés el diari The Washington Post. El material consultat pel rotatiu mostra com l'ús d'aquestes armes va incloure l'enviament de clor en contenidors inicialment pensats per distribuir aigua potable. També es van amagar llocs de producció de caps nuclears en bases militars, es van provar bombes en llocs desèrtics remots i es van elaborar llistes d'objectius on el gas tòxic podria penetrar les defenses enemigues. Qualsevol emmagatzematge i ús d'armes químiques violaria les prohibicions internacionals destinades a erradicar una forma de guerra notòriament inhumana i situaria el Sudan al costat de Síria i l'Iraq com a estats condemnats per desplegar agents químics contra el seu propi poble. El general Abdel Fattah al-Burhan, que governa el país amb mà de ferro, ha negat els fets. El Sudan viu la pitjor crisi humanitària del món, que ja ha deixat desenes de milers de morts i ha desplaçat 9 dels 50 milions de ciutadans del país. Tot arran del conflicte que enfronta l'exèrcit, que el 2019 va fer un cop d'estat, amb els paramilitars de les forces de suport ràpid.
1: 3CAT Info.
0: A Alemanya aquest cap de setmana hi ha unes eleccions regionals clau a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, al nord-est del país. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya podria aconseguir governar per primera vegada perquè els sondejos la situen a tocar de la majoria absoluta. Un dels artífexs de l'ascens de la formació és el seu carismàtic líder, Ulrich Siegmund, amb un perfil atípic per un candidat de l'extrema dreta. Enviat especial Magdeburg, Jordi Regàs.
2: Ulls blaus i mig serrell, curt i ros, engominat cap al costat. Però sobretot, sempre un somriure als llavis. És Ulrich Siegmund, el candidat de l'Alternativa per Alemanya a les eleccions regionals de Saxònia-Anhalt. Els actes electorals de l'extrema dreta són sovint festes familiars, amb guinguetes on el mateix candidat serveix cervesa gratis als simpatitzants. S'hi parla poc de política, tot i que Siegmund té clares les prioritats.
3: Clarament migració. La gent ja no reconeix la seva pàtria i ho diu ben clar. Segon tema, la inflació i el desenvolupament econòmic. La gent ja no es pot permetre el més senzill. Paguem el litre de benzina 2,40 euros, mentre que a Polònia val 1,70, amb el petroli al mateix preu. Això la gent ho veu. Se'ns estafa per una ideologia. L'ecologia climàtica i l'economia s'estavella. És el problema de base.
2: Siegmund ha fet part de la campanya damunt d'un ciclomotor, el de la marca Simpson, ja extingida, un dels símbols de l'Alemanya de l'Est. Fundada per dos germans d'origen jueu, els seus descendents han intentat en va que l'extrema dreta no instrumentalitzés la marca. No se n'han sortit. A 60 km per hora, Siegmund pretén arribar a la majoria absoluta, imprescindible per poder governar.
3: Volem estabilitat en aquest país. La gent s'ha de poder fiar del govern, i això només ho aconseguirem tots sols i no pas amb socis que no són de fiar. Necessitem confiança en la política i per això ho farem sols.
2: Comercial de formació, Siegmund és propietari d'una empresa que ven ambientadors. Si finalment aconsegueix el càrrec, es convertirà en el primer ministre de l'extrema dreta a Alemanya des del 1945. També en el més jove de la història del país.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers han localitzat el cos sense vida d'un home de 76 anys desaparegut a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre. L'home va sortir ahir al matí a passejar i no havia tornat. Els bombers van activar un dispositiu de recerca extensiva per una zona urbana i de vegetació agrícola i a quarts de 8 del matí han trobat el cadàver en uns camps propers a l'N420, el terme municipal de Móra d'Ebre. Per aquesta recerca, els bombers han mobilitzat una quinzena de dotacions terrestres i també hi han participat 6 patrulles dels Mossos d'Esquadra.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El judici contra Lindsay Clancy, la dona acusada de matar els seus 3 fills petits a Massachusetts, s'ha anul·lat per la manca d'unanimitat del jurat a l'hora d'emetre un veredicte. 11 dels 12 membres estaven a favor que se la internés en un psiquiàtric perquè van considerar que va actuar víctima d'una psicosi postpart. Una decisió amb què no estava d'acord un dels membres, que sostenia que havia d'ingressar a la presó. Ara la fiscalia haurà de decidir si retira els càrrecs, si busca un acord amb la defensa o es torna a fer el judici amb un nou jurat. En qualsevol cas, l'Administració de Justícia ha facilitat serveis d'assessorament psicològic a tots els

0: els membres del jurat perquè considera que el cas els pot haver provocat conseqüències emocionals. Van haver de sentir una trucada d'emergència feta per l'exmarit de Clancy, van examinar fotografies cruentes de l'autòpsia dels tres nens i van passar gairebé 7 dies deliberant. Durant un judici, els membres del jurat tenen prohibit parlar del cas amb ningú o fer investigacions pròpies, fet que augmenta la tensió que comporta la seva funció, segons assenyalen els experts. El triple infanticidi va tenir lloc al domicili familiar a Massachusetts el gener del 2023. L'acusada, de 36 anys, sempre ha admès que va escanyar els seus fills, però s'escuda en el fet que patia una psicosi postpart que li impedia comprendre els seus actes.
1: 3Cat Info.
0: 6:45 de la tarda. Obrim l'àrea de servei.
1: El temps.
0: Amb l'Eloi Cordomí.
2: Altra vegada hem tingut un dia amb unes temperatures disparadíssimes que han arribat als 40 graus al Segrià, a la Ribera d'Ebre, també a la comarca del Priorat, han fregat els 40 graus a la Terra Alta, també a la comarca del Bages, a Cardona, han arribat als 40 graus, la més alta avui han estat els 41 pràcticament que s'han enregistrat a Sant Romà d'Abella. Tarda assolellada i molt càlida, si bé hi ha algunes nuvolades al Pirineu Oriental que estan deixant petits ruixats entre el Ripollès, la Garrotxa i la Cerdanya. Demà repetirà la mateixa situació que avui, amb sol, alguns núvols baixos al sud durant el matí, alguns núvols prims per l'oest i a la tarda els núvols poden fer-se una mica més abundants, sobretot al sector de l'Alt Pirineu. En aquesta zona es podria baixar lleugerament la temperatura, però en conjunt, a bona part del país es mantindrà l'ambient tan càlid com el d'avui. Dilluns encara farà molta calor, dimarts baixa lleugerament i sembla que dimecres, amb l'arribada més inestabilitat, es formaran tempestes, entrarà el vent del nord i de mestral i les temperatures cauran en picat i sembla que se situaran en els valors que toquen aquesta època de l'any.
1: A 3Cat Info,
3: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: Insostenibles.
4: Yo me fui arrinconando ahí y será mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
5: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
6: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. Un país per voltar. El turisme a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
7: A mig camí entre Girona i Barcelona hi trobem un poble d'origen medieval i carrers empedrats que s'enfilen fins al cim d'un turó amb una gran muralla i un castell imponent. Avui ens situem a Hostalric, a la comarca de la Selva.
8: Aquesta posició és clau. Si cau, obre en bretxa directa al cor de la fortalesa.
9: I no caurà. Mentre tinguem foc i fe, resistirem.
7: És un fragment d'un dels relats que podem escoltar a la fortalesa d'Hostalric, cap i casal del Vescomtat de Cabrera, i uns segles més tard, punt clau de la resistència durant la Guerra del Francès.
10: Benvinguts, jo soc en Jordi, de l'àrea de turisme de l'Ajuntament d'Hostalric, que ens encarreguem de conservar i promoure el patrimoni d'aquest municipi, que bàsicament està conformat per dos grans espais, el que és el castell Fortalesa i el recinte emmurallat d'Hostalric.
7: Ens fa de guia el coordinador de turisme d'Hostalric, Jordi Casasalles.
10: Estem en el que seria l'inici del camí de Vila, i era el camí segur per refugiar-se si hi havia alguna acció que s'havia d'anar cap al castell.
7: Aquest és un dels punts on es pot iniciar aquesta visita.
10: Sí, de fet, la visita es pot començar en dos punts. Un és a la part del recinte murallà, que hi ha una oficina de turisme, i per tant pots començar la visita per allà i anar recorregant tot el municipi, tot el poble, fins a arribar al castell, o bé pots començar a l'inversa.
7: Hi ha visites guiades, teatralitzades, n'hi ha de lliures, i hi ha la visita amb clau.
10: Què vol dir? Que vens a l'oficina de turisme i et lloguem una clau que et dona accés a diferents punts del municipi, sobretot al recinte emmurallat. Per tant, vol dir que amb la clau accedeixes a les torres, a la muralla, i, per tant, és un component també de descoberta, d'intriga, no? Perquè obres una porta i no saps què hi ha al darrere.
7: Obrim la porta principal. Una d'aquestes claus que deies, eh?
10: Sí. Tenim, són claus encara, com pots veure, d'abans, diguem, no? I a partir d'aquí entrem al castell i hi ha el punt d'informació d'acollida turística, on el personal del castell t'informa de com fer el recorregut, de què pots veure. Just al costat d'aquest punt d'informació tenim un primer audiovisual que ens ajuda a situar la gent. Seguidament entres en una altra sala on hi ha una maqueta on pots fer-te una idea de les característiques globals del castell. Perquè aquí hi ha un tema que és curiós, perquè la visió que té la major part de la gent del castell és la visió que té des de l'autopista. Ens passa la AP7 aquí just davant, i tens la visió d'un volum que més que un castell sembla com una gran casa, no una fortificació o un castell entès com a merlets i demés. Però el castell, a part d'aquesta imatge, té una extensió molt més gran, que és el que la gent es diu, no? Quan ve aquí, ostres, no m'ho pensava que fos tan gran aquest castell.
7: En el recorregut hi trobem panells explicatius i uns codis QR que, encarats al telèfon mòbil, permeten sentir testimonis teatralitzats del castell. Per exemple, el baluard de Santa Tecla o el baluard de Santa Bàrbara.
11: Aquí és on m'han destinat, el baluard de Santa Bàrbara, i sense gairebé poder caminar.
7: Deixem el baluard i ara on som?
10: Ara estem en un espai que podem veure diferents elements importants del castell, com és la zona del polvorí, i tenim accés a diferents sales, les sales de la rampa dels cavallers, que se'n diu, que és la rampa que dona accés a la part superior, exterior, del castell. Doncs a sota hi ha unes sales, que hi havia una cisterna, i ara alguns d'aquests espais s'han museïtzat. A la part superior, que ara entrarem, hi ha dues maneres d'arribar-hi. Una és a través d'aquestes escales, la rampa del cavallers, que és la part exterior, o la galeria prova de bomba que en diem, que és una galeria subterrània, que és una de les particularitats d'aquest castell, que uneix els dos nivells.
7: Entrem en aquesta galeria subterrània. Obrim una altra porta.
10: Hem entrat a la galeria prova de bomba, que, com pots veure, és un passadís llarg i fosc. I aquí ja tenim un projecte molt interessant, que a veure si podem tirar endavant els pròxims temps, que és un projecte de tecnologia immersiva. I a mesura que el visitant vagi caminant al llarg d'aquesta galeria, pugui anar observant diferents escenes o diferents moments que expliquin això, no? Aquesta construcció tan curiosa.
7: I galeria amunt, gairebé les fosques, arribem a la part més alta del castell.
10: Estem a la part superior, que ens dona accés al que seria la part més noble del castell, amb l'edifici del cavaller, el pati d'armes, i una visió espectacular de l'entorn, del Montseny i de Montsoriu i de la part més de costa. Aquesta part també és la que ens connecta visualment amb el que és el recinte emmurallat. Des d'aquí, des de la Torre del Rellotge, hi ha unes vistes de la zona de les Hortes, de Tordera.
7: Per cert, si aquesta Setmana Santa aneu a Hostalric, s'hi fa la 29a edició de la Fira Medieval, amb un munt d'activitats. El muntatge musical és d'en Josep Lluís Blázquez. Us ha acompanyat en aquesta visita Fèlix Martín.
1: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
0: Els episodis de jornades consecutives d'altes temperatures aquest estiu han comportat mal de caps en sectors com el de la pagesia. A Prades, la collita de la patata se n'ha ressentit. Han hagut d'avançar l'arrencada i tenen una previsió de pèrdues de la meitat de la producció. Prades, Ariadna Escoda.
12: Enguany, la necrosi està la principal preocupació dels productors de la IGP Patata de Prades, que preveuen una pèrdua d'entre un 40 i un 60% de la collita. La necrosi és una afectació que compromet el desenvolupament dels tubercles i que es manifesta amb taques marrons a l'interior de les patates. Si bé hi ha alguns indicatius exteriors que poden alertar que una peça està afectada, detectar-ho és una tasca laboriosa. Eugeni Coll és el president de la IGP Patata de Prades.
13: Normalment ara ja podríem començar a vendre, però aquest any, donada aquesta plaga, el que haurem de fer és deixar reposar una mica la patata al magatzem per poder detectar després, al cap d'uns dies, més bé quines són bones i quines no. És una mica més dura del tacte i a vegades fa com un petit grill, també fa com una espècie de granilló.
12: Coll fa referència a esperar per sortir al mercat fins a finals de setembre amb aquestes patates que han arrencat. Gairebé tots els productors ja han acabat aquest procés inicial, avançat per culpa dels episodis de calor intensa. Segons l'organisme, enguany podrien arribar a un màxim de 30.000 quilos, molt per sota d'anys anteriors, quan se n'arrencaven uns 300.000.
1: 3CAT Info.
0: Els catarres actuen a Sant Sadurní d'Anoia dins dels actes de la Festa de la Filoxera.
14: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma. Passen els dies, passa la vida, i porto aquest...
0: Sona el plat fort musical del cap de setmana en aquesta localitat de l'Alt Penedès, immersa en la Festa de la Filoxera, que aquest any celebra el 45è aniversari. La banda arriba amb la gira Sense Drama, que barreja l'energia festiva i la reivindicació, sense oblidar els temes més carismàtics de la seva trajectòria. El concert és a la mitjanit al pàrquing de l'Escomostra. La nit de dilluns actuaran Detallets i Banda Neon.

0: Esports.
1: Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda. Gran victòria del Girona al camp de l'Sporting de Gijón per 0-2. Esprilla ha avançat l'equip a la primera meitat i a la represa Carles Pérez, debutant, ha fet el 0-2 8 minuts després d'entrar al terreny de joc. Quique Álvarez és l'entrenador del Girona.
3: En un partit lleig en el que no pots fer el que vols o el que t'agradaria més estona, hem fet alguna estona bona però més estona, ja et dic, més per mèrit de rival que per de mèrit nostre, hem sabut fer l'altre futbol que a vegades en aquesta categoria és important.
2: Amb aquesta victòria, el Girona es col·loca en segona posició provisional en aquesta classificació de la segona divisió.
0: 3CAT Info.
2: Abans de parlar de primera divisió, parlem de la primera federació, perquè tenim en marxa el debut del Sant Andreu com a local, i a Can Dragó hi tenim a l'Ernest Macià. Hola, Ernest, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Comença la temporada de la primera ref i el Sant Andreu a la jornada 2 comença a casa perquè la jornada 1 va perdre contra l'Osca. De moment ho fa amb victòria. Ha marcat el Sant Andreu al minut 21 de la primera part Àlex Bermejo, aprofitant una bona assistència que li ha fet a Tobar des de dins de l'àrea. Hi ha hagut revisió instantània, hi ha hagut VAR, però finalment els àrbitres han donat aquest gol. De manera que al llindar del descans, queden 5 minuts perquè s'acabi la primera part d'aquest partit, el Sant Andreu sumaria els 3 primers punts de la temporada a la jornada 2. Sant Andreu 1, Àguiles 0.
2: Gràcies, Ernest. A aquesta hora també estem molt pendents del partit del Nàstic, també a la primera federació, que està jugant ja al camp del Cartagena. En aquests moments, minut 9 de la primera meitat, l'equip de Tarragona empata a 0. Mentrestant, a la primera divisió, demà l'Espanyol jugarà contra el Sevilla a l'RCD Stadium, un partit que farà centenari a l'entrenador Manolo González.
5: Home, crec que és un motiu d'orgull molt gran. Ja arribar al partit 100 per mi és un orgull que pots imaginar pel club que és. A sobre, aconseguint objectius cada temporada i només puc estar agraït al club per confiar en mi, a l'aficionat, al soci i en gran part també als que esteu darrere i al jugador sobretot, perquè són els que al final, gràcies a ells, els entrenadors aguantem o no aguantem.
2: Un Manolo que recuperarà Leandro Cabrera i ha confirmat l'entrada a la convocatòria de Brian Zaragoza. Parlant de convocatòries, el Barça ja ha fet pública la seva per jugar demà al camp del València, a Mestalla. Lamine Yamal és en aquesta convocatòria, tot i que avui, amb un cop, no s'ha entrenat amb el grup. També han entrat a la llista Gavi, recuperat de la lesió, i els possibles debutants Gabriel Jesús i Livakovic. Si els blaugranes demà guanyen a València, seran líders en solitari de la Lliga, després de la derrota d'ahir del Real Madrid, que va perdre 0-1 al camp 1-0 al camp del Betis. De l'ensopegada blanca n'ha avisat Hansi Flick a la prèvia del partit.
6: Si veus el partit d'ahir, el Madrid va jugar bé i va tenir bones ocasions, però el futbol és així i això pot passar. Nosaltres ens hem de centrar en nosaltres mateixos i jugar el nostre estil. Tothom ha d'estar-ne convençut. Demà serà molt difícil. Juguem a 4:45 de la tarda i farà molta calor, però sense excuses. No serà fàcil.
2: Per cert, el Barça ha fet oficial els capitans de l'equip aquesta temporada. Seran, per aquest ordre, Rafinha i Pedri, escollits per Hansi Flick, i Eric García, Frenkie de Jong i Lamine Yamal, votats pel vestidor. Aquest València-Barça serà demà. Mentrestant, a la jornada o a la part de la jornada d'avui, Atlètic Club de Bilbao 3, Atlètic de Madrid 0. Julián ha tingut alguns minuts. Ara mateix tenim el Rayo 1, Racing de Santander 1, minut 28 de la primera meitat, i a les 9 del vespre, Villarreal Deportivo amb Marc Casado a la convocatòria gallega. Per últim, el Feyenoord ha guanyat per 1-3 al Nimega en partit de la Lliga Neerlandesa. Aquest és l'últim partit del Feyenoord abans de debutar a la Champions contra el Barça.
0: 3CAT Info.
2: A la Lliga F, victòria del Badalona Women al camp de l'Espanyol per 0-1 amb gol de Maria Llompart al minut 89 de partit. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Necessitàvem un plus de punts o un plus de bones sensacions d'un partit i acabar amb una victòria a l'últim minut i a sobre havent fet un partit molt complet durant els 90 minuts, crec que és molt especial per totes, sí.
2: Aquesta ha estat la primera victòria i, per tant, els primers 3 punts del Badalona Women en aquesta Lliga F. Per contra, l'Espanyol ha perdut per segon partit consecutiu als minuts finals i continua sense puntuar. La jornada de la Lliga F en clau catalana la tancarà aquest vespre el Barça, que visita a partir de 9:15 al camp del Sevilla, amb les novetats d'Esme i Brooks i Quique Nazaret.
0: L'actualitat esportiva a fons.
2: Al Palau Blaugrana, victòria del Barça contra el Jaén a la tanda de penals de les semifinals de la Supercopa de Futbol Sala. El rival a la final serà el Pozo de Múrcia. Sentim Didac Plana.
8: És especial sempre guanyar, és especial guanyar penals, més per un porter, més quan has pogut parar. Però al final l'objectiu

0: Aquest no, guanyar avui, ser a la final del diumenge, tornar a jugar per un títol, no? Que al final és l'objectiu que tenim, no? Competir per poder guanyar tots els títols.
1: A la Vuelta, victòria de Marco Brenner al Port de la Pandera, de primera categoria, a la 14a etapa de la Ronda Espanyola. A la general, Enric Mas ha ampliat diferències amb el seu màxim perseguidor i ara el balear té 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre Félix Gol.
2: Trescat Info.

0: El Partit Popular carrega contra Pedro Sánchez per intentar tirar endavant amb el nou model de finançament autonòmic amb el suport, només, de dues comunitats. Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso han acusat avui al govern espanyol de comprar la seva continuïtat a la Moncloa. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha admès en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio que caldrà fer alguna concessió a Junts perquè voti a favor del nou sistema. La calor extrema que està fent avui manté activat el nivell del Pla Alfa al màxim. És el perill extrem d'incendi en una trentena de municipis a l'interior i al sud de Catalunya. Avui s'han superat els 40 graus en punts de la Ribera d'Ebre, el Priorat, Ponent i el Prepirineu. A més, l'Observatori Fabra de Barcelona ha batut un nou rècord de calor per a un mes de setembre. Rússia i Ucraïna acorden un alto el foc de 3 dies per facilitar la mediació dels dos enviats especials de la Casa Blanca. Steve Witkoff i Jared Kushner són a Moscou i demà viatgen a Kiev. Els Estats Units ataquen diversos petroliers iranians en resposta als atacs previs de Teheran contra la seva flota i adverteixen que eliminaran 3 vaixells iranians per cada atac que rebin. La Casa Blanca treballa en una estratègia de postguerra per contenir el règim dels ayatolàs i ampliar les relacions d'Israel amb els seus veïns. El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per poder-hi reubicar un miler de migrants, part de l'allau de persones que ara fa un mes van entrar de manera massiva a la ciutat. Tot i que la reubicació s'havia pactat amb el govern ceutí, aquest s'ha fet enrere a través del Consell d'Administració del Port, al·legant raons de seguretat. La pel·lícula Cronos fa història amb la millor estrena d'una producció catalana i en llengua catalana. Coproduïda per 3CAT, es basa en els atemptats a la Rambla de Barcelona del 17 d'agost del 2017 i ahir va portar més de 16.000 espectadors als cinemes. La productora catalana Astor Media participa a la pel·lícula suïssa Les Índies, que s'ha presentat en una secció paral·lela de la Mostra de Venècia. Ambientada al segle XVIII, posa el focus en una expedició que travessa la península Ibèrica per portar un quadre de Velázquez a la cort de Lluís XIV. Part dels paisatges i dels figurants són lleidatans.
1: Esports.
2: Victòria del Girona per 0-2 al camp de l'Sporting de Gijón. Esprill ha fet el primer dels gironins i el debutant Carles Pérez ha fet el segon. El Girona es col·loca provisionalment segon a la classificació. En futbol sala, el Barça s'ha classificat per a la final de la Supercopa d'Espanya. Els blaugranes han derrotat el Jaén a la tanda de penals al Palau Blaugrana i jugaran el partit de demà, la final, contra el Pozo de Múrcia. I a la Vuelta, victòria per a l'alemany Marco Brenner a la 14a etapa. A la general, Enric Mas ara suma 2 minuts i 6 segons de marge sobre el segon, Félix Gol.
0: Molta calor avui i demà, també. Temperatures que tornaran a arribar als 40 graus a l'oest del país, amb temps assolellat, però amb algun núvol prim.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de l'estat de la tarda, us parla Jaume Brufau. L'endemà que el Consell de Política Fiscal i Financera aprovés per la mínima el nou model de finançament autonòmic, avui el Partit Popular ha sortit en tromba a carregar contra el govern espanyol. Alberto Núñez Feijóo es fa creus que aquesta llei tiri endavant quan només compta amb el suport de Catalunya i de les Canàries.
3: ¿En qué cabeza cabe aprobar la financiación de todos los españoles cuando han votado en contra el 80% de los españoles? ¿En qué cabeza cabe aprobar la financiación?

0: Asociación de todas las comunidades autónomas, cuando solo han apoyado dos comunidades autónomas.
1: A més, tant ell com Isabel Díaz Ayuso acusen Pedro Sánchez d'intentar comprar la seva continuïtat i la de Salvador Illa, i també de voler imposar el model ideat per Esquerra per garantir-se el seu suport.
2: Eso no es ningún sistema de financiación, es un sistema de supervivencia.
3: Para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
1: I des de Catalunya, la consellera d'Economia, Alicia Romero, admet que el Ministeri d'Hisenda haurà de fer alguna sessió a Junts si vol que aprovin el nou sistema de finançament al Congrés. En una entrevista al suplement d'aquesta casa, Romero ha expressat que té assumit que no serà la recaptació de l'impost de la renda, que deixa molts diners a l'Estat, però diu que hi ha altres opcions.
4: És mucho más rentable insultar que aprobar un sistema de financiación para que la gente tenga más recursos, que recapaciten. Que la españolidad no se mide en insultos.
1: Romero ha insistit que voldrien aprovar el nou model abans que s'acabi aquest any perquè pugui entrar en vigor l'any que ve. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi de vegetació que s'ha originat al voral de la carretera C-58 a l'altura de Ripollet, al Vallès Occidental, i que ha obligat a tallar la via en sentit nord durant una hora avui a la tarda. Hi han intervingut 7 dotacions terrestres i una d'aèria. Paral·lelament, els bombers ja donen per controlar l'incendi de vegetació forestal que s'ha declarat a Tordera, al Maresme. Un foc ha deixat una dona ferida lleu per inhalació de fum i que ha obligat a confinar dues urbanitzacions de la zona durant dues hores. Les flames han arribat als patis exteriors de diverses cases, però no han afectat les edificacions. L'episodi de calor intensa i el baix nivell d'humitat de les zones forestals han fet activar el nivell màxim al Pla Alfa, el del perill extrem d'incendi, en una trentena de municipis de l'interior i del sud del país. També està activat el nivell 3 per perill alt d'incendi a 365 municipis de 32 comarques. La titular d'Interior, Núria Parlon, ha demanat molta prudència a la ciutadania.
5: Demanar, sobretot, al conjunt de la ciutadania que s'informi pels canals oficials, tant de Protecció Civil com de bombers i d'agents rurals, per seguir els consells de salut pel que fa a la protecció de les altes temperatures, també en els canals de salut, i sobretot molta precaució amb aquest alt risc d'incendi quan accedim o ens movem o pel medi natural.
1: Durant les últimes hores s'han superat els 40 graus en diversos punts de Ponent, al Priorat, la Ribera d'Ebre i la Catalunya Central. A Barcelona, l'Observatori Fabra també ha registrat un nou rècord de calor per a un mes de setembre, amb més de 35 graus. Per aquest motiu, molts ciutadans opten per refugiar-se de la calor a la platja. Són declaracions que han fet a TV3.
6: Fa molta calor, sort que l'aigua està fresqueta i està ben net i suportable.
7: Portant els nens a la platja, refrescant-nos una estoneta i ara refugiar-se a casa amb l'aire condicionat.
8: Sota l'aigua, és l'única manera, ja et dic. Jo me passo el dia a la piscina, a la platja, a les dutxes.
9: A les nits és horrorós. A Barcelona hem d'estar dormint amb les finestres obertes i llavors hi ha soroll. Vull dir que no passa aire, sent soroll, no pots dormir, un desastre.
1: De cara a demà, la situació encara pot empitjorar. Els agents rurals preveuen elevar fins a un centenar els municipis en nivell màxim de risc d'incendi i restringir l'accés a la serra de Mont-roig i la baronia de Rialp, a la Noguera. I el nou parc de bombers voluntaris de Seròs al Segrià s'ha fet realitat després de gairebé 20 anys de reivindicacions. És el primer que es construeix mitjançant mòduls prefabricats a Catalunya i, segons el govern, servirà d'inspiració per futures obres públiques. Seròs, Roger Segura.
10: Bombers, veïns i ajuntament feia 18 anys que reclamaven unes instal·lacions adequades, atès que el parc estrenat el 1995 es va haver de clausurar a finals del 2021 per deficiències estructurals. Des d'aleshores, els efectius voluntaris han passat temporalment per l'alberg i un magatzem municipals. Josep Antoni Romia és l'alcalde de Seròs.
11: Aquest parc és modern, segur, funcional. És una instal·lació que dignifica el servei, que millora la protecció del Baix Segre i que reforça la capacitat de resposta dels nostres bombers voluntaris als municipis del Baix Segre.
10: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat que el model constructiu d'aquest nou parc de bombers ha permès enllestir-lo més ràpid.
12: És de la primera que fem, modular prefabricada, és a dir, inspirarà noves construccions que es permeten garantir la durabilitat dels equipaments, però ser més ràpids. L'administració pública a vegades va massa a poc a poc.
10: El nou parc de Seròs acull 18 efectius, tot i que està preparat per donar cabuda a fins a 31 operatius. Ha suposat una inversió de gairebé 2 milions d'euros.

0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Poc més de 5 minuts i serà un quart de 8 de la tarda. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, també ha ordenat aturar els atacs contra Rússia fins dilluns, després que el seu homòleg rus, Vladimir Putin, ordenés avui al migdia la mateixa mesura. L'alto el foc té l'objectiu de facilitar les tasques als enviats de Donald Trump, que ja són a Moscou per intentar rellançar les negociacions per aturar la guerra a Ucraïna i presentar un nou pla de pau. Els enviats de la Casa Blanca, Steve Witkoff i Jared Kushner, també han de viatjar demà a Kiev per trobar-se amb Zelensky. El president ucraïnès ja havia demanat aquest alto el foc abans que Putin, però, malgrat això, Rússia ha bombardejat aquesta matinada una planta metal·lúrgica a la regió de Dnipropetrovsk, un atac que ha causat com a mínim 5 morts i 5 ferits. Moscou també ha atacat un edifici residencial a la capital, però no hi ha hagut víctimes mortals, i ha llançat projectils contra l'aeroport de Kiev i el de la ciutat veïna de Borispil. Els Estats Units han atacat 3 petroliers iranians en represàlia pels atacs de Teheran contra vaixells nord-americans i adverteixen que per cada atac que rebin eliminaran 3 embarcacions iranianes. Un dels petroliers iranians atacats avui era davant mateix de l'illa de Kharg, a tocar del principal centre d'exportació de petroli del règim dels ayatolàs. L'intercanvi d'atacs segueix una escalada de dies d'amenaces per aprofundir un conflicte que s'ha allargat des que Washington va iniciar les hostilitats a finals de febrer, cosa que va comprometre el subministrament d'energia arreu del món i que ha provocat l'oposició de la majoria dels nord-americans abans de les eleccions al Congrés del novembre. Els atacs d'avui arriben mentre Axios informa que l'administració Trump treballa en una estratègia de postguerra centrada en un esforç regional per contenir Teheran i ampliar la normalització de les relacions entre Israel i els seus veïns. El pla vol guiar l'enfocament a Washington des del mandat de Donald Trump els dos últims anys i s'articula al voltant de 2 esdeveniments clau per l'estratègia de la Casa Blanca: les eleccions del 27 d'octubre a Israel i les eleccions de mig mandat als Estats Units el 3 de novembre. Les importacions de gas rus han augmentat un 42% durant el primer semestre d'aquest any. Espanya aprofita per comprar a Moscou abans que l'any vinent entri en vigor el veto europeu del gas rus. Amb l'estret d'Hormuz tancat, els mercats han de buscar l'escletxa per emmagatzemar energia de cara als mesos més freds. És una informació de Núria Har.
2: Les tensions geopolítiques es reflecteixen en les importacions de gas, un mercat que a Espanya està diversificat. Per això, en el que portem d'any, les importacions de Rússia han compensat les d'altres països com Qatar, molt perjudicat pel conflicte a l'Orient Mitjà. El president de la patronal Cedigas, Joan Batalla, fa una altra lectura de l'increment del gas rus. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Rússia, en el que portem en el darrer any, es representa el 14%. Històricament, en els últims 5 anys ha estat al voltant del 10% i la normativa fixa que fins a l'1 de gener els comerciants que tinguin contractes a llarg termini podran fer.
2: La majoria del gas que arriba a Espanya, al voltant d'un 70%, ho fa liquat en vaixell, com el gas rus. Això també obre la porta al mercat a través de l'Atlàntic, com els Estats Units, que amb el retorn de Trump a la Casa Blanca han firmat un acord amb Brussel·les per exportar gas liquat.
3: El sistema gasista espanyol és un dels més robustos a nivell europeu i fins i tot a nivell mundial, amb una gran capacitat, doncs, de diversificar les fonts d'origen, perquè tenim 7 plantes de regasificació que ens permeten importar de tot arreu.
2: El físic expert en energia i transició energètica de l'Institut de Ciències del Mar, Jordi Soler, ha explicat a Catalunya Ràdio que aquest gas nord-americà és el que prové del fracking.
4: Tot i que la producció no ha caigut, hi ha pous que ja han deixat de ser, de produir el ritme que produïen. Els recursos fòssils tenen un pic de producció, no? El ritme al qual tu pots extreure. A partir d'aquí, l'extracció del recurs continua, però és molt més cara a nivell energètic i a nivell econòmic.
2: Segons aquest investigador del CSIC, a curt termini la preocupació és omplir les reserves de gas de cara a l'hivern, que estan per sota del que estableix la normativa europea. Però per Soler hi ha altres problemes a mitjà i llarg termini, sobretot en un mercat on cada cop hi ha més demanda d'energia.
4: El mercat cada cop està més tensionat. Per tant, hi haurà un moment en què hi haurà un xoc. I si ho tenim clar, això, doncs comencem a fer els deures, no? Perquè tenim temps per gestionar això. El que no pot ser és continuar com sempre i quan arribi el que ha d'arribar, bueno, llavors ja veurem què fer, perquè llavors serà un problema greu.
2: Algèria continua sent la font més important de gas de tot l'estat espanyol.
1: I el govern espanyol ha agafat el control del port de Ceuta per posar-hi carpes i reubicar-hi temporalment un miler de migrants. L'ús de l'espai estava pactat amb el govern de Ceuta, que a l'últim moment, però, l'ha rebutjat. I això ha obligat el Ministeri de Transports a assignar una ordre per permetre'n aquest ús. Madrid ara, Tània Tàpia.
5: El ministre del Ram, Òscar Puente, s'ha agafat a la llei de ports que li permet imposar el seu criteri per sobre del govern de Ceuta, que controla el port. L'ordre signada aquest dissabte

0: Porta reconeix que es pot comprometre la seguretat d'una infraestructura crítica, però ordena a Interior reforçar-ne la seguretat. Per contra, argumenta motius d'atenció humanitària i d'interès general per habilitar més de 16.000 metres quadrats del port per acollir persones migrants. S'hi posaran carpes i es faran zones de descans, infermeria i atenció social. La decisió estava consensuada amb el govern de Ceuta, que a última hora la va tombar a través de la reunió del Consell del Port. L'Estat ja ha començat avui mateix les obres. La Moncloa continua rebent crítiques per la gestió de la crisi i per dir que no té cap prova que el Marroc organitzés l'entrada massiva. Així n'ha parlat Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso.
1: El gobierno de Sánchez es hostil con los invadidos y dócil con los invasores.
2: Que estamos otra vez, insisto, solos, débiles y con un gobierno al que le tienen cogida la matrícula.
0: Pressió del PP, però també de Podem, que veu Sánchez sotmès al xantatge del Marroc. Iola Belarra.
3: Y todo porque le tienen miedo a Marruecos, porque quizás tiene demasiada información del presidente.
0: Des del PSOE, Pilar Bernabé es defensa de les crítiques.
4: Prudencia, responsabilidad, que es imprescindible para abordar todas y cada una de las crisis de las que, por cierto, este país ha salido y ha salido siempre bien.
0: I diu que sense proves no poden assenyalar Rabat.
5: 3CAT Info. El temps.
6: Eloi Cordomí.
7: Avui hem tornat a tenir un dia amb calor extrema. Les temperatures més altes han arribat als 41 graus al Carràs, al Segrià, 41 graus també gairebé a Sant Romà de Vella, a la Conca de Tremp, i els 40 graus s'han assolit en punts, per exemple, al Segrià, del Priorat, de la Ribera d'Ebre, a la Terra Alta, de la comarca del Bages. Avui també han tingut un rècord de temperatura en un mes de setembre. L'Observatori Fabra de Barcelona han arribat als 35 graus. Demà tornarem a tenir tanta calor com avui, amb un dia que serà assolellat, si bé poden arribar alguns núvols prims a l'oest de Catalunya. Núvols també a la tarda es poden fer un palet més abundants i això podria fer que baixi una mica la temperatura en alguns d'aquests sectors. A la resta, molta calor encara i algunes nuvolades potser una mica més destacables en alguns llocs del Pirineu, en principi sense precipitacions. De cara a aquests pròxims dies, dilluns continuarà fent calor, segurament baixarà un palet la temperatura, dimarts baixa un palet més i de cara a dimecres sí que tenim més tempestes que faran que les temperatures reculin i es normalitzin.
5: 3CAT Info.
8: 25 anys construint històries, marcant l'inici de la temporada teatral. 25 anys creixent al teu costat. Torna la gran nit de les arts escèniques amb un gran espectacle de teatre musical. 25ena gala Catalunya aixeca el taló, dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: 3CAT Info.
6: Nova protesta d'entitats animalistes a Vidreres a la Selva en l'inici de les correbous que s'hi fan per la Festa Major. Denuncien que fer servir animals per l'entreteniment és una forma de tortura, mentre que els organitzadors asseguren que no hi ha cap debat al poble i que cada any tenen més gent. Vidreres, Gerard Vilà.
9: Una vintena de manifestants s'han situat a l'entrada del recinte de Vidreres amb pancartes i denunciant que es facin servir animals per entretenir la gent. Reclamen que s'aboleixi i critiquen l'Ajuntament de Vidreres per no fer-ho. Isabel Sáenz és una de les manifestants.
10: Pero no lo van a quitar porque tenemos políticos que son muy cobardes, porque sabemos que hay muchos partidos políticos, entre ellos Junts per Catalunya, que es de quien es el alcalde de este pueblo, que siguen subvencionando la tauromaquia.
9: Però des del poble asseguren que no hi ha debat i critiquen que no sàpiguen el que passa dins de la plaça. Jordi Vilabós, que és vicepresident de l'associació Correbous Vidreres.
11: Sap greu perquè molta de la gent que no han vingut mai t'estan criticant una cosa que no saben de primera mà, que no hi ha cap tipus de maltractament.
9: Vilabós recorda que fa 5 anys el poble es va votar a favor de seguir amb els correbous.
6: Una dona de 64 anys, procedent de Catalunya, ha mort avui després de ser embestida per un bou durant un correbou a Aina, a Albacete. L'accident ha passat en la celebració de les festes patronals. Els serveis d'emergències l'han atès al lloc dels fets, però ha mort mentre la portaven a l'heliport. Un altre home d'uns 60 anys també ha quedat ferit en un braç durant el mateix correbou. Arran de l'accident, l'Ajuntament ha suspès els actes festius previstos per tota aquesta jornada. I un home de nacionalitat francesa de 78 anys ha mort aquesta tarda mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar a la Selva, segons que ha informat Protecció Civil. Amb aquesta ja són 24 les persones que han mort aquest estiu a les platges catalanes. En aquest cas, els serveis d'emergències han rebut l'avís a 3:15 de la tarda. Els efectius que s'han desplaçat fins a la platja entre l'home del mar inconscient i ja sense vida. Des de Protecció Civil recorden que cal extremar al màxim les precaucions a l'hora del bany i no entrar a l'aigua si ens trobem malament o

0: si ens notem molt cansats.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Aquí compta el 4-0, què ha passat a la Rambla?
3: Què collons està passant?
2: Compta el 4-0, que...
0: Èxit rotund de la pel·lícula Cronos als cinemes. La cinta es pot veure des d'ahir, ja ha estat ja la millor estrena d'una producció catalana en llengua catalana. És una coproducció de 3CAT, que recrea els atemptats de la Rambla de Barcelona del 17 d'agost del 2017.
4: Totes les vies de sortida de Barcelona.
0: Ahir més de 16.000 espectadors van anar a veure-la el seu primer dia en cartellera, amb una recaptació que fregue els 120.000 euros. La pel·lícula es podrà veure pròximament a 3EB3 i també estarà disponible a la plataforma 3CAT. I aquesta altra...
5: ¿Qué quieres que te diga yo?
6: Nada, no quiero que me digas nada.
5: O sea, me echas toda esta mierda a la cara.
6: No te has echado nada.
0: El ser querido...
6: Nada a la cara. Me has pedido tú que te lo cuente.
5: A lo mejor te ha metido la idea después.
0: Ha situat a Victoria Luengo al radar de Hollywood amb el seu paper protagonista. La mallorquina ha passat avui pel suplement de Catalunya Ràdio i ha revelat que en una conversa amb Javier Bardem, el director nord-americà Steven Spielberg, la va felicitar per la seva interpretació a la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen.
7: I la Victoria Luengo està absolutament superbia amb una honestedat interpretativa brutal. Firmat... Estaven, i jo penso, no sé qui és. I li dic, Javier, qué bonito el mensaje, pero ¿qui és? I em diu, de un director que hizo una película, no sé si la viste, se llamaba Ete. I jo em vaig posar a plorar, perquè era Steven Spielberg, ha escrit el meu nom en un WhatsApp.
0: Victoria Luengo també ha explicat que comença a fer passos a la seva carrera internacional i que ha rodat una pel·lícula en francès que s'estrenarà aviat. El ser querido es pot veure a les sales de cinema des del dia 26 d'agost i està preseleccionada com a candidata a ser nominada als Oscars juntament amb La bola negra i Los domingos.
8: El retrato de la infanta debe llegar a su destino para garantizar el matrimonio entre nuestros dos soberanos.
9: Mi sobrino.
0: I la productora catalana Astor Media participa a la pel·lícula suïssa Les Índies, que s'ha presentat en una secció paral·lela de la Mostra de Venècia. Ambientada al segle XVIII, posa el focus en una expedició que travessa mitja península ibèrica per portar un quadre de Velázquez a la cort francesa de Lluís XIV. Bona part dels paisatges i dels figurants són lleidatans, Venècia, Òscar Callau.
10: Aquesta road movie de l'absolutisme il·lustrat ens transporta a una Europa devastada per les guerres i les revoltes antiborbòniques, on tres homes armats han de travessar Espanya i França amb missió d'estat. Han de lliurar a Lluís XIV el retrat d'una infanta que ha de segellar l'aliança entre les corones espanyola i francesa. Una ficció protagonitzada per una de les menines de Velázquez que té base històrica. Sentim el codirector, Nicolas Chapulé.
11: Hi ha plusieurs tableaux qui voyagent.
12: Hi ha diverses pintures que viatgen. N'hi ha quatre que viatgen a quatre països diferents per forjar aliances. De fet, essencialment, estaven venent la monarquia al millor postó. I el que ens va fascinar, més enllà d'això, va ser la qüestió de la diplomàcia d'aquests retrats en la pràctica de la història de l'art i com aquests retrats adquireixen de sobte una mena de poder increïble.
10: Els personatges viatgen lentament, esquivant perills per a desenes de paisatges naturals de gran bellesa, mentre lectures i gravats d'època els fan somiar en els territoris i les riqueses enlluernadores del nou món, les Índies. Pauline Julier és l'altra directora del film.
13: El título te evoca una cosa muy grande de descubrimiento, de deseo de un otro mundo, de modernidad. Eso va con la idea que el personaje le interesa mucho el conocimiento, la representación, las imágenes y también el mundo en general.
10: La participació catalana ha estat fonamental per trobar les millors localitzacions i els personatges secundaris més autèntics. Ariadna Dot és productora d'Astor Media.
14: Més de la meitat del rodatge es va rodar a Catalunya. La pel·lícula comença a la Seu Vella de Lleida, és la primera localització. Surt el concurs de Montrevei, no? Hi ha com localitzacions com molt icòniques, no? En aquest sentit. I hi ha un tema d'actors. De fet, quan comença la pel·lícula, la primera actriu que surt és la nena d'Alcarràs, és la Inet Jounou, la que fa d'infanta.
10: La cinta té el suport de l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals.
1: Trescat Info.
0: 6 minuts i seran 7:45.
1: Esports.
0: Damià Aguilar, bona tarda.
9: Bona tarda. La tarda que el Girona ha guanyat a Gijón, que l'Atlètic de Madrid ha perdut a Bilbao, que el Barça de futbol sala s'ha classificat per la final de la Supercopa dels Penals i el d'handbol jugarà més tard d'aquí a una hora la final de la Supercopa Ibèrica, la tarda que Toni Bou s'acosta més al 40è títol mundial o la tarda que Pierre Gasly ha fet la pole del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, tota una sorpresa.
1: 3CAT Info.
9: Quarta jornada de la primera divisió de futbol. A partir de les 9 hi ha un Villarreal Deportivo de la Corunya amb Casado i Jiménez a la convocatòria. Són les dues últimes incorporacions. Casado del Barça, Jiménez de l'Atlètic de Madrid, com s'ha dit, però sense Adama Traoré en aquesta convocatòria del Depor, en altre temps anomenat Superdepor. En joc ara mateix el Rayo Vallecano Racing de Santander, al descans. Empat a 2 en aquest partit de primera. La sorpresa, segurament també, aquesta derrota, no per derrota, sinó perquè ha estat una derrota important, el 3-0 que l'Atlètic de Madrid de Simeone ha encaixat a Sant Mamés, al camp de l'Atlètic Club de Bilbao. 3-0 i un Simeone que ha fet entrar al terreny de joc Julián Álvarez al minut 60, però diu que els seus jugadors han sortit ben adormits en la segona part. Demà, a partir d'un quart de 5, València-Barça. Lamine Yamal viatjarà, però és dubte. Aquest dissabte s'ha entrenat al marge. Livakovic i Gabriel Jesús també són a la convocatòria. Li han demanat a Flick pel que va passar ahir al camp del Betis. El Betis 1, Real Madrid 0.
15: I think when you see the game yesterday...
16: Si veus el partit d'ahir, el Madrid va jugar bé i va tenir bones ocasions, però el futbol és així i això pot passar. Nosaltres ens hem de centrar en nosaltres mateixos i jugar el nostre estil. Tothom ha d'estar-ne convençut. Demà serà molt difícil. Juguem a un quart de 5 de la tarda i farà molta calor, però sense excuses. No serà fàcil.
15: And it's not easy there.
9: Per cert, que el Barça ha triat capitans. Rafinha i Pedri, escollits per Hansi Flick i Eric García, Frenkie de Jong i Lamine Yamal, votats pel vestidor. Demà, a dos quarts de 7 de la tarda, a l'Aves Osasuna i Màlaga Llevant, i demà, a les 9 del vespre, Espanyol-Sevilla. El tècnic Manolo González, que demà compleix 100 partits a la banqueta, ha convocat Brian Zaragoza i recupera Leandro Cabrera. Parla Manolo precisament d'aquests 100 partits.
17: Home, crec que és un motiu d'orgull molt gran. Ja arribar al partit 100 per mi és un orgull que pots imaginar pel club que és. A sobre, pues, bueno, aconseguint objectius cada temporada i bueno, només puc estar agraït al club per confiar en mi, a l'aficionat, al soci i bueno, en gran part també als que esteu darrere i als jugadors sobretot perquè són els que al final, gràcies a ells, els entrenadors aguantem o no aguantem.
9: El rival del Barça dimecres que ve a la Champions, el Feyenoord, ha guanyat per 1-3 al camp del Nimega en partit de la Lliga Neerlandesa. A la segona divisió es disputa aquest cap de setmana la quarta jornada. El Girona aconsegueix la segona victòria seguida, 0-2 a Gijón al camp de l'Sporting, gols d'Asprilla i del nou fitxatge Carles Pérez, 8 minuts després de debutar. Quique Álvarez, entrenador del Girona.
18: Un partit molt difícil pel rival. Jo crec que el rival ens ha exigit moltíssim. Una vegada es vol, però el rival en aquest cas ens ha apretat molt. S'ha fet un partit molt físic i ens ha complicat, però bueno, jo em quedo amb el treball de la gent.
9: Un altre resultat definitiu, Reial Societat B1, Tenerife 1, ara mateix al descans, Ceuta 0, Celta de Vigo B1 i Reial Valladolid 1, Andorra 0. A partir de les 9, el Denc Mallorca. A la primera ref està jugant a Can Dragó el Sant Andreu, debutant a Can Dragó a casa contra l'Àguiles i al descans guanyant per 1-0. Aquest és el resultat ara mateix. El Cartagena està jugant amb el Nàstic, o el Nàstic està jugant a Cartagena, millor, i ara mateix som al 42 de la primera part, amb empat a 0 en aquest marcador. A la Lliga F, el Espanyol i Badalona han jugat aquest matí amb gol de Llompart pel Badalona cap a les acaballes del partit, que ha aconseguit decantar la victòria cap a l'equip visitant. Aquesta és la golejadora.
19: Necessitàvem un plus de punts o un plus de bones sensacions d'un partit i acabar pues, amb una victòria a l'últim minut i a sobre havem fet un partit molt complet durant els 90 minuts, crec que és molt especial per totes, sí.
9: A dos quarts de nou hi ha un Sevilla-Barça. En handbol, a Vigo, el Barça disputa la final de la Supercopa Ibèrica contra l'Sporting de Portugal a dos quarts de nou. Ahir els d'Ortega que van eliminar el Porto. Al Palau Blaugrana, el Barça disputarà demà la final de la Supercopa de Futbol Sala contra el Pozo Murcia. Els de Javi Rodríguez han superat els penals al Jaén a semifinal. 6-5, Mujudin ha convertit el penal decisiu.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 2:15 i a aquesta hora estem destacant que el Partit Popular carrega contra Pedro Sánchez per haver intentat tirar endavant el nou model de finançament autonòmic amb el suport només de dues comunitats. Avui hem sentit com Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso han acusat el govern espanyol de comprar la seva continuïtat a la Moncloa i com la consellera d'Economia Alicia Romero, en declaracions al suplement de Catalunya Ràdio, ha admès que caldrà fer alguna concessió a Junts perquè voti a favor del nou sistema. Calor extrem avui, que manté activat el nivell del màxim del Pla Alfa, del perill d'incendi extrem, en una trentena de municipis de l'interior i al sud de Catalunya. Avui s'han superat els 40 graus en punts de la Ribera d'Ebre, al Priorat Ponent o al Prepirineu. Demà encara en farà més. Rússia i Ucraïna acorden un alto el foc de 3 dies per facilitar la mediació dels dos enviats especials de la Casa Blanca, Steve Witkoff i Jared Kushner, que són a Moscou. Demà aniran a Kiev. I des d'ara fins a arribar a les 8, entre altres qüestions, parlarem del Col·legi de Metges de Girona, que adverteix que l'aigua de mar no cura i alerta que no hi ha cap medicament ni cap assaig que avali que l'aigua de mar sigui curativa. Fan aquest advertiment a causa del primer congrés internacional de l'aigua de mar que es fa aquest cap de setmana a Llançà, a l'Alt Empordà. Entre els ponents hi ha el pagès i activista Josep Pàmies, conegut per la seva defensa de remeis naturals, com l'estèvia, o per promoure l'ús d'un lleixiu per curar l'autisme infantil. I també farem atenció al fet que un 15% dels infants en edat escolar té algun trastorn del neurodesenvolupament, els més habituals, els problemes d'aprenentatge, però també la dislèxia o el TDA, la discalcúlia o els trastorns del llenguatge. Esports, aquesta hora, Demi Aguilar, bona tarda.
2: Bona tarda. El Girona ha guanyat a Gijón per 0-2. L'Atlètic de Madrid ha perdut a Bilbao per 3-0. El Barça de futbol sala s'ha classificat per la final de la Supercopa als penals i el d'handbol jugarà d'aquí una hora la final de la Supercopa Ibèrica. Toni Bou s'acosta més al 40è títol mundial de trial i Pierre Gasly ha fet la pole del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1.
1: Com dèiem, avui molta calor, demà dia molt cal i temperatures que tornaran a superar els 40 graus a l'oest del país, amb només alguns núvols prims. L'endemà que el Consell de Política Fiscal i Financera aprovés per la mínima el nou model de finançament autonòmic, avui el Partit Popular ha sortit en tromba a carregar contra el govern espanyol. Alberto Núñez Feijóo, ara l'escoltareu, es fa creus que aquesta llei tiri endavant quan només compta amb el suport de Catalunya i les Canàries.
3: ¿En qué cabeza cabe aprobar la financiación de todos los españoles cuando han votado en contra el 80% de los españoles? ¿En qué cabeza cabe aprobar la financiación de todas las comunidades autónomas cuando solo han apoyado dos comunidades autónomas?
1: A més, tant ell com Isabel Díaz Ayuso han acusat Pedro Sánchez d'intentar comprar la seva continuïtat i la de Salvador Illa, i també de voler imposar el nou model ideat per Esquerra per garantir-se el seu suport.
4: Eso no es ningún sistema de financiación, es un sistema de supervivencia.
5: Para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
1: Això mentre el PSOE retreu al Partit Popular que torpedini diu un sistema que aportaria 21.000 milions extres a les comunitats autònomes. Ho ha apuntat Pilar Bernabé.
6: Es mucho más rentable insultar que aprobar un sistema de financiación para que la gente tenga más recursos, que recapaciten. Que la españolidad no se mide en insultos.
1: Des de Catalunya, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha admès que el Ministeri d'Hisenda haurà de fer alguna sessió a Junts si vol que aprovin el nou sistema de finançament al Congrés. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Romero ha expressat que té assumit que no serà la recaptació de l'impost de la renda que deixa molts diners a l'Estat, però diu que hi ha altres opcions.
7: Per exemple, en el debat que va haver-hi, molt llarg, dins del Consell de Política Fiscal i Financera, es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte, perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
1: La consellera Romero ha insistit que voldrien aprovar el nou model abans que s'acabi aquest any perquè pugui entrar en vigor l'any que ve. Catalunya segueix amb un nivell molt alt de risc d'incendi a causa de les altes temperatures durant tot el dia. Una trentena de municipis de l'interior i del sud del país han estat en nivell màxim de perill. De fet, s'han superat els 40 graus en diversos punts de Ponent, el Priorat, la Ribera d'Ebre i també la Catalunya Central. Als municipis del litoral català, molts veïns han optat per refugiar-se de la calor a la platja. Són declaracions que han fet a TV3.
0: Fa molta calor, sort que l'aigua està fresqueta i està ben net i suportable.
8: Portant els nens a la platja, refrescant-nos una estoneta i ara refugiar-se a casa amb l'aire condicionat.
9: Sota l'aigua. És l'única manera, ja et dic. Jo me passo el dia a la piscina, a la platja, a les dutxes.
10: A les nits és horrorós. A Barcelona hem d'estar dormint amb les finestres obertes i llavors hi ha soroll. Vull dir que no passa aire, sent soroll, no pots dormir. Un desastre.
1: Avui hi ha hagut diversos incendis que els bombers han pogut estabilitzar o controlar. Un d'ells s'ha produït al voral de la C-58 a l'altura de Ripollet i ha obligat a tallar la via en sentit nord durant tota una hora. Hi han treballat 7 dotacions terrestres i una d'aèria i també s'ha controlat l'incendi forestal que cremava a Tordera, al Maresme, i que ha deixat una dona ferida lleu per inhalació de fum. Ha obligat a confinar dues urbanitzacions durant dues hores. De cara a demà, el risc encara augmentarà i el nombre de municipis en situació de perill extrem superarà el centenar. També es prohibirà l'accés a la Serra de Montroig i a la Baronia de Rialb, a la Noguera.
11: 3CAT Info.
1: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, també ordena aturar els atacs contra Rússia fins dilluns, després que el president rus, Vladimir Putin, ordenés la mateixa mesura avui al migdia. L'alto el foc té l'objectiu de facilitar les tasques als enviats de Donald Trump, que ja són a Moscou per intentar rellançar les negociacions per aturar la guerra a Ucraïna i presentar un nou pla de pau. Els enviats de la Casa Blanca, Steve Witkoff i Jared Kushner, també han de viatjar demà a Kiev per trobar-se amb Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès ja havia demanat aquest alto el foc abans que Vladimir Putin, però tot i això, Rússia ha bombardejat aquesta matinada una planta metal·lúrgica a la regió de Dnipropetrovsk, un atac que ha causat com a mínim 5 morts i 5 ferits, tot i que no hi ha hagut víctimes mortals, i ha llançat projectils contra l'aeroport de Kiev i també a la ciutat veïna de Borispil amb l'atac de Moscou a un atac residencial de la capital. Guerra en marxa i, tot i sancions als atletes russos, Rússia continua sent una potència en molts esports, entre els quals els escacs. En aquesta disciplina fa gairebé 20 anys que no ocupa el número 1 del rànquing mundial, però ara hi ha un nen de només 11 anys que aspira a aconseguir-ho. Es diu Roman i la nostra corresponsal a Moscou, la Cristina Solías, ja ha pogut parlar.
12: L'any passat, el Roman Chakhjev es va convertir en el mestre internacional d'escacs més jove de la història i aquest any ja ha fet el primer pas per ser considerat gran mestre, un títol que només tenen uns 2.000 jugadors a tot el món. Tant ell com la seva mare, Saglara, expliquen que l'afició per aquest esport li ve de ben petit.
13: El pare buscava alguna cosa a l'armari i vaig veure una capsa i vaig preguntar què era. Des de llavors em van començar a agradar els escacs.
14: Ho va deixar tot de banda, totes les joguines, només jugava a escacs. El Roman sempre ha volgut ser campió del món.
12: Els esportistes russos han de competir sota bandera neutral, però en alguns tornejos infantils els permeten representar Rússia, com va passar fa uns mesos a Sèrbia, on el Roman es va proclamar campió. La Saglara, la mare, ho recorda amb orgull.
14: Quan el Roman era al podi i sonava l'himne, el cantàvem i teníem llàgrimes als ulls d'eufòria i d'alegria. En aquell moment vam tenir el desig de continuar perquè l'himne de Rússia torni a sonar amb la màxima freqüència possible.
12: Les autoritats comunistes van convertir els escacs en un símbol de la superioritat

prioritat intel·lectual del sistema socialista sobre l'Occident capitalista. Del 1948 al 2005, 7 dels 8 campions del món es van formar a l'escola soviètica. Ara, amb l'esport rus castigat...

0: país, li han fet una cerimònia d'homenatge en un quarter militar de Belgrad. Era un acte organitzat per una associació de generals serbis que també ha congregat desenes de simpatitzants. Al Parlament s'ha lloat constantment la seva figura.
1: El general Ratko Mladic és una persona que va fer una gran contribució a la defensa del seu poble i que mereix ocupar un lloc digne a la història al costat de coneguts ducs, generals i soldats serbis.
0: Dilluns està previst que l'enterrin en un cementiri de la capital on s'esperen milers de persones. Brussel·les ha advertit que l'exaltació de la seva figura és incompatible amb els valors de la Unió Europea i que es tindrà en compte per estudiar la possible adhesió de Sèrbia als 27. Mladic va ser condemnat per genocidi al Tribunal de la Haia pel seu paper a la matança de Srebrenica l'any 1995, la pitjor matança a Europa des de la Segona Guerra Mundial, i van morir unes 8.000 persones. A Alemanya, les eleccions de demà al Land de Saxònia-Anhalt, una victòria per majoria absoluta de l'extrema dreta permetria Alternativa per a Alemanya remodelar a fons l'educació. És una competència en què els estats federats ho poden decidir pràcticament tot. Per fer-nos una idea del que pot passar, per exemple, pareu atenció a la història d'un professor de fusteria que ha estat amonestat per les autoritats escolars perquè, davant de la pregunta d'un alumne, es va posicionar en contra de l'extrema dreta. La història la recull la crònica de l'enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
2: Max Heckel netejava el taller de fusteria al final d'una classe. Un alumne el va abordar i li va preguntar si votaria Alternativa per a Alemanya. Ell va respondre que no, perquè la fiscalia considera que és una formació extremista. Setmanes més tard, les autoritats escolars l'amonestaven per haver trencat el principi de neutralitat. A Saxònia-Anhalt, el creixement de l'extrema dreta va imposant el silenci.
3: Alternativa per a Alemanya fa anys que treballa en contra de projectes com el d'escola en vapor o escoles contra el racisme. Els trets creuats no han començat ara fa poc, des que el partit s'ha emborratxat amb la possibilitat d'una victòria imminent. Els atacs fa anys que estan en marxa, no és un fenomen nou.
2: Quan el cas de Max Heckel va saltar a la llum pública, automàticament es va reforçar la campanya d'assetjament contra ell. Ara té el dubte d'on s'aturarà tot plegat.
3: Aquest matí, per primer cop, tenia adhesius al meu cotxe de l'AFD i dels contraris als antifeixistes. És un fet, cada cop ho tenim més a prop. Abans hi havia més distància, sobretot online. El proper pas serà... De fet, el cotxe era aparcat davant de casa. El següent pas serà a la casa i el següent dins la casa.
2: A la República Federal la crispació puja de to. L'extrema dreta perquè sap que necessita la majoria absoluta. Qui s'hi oposa perquè vol evitar-ho com sigui. És un ambient tòxic, promogut principalment per Alternativa per Alemanya. I de ben segur que no s'aturarà després de les eleccions regionals.
0: Dos minuts i seran tres quarts de vuit.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Col·legi de Metges de Girona adverteix que l'aigua de mar no cura i alerta que no hi ha cap medicament ni assaig que avali que sigui curativa. Ho ha explicat a aquesta emissora Carme López, presidenta del Col·legi de Metges de Girona, a propòsit del primer Congrés Internacional de l'Aigua de Mar, que es fa aquest cap de setmana a Llançà, a l'Alt Empordà.
5: A part dels beneficis amb afeccions a nivell del tracte respiratori superior, no, com seria la rinitis, però a més amb aigua esterilitzada i filtrada, que hi ha hagut alguns estudis, no hi ha massa més científicament avalat. Per tant, atribuir una curació a l'aigua del mar amb moltes malalties és una cosa perillosa, no, quan no s'ha avalat científicament.
0: Entre els ponents del Congrés hi ha el pagès i activista Josep Pàmies, conegut per la seva defensa de remeis naturals com l'estèvia o per promoure l'ús d'un lleixiu per curar l'autisme infantil. L'Ajuntament de Llançà és un dels col·laboradors d'aquest Congrés. Entre les activitats que es fan destaca una recollida d'aigua de mar conjunta per part dels participants i una caminada en silenci amb els peus a l'aigua. També està previst degustar un gazpacho fet amb aigua de mar amb prop de 300 persones que s'hi han inscrit. Un 15% dels infants en edat escolar té algun trastorn del neurodesenvolupament. Els més habituals, problemes per aprendre, per exemple la dislèxia, però també el TDA, o la discalcúlia, o els trastorns del llenguatge. I cada cas necessita una resposta diferent, com analitza Antoni Fortés amb aquesta informació, a 3 dies de començar les rutines del nou curs escolar.
6: Tornar a l'escola pot ser especialment difícil per a infants amb aquests trastorns i no només pel canvi de rutines. Anna Sanz és pediatra i especialista en neurologia pediàtrica.

0: i metge de l'Institut Sonvia.
1: Són nanos que són molt conscients de que no se'n surten com la resta dels nanos, que esforçant-se més a vegades mai arriben a fer-ho bé com els altres, i llavors tornar a enfrontar-se amb aquesta situació que els genera angoixa, baixa autoestima, malestar emocional, es torna a començar.
0: La dislèxia, els trastorns del llenguatge o el TDA són els més freqüents a les aules.
1: Són nanos que si les coses es fan bé, es detecten aviat, tenen l'acompanyament que necessiten i les adaptacions. No hi ha cap motiu perquè no tinguin el seu títol de l'ESO, batxillerat i un ensenyament universitari, si volen.
0: En aquest procés de detecció i anticipació, el paper dels mestres és clau. Jordi Saladrigues, mestre d'Educació Especial, defensa la necessitat dels docents de conèixer bé la situació de cada alumne.
2: Cal un acompanyament molt personalitzat perquè no sempre un mateix mètode funciona per tots els alumnes. Per tant, és molt important la informació, el traspàs entre professionals i una personalització de la intervenció.
0: Els infants amb trastorn de l'espectre autista són un altre cas de la necessitat d'adaptar la resposta a cada alumne de forma individualitzada. Són casos menys nombrosos a les aules que els d'infants amb TDA o dislèxia. És el cas, però, de la filla de l'Èrica. La família ja fa dies que estan preparant la tornada a l'escola.
3: Hem de tirar molt de suports visuals, d'anticipació, de preparar-la, no? Doncs mira, aniràs a l'escola, ensenyar-li, no?, la foto doncs, de l'escola i anar-la anticipant fins que arriba el dia.
0: Al final, no hi ha una única manera de preparar aquesta tornada en infants amb trastorns neuroconductuals. La pediatra Anna Sanz apunta que, sobretot, el que cal és fer un bon acompanyament.
1: No entrar en aquella dinàmica de prepara't, que ara començaràs tercer i aquí hauràs d'estudiar molt, posar una mica la por al cos. No, al contrari, donar-nos que l'escola és un lloc fantàstic on anem a aprendre, on tenim companys, on ens ho passem bé i, sobretot, donar-li la seguretat de que si algú no funciona, l'ajudarem.
0: Conèixer bé cada infant, detectar les dificultats com més aviat millor i coordinar el suport de famílies i escola són les claus perquè pugui afrontar el curs amb més garanties.
4: 3CAT Info. El temps.
5: Eloi Cordomí.
6: Un dia més les temperatures s'han disparat. Hem tingut valors de més de 40 graus en punts del Segrià, del Priorat, de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, la comarca del Bages, fins i tot també la Conca de Tremp. Precisament aquí hem tingut les temperatures més altes, que avui han arribat als 41 graus a Sant Romà d'Abella i també el Segrià 41 graus al Carràs. També hem tingut un rècord de temperatura, un altre. A Barcelona, l'Observatori Fabra han assolit els 35 graus, rècord per un mes de setembre. I és que la calor continua sent molt acusada, demà ho seguirà sent, amb màximes una altra vegada que podrien passar dels 35 graus a pràcticament totes les comarques de l'interior i no descartem que es tornin a assolir els 40 graus. Tot i això, demà hi haurà algunes capes de núvols prims, poc importants, que arriben per l'oest de Catalunya, potser són una mica més destacables en alguns sectors de l'Alt Pirineu. Allà on apareguin aquests núvols, la temperatura podria baixar lleugerament, i és que aquests núvols coincidiran sobretot a la tarda amb el moment de màxima insolació. Després, de cara a aquests pròxims dies, sí que preveiem que vagi reculant lleugerament la temperatura dilluns i dimarts, molt poc encara, el temps continuarà sent encara molt càlid, i a partir de dimecres sí que esperem l'arribada amb més inestabilitat, amb tempestes que poden ser fortes i amb una entrada de vent del nord i de mestral que posarà les temperatures al seu lloc.
4: Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
7: En aquest Insostenibles parlarem de les plantes amenaçades que hi ha a Catalunya amb el botànic Llorenç Sáez i visitarem dos indrets on s'està treballant perquè no es perdin. Al Jardí Botànic de Barcelona ens espera la Míriam Aixar i el viver Tres Turons al Carles Palau.
8: A Catalunya hi ha 375 espècies de flora autòctona amenaçades. De les 31 plantes endèmiques que només es poden trobar al nostre país, 11 estan en risc. Per cap d'aquestes espècies hi ha plans de conservació, tot i que ja fa 18 anys que estem obligats a tenir-ne.
7: Estem entrant al banc de germoplasma del Jardí Botànic de Barcelona, on hi ha guardades llavors de 1.800 espècies, incloent-hi les més amenaçades de la nostra flora.
9: Això és estratègia catalana de conservació ex situ. Totes aquestes són les del llibre vermell de l'estratègia.
7: Què hi puc trobar aquí?
9: Moltes espècies dels ports, Aquileja vulgaris, Atropava ètica. També tenim tot un catàleg gran d'espècies d'aigües tortes. També tenim del cap de creus...
7: Abans d'entrar en aquestes neveres, les llavors s'han hagut d'anar a buscar allà on hi ha les plantes.
9: Si són espècies més banals, que hi ha molta quantitat, és una recol·lecció més a grosso modo. Si són espècies amenaçades o vulnerables, només pots agafar un 15% de només les que estan en fruit, i si no, si són espècies molt, molt... molt exclusives, doncs igual només pots agafar dos llavors de tres peus.
7: I un cop aquí?
9: Aquestes ja estan netes, te n'ensenyo unes que estiguin brutes. Per exemple, aquestes. Això és el fruit i la llavor està dins.
7: La Míriam treu ara les llavors de dins dels fruits, les passa pels sedars, les asseca i genera les condicions per conservar-les i, si un dia cal, poder-les germinar i plantar.
9: No és l'estrec de la nevera, les fico al solet i germinaran, no. Algunes necessiten passar pel tracte d'un animal, altres necessiten passar un hivern sota el gel. Per tant, tu primer les has d'hidratar i després ficar a la nevera simulant que allò és el gel. Altres necessiten passar per un període de calor. Per tant, no és tan fàcil. S'hauria d'invertir molt més per saber després si sabem tornar-les a la planta, diguem, a la vida adulta.
7: Precisament això és el que fan a l'altre indret que volem visitar, el viver Tres Turons de Castellar del Vallès, on ens espera Llorenç Sáez, una de les persones que més en saben de l'estat de les plantes al nostre país.
10: Els hàbitats en els quals hi ha hagut més extincions corresponen a zones de terra baixa, litoral, continental, per exemple, les zones del Segrià, ambients mediterranis secs, i hàbitats aquàtics. Hi ha hagut bastantes extincions de plantes aquàtiques degut a transformacions del territori, dessecació de llacunes, d'estanys, aiguamolls...
7: I m'imagino que ara, a l'acció de l'home, hi hem de sumar l'amenaça del canvi climàtic.
10: Especialment en els casos de poblacions fragmentades, poblacions de zones muntanyoses en les quals hi ha una estreta franja altitudinal per a la seva supervivència.
7: Tenim 375 espècies de flora protegides des del 2008, però encara no hi ha cap pla per conservar-les i recuperar-les.
10: No tenim ni un sol pla, ni un sol pla aprovat. Som de les poques comunitats autònomes que no en tenim cap. I això, per exemple, la Rioja en té des de fa 20 anys, Balears igual, Canàries, Andalusia... Els anys 80 els que sabien més de botànica els que estaven més al davant, i és que ens hem quedat al darrere de la classe.
7: Posa'ns algun exemple del que els passa a les espècies amenaçades mentre no s'aproven aquests plans.
10: Estava pensant en una molt clara, que és Silene ramosissima, que viu en dunes litorals i només queda en una petita parcel·la dins del... l'urbanització del Cap de Salou, al costat d'un pàrquing, clar, que havíem perdut quasi 20 anys i aquesta planta estigui... Pues no sabem encara ni si persisteix, pues és gravíssim.
11: On és això?
7: El que pregunta és el Carles Palau. El seu viver s'ha especialitzat a recuperar plantes aquàtiques amenaçades. Busca els últims peus que queden, entre arrossars, aiguamolls i ullals, per endur-se'n alguns i portar-los aquí.
11: Hem de ser capaços no de dir, n'agafo tres esqueixos i d'aquí un temps en tindré 7 o 8. No, d'aquí un temps haig de poder-ne tindre 500 per l'any que ve, perquè l'any que ve volem fer el Parc Natural de l'Alt Pirineu una plantació de no sé què. Com ho fas agronòmicament perquè realment allò tiri? Mira, primer t'ensenyaré un cas que potser és el cas més d'èxit. D'Hydrocotyle vulgaris només en quedaven 3 a Catalunya. 3 plantes. I ha anat molt bé. Tant de cultiu, realment podem fer-ne tantes com calgui, com de les plantacions al Parc Natural del Montgrí, Baix Ter i Illes Medes. I, per tant, sembla ser que és una planta que es pot anar recuperant prou bé.
4: Insostenibles. 3CAT Info.
5: 6 minuts i seran les 8.
4: Esports.
5: Damià Aguilar, bona tarda.
12: Bona tarda. El Girona ha guanyat a Gijón, l'Atlètic de Madrid ha perdut a Bilbao, el Barça de futbol sala s'ha classificat per la final de la Supercopa, els penals i el d'handbol jugarà la final de la Supercopa Ibèrica més tard. Toni Bou s'acosta més al 40è títol mundial de trial i Pierre Gasly ha fet la pole del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1. Un resum ràpid i ara entrem en matèria.
4: 3CAT Info.
12: Quarta jornada de la primera divisió de futbol a les 9, Villarreal Deportivo de la Coruña amb Caçador, l'exblaugrana. A la convocatòria encara no sabem si a l'11 inicial. Tenim en joc un Rayo Vallecano 3, Racing de Santander 2, minut 62. L'Atlètic de Madrid ha perdut 3-0 al camp de l'Atlètic Club de Bilbao. Simeone ha fet sortir al terreny de joc Julián Álvarez al minut 60 i encara a la roda de premsa li han demanat.
13: Te quería preguntar por un detalle que hemos visto ahora al final del partido. Han salido a entrenar los suplentes, Julián no ha salido. ¿Cómo lo valoras?
14: ¿En serio?
13: Sí.
14: No tengo nada que comentar.
12: Demà, un quart de cinc, València-Barça. Lamine Yamal viatjarà, però és dubte. Aquest dissabte s'ha entrenat al marge. Livakovic i Gabriel Jesús també són a la convocatòria. Diu Flick que el nivell és millor.
15: After some players are leaving, so we also have to sign other players. It's normal. And I think also it's like you know, it's for me it's not.
16: Va marxar alguns jugadors i n'havien de fitxar d'altres. Per a mi no és fàcil parlar amb els jugadors que estan creixent a la Masia i dir-los que és millor que canviïn d'equip i millorin fora. Jo sé que els jugadors de la Masia tenen el somni de jugar al primer equip, però també hem de ser sincers amb els jugadors. Tenim grans objectius i volem guanyar títols. Així que volíem augmentar el nivell i la qualitat de l'equip i ho hem aconseguit.
12: El Barça ha triat capitans, Rafinha i Pedri escollits per Hansi Flick i Eric García, Frenkie de Jong i Lamine Yamal votats pel vestidor. Demà, també demà, a les 9 del vespre, Espanyol-Sevilla, el tècnic Manolo González, que demà compleix 100 partits a la banqueta, ha convocat Brian Zaragoza i recupera Leandro Cabrera, qui parla de la convocatòria de Brian.
17: Ja té més ritme que fa uns dies i bueno, a poc a poc es vagi posant en forma. També és veritat que si... que l'hem de fer, intentar de fer jugar o que pugui jugar minuts quan més aviat possible perquè agafi el ritme també el més aviat possible. Llavors Brian demà anirà convocat segur i esperem que pugui tenir minuts durant el partit. I bueno, el partit l'afrontem amb moltes ganes de fer un bon partit, de tornar a guanyar i sobretot a casa, que sabem que és més important encara.
12: A segona victòria seguida del Girona, 0-2 al camp de l'Sporting, amb gols d'Esprilla i Carles Pérez. 7 minuts després de debutar, el tècnic és Quique Álvarez.
18: En un partit lleig en el que no pots fer el que vols o el que t'agradaria més estona. Hem fet alguna estona bona, però més estona. Ja et dic, més per mèrit de rival que per demèrit nostre, doncs, bueno, hem sabut fer l'altre futbol que a vegades en aquesta categoria és important.
12: Ara mateix en joc d'aquesta categoria, l'Andorra està perdent per 1-0 a Valladolid, minut 65, a la primera ref, minut 72, Sant Andreu 1, Àguiles 0, i el Nàstic està empatant a 0 a Cartagena, minut 50. A la Lliga F, l'Espanyol ha perdut 0-1 amb el Badalona, d'aquí a 30 minuts, Sevilla-Barça. En handbol, la Vigo, el Barça disputa a partir de 8:45, la final de la Supercopa Ibèrica contra l'Sporting de Portugal. Al Palau Blaugrana, el Barça disputarà demà la final de la Supercopa de Futbol contra el Pozo Múrcia. Els de Javi Rodríguez han superat els penals al Jaén a semifinals. El tècnic del Barça, Javi Rodríguez, que fa aquestes declaracions.
19: Contento por pasar a la final, si se puede decir así, no creo que se me note en la cara, pero tengo que decir que un equipo como nosotros no podemos regalar 3 goles como hemos regalado hoy. Regalar 3 goles en un partido de tanto nivel, de tanta tensión, es complicado remontarlos. Un día te va a salir bien, como ha salido hoy, pero lo normal que te pasen estas eliminatorias es que caigas.
12: El líder de la Volta a Espanya del ciclisme, Enric Mas, ha ampliat el seu avantatge. Ara té 2 minuts i 6 segons sobre l'austríac Félix Gall i 2 minuts 10 segons sobre Primoz Roglic. Ha guanyat la 14a etapa en final a la Pandera Jaén, un port de primera, l'alemany Marco Brenner de l'equip Tudor, el dia que l'equip Emirates anuncia, primer, la renovació de Tadej Pogacar fins al 2032 i confirma que l'eslové, amb la seva lesió, no tornarà a córrer aquesta temporada. Toni Bou guanya la primera cursa del Mundial de Trial a l'aire lliure als Països Baixos, se situa ja com a virtual campió del món per 40a vegada. El de Piera pot rematar demà el 20è títol a l'aire lliure, que serà el 40è en total. Fa 20 anys que aquest home no perd.
20: Molt content com hem començat el cap de setmana. Ja ahir vam aconseguir la pole, hem sortit a darrere, hem controlat molt bé la carrera la primera volta. La segona volta ha costat una mica més, hem començat un error al principi, amb una carrera tan fàcil on s'anaven secant les zones, sabia que els petits detalls marcarien la diferència, així que hem lluitat fins al final, hem pogut aconseguir una altra victòria, una altra doble victòria. Aquest any les coses estan anant molt bé i estem molt, molt a prop del títol.
12: El Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, la pole per al francès d'Alpine, Pierre Gasly, al davant de George Russell amb Mercedes. A la segona fila hi haurà els dos Ferrari, Leclerc i Hamilton. El líder Antonelli sortirà des de l'onzena fila per canvis al motor. Ja estava previst, ho han fet intencionadament. Primera pole de Gasly a la Fórmula 1 i la primera d'un francès des del 1997.
4: 3CAT Info.
7: Bona tarda, són les 8. El Partit Popular carrega contra Pedro Sánchez per intentar tirar endavant el nou model de finançament autonòmic amb el suport només de dues comunitats. Feijóo i Ayuso acusen el govern espanyol de comprar la seva continuïtat a la Moncloa. La consellera d'Economia, Alicia Romero, admet al suplement de Catalunya Ràdio que caldrà fer alguna concessió a Junts perquè voti a favor del nou sistema. El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per poder reubicar un miler de migrants, part de l'allau de persones que fa un mes van entrar de manera massiva a la ciutat. Tot i que la reubicació s'havia pactat amb el govern de Ceuta, aquest s'ha fet enrere a través del Consell d'Administració del port, al·legant raons de seguretat. La calor extrema manté activat el nivell màxim del Pla Alfa, el de perill extrem d'incendi, en una trentena de municipis de l'interior i el sud de Catalunya. Avui s'han superat els 40 graus en punts de la Ribera d'Ebre, el Priorat, Ponent i el Prepirineu. A més, l'Observatori Fabra de Barcelona ha batut un nou rècord de calor per un mes de setembre. El president Vladimir Putin rep al Kremlin els dos enviats especials de la Casa Blanca per intentar aturar la guerra a Ucraïna, però els adverteix que serà difícil aconseguir-ho. Moscou i Kiev han començat un alto al foc de 3 dies per facilitar la mediació de Washington. Creixen un 42% les importacions de gas a Espanya des de Rússia en la primera meitat d'aquest any, abans que entri en vigor el veto europeu per la guerra d'Ucraïna. La compra d'aquest combustible a Moscou ha compensat en part el que no s'ha pogut importar de Qatar, país perjudicat també pel conflicte a l'Orient Mitjà. El Col·legi de Metges de Girona adverteix que l'aigua de mar no cura i alerta que no hi ha cap medicament ni tampoc cap assaig que ho avali. Reacció a propòsit del primer congrés d'aigua de mar que es fa aquest cap de setmana a Llançà, a l'Alt Empordà, i en què hi ha ponents com el polèmic activista Josep Pàmies. L'Ajuntament cedeix l'espai on se celebra, però se'n desmarca. I Cronos ha fet història al cinema català. La pel·lícula s'ha convertit en la millor estrena d'una producció catalana en llengua catalana, amb més de 16.000 espectadors en només el primer dia en cartellera. Coproduïda per 3CAT i dirigida per Fernando González Molina, recrea els fets posteriors als atemptats de la Rambla de Barcelona del 17 d'agost del 2017.
4: Esports.
12: En futbol de segona, el Girona ha guanyat a Gijón 0-2. En futbol de primera, l'Atlètic de Madrid ha perdut a Bilbao per 3-0. Mentrestant, Lamine Yamal viatjarà amb el Barça, però és dubte per jugar demà a València. El Barça de futbol sala s'ha classificat per la final de la Supercopa als penals i el d'handbol jugarà la final de la Supercopa Ibèrica d'aquí a menys de 30 minuts. I Toni Bou pot guanyar demà el 40è títol mundial de trial.
7: I pel que fa al temps, demà tornarem a tenir un dia molt càlid amb temperatures que tornaran a arribar als 40 graus a l'oest del país. El temps serà assolellat, però hi haurà més núvols prims.
4: 3CAT Info.
7: Ara passen 4 minuts de les 8 del vespre. Us informa Laia Framis Ametller.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
7: L'endemà que el Consell de Política Fiscal i Financera aprovés per la mínima el nou model de finançament autonòmic, avui el Partit Popular ha sortit en tromba a carregar contra el govern espanyol. Alberto Núñez Feijóo es fa creus que aquesta llei tiri endavant quan només té el suport de Catalunya i de les Canàries.
2: ¿En qué cabeza cabe aprobar la financiación de todos los españoles cuando han votado en contra el 80% de los españoles? ¿En qué cabeza cabe aprobar la financiación de todas las comunidades autónomas cuando solo han apoyado dos comunidades autónomas?
7: A més, tant Feijóo com Isabel Díaz Ayuso acusen Pedro Sánchez d'intentar comprar la seva continuïtat i també la de Salvador Illa i també de voler imposar el model ideat per Esquerra per garantir-se el seu suport.
2: Eso no es ningún sistema de financiación, es un sistema de supervivencia.
21: Para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
7: I mentrestant, el PSOE retreu al PP que torpedini un sistema que aportaria, diuen, 21.000 milions extras a les comunitats autònomes. Ho deia Pilar Bernabé.
22: Es mucho más rentable insultar
1: que aprobar un sistema de financiación para que la gente tenga más recursos, que recapaciten. Que la españolidad no se mide en insultos.
7: I des de Catalunya, la consellera d'Economia, Alicia Romero, admet que el Ministeri d'Hisenda haurà de fer alguna sessió a Junts si vol que aprovin aquest nou sistema de finançament al Congrés. En una entrevista avui al suplement de Catalunya Ràdio, Romero ha expressat que té assumit que no serà la recaptació de l'impost de la renda perquè deixa molts diners a l'Estat, però diu que hi ha altres opcions.
3: Per exemple, en el debat que va haver-hi molt llarg en el, dins del Consell de Política Fiscal i Financera es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
7: Romero insisteix que voldrien aprovar el nou model abans que s'acabi aquest any perquè pugui entrar en vigor el 2027. El govern espanyol tira pel dret i agafa el control del port de Ceuta per posar-hi carpes i reubicar-hi temporalment un miler de migrants. L'ús d'aquest espai estava pactat amb el govern de Ceuta, però en l'últim moment l'ha rebutjat. Això ha obligat el Ministeri de Transports a signar un ordre per permetre'n aquest ús. Ens ho explica des de Madrid, Tania Tàpia.
22: El ministre del ram, Óscar Puente, s'ha agafat a la llei de ports que li permet imposar el seu criteri per sobre del govern de Ceuta, que controla el port. L'ordre signat aquest dissabte reconeix que es pot comprometre la seguretat d'una infraestructura crítica, però ordena a Interior reforçar-ne la seguretat. Per contra, argumenta motius d'atenció humanitària i d'interès general per habilitar més de 16.000 metres quadrats del port per acollir persones migrants. S'hi posaran carpes i es faran zones de descans, infermeria i atenció social. La decisió estava consensuada amb el govern de Ceuta, que a última hora la va tombar a través de la reunió del Consell del Port. L'Estat ja ha començat avui mateix les obres. La Moncloa continua rebent crítiques per la gestió de la crisi i per dir que no té cap prova que el Marroc organitzés l'entrada massiva. Així n'ha parlat Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso.
23: El gobierno de Sánchez es hostil con los invadidos y dócil con los invasores.
24: Que estamos otra vez, insisto, solos, débiles y con un gobierno al que le tienen cogida la matrícula.
22: Pressió del PP, però també de Podem, que veu Sánchez sotmès al xantatge del Marroc. Iona Belarra.
25: Y todo porque le tienen miedo a Marruecos, porque quizás tiene demasiada información del presidente.
22: Des del PSOE, Pilar Bernabé es defensa de les crítiques.
1: Prudencia, responsabilidad, que es imprescindible para abordar todas y cada una de las crisis de las que, por cierto, este país ha salido y ha salido siempre bien.
22: I diu que sense proves no poden assenyalar Rabat.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Ho hem destacat també en titulars. Catalunya segueix amb un nivell molt alt de risc d'incendi a causa de les altes temperatures. Durant tot el dia, una trentena de municipis de l'interior i el sud del país han estat en nivell màxim de perill. De fet, s'han superat els 40 graus en diversos punts de Ponent, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Catalunya Central. Als municipis del litoral català, molts veïns han optat per refugiar-se de la calor a la platja. Són declaracions de TV3.
26: Fa molta calor, sort que l'aigua està fresqueta i està ben net i suportable.
27: Portant els nens a la platja, refrescant-nos una estoneta i ara refugiar-se a casa amb l'aire condicionat.
28: Sota l'aigua. És l'única manera, ja et dic. Jo me passo el dia a la piscina, a la platja, a les dutxes.
29: A les nits és horrorós. A Barcelona hem d'estar dormint amb les finestres obertes i llavors hi ha soroll. Vull dir que no passa aire, sent soroll, no pots dormir. Un desastre.
7: A més, al llarg d'aquest dissabte hi ha hagut diferents incendis que els bombers ja han pogut estabilitzar o controlar. Un d'ells s'ha produït al voral de la C-58 a l'altura de Ripollet i ha obligat a tallar la via en sentit nord durant una hora. Hi han treballat 7 dotacions terrestres i també una d'aèria. A més, també s'ha pogut controlar ja l'incendi forestal de Tordera, això és al Maresme, que ha deixat una dona ferida lleu per inhalació de fum i ha obligat a confinar dues urbanitzacions durant dues hores. De cara a demà, aquest risc d'incendi augmenta encara més i el nombre de municipis en situació de perill extrem supera el centenar. També es prohibirà l'accés a la Serra de Mont-roig i a la Baronia de Rialb, a la Noguera. I a tot això, el nou parc de bombers voluntaris de Seròs, el Segrià, ja és una realitat després de gairebé 20 anys de reivindicacions. Es tracta del primer que es construeix mitjançant mòduls prefabricats a Catalunya i, segons el govern, servirà d'inspiració per a futures obres públiques. Ens ho explica des de Seròs, Roger Segura.
30: Bombers, veïns i ajuntament feia 18 anys que reclamaven unes instal·lacions adequades, atès que el parc estrenat el 1995 es va haver de clausurar a finals del 2021 per deficiències estructurals. Des d'aleshores, els efectius voluntaris han passat temporalment per l'alberg i un magatzem municipals. Josep Antoni Romia és l'alcalde de Seròs.
0: Aquest parc és modern, segur, funcional. És una instal·lació que dignifica el servei, que millora la protecció del Baix Segre i que reforça la capacitat de resposta dels nostres bombers voluntaris als municipis del Baix Segre.
30: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat que el model constructiu d'aquest nou parc de bombers ha permès enllestir-lo més ràpid.
5: És de la primera que fem, modular prefabricada, és a dir, inspirarà noves construccions que es permeten garantir la durabilitat dels equipaments, però ser més ràpids. L'administració pública a vegades va massa a poc a poc.
30: El nou parc de Seròs acull 18 efectius, tot i que està preparat per donar cabuda a fins a 31 operatius. Ha suposat una inversió de gairebé 2 milions d'euros.
6: Un home de nacionalitat francesa de 78 anys ha mort aquesta tarda mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar, a la Selva, segons informa Protecció Civil. Amb aquesta ja són 24 les persones que han mort aquest estiu a les platges catalanes. En aquest cas, els serveis d'emergències han rebut l'avís a quarts de 4 de la tarda. Els efectius que s'han desplaçat fins a la platja han tret l'home del mar inconscient i ja sense vida. Des de Protecció Civil recorden que cal extremar les precaucions a l'hora del bany i no entrar a l'aigua si ens trobem malament o bé si estem molt cansats.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
6: Ara passen 10 minuts de les 8 del vespre, obrim pàgina internacional enmig d'un alto al foc amb Ucraïna. El president rus Vladimir Putin ha començat aquesta tarda a Moscou amb els dos enviats especials de la Casa Blanca les negociacions per intentar aturar la guerra a Ucraïna. Però el primer que ha dit el líder del Kremlin, els homes de confiança de Donald Trump, Steve Witkoff i Jared Kushner, és que no serà fàcil resoldre aquest conflicte.
8: Estimats col·legues, una cordial benvinguda a Moscou. La situació que abordarem avui no és senzilla, però abans vull transmetre els meus millors desitjos al president Trump.
6: Abans de la trobada, Putin ha ordenat un alto al foc de 3 dies per facilitar la missió diplomàtica i tot seguit el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha ordenat també aturar els atacs contra Rússia fins dilluns. Els enviats nord-americans viatjaran demà a Kiev per entrevistar-se amb Zelensky. I unes hores abans d'aquesta treva, Rússia ha bombardejat una planta metal·lúrgica a la regió de Dnipropetrovsk, un atac que ha causat almenys 5 persones mortes i 5 ferits. Moscou també ha atacat un edifici residencial a la capital, però no hi ha hagut víctimes mortals i ha llançat projectils contra l'aeroport de Kiev i també contra la ciutat veïna de Borispil. I les importacions de gas rus han augmentat un 42% durant el primer semestre d'aquest any. Espanya aprofita per comprar a Moscou abans que l'any que ve entri en vigor el veto europeu al gas rus. Amb l'estret d'Hormuz tancat, els mercats han de buscar l'escletxa per emmagatzemar energia de cara als mesos de més fred. Núria Har.
9: Les tensions geopolítiques es reflecteixen en les importacions de gas, un mercat que a Espanya està diversificat. Per això, en el que portem d'any, les importacions de Rússia han compensat les d'altres països com Qatar, molt perjudicat pel conflicte a l'Orient Mitjà. El president de la patronal Cedigas, Joan Batalla, fa una altra lectura de l'increment del gas rus. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Rússia, en el que portem en el darrer any, representa el 14%. Històricament, en els últims 5 anys ha estat al voltant del 10% i la normativa fixa que fins a l'1 de gener els comercialitzadors que tinguin contractes a llarg termini podran fer.
9: La majoria del gas que arriba a Espanya, al voltant d'un 70%, ho fa liquat en vaixell, com el gas rus. Això també obre la porta al mercat a través de l'Atlàntic, com els Estats Units, que amb el retorn de Trump a la Casa Blanca han firmat un acord amb Brussel·les per exportar gas liquat.
10: El sistema gasista espanyol és un dels més robustos a nivell europeu i fins i tot a nivell mundial, amb una gran capacitat doncs, de diversificar les fonts d'origen perquè tenim 7 plantes de regasificació que ens permeten importar de tot arreu.
9: El físic expert en energia i transició energètica de l'Institut de Ciències del Mar, Jordi Soler, ha explicat a Catalunya Ràdio que aquest gas nord-americà és el que prové del fracking.
11: Tot i que la producció no ha caigut, hi ha pous que ja han deixat de produir el ritme que produïen. Els recursos fòssils tenen un pic de producció, no? El ritme al qual tu pots extreure. A partir d'aquí, l'extracció del recurs continua, però és molt més cara a nivell energètic i a nivell econòmic.
9: Segons aquest investigador del CSIC, a curt termini la preocupació és omplir les reserves de gas de cara a l'hivern, que estan per sota del que estableix la normativa europea. Però per Soler hi ha altres problemes a mitjà i llarg termini, sobretot en un mercat on cada cop hi ha més demanda d'energia.
11: El mercat cada cop està més tensionat. Per tant, hi haurà un moment en què hi haurà un xoc. I si ho tenim clar, això, doncs comencem a fer els deures, no? Perquè tenim temps per gestionar això. El que no pot ser és continuar com sempre i quan arribi el que ha d'arribar, bueno, llavors ja veurem què fer, perquè llavors serà un problema greu.
9: Algèria continua sent la font més important de gas de tot l'estat espanyol.
6: Ara són tocats 9:15.

0: El temps.
1: Actualitzem la previsió meteorològica amb l'Eloi Cordomí.
2: Avui hem tornat a tenir un dia amb calor extrema, les temperatures més altes. Han arribat als 41 graus al Carràs, al Segrià, 41 graus també gairebé a Sant Romà de Vella, a la Conca de Tremp, i els 40 graus s'han assolit en punts, per exemple, al Segrià, del Priorat, de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, de la comarca del Bages. Avui també han tingut un rècord de temperatura en un mes de setembre. L'Observatori Fabra de Barcelona han arribat als 35 graus. Demà tornarem a tenir tanta calor com avui, amb un dia que serà assolellat. Si bé poden arribar alguns núvols prims a l'oest de Catalunya. Aquests núvols també a la tarda es poden fer un palet més abundant i això podria fer que baixi una mica la temperatura en alguns d'aquests sectors. A la resta, molta calor encara i algunes nuvolades potser una mica més destacables en alguns llocs del Pirineu, en principi sense precipitacions. De cara a aquests pròxims dies, dilluns continuarà fent calor, segurament baixarà un palet la temperatura, dimarts baixa un palet més i de cara a dimecres sí que tenim més tempestes que faran que les temperatures reculin i es normalitzin.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Passa un minut d'un quart de nou del vespre. Detingut un home de 42 anys acusat d'haver apallissat la seva parella a Aitona, al Segrià. La dona està ingressada a la unitat de cures intensives de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però la seva vida no corre perill. Aquesta agressió masclista es va produir al voltant de les 6 de la matinada. Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor dels fets en una finca de Torres de Segre. I els Mossos d'Esquadra han escorcollat el pis de Manresa on viu un dels menors detinguts acusats de l'homicidi del veí de Castellnou de Bages de 45 anys, mort apunyalat aquesta setmana a la capital del Bages. Es va acordonar al carrer Santa Llúcia a la recerca de nous indicis que permeten reforçar les proves acusatòries contra els detinguts. L'operatiu el va comandar la Divisió d'Investigació Criminal amb la participació d'efectius de la Brigada Mòbil i també de la Policia Científica. Dimarts passat, el mateix dia de l'homicidi, els Mossos ja van fer un primer escorcoll en un local ocupat d'aquesta zona. Segons fonts de la Fiscalia, un dels menors detinguts estava en llibertat vigilada i l'altre també havia estat en aquest règim anteriorment. La llibertat vigilada, però quan es tracta de menors, no suposa un seguiment policial, sinó que es basa en mesures de seguiment per part de professionals. Als menors de 15 i 16 anys se'ls havia detingut prèviament per casos relacionats amb robatoris violents i lesions. Un d'ells hauria agredit amb arma blanca una altra persona a la mateixa zona de l'apunyalament mortal d'aquesta setmana. La investigació encara continua oberta. I ho hem sabut aquesta tarda, han detingut un matrimoni de Torrelavega, a Cantàbria, que tenien el cadàver del pare d'ella a casa, tot i que feia mesos que s'havia mort. Els investigadors no descarten que la parella tingui una malaltia mental, la síndrome de Diògenes, o que mantinguessin el cos de l'home a casa per poder continuar cobrant-ne la pensió. La policia va anar al domicili després que una treballadora del centre de salut va alertar que feia molt de temps que l'home no anava a cap revisió. Després de comparèixer davant del jutge, la parella ha quedat en llibertat amb càrrecs i amb l'obligació de presentar-se setmanalment al jutjat.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: El Col·legi de Metges de Girona adverteix que l'aigua de mar no cura i alerta que no hi ha cap medicament ni tampoc cap assaig que avali que sigui curativa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Carme López, presidenta del Col·legi de Metges de Girona, a propòsit del primer Congrés Internacional de l'Aigua de Mar que s'està fent aquest cap de setmana a Llançà, a l'Alt Empordà.
3: A part dels beneficis amb afeccions a nivell del tracte respiratori superior, no, com seria l'arnitis, però a més amb aigua esterilitzada i filtrada, que hi ha hagut alguns estudis, no hi ha massa més científicament avalat. Per tant, atribuir una curació a l'aigua del mar amb moltes malalties és una cosa perillosa, no?, quan no s'ha avalat científicament.
1: Entre els ponents del Congrés hi ha l'activista Josep Pàmies, conegut per la seva defensa de remeis naturals com l'estèvia o de promoure fins i tot l'ús d'un lleixiu per curar l'autisme infantil. L'Ajuntament de Llançà cedeix al local on se celebra aquest congrés i si bé inicialment l'alcaldessa havia de fer el Parlament inaugural, demà finalment el farà l'entitat local Som Mar. Entre les activitats que es fan destacar una recollida d'aigua de mar conjunta per part dels participants, així com una caminada en silenci amb els peus a l'aigua. També està previst degustar un gazpacho fet amb aigua de mar. Prop de 300 persones s'han inscrit per participar en aquest congrés.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Necessitem reforços a les Rambles de Boqueria.
5: Hem de passar algunes Rambles, cinc ambulàncies.
6: Aquí compta el 4%. Què ha passat a les Rambles?
5: Què collons està passant?
1: Èxit rotund...

0: De Cronos als cinemes. La pel·lícula, que es pot veure des d'ahir, ha estat la millor estrena d'una producció catalana en llengua catalana. És una coproducció de 3CAT que recrea els atemptats de la Rambla de Barcelona del 17 d'agost del 2017. Ahir més de 16.000 espectadors van anar a veure-la en el seu primer dia en cartellera amb una recaptació que frega els 120.000 euros en aquest primer dia. La pel·lícula es podrà veure pròximament a TV3 i també estarà disponible a la plataforma de 3CAT. I Victoria Luengo se situa al radar de Hollywood amb el seu paper protagonisme a El ser querido.
1: ¿Qué quieres que te diga yo?
2: Nada, no quiero que me digas nada.
1: O sea, me echas toda esta mierda a la cara.
2: No te estoy echando nada. No te estoy echando nada a la cara. Me has pedido tú que te lo cuente.
1: A lo mejor te ha metido la idea después en la cabeza.
2: No, por ahí no vayas, ¿eh?
1: Solamente quiero saber de dónde viene esa...
2: Viene de la realidad.
0: L'actriu mallorquina ha passat avui pel suplement de Catalunya Ràdio i ha revelat que en una conversa amb Javier Bardem, el director nord-americà Steven Spielberg la va felicitar per la seva interpretació en aquesta pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen.
3: I la Victoria Luengo està absolutament soberbia amb una honestedat interpretativa brutal. Firmat, estaven, i jo penso, no sé qui és. I li dic, Javier, qué bonito el mensaje, però qui és? Y me dijo, de un director que hizo una película, no sé si la viste, se llamaba Ete. Y yo me voy a poner a plorar, porque era Steven Spielberg, ha escrit el meu nom en un WhatsApp.
0: Luengo també ha explicat que comença a fer passos en la seva carrera internacional i que ha rodat una pel·lícula en francès que s'estrenarà aviat. El ser querido, que es pot veure a les sales de cinema des del 26 d'agost, està preseleccionada com a candidata a ser nominada als Oscars juntament amb La bola negra i també amb Los Domingos. I ara, a aquesta hora, el que fem és marxar cap a Venècia.
4: El retrato de la infanta debe llegar a su destino para garantizar el matrimonio entre nuestros dos soberanos.
0: La productora catalana Astor Media participa en la pel·lícula suïssa Les Índies, que s'ha presentat en una secció paral·lela de la Mostra de Venècia, ambientada al segle XVIII, posa el focus en una expedició que travessa mitja península ibèrica per portar un quadre de Velázquez a la cort francesa de Lluís XIV. Bona part dels paisatges i també dels figurants són lleidatans. Ens ho explica des de Venècia, Òscar Callau.
5: Aquesta road movie de l'absolutisme il·lustrat ens transporta a una Europa devastada per les guerres i les revoltes antiborbòniques, on tres homes armats han de travessar Espanya i França amb missió d'estat. Han de lliurar a Lluís XIV el retrat d'una infanta que ha de segellar l'aliança entre les corones espanyola i francesa. Una ficció protagonitzada per una de les menines de Velázquez que té base històrica. Sentim el codirector, Nicolas Chapoulet.
6: Hi ha diverses pintures que viatgen. N'hi ha quatre que viatgen a quatre països diferents per forjar aliances. De fet, essencialment, estaven venent la monarquia al millor postor. I el que ens va fascinar, més enllà d'això, va ser la qüestió de la diplomàcia d'aquests retrats en la pràctica de la història de l'art i com aquests retrats adquireixen de sobte una mena de poder increïble.
5: Els personatges viatgen lentament, esquivant perills per a desenes de paisatges naturals de gran bellesa, mentre lectures i gravats d'època els fan somiar en els territoris i les riqueses enlluernadores del nou món, les Índies. Pauline Julier és l'altra directora del film.
7: El título te evoca una cosa muy grande de descubrimiento, de deseo de un otro mundo, de modernidad. Eso va con la idea que el personaje le interesa mucho el conocimiento, la representación, las imágenes y también el mundo en general.
5: La participació catalana ha estat fonamental per trobar les millors localitzacions i els personatges secundaris més autèntics. Ariadna Dot és productora d'Astor Media.
8: Més de la meitat del rodatge es va rodar a Catalunya. La pel·lícula comença a la Seu Vella de Lleida, és la primera localització. Surt el Congost de Montrevei, no? Hi ha com localitzacions com molt icòniques, no? En aquest sentit. I hi ha un tema d'actors. De fet, quan comença la pel·lícula, la primera actriu que surt és la nena d'Alcarràs, és la Inet, Jou Nou, la que fa d'infanta.
5: La cinta té el suport de l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals.
0: Esports. Fins a dos quarts amb el Damià Aguilar. Bona tarda.
9: Bona tarda. En futbol de segona, el Girona ha guanyat a Gijón 0-2. En futbol de primera, l'Atlètic de Madrid ha perdut a Bilbao 3-0. El Barça de futbol sala s'ha classificat per la final de la Supercopa als penals i el d'handbol ha de jugar en els pròxims minuts la final de la Supercopa Ibèrica i Toni Bou s'acosta més al 40è títol mundial de trial. Entrem en matèria.
10: 3CAT Info.
9: A la primera divisió de futbol sabem que Casado no és titular amb el Deportivo de la Coruña, que jugarà a Vila-real a partir de les 9. El Rayo Vallecano Racing de Santander, el partit és el descompte, ja minut 92, 3-2...

0: ara mateix pel Rayo Vallecano. Abans, l'Atlètic Club de Bilbao ha apallissat 3-0 l'Atlètic de Madrid, els dos primers gols en dos minuts de desconnexió de l'equip de Simeone, que destaca que han sortit adormits a la segona part.
1: Y porque el cuerpo técnico no le logró transmitir lo que se necesitaba para el arranque del segundo tiempo y ellos no lo pudieron encontrar por sí solos.
0: Demà, un quart de cinc, València-Barça. Lamine Yamal viatjarà, però és dubte. Aquest dissabte s'ha entrenat al marge. Livakovic i Gabriel Jesús també són a la convocatòria. Fent roda de premsa, Corbera en el tècnic del València.
2: Un equipo con muchísimo potencial, con muchísimas opciones. Es un equipo que, pese a que viene de ganar la Liga, que es el vigente actual campeón de Liga, pues ha tenido una inversión descomunal, tremenda, muy superior quizás a la de los últimos años, no sé si son más de 170 millones en invirtiendo en fichajes, ¿no?, en jugadores, y eso hace que sea un equipo pues con unas posibilidades muy grandes, pero nosotros nos centramos en el Valencia.
0: El rival del Barça dimecres que ve a la Champions, el Feyenoord, ha guanyat per 1-3 al camp del Nimega en partit de la Lliga Neerlandesa. Demà juga l'Espanyol també en partit de Lliga a casa contra el Sevilla, 9 del vespre. El tècnic Manolo González demà compleix 100 partits a la banqueta, convoca Brian Zaragoza i recupera Leandro Cabrera. Diu que és clau aquest partit de demà, diu el tècnic Manolo.
3: Empezar el partido bien y sobre todo no empezar a remolque como hemos empezado el día del Madrid o el día de Anoeta, creo que es clave porque te permite afrontar el partido con más tranquilidad, hacer el partido más largo y bueno, el ponerte por detrás tan pronto en estos dos partidos sí que nos ha condicionado mucho de cara a afrontar el resto del partido. A partir de ahí pienso que mañana tenemos que salir a volar desde el minuto uno, no hay otra.
0: Quarta jornada de primera i quarta jornada de segona. El Girona ha guanyat 0-2 al camp de l'Sporting amb gols d'Esprilla i de Carles Pérez 7 minuts després de debutar.
4: Individualment molt content, al final pel gol, però sobretot més per l'equip, per la victòria. Sabíem que veníem a un cap complicat i que millor que treure aquest resultat.
0: Declaracions del granollerí al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Pendents ara mateix d'un partit de segona divisió, que és el un altre partit de segona divisió, que és el descompte. Reial Valladolid 1, Andorra 0. Anem a la primera ref amb aquest partit entre el Sant Andreu i l'Àguiles a Can Dragó. Ernest Macià, bona tarda.
5: Què tal, Damià? Bona tarda. S'ha acabat amb victòria del Sant Andreu, finalment per 2-0. Un Sant Andreu que s'havia avançat al minut 20 de la primera part gràcies a un gol d'Àlex Bermejo i que al minut 98 ha fet un gol fruit de la desesperació de l'Àguiles, que amb porter inclòs ha pujat a rematar l'última falta deixant desguarnida la seva porteria. El contraatac subsegüent al Sant Andreu ha sentenciat i suma els 3 primers punts aquesta temporada a la jornada 2 i en el que és l'estrena en aquest nou pis de lloguer de 2 mesos que serà Can Dragó a prop de la Meridiana, ja que el Narcís Sales hi està plantant gespa natural.
0: Gràcies, Ernest Macià. Mentrestant, el Nàstic empata 0 a Cartagena. Això és el minut 80 de partit. A la Lliga F, l'Espanyol ha perdut 0-1 amb el Badalona. Marcava Maria Llompart i ara és a punt de començar el Sevilla-Barça.
6: 3CAT Info.
0: En handbol, la Vigo, el Barça disputa la final de la Supercopa Ibèrica contra l'Sporting de Portugal. Aquest partit és a punt de començar. El Palau Blaugrana, el Barça disputa demà la final de la Supercopa de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els de Javi Rodríguez han superat els penals al Jaén a les semifinals, 6-5 en aquests penals. Mujudin ha convertit el penal decisiu. El líder de la Vuelta a Espanya de ciclisme, Enric Mas, amplia el seu avantatge, 2 minuts i 6 segons sobre l'austríac Félix Gall, 2 minuts 10 segons sobre Primoz Roglic. Ha guanyat la 14a etapa en final a la Pandera Jaén. Port de primera, l'alemany Marco Brenner de l'equip Tudor. El dia que l'equip Emirates anuncia la renovació de Tadej Pogacar fins al 2032, recordeu, està convalescent d'una intervenció i també confirma que no tornarà a córrer aquesta temporada. Toni Bou guanya la primera cursa del Mundial de Trial a l'aire lliure als Països Baixos i se situa com a líder mundial, com a virtual campió del món per 40a vegada. El de Piera pot rematar demà aquest 20è títol a l'aire lliure, que serà el 40è. En total, aquest home que fa 20 anys que no perd el Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, mentrestant la pole position sorpresa per al francès d'Alpin Pierre Gasly, la primera de la seva carrera esportiva a la Fórmula 1, al davant de George Russell, amb Mercedes. A la segona fila hi haurà els dos Ferrari, Leclerc i Hamilton. El líder Antonelli sortirà des de l'onzena fila de la graella. Ja havia previst canvis al motor.

0: Ara són 8:45 i aquests són els principals titulars que us estem destacant a aquesta hora. El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per atendre els migrants que encara malviuen als carrers. Ha començat les obres per atendre-hi 1 miler de persones. El govern de la ciutat autònoma s'havia negat a instal·lar-hi carpes i altres espais d'atenció humanitària al·legant motius de seguretat. I el Partit Popular torna a carregar contra Pedro Sánchez per la reforma del sistema de finançament. Feijóo i Ayuso l'acusen de comprar la seva continuïtat a la Moncloa. La consellera d'Economia, Alicia Romero, diu al suplement de Catalunya Ràdio que caldrà fer alguna concessió a Junts perquè hi voti a favor al Congrés. A més, avui també estem destacant que els termòmetres han tornat a superar àmpliament avui els 40 graus a diferents punts del país. Tanta calor eleva el risc d'incendis, que és molt alt a bona part de Catalunya. Demà, un centenar de municipis de 17 comarques estaran al nivell 4 del Pla Alfa i es restringirà l'accés als espais naturals de la Serra de Montroig i també de la Baronia de Rialb. A més, des d'ara i fins a les 10 del vespre també destacarem l'avanç de l'extrema dreta a Europa. Passarem per Alemanya, on demà la ultradreta té tots els números de guanyar les eleccions al Landesaxònia-Anhalt. El nostre corresponsal, el Jordi Regàs, ens explicarà que això pot tenir conseqüències importants pel sistema educatiu d'aquest territori. A més, també traurem el cap a Figueres, on l'Hospital Comarcal comença a donar suport psicològic als professionals de la unitat de pal·liatius pel desgast emocional que suposa aquesta feina. I també destacarem que els Xiquets de Valls faran història aquest vespre amb la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família i els seran dos pilars de 8 simultanis durant una missa internacional en homenatge a Antoni Gaudí. I pel que fa als esports, què destacarem, Damià?
1: Doncs que és a punt de començar la final de la Supercopa Ibèrica d'handbol entre el Barça i l'Sporting de Portugal. Això és a Vigo. També acaba de començar partit de la Lliga Femenina de Futbol, Sevilla 0, Barça 0. S'ha acabat un partit de primera, Rayo Vallecano 3, Racing de Santander 2. L'Atlètic de Madrid ha perdut a Bilbao i a segona divisió el Girona ha guanyat a Gijón per 0-2.
0: I pel que fa al temps, demà tornarem a tenir un dia molt càlid amb temperatures que tornaran a arribar als 40 graus a l'oest del país. El temps serà assolellat, però hi haurà més núvols prims. Ara passen 3 minuts de 8:45.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com dèiem, l'endemà que el Consell de Política Fiscal i Financera aprovés per la mínima el nou model de finançament autonòmic, avui el Partit Popular ha sortit en tromba a carregar contra el govern espanyol. Alberto Núñez Feijóo es fa creus que aquesta llei tiri endavant quan només té el suport de Catalunya i de les Canàries.
3: ¿En qué cabeza cabe aprobar la financiación de todos los españoles cuando han votado en contra el 80% de los españoles? ¿En qué cabeza cabe aprobar la financiación de todas las comunidades autónomas cuando solo han apoyado 2 comunidades autónomas?
0: A més, tant Feijóo com també Isabel Díaz Ayuso acusen Pedro Sánchez d'intentar comprar la seva continuïtat i la de Salvador Illa i també de voler imposar el model ideat per Esquerra per garantir-se el seu suport.
4: Eso no es ningún sistema de financiación, es un sistema de supervivencia.
5: Para pagar la fiesta nacionalista a 4 mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
0: Això mentre el PSOE retreu al PP que torpedini un sistema que diuen aportaria 21.000 milions extras a les comunitats autònomes. Deia Pilar Bernabé.
6: Es mucho más rentable insultar que aprobar un sistema de financiación para que la gente tenga más recursos, que recapaciten. Que la españolidad no se mide en insultos.
0: I des de Catalunya, la consellera d'Economia, Alicia Romero, admet que el Ministeri d'Hisenda haurà de fer alguna sessió a Junts si vol que aprovin el nou sistema de finançament al Congrés. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Alicia Romero ha expressat que té assumit que no serà la recaptació de l'impost de la renda, que deixa molts diners a l'Estat, però diu que hi ha altres opcions.
7: Per exemple, en el debat que va haver-hi molt llarg dins del Consell de Política Fiscal i Financera es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori, aquest podria ser un. També doncs, veure si hi ha alguns elements

0: que puguin finançar la llengua.
1: Romero insisteix que voldrien aprovar aquest nou model abans que s'acabi aquest any perquè pugui entrar en vigor durant el 2027. 3CAT Info. 3CAT Info. Parlem ara de la crisi migratòria a Ceuta. El govern espanyol tira pel dret i agafa el control del port de la ciutat autònoma per posar-hi carpes i reubicar-hi temporalment un miler de persones. L'ús d'aquest espai estava pactat amb el govern de Ceuta, però en últim moment l'ha rebutjat. Això ha obligat el Ministeri de Transports a signar una ordre per permetre'n aquest ús. Tot plegat ens ho explica des de Madrid, Tania Tàpia.
2: El ministre del Ram, Òscar Puente, s'ha agafat a la llei de ports que li permet imposar el seu criteri per sobre del govern de Ceuta, que controla el port. L'ordre signada aquest dissabte reconeix que es pot comprometre la seguretat d'una infraestructura crítica, però ordena a Interior reforçar-ne la seguretat. Per contra, argumenta motius d'atenció humanitària i d'interès general per habilitar més de 16.000 metres quadrats del port per acollir persones migrants. S'hi posaran carpes i es faran zones de descans, infermeria i atenció social. La decisió estava consensuada amb el govern de Ceuta, que a última hora la va tombar a través de la reunió del Consell del Port. L'Estat ja ha començat avui mateix les obres. La Moncloa continua rebent crítiques per la gestió de la crisi i per dir que no té cap prova que el Marroc organitzés l'entrada massiva. Així n'ha parlat Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso.
3: El govern de Sánchez és hostil con los invadidos y dócil con los invasores.
4: Que estamos otra vez, insisto, solos, débiles y con un gobierno al que le tienen cogida la matrícula.
2: Pressió del PP, però també de Podem, que veu Sánchez sotmès al xantatge del Marroc. Iola Belarra.
5: Y todo porque le tienen miedo a Marruecos, porque quizás tiene demasiada información del presidente.
2: Des del PSOE, Pilar Bernabé es defensa de les crítiques.
6: Prudencia, responsabilidad, que es imprescindible para abordar todas y cada una de las crisis de las que, por cierto, este país ha salido y ha salido siempre bien.
2: I diu que sense proves no poden assenyalar Rabat.
1: Més coses. Catalunya segueix amb un nivell molt alt de risc d'incendi a causa de les altes temperatures. Durant tot el dia, una trentena de municipis de l'interior i el sud del país han estat en nivell màxim de perill. De fet, s'han superat els 40 graus en diversos punts de Ponent, el Priorat, la Ribera d'Ebre i també la Catalunya central. Els municipis del litoral català, molts veïns han optat per refugiar-se de la calor a la platja, tal com han explicat en declaracions a TV3.
7: Fa molta calor, sort que l'aigua està fresqueta i està ben net i suportable.
8: Portant els nens a la platja, refrescant-nos una estoneta i ara refugiar-se a casa amb l'aire condicionat.
9: Sota l'aigua. És l'única manera, ja et dic. Jo me passo el dia a la piscina, a la platja, a les dutxes.
10: A les nits és horrorós. A Barcelona hem d'estar dormint amb les finestres obertes i llavors hi ha soroll. Vull dir que no passa aire, sent soroll, no pots dormir. Un desastre.
1: Paral·lelament, al llarg del dia s'han originat diferents incendis que els bombers han pogut ja estabilitzar o controlar. Un d'ells s'ha produït al voral de la C-58 a l'altura de Ripollet i ha obligat a tallar la via en sentit nord durant una hora. Hi han treballat 7 dotacions terrestres i també una d'aèria. A més, s'ha controlat també l'incendi forestal de Tordera, al Maresme, que ha deixat una dona ferida per inhalació de fum, ferida lleu, i ha obligat a confinar dues urbanitzacions durant dues hores. De cara a demà, el risc encara augmentarà més i el nombre de municipis en situació de perill extrem d'incendi superarà el centenar. També es prohibirà l'accés a la Serra de Mont-roig i a la Baronia de Rialb a la Noguera.
11: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
1: Els Estats Units ataquen 3 patrullers iranians en represàlia pels atacs de Teheran contra vaixells nord-americans i adverteixen que per cada atac que rebin eliminaran 3 embarcacions iranianes. Un dels patrullers iranians atacats avui era davant de l'illa de Kark, a tocar del principal centre d'exportació de petroli del règim dels ayatolars. L'intercanvi d'atacs segueix una escalada de dies que amenaça d'aprofundir un conflicte que s'ha allargat des que Washington va iniciar les hostilitats a finals de febrer, cosa que va comprometre el subministre d'energia arreu del món i que ha provocat l'oposició de la majoria dels nord-americans abans de les eleccions al Congrés previstes pel mes de novembre. Els atacs d'avui arriben mentre Axios informa que l'administració Trump treballa en una estratègia de postguerra centrada en un esforç regional per contenir Teheran i també per ampliar la normalització de les relacions entre Israel i els seus veïns. Aquest pla vol guiar l'enfocament de Washington a l'Orient Mitjà després que acabi la guerra en els dos últims anys del mandat de Donald Trump. Telegram i s'articula al voltant de dos esdeveniments clau per aquesta estratègia de la Casa Blanca: les eleccions del 27 d'octubre a Israel i també, com dèiem, les eleccions de mig mandat dels Estats Units que s'estan previstant.

previstes pel 3 de novembre. Acció sosté que hi ha tres elements centrals en aquesta estratègia: alinear els aliats americans per contenir l'Iran amb els Estats Units com a garants, assegurar la següent fase del pla de futur per a Gaza, implementar

0: a fons l'educació. És una competència en què els estats federats ho poden decidir pràcticament tot. Per fer-nos-en una idea del que pot passar, pareu atenció a la història d'un professor de fusteria que ha estat amonestat per les autoritats escolars perquè davant la pregunta d'un alumne es va posicionar en contra de l'extrema dreta. Hi ha parlat l'enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
1: Max Heckel netejava el taller de fusteria al final d'una classe. Un alumne el va abordar i li va preguntar si votaria alternativa per a Alemanya. Ell va respondre que no, perquè la fiscalia considera que és una formació extremista. Setmanes més tard, les autoritats escolars l'amonestaven per haver trencat el principi de neutralitat. A Saxònia-Anhalt, el creixement de l'extrema dreta va imposant el silenci.
2: Alternativa per a Alemanya fa anys que treballa en contra de projectes com el d'Escola en Vapor o Escoles contra el Racisme. Els trets creuats no han començat ara fa poc, des que el partit s'ha emborratxat amb la possibilitat d'una victòria imminent. Els atacs fa anys que estan en marxa, no és un fenomen nou.
1: Quan el cas de Max Heckel va saltar a la llum pública, automàticament es va reforçar la campanya d'assetjament contra ell. Ara té el dubte d'on s'aturarà tot plegat.
2: Aquest matí, per primer cop, tenia adhesius al meu cotxe de l'AFD i dels contraris als antifeixistes. És un fet, cada cop ho tenim més a prop. Abans hi havia més distància, sobretot online. El proper pas serà... De fet, el cotxe era aparcat davant de casa. El següent pas serà a la casa i el següent dins la casa.
1: A la República Federal la crispació puja de to. L'extrema dreta perquè sap que necessita la majoria absoluta. Qui s'hi oposa perquè vol evitar-ho com sigui. És un ambient tòxic promogut principalment per Alternativa per Alemanya. I de ben segur que no s'aturarà després de les eleccions regionals.
0: Tot això a Alemanya, mentrestant a França, el curs polític ha començat amb la mirada posada en les eleccions presidencials de la primavera que ve, amb una possibilitat alta que per primera vegada l'extrema dreta arribi a l'Elisi. Per l'arquitectura política de França i també pel pes que té al món, un cap d'estat de reagrupament nacional tindria més poder i influència que la Itàlia de Giorgia Meloni o l'Hongria de Víctor Orbán. La nostra corresponsal a París, Isabel Galí, ha entrevistat el periodista i analista Edwin Plenel, excap de redacció de Le Monde i fundador de Mediapart, que és referent en el periodisme d'investigació.
3: Com una ruleta russa.
4: Le second tour d'une présidentielle.
5: Ens trobarem a la segona volta de les eleccions presidencials i és una ruleta russa on tot pot bascular. L'extrema dreta pot prendre la presidència de la República a França sense necessitat de fer un cop d'estat i té molts més poders que Hongria quan Orbán era al poder, que Alemanya si arribés al poder, que a la Gran Bretanya, que a Espanya si Vox fos al poder, o que a Itàlia, on la senyora Meloni és al poder. El president té tots els poders excepcionals, verticals, inclosos els articles de la Constitució que permeten suspendre la democràcia.
3: La dreta tradicional es pot adaptar a la nova situació, com ja ha succeït en el passat.
5: El règim nazi no es va haver d'imposar a França. Van ser les mateixes elites les que van fer suïcidar la República i van acceptar la col·laboració. La resistència va ser totalment minoritària. Els alts funcionaris i la burgesia francesa no eren feixistes ni nazis, eren pataïnistes, seguidors del general col·laboracionista Pétain. Era aquella burgesia que vol defensar els seus interessos, que té prejudicis antisemites i que el que vol és sobreviure. És l'epopeia de De Gaulle, que prové una mica d'aquest món, la que d'una manera quixotesca salvarà la dreta francesa de si mateixa.
4: I va sauver la droite française d'elle-même.
3: Macron ha fet perdre l'estendard de França com a defensor de llibertats i drets humans.
4: La France est membre permanent du
5: França és membre permanent del Consell de Seguretat. És l'únic país europeu que pot plantar cara als Estats Units d'Amèrica. És el país on es va proclamar l'actual Declaració dels Drets Humans el 1948. I, tot i això, avui no parla el món sobre Gaza, sobre Palestina. No imposa sancions, no pren una posició ferma contra Trump, contra Putin, fins i tot a l'inici del seu mandat, Macron va mostrar certa debilitat envers Putin pel que fa a Ucraïna. França no està complint el que es diu que és.
3: El concepte d'il·limitisme, la incapacitat dels poderosos de posar-se límits.
4: Il nous faut défendre la force de la faiblesse.
5: Hem de defensar la força de la debilitat, la consciència de la fragilitat de la humanitat, de la fragilitat del món i la vida, contra el que veiem dels nostres ulls, l'exacerbació del poder, la catàstrofe del poder. L'il·limitisme he acunyat aquest neologisme per

0: descriure el que representen Trump, Putin, Netanyahu, la gran Amèrica, el gran Israel, la gran Rússia, només la llei del més fort.
1: Són 3:15.
2: El temps.
1: Eloi Cordomí.
3: Un dia més les temperatures s'han disparat. Hem tingut valors de més de 40 graus en punts del Segrià, del Priorat, de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, la comarca del Bages, fins i tot també la Conca de Tremp. Precisament aquí hem tingut les temperatures més altes, que avui han arribat als 41 graus a Sant Romà d'Abella i també al Segrià 41 graus al Carràs. També hem tingut un rècord de temperatura, un altre. A Barcelona, l'Observatori Fabra han assolit els 35 graus, rècord per un mes de setembre. I és que la calor continua sent molt acusada, demà ho seguirà sent, amb màximes una altra vegada que podrien passar dels 35 graus a pràcticament totes les comarques de l'interior i no descartem que es tornin a assolir els 40 graus. Tot i això, demà hi haurà algunes capes de núvols prims, poc importants, que arriben per l'oest de Catalunya, potser són una mica més destacables en alguns sectors de l'Alt Pirineu. Allà on apareguin aquests núvols, la temperatura podria baixar lleugerament, i és que aquests núvols coincidiran, sobretot a la tarda, amb el moment de màxima insolació. Després, de cara a aquests pròxims dies, sí que preveiem que vagi reculant lleugerament la temperatura dilluns i dimarts, molt poc encara, el temps continuarà sent encara molt càlid, i a partir de dimecres sí que esperem l'arribada amb més inestabilitat, amb tempestes que poden ser fortes, i amb una entrada de vent del nord i de mestral que posarà les temperatures al seu lloc.
2: 3CAT Info.
1: Ara passen 2:45, nova protesta d'entitats animalistes a Vidreres, a la Selva, en l'inici dels correbous que s'hi fan per la Festa Major. Denuncien que fer servir animals per l'entreteniment és una forma de tortura, mentre que els organitzadors asseguren que no hi ha cap debat al poble i que cada any tenen més gent. Ens ho explica des de Vidreres, Gerard Vilà.
4: Una vintena de manifestants s'han situat a l'entrada del recinte de Vidreres amb pancartes i denunciant que es facin servir animals per entretenir la gent. Reclamen que s'aboleixi i critiquen l'Ajuntament de Vidreres per no fer-ho. A Isabel Sáenz és una de les manifestants.
5: Pero no lo van a quitar porque tenemos políticos que son muy cobardes, porque sabemos que hay muchos partidos políticos, entre ellos Junts per Catalunya, que es de quien es el alcalde de este pueblo, que siguen subvencionando la tauromaquia.
4: Però des del poble asseguren que no hi ha debat i critiquen que no sàpiguen el que passa dins de la plaça. Jordi Vilabós, que és vicepresident de l'associació Correbous Vidreres.
6: Em sap greu perquè molta de la gent que no han vingut mai t'estan criticant una cosa que no saben de primera mà, que no hi ha cap tipus de maltractament.
4: Vilabós recorda que fa 5 anys el poble es va votar a favor de seguir amb els correbous.
1: Doncs precisament una dona de 64 anys procedent de Catalunya ha mort avui després de ser embestida per un bou durant un correbou a Aina. Això és a Albacete. L'accident ha passat durant la celebració de les festes patronals. Els serveis d'emergències l'han atesa al lloc dels fets, però ha mort mentre era traslladada a l'heliport. Un altre home d'uns 60 anys també ha resultat ferit en un braç durant aquest mateix correbou. Arran de l'accident, l'Ajuntament ha suspès els actes festius previstos per aquest mateix dissabte. 10 minuts i seran les 9. L'Hospital Bernat Jaume de Figueres, a l'Alt Empordà, comença a donar suport psicològic als professionals de la unitat de paliatius. El servei se centrava en els pacients i també en els familiars i ara s'amplia també als professionals pel desgast emocional que els suposa fer aquesta feina. Ens ho explica des de Girona la Núria Paraire.
7: Els professionals poden patir el que es coneix com a fatiga per compassió, que neix de l'empatia que senten vers el patiment dels altres, ho explica la directora de la unitat de paliatius, Esther Celda.
8: Diguem-ne que la fatiga per compassió és un preu. És un preu que pagues per la satisfacció de la compassió, és a dir, perquè t'agrada la feina que fas, però això et pot provocar un cost i un preu personal.
7: Durant les reunions d'equip, la psicooncòloga de la Fundació Oncolliga va adonar-se que els professionals també requerien d'un suport i es va posar en marxa un espai on se'ls donen pautes per cuidar-se, com la de fer petits homenatges als pacients que moren per deixar el patiment a la feina. A la unitat hi treballen una vintena de professionals.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Els Xiquets de Valls faran història aquest dissabte amb la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família. La Colla Joves i la Colla Vella dels Xiquets de Valls hi alçaran 2, 3 de 8 simultanis durant la missa internacional en homenatge a Antoni Gaudí, un homenatge que s'enmarca en els actes de l'any Gaudí. Colla Ballester, des de Barcelona.
9: Està documentat que Gaudí coneixia i admirava el fet casteller i que en part es va inspirar en els castellers de Valls, en els Xiquets de Valls, per les torres de la Sagrada Família. Per això, avui, les dues colles de Valls, les dues

0: de la ciutat, els Xiquets, és a dir, la Colla Vella i la Colla Joves, homenatge a Gaudí en l'any del centenari de la seva mort. Participen en aquest homenatge fent pilars i diverses construccions a fora davant la façana del Renaixement, però el punt fort serà la seva participació a la missa internacional i la construcció simultània de 2, 3 de 8 just davant de l'altar. Els presidents dels Xiquets, de la Vella, Xavi Pons, i de les Joves, Marc París, en parlen en declaracions a 3Cat Info.
1: És lligar Antoni Gaudí, no? El gran arquitecte català de tots els temps, amb uns altres arquitectes humans, com som els castellers, no? Com els Xiquets de Valls.
2: Ens omple d'orgull perquè sabem de que es va inspirar en el fet casteller, no? Veiem els vitralls, les imatges dels sants un damunt de l'altre, i això se'ns ha comentat que estava inspirat en el fet casteller.
0: La jornada es completarà amb una ofrena floral de la ciutat de Valls a la tomba d'Antoni Gaudí.
3: Malgrat les sancions als atletes russos, el país continua sent una potència en molts esports, entre els quals els escacs. En aquesta disciplina fa gairebé 20 anys que no ocupa el número 1 del rànquing mundial, però ara hi ha un nen de només 11 anys que aspira a aconseguir-ho. Es diu Roman i l'hem entrevistat a Catalunya Ràdio. Ho ha fet la nostra corresponsal a Moscou, Cristina Solies.
4: L'any passat, el Roman Chakhjev es va convertir en el mestre internacional d'escacs més jove de la història i aquest any ja ha fet el primer pas per ser considerat gran mestre, un títol que només tenen uns 2.000 jugadors a tot el món. Tant ell com la seva mare, Saglara, expliquen que l'afició per aquest esport li ve de ben petit.
5: El pare buscava alguna cosa a l'armari i vaig veure una capsa i vaig preguntar què era. Des de llavors em van començar a agradar els escacs.
6: Ho va deixar tot de banda, totes les joguines, només jugava a escacs. El Roman sempre ha volgut ser campió del món.
4: Els esportistes russos han de competir sota bandera neutral, però en alguns tornejos infantils els permeten representar Rússia, com va passar fa uns mesos a Sèrbia, on el Roman es va proclamar campió. La Saglara, la mare, ho recorda amb orgull.
6: Quan el Roman era al podi i sonava l'himne, el cantàvem i teníem llàgrimes als ulls d'eufòria i d'alegria. En aquell moment vam tenir el desig de continuar perquè l'himne de Rússia torni a sonar amb la màxima freqüència possible.
4: Les autoritats comunistes van convertir els escacs en un símbol de la superioritat intel·lectual del sistema socialista sobre l'Occident capitalista. Del 1948 al 2005, 7 dels 8 campions del món es van formar a l'escola soviètica. Ara, amb l'esport rus castigat per la guerra d'Ucraïna, Rússia somia en recuperar aquella hegemonia perduda.
7: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
8: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
7: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3Cat Info.
9: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
7: Esports.
3: Fins a les 9 amb el Damià Aguilar. Bona nit.
10: Bona nit. El Barça d'handbol juga a la final de la Supercopa Ibèrica contra l'Sporting de Portugal. És un partit que podeu veure a l'Esport 3. Ara mateix, minut gairebé 15 de la primera part, empat a 9 en el marcador. També tenim en joc un partit de la Lliga F. El Barça, que està guanyant ja per 0-1 a Sevilla. El partit de la Lliga F24 de la primera part, l'11 del Barça, amb Cata Coll, Martina, Marta, Paredes, Brooks, Vicky, Sidney, Pina, Graham, Payor i Kerolin. El gol l'ha fet Brooks a passada de Graham. A la primera divisió de futbol és a punt de començar un partit, Villarreal Deportivo de la Coruña. Sabem que Casador, el jugador del Barça cedit al Deportivo, no és titular. L'Atlètic Club de Bilbao ha superat per 3-0 l'Atlètic de Madrid. Simeone ha fet sortir al terreny de joc Julián Álvarez al minut 60 i encara li han tornat a demanar.
11: Y porque el cuerpo técnico no le logró transmitir lo que se necesitaba para el arranque del segundo tiempo y ellos no lo pudieron encontrar por sí solos.
10: Rayo Vallecano 3, Racing de Santander 2, és un altre resultat definitiu. Demà a 4:15, València-Barça, en directe per Catalunya Ràdio, com és preceptiu. Lamine Yamal viatjarà, però és dubte. Aquest dissabte s'ha entrenat al marge, l'Ivakovic.

0: i Gabriel Jesús també són a la convocatòria. Ha fet roda de premsa Corberán, el tècnic del València.
1: Lo que la afición mañana quiere del Valencia es ver el equipo competir. Lo que la plantilla desea y quiere es reivindicarse de cuando las cosas no salen bien, demostrar que las podemos hacer mejor de lo que las hicimos, por ejemplo, la semana pasada. Y ese deseo competitivo es lo que nosotros tenemos que demostrar y alimentar mañana en Mestalla.
0: El Barça ha triat capitans, Rafinha i Pedri, escollits per Hansi Flick, i Eric García, Frenkie de Jong i Lamine Yamal, votats pel vestidor. Per cert, que el rival del Barça dimecres que ve a la Champions, el Feyenoord, ha guanyat per 1-3 al camp del Nimega en partit de la Lliga neerlandesa. Demà, a les 9 del vespre, espanyol, Sevilla. El tècnic Manolo González, que demà compleix 100 partits a la banqueta, ha convocat Brian Zaragoza i recupera Leandro Cabrera. Manolo González, insistim, demà complint 100 partits a la banqueta.
2: Que hem treballat còmodes des que va arribar, que hem treballat junts i bastant units, i a partir d'aquí, al final el futbol manen els resultats. Tu pots entrenar, treballar molt bé, treballar molt, el que diem sempre. Jo puc dir, no, estoy de 7 a 8 en la ciutat esportiva, per dir alguna cosa, i no guanyar cap partit, llavors no té cap tipus de sentit que tu estiguis 12 hores a la ciutat esportiva. Al final el futbol va de resultats, i és el que volem, guanyar partits i treballar el millor possible perquè sigui així.
0: És la quarta jornada de primera i és la quarta jornada de segona, i el Girona, que aconsegueix la segona victòria consecutiva, ha guanyat per 0-2 al camp de l'Sporting de Gijón amb gols d'Esprilla i després de Carles Pérez, 7 minuts després d'haver debutat. Declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: Vaig prendre les decisions que no tindré que haver pres. Em van portar, a on no tenia d'haver anat, però bueno, al final jo m'ho prenc com un repte, que és pujar a primera, i el Girona per mi és un equip de primera, llavors. Sí que és veritat, que quan t'ho plantegen dius, hòstia, segona, tal, però el G és el Girona.
0: Altre resultat, Reial Societat B 1, Tenerife 1, Ceuta 0, Celta B 2, Valladolid 1, Andorra 0, i ara a les 9, l'Aldenc Mallorca. A la primera ref, el Sant Andreu, estrenant-se a Can Dragó, ha guanyat per 2-0 l'Àguiles, i el Nàstic ha empatat a 0 a Cartagena. Tenim aquest partit en joc del Barça femení al camp del Sevilla, minut 28, 0-1. Aquest matí el duel català, espanyol 0, Badalona 1, ha marcat Maria Llumpart, que és qui sentim.
4: Sí, és molt especial sempre marcar. Passa poc, perquè és molt complicat marcar gols, i més en aquesta lliga, que cada vegada el nivell és major, i a mi, ja que marco pocs, quan marco sempre intento estar feliç per mi, per l'equip, i ja està.
0: A la Supercopa Ibèrica de Vigo, d'handbol, el Barça, que està guanyant per 12-11 a l'Sporting de Portugal, minut 18 de la primera part. Al Palau Blaugrana, el Barça disputa demà la final de la Supercopa de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els de Javi Rodríguez han superat els penals al Jaén a les semifinals. 6-5, Mujudin ha convertit el penal decisiu. El líder de la Vuelta a Espanya de ciclisme, Enric Mas, ha ampliat el seu avantatge. 2 minuts 6 segons sobre l'austríac Félix Gall, 2 minuts 10 segons sobre Primo Roglic. La 14a etapa, en final a l'Umport de primera, la Pandera Jaén, l'ha guanyat l'alemany Marco Brenner de l'equip Tudor. El dia que l'equip Emirates anuncia la renovació de Tadej Pogacar fins al 2032 i confirma que l'eslové no tornarà a competir aquesta temporada, ara mateix recuperant-se d'una intervenció a la clavícula. Toni Bou guanya la primera cursa del Mundial de Trial a l'aire lliure als Països Baixos i se situa com a virtual campió del món per 40a vegada. Demà és un dia especial.
5: Ara no hem de cometre cap error, intentar disfrutar del dia de demà, serà un dia especial quan jugues un títol i quan el tens tan a prop. Sembla mentira, però costa estar concentrat, així que intentarem tirar experiència i sobretot disfrutar.
0: Serà el 40è títol de Toni Bou, el Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, la pole position per al francès Pierre Gasly d'Alpine.
6: Rescat Info.
7: Bona nit, són les 9. El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per instal·lar-hi un nou espai temporal per acollir 1.000 persones migrants. El govern de la ciutat s'hi havia negat després d'un vistiplau inicial i Madrid s'ha acollit a la llei de ports per posar-lo en marxa.

0: El PP carrega contra Pedro Sánchez per intentar tirar endavant el nou model de finançament autonòmic amb el suport només de dues comunitats. Feijó i Ayuso acusen el govern espanyol de comprar la seva continuïtat a la Moncloa. La consellera d'Economia, Alicia Romero, admet al suplement que caldrà fer alguna concessió a Junts perquè voti a favor del nou sistema. La calor extrema manté activat el nivell màxim del Pla Alfa, el de perill extrem d'incendi, en una trentena de municipis de l'interior i del sud de Catalunya. Avui s'han superat els 40 graus en punts de la Ribera d'Ebre, el Priorat, Ponent i el Prepirineu. A més, l'Observatori Fabra de Barcelona ha batut un nou rècord de calor per un mes de setembre. El president Vladimir Putin rep al Kremlin els dos enviats especials de la Casa Blanca per aturar la guerra d'Ucraïna, però els adverteix que serà difícil aconseguir-ho. Moscou i Kiev han començat un alto al foc de 3 dies per facilitar la mediació de Washington. Els Estats Units ataquen diversos patrullers iranians en resposta als atacs previs de Teheran contra la seva flota i adverteixen que eliminaran 3 vaixells iranians per cada atac que rebin. La Casa Blanca treballa en una estratègia de postguerra per contenir el règim dels ayatolàs i ampliar les relacions d'Israel amb els seus veïns. El Col·legi de Metges de Girona adverteix que l'aigua de mar no cura i alerta que no hi ha cap medicament ni assaig que ho avali. Reacció a propòsit del primer congrés d'aigua de mar que es fa aquest cap de setmana a Llançà, a l'Alt Empordà, i en què hi ha ponents com el polèmic activista Josep Pàmies. L'Ajuntament cedeix l'espai on se celebra, però se'n desmarca. Cronos ha fet història al cinema català. La pel·lícula s'ha convertit en la millor estrena d'una producció catalana en llengua catalana, amb més de 16.000 espectadors en només el primer dia en cartellera. Coproduïda per 3CAT i dirigida per Fernando González Molina, recrea els fets posteriors als atemptats de la Rambla de Barcelona del 17 d'agost del 2017.
1: Esports.
2: El Barça d'handbol juga a la final de la Supercopa Ibèrica contra l'Sporting de Portugal a Vigo. El podeu seguir per l'Esport 3, minut 21 de la primera part. El Barça guanya per 15-13. Amb la Lliga F de futbol, el Barça està guanyant per 0-1 al camp del Sevilla. Això és minut 33 de la primera part. El Girona ha guanyat a Gijón 0-2, partit de segona. En partit de primera, l'Atlètic de Madrid ha perdut a Bilbao 3-0 i ara acaba de començar el Villarreal 0, Deportivo 0. I el Barça de futbol sala s'ha classificat per la final de la Supercopa als penals.
0: Pel que fa al temps, demà tornarem a tenir un dia molt càlid, amb temperatures que tornaran a arribar als 40 graus a l'oest del país. El temps serà assolellat, però hi haurà més núvols prims.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us parla Carola Gil.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El govern espanyol tira pel dret i agafa el control del port de Ceuta per posar-hi carpes i reubicar-hi temporalment 1 miler de migrants. L'ús de l'espai estava pactat amb el govern de Ceuta, que en l'últim moment l'ha rebutjat. Això ha obligat el Ministeri de Transports a signar una ordre per permetre'n l'ús. Anem a Madrid, Tània Tàpia.
3: El ministre del ram, Òscar Puente, s'ha agafat a la llei de ports que li permet imposar el seu criteri per sobre del govern de Ceuta, que controla el port. L'ordre signada aquest dissabte reconeix que es pot comprometre la seguretat d'una infraestructura crítica, però ordena Interior reforçar-ne la seguretat. Per contra, argumenta motius d'atenció humanitària i d'interès general per habilitar més de 16.000 metres quadrats del port per acollir persones migrants. S'hi posaran carpes i es faran zones de descans, infermeria i atenció social. La decisió estava consensuada amb el govern de Ceuta, que a última hora la va tombar a través de la reunió del Consell del Port. L'Estat ja ha començat avui mateix les obres. La Moncloa continua rebent crítiques per la gestió de la crisi i per dir que no té cap prova que el Marroc organitzés l'entrada massiva. Així n'ha parlat Alberto Núñez Feijó i Isabel Díaz Ayuso.
4: El govern de Sánchez és hostil con los invadidos y dócil con los invasores.
5: Que estamos otra vez, insisto, solos, débiles y con un gobierno al que le tienen cogida la matrícula.
3: Pressió del PP, però també de Podem, que veu Sánchez sotmès al xantatge del Marroc. Iola Belarra.
6: Y todo porque le tienen miedo a Marruecos, porque quizás tiene demasiada información del presidente.
3: Des del PSOE, Pilar Bernabé es defensa de les crítiques.
7: Prudencia, responsabilidad, que es imprescindible para abordar todas y cada una de las crisis de las que, por cierto, este país ha salido.

0: i ha salit sempre bé.
1: I diu que sense proves no poden assenyalar Rabat.
2: Precisament aquesta tarda, poc més d'un centenar de persones s'ha manifestat en contra de la instal·lació de carpes al port de Ceuta que poden acollir més de 1.000 persones. Amb crits a favor de l'expulsió dels migrants, els manifestants han retret que es faci aquesta instal·lació, diuen, a la vora de zones inflamables i tampoc molt lluny de l'escola del barri. La policia els ha barrat el pas quan han arribat a la zona portuària. Ara passen 6 minuts de les 9 del vespre. L'endemà que el Consell de Política Fiscal i Financera aprovés per la mínima al nou model de finançament autonòmic, avui el PP ha sortit en tromba a carregar contra el govern espanyol. Alberto Núñez Feijóo es fa creus que aquesta llei tiri endavant quan només té el suport de Catalunya i les Canàries.
3: ¿En qué cabeza cabe aprobar la financiación de todos los españoles cuando han votado en contra el 80% de los españoles? ¿En qué cabeza cabe aprobar la financiación de todas las comunidades autónomas cuando solo han apoyado dos comunidades autónomas?
2: A més, tant Feijóo com Isabel Díaz Ayuso acusen Pedro Sánchez d'intentar comprar la seva continuïtat i la de Salvador Illa i també de voler imposar el model ideat per Esquerra per garantir-se el seu suport.
3: Eso no es ningún sistema de financiación, es un sistema de supervivencia.
4: Para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
2: Això mentre el PSOE retreu al PP que torpedini un sistema que portaria 21.000 milions extres a les comunitats autònomes, ho deia Pilar Bernabé.
0: És mucho más rentable insultar que aprovar un sistema de financiación para que la gente tenga más recursos, que recapaciten. Que la españolidad no se mide en insultos.
2: I des de Catalunya, la consellera d'Economia, Alicia Romero, admet que el Ministeri d'Hisenda haurà de fer alguna sessió a Junts si vol que aprovin el nou sistema de finançament al Congrés. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Romero ha expressat que té assumit que no serà la recaptació de l'impost de la renda, que deixa molts diners a l'Estat, però diu que hi ha altres opcions.
5: Per exemple, en el debat que va haver-hi, molt llarg, dins del Consell de Política Fiscal i Financera es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte, perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
2: Romero insisteix que voldrien aprovar el nou model abans que s'acabi l'any perquè pugui entrar en vigor el 2027. Catalunya segueix amb un nivell molt alt de risc d'incendi a causa de les altes temperatures. Durant tot el dia, una trentena de municipis de l'interior i el sud del país han estat en nivell màxim de perill. De fet, s'han superat els 40 graus en diversos punts de Ponent, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Catalunya Central. Els municipis del litoral català, molts veïns, han optat per refugiar-se de la calor a la platja. Són declaracions a 3CAT Info.
6: Fa molta calor, sort que l'aigua està fresqueta i està ben net i suportable.
7: Portant els nens a la platja, refrescant-nos una estoneta i ara refugiar-se a casa amb l'aire condicionat.
8: Sota l'aigua. És l'única manera, ja et dic. Jo me passo el dia a la piscina, a la platja, a les dutxes.
9: A les nits és horrorós. A Barcelona hem d'estar dormint amb les finestres obertes i llavors hi ha soroll. Vull dir que no passa aire, sent soroll, no pots dormir. Un desastre.
2: Paral·lelament, al llarg del dia s'han originat diferents incendis que els bombers han hagut d'estabilitzar o controlar. Un d'ells s'ha produït al voral de la C-58 a l'altura de Ripollet i ha obligat a tallar la via en sentit nord durant una hora. Hi han treballat 7 dotacions terrestres i una d'aèria. També s'ha controlat l'incendi forestal de Tordera, al Maresme, que ha deixat una dona ferida lleu per inhalació de fum i ha obligat a confinar dues urbanitzacions durant dues hores. De cara a demà, el risc encara augmentarà i el nombre de municipis en situació de perill extrem superarà el centenar. També es prohibirà l'accés a la Serra de Mont-roig i a la Baronia de Rialb, a la Noguera. El nou parc de bombers voluntaris de Serós, al Segrià, ja és una realitat després de gairebé 20 anys de reivindicacions. Es tracta del primer que es construeix mitjançant mòduls prefabricats a Catalunya i, segons el govern, servirà d'inspiració per a futures obres públiques. Anem a Serós, Roger Segura.
10: Bombers, veïns i ajuntament feia 18 anys que reclamaven unes instal·lacions adequades, atès que el parc estrenat el 1995 es va haver de clausurar a finals del 2021 per deficiències estructurals. Des d'aleshores, els efectius voluntaris han passat temporalment per l'alberg i un magatzem municipals. Josep Antoni Romia és l'alcalde de Serós.
11: Aquest parc és modern, segur, funcional. És una instal·lació que dignifica el servei, que millora

0: la protecció del Baix Segre i que reforça la capacitat de resposta dels nostres bombers voluntaris als municipis del Baix Segre.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat que el model constructiu d'aquest nou parc de bombers ha permès enllestir-lo més ràpid.
2: És de la primera que fem, modular prefabricada, és a dir, inspirarà noves construccions que es permeten garantir la durabilitat dels equipaments, però ser més ràpids. L'administració pública a vegades va massa a poc a poc.
1: El nou parc de Serós acull 18 efectius, tot i que està preparat per donar cabuda a fins a 31 operatius. Ha suposat una inversió de gairebé 2 milions d'euros.
3: Un home de nacionalitat francesa de 78 anys ha mort aquesta tarda mentre es banyava a la platja de Lloret, a la Selva, segons informa Protecció Civil. Amb aquesta ja són 24 les persones que han mort aquest estiu a les platges catalanes. En aquest cas, els serveis d'emergència han rebut l'avís a quarts de 4 de la tarda. Els efectius que s'han desplaçat fins a la platja han tret l'home del mar inconscient i sense vida. Des de Protecció Civil recorden que cal extremar les precaucions a l'hora del bany i no entrar a l'aigua si ens trobem malament o estem molt cansats.
4: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
3: Obrim plana internacional. Vladimir Putin es reuneix al Kremlin amb els dos enviats especials de la Casa Blanca per aturar la guerra a Ucraïna, però els adverteix que serà difícil aconseguir-ho.
5: Estimats col·legues, una cordial benvinguda a Moscou. La situació que abordarem avui no és senzilla, però abans vull transmetre els meus millors desitjos al president Trump.
3: Després de veure's amb Putin, els dos homes de confiança de Trump es traslladaran aquest diumenge a Kiev per entrevistar-se amb el president Volodymyr Zelensky. És la primera trobada entre la diplomàcia nord-americana i el Kremlin per abordar la guerra amb Ucraïna, després que al febrer les negociacions es van aturar arran de l'operació militar dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Fa dues setmanes el cap de la CIA va visitar Moscou. Abans de la trobada, Putin ha ordenat un alto al foc de 3 dies per facilitar la missió diplomàtica i tot seguit. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha ordenat aturar els atacs contra Rússia fins dilluns. Però a última hora, Moscou ha informat que un dron ucraïnès ha matat una persona i n'ha ferit una altra a la ciutat russa de Belgorod. Unes hores abans de la treva, Rússia ha bombardejat una planta metal·lúrgica a la regió de Dnipropetrovsk i ha atacat un edifici de Kiev i els aeroports de Kiev i de la ciutat veïna de Borispil. Els Estats Units ataquen 3 petroliers iranians en represàlia pels atacs de Teheran contra vaixells nord-americans i adverteixen que per cada atac que rebin eliminaran 3 embarcacions iranianes. Un dels petroliers iranians atacats avui era davant de l'illa de Kark, a tocar del principal centre d'exportació de petroli del règim dels ayatollahs. L'intercanvi d'atacs segueix una escalada de dies que amenaça d'aprofundir un conflicte que s'ha allargat des que Washington va iniciar les hostilitats a finals de febrer, cosa que va comprometre el subministrament d'energia arreu del món i que ha provocat l'oposició de la majoria dels nord-americans abans de les eleccions al Congrés del novembre. Els atacs d'avui arriben mentre Axios informa que l'administració Trump treballa en una estratègia de postguerra centrada en un esforç regional per contenir Teheran i ampliar la normalització de les relacions entre Israel i els seus veïns. El pla vol guiar l'enfocament de Washington a l'Orient Mitjà, després que acabi la guerra en els 2 últims anys del mandat de Donald Trump i s'articula al voltant de 2 esdeveniments clau per a l'estratègia de la Casa Blanca, les eleccions del 27 d'octubre a Israel i les eleccions a mig mandat dels Estats Units el 3 de novembre. Axios sosté que hi ha 3 elements centrals en l'estratègia, alinear els aliats americans per contenir l'Iran amb els Estats Units com a garants, assegurar la següent fase del pla de futur per a Gaza, implantant el fràgil acord actual entre Israel i el Líban i ampliar els acords d'Abraham per segellar una entesa entre l'Aràbia Saudita i Israel. En punt, és 9:15, obrim àrea de servei.
4: El temps.
3: Eloi Cordomí.
6: Avui hem tornat a tenir un dia amb calor extrema. Les temperatures més altes han arribat als 41 graus al Carràs, al Segrià, 41 graus també gairebé a Sant Romà de Vella, a la Conca de Tremp, i els 40 graus s'han assolit en punts, per exemple, al Segrià, del Priorat, de la Ribera d'Ebre, a la Terra Alta, de la comarca del Bages. Avui també hem tingut un rècord de temperatura en un mes de setembre. L'Observatori Fabra de Barcelona han arribat als 35 graus. Demà tornarem a tenir tanta calor com avui, amb un dia que serà assolellat.

0: També poden arribar alguns núvols prims a l'oest de Catalunya. Aquests núvols també a la tarda es poden fer un palet més abundants i això podria fer que baixi una mica la temperatura en alguns d'aquests sectors. A la resta, molta calor encara i algunes nuvolades potser una mica més destacables en alguns llocs del Pirineu, en principi sense precipitacions. De cara a aquests pròxims dies, dilluns continuarà fent calor, segurament baixarà un palet la temperatura, dimarts baixa un palet més, i de cara a dimecres sí que tenim més tempestes que faran que les temperatures reculin i es normalitzin.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Detingut un home de 42 anys acusat d'haver apallissat la seva parella a Aitona, al Segrià. La dona està ingressada a la unitat de cures intensives de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però la seva vida no corre perill. L'agressió masclista es va produir al voltant de les 6 de la matinada d'ahir. Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor dels fets en una finca de Torres de Segre. Els Mossos d'Esquadra han escorcollat el pis de Manresa, on viu un dels menors detinguts per l'homicidi del veí de Castellnou de Bages, de 45 anys, mort apunyalat aquesta setmana a la capital del Bages. Es va acordonar al carrer Santa Llúcia a la recerca de nous indicis que permetin reforçar les proves acusatòries contra els detinguts. L'operatiu el va comandar la Divisió d'Investigació Criminal amb la participació d'efectius de la Brigada Mòbil i de la Policia Científica. Dimarts passat, el mateix dia de l'homicidi, els Mossos ja van fer un primer escorcoll en un local ocupat de la zona. Segons fonts de la Fiscalia, un dels menors detinguts estava en llibertat vigilada i l'altre també havia estat en aquest règim anteriorment. La llibertat vigilada, quan es tracta de menors, no suposa un seguiment policial, sinó que es basa en mesures de seguiment per part de professionals. Els menors de 15 i 16 anys se'ls havia detingut prèviament per casos relacionats amb robatoris violents i lesions. Un d'ells hauria agredit amb arma blanca una persona a la mateixa zona de l'apunyalament mortal d'aquesta setmana. La investigació continua oberta. I una dona de 64 anys procedent de Catalunya ha mort avui després de ser embestida per un bou durant un correveu a Aina, a Albacete. L'accident ha passat durant la celebració de les festes patronals. Els serveis d'emergència l'han atesa al lloc dels fets, però ha mort mentre era traslladada a l'heliport. Un altre home d'uns 60 anys també ha resultat ferit en un braç durant el mateix correbou. Arran de l'accident, l'Ajuntament ha suspès els actes festius previstos per aquest dissabte. I detingut un matrimoni de Torrelavega, a Cantàbria, que tenien el cadàver del pare d'ell a casa, tot i que feia mesos que s'havia mort. Els investigadors no descarten que la parella tingui una malaltia mental, la síndrome de Diògenes, o que mantinguessin el cos de l'home a casa per poder continuar cobrant-ne la pensió. La policia va acudir al domicili després que una treballadora del centre de salut va alertar que feia molt de temps que l'home no anava a cap revisió. Després de comparèixer davant del jutge, la parella ha quedat en llibertat amb càrrecs i amb l'obligació de presentar-se setmanalment al jutjat.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3CAT Info.
2: El Col·legi de Metges de Girona adverteix que l'aigua de mar no cura i alerta que no hi ha cap medicament ni assaig que avali que sigui curativa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Carme López, presidenta del Col·legi de Metges de Girona, a propòsit del primer Congrés Internacional de l'Aigua de Mar que es fa aquest cap de setmana a Llançà, a l'Alt Empordà.
3: A part dels beneficis amb afeccions a nivell del tracte respiratori superior, no, com seria la rinitis, però a més amb aigua esterilitzada i filtrada, que hi ha hagut alguns estudis, no hi ha massa més científicament avalat. Per tant, atribuir una curació a l'aigua del mar amb moltes malalties és una cosa perillosa, no, quan no s'ha avalat científicament.
2: Entre els ponents del Congrés hi ha el pagès i activista Josep Pàmies, conegut per la seva defensa de remeis naturals com l'estèvia o de promoure l'ús d'un lleixiu per curar l'autisme infantil. L'Ajuntament de Llançà cedeix el local on se celebra el Congrés i si bé inicialment l'alcaldessa havia de fer el Parlament inaugural, demà finalment el farà l'entitat local Som Mar. Entre les activitats que es fan destaca una recollida d'aigua de mar conjunta per part dels participants, així com una caminada en silenci amb els peus a l'aigua. També està previst degustar un gaspatxo fet amb aigua de mar. Prop de 300 persones s'han inscrit al Congrés.
4: Necessitem reforç. reforços a les Rambles en Boqueria. Necessitem...
5: No vull passar algú a les Rambles, sí, ambulàncies.
6: Aquí compta el 4-0, què ha passat a les Rambles?
5: Què collons està passant?
2: Èxit rotund de Cronos als cinemes. La pel·lícula que es pot veure des d'ahir ha estat la millor estrena d'una producció catalana en llengua catalana. És una coproducció de 3CAT que recrea els atemptats de la Rambla de Barcelona del 17 d'agost del 2017. Ahir, més de 16.000 espectadors van anar a veure-la en el seu primer dia en cartellera, amb una recaptació que frega els 120.000 euros. La pel·lícula es podrà veure pròximament a TV3 i també estarà disponible a la plataforma 3CAT. Victoria Luengo se situa al radar de Hollywood amb el seu paper protagonista a El ser querido.
7: ¿Qué quieres que te diga yo?
8: Nada, no quiero que me digas nada.
7: O sea, me echas toda esta mierda a la cara.
8: No te estoy echando nada a la cara.
2: L'actriu mallorquina ha passat avui per al suplement de Catalunya Ràdio i ha revelat que en una conversa amb Javier Bardem, el director nord-americà Steven Spielberg la va felicitar per la seva interpretació a la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen.
9: I la Victoria Luengo està absolutament superbia amb una honestedat interpretativa brutal. Firmat, estaven. I jo penso, no sé qui és. I li dic, Javier, qué bonito el mensaje, però qui és? I em diu, de un director que hizo una película, no sé si la viste, se llamaba E.T. I jo em vaig posar a plorar perquè era Steven Spielberg, ha escrit el meu nom en un WhatsApp.
2: Luengo també ha explicat que comença a fer passos en la seva carrera internacional i que ha rodat una pel·lícula en francès que s'estrenarà aviat. El ser querido, que es pot veure a les sales de cinema des del 26 d'agost, està preseleccionada com a candidata a ser nominada als Oscars, juntament amb La bola negra i Los domingos.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: I marxem ara cap a Venècia.
10: El retrato de la infanta debe llegar a su destino para garantizar el matrimonio entre nuestros dos soberanos. Mi sobrino.
2: La productora catalana Astor Media participa en la pel·lícula suïssa Les Índies, que s'ha presentat en una secció paral·lela de la Mostra de Venècia. Ambientada al segle XVIII, posa el focus en una expedició que travessa mitja península ibèrica per portar un quadre de Velázquez a la cort francesa de Lluís XIV. Bona part dels paisatges i dels figurants són lleidatans. Ens ho explica des de Venècia Òscar Callau.
11: Aquesta road movie de l'absolutisme il·lustrat ens transporta a una Europa devastada per les guerres i les revoltes antiborbòniques, on tres homes armats han de travessar Espanya i França amb missió d'estat. Han de lliurar a Lluís XIV el retrat d'una infanta que ha de segellar l'aliança entre les corones espanyola i francesa. Una ficció protagonitzada per una de les menines de Velázquez que té base històrica. Sentim el codirector, Nicolas Chapoulet.
12: Hi ha plusieurs tableaux qui voyagent.
13: Hi ha diverses pintures que viatgen. N'hi ha quatre que viatgen a quatre països diferents per forjar aliances. De fet, essencialment, estaven venent la monarquia al millor postor. I el que ens va fascinar, més enllà d'això, va ser la qüestió de la diplomàcia d'aquests retrats en la pràctica de la història de l'art i com aquests retrats adquireixen de sobte una mena de poder increïble.
11: Els personatges viatgen lentament, esquivant perills per a desenes de paisatges naturals de gran bellesa, mentre lectures i gravats d'època els fan somiar en els territoris i les riqueses enlluernadores del nou món, les Índies. Pauline Julier és l'altra directora del film.
14: El títol t'evoca una cosa muy grande de descubrimiento, de deseo de un otro mundo, de modernitat. Eso va con la idea que el personaje le interesa mucho el conocimiento, la representación, las imágenes y también el mundo en general.
11: La participació catalana ha estat fonamental per trobar les millors localitzacions i els personatges secundaris més autèntics. Ariadna Dot és productora d'Astor Media.
15: Més de la meitat del rodatge es va rodar a Catalunya. La pel·lícula comença a la Seu Vella de Lleida, és la primera localització. Surt el Congost de Montrevei, no? Hi ha com localitzacions com molt icòniques, no? En aquest sentit. I hi ha un tema d'actors. De fet, quan comença la pel·lícula, la primera actriu que surt és la nena del Carràs, és la Inet, jo ho nou, la que fa d'infanta.
11: La cinta té el suport de l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals.
2: Esports. Amb en Damià Aguilar, bona nit.
16: Bona nit, el Barça d'handbol juga a la final de la Supercopa Ibèrica contra l'Sporting de Portugal, un partit que podeu seguir a l'Esport 3. Al descans guanya el Barça només d'un, 19-18. Mentrestant, a la Lliga F de futbol, el Barça que marxa al descans guanyant per 0-3 a Sevilla amb gols de Brooks, Pina i Marta. A la primera divisió de futbol,

0: ara mateix el Villarreal, que està guanyant per 1-0 al Deportivo de la Coruña al minut 25 de la primera part en aquest partit de la quarta jornada de Lliga. Caçador, el jugador cedit pel Barça al Deportivo de la Coruña, és a la banqueta, no ha sortit d'inici. L'Atlètic de Madrid ha caigut 3-0 al camp de l'Atlètic Club de Bilbao. Simeone ha fet sortir al terreny de joc Julián Álvarez al minut 60 i després encara li han demanat.
1: Te quería preguntar por un detalle que hemos visto ahora al final del partido. Han salido a entrenar los suplentes, Julián no ha salido. ¿Cómo lo valoras?
2: ¿En serio?
1: Sí.
2: No tengo nada que comentar.
0: I també definitiu, Rayo Vallecano 3, Racing de Santander 2. Demà a 4:15, València-Barça. Lamine Yamal viatjarà, però és dubte. Aquest dissabte s'ha entrenat al marge. Livakovic i Gabriel Jesús també són a la convocatòria. Flick recorda que qualsevol partit es pot perdre, com el del Madrid al camp del Betis.
3: I think when you see the game yesterday...
4: Si veus el partit d'ahir, el Madrid va jugar bé i va tenir bones ocasions, però el futbol és així i això pot passar. Nosaltres ens hem de centrar en nosaltres mateixos i jugar el nostre estil. Tothom ha d'estar-ne convençut. Demà serà molt difícil. Juguem a 4:15 de la tarda i farà molta calor, però sense excuses. No serà fàcil.
3: And it's not easy there.
0: També demà, però a les 9 del vespre, espanyol Sevilla, el tècnic Manolo González complirà 100 partits al càrrec.
5: Home, crec que és un motiu d'orgull molt gran. Ja arribar al partit 100 per mi és un orgull que pots imaginar per, bueno, pel club que és. A sobre, pues, bueno, aconseguint objectius cada temporada i bueno, només puc estar agraït al club per confiar en mi, a l'aficionat, al soci i bueno, en gran part també als que esteu darrere i al jugador sobretot perquè són els que al final, gràcies a ells, els entrenadors aguantem o no aguantem.
0: Brian Zaragoza anirà convocat. Pel que fa a la quarta jornada de la segona divisió A, el Girona ha guanyat per 0-2 al camp de l'Sporting amb gols d'Esprilla i de Carles Pérez 7 minuts després d'haver debutat. El davanter a Catalunya Ràdio.
6: Individualment molt, molt content, al final pel gol, però sobretot més per l'equip, per la victòria. Sabíem que veníem a un cap complicat i què millor que treure aquest resultat.
0: Segona victòria seguida dels de Quique Álvarez. L'Andorra ha perdut per 1-0 al camp del Valladolid i ara en joc, en primera mitja hora de joc, el Denc 0, Mallorca 0. A la primera ref, el Sant Andreu ha guanyat per 2-0 l'Àguiles i el Nàstic ha empatat a 0 a Cartagena i a banda d'aquest partit del Barça a Sevilla, 0-3 al descans a favor del Barça. Aquest matí hi havia duel català a la Lliga F, Espanyol 0, Badalona 1, marcava Llompart, Ona Baradat per l'Espanyol, explica que ha estat dur encaixar aquesta derrota.
7: Crec que mereixíem una mica més i crec que això pues, és el que fa que tot sigui més negatiu i vulguem pues, demostrar el que venim fent des de la pretemporada, que crec que érem, per dir-ho d'una manera, un altre equip, ens hem de tornar a trobar com a equip per treure un bon resultat.
0: Al Palau Blaugrana, el Barça disputarà demà la final de la Supercopa Espanyola de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els de Javi Rodríguez han superat els penals al Jaén durant les semifinals. 6-5, Mujudin ha convertit el penal decisiu. Didac parla d'aquesta final.
8: Demà serà una final duríssima, al final el Pozo també està molt bé. El Pozo avui també, encara que el marcador no ho digui, ha hagut de suar molt i ha hagut de trencar també, ha hagut de remuntar i remar molt, amb la qual cosa també surt molt reforçat d'aquesta victòria a nivell de confiança i demà tenim un, serà un toma i daca, no? I esperem doncs, poder descansar bé i arribar de la millor manera possible.
0: Toni Bou ha guanyat la primera cursa del Mundial de Trial a l'aire lliure als Països Baixos i demà pot aconseguir ja el 40è títol mundial. Mentrestant, el líder de la Volta a Espanya, Enric Mas, amplia el seu avantatge. 2 minuts 6 segons sobre Fèlix Gal, 2 minuts 10 segons sobre Roglic. La 14a etapa l'ha guanyada Marco Brenner.

0: Ara són 9:45 i aquests són els principals titulars que us estem destacant a aquesta hora. El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per instal·lar-hi un nou espai temporal per acollir 1.000 persones migrants. El govern de la ciutat s'hi havia negat després d'un vistiplau inicial i Madrid s'ha acollit a la llei de ports per posar-lo en marxa. En clau política, el PP carrega contra Pedro Sánchez per intentar tirar endavant el nou model de finançament autonòmic amb el suport només de dues comunitats. Feijóo i Ayuso acusen el govern espanyol de comprar la seva continuïtat a la Moncloa. I també us hem parlat de la calor extrema que manté activat el nivell màxim del Pla Alfa, el de perill extrem d'incendi en una trentena de municipis de l'interior i el sud de Catalunya. Avui s'han superat els 40 graus en punts de la Ribera d'Ebre, el Priorat, Ponent i el Prepirineu. A més, l'Observatori Fabra de Barcelona ha batut un nou rècord de calor per un mes de setembre. I des d'ara i fins a les 10 del vespre també destacarem l'avanç de l'extrema dreta a Europa. Passarem per Alemanya, on demà la ultradreta té tots els números per guanyar les eleccions al Land de Saxònia-Anhalt. El nostre corresponsal, el Jordi Regàs, ens explicarà que això pot tenir conseqüències importants per al sistema educatiu d'aquest territori. A més, també us explicarem que un 15% dels infants en edat escolar té algun trastorn de neurodesenvolupament. I en esports, què destaquem, Damià Aguilar?
1: Doncs que el Barça d'handbol juga a la final de la Supercopa Ibèrica contra l'Sporting de Portugal. Ho podeu seguir a l'Esport 3 i que acaba de començar la segona part. El Barça que guanya 20-18 l'Sporting de Portugal. Mentrestant, al descans, partit de la Lliga F, Sevilla 0, Barça 3.
0: I pel que fa al temps, demà tornarem a tenir un dia molt càlid, amb temperatures que tornaran a arribar als 40 graus a l'oest del país. El temps serà assolellat, però hi haurà més núvols prims. El govern espanyol tira pel dret i agafa el control del port de Ceuta per posar-hi carpes i reubicar-hi temporalment un miler de migrants. L'ús de l'espai estava pactat amb el govern de Ceuta, que en últim moment l'ha rebutjat. Això ha obligat el Ministeri de Transports a signar una ordre per permetre'n l'ús. Anem a Madrid, Tània Tàpia.
2: El ministre del Ram, Òscar Puente, s'ha agafat a la llei de ports que li permet imposar el seu criteri per sobre del del govern de Ceuta, que controla el port. L'ordre signada aquest dissabte reconeix que es pot comprometre la seguretat d'una infraestructura crítica, però ordena Interior reforçar-ne la seguretat. Per contra, argumenta motius d'atenció humanitària i d'interès general per habilitar més de 16.000 metres quadrats del port per acollir persones migrants. S'hi posaran carpes i es faran zones de descans, infermeria i atenció social. La decisió estava consensuada amb el govern de Ceuta, que a última hora la va tombar a través de la reunió del Consell del Port. L'Estat ja ha començat avui mateix les obres. La Moncloa continua rebent crítiques per la gestió de la crisi i per dir que no té cap prova que el Marroc organitzés l'entrada massiva. Així n'ha parlat Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso.
3: El gobierno de Sánchez es hostil con los invadidos y dócil con los invasores.
4: Que estamos otra vez, insisto, solos, débiles y con un gobierno al que le tienen cogida la matrícula.
2: Pressió del PP, però també de Podem, que veu Sánchez sotmès al xantatge del Marroc. Iole Belarra.
5: Y todo porque le tienen miedo a Marruecos, porque quizás tiene demasiada información del presidente.
2: Des del PSOE, Pilar Bernabé es defensa de les crítiques.
6: Prudencia, responsabilidad, que es imprescindible para abordar todas y cada una de las crisis de las que, por cierto, este país ha salido y ha salido siempre bien.
2: I diu que sense proves no poden assenyalar Rabat.
0: Precisament aquesta tarda, poc més d'un centenar de persones s'ha manifestat en contra de la instal·lació de carpes al port de Ceuta, que poden acollir més de 1.000 persones. Amb crits a favor de l'expulsió dels migrants, els manifestants han retret que es faci aquesta instal·lació, diuen, a la vora de zones inflamables i tampoc molt lluny de l'escola del barri. La policia els ha barrat el pas quan han arribat a la zona portuària. Ara passen 4 minuts de 9:45 del vespre. L'endemà que el Consell de Política Fiscal i Financera aprovés per la mínima el nou model de finançament autonòmic, avui el PP ha sortit en tromba a carregar contra el govern espanyol. Alberto Núñez Feijóo es fa creus que aquesta llei tiri endavant quan només té el suport de Catalunya i les Canàries.
7: ¿En qué cabeza cabe aprobar la financiación de todos los españoles cuando han votado en contra el 80% de los españoles? ¿En qué cabeza cabe aprobar la financiación de todas las comunidades autónomas cuando solo han apoyado dos comunidades autónomas?
0: A més, tant Feijóo com Isabel Díaz Ayuso acusen Pedro Sánchez d'intentar comprar la seva continuïtat i la de Salvador Illa, i també de voler imposar el model ideat per Esquerra per garantir-se el seu suport.
3: Eso no es ningún sistema de financiación, es un sistema de supervivencia.
4: Para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
0: Això mentre el PSOE retreu al PP que torpedini un sistema que portaria 21.000

0: milions extras a les comunitats autònomes, ho deia Pilar Bernabé.
1: És mucho más rentable insultar que aprobar un sistema de financiación para que la gente tenga más recursos, que recapaciten. Que la españolidad no se mide en insultos.
0: I des de Catalunya, la consellera d'Economia, Alícia Romero, admet que el Ministeri d'Hisenda haurà de fer alguna sessió a Junts si vol que aprovin el nou sistema de finançament al Congrés. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Romero ha expressat que té assumit que no serà la recaptació de l'impost de la renda, que deixa molts diners a l'Estat, però diu que hi ha altres opcions.
2: Per exemple, en el debat que va haver-hi, molt llarg, dins del Consell de Política Fiscal i Financera, es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte, perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
0: Romero insisteix que voldrien aprovar el nou model abans que s'acabi l'any perquè pugui entrar en vigor el 2027. Ens fixem ara en els termòmetres perquè Catalunya segueix amb un nivell molt alt de risc d'incendi a causa de les altes temperatures. Durant tot el dia, una trentena de municipis de l'interior i el sud del país han estat en nivell màxim de perill. De fet, s'han superat els 40 graus en diversos punts de Ponent, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Catalunya Central. Els municipis del litoral català, molts veïns han optat per refugiar-se de la calor a la platja. Són declaracions a 3CAT Info.
3: Fa molta calor, sort que l'aigua està fresqueta i està ben net i suportable.
4: Portant els nens a la platja, refrescant-nos una estoneta i ara refugiar-se a casa amb l'aire condicionat.
5: Sota l'aigua. És l'única manera, ja et dic. Jo me passo el dia a la piscina, a la platja, a les dutxes.
6: A les nits és horrorós. A Barcelona hem d'estar dormint amb les finestres obertes i llavors hi ha soroll. Vull dir que no passa aire, sent soroll, no pots dormir. Un desastre.
0: Paral·lelament, al llarg del dia s'han originat diferents incendis que els bombers han pogut estabilitzar o controlar. Un d'ells s'ha produït al voral de la C-58 a l'altura de Ripollet i ha obligat a tallar la via en sentit nord durant una hora. Hi han treballat 7 dotacions terrestres i una d'aèria. També s'han controlat l'incendi forestal de Tordera al Maresme, que ha deixat una dona ferida lleu per inhalació de fum i ha obligat a confinar dues urbanitzacions durant dues hores. De cara a demà, el risc encara augmentarà i el nombre de municipis en situació de perill extrem superarà el centenar. També es prohibirà l'accés a la serra de Mont-roig, a la baronia de Rialb, a la Noguera.
7: 3CAT Info.
0: Les importacions de gas rus han augmentat un 42% durant el primer semestre d'aquest any. Espanya aprofita per comprar a Moscou abans que l'any que ve entri en vigor el veto europeu al gas rus. Amb l'estret d'Hormuz tancat, els mercats han de buscar l'escletxa per emmagatzemar energia de cara als mesos de més fred. Ens ho explica Núria Har.
8: Les tensions geopolítiques es reflecteixen en les importacions de gas, un mercat que Espanya està diversificat. Per això, en el que portem d'any, les importacions de Rússia han compensat les d'altres països com Qatar, molt perjudicat pel conflicte a l'Orient Mitjà. El president de la patronal Cedigas, Joan Batalla, fa una altra lectura de l'increment del gas rus. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Rússia, en el que portem en el darrer any, representa el 14%. Històricament, en els últims 5 anys ha estat al voltant del 10% i la normativa fixa que fins a l'1 de gener els comercialitzadors que tinguin contractes a llarg termini podran fer.
8: La majoria del gas que arriba a Espanya, al voltant d'un 70%, ho fa liquat en vaixell, com el gas rus. Això també obre la porta al mercat a través de l'Atlàntic, com els Estats Units, que amb el retorn de Trump a la Casa Blanca han firmat un acord amb Brussel·les per exportar gas liquat.
9: El sistema gasista espanyol és un dels més robustos a nivell europeu i fins i tot a nivell mundial, amb una gran capacitat doncs, de diversificar les fonts d'origen, perquè tenim 7 plantes de regasificació que ens permeten importar de tot arreu.
8: El físic expert en energia i transició energètica de l'Institut de Ciències del Mar, Jordi Soler, ha explicat a Catalunya Ràdio que aquest gas nord-americà és el que prové del fracking.
10: Tot i que la producció no ha caigut, hi han pous que ja han deixat de ser, de produir el ritme que produïen. Els recursos fòssils tenen un pic de producció, no? El ritme al qual tu pots extreure. A partir d'aquí, l'extracció del recurs continua, però és molt més cara a nivell energètic i a nivell econòmic.
8: Segons aquest investigador del CSIC, a curt termini la preocupació és omplir les reserves de gas de cara a l'hivern, que estan per sota del que estableix la normativa europea. Però per Soler hi ha altres problemes a mitjà i llarg termini, sobretot en un mercat on cada cop hi ha més demanda d'energia.
10: El mercat cada cop està més tensionat. Per tant, hi haurà un moment en què hi haurà un xoc. I si ho tenim clar, això, doncs comencem a fer els deures, no? Perquè tenim temps per gestionar això. El que no pot ser és continuar com sempre i quan arribi el que ha

0: d'arribar, bueno, llavors ja veurem què fer, perquè llavors serà un problema greu.
1: Algèria continua sent la font més important de gas de tot l'estat espanyol.
2: Just parlem ara de Sèrbia perquè continuen al Tin Rat, com l'ha dit, criminal de guerra

0: constantment la seva figura.
1: El general Ratko Mladic és una persona que va fer una gran contribució a la defensa del seu poble i que mereix ocupar un lloc digne a la història al costat de coneguts ducs, generals i soldats serbis.
0: Dilluns està previst que enterrin Ratko Mladic en un cementiri de la capital on s'esperen milers de persones. Brussel·les les ha advertit que l'exaltació de la seva figura és incompatible amb els valors de la Unió Europea i que es tindrà en compte per estudiar la possible adhesió de Sèrbia als 27. Mladic, recordem-ho, va ser condemnat per el genocidi al Tribunal de l'Haia per el seu paper en la matança d'Srebrenica del 1995. La pitjor matança a Europa des de la Segona Guerra Mundial. Hi van morir unes 8.000 persones.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A Alemanya, les eleccions d'aquest diumenge al Land de Saxònia-Anhalt, una victòria per la majoria absoluta de l'extrema dreta, permetria alternativa per a Alemanya remodelar a fons l'educació. És una competència en què els estats federats ho poden decidir pràcticament tot. Per fer-nos una idea del que pot passar, pareu atenció a la història d'un professor de fusteria que ha estat amonestat per les autoritats escolars perquè davant la pregunta d'un alumne es va posicionar en contra de l'extrema dreta. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
3: Max Heckel netejava el taller de fusteria al final d'una classe. Un alumne el va abordar i li va preguntar si votaria alternativa per a Alemanya. Ell va respondre que no, perquè la fiscalia considera que és una formació extremista. Setmanes més tard, les autoritats escolars l'amonestaven per haver trencat el principi de neutralitat. A Saxònia-Anhalt, el creixement de l'extrema dreta va imposant el silenci.
4: Alternativa per a Alemanya fa anys que treballa en contra de projectes com el d'escola amb vapor o escoles contra el racisme. Els trets creuats no han començat ara fa poc, des que el partit s'ha emborratxat amb la possibilitat d'una victòria imminent. Els atacs fa anys que estan en marxa, no és un fenomen nou.
3: Quan el cas de Max Heckel va saltar a la llum pública, automàticament es va reforçar la campanya d'assetjament contra ell. Ara té el dubte d'on s'aturarà tot plegat.
4: Aquest matí, per primer cop, tenia adhesius al meu cotxe de l'AFD i dels contraris als antifeixistes. És un fet, cada cop ho tenim més a prop. Abans hi havia més distància, sobretot online. El proper pas serà... De fet, el cotxe era aparcat davant de casa. El següent pas serà a la casa i el següent dins la casa.
3: A la República Federal la crispació puja de to. L'extrema dreta perquè sap que necessita la majoria absoluta. Qui s'hi oposa perquè vol evitar-ho com sigui. És un ambient tòxic promogut principalment per Alternativa per Alemanya i de ben segur que no s'aturarà després de les eleccions regionals.
0: Moren els dos pilots d'un caça de combat F-4 de les forces aèries gregues després que l'aparell on volaven ha perdut altura fins a estavellar-se durant una exhibició en un aeroport als afores d'Atenes. Els dos pilots, amb moltes hores de vol, no han activat els seients projectables per abandonar la nau amb paracaigudes. Immediatament, l'exhibició s'ha cancel·lat i s'investiguen les causes del sinistre. Obrim àrea de servei.
2: El temps.
0: Eloi Cordomí.
5: Avui hem tingut una altra vegada temperatures extremes que han produït rècords de calor a 64 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya amb més de 20 anys de dades. Les més altes avui de temperatura han arribat als 41 graus al Carràs, també gairebé 41 graus a Sant Romà de Vella, però també s'han assolit els 40 graus a Lleida, al Mas Roig, al Priorat, a Cardona, a la comarca del Bages, i gairebé han arribat als 40 a Horta de Sant Joan. Un nou rècord també s'ha produït a l'Observatori Fabra de Barcelona, amb 35 graus de màxima. Són rècords pel mes de setembre. De cara a demà tornem a tenir unes temperatures calcades a les d'avui. Potser baixen un plaet a les comarques de l'oest i és que demà arribaran alguns núvols prims, núvols que podien ser una mica més abundants en alguns llocs de l'Alt Pirineu, en principi sense precipitacions. A la resta continuarà fent sol, molta calor, tant durant la nit com durant el dia, amb aquestes màximes que poden arribar amb facilitat als 40 graus en aquestes zones més càlides del país. I en pròxims dies, encara dilluns farà calor, també dimarts, no tanta com aquest cap de setmana. I sí que la baixada clara de la temperatura la tindrem a partir de dimecres amb més inestabilitat, amb tempestes i una davallada de la temperatura que posarà els termòmetres al seu lloc durant la segona meitat de la setmana.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un 15% dels infants en edat escolar té algun trastorn del neurodesenvolupament. El més habitual són els problemes d'aprenentatge.

0: com la dislèxia, però també el TDA o els trastorns del llenguatge. I cada cas necessita una resposta diferent. Antoni Forteza ens explica aquesta realitat a 3 dies de començar les rutines del nou curs escolar.
1: Tornar a l'escola pot ser especialment difícil per a infants amb aquests trastorns i no només pel canvi de rutines. Anna Sanz és pediatra i especialista en neurologia pediàtrica i metge de l'Institut Somvia.
2: Són nanos que són molt conscients de que no se'n surten com la resta dels nanos, que esforçant-se més a vegades mai arriben a fer-ho bé com els altres, i llavors tornar a enfrontar-se amb aquesta situació que els genera angoixa, baixa autoestima, malestar emocional, es torna a començar.
1: La dislèxia, els trastorns del llenguatge o el TDA són els més freqüents a les aules.
2: Són nanos que si les coses es fan bé, es detecten aviat, tenen l'acompanyament que necessiten i les adaptacions. No hi ha cap motiu perquè no tinguin el seu títol de l'ESO, batxillerat i un ensenyament universitari, si volen.
1: En aquest procés de detecció i anticipació, el paper dels mestres és clau. Jordi Saladrigues, mestre d'Educació Especial, defensa la necessitat dels docents de conèixer bé la situació de cada alumne.
3: Cal un acompanyament molt personalitzat perquè no sempre un mateix mètode funciona per tots els alumnes. Per tant, és molt important la informació, el traspàs entre professionals i una personalització de la intervenció.
1: Els infants amb trastorn de l'espectre autista són un altre cas de la necessitat d'adaptar la resposta a cada alumne de forma individualitzada. Són casos menys nombrosos a les aules que els d'infants amb TDA o dislèxia. És el cas, però, de la filla de l'Èrica. La família ja fa dies que estan preparant la tornada a l'escola.
4: Hem de tirar molt de suports visuals, d'anticipació, de preparar-la, no? Doncs mira, aniràs a l'escola, ensenyar-li, no?, la foto doncs, de l'escola i anar-la anticipant fins que arriba el dia.
1: Al final, no hi ha una única manera de preparar aquesta tornada en infants amb trastorns neuroconductuals. La pediatra Anna Sanz apunta que, sobretot, el que cal és fer un bon acompanyament.
2: No entrar en aquella dinàmica de prepara't, que ara començaràs tercer i aquí hauràs d'estudiar molt, posar una mica la por al cos. No, al contrari, donar-nos que l'escola és un lloc fantàstic on anem a aprendre, on tenim companys, on ens ho passem bé i, sobretot, donar-li la seguretat de que si algú no funciona, l'ajudarem.
1: Conèixer bé cada infant, detectar les dificultats com més aviat millor i coordinar el suport de famílies i escola són les claus perquè pugui afrontar el curs amb més garanties.
0: L'Hospital Bernat Jaume de Figueres, a l'Alt Empordà, comença a donar suport psicològic als professionals de la unitat de paliatius. El servei se centrava en els pacients i familiars i ara s'amplia als professionals pel desgast emocional que els suposa. Ens ho explica des de Girona la Núria Peraire.
5: Els professionals poden patir el que es coneix com a fatiga per compassió, que neix de l'empatia que senten vers el patiment dels altres, ho explica la directora de la unitat de paliatius, Esther Celda.
6: Diguem-ne que la fatiga per compassió és un preu. És un preu que pagues per la satisfacció de la compassió, és a dir, perquè t'agrada la feina que fas, però això et pot provocar un cost i un preu personal.
5: Durant les reunions d'equip, la psicooncòloga de la Fundació Oncolliga va adonar-se que els professionals també requerien d'un suport i es va posar en marxa un espai on se'ls donen pautes per cuidar-se, com la de fer petits homenatges als pacients que moren per deixar el patiment a la feina. A la unitat hi treballen una vintena de professionals.
0: La necrosi provocarà la pèrdua d'entre un 40 i un 60% de la collita de la indicació geogràfica protegida patata de Prades. La calor és una de les causes d'aquesta afectació que compromet el desenvolupament dels tubercles. Les altes temperatures també han comportat l'avançament de l'arrencada de les patates. Ens ho explica Ariana Escoda.
7: Després d'arrencar les patates entre una setmana i 15 dies abans de l'habitual, ara els pagesos comencen a destriar els tubercles que reserven per a la denominació IGP. És una tasca laboriosa i lenta, ja que la principal evidència de la necrosi són les taques marrons que apareixen a l'interior. Així ho detalla Eugeni Coll, president de la IGP Patata de Prades.
8: I que fa que les patates, quan de dins estiguin com a negres o marrons. A més, és difícil de detectar en aquests moments perquè acabem de collir i és difícil de veure-ho.
7: Tot plegat preocupa que pugui comportar la pèrdua de confiança per part dels consumidors, com apunta el pagès Enric Domènech.
9: Ara, amb els propers 2 mesos, sí, perquè hi ha patates que et marquen que són dolentes, però n'hi ha que no. N'hi ha que és que no notes absolutament res. Llavors, pot ser que alguna es coli. Llavors, clar, el consumidor pot perdre confiança en aquestes patates i no, ja no de cara a aquest any, sinó a proper

0: recollides.
1: Per minimitzar aquesta situació, la IGP Patata de Prades posposa l'arribada al mercat del seu producte fins a finals de setembre. Per la seva part, la previsió de collita d'enguany se situa en els 30.000 quilos, lluny dels 300.000 que es produïen 25 anys enrere.
2: Nova protesta d'entitats animalistes de Vidreres, a la Selva, en l'inici dels correbous que s'hi fan per festa major. Denuncien que fer servir animals per a l'entreteniment és una forma de tortura, mentre que els organitzadors asseguren que no hi ha cap debat al poble i que cada any tenen més gent. Ens ho explica des de Vidreres, Gerard Vilà.
3: Una vintena de manifestants s'han situat a l'entrada del recinte de Vidreres amb pancartes i denunciant que es facin servir animals per entretenir la gent. Reclamen que s'aboleixi i critiquen l'Ajuntament de Vidreres per no fer-ho. Isabel Sáenz és una de les manifestants.
4: Pero no lo van a quitar porque tenemos políticos que son muy cobardes, porque sabemos que hay muchos partidos políticos, entre ellos Junts per Catalunya, que es de quien es el alcalde de este pueblo, que siguen subvencionando la tauromàquia.
3: Però des del poble asseguren que no hi ha debat i critiquen que no sàpiguen el que passa dins de la plaça. Jordi Vilabós, que és vicepresident de l'associació Correbous Vidreres.
5: Sap greu perquè molta de la gent que no han vingut mai t'estan criticant una cosa que no saben de primera mà, que no hi ha cap tipus de maltractament.
3: Vilabós recorda que fa 5 anys el poble es va votar a favor de seguir amb els correbous.
2: El Bicing, el Servei Municipal de Lloguer de Bicicletes de Barcelona, creix un 19% aquest estiu en relació amb el primer trimestre de l'any. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, durant els mesos de juliol i agost, cada dos segons una persona ha agafat una bicicleta elèctrica a la capital catalana. Les elèctriques concentren 8 de cada 10 viatges del servei i s'han utilitzat una mitjana de 10 vegades al dia, també durant els episodis de calor més intensos. Les incidències vinculades a la calor s'han reduït més del 80% gràcies a les mesures que s'han desplegat. Les explica Francesc Delgado, director de Mobilitat de Barcelona Serveis Municipals.
6: Hem adaptat els sistemes de les bateries, hem fet ajustos en els sistemes de recàrrega de les estacions i també hem reforçat el seu manteniment i hem intensificat la redistribució de bicicletes cap als punts amb més demanda.
2: A més del rècord d'usos d'aquest estiu, també ha crescut un 4% més la seva utilització en relació a l'estiu anterior.
7: Esports.
2: Amb en Damià Aguilar, bona nit.
8: Bona nit. El Barça d'handbol està jugant la final de la Supercopa Ibèrica contra l'Sporting de Portugal, un partit que podeu seguir per l'Esport 3. Ara mateix el Barça, que en el minut 48 de partit està guanyant 33-26. Al descans hi arribava guanyant el Barça només d'un, 19-18, i de moment en aquest segon període que el Barça ha arribat a estar 6 gols amunt en el marcador. 33-27 ara mateix perquè replica l'equip de Portugal, però el Barça, que en aquesta segona part ha encarat molt bé aquest títol de la Supercopa Ibèrica. Mentrestant, a la Lliga F, el Barça, que ja guanya 0-4 al camp del Sevilla, minut 64 de partit, marcaven Brooks, Pina i Marta, i en aquesta segona part ho ha fet Vicky pràcticament en els primers minuts. Mentrestant, al descans, a la primera divisió de futbol, Villarreal 1, Deportivo de la Coruña 1. Marcava Nicolás Pepé per l'equip local i empatava Cruz, a poc pel descans, pel Depor. L'Atlètic de Madrid ha perdut 3-0 al camp de l'Atlètic Club de Bilbao. Rayo Vallecano 3, Racing de Santander 2. És un altre resultat definitiu d'aquesta tarda. Demà a 4:15, València-Barça en directe a Catalunya Ràdio. Lamine Yamal viatjarà, però és dubte. Aquest dissabte s'ha entrenat al marge. Livakovic i Gabriel Jesús també són a la convocatòria. Flick diu que han aconseguit incrementar el nivell.
9: After some players are leaving, so we also have to sign other players. It's normal. And I think also it's like it's for me it's not.
10: Va marxar alguns jugadors i n'havíem de fitxar d'altres. Per a mi no és fàcil parlar amb els jugadors que estan creixent a la Masia i dir-los que és millor que canviïn d'equip i millorin fora. Jo sé que els jugadors de la Masia tenen el somni de jugar al primer equip, però també hem de ser sincers amb els jugadors. Tenim grans objectius i volem guanyar títols. Així que volíem augmentar el nivell i la qualitat de l'equip i ho hem aconseguit.
8: El Barça ha triat capitans, Rafinha i Pedri, escollits per Hansi Flick, i Eric García, Frenkie de Jong i Lamine Yamal votats pel vestidor. Mentrestant, el rival del Barça dimecres que ve a la Champions, el Feyenoord, ha guanyat per 1-3 al camp del Nimega, en partit de la Lliga Neerlandesa, l'Eredivisie. Demà a les 9 del vespre, Espanyol-Sevilla, el tècnic Manolo González compleix demà 100 partits a la banqueta.

0: ha confirmat que convocarà Brian Zaragoza.
1: Ja té més ritme que fa uns dies i bueno, a poc a poc es vagi posant en forma. També és veritat que si que l'hem de fer, intentar de fer jugar o que pugui jugar minuts quan més aviat possible perquè agafi el ritme també el més aviat possible. Llavors Brian demà anirà convocat segur i esperem que pugui tenir minuts durant el partit. I bueno, el partit l'afrontem amb moltes ganes de fer un bon partit, de tornar a guanyar i sobretot a casa, que sabem que és més important encara.
0: El tècnic de l'Espanyol també recupera Leandro Cabrera. Mentrestant, a la segona divisió, segona victòria seguida del Girona de Quique Álvarez. 0-2 al camp de l'Sporting de Gijón, amb gols d'Asprilla i de Carles Pérez. Aquest és el tècnic, Quique Álvarez.
2: Un partit molt difícil pel rival. Jo crec que el rival ens ha exigit moltíssim. Una vegada es vol, però el rival en aquest cas ens ha apretat molt. S'ha fet un partit molt físic i ens ha complicat, però bueno, jo em quedo amb el treball de la gent.
0: L'Andorra ha perdut 1-0 a Valladolid. Ara mateix al descans, el Denc 0, Mallorca 0. A la primera ref, Sant Andreu 2, Àguiles 0 i Cartagena 0, Nàstic 0. I un altre resultat de la Lliga F, Espanyol 0, Badalona 1. Podem sentir per l'Espanyol, l'Ona Baradat reconeix que han de millorar.
3: Crec que ens hem de tornar a trobar com a equip. No sé si és que igual sentim pressió, no ho sé. Hem de veure el que passa, però també és molt aviat. Tenim temps per revertir aquesta situació i ja pensant en el pròxim partit per treure un bon resultat.
0: La golejadora és Maria Llompart. Al Palau Blaugrana, el Barça disputarà demà la final de la Supercopa Espanyola de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els de Javi Rodríguez han superat els penals al Jaén a les semifinals. Didac diu que són el Barça i han de guanyar.
4: Estem al club que estem, els objectius que tenim són els que són i al final les notes les posen sempre en base als títols que guanyes, no? Jo crec que estem construint alguna cosa interessant, alguna cosa maco. L'any passat vam tenir la sort també de poder jugar dues finals, guanyar-ne una, l'altra la vam perdre. Bueno, demà tornem a jugar una altra i al final és el que hem de fer.
0: El líder de la Volta a Espanya de ciclisme, Enric Mas, amplia el seu avantatge. El balear té ara 2 minuts 6 segons sobre l'austríac Félix Gall i 2 minuts 10 segons sobre Primoz Roglic. La 14a etapa en final al port de primera de la Pandera a Jaén l'ha guanyat l'alemany Marco Brenner de l'equip Tudor. El dia que l'equip Emirates anuncia la renovació de Tadej Pogacar fins al 2032 i confirma que l'eslové, ara convalescent d'una intervenció a la clavícula, no tornarà a córrer aquesta temporada. Toni Bou ha guanyat la primera cursa del Mundial de Trial a l'aire lliure als Països Baixos i és campió del món virtual per 40a vegada.
5: Molt content com hem començat el cap de setmana, ja ahir vam aconseguir la pole, hem sortit a darrere, hem controlat molt bé la carrera la primera volta, la segona volta ha costat una mica més, hem començat un error al principi, amb una carrera tan fàcil on s'anaven secant les zones, sabia que els petits detalls marcarien la diferència, així que hem lluitat fins al final, hem pogut aconseguir una altra victòria, una altra doble victòria, aquest any les coses estan anant molt bé i estem molt, molt a prop del títol.
0: Demà la segona cursa que pot ser decisiva. El Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, pole position per al francès Pierre Gasly d'Alpine, la primera pole de Gasly a la Fórmula 1, la primera d'un francès des de l'any 1997.
6: Trescat Info.
7: Bona nit, són les 10. El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per instal·lar-hi un nou espai temporal per acollir 1.000 persones migrants. El govern de la ciutat s'hi havia negat després d'un vistiplau inicial i Madrid s'ha acollit a la llei de ports per posar-lo en marxa. El Partit Popular torna a carregar contra Pedro Sánchez per la reforma del sistema de finançament. Feijóo i Ayuso l'acusen de comprar la seva continuïtat a la Moncloa. La consellera d'Economia, Alicia Romero, diu al suplement de Catalunya Ràdio que caldrà fer alguna concessió a Junts perquè hi voti a favor al Congrés. Les altes temperatures previstes per aquest diumenge situen un centenar de municipis de 17 comarques, principalment de l'interior i el sud de Catalunya, en el nivell màxim de risc d'incendi. Els agents rurals també tancaran els accessos a la Serra de Mont-roig i la Baronia de Rialp a la Noguera per precaució. El president rus Vladimir Putin rep al Kremlin els dos enviats de la Casa Blanca per aturar la guerra a Ucraïna, però els adverteix que serà difícil aconseguir-ho. Moscou i Kiev han començat un alto al foc de 3 dies per facilitar aquesta mediació de Washington. El Col·legi de Metges de Girona adverteix que l'aigua de mar no cura i alerta que no hi ha cap medicament ni cap assaig que ho avali. Reacció a propòsit del primer congrés d'aigua de mar que es fa aquest cap de setmana a Llançà, a l'Alt Empordà, i en què hi ha ponents com el polèmic activista Josep Pàmies. I els Xiquets de Valls han fet història amb la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família. La Colla Vella i la Colla Joves hi han aixecat 2 3-8 simultanis en homenatge a Antoni Gaudí. L'arquitecte català seguia el fet casteller i els considerava una metàfora del treball col·lectiu. I avui s'ha presentat al Festival de Cinema de Venècia el documental Oasis, Don't Look Back in Anger. Recull el retrobament dels germans Gallagher durant la gira del 2025, després de 15 anys sense parlar-se.
6: Esports.
0: El Barça d'handbol està jugant la final de la Supercopa Ibèrica contra l'Sporting de Portugal. Minut 53, està guanyant el Barça 34-29 d'aquest partit que podeu seguir per l'Esport 3. A la Lliga F de futbol, Sevilla 0, Barça 4, minut 72. A la primera divisió, Villarreal 1, Deportivo de la Coruña 1, a punt de començar la segona part. I a segona, el Girona ha guanyat a Gijón per 0-2.
7: I pel que fa al temps, demà tornarem a tenir un dia molt càlid, amb temperatures que tornaran a arribar als 40 graus a l'oest del país. El temps serà assolellat, però hi haurà més núvols prims.
6: 3CAT Info.
7: Ara passen 3 minuts de les 10 de la nit. Us informa Laia Framis Ametller.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
7: El govern espanyol tira pel dret i agafa el control del port de Ceuta per posar-hi carpes i reubicar-hi temporalment 1 miler de migrants. L'ús d'aquest espai estava pactat amb el govern de Ceuta, que en l'últim moment l'ha rebutjat. Això ha obligat el Ministeri de Transports a signar una ordre per permetre'n l'ús. Ens ho explica des de Madrid la Tania Tàpia.
8: El ministre del Ram, Òscar Puente, s'ha agafat a la llei de ports que li permet imposar el seu criteri per sobre del govern de Ceuta, que controla el port. L'ordre signada aquest dissabte reconeix que es pot comprometre la seguretat d'una infraestructura crítica, però ordena Interior reforçar-ne la seguretat. Per contra, argumenta motius d'atenció humanitària i d'interès general per habilitar més de 16.000 metres quadrats del port per acollir persones migrants. S'hi posaran carpes i es faran zones de descans, infermeria i atenció social. La decisió estava consensuada amb el govern de Ceuta, que a última hora la va tombar a través de la reunió del Consell del Port. L'Estat ja ha començat avui mateix les obres. La Moncloa continua rebent crítiques per la gestió de la crisi i per dir que no té cap prova que el Marroc organitzés l'entrada massiva. Així n'ha parlat Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso.
9: El gobierno de Sánchez es hostil con los invadidos y dócil con los invasores.
10: Que estamos otra vez, insisto, solos, débiles y con un gobierno al que le tienen cogida la matrícula.
8: Pressió del PP, però també de Podem, que veu Sánchez sotmès al xantatge del Marroc. Iole Belarra.
11: Y todo porque le tienen miedo a Marruecos, porque quizás tiene demasiada información del presidente.
8: Des del PSOE, Pilar Bernabé es defensa de les crítiques.
12: Prudencia, responsabilidad, que es imprescindible para abordar todas y cada una de las crisis de las que, por cierto, este país ha salido y ha salido siempre bien.
8: I diu que sense proves no poden assenyalar Rabat.
7: Precisament aquesta tarda, poc més d'un centenar de persones s'han manifestat en contra de la instal·lació d'aquestes carpes al port de Ceuta, que poden acollir, com dèiem, més de 1.000 persones. Amb crits a favor de l'expulsió dels migrants, els manifestants han retret que es faci aquesta instal·lació a la vora de zones inflamables i força a prop també de l'escola del barri. La policia els ha barrat el pas quan han arribat a la zona portuària.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: L'endemà que el Consell de Política Fiscal i Financera aprovés per la mínima el nou model de finançament autonòmic, avui el Partit Popular ha sortit en tromba a carregar contra el govern espanyol. Alberto Núñez Feijóo es fa creus que aquesta llei tiri endavant quan només té el suport de Catalunya i les Canàries.
13: ¿En qué cabeza cabe aprobar la financiación de todos los españoles cuando han votado en contra el 80% de los españoles? ¿En qué cabeza cabe aprobar la financiación de todas las comunidades autónomas cuando solo han apoyado 2 comunidades autónomas?
7: A més, tant Feijóo com Isabel Díaz Ayuso acusen Pedro Sánchez d'intentar comprar la seva continuïtat i també la de Salvador Illa i també de voler imposar el model ideat per Esquerra per garantir-se el seu suport.
9: Eso no es ningún sistema de financiación, es un sistema de supervivencia.
10: Para pagarle la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
7: Tot això mentre el PSOE retreu al Partit Popular que torpedini un sistema que, diuen, aportaria 21.000 milions extras a les comunitats autònomes. Ho deia Pilar Bernabé.
12: Es mucho más rentable insultar que aprobar un sistema de financiación para que la gente tenga más recursos, que recapaciten. Que la españolidad no se mide en insultos.
7: I des de Catalunya, la consellera d'Economia, Alicia Romero, admet que el Ministeri d'Hisenda haurà de fer alguna sessió a Junts si vol que aprovin el nou sistema de finançament al Congrés. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Romero ha expressat que té assumit que no serà la recaptació de l'impost de la renda perquè deixa molts diners a l'Estat, però diu que hi ha altres opcions.
14: Per exemple, en el debat que va haver-hi molt llarg dins del Consell de Política Fiscal i Financera es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
7: Romero insisteix que voldrien aprovar el nou model abans que acabi aquest any perquè pugui entrar en vigor durant el 2027.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Ho hem destacat també en titulars. Catalunya segueix amb un nivell molt alt de risc d'incendi a causa de les altes temperatures. Durant tot el dia, una trentena de municipis de l'interior i el sud del país han estat en nivell màxim de perill. De fet, s'han superat els 40 graus en diversos punts de Ponent, el Priorat, la Ribera d'Ebre i també la Catalunya Central. Als municipis del litoral català, molts veïns han optat per refugiar-se de la calor a la platja. Alguns n'han parlat a 3CAT Info.
15: Fa molta calor, sort que l'aigua està fresqueta i està ben net i suportable.
16: Portant els nens a la platja, refrescant-nos una estoneta i ara refugiar-se a casa amb l'aire condicionat.
17: Sota l'aigua. És l'única manera, ja et dic. Jo me passo el dia a la piscina, a la platja, a les dutxes.
18: A les nits és horrorós. A Barcelona hem d'estar dormint amb les finestres obertes i llavors hi ha soroll. Vull dir que no passa aire, sent soroll, no pots dormir. Un desastre.
7: Paral·lelament, al llarg del dia s'han originat diferents incendis que els bombers han pogut estabilitzar o controlar. Un d'ells s'ha produït al voral de la C-58 a l'altura de Ripollet i ha obligat a tallar la via en sentit nord durant una hora. Hi han treballat 7 dotacions terrestres i també una d'aèria. A més, s'ha controlat també l'incendi forestal que cremava a Tordera, això és al Maresme, ha deixat una dona ferida lleu per inhalació de fum i ha obligat a confinar dues urbanitzacions durant dues hores. De cara a demà, el risc encara augmenta més i el nombre de municipis en situació de perill extrem superarà el centenar. També es prohibirà l'accés a la Serra de Mont-roig i la Baronia de Rialb a la Noguera. I a tot això, el nou parc de bombers voluntaris de Seròs, el Segrià, ja és una realitat després de gairebé 20 anys de reivindicacions. Es tracta del primer que es construeix mitjançant mòduls prefabricats a Catalunya i, segons el govern, servirà d'inspiració per a futures obres públiques. Ens ho explica des de Seròs, Roger Segura.
19: Bombers, veïns i ajuntament feia 18 anys que reclamaven unes instal·lacions adequades, atès que el parc estrenat el 1995 es va haver de clausurar a finals del 2021 per deficiència estructurals. Des d'aleshores, els efectius voluntaris han passat temporalment per l'alberg i un magatzem municipals. Josep Antoni Romia és l'alcalde de Seròs.
20: Aquest parc és modern, segur, funcional. És una instal·lació que dignifica el servei, que millora la protecció del Baix Segre i que reforça la capacitat de resposta dels nostres bombers voluntaris als municipis del Baix Segre.
19: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat que el model constructiu d'aquest nou parc de bombers ha permès enllestir-lo més ràpid.
21: És de la primera que fem, modular prefabricada, és a dir, inspirarà noves construccions que es permeten garantir la durabilitat dels equipaments, però ser més ràpids. L'administració pública a vegades va massa a poc a poc.
19: El nou parc de Seròs acull 18 efectius, tot i que està preparat per donar cabuda a fins a 31 operatius. Ha suposat una inversió de gairebé 2 milions d'euros.
7: I hem sabut fa uns minuts que un home de 40 anys i de nacionalitat anglesa ha mort ofegat després de saltar d'un ferri turístic que cobria la ruta entre Cambrils i Salou. Els fets van passar divendres a última hora de la tarda. L'home viatjava amb el seu pare i el seu germà, que també es va llançar a l'aigua. Tots dos haurien intentat arribar nedant fins a la platja. Diferents testimonis han afirmat que tots dos mostraven signes d'estar beguts i que ja haurien generat aldarulls al port de Cambrils abans de pujar aquest ferri.

0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara passen 10 minuts de les 10 de la nit, obrim Crònica Internacional i parlem de la guerra entre Ucraïna i Rússia perquè, enmig d'un alto al foc, el president rus Vladimir Putin ha començat aquesta tarda a Moscou les negociacions per intentar aturar la guerra a Ucraïna amb els dos enviats especials de la Casa Blanca. Però el primer que ha dit el líder del Kremlin, els homes de confiança de Donald Trump, Steve Witkoff i Jared Kushner, és que no serà fàcil resoldre aquest conflicte.
2: Estimats col·legues, una cordial benvinguda a Moscou. La situació que abordarem avui no és senzilla, però abans vull transmetre els meus millors desitjos al president Trump.
1: Abans de la trobada, Vladimir Putin ha ordenat un alto al foc de 3 dies per facilitar la missió diplomàtica i, tot seguit, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha ordenat aturar els atacs contra Rússia fins dilluns. Els enviats nord-americans viatjaran demà a Kiev per entrevistar-se amb Zelensky. I unes hores abans d'aquesta treva, Rússia ha bombardejat una planta metal·lúrgica, un atac que ha causat almenys 5 persones mortes i també 5 ferits. Moscou també ha atacat un edifici residencial a la capital, però no hi ha hagut víctimes mortals i ha llançat projectils contra l'aeroport de Kiev i també el de la ciutat veïna de Borispil. Mentrestant, els Estats Units ataquen 3 patrullers iranians en represàlia pels atacs de Teheran contra vaixells nord-americans i adverteixen que per cada atac que rebin eliminaran 3 embarcacions iranianes. Un dels patrullers iranians atacats avui era davant l'illa de Kark, a tocar del principal centre d'exportació de petroli del règim dels ayatolàs. L'intercanvi d'atacs segueix una escalada de dies que amenaça d'aprofundir un conflicte que s'ha allargat des que Washington va iniciar les hostilitats a finals de febrer, cosa que va comprometre el subministre d'energia arreu del món i que ha provocat l'oposició de la majoria dels nord-americans abans de les eleccions al Congrés del proper mes de novembre. Els atacs d'avui arriben mentre Axios informa que l'administració Trump treballa en una estratègia de postguerra centrada en un esforç regional per contenir Teheran i per ampliar la normalització de les relacions entre Israel i els seus veïns. El pla vol guiar l'enfocament de Washington a l'Orient Mitjà després que acabi la guerra en els dos últims anys del mandat de Donald Trump. També s'articula al voltant de 2 esdeveniments clau per l'estratègia de la Casa Blanca, com són les eleccions del 27 d'octubre a Israel i també, com dèiem, les eleccions de mig mandat dels Estats Units del proper 3 de novembre. I encara de l'àmbit internacional, Sèrbia continua en el tint Ratko Mladic, criminal de guerra condemnat a cadena perpètua pel Tribunal Penal Internacional i mort aquesta setmana passada a la presó als 84 anys. Avui, desenes de militars retirats i també en actiu, familiars, el ministre de Justícia serbi i funcionaris del govern ultranacionalista d'aquest país li han fet una cerimònia d'homenatge a un quarter militar de Belgrat. Era un acte organitzat per una associació de generals serbis que també ha congregat desenes de simpatitzants i els parlaments s'ha lluat constantment la seva figura.
3: El general Ratko Mladic és una persona que va fer una gran contribució a la defensa del seu poble i que mereix ocupar un lloc digne a la història al costat de coneguts ducs, generals i soldats serbis.
1: Dilluns està previst que enterrin Ratko Mladic en un cementiri de la capital on s'esperen milers de persones. Brussel·les, recordem, ha advertit que l'exaltació de la seva figura és incompatible amb els valors de la Unió Europea i que es tindrà en compte per estudiar la possible adhesió de Sèrbia als 27. Mladic, recordem-ho, va ser condemnat per genocidi al Tribunal de la Haia pel seu paper a la matança d'Srebrenica del 1995, la pitjor matança a Europa des de la Segona Guerra Mundial, i van morir unes 8.000 persones.
0: El temps.
1: És un 11:15 de la nit. Actualitzem la previsió meteorològica amb l'Eloi Cordomí.
4: Avui hem tingut una altra vegada temperatures extremes que han produït rècords de calor a 64 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya amb més de 20 anys de dades. Les més altes avui de temperatura han arribat als 41 graus al Carràs, també gairebé 41 graus a Sant Romà de Vella, però també s'han assolit els 40 graus a Lleida, al Mas Roig, al Priorat, a Cardona, a la comarca del Bages, i gairebé han arribat als 40 a Horta de Sant Joan. Un nou rècord també s'ha produït de l'Observatori Fabra de Barcelona, amb 35 graus de màxima. Són rècords pel mes de setembre. De cara a demà, tornem a tenir unes temperatures calcades a les d'avui. Potser baixen un plet a les comarques de l'Oest, i és que demà arribaran alguns núvols prims, núvols que podien ser una mica més abundants en alguns llocs de l'Alt Pirineu, en principi sense precipitacions. A la resta continuarà fent sol, molta calor, tant durant la nit com durant el dia, amb aquestes màximes que poden arribar amb facilitat als 40 graus en aquestes zones més càlides del país. I en pròxims dies, encara dilluns farà calor, també dimarts, no tanta com aquest cap de setmana. I sí que la baixada clara de la temperatura la tindrem a partir de dimecres, amb més inestabilitat, amb tempestes i una davallada de la temperatura que posarà els termòmetres al seu lloc durant la segona meitat de la setmana.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Ara passen 2 minuts d'un quart d'11 de la nit, el Col·legi de Metges de Girona adverteix que l'aigua de mar no cura i alerta que no hi ha cap medicament ni tampoc cap assaig que avali que sigui curativa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Carme López, presidenta del Col·legi de Metges de Girona, a propòsit del primer Congrés Internacional de l'Aigua de Mar que es fa aquest cap de setmana a Llançà, a l'Alt Empordà.
5: A part dels beneficis amb afeccions a nivell del tracte respiratori superior, no, com seria la rinitis, però a més amb aigua esterilitzada i filtrada, que hi ha hagut alguns estudis, no hi ha massa més científicament avalat. Per tant, atribuir una curació a l'aigua del mar amb moltes malalties és una cosa perillosa, no, quan no s'ha avalat científicament.
1: Entre els ponents d'aquest congrés hi ha el pagès i activista Josep Pàmies, conegut per la seva defensa de remeis naturals com l'estèvia o fins i tot promoure l'ús d'un lleixiu per curar l'autisme infantil. L'Ajuntament de Llançà cedeix al local on se celebra aquest congrés i, si bé inicialment l'alcaldessa havia de fer el Parlament inaugural, demà finalment el farà l'entitat local Som Mar. Entre les activitats que es fan destaca una recollida d'aigua de mar conjunta per part dels participants, així com una caminada en silenci amb els peus a l'aigua. Prop de 300 persones s'han inscrit per participar a aquest congrés. Han detingut un home de 42 anys acusat d'haver apallissat la seva parella a Aitona, al Segrià. La dona està ingressada a la unitat de cures intensives de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i no es tem per la seva vida. L'agressió masclista es va produir al voltant de les 6 de la matinada. Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor dels fets en una finca de Torres de Segre. I han detingut també un matrimoni de Torrelavega, a Cantàbria, que tenien el cadàver del pare d'ella a casa, tot i que feia mesos que s'havia mort. Els investigadors no descarten que la parella tingui una malaltia mental o que mantinguessin el cos de l'home a casa per poder continuar cobrant-ne la pensió. De fet, la policia va acudir al domicili després que una treballadora del centre de salut va alertar que feia molt de temps que aquest home no anava a cap revisió. Després de compareixer davant del jutge, la parella ha quedat en llibertat amb càrrecs i amb l'obligació de presentar-se setmanalment al jutjat.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: 10 minuts i seran 2 quarts. Els Xiquets de Valls han fet història aquest dissabte amb la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família de Barcelona. La Colla Joves i la Colla Vella dels Xiquets de Valls hi han alçat 2 3 de 8 simultanis durant la missa internacional en homenatge a Antoni Gaudí i en el marc de l'any dedicat a l'arquitecte català. Hi ha assistit la Colla Ballester.
6: Els castells es veuen ínfims dins la Sagrada Família, que aquest dissabte ha combinat el so de les gralles amb els cants de la missa internacional, que començava amb 2 pilars dels Xiquets de Valls, amb la Colla Vella i les Joves. Gaudí admirava i coneixia el fet casteller i feia referència, i segons alguns historiadors s'hi va inspirar per fer les torres de la Sagrada Família. Segons un dels seus deixebles, César Martinell, Gaudí defensava les figures amuntegades dels sants dels seus vitralls perquè li feien referència als castells i arribar al cel, per arribar-hi ens hem d'enfilar, deia, els uns amb els altres. Molt a prop dels vitralls, avui els Xiquets de Valls li han tornat a demostrar amb 2 3 de 8 simultanis. Xavi Pons és el president de la Vella i Marc París de les Joves.
7: És lligar Antoni Gaudí, no? El gran arquitecte català de tots els temps, amb uns altres arquitectes humans com som els castellers, no? Com els Xiquets de Valls.
8: Ens omple d'orgull perquè sabem de què es va inspirar amb el fet casteller, no? Veiem els vitralls, les imatges dels sants un damunt de l'altre i això se'ns ha comentat que estava inspirat en el fet casteller.
6: La imatge ha estat meravellosa, impactant tant que la missa ha inclòs un gran aplaudiment pels castellers de Valls.

0: I a aquesta hora ens arriben novetats també de Venècia.
1: Oasis, the world's biggest rock band.
2: The popularity likened to that of the Beatles.
3: The pop group Oasis is in doubt tonight.
4: Brother against brother.
5: No. We do get quite nasty.
6: Los hermanos Gallagher.
5: Liam's starting to see himself as a bit of a mad genius, but he's not quite grasped the genius bit yet.
7: He wants to be the man in charge. He wants to be the main man who's doing it.
0: L'energia del rock i les emocions per una reconciliació llargament esperada conviuen al documental Oasis Don't Look Back in Anger, que s'ha presentat aquest dissabte al Festival de Cinema de Venècia. Després de 15 anys sense parlar-se, els germans Gallagher es despullen emocionalment en aquesta cinta sobre el seu retrobament en la gira del 2025. Liam i Noel Gallagher han exhibit la seva renovada complicitat aquest vespre a la Catifa Vermella, però no han comparegut en roda de premsa. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
8: La pel·lícula documenta durant dues hores com va ser l'apassionada reconciliació fraternal i musical del cantant i el guitarrista d'Oasis, des de la seva primera trobada al local d'assajos fins als concerts internacionals massius de l'any passat, on cada cop van anar retrobant la confiança i la complicitat fins al moment actual, dominat pel perdó i l'oblit dels retrets. El tercer gran protagonista de la cinta és el públic, desenes de milers de persones a qui veiem cantar, vibrar i plorar cada cop que senten en directe algun dels himnes del rock, com Wonderwall o Live Forever. Sentim el director, Steven Knight.
9: They were astonished at the response.
10: Estàvem perplexos per la resposta a l'anunci de la gira, perquè hi havia una demanda tan gran d'entrades que es va veure clar que no només era la generació que els 90 havien estimat els Oasis, sinó que també la següent havia descobert la seva música. La gran pregunta era: per què això va passar? Per què la seva música perdura? I aquest és l'interrogant que hem volgut respondre.
8: I una connexió catalana. La figura de cartró a mida real de Pep Guardiola, idolatrat pels Oasis al Manchester City, apareix en mitja dotzena d'ocasions al documental perquè formava part de l'escenografia de la gira.
0: I continuem parlant de cinema perquè Cronos està sent un èxit rotund als cinemes.
11: Necessitem reforços a les Rambles en Boqueria. Necessitem...
12: Com ha passat a les Rambles? Sí,
13: ambulàncies. Aquí compta el 4-0. Què ha passat a les Rambles?
0: La pel·lícula que es pot veure des d'ahir ha estat la millor estrena d'una producció catalana en llengua catalana. És una coproducció de 3CAT que recrea els atemptats de la Rambla de Barcelona del 17 d'agost del 2017. Ahir més de 16.000 espectadors van anar a veure-la en el seu primer dia en cartellera amb una recaptació que frega els 120.000 euros. La pel·lícula es podrà veure pròximament a TV3 i també estarà disponible a la plataforma 3CAT.
14: Esports.
0: Amb el Damià Aguilar, bona nit.
15: Bona nit. El Barça d'handbol ha guanyat la Supercopa Ibèrica, victòria 39-34 sobre l'Sporting de Portugal. Al descans, victòria parcial per un gol i a la segona part els catalans han posat una velocitat més i han arribat a tenir un màxim avantatge de 7 gols. Finalment són 5. Antonio Carlos Ortega, entrenador a l'Esport 3.
16: Bé, jo crec que hem estat molt, molt seriós. L'equip ha jugat en atac posicional increïble, són molt perigosos al contraatac i la defensa ha estat bé. Jo crec que la porteria encara ha d'estar millor. Esperem molt, molt més definitivament del Víctor.
15: Cinquè títol dels blaugranes que han guanyat totes les edicions d'aquesta competició. L'entrenador de l'equip portuguès, Ricardo Costa, l'han expulsat a 10 minuts per al final. És el segon títol de la temporada del Barça després de la Supercopa de Catalunya.
14: 3CAT Info.
15: A la Lliga F, 0-4, el descompte ja. Sevilla 0, Barça 4, gols de Brooks, Pina, Marta i Vicky. A la primera divisió de futbol, Villarreal 1, Deportivo de la Coruña 1, ara mateix minut 66 de partit. Estem veient com Adama Traoré, un dels últims fitxatges del Deportivo de la Coruña, s'incorpora al terreny de joc. Minut 66, com diem, empat a 1. Abans, l'Atlètic Club de Bilbao ha superat l'Atlètic de Madrid per 3-0. Simeone ha fet sortir al terreny de joc Julián Álvarez al minut 60, però ni així ho ha aconseguit. El Rayo ha acabat guanyant per 3-2 al Racing de Santander. Demà, un quart de 5, València-Barça. Lamine Yamal viatjarà, però és dubte. Aquest dissabte s'ha entrenat al marge. Livakovic i Gabriel Jesús també són a la convocatòria. Ha fet roda de premsa Corberán, el tècnic del València.
17: Un equipo con muchísimo potencial, con muchísimas opciones. Es un equipo que, pese a que viene de ganar la Liga, que es el vigente actual campeón de Liga, pues ha tenido una inversión descomunal.

0: comunal tremenda, muy superior quizás a la de los últimos años, no sé si son más de 170 millones en invirtiendo en fichajes, ¿no? En jugadores, y eso hace que sea un equipo pues con unas posibilidades muy grandes, pero nosotros nos centramos en el Valencia.
1: El Barça que ha triat capitans, Rafinha i Pedri, escollits per Hansi Flick, i Eric Garcia, Frenkie de Jong i Lamine Yamal, votats pel vestidor. Parlàvem de Adama Traoré debutant amb el Deportivo de la Coruña, també ho fa Casador, el Blaugrana, que acaba de sortir per Soriano en el minut 66, el Deportivo de la Coruña intentant guanyar al camp del Villarreal, de moment amb empat a un en aquest partit de la quarta jornada de la primera divisió de futbol. Demà a les 9 del vespre, Espanyol Sevilla. El tècnic Manolo González compleix demà 100 partits a la banqueta. Ha convocat Brian Zaragoza, recupera Leandro Cabrera i ha explicat el que ha de fer bé al seu equip.
2: Empezar el partido bien y sobre todo no empezar a remolque como hemos empezado el día del Madrid o el día de Anoeta, creo que es clave porque te permite afrontar el partido con más tranquilidad, hacer el partido más largo. Y bueno, el ponerte por detrás tan pronto en estos dos partidos sí que nos ha condicionado mucho de cara a afrontar el resto del partido. A partir de ahí pienso que mañana tenemos que salir a volar desde el minuto uno, no hay otra.
1: I a la segona divisió, el Girona ha guanyat 0-2 al camp de l'Sporting de Gijón. Segona victòria seguida dels de Quique Álvarez amb gols d'Esprilla i de Carles Pérez 7 minuts després de debutar.
3: Vaig prendre les decisions que no tindré que haver pres. Em van portar, bueno, pues, a on no tenia d'haver anat. Però bueno, al final jo m'ho prenc com un repte, que és pujar a primera, i el Girona per mi és un equip de primera. Llavors, sí que és veritat, bueno, no, que quan t'ho plantegen dius, hòstia, segona, tal. Però el G és el Girona.
1: Declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio. L'Andorra ha perdut 1-0 a Valladolid i ara mateix, jugant-se també la segona part, el Denc i el Mallorca empaten a 0, gairebé minut 70. A la primera ref, Sant Andreu 2, Àguila 0, Cartagena 0, Nàstic 0. A la Lliga F, a banda de... ja s'ha acabat. El Barça ha golejat 0-4 al Sevilla. Aquest matí el Badalona ha guanyat per 0-1 al camp de l'Espanyol. Al Palau Blaugrana, el Barça disputarà demà la final de la Supercopa Espanyola de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els de Javi Rodríguez han superat els penals al Jaén a les semifinals. El líder de la Vuelta a Espanya de ciclisme, Enric Mas, ha ampliat el seu avantatge. Ara té 2 minuts 6 segons sobre l'austríac Félix Gall i 2 minuts 10 segons sobre Roglic. La 14a etapa, que era en final amb un port de primera, la Pandera de Jaén, l'ha guanyat l'alemany Marco Brenner, de l'equip Tudor. El dia que l'equip Emirates ha anunciat la renovació de Tadej Pogacar fins al 2032 i també confirma, estant lesionat, que l'eslové no tornarà a córrer aquesta temporada. Toni Bou ha guanyat la primera cursa del Mundial de Trial a l'aire lliure als Països Baixos i ja té prou punts com per demà rematar i aconseguir el 40è títol mundial.
4: Ara no hem de cometre cap error, intentar disfrutar del dia de demà, serà un dia especial quan jugues un títol i quan el tens tan a prop. Sembla mentira, però costa estar concentrat, així que bueno, intentarem tirar experiència i sobretot disfrutar.
1: El Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, la pole position per al francès Pierre Gasly d'Alpine, la seva primera pole a la Fórmula 1.

Ara són 10:45 de la nit i aquests són els principals titulars que us estem destacant a aquesta hora. El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per atendre els migrants que encara malviuen als carrers. Ha començat les obres per atendre-hi 1 miler de persones. El govern de la ciutat autònoma s'havia negat a instal·lar-hi carpes i altres espais d'atenció humanitària, al·legant motius de seguretat. El Partit Popular torna a carregar contra Pedro Sánchez per la reforma del sistema de finançament. Feijóo i Ayuso l'acusen de comprar la seva continuïtat a la Moncloa. La consellera d'Economia, Alicia Romero, diu al suplement de Catalunya Ràdio que caldrà fer alguna concessió a Junts perquè hi voti a favor al Congrés. I també estem destacant que els termòmetres han tornat a superar àmpliament avui els 40 graus a diferents punts del país. Tanta calor eleva el risc d'incendis, que és molt alta a bona part de Catalunya. Demà, un centenar de municipis de 17 comarques estaran al nivell 4 del Pla Alfa i es restringirà l'accés als espais naturals de la

0: Serra de Mont-roig i també de la Baronia de Rialb. A més, des d'ara i fins a les 11 de la nit, ara que estem a les portes de l'inici de curs, destacarem que un 15% dels infants tenen algun trastorn del neurodesenvolupament. Els més habituals són els problemes d'aprenentatge com la dislèxia o el TDA. A més, també explicarem que un vaixell oceanogràfic ha trobat de forma casual 26 àmfores romanes al sud de l'illa de Formentera, a les Illes Balears. I destacarem també que a Espanya, més de la meitat dels pagaments que es fan als comerços són amb diners en efectiu. I els esports, què destacarem, Damià?
1: Que el Barça d'handbol ha guanyat 39-34 a l'Sporting de Portugal i s'ha adjudicat la seva cinquena Supercopa Ibèrica totes les edicions disputades. Que el Barça de femení ha guanyat 0-4 a Sevilla, partit de la Lliga F. Que en la primera divisió de futbol, Villarreal 1, Deportivo 1, minut 72, acaba de debutar el blaugrana Caçador amb el Depor, i que a segona el Girona ha guanyat a Gijón 0-2.
0: I pel que fa al temps, demà tornarem a tenir un dia molt càlid, amb temperatures que tornaran a arribar als 40 graus a l'oest del país. El temps serà assolellat, però hi haurà més núvols prims. Ara passen 3 minuts de 2:15.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern espanyol tira pel dret i agafa el control del port de Ceuta per posar-hi carpes i reubicar-hi temporalment un miler de migrants. L'ús d'aquest espai estava pactat amb el govern de Ceuta, però en l'últim moment s'ha fet enrere i l'ha rebutjat. Això ha obligat el Ministeri de Transports a signar una ordre per permetre'n aquest ús. Ens ho explica des de Madrid la Tània Tàpia.
3: El ministre del ram, Òscar Puentes, s'ha agafat a la llei de ports que li permet imposar el seu criteri per sobre del govern de Ceuta, que controla el port. L'ordre signada aquest dissabte reconeix que es pot comprometre la seguretat d'una infraestructura crítica, però ordena Interior reforçar-ne la seguretat. Per contra, argumenta motius d'atenció humanitària i d'interès general per habilitar més de 16.000 metres quadrats del port per acollir persones migrants. S'hi posaran carpes i es faran zones de descans, infermeria i atenció social. La decisió estava consensuada amb el govern de Ceuta, que a última hora la va tombar a través de la reunió del Consell del Port. L'Estat ja ha començat avui mateix les obres. La Moncloa continua rebent crítiques per la gestió de la crisi i per dir que no té cap prova que el Marroc organitzés l'entrada massiva. Així n'ha parlat Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso.
4: El govern de Sánchez és hostil con los invadidos y dócil con los invasores.
5: Que estamos otra vez, insisto, solos, débiles y con un gobierno al que le tienen cogida la matrícula.
3: Pressió del PP, però també de Podem, que veu Sánchez sotmès al xantatge del Marroc. Iola Belarra.
6: Y todo porque le tienen miedo a Marruecos, porque quizás tiene demasiada información del presidente.
3: Des del PSOE, Pilar Bernabé es defensa de les crítiques.
7: Prudencia, responsabilidad, que es imprescindible para abordar todas y cada una de las crisis de las que, por cierto, este país ha salido y ha salido siempre bien.
3: I diu que sense proves no poden assenyalar Rabat.
0: Precisament aquesta tarda, poc més d'un centenar de persones s'han manifestat en contra de la instal·lació de carpes al port de Ceuta, que poden acollir més de 1.000 persones, com dèiem. Amb crits a favor de l'expulsió dels migrants, els manifestants han retret que es faci aquesta instal·lació a la vora de zones inflamables i a prop d'una escola. La policia els ha barrat el pas quan han arribat a la zona portuària.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: L'endemà que el Consell de Política Fiscal i Financera aprovés per la mínima el nou model de finançament autonòmic, avui el Partit Popular ha sortit en tromba a carregar contra el govern espanyol. Alberto Núñez Feijóo es fa creus que aquesta llei tiri endavant quan només té el suport de Catalunya i de les Canàries.
8: ¿En qué cabeza cabe aprobar la financiación de todos los españoles cuando han votado en contra el 80% de los españoles? ¿En qué cabeza cabe aprobar la financiación de todas las comunidades autónomas cuando solo han apoyado dos comunidades autónomas?
0: A més, tant Feijóo com Isabel Díaz Ayuso acusen Pedro Sánchez d'intentar comprar la seva continuïtat i també la de Salvador Illa, i també de voler imposar el model ideat per Esquerra per garantir-se el seu suport.
4: Eso no es ningún sistema de financiación, es un sistema de supervivencia.
9: Para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
0: Tot això mentre el PSOE retreu al Partit Popular que torpedini un sistema que aportaria 21.000 milions extras a les comunitats autònomes. Ho deia Pilar Bernabé.
7: Es mucho más rentable insultar que aprobar un sistema de financiación para que la gente tenga más

0: recursos, que recapaciten. Que la españolidad no se mide en insultos.
1: I des de Catalunya, la consellera d'Economia, Alicia Romero, admet que el Ministeri d'Hisenda haurà de fer alguna sessió a Junts si vol que aprovin el nou sistema de finançament al Congrés. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Romero ha expressat que té assumit que no serà la recaptació de l'impost de la renda, però diu que hi ha altres opcions.
2: Per exemple, en el debat que va haver-hi, molt llarg, en el, dins del Consell de Política Fiscal i Financera, es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte, perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori, aquest podria ser un. També doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
1: Romero insisteix que voldrien aprovar el nou model abans que s'acabi l'any perquè pugui entrar en vigor el 2027.
3: 3Cat Info.
1: Catalunya segueix amb un nivell molt alt de risc d'incendi a causa de les altes temperatures. Durant tot el dia, una trentena de municipis de l'interior i el sud del país han estat en nivell màxim de perill. De fet, s'han superat els 40 graus en diversos punts de Ponent, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Catalunya Central. Als municipis del litoral català, molts veïns han optat per refugiar-se de la calor a la platja, com han explicat a 3Cat Info.
4: Fa molta calor, sort que l'aigua està fresqueta i està ben net i suportable.
5: Portant els nens a la platja, refrescant-nos una estona, i ara refugiar-se a casa amb l'aire condicionat.
6: Sota l'aigua. És l'única manera, ja et dic. Jo me passo el dia a la piscina, a la platja, a les dutxes.
7: A les nits és horrorós. A Barcelona hem d'estar dormint amb les finestres obertes i llavors hi ha soroll. Vull dir que no passa aire, sent soroll, no pots dormir. Un desastre.
1: A més, durant aquest dissabte hi ha hagut diferents incendis que els bombers ja han pogut estabilitzar o controlar. Un d'ells s'ha produït al voral de la C-58 a l'altura de Ripollet i ha obligat a tallar la via en sentit nord durant una hora. Hi han treballat 7 dotacions terrestres i també una d'aèria. També s'ha controlat l'incendi forestal de Tordera, al Maresme, que ha deixat una dona ferida lleu per inhalació de fum i que ha obligat a confinar 2 urbanitzacions durant 2 hores. De cara a demà, el risc encara augmenta més i el nombre de municipis en situació de perill extrem superarà el centenar. També es prohibirà l'accés a la Serra de Mont-roig i la Baronia de Rialb a la Noguera.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: I precisament per la calor, la necrosi provocarà la pèrdua d'entre un 40 i un 60% de la collita de la indicació geogràfica protegida patata de Prades. La calor, com diem, és una de les causes d'aquesta afectació que compromet el desenvolupament dels tubercles. Les altes temperatures també han comportat l'avançament de l'arrencada d'aquestes patates. Ens ho explica des de Prades Ariadna Escoda.
8: Després d'arrencar les patates entre una setmana i 15 dies abans de l'habitual, ara els pagesos comencen a destriar els tubercles que reserven per a la denominació IGP. És una tasca laboriosa i lenta, ja que la principal evidència de la necrosi són les taques marrons que apareixen a l'interior. Així ho detalla Eugeni Coll, president de la IGP Patata de Prades.
9: I que fa que les patates, quan de dins estiguin com a negres o marrons. A més, és difícil de detectar en aquests moments perquè acabem de collir i és difícil de veure-ho.
8: Tot plegat preocupa que pugui comportar la pèrdua de confiança per part dels consumidors, com apunta el pagès Enric Domènech.
10: Ara, amb els propers 2 mesos, sí, perquè hi ha patates que et marquen que són dolentes, però n'hi ha que no. N'hi ha que és que no notes absolutament res. Llavors, pot ser que alguna es coli. Llavors, clar, el consumidor pot perdre confiança en aquestes patates i no, ja no de cara a aquest any, sinó a properes collites.
8: Per minimitzar aquesta situació, la IGP Patata de Prades posposa l'arribada al mercat del seu producte fins a finals de setembre. Per la seva part, la previsió de collita d'enguany se situa en els 30.000 quilos, lluny dels 300.000 que es produïen 25 anys enrere.
1: I ho hem destacat al sumari, un 15% dels infants en edat escolar té algun trastorn del neurodesenvolupament. Els més habituals són els problemes d'aprenentatge, com la dislèxia, però també el TDA, la discalcúlia o els trastorns del llenguatge i cada cas necessita una resposta diferent. Antoni Fortesa ens explica aquesta realitat a 3 dies de començar les rutines del nou curs escolar.
11: Tornar a l'escola pot ser especialment difícil per a infants amb aquests trastorns i no només pel canvi de rutines. Anna Sanz és pediatra i especialista en neurologia pediàtrica i metge de l'Institut Sonvia.
12: Són nanos que són molt conscients de que no se'n surten com la resta dels nanos, que esforçant-se més a vegades mai arriben a fer-ho bé com els altres, i llavors tornar a enfrontar-se amb aquesta situació que els genera angoixa, baixa autoestima, malestar emocional,

0: mètode funciona per tots els alumnes. Per tant, és molt important la informació, el traspàs entre professionals i una personalització de la intervenció.
1: Els infants amb trastorn de l'espectre autista són un altre cas de la necessitat d'adaptar la resposta a cada alumne de forma individualitzada. Són casos menys nombrosos a les aules que els d'infants amb TDA o dislèxia. És el cas, però, de la filla de l'Èrica. La família ja fa dies que estan preparant la tornada a l'escola.
2: Hem de tirar molt de suports visuals, d'anticipació, de preparar-la, no? Doncs mira, aniràs a l'escola, ensenyar-li, no?, la foto, doncs, de l'escola i anar-la anticipant fins que arriba el dia.
1: Al final, no hi ha una única manera de preparar aquesta tornada en infants amb trastorns neuroconductuals. La pediatra Anna Sanz apunta que, sobretot, el que cal és fer un bon acompanyament.
3: No entrar en aquella dinàmica de prepara't, que ara començaràs tercer i aquí hauràs d'estudiar molt, posar una mica la por al cos. No, al contrari, donar-nos que l'escola és un lloc fantàstic on anem a aprendre, on tenim companys, on ens ho passem bé i, sobretot, donar-li la seguretat de que si algú no funciona, l'ajudarem.
1: Conèixer bé cada infant, detectar les dificultats com més aviat millor i coordinar el suport de famílies i escola són les claus perquè pugui afrontar el curs amb més garanties.
4: Més coses, nova protesta d'entitats animalistes a Vidreres, a la Selva, en l'inici dels correbous que s'hi fan per la Festa Major. Denuncien que fer servir animals per l'entreteniment és una forma de tortura, mentre que els organitzadors asseguren que no hi ha cap debat al poble i que cada any tenen més gent. Ens ho explica des de Vidreres, Gerard Vilà.
5: Una vintena de manifestants s'han situat a l'entrada del recinte de Vidreres amb pancartes i denuncien que es facin servir animals per entretenir la gent. Reclamen que s'aboleixi i critiquen l'Ajuntament de Vidreres per no fer-ho. Isabel Sáenz es una de las manifestantes.
6: Pero no lo van a quitar porque tenemos políticos que son muy cobardes, porque sabemos que hay muchos partidos políticos, entre ellos Junts per Catalunya, que es de quien es el alcalde de este pueblo, que siguen subvencionando la tauromaquia.
5: Però des del poble asseguren que no hi ha debat i critiquen que no sàpiguen el que passa dins de la plaça. Jordi Vilabós, que és vicepresident de l'associació Correbous Vidreres.
7: Sap greu perquè molta de la gent que no han vingut mai t'estan criticant una cosa que no saben de primera mà, que no hi ha cap tipus de maltractament.
5: Vilabós recorda que fa 5 anys el poble es va votar a favor de seguir amb els correbous.
4: I una dona de 64 anys procedent de Catalunya ha mort avui després de ser embestida per un bou durant un correbou a Aina, a Albacete. L'accident ha passat durant la celebració de les festes patronals. Els serveis d'emergències l'han atès al lloc dels fets, però ha mort mentre era traslladada a l'heliport. Un altre home d'uns 60 anys també ha resultat ferit en un braç durant aquest mateix correbou. Arran de l'accident, l'Ajuntament ha suspès els actes festius previstos per aquest dissabte.
8: El temps.
4: Actualitzem la previsió meteorològica amb l'Eloi Cordomí.
9: Avui hem tingut una altra vegada temperatures extremes que han produït rècords de calor a 64 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya amb més de 20 anys de dades. Les més altes avui de temperatura han arribat als 41 graus al Carràs, també gairebé 41 graus a Sant Romà de Vella, però també s'han assolit els 40 graus a Lleida, al Mas Roig, al Priorat, a Cardona, a la comarca del Bages, i gairebé han arribat als 40 a Horta de Sant Joan. Un nou rècord també s'ha produït a l'Observatori Fabra de Barcelona, amb 35 graus de màxima. Són rècords pel mes de setembre. De cara a demà tornem a tenir unes temperatures calcades a les d'avui. Potser baixen un plaet a les comarques de l'oest i és que demà arribaran alguns núvols prims, núvols que podien ser una mica més abundants en alguns llocs de l'Alt Pirineu, en principi sense precipitacions. A la resta continuarà fent sol, molta calor, tant durant la nit com durant el dia, amb aquestes màximes que poden arribar amb facilitat als 40 graus en aquestes zones més càlides del país. I en pròxims dies, encara dilluns farà calor, també dimarts, no tanta com aquest cap de setmana. I sí que la baixada clara de la temperatura la tindrem a partir de dimecres, amb més inestabilitat, amb tempestes i una davallada de la temperatura que posarà els termòmetres al seu lloc durant la segona meitat de la setmana.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: Ara passa un minut de 3:15 de la nit. Un conductor ha estat detingut per un delicte de falsedat documental i un altre està sent investigat per una presumpta manipulació del tacògraf en un macrocontrol de camions dels Mossos d'Esquadra a la P7 a Sant Sadurní d'Anoia. El dispositiu s'ha fet aquest dissabte al matí i ha permès inspeccionar 35 vehicles pesants. En total, els agents han interposat 16 denúncies, 15 per incompliment dels temps de conducció i descans i una altra per no tenir la ITB en regla. El control s'ha fet amb l'objectiu de reduir la sinistralitat en un dels principals eixos viaris.

0: de Catalunya. I el Bicinc, el Servei Municipal de Lloguer de Bicicletes de Barcelona, creix un 19% aquest estiu en relació amb el primer trimestre de l'any. Segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, durant els mesos de juliol i agost, cada dos segons una persona ha agafat una bicicleta elèctrica a la capital catalana. Les elèctriques concentren, de fet, 8 de cada 10 viatges del servei i s'han utilitzat una mitjana de 10 vegades cada dia, també durant els episodis de calor més intensos. Les incidències vinculades a la calor s'han reduït més del 80% gràcies a les mesures que s'han desplegat. Les explica Francesc Delgado, director de Mobilitat de Barcelona Serveis Municipals.
1: Hem adaptat els sistemes de les bateries, hem fet ajustos en els sistemes de recàrrega de les estacions i també hem reforçat el seu manteniment i hem intensificat la redistribució de bicicletes cap als punts amb més demanda.
0: A més del rècord d'usos d'aquest estiu, també ha crescut un 4% més la seva utilització en relació a l'estiu anterior. Durant els 8 primers mesos d'aquest any, el Bicinc ha acumulat 13 milions i mig d'usos, un 9% més que els registrats en el mateix període de l'any passat.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Espanya, els pagaments en els punts de venda amb diners en efectiu superen els que es fan amb targeta. És una de les conclusions d'un estudi fet per Denaria, que és una plataforma constituïda per defensar l'accés als diners en metàl·lic i el seu ús com a sistema de pagament. Sapiguem-ne més detalls en aquest reportatge de Maite Curto amb el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: La plataforma Denaria Europe va néixer per defensar, promoure i garantir l'ús dels diners en efectiu. Ha analitzat la situació en 20 països europeus i conclou que a Espanya el 57% dels pagaments que es fan en els punts de venda són amb diners en metàl·lic. Això el situa per damunt de la mitjana europea. Si parlem de l'acceptació d'aquest mètode de pagament, Espanya se situa a la zona intermèdia, però presenta un elevat risc d'exclusió monetària per la pèrdua de caixers i oficines bancàries. El president de Denaria Espanya, Javier Rupérez, posa xifres a aquests resultats.
4: Los españoles que tienen más de 64 años en un 79% utilizan el efectivo. Eso también se traduce en el tema de la aceptación del efectivo. Hay un 70% de la población española que, aunque no utilice el efectivo, dice que el efectivo tiene que existir y tiene que tener una parte significativa de la vida económica.
3: Rupérez destaca una asignatura pendent, la millora de la infraestructura de caixers automàtics.
4: No únicamente España, sino prácticamente toda Europa, como consecuencia de la pandemia, registró una importante reducción en el número de cajeros, ¿no? Eso naturalmente condiciona mucho la capacidad de acceso al efectivo.
3: I aquesta falta de caixers afecta de manera especial aquests col·lectius.
4: Las personas mayores no tienen un buen conocimiento, ¿no?, del funcionamiento de los sistemas electrónicos. Las personas discapacitadas no tienen capacidad de hacer frente a una economía digitalizada. Y luego el tema de la población rural por el hecho de la necesidad de la asistencia de los cajeros.
3: Arran de l'apagada, molta gent ha pres consciència de la necessitat de portar al damunt diners en metàl·lic.
4: En ese momento el efectivo era el único sistema de acceso a los servicios normales de supervivencia, ¿no? Y eso efectivamente ha aconsejado que se tenga una cierta capacidad de efectivo en los bolsillos, ¿no?
3: Per Rupérez, fer pagaments amb diners en efectiu té avantatges respecte a l'ús de les targetes.
4: Es una libertad enorme de utilización, ¿no? No dependemos de ningún tipo de sistema digital. Por otra parte, la libertad supone la falta de control. Por otra parte, también hay una mayor seguridad en el uso del efectivo. Cuando utilizamos el efectivo sabemos, estamos viendo, estamos tocando exactamente lo que estamos pagando.
3: En els últims 3 anys, Denaria ha rebut 500 denúncies i queixes per impediments en l'accés i l'ús de l'efectiu.
0: Més coses, un vaixell oceanogràfic troba de forma casual 26 àmfores romanes al sud de l'illa de Formentera, a les Balears. Es tracta d'un conjunt força homogènic que servia per transportar oli amb molts segells i marques que aportaran molta informació, segons ha indicat el govern balear a través d'un comunicat. La troballa és rellevant perquè prové d'un jaciment a 1.400 metres de profunditat i pel bon estat d'aquestes peces. La tripulació del vaixell va mantenir hidratades les àmfores fins al seu lliurament al museu. Ara, a les dependències d'aquest museu han començat les tasques de dessalatge i estabilització peça a peça per després fer-ne la restauració definitiva que podrien començar la setmana que ve.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar.

0: entendre.
1: I de seguida arriben els esports, però abans us expliquem que, malgrat les sancions als atletes russos, el país continua sent una potència en molts esports, entre els quals els escacs. En aquesta disciplina fa gairebé 20 anys que no ocupa el número 1 del rànquing mundial, però ara hi ha un nen de només 11 anys que aspira a aconseguir-ho. Es diu Roman i l'hem entrevistat a Catalunya Ràdio. Concretament ho ha fet la nostra corresponsal a Moscou, Cristina Solies.
2: L'any passat el Roman Chakhjev es va convertir en el mestre internacional d'escacs més jove de la història i aquest any ja ha fet el primer pas per ser considerat gran mestre, un títol que només tenen uns 2.000 jugadors a tot el món. Tant ell com la seva mare, Saglara, expliquen que l'afició per aquest esport li ve de ben petit.
3: El pare buscava alguna cosa a l'armari i vaig veure una capsa i vaig preguntar què era. Des de llavors em van començar a agradar els escacs.
4: Ho va deixar tot de banda, totes les joguines, només jugava a escacs. El Roman sempre ha volgut ser campió del món.
2: Els esportistes russos han de competir sota bandera neutral, però en alguns tornejos infantils els permeten representar Rússia, com va passar fa uns mesos a Sèrbia, on el Roman es va proclamar campió. La Saglara, la mare, ho recorda amb orgull.
4: Quan el Roman era al podi i sonava l'himne, el cantàvem i teníem llàgrimes als ulls d'eufòria i d'alegria. En aquell moment vam tenir el desig de continuar perquè l'himne de Rússia torni a sonar amb la màxima freqüència possible.
2: Les autoritats comunistes van convertir els escacs en un símbol de la superioritat intel·lectual del sistema socialista sobre l'Occident capitalista. Del 1948 al 2005, 7 dels 8 campions del món es van formar a l'escola soviètica. Ara, amb l'esport rus castigat per la guerra d'Ucraïna, Rússia somia en recuperar aquella hegemonia perduda.
1: Esports. Fins a les 11 amb el Damià Aguilar. Bona nit.
5: Bona nit a l'estadi de la Ceràmica. Falta menys d'un minut perquè s'acabi el partit i el Deportivo de la Corunya, que pot donar la sorpresa, està guanyant per 2-3 el Villarreal amb un gol tardà que ha fet Aubameyang per desequilibrar el marcador. Ara mateix és l'últim partit de primera divisió pel que fa aquest dissabte. Mentre això no acaba, us expliquem que el Barça d'handbol guanya la Supercopa Ibèrica, victòria 39-34 sobre l'Sporting de Portugal. Al descans, victòria parcial d'un gol, i a la segona part els catalans, que han posat una velocitat més, han arribat a tenir un màxim avantatge de 7, que s'ha quedat finalment amb un avantatge de 5. Antonio Carlos Ortega, tècnic blaugrana a l'Esport 3.
6: La temporada passada va ser increïble. Repetir-la va ser molt, molt difícil, però volem competir. El Barça sempre ha d'estar ahí. Volem guanyar el títol domèstic i volem arribar a la Final Four, sense dubte. Però pas a pas.
5: I s'acaba el partit i el Deportivo de la Corunya, que dona la sorpresa, Villarreal 2, Deportivo de la Corunya 3. Continuem amb l'handbol, cinquè títol per als blaugranes, aquesta Supercopa Ibèrica. De fet, han guanyat totes les edicions d'aquesta competició. Una copa que ha aixecat el porter del filial, Albert Casada.
7: Potser el somni sí, però no. He vingut, he fet tot el que he pogut. Al màxim sempre donant el 100% i ha sortit com ha sortit.
5: També declaracions a l'Esport 3. Segon títol de la temporada per al Barça després de la Supercopa de Catalunya.
0: 3CAT Info.
5: I aquest darrer partit de primera pel que fa aquest dissabte, amb la sorpresa, Villarreal 2, Deportivo de la Corunya 3, amb el gol, el tercer, el de la victòria d'Aubameyang, i el debut de Marc Casador amb l'equip visitant. El Rayo Vallecano ha guanyat per 3-2 el Racing de Santander i l'Atlètic Club de Bilbao 3-0 l'Atlètic de Madrid. Simeone ha fet sortir al terreny de joc Julián Álvarez al minut 60.
8: Te quería preguntar por un detalle que hemos visto ahora al final del partido. Han salido a entrenar los suplentes, Julián no ha salido. ¿Cómo lo valoras?
9: ¿En serio?
8: Sí.
9: No tengo nada que comentar.
5: Demà, a un quart de cinc, València-Barça. Lamine Yamal viatjarà, però és dubte. Aquest dissabte s'ha entrenat al marge. Livakovic i Gabriel Jesús també són a la convocatòria. Flick ha recordat als seus jugadors que el Madrid ha perdut al camp del Betis.
0: Si veus el partit d'ahir, el Madrid va jugar bé i va tenir bones ocasions, però el futbol és així i això pot passar. Nosaltres ens hem de centrar en nosaltres mateixos i jugar el nostre estil. Tothom ha d'estar-ne convençut. Demà serà molt difícil. Juguem a un quart de cinc de la tarda i farà molta calor, però sense excuses. No serà fàcil.
5: El Barça ha triat capitans, Rafinha i Pedri, escollits per Hansi Flick, i Eric García, Frenkie de Jong i Lamine Yamal, votats pel vestidor. Igualment demà a les 9 del vespre, Espanyol-Sevilla. El tècnic Manolo González, que demà compleix 100 partits a la banqueta, convoca Brian Zaragoza.
10: Home, crec que és un motiu d'orgull molt gran. Ja arribar al partit 100 per mi és un orgull que pots imaginar per, bueno, pel club que és. A sobre, pues, bueno, aconseguint objectius cada temporada i bueno, només puc estar agraït al club per confiar en mi, a l'aficionat, al soci i bueno, en gran part també als que esteu darrere i als jugadors sobretot perquè són els que al final, gràcies a ells, els entrenadors aguantem o no aguantem.
5: A la segona divisió, el Girona guanya 0-2 al camp de l'Sporting de Gijón amb gols d'Esprilla i de Carles Pérez. El de Pérez, el nou fitxatge, 8 minuts després de debutar. És la segona victòria seguida dels de Quique Álvarez.
11: En un partit lleig en el que no pots fer el que vols o el que t'agradaria més estona. Hem fet alguna estona bona, però més estona. Ja et dic, més per mèrit de rival que per de mèrit nostre, doncs, bueno, hem sabut fer l'altre futbol que a vegades en aquesta categoria és important.
5: També definitius, Reial Societat B1, Tenerife 1, Ceuta 0, Celta B2, Valladolid 1, Andorra 0 i el Denc 0, Mallorca 0. A la primera ref, Sant Andreu 2, Àguiles 0, Cartagena 0, Nàstic 0. A la Lliga F, Espanyol 0, Badalona 1, Sevilla 0, Barça 4.
12: 3CAT Info.
5: Al Palau Blaugrana, el Barça disputarà demà la final de la Supercopa Espanyola de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els de Javi Rodríguez han superat els penals al Jaén a les semifinals.
13: Lo que está claro es que creo que llegan los dos mejores equipos de la temporada pasada. Es así, en liga regular fuimos los dos mejores, quedamos nosotros primeros, ellos quedaron segundos. En la liga nos jugamos la liga ellos y nosotros. Es cierto que hubieron equipos que también hicieron muchos méritos, como Jaén, que hizo una temporada espectacular ganando Copa del Rey, ganando Copa de España. Pero es cierto que los dos mejores equipos del año pasado en la liga regular fueron el Barça y el Pozo. I no hi ha millor final que esta per mañana.
5: El líder de la Vuelta a Espanya de ciclisme, Enric Mas, ha ampliat el seu avantatge. Ara té 2 minuts i 6 segons sobre l'austríac Félix Gall i 2 minuts 10 segons sobre Primoz Roglic. La 14a etapa, en final en un port de primera, la Pandera de Jaén, l'ha guanyada l'alemany Marco Brenner de l'equip Tudor. El dia que l'equip Emirates anuncia la renovació de Tadej Pogacar fins al 2032 i confirma que no tornarà a competir aquesta temporada. Toni Bou guanya la primera cursa del Mundial de Trial a l'aire lliure als Països Baixos i se situa com a virtual campió. Ho ha de rematar aquest diumenge.

Bona nit, són les 11. El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per instal·lar-hi un nou espai temporal per acollir 1.000 persones migrants. El govern de la ciutat s'hi havia negat després d'un vistiplau inicial i Madrid s'ha acollit a la llei de ports per posar-lo en marxa. Les altes temperatures previstes per aquest diumenge situen un centenar de municipis de 17 comarques, principalment de l'interior i el sud de Catalunya, en el nivell màxim de risc d'incendi. Els agents rurals també tancaran els accessos a la Serra de Mont-roig i la Baronia de Rialb, a la Noguera, per precaució. Eleccions clau aquest diumenge a l'Anna Alemany de Saxònia-Anhalt, on l'extrema dreta pot aconseguir per primera vegada formar part del govern. La vigília dels comicis, unes 15.000 persones es manifesten a Magdeburg per defensar el pluralisme i la diversitat. Vladimir Putin obre a Moscou les negociacions sobre la guerra amb els enviats de la Casa Blanca que viatjaran després a Kiev. Rússia i Ucraïna suspenen durant 72 hores els atacs per facilitar les converses. En 24 hores moren 3 persones a les platges catalanes i ja són 26 les que han perdut la vida en el que portem de temporada de bany. Dos homes de nacionalitat francesa de 68 i 78 anys han mort a Colera i Lloret de Mar respectivament, i un home de 40 anys anglès es va ofegar divendres en voler arribar nedant

0: des d'un ferri a la platja a Cambrils. El Col·legi de Metges de Girona adverteix que l'aigua de mar no cura i alerta que s'estan fent conferències sense aval científic en el primer congrés sobre l'aigua de mar que se celebra aquest cap de setmana a Llançà. Entre els ponents hi ha el polèmic Josep Pàmies, que promou l'ús d'un lleixiu per curar l'autisme infantil. Els Xiquets de Valls han fet història amb la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família. La Colla Vella i la Colla Joves hi ha aixecat 2, 3 de 8 simultanis en homenatge a Antoni Gaudí. L'arquitecte català seguia el fet casteller i els considerava una metàfora del treball col·lectiu. Aquest dissabte s'ha presentat al Festival de Cinema de Venècia el documental Oasis Don't Look Back in Anger. Recull el retrobament dels germans Gallagher durant la gira del 2025, després de 15 anys sense parlar-se.
1: Esports. El blaugrana Lamine Yamal viatjarà a València, però és dubte per jugar aquest diumenge en partit de Lliga de Primera Divisió de Futbol. L'Espanyol rebrà el Sevilla amb Manolo Centenari a la banqueta. A la segona divisió, el Girona guanya 0-2 a Gijón amb un gol de Carles Pérez al seu debut. El Barça d'handbol s'adjudica la Supercopa Ibèrica, victòria per 39-34 a la final disputada contra l'Sporting de Portugal a Vigo.
0: Pel que fa al temps, per aquest diumenge s'espera un altre dia amb temperatures extremes. Les màximes arribaran als 35-40 graus a tot l'interior, amb sol, però també amb alguns núvols prims a l'oest del país.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us parla Carola Gil. El govern espanyol ja ha començat les obres al port de Ceuta per acollir-hi un miler de migrants. La cessió de l'espai s'havia acordat amb el govern de la ciutat, que a últim moment s'hi ha negat. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha signat una ordre per imposar el seu criteri i prendre així el control del port i autoritzar-ne l'ús. Madrid, Tània Tàpia.
3: Cop de puny sobre la taula del govern espanyol davant la negativa del govern de Ceuta de cedir terrenys per acollir persones migrants que fa setmanes que malviuen als carrers. Ceuta controla el port i la cessió estava acordada, però el govern de Juan Jesús Vives s'ha fet enrere en el darrer moment al·legant motius de seguretat. El ministre Òscar Puente s'ha agafat a la llei de ports que li permet imposar el seu criteri i, tot i reconèixer que pot afectar una infraestructura crítica, defensa que hi ha motius humanitaris i d'interès general que justifiquen obrir aquests espais. S'habilitaran 16.000 metres quadrats per posar-hi carpes i es faran zones de descans, infermeria i atenció social. I estarà disponible fins a finals d'any. La Moncloa continua rebent crítiques per la gestió de la crisi per haver apartat Marroc de l'autoria. Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso.
4: El gobierno de Sánchez es hostil con los invadidos y dócil con los invasores.
5: Que estamos otra vez, insisto, solos, débiles y con un gobierno al que le tienen cogida la matrícula.
3: A la pressió del PP s'hi ha sumat també Podem i on Eva Larrap veu Sánchez sotmès al xantatge del Marroc.
6: Y todo porque le tienen miedo a Marruecos, porque quizás tiene demasiada información del presidente.
3: Des del PSOE, Pilar Bernabé es defensa de les crítiques.
7: Prudencia, responsabilidad, que es imprescindible para abordar todas y cada una de las crisis de las que, por cierto, este país ha salido y ha salido siempre bien.
3: I diu que sense proves no poden assenyalar Rabat.
0: Precisament aquest dissabte a la tarda, poc més d'un centenar de persones s'ha manifestat en contra de la instal·lació de carpes al port de Ceuta que volen acollir més de 1.000 persones. Amb crits a favor de l'expulsió dels migrants, els manifestants han retret que es faci aquesta instal·lació a la vora de zones inflamables i no gaire lluny de l'escola del barri. La policia els ha barrat el pas quan han arribat a la zona portuària. I ens fixem ara en els termòmetres perquè les altes temperatures previstes per aquest diumenge faran triplicar el nombre de municipis en alerta màxima per risc d'incendi. En total seran 106 localitats de 17 comarques, principalment de l'interior i el sud de Catalunya. Per precaució, els agents rurals també tancaran els accessos a la Serra de Montroig i la Baronia de Rialb, tots dos espais naturals a la Noguera. Aquest dissabte, la calor ja ha deixat registres de més de 40 graus a diversos punts de Ponent, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Catalunya Central. Al litoral, els termòmetres no s'han enfilat tant, però també s'han assolit temperatures de rècord i molts veïns de la zona han buscat refugi a les platges. Són declaracions a 3CAT Info.
8: Fa molta calor, sort que l'aigua està fresqueta i està ben net i suportable.
9: Portant els nens a la platja, refrescant-nos una estoneta i ara refugiar-se a casa amb l'aire condicionat.
10: Sota l'aigua. És l'única manera, ja et dic. Jo me passo el dia a la piscina, a la platja, a les dutxes.
11: A les nits és horrorós,
2: a Barcelona

0: Hem d'estar dormint amb les finestres obertes, llavors hi ha soroll. Vull dir que no passa aire, sent soroll, no pots dormir, un desastre.
1: Al llarg de dissabte, els bombers també han treballat en diversos incendis. A Ripollet han estabilitzat un foc de vegetació al voral de la C-58 que ha obligat a tallar la carretera en sentit nord durant una hora. I a Tordera, al Maresme, han donat per controlat un incendi forestal que ha deixat una dona ferida lleu per inhalació de fum i ha obligat a confinar dues urbanitzacions. Les flames han afectat alguns patis, però no els habitatges.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Saxònia-Anhalt celebra aquest diumenge unes eleccions regionals clau per a Alemanya perquè pot convertir-se en el primer land on governi l'extrema dreta. En les hores prèvies, unes 15.000 persones s'han manifestat al carrer de Magdeburg, la capital de l'Estat, per defensar pluralisme i diversitat davant la deriva autoritària. La formació alternativa per a Alemanya lidera els sondejos i si obté el 46% dels vots, tindrà la majoria absoluta i podrà governar en solitari, de manera que se saltaria el cordó sanitari dels altres partits. Una victòria que pot comprometre l'ideari democràtic, per exemple, del sistema educatiu, que és una competència que tenen els estats federats. Ens ho explica el nostre enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
3: Max Heckel netejava el taller de fusteria al final d'una classe. Un alumne el va abordar i li va preguntar si votaria alternativa per a Alemanya. Ell va respondre que no, perquè la fiscalia considera que és una formació extremista. Setmanes més tard, les autoritats escolars l'amonestaven per haver trencat el principi de neutralitat. A Saxònia-Anhalt, el creixement de l'extrema dreta va imposant el silenci.
4: Alternativa per a Alemanya fa anys que treballa en contra de projectes com el d'escola amb vapor o escoles contra el racisme. Els trets creuats no han començat ara fa poc, des que el partit s'ha emborratxat amb la possibilitat d'una victòria imminent. Els atacs fa anys que estan en marxa, no és un fenomen nou.
3: Quan el cas de Max Heckel va saltar a la llum pública, automàticament es va reforçar la campanya d'assetjament contra ell. Ara té el dubte d'on s'aturarà tot plegat.
4: Aquest matí, per primer cop, tenia adhesius al meu cotxe de l'AFD i dels contraris als antifeixistes. És un fet, cada cop ho tenim més a prop. Abans hi havia més distància, sobretot online. El proper pas serà... De fet, el cotxe era aparcat davant de casa. El següent pas serà a la casa i el següent dins la casa.
3: A la República Federal la crispació puja de to. L'extrema dreta perquè sap que necessita la majoria absoluta. Qui s'hi oposa perquè vol evitar-ho com sigui. És un ambient tòxic promogut principalment per Alternativa per Alemanya i de ben segur que no s'aturarà després de les eleccions regionals.
1: Encara de la crònica internacional us expliquem que enmig d'un fràgil alto al foc, Vladimir Putin es reuneix al Kremlin amb els dos enviats especials de la Casa Blanca per aturar la guerra a Ucraïna, però els adverteix que serà difícil aconseguir-ho.
5: Estimats col·legues, una cordial benvinguda a Moscou. La situació que abordarem avui no és senzilla, però abans vull transmetre els meus millors desitjos al president Trump.
1: Després de veure's amb Putin, els dos homes de confiança de Trump, Steve Witkoff i Jared Kushner, es traslladaran aquest diumenge a Kiev per entrevistar-se amb el president Volodymyr Zelensky. És la primera trobada entre la diplomàcia nord-americana i el Kremlin per abordar la guerra amb Ucraïna després que al febrer les negociacions es van aturar arran de l'operació militar dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Fa dues setmanes, el cap de la CIA va visitar Moscou. Abans de la trobada, Putin ha ordenat un alto al foc de 3 dies per facilitar la missió diplomàtica i tot seguit el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha ordenat aturar els atacs contra Rússia fins dilluns. Però a última hora Moscou ha informat que un dron ucraïnès ha matat una persona i n'ha ferit una altra a la ciutat russa de Belgorod. Unes hores abans de la treva, Rússia ha bombardejat una planta metal·lúrgica a la regió de Dnipropetrovsk i ha atacat un edifici de Kiev i els aeroports de Kiev i de la ciutat veïna de Borispil. Les importacions de gas rus van créixer un 42% durant la primera meitat de l'any. Espanya va aprofitar els primers mesos del 2026 per comprar a Moscou abans que entri en vigor el veto europeu al gas rus. Des de la patronal Cedigas, Joan Batalla en fa una altra lectura. Són declaracions a aquesta emissora.
6: Rússia, en el que portem en el darrer any, representa el 14%. Històricament, en els últims 5 anys ha estat al voltant del 10% i la normativa fixa que fins a l'1 de gener els comercialitzadors que tinguin contractes a llarg terminis podran fer, amb la qual cosa és una possibilitat, una palanca que estan utilitzant per a complir.
1: Rússia ocupa la tercera posició de les importacions de gas. Al davant hi ha els Estats Units i el

0: Nigèria. Prop de la meitat del gas que es consumeix a Espanya prové de l'Àfrica. Malgrat les sancions als atletes russos, Rússia continua sent una potència en molts esports, entre els quals els escacs. En aquesta disciplina fa gairebé 20 anys que no ocupa el número 1 del rànquing mundial, però ara hi ha un nen que només amb bons anys que aspira a aconseguir-ho. Es diu Roman i l'hem entrevistat a Catalunya Ràdio. Moscou, Cristina Solias.
1: L'any passat, el Roman Chakhchev es va convertir en el mestre internacional d'escacs més jove de la història i aquest any ja ha fet el primer pas per ser considerat gran mestre, un títol que només tenen uns 2.000 jugadors a tot el món. Tant ell com la seva mare, Saglara, expliquen que l'afició per aquest esport li ve de ben petit.
2: El pare buscava alguna cosa a l'armari i vaig veure una capsa i vaig preguntar què era. Des de llavors em van començar a agradar els escacs.
3: Ho va deixar tot de banda, totes les joguines, només jugava a escacs. El Roman sempre ha volgut ser campió del món.
1: Els esportistes russos han de competir sota bandera neutral, però en alguns tornejos infantils els permeten representar Rússia, com va passar fa uns mesos a Sèrbia, on el Roman es va proclamar campió. La Saglara, la mare, ho recorda amb orgull.
3: Quan el Roman era al podi i sonava l'himne, el cantàvem i teníem llàgrimes als ulls d'eufòria i d'alegria. En aquell moment vam tenir el desig de continuar perquè l'himne de Rússia torni a sonar amb la màxima freqüència possible.
1: Les autoritats comunistes van convertir els escacs en un símbol de la superioritat intel·lectual del sistema socialista sobre l'Occident capitalista. Del 1948 al 2005, 7 dels 8 campions del món es van formar a l'escola soviètica. Ara, amb l'esport rus castigat per la guerra d'Ucraïna, Rússia somia en recuperar aquella hegemonia perduda.
0: Els Estats Units i l'Iran tensen la corda després d'una jornada d'hostilitats obertes. Teheran ha atacat 3 petroliers que transitaven per l'estret d'Hormuz i 3 vaixells nord-americans que navegaven per una ruta no autoritzada com a resposta als atacs previs de Washington que han inutilitzat 3 petroliers iranians. Les hostilitats es desencadenen mentre el portal de notícies Axios assegura, citant fonts de la Casa Blanca, que l'administració Trump ja treballa en una estratègia de postguerra. L'estratègia buscaria contenir Teheran i ampliar la normalització de les relacions entre Israel i els seus veïns. El pla s'articula al voltant de 2 esdeveniments claus per a l'estratègia nord-americana: les eleccions del 27 d'octubre a Israel i les eleccions de mig mandat als Estats Units el 3 de novembre. Axios sosté que hi ha 3 elements centrals en l'estratègia: alinear els aliats americans per contenir l'Iran, amb els Estats Units com a garants, assegurar la següent fase del pla de futur per a Gaza, implementant el fràgil acord actual entre Israel i el Líban, i ampliar els acords d'Abraham per segellar una entesa entre l'Aràbia Saudita i Israel.
4: El temps.
0: Eloi Cordomí.
5: Després d'un dia càlid, en què s'han produït rècords altra vegada de calor en un mes de setembre, preveiem diumenge en què repeteixi aquesta situació. Tindrem temperatures extremes, que altra vegada podrien arribar entre els 35 i 40 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Les més altes, a les comarques de Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre, fins i tot en alguns llocs de la Conca de Tremp podrien assolir aquestes xifres, tot i que durant el diumenge aniran arribant algunes capes de núvols prims, núvols potser una mica més gruixuts en alguns llocs de l'Alt Pirineu, i podrien atenuar una mica l'acció del sol i fer baixar lleugerament el termòmetre. A la resta, molta calor, temperatures altra vegada que podrien batre rècords, i en previsió que es mantingui la calor de cara a dilluns i dimarts. Segurament baixarà un palet la temperatura, 1-2 graus a tot estirar aquests 2 dies, a l'espera que la baixada més important dels termòmetres la tindrem a partir de dimecres, amb una entrada vent del nord, de mestral, amb més inestabilitat, hi haurà tempestes, i durant la segona meitat de la setmana les temperatures posaran al lloc que toca en aquesta època.
4: 3CAT Info.
0: Tres persones moren en menys de 24 hores a tres platges catalanes i ja són 26 les víctimes mortals en el que portem de temporada de bany, segons ha informat Protecció Civil. Les tres darreres víctimes s'han ofegat entre divendres i dissabte. Es tracta d'un home de nacionalitat francesa de 69 anys que s'estava banyant a la platja de la Rovellada, al municipi de Colera, a l'Alt Empordà, i tot el desplegament dels serveis d'emergència no han pogut fer res per

0: del barri La Vida. A un altre home, també de nacionalitat francesa, de 78 anys, l'han tret sense vida de la platja de Lloret de Mar, a la Selva. I divendres va morir ofegat un home de 45 anys de nacionalitat anglesa, quan va saltar d'un ferri que feia el trajecte entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja. El Col·legi de Metges de Girona adverteix que l'aigua de mar no cura i alerta que s'estan fent conferències sense aval científic en el primer congrés sobre l'aigua de mar que celebra aquest cap de setmana a Llançà, a l'Alt Empordà. Els metges estan preocupats per la difusió de continguts sobre suposades propietats curatives que no es corresponen amb el coneixement científic disponible. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Carme López, presidenta del Col·legi de Metges de Girona.
1: Qualsevol producte a nivell sanitari, abans no s'aprova, passa tot un regulatori, tota una sèrie de proves, una sèrie d'assajos, fins no surt al mercat, vull dir que, clar, no podem anar dient coses, no?, que ens semblen que són beneficioses si no hi ha l'estudi al darrere que ho avali.
0: Entre els ponents del Congrés hi ha el pagès i activista Josep Pàmies, conegut entre d'altres per promoure l'ús d'un lleixiu per curar l'autisme infantil. L'Ajuntament de Llançà cedeix el local on se celebra el Congrés i si bé inicialment l'alcaldessa havia de fer el Parlament inaugural aquest diumenge, finalment el farà l'entitat local Som Mar. Entre les activitats que es fan destaca una recollida d'aigua de mar conjunta per part dels participants, així com una caminada en silenci amb els peus a l'aigua. També està previst degustar un gaspatxo fet amb aigua de mar. Prop de 300 persones s'han inscrit a aquest congrés. I no ens movem de les comarques de Girona perquè s'ha fet una nova protesta d'entitats animalistes a Vidreres, a la Selva, a l'inici dels correbous que s'hi fan per festa major. Denuncien que fer servir animals per a l'entreteniment és una forma de tortura, mentre que els organitzadors asseguren que no hi ha cap debat al poble i que cada any tenen més gent. Anem a Vidreres, Gerard Vilà.
2: Amb banderes i pancartes, una vintena de manifestants d'entitats animalistes han protestat, com sol ser habitual, a l'entrada de la plaça de Bous de Vidreres per demanar que es posi fi al que qualifiquen de tortura. Aitzabel Sáenz és una de les manifestants.
3: Nosotros estaremos allí en cualquier lugar donde se explote a los animales, sean los correbous, sea un matadero o sea en un centro de experimentación animal.
2: Des de l'associació de correbous de Vidreres, però, asseguren que al poble no hi ha cap polèmica, que ja es va fer una consulta fa 5 anys i que cada any tenen més gent. Jordi Vilabosc és vicepresident de l'associació Correbous Vidreres.
4: Molta gent de la que ho critiquen no han ni entrat mai a veure el Correbous Vidreres, no? Molta de la gent que no han vingut mai t'estan criticant una cosa que no saben de primera mà, que no hi ha cap tipus de maltractament. Cada vaca surt 10 minuts i no pot tornar a sortir fins al cap de 24 hores.
2: Les entitats asseguren que seguiran protestant i carreguen contra l'Ajuntament per no prohibir els correbous.
0: No deixem els correbous perquè una dona de 64 anys procedent de Catalunya ha mort aquest dissabte després de ser embestida durant un correbou a Aina, a Albacete. L'accident ha passat durant la celebració de les festes patronals. Els serveis d'emergència l'han atesa al mateix lloc dels fets, però ha mort mentre la traslladaven a un centre sanitari. Un altre home d'uns 60 anys també ha resultat ferit en un braç durant el mateix correbou. Arran de l'accident, l'Ajuntament ha suspès els actes festius que hi havia programats per aquest dissabte. Detingut un home de 42 anys acusat d'haver pallissat la seva parella a Aitona, al Segrià. La dona estava ingressada a la unitat de cures intensives de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però la seva vida no corre perill. L'agressió masclista es va produir la matinada de dijous a divendres. Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor dels fets en una finca de Torres de Segre. Els Mossos d'Esquadra han escorcollat el pis de Manresa on viu un dels menors detinguts per l'homicidi del veí de Castellnou de Bages, de 45 anys, mort apunyalat aquesta setmana a la capital del Bages. Es va acordonar al carrer Santa Llúcia a la recerca de nous indicis que permetin reforçar les proves acusatòries contra els detinguts. L'operatiu el va comandar la Divisió d'Investigació Criminal amb la participació d'efectius de la Brigada Mòbil i de la Policia Científica. Dimarts passat, el mateix dia de l'homicidi, homicidi, els Mossos ja van fer un primer escorcoll en un local ocupat de la zona. Segons fonts de la Fiscalia, un dels menors detinguts estava en llibertat vigilada i l'altre també havia estat en aquest règim anteriorment. La llibertat vigilada, quan es tracta de menors, no suposa un seguiment policial, sinó que es basa en mesures de seguiment per part de professionals. Als menors de 15 i 16 anys se'ls havia detingut prèviament per casos relacionats amb robatoris violents i lesions. Un

0: d'ells hauria agredit amb arma blanca una altra persona a la mateixa zona de l'apunyalament mortal d'aquesta setmana. La investigació continua oberta. Un macrocontrol de camions dels Mossos d'Esquadra a la P7 Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès, ha acabat amb un conductor detingut i un altre investigat. El primer està acusat de falsedat documental, mentre que el segon està sent investigat per una presumpta manipulació del tacògraf. El dispositiu s'ha fet aquest dissabte i s'han inspeccionat 35 vehicles. Els agents han interposat 16 denúncies, 15 per incomplir els temps de conducció i descans i una altra per no tenir la ITV en regla. L'objectiu del control és reduir la sinistralitat en un dels principals eixos viaris de Catalunya.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Bicing, el Servei Municipal de Lloguer de Bicicletes de Barcelona, tanca un estiu de rècord, amb un 19% més d'usos diaris que l'hivern. Durant els mesos de juliol i agost hi ha hagut una mitjana superior als 55.000 usos. En les 100 estacions amb més activitat de la ciutat aquest estiu s'ha agafat una bicicleta cada 4 minuts durant les hores punta, mentre que el servei ha arribat a registrar 4.500 usos en una sola hora en el conjunt de Barcelona. Tot i que els episodis de calor extrema a l'inici de l'estiu van afectar els processos de càrrega de les bateries, es van prendre mesures per resoldre-ho, com explica Francesc Delgado, director de Mobilitat de Barcelona, Serveis Municipals.
2: Hem adaptat els sistemes de les bateries, hem fet ajustos en els sistemes de recàrrega de les estacions i també hem reforçat el seu manteniment i hem intensificat la redistribució de bicicletes cap als punts amb més demanda.
0: A més del rècord d'usos d'aquest estiu, també ha crescut un 4% més la seva utilització en relació a l'estiu anterior.
1: Esports.
0: Amb en Damià Aguilar.
3: Aquest diumenge de primera divisió de futbol hi ha un València-Barça i un Espanyol-Sevilla. Aquest dissabte el Barça d'handbol ha guanyat una vegada més la Supercopa Ibèrica.
1: 3CAT Info.
3: Aquest diumenge a 4:15 en directe a Catalunya Ràdio València-Barça. Lamine Yamal ha viatjat, però és dubte. Aquest dissabte s'ha entrenat al marge. Livakovic i Gabriel Jesús també són a la convocatòria. Flick recorda als seus jugadors que el Madrid ha perdut el camp del Betis.
4: I think when you see the game yesterday...
5: Si veus el partit d'ahir, el Madrid va jugar bé i va tenir bones ocasions, però el futbol és així i això pot passar. Nosaltres ens hem de centrar en nosaltres mateixos i jugar el nostre estil. Tothom ha d'estar-ne convençut. Demà serà molt difícil. Juguem a 4:15 de la tarda i farà molta calor, però sense excuses. No serà fàcil.
4: And it's not easy there.
3: També aquest diumenge a les 9 del vespre, Espanyol-Sevilla. El tècnic Manolo González, que compleix 100 partits a la banqueta, convoca Brian Zaragoza i recupera Leandro Cabrera.
6: Home, crec que és un motiu d'orgull molt gran. Ja arribar al partit 100 per mi és un orgull que pots imaginar pel club que és. A sobre, pues, bueno, aconseguint objectius cada temporada i bueno, només puc estar agraït al club per confiar en mi, a l'aficionat, al soci, i bueno, en gran part també als que esteu darrere i als jugadors sobretot, perquè són els que al final, gràcies a ells, els entrenadors aguantem o no aguantem.
3: També de primera, Villarreal 2, Deportivo de la Coruña 3, amb gol decisiu d'Aubameyang. Ha debutat amb l'equip gallec Marc Caçador. Per altra banda, Rayo 3, Racing de Santander 2 i Athletic Club 3, Atlètic de Madrid 0. Julián Álvarez ha jugat 30 minuts, li han demanat a Simeone.
7: Te quería preguntar por un detalle que hemos visto ahora al final del partido. Han salido a entrenar los suplentes, Julián no ha salido. ¿Cómo lo valoras?
8: ¿En serio?
7: Sí.
8: No tengo nada que comentar.
3: A segona, Sporting 0, Girona 2. Gols d'Esprilla i de Carles Pérez 8 minuts després de debutar. Segona victòria seguida dels de Quique Álvarez.
9: En un partit lleig, en el que no pots fer el que vols o el que t'agradaria més estona. Hem fet alguna estona bona, però més estona. Ja et dic, més per mèrit de rival que per de mèrit nostre, doncs, bueno, hem sapigut fer l'altre futbol que a vegades en aquesta categoria és important.
3: A la primera ref, a Can Dragó, Sant Andreu 2, Àguiles 0 i Cartagena 0, Nàstic 0. A la Lliga F, Espanyol 0, Badalona 1, amb gol de Llompart, i Sevilla 0, Barça 4, amb gols de Brooks, Pina, Marta i Vicky. Aquest dissabte s'han complert 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català. Va ser un Barça a Les Palmes, i el va fer el Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona.

0: A Catalunya Ràdio hem estrenat el documental de la sèrie Rècords Puyal 50, disponible a l'aplicació i a la web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
1: 3CAT Info.
0: El Barça d'handbol guanya la Supercopa Ibèrica, victòria 39-34 sobre l'Sporting de Portugal. Antonio Carlos Ortega, tècnic blaugrana, en declaracions a l'Esport 3.
2: La temporada passada va ser increïble, repetir-la va ser molt, molt difícil, però volem competir, el Barça sempre ha d'estar ahí, volem guanyar el títol domèstic i volem arribar a la Final Four, sense dubte, però pas a pas.
0: Cinquè títol dels blaugranes que han guanyat totes les edicions de la Supercopa Ibèrica, segon títol de la temporada, després de la Supercopa de Catalunya. Al Palau Blaugrana, el Barça juga aquest diumenge contra el Pozo de Múrcia la final de la Supercopa Espanyola de Futbol Sala. Els de Javi Rodríguez han superat els penals al Jaén a les semifinals.
3: Es cierto que los dos mejores equipos del año pasado en la Liga Regular fueron el Barça y el Pozo y no hay mejor final que esta para mañana.
0: El líder de la Vuelta a Espanya de ciclisme, Enric Mas, ha ampliat el seu avantatge. El Balear té ara 2 minuts i 6 segons sobre l'austríac Félix Gall i 2 minuts i 10 segons sobre Primoz Roglic. La 14a etapa, en final al port de primera de la Pandera a Jaén, la guanyada l'alemany Marco Brenner de l'equip Tudor. L'equip Emirates ha anunciat la renovació del lesionat Tadej Pogacar fins al 2032 i confirma igualment que l'eslové no tornarà a competir aquesta temporada. Toni Bou ha guanyat la primera cursa del Mundial de Trial a l'aire lliure als Països Baixos i aquest diumenge tindrà l'opció matemàtica d'aconseguir el seu 40è títol mundial.
4: Molt content com hem començat el cap de setmana, ja ahir vam aconseguir la pole, hem sortit darrere, hem controlat molt bé la carrera la primera volta, la segona volta ha costat una mica més, hem comès un error al principi, amb una carrera tan fàcil on s'anaven secant les zones, sabia que els petits detalls marcarien la diferència, així que he guanyat fins al final, hem pogut aconseguir una altra victòria, una altra doble victòria, aquest any les coses estan anant molt bé i estem molt, molt a prop del títol.
0: El Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, pole per al francès Pierre Gasly amb Alpine al davant de George Russell amb Mercedes. A la segona fila hi haurà els dos Ferrari, Leclerc i Hamilton. El líder Antonelli sortirà des de l'onzena fila per canvis al motor. Primera pole de Gasly a la Fórmula 1 en 190 grans premis i primera pole d'un francès des del 1997.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A l'Open dels Estats Units de tennis passa la tercera ronda Francisco Cerúndolo, l'argentí, que supera Taylor Fritz, el nord-americà, i Iga Swiatek, la polonesa, ha superat la txeca Buskova i es classifica també pels vuitens.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per instal·lar-hi un nou espai temporal per acollir 1.000 persones migrants. El govern de la ciutat s'hi havia negat després d'un vistiplau inicial i Madrid s'ha acollit a la llei de ports per posar-lo en marxa. Les altes temperatures previstes per aquest diumenge situen un centenar de municipis de 17 comarques, principalment de l'interior i del sud de Catalunya, en el nivell màxim de risc d'incendi. Els agents rurals també tancaran els accessos a la Serra de Mont-roig i a la Baronia de Rialp, a la Noguera, per precaució. I eleccions clau aquest diumenge al Land alemany de Saxònia-Anhalt, on l'extrema dreta pot aconseguir per primera vegada formar govern. La vigília dels comicis, unes 15.000 persones es manifesten a Magdeburg per defensar el pluralisme i la diversitat. A partir d'ara us explicarem que els Xiquets de Valls han fet història amb la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família de Barcelona. La Colla Joves i la Colla Vella dels Xiquets de Valls hi han alçat 2, 3 de 8 simultanis durant la missa internacional, en homenatge a Antoni Gaudí i en el marc de l'any dedicat a l'arquitecte català. I una dada curiosa, a Espanya encara es fan més pagaments amb diners en efectiu que amb targeta, en concret un 57% del total. És una de les conclusions d'un estudi fet a 20 països europeus per Denaria, una plataforma constituïda per defensar l'accés als diners en metàl·lic i el seu ús com a sistema de pagament. Això situa Espanya per damunt de la mitjana europea. I en esports, què destaques, Damià Aguilar?
1: El blaugrana Lamine Yamal és a València, però és dubte per jugar aquest diumenge en partit de Lliga de Primera Divisió de Futbol. L'Espanyol rebrà el Sevilla. El Barça d'handbol s'ha adjudicat la Supercopa Ibèrica.
0: Pel que fa al temps, per aquest diumenge s'espera un altre dia amb temperatures extremes. Les màximes arribaran als 35-40 graus a tot l'interior, amb sol, però també amb alguns núvols prims a l'oest del país. El govern espanyol ja ha començat les obres al port de Ceuta per acollir-hi 1 miler de migrants. La cessió de l'espai s'havia acordat amb el govern de la ciutat, que a últim moment s'hi ha negat. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha signat una ordre per imposar el seu criteri i prendre així el control del port i autoritzar-ne l'ús. Madrid, Tania Tàpia.
2: Cop de puny sobre la taula del govern espanyol davant la negativa del govern de Ceuta de cedir terrenys per acollir persones migrants que fa setmanes que malviuen als carrers. Ceuta controla el port i la cessió estava acordada, però el govern de Juan Jesús Vives s'ha fet enrere en el darrer moment al·legant motius de seguretat. El ministre Òscar Puente s'ha agafat a la llei de ports que li permet imposar el seu criteri i, tot i reconèixer que pot afectar una infraestructura crítica, defensa que hi ha motius humanitaris i d'interès general que justifiquen obrir aquests espais. S'habilitaran 16.000 metres quadrats per posar-hi carpes i es faran zones de descans, infermeria i atenció social. I estarà disponible fins a finals d'any. La Moncloa continua rebent crítiques per la gestió de la crisi per haver apartat Marroc de l'autoria. Alberto Núñez Feijó, Isabel Díaz Ayuso.
3: Gobierno de Sánchez es hostil con los invadidos y dócil con los invasores.
4: Que estamos otra vez, insisto, solos, débiles y con un gobierno al que le tienen cogida la matrícula.
2: A la pressió del PP s'hi ha sumat també Podem i Yone Belarra veu Sánchez sotmès al xantatge del Marroc.
5: Y todo porque le tienen miedo a Marruecos, porque quizás tiene demasiada información del presidente.
2: Des del PSOE, Pilar Bernabé es defensa de les crítiques.
6: Prudencia, responsabilidad, que es imprescindible para abordar todas y cada una de las crisis de las que, por cierto, este país ha salido y ha salido siempre bien.
2: I diu que sense proves no poden assenyalar Rabat.
0: Precisament aquest dissabte a la tarda, poc més d'un centenar de persones s'han manifestat en contra de la instal·lació de carpes al port de Ceuta que poden acollir més de 1.000 persones. Amb crits a favor de l'expulsió dels migrants, els manifestants han retret que es faci aquesta instal·lació a la vora de zones inflamables i no gaire lluny de l'escola del barri. La policia els ha barrat el pas quan han arribat a la zona portuària.
7: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Les altes temperatures previstes per aquest diumenge faran triplicar el nombre de municipis en alerta màxima per risc d'incendi. En total seran 106 localitats de 17 comarques, principalment de l'interior i el sud de Catalunya. Per precaució, els agents rurals també tancaran els accessos a la Serra de Mont-roig i a la Baronia de Rialp, tots dos espais naturals a la Noguera. Aquest dissabte la calor ja ha deixat registres de més de 40 graus a diversos punts de Ponent, el Priorat, la Ribera d'Ebre i Catalunya Central. Al litoral, els termòmetres no s'han enfilat tant, però també s'han assolit temperatures de rècord i molts veïns de la zona han buscat refugi a les platges. Són declaracions a 3Cat Info.
8: Fa molta calor, sort que l'aigua està fresqueta i està ben net i suportable.
9: Portant els nens a la platja, refrescant-nos una estoneta i ara refugiar-se a casa amb l'aire condicionat.
10: Sota l'aigua, és l'única manera, ja et dic. Jo me passo el dia a la piscina, a la platja, a les dutxes.
11: A les nits és horrorós. A Barcelona hem d'estar dormint amb les finestres obertes i llavors hi ha soroll. Vull dir que no passa aire, sent soroll, no pots dormir, un desastre.
0: Al llarg de dissabte, els bombers també han treballat en diversos incendis. A Ripollet han estabilitzat un foc de vegetació al voral de la C-58 que ha obligat a tallar la carretera en sentit nord durant una hora. I a Tordera, al Maresme, han donat per controlat un incendi forestal que ha deixat una dona ferida lleu per inhalació de fum i ha obligat a confinar dues urbanitzacions. Les flames han afectat alguns patis, però no els habitatges. Els bombers voluntaris de Serós, al Segrià, ja disposen d'un nou parc després de prop de 20 anys de reivindicacions. L'equipament, inaugurat aquest dissabte, ha suposat una inversió de gairebé 2 milions d'euros i reforça la capacitat de resposta dels bombers al Baix Segre. Anem a Serós, Roger Segura.
12: Les primeres demandes d'un nou parc al municipi es remunten al 2008, però no va ser fins al 2021, quan l'espai que ocupaven es va haver de clausurar per deficiències estructurals, que el govern hi va posar fil a l'agulla. Després de 5 anys en espais provisionals, ara disposen d'un equipament segur i digne, com destaca el cap de la Regió d'Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostes.
13: És una instal·lació moderna, necessària i llargament esperada. És un parc funcional, concebut perquè els bombers voluntaris i les bomberes puguin desenvolupar la seva tasca amb més comoditat, més seguretat i les millors condicions possibles.
12: Durant l'acte inaugural davant uns 400 veïns, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha reivindicat el paper dels bombers voluntaris dins l'estratègia d'extinció i prevenció d'incendis de Catalunya.
14: L'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal. I aquest és el compromís amb el que estem treballant.
12: El Parc de Bombers Voluntaris de Serós és el primer que es construeix mitjançant mòduls prefabricats a Catalunya. Segons el govern, aquest model permet agilitzar calendaris i mantenir els estàndards de qualitat, per la qual cosa servirà d'inspiració per a futures obres públiques.
0: Anem ara a Alemanya perquè Saxònia-Anhalt celebra aquest diumenge unes eleccions regionals clau per a Alemanya perquè pot convertir-se en el primer land on governi l'extrema dreta. En les hores prèvies, unes 15.000 persones s'han manifestat al carrer de Magdeburg, la capital de l'estat, per defensar pluralisme i diversitat davant la deriva autoritària. La formació alternativa per a Alemanya lidera els sondejos i si obté el 46% dels vots tindria la majoria absoluta i podrà governar en solitari, de manera que se saltaria el cordó sanitari dels altres partits. Una victòria que pot comprometre l'ideari democràtic, per exemple, del sistema educatiu, que és una competència que tenen els estats federats. Ens ho explica el nostre enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
15: Max Heckel netejava el taller de fusteria al final d'una classe. Un alumne el va abordar i li va preguntar si votaria alternativa per a Alemanya. Ell va respondre que no, perquè la fiscalia considera que és una formació extremista. Setmanes més tard, les autoritats escolars l'amonestaven per haver trencat el principi de neutralitat. A Saxònia-Anhalt, el creixement de l'extrema dreta va imposant el silenci.
16: Alternativa per a Alemanya fa anys que treballa en contra de projectes com el d'escola amb vapor o escoles contra el racisme. Els trets creuats no han començat ara fa poc, des que el partit s'ha emborratxat amb la possibilitat d'una victòria imminent. Els atacs fa anys que estan en marxa, no és un fenomen nou.
15: Quan el cas de Max Heckel va saltar a la llum pública, automàticament es va reforçar la campanya d'assetjament contra ell. Ara té el dubte d'on s'aturarà tot plegat.
16: Aquest matí, per primer cop, tenia adhesius al meu cotxe de l'AFD i dels contraris als antifeixistes. És un fet, cada cop ho tenim més a prop. Abans hi havia més distància, sobretot online. El proper pas serà... De fet, el cotxe era aparcat davant de casa. El següent pas serà a la casa i el següent dins la casa.
15: A la República Federal la crispació puja de to. L'extrema dreta perquè sap que necessita la majoria absoluta. Qui s'hi oposa perquè vol evitar-ho com sigui. És un ambient tòxic, promogut principalment per Alternativa per Alemanya. i de ben segur que no s'aturarà després de les eleccions regionals.
0: Sèrbia continua enaltint i homenatjant Ratko Mladic, mort aquesta setmana passada als 84 anys a la presó de La Haia, on complia condemna per genocidi i crims de guerra. Aquest dissabte, desenes de militars, familiars, el ministre de Justícia serbi i funcionaris del govern ultranacionalista del país li han fet una cerimònia d'homenatge en un quarter militar de Belgrad. Era un acte organitzat per una associació de generals serbis retirats i en actiu, i els parlaments s'ha lluitat constantment la seva figura.
17: El general Ratko Mladic és una persona que va fer una gran contribució a la defensa del seu poble i que mereix ocupar un lloc digne a la història al costat de coneguts ducs, generals i soldats serbis.
0: Dilluns està previst que enterrin Ratko Mladic en un cementiri de Belgrad, on s'esperen milers de persones. Brussel·les ha advertit que l'exaltació de la seva figura és incompatible amb els valors de la Unió Europea i que es tindrà en compte per estudiar la possible adhesió de Sèrbia als 27. Mladic va ser condemnat per genocidi al Tribunal de La Haia pel seu paper en la matança de Srebrenica del 1995, la pitjor matança a Europa des de la Segona Guerra Mundial, i van morir unes 8.000 persones.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El PP carrega contra Pedro Sánchez per la reforma del model de finançament. Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso l'acusen d'intentar comprar la seva continuïtat i la de Salvador Illa, i també de voler imposar el model pactat amb Esquerra per garantir-se el seu suport.
3: Eso no es ningún sistema de financiación, es un sistema de supervivencia.

0: Valencia.
1: Para apagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
2: I enmig de la polèmica per la compra d'un àtic de luxe amb diners públics per part del govern de la Comunitat de Madrid,

0: Mas Pilar Bernabé diu que Feijó té una espanyolitat mal entesa.
1: Su espanyolitat le hace que, oye, que es mucho mejor que haya confrontación, porque su espanyolitat le dice que lo mejor es que España esté en este momento crispada. Que vivan bien los ciudadanos y las ciudadanas con mejores recursos, eso no importa.
0: I des de Catalunya, la consellera d'Economia, Alícia Romero, admet que el Ministeri d'Hisenda haurà de cedir en alguna cosa davant de Junts si vol que aprovin el nou sistema de finançament al Congrés.
2: Per exemple, en el debat que va haver-hi, molt llarg, dins del Consell de Política Fiscal i Financera, es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte, perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
0: Romero insisteix que voldrien aprovar el nou model abans que s'acabi l'any perquè pugui entrar en vigor el 2027. Encara en clau econòmica us expliquem que a Espanya encara es fan més pagaments amb diners en efectiu que amb targeta, en concret un 57% del total. És una de les conclusions d'un estudi fet a 20 països europeus per Denaria, una plataforma constituïda per defensar l'accés als diners en metàl·lic i el seu ús com a sistema de pagament. Això situa Espanya per damunt de la mitjana europea. Pel que fa a l'acceptació dels diners en efectiu, Espanya se situa a la zona intermèdia, però presenta un elevat risc d'exclusió monetària per la pèrdua de caixers i oficines bancàries. El president de Denaria Espanya, Javier Rupérez, posa xifres a aquests resultats.
3: Los españoles que tienen más de 64 años en un 79% utilizan el efectivo. Eso también se traduce en el tema de la aceptación del efectivo. Hay un 70% de la población española que, aunque no utilice el efectivo, dice que el efectivo tiene que existir y tiene que tener una parte significativa de la vida económica.
0: Per Rupérez, fer pagaments amb diners en efectiu dona llibertat d'ús i més seguretat i control del que paguem. Afirma que arran de la pagada, molta gent ha pres consciència de la necessitat de portar al damunt diners en metàl·lic. Entre un 40 i un 60% de la collita de la patata amb denominació IGP de Prades està afectada per la necrosi. Es tracta d'una afectació provocada per la calor que compromet el desenvolupament dels tubercles i que es manifesta amb taques marrons a l'interior de les patates. Anem a Prades, Ariadna Escoda.
4: Actualment hi ha menys d'una desena de pagesos que es dediquen a fer patates amb segell IGP en finques repartides pels municipis de les muntanyes de Prades. Un dels més joves és l'Enric Domènech, qui amb més de 50 anys calcula que haurà de descartar la meitat de la collita d'enguany.
5: M'he trobat doncs, que al moment d'arrencar les patates, tot i que havia anat comprovant durant la campanya doncs, que les patates estessin en condicions, anant fent cates i proves, ha resultat que quan hem decidit treure-les, doncs han sortit amb això, amb la necrosis aquesta per calor i també amb picades de cuc de filferros. Hi ha zones que estan molt més afectades, hi ha zones que potser no hi estan tant. No sabem si és ben bé pel tipus de rec o perquè la terra és una mica diferent. Això és una cosa que hem d'estudiar per intentar, si pot ser, que no torni a passar. Però doncs, ens hem trobat amb aquest problema. I el problema jo crec que en el meu cas pot arribar a un 40-45% segur entre les dues malalties.
4: El seu cas no dista massa de la resta de pagesos que es dediquen a aquest conreu, que han avançat tant la sembra com l'arrencada de les patates davant l'increment de temperatures. Ho explica Eugeni Coll, president de la IGP Patata de Prades.
6: El normal era començar a sembrar a finals d'abril, primers de maig, més aviat primers de maig, i s'arrencava doncs, a primers de setembre. Ara estem adelantant la sembra a mitjans d'abril i estem arrencant ja a l'agost.
4: En canvi, el que sí que es posposarà serà la posada en venda de les patates amb denominació IGP, que es retardarà fins a finals de setembre. Amb aquesta espera, els pagesos confien destriar més fàcilment aquelles peces que estiguin afectades per la necrosi.
0: El temps. Eloi Cordomí.
7: Després d'un dia càlid, en què s'han produït rècords altra vegada de calor en un mes de setembre, preveiem diumenge en què repeteixi aquesta situació. Tindrem temperatures extremes, que altra vegada podrien arribar entre els 35 i 40 graus a bona part d'interior de Catalunya. Les més altes, a les comarques de Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre, fins i tot en alguns llocs de la Conca de Tremp, podrien assolir aquestes xifres, tot i que durant el diumenge aniran arribant algunes capes de núvols prims, núvols potser una mica més gruixuts en alguns llocs de l'Alt Pirineu, i podrien atenuar una mica l'acció del sol i fer baixat lleugerament el termòmetre. A la resta, molta calor,

0: Temperatures altra vegada que podrien batre rècords i en previsió que es mantingui la calor de cara a dilluns i dimarts. Segurament baixarà un palet la temperatura, 1-2 graus a tot estirar aquests dos dies, a l'espera que la baixada més important dels termòmetres la tindrem a partir de dimecres, amb una entrada vent del nord, de mestral, amb més inestabilitat, hi haurà tempestes i durant la segona meitat de la setmana les temperatures posaran al lloc que toca en aquesta època.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Els Xiquets de Valls han fet història aquest dissabte amb la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família de Barcelona. La Colla Joves i la Colla Vella dels Xiquets de Valls hi han alçat 2, 3 de 8 simultanis durant la missa internacional en homenatge a Antoni Gaudí i en el marc de l'any dedicat a l'arquitecte català. Hi ha assistit la Colla Ballester.
3: Els castells es veuen ínfims dins la Sagrada Família, que aquest dissabte ha combinat el so de les gralles amb els cants de la missa internacional, que començava amb dos pilars dels Xiquets de Valls, amb la Colla Vella i les Joves. Gaudí admirava i coneixia el fet casteller i feia referència, i segons alguns historiadors s'hi va inspirar per fer les torres de la Sagrada Família. Segons un dels seus deixebles, César Martinell, Gaudí defensava les figures amuntegades dels sants dels seus vitralls perquè li feien referència als castells i arribar al cel, per arribar-hi ens hem d'enfilar, deia, els uns amb els altres. Molt a prop dels vitralls, avui els Xiquets de Valls li han tornat a demostrar amb 2, 3 de 8 simultanis. Xavi Pons és el president de la Vella i Marc París de les Joves.
4: És lligar Antoni Gaudí, no? El gran arquitecte català de tots els temps, amb uns altres arquitectes humans com som els castellers, no? Com els Xiquets de Valls.
5: Ens omple d'orgull perquè sabem de que s'ha inspirat en el fet casteller, no? Veiem els vitralls, les imatges dels sants un damunt de l'altre i això se'ns ha comentat que estava inspirat en el fet casteller.
3: La imatge ha estat meravellosa, impactant tant que la missa ha inclòs un gran aplaudiment pels castellers de Valls.
2: L'energia del rock i les emocions per una reconciliació llargament esperada conviuen al documental Oasis Don't Look Back in Anger, que s'ha presentat aquest dissabte al Festival de Cinema de Venècia.
6: Oasis, the world's biggest rock band.
7: The popularity likened to that of the Beatles.
6: The pop group Oasis.
2: Després de 15 anys sense parlar-se, els germans Gallagher es despullen emocionalment en aquesta cinta sobre el seu retrobament en la gira del 2025. Liam i Noel Gallagher han exhibit la seva renovada complicitat a la catifa vermella, però no han comparegut a la roda de premsa. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
8: La pel·lícula documenta durant 2 hores com va ser l'apassionada reconciliació fraternal i musical del cantant i el guitarrista d'Oasis, des de la seva primera trobada al local d'assajos fins als concerts internacionals massius de l'any passat, on cada cop van anar retrobant la confiança i la complicitat fins al moment actual, dominat pel perdó i l'oblit dels retrets. El tercer gran protagonista de la cinta és el públic, desenes de milers de persones a qui veiem cantar, vibrar i plorar cada cop que senten en directe algun dels himnes del rock, com Wonderwall o Live Forever. Sentim el director, Steven Knight.
9: They were astonished.
10: Estàvem perplexos per la resposta a l'anunci de la gira, perquè hi havia una demanda tan gran d'entrades que es va veure clar que no només era la generació que als 90 havien estimat els Oasis, sinó que també la següent havia descobert la seva música. La gran pregunta era, per què això va passar? Per què la seva música perdura? I aquest és l'interrogant que hem volgut respondre.
8: I una connexió catalana. La figura de cartró a mida real de Pep Guardiola, idolatrat pels Oasis, al Manchester City, apareix en mitja dotzena d'ocasions al documental perquè formava part de l'escenografia de la gira.
2: Victoria Luengo se situa al radar de Hollywood amb el seu paper protagonista a El ser querido.
11: ¿Qué quieres que te diga yo?
12: Nada, no quiero que me digas nada.
11: O sea, me echas toda esta mierda en la cara.
2: L'actriu mallorquina que ha passat aquest dissabte per al suplement de Catalunya Ràdio i ha revelat que en una conversa amb Javier Bardem, el director nord-americà Steven Spielberg la va felicitar per la seva interpretació a la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen.
13: I la Victoria Luengo està absolutament supèrbia amb una honestedat interpretativa brutal. Firmat, estaven. I jo penso, no sé qui és. I li dic, Javier, qué bonito el mensaje, però qui és? i em diu, de un director que hizo una película, no sé si la viste, se llamaba E.T. I jo em vaig posar a plorar perquè era Steven Spielberg, ha escrit el meu nom en un WhatsApp.
2: Luengo també ha explicat que comença a fer passos en la seva carrera internacional i que ha rodat una pel·lícula en francès que s'estrenarà aviat. El ser querido, que es pot veure a les sales de cinema des del 26 d'agost, està preseleccionada com a candidata a ser nominada als Òscar, juntament amb La bola negra i Los domingos. Al cinema, una pel·lícula que ha tingut una estrena de rècord i que es pot veure des d'aquest divendres, és Cronos.
14: Necessitem reforços a les Rambles en Boqueria. Hem de passar algunes Rambles,
15: aquí compta el 4%, què ha passat a les Rambles?
2: Coproduïda per 3CAT, es basa en els atemptats de la Rambla de Barcelona del 17 d'agost del 2017. En el primer dia en cartellera, Cronos va aportar més de 16.000 espectadors als cinemes i va recaptar prop de 120.000 euros, unes xifres que la converteixen en la millor obertura d'una producció catalana i en llengua catalana. Més endavant, s'emetrà per TV3 i també estarà disponible a la plataforma 3CAT.
1: Esports.
2: Amb en Damià Aguilar.
16: A la primera divisió de futbol, el Barça visita aquest diumenge al València a 4:45 PM en directe a Catalunya Ràdio. Lamine Yamal ha viatjat, però és dubte. Livakovic i Gabriel Jesús també són a la convocatòria. La visió del Barça des de València la posa el tècnic local Corberán.
17: Un equipo con muchísimo potencial, con muchísimas opciones. Es un equipo que, pese a que viene de ganar la Liga, que es el vigente actual campeón de Liga, pues ha tenido una inversión descomunal, tremenda, muy superior quizás a la de los últimos años, no sé si son más de 170 millones en invirtiendo en fichajes, ¿no?, en jugadores, y eso hace que sea un equipo pues con unas posibilidades muy grandes, pero nosotros nos centramos en el Valencia.
16: També aquest diumenge a les 9 del vespre, Espanyol-Sevilla, el tècnic Manolo González, que compleix 100 partits a la banqueta, convoca Brian Zaragoza, un dels últims fitxatges.
18: Ja té més ritme que fa uns dies i, bueno, a poc a poc es vagi posant en forma. També és veritat que si que l'hem de fer, intentar de fer jugar o que pugui jugar minuts quan més aviat possible perquè agafi el ritme també el més aviat possible. Llavors, Brian demà anirà convocat segur i esperem que pugui tenir minuts durant el partit. I, bueno, el partit l'afrontem amb moltes ganes de fer un bon partit, de tornar a guanyar i, sobretot, a casa, que sabem que és més important encara.
16: Manolo recupera Leandro Cabrera. També de primera, Villarreal 2, Deportivo de la Coruña 3, amb gol decisiu d'Aubameyang. Ha debutat amb l'equip gallec Marc Casado. Per altra banda, Rayo 3, Racing de Santander 2 i Atlètic Club de Bilbao 3, Atlètic de Madrid 0. Julián Álvarez ha jugat 30 minuts. Li han demanat a Simeone.
19: Te quería preguntar por un detalle que hemos visto ahora al final del partido. Han salido a entrenar los suplentes. Julián no ha salido. ¿Cómo lo valoras?
20: ¿En serio?
19: Sí.
20: No tengo nada que comentar.
16: A segona, Sporting 0, Girona 2, amb gols d'Esprilla i de Carles Pérez, 8 minuts després de debutar el davanter granollerí. Segona victòria seguida de Quique Álvarez. Parla Carles Pérez a Catalunya Ràdio.
21: Individualment molt, molt content, al final pel gol, però sobretot més per l'equip, per la victòria. Sabíem que veníem a un cap complicat i que millor que treure aquest resultat.
16: A la Lliga F, Espanyol 0, Badalona 1, gol de Llompart i Sevilla 0, Barça 4, gols de Brooks, Pina, Marta i Vicky i el comentari de Marta Torrejón.
22: Que molt contenta, jo crec que s'ha vist una primera part bastant més fluida, potser la calor al final se'ns ha notat una miqueta tant a nosaltres com a elles. Contentes per la primera sortida, pels primers 3 punts, per un gran resultat, per la continuïtat de l'equip i el bon joc que estem assolint, que tot just acabem de començar, això és molt llarg i que l'equip continuï així.
16: Aquest dissabte s'han complert 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català. Va ser un Barça a les Palmes i el va fer el Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona. A Catalunya Ràdio hem estrenat el documental de la sèrie Rècords Puyal 50, disponible a l'aplicació i a la web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: El Barça d'handbol guanya la Supercopa Ibèrica. Victòria 39-34 sobre l'Sporting de Portugal. Cinquè títol dels blaugranes que han guanyat totes les edicions d'aquesta competició. Ricardo Costa, el tècnic de l'Sporting de Portugal, ha estat expulsat a 10 minuts pel final. La Copa l'aixecada, el porter del filial, Albert Casada. Declaracions a l'Esport 3.
0: Potser el somni sí, però no...

0: vingut, he fet tot el que he pogut, al màxim sempre donant el 100% i ha sortit com ha sortit.
1: Segon títol de la temporada després de la Supercopa de Catalunya d'handbol. Al Palau Blaugrana, per altra banda, el Barça juga aquest diumenge contra el Pozo de Múrcia a la final de la Supercopa Espanyola de Futbol Sala. Els de Javi Rodríguez han superat els penals al Jaén a les semifinals.
2: Contento por pasar a la final, pero tengo que decir que un equipo como nosotros no podemos regalar tres goles como hemos regalado hoy. Regalar tres goles en un partido de tanto nivel, de tanta tensión, es complicado remontarlos. Un día te va a salir bien, como ha salido hoy, pero lo normal que te pasen estas eliminatorias es que caigas.
1: Trescatinfo. El líder de la Vuelta a Espanya de ciclisme, Enric Mas, ha ampliat el seu avantatge. El balear té ara 2 minuts i 6 segons sobre l'austríac Félix Gall i 2 minuts i 10 segons sobre Primoz Roglic a la general. La 14a etapa, en final, al port de primera de la Pandera, a Jaén, l'ha guanyada l'alemany Marco Brenner de l'equip Tudor. L'equip Emirates ha anunciat, per la seva banda, la renovació del lesionat Tadej Pogacar fins al 2032. També ha confirmat que l'eslové, el millor ciclista del món, no tornarà a competir aquesta temporada. Per tant, d'entrada es perd el Mundial del Canadà. Anem al trial. Toni Bou guanya la primera cursa del Mundial a l'aire lliure als Països Baixos i aquest diumenge tindrà l'opció matemàtica d'aconseguir el seu 40è títol mundial.
3: Ara no hem de cometre cap error, intentar disfrutar del dia demà, serà un dia especial quan jugues un títol i quan el tens tan a prop. Sembla mentira, però costa estar concentrat, així que bueno, intentarem tirar experiència i sobretot disfrutar.
1: En trial 2, Arnau Ferrer també podria proclamar-se campió del món. El Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, pol per al francès Pierre Gasly, d'Alpine, al davant de George Russell amb Mercedes. A la segona fila hi haurà els Ferrari, Leclerc i Hamilton. El líder Antonelli sortirà des de la cua de la graella per canvis al motor. Primera pole de Gasly a la Fórmula 1 en 190 grans premis i primera pole position d'un francès a la Fórmula 1 des de l'any 1997.
4: Trescat Info.

0: Són les 12.
1: El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per instal·lar-hi un nou espai temporal per acollir 1.000 persones migrants. El govern de la ciutat s'hi havia negat després d'un vistiplau inicial i Madrid s'ha acollit a la llei de ports per posar-lo en marxa. Les altes temperatures previstes per aquest diumenge situen un centenar de municipis de 17 comarques, principalment de l'interior i el sud de Catalunya, en el nivell màxim de risc d'incendi. Els agents rurals també tancaran els accessos a la Serra de Mont-roig i la Baronia de Rialb, a la Noguera, per precaució. Eleccions clau aquest diumenge a l'Anna Alemany de Saxònia-Anhalt, on l'extrema dreta pot aconseguir per primera vegada formar part del govern. La vigília dels comicis, unes 15.000 persones es manifesten a Magdeburg per defensar el pluralisme i la diversitat. Vladimir Putin obre a Moscou les negociacions sobre la guerra amb els enviats de la Casa Blanca que viatjaran després a Kiev. Rússia i Ucraïna suspenen durant 72 hores els atacs per facilitar les converses. En 24 hores moren 3 persones a les platges catalanes i ja són 26 les que han perdut la vida en el que portem de temporada de bany. Dos homes de nacionalitat francesa de 68 i 78 anys han mort a Colera i Lloret de Mar respectivament, i un home de 40 anys anglès es va ofegar divendres en voler arribar nedant des d'un ferri a la platja a Cambrils. El Col·legi de Metges de Girona adverteix que l'aigua de mar no cura i alerta que s'estan fent conferències sense aval científic en el primer congrés sobre l'aigua de mar que se celebra aquest cap de setmana a Llançà. Entre els ponents hi ha el polèmic Josep Pàmies, que promou l'ús d'un lleixiu per curar l'autisme infantil. Els Xiquets de Valls han fet història amb la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família. La Colla Vella i la Colla Joves hi ha aixecat 2, 3 de 8 simultanis

0: en homenatge a Antoni Gaudí. L'arquitecte català seguia el fet casteller i els considerava una metàfora del treball col·lectiu. Aquest dissabte s'ha presentat al Festival de Cinema de Venècia el documental Oasis Don't Look Back in Anger. Recull el retrobament dels germans Gallagher durant la gira del 2025, després de 15 anys sense parlar-se.
1: Esports. El blaugrana Lamine Yamal viatjarà a València, però és dubte per jugar aquest diumenge en partit de Lliga de Primera Divisió de Futbol. L'Espanyol rebrà el Sevilla amb Manolo Centenari a la banqueta. A la segona divisió, el Girona guanya 0-2 a Gijón amb un gol de Carles Pérez al seu debut. El Barça d'handbol s'adjudica la Supercopa Ibèrica, victòria per 39-34 a la final disputada contra l'Sporting de Portugal a Vigo.
0: Pel que fa al temps, per aquest diumenge s'espera un altre dia amb temperatures extremes. Les màximes arribaran als 35-40 graus a tot l'interior, amb sol, però també amb alguns núvols prims a l'oest del país.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us parla Carola Gil. El govern espanyol ja ha començat les obres al port de Ceuta per acollir-hi un miler de migrants. La cessió de l'espai s'havia acordat amb el govern de la ciutat, que a últim moment s'hi ha negat. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha signat una ordre per imposar el seu criteri i prendre així el control del port i autoritzar-ne l'ús. Madrid, Tània Tàpia.
3: Cop de puny sobre la taula del govern espanyol davant la negativa del govern de Ceuta de cedir terrenys per acollir persones migrants que fa setmanes que malviuen als carrers. Ceuta controla el port i la cessió estava acordada, però el govern de Juan Jesús Vives s'ha fet enrere en el darrer moment al·legant motius de seguretat. El ministre Òscar Puente s'ha agafat a la llei de ports que li permet imposar el seu criteri i, tot i reconèixer que pot afectar una infraestructura crítica, defensa que hi ha motius humanitaris i d'interès general que justifiquen obrir aquests espais. S'habilitaran 16.000 metres quadrats per posar-hi carpes i es faran zones de descans, infermeria i atenció social. I estarà disponible fins a finals d'any. La Moncloa continua rebent crítiques per la gestió de la crisi i per haver apartat Marroc de l'autoria. Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso.
4: El gobierno de Sánchez es hostil con los invadidos y dócil con los invasores.
5: Que estamos otra vez, insisto, solos, débiles y con un gobierno al que le tienen cogida la matrícula.
3: A la pressió del PP s'hi ha sumat també Podem i Yone Belarrap veu Sánchez sotmès al xantatge del Marroc.
6: Y todo porque le tienen miedo a Marruecos, porque quizás tiene demasiada información del presidente.
3: Des del PSOE, Pilar Bernabé es defensa de les crítiques.
7: Prudencia, responsabilidad, que es imprescindible para abordar todas y cada una de las crisis de las que, por cierto, este país ha salido y ha salido siempre bien.
3: I diu que sense proves no poden assenyalar Rabat.
0: Precisament aquest dissabte a la tarda, poc més d'un centenar de persones s'ha manifestat en contra de la instal·lació de carpes al port de Ceuta que volen acollir més de 1.000 persones. Amb crits a favor de l'expulsió dels migrants, els manifestants han retret que es faci aquesta instal·lació a la vora de zones inflamables i no gaire lluny de l'escola del barri. La policia els ha barrat el pas quan han arribat a la zona portuària. I ens fixem ara en els termòmetres perquè les altes temperatures previstes per aquest diumenge faran triplicar el nombre de municipis en alerta màxima per risc d'incendi. En total seran 106 localitats de 17 comarques, principalment de l'interior i el sud de Catalunya. Per precaució, els agents rurals també tancaran els accessos a la Serra de Montroig i la Baronia de Rialb, tots dos espais naturals a la Noguera. Aquest dissabte, la calor ja ha deixat registres de més de 40 graus a diversos punts de Ponent, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Catalunya Central. Al litoral, els termòmetres no s'han enfilat tant, però també s'han assolit temperatures de rècord i molts veïns de la zona han buscat refugi a les platges. Són declaracions a 3Cat Info.
8: Fa molta calor, sort que l'aigua està fresqueta i està ben net i suportable.
9: Portant els nens a la platja, refrescant-nos una estoneta i ara refugiar-se a casa amb l'aire condicionat.
10: Sota l'aigua. És l'única manera, ja et dic. Jo me passo el dia a la piscina, a la platja, a les dutxes.
11: A les nits és horrorós. A Barcelona hem d'estar dormint amb les finestres obertes i llavors hi ha soroll. Vull dir que no passa aire, sent soroll, no pots dormir, un desastre.
0: Al llarg de dissabte, els bombers també han treballat en diversos incendis. A Ripollet han estabilitzat un foc de vegetació al voral de la C-58 que ha obligat a tallar la carretera en sentit nord durant una hora. I a Tordera, al Maresme, han donat per controlat un incendi forestal que ha deixat una dona ferida lleu per inhalació de fum i ha obligat a confinar dues urbanitzacions. Les flames han afectat alguns patis, però no els habitatges.
2: RAC3 Cat Info. Ràdio d'informació 24.

0: 4 hores.
1: Saxònia-Anhalt celebra aquest diumenge unes eleccions regionals clau per a Alemanya perquè pot convertir-se en el primer land on governi l'extrema dreta. En les hores prèvies, unes 15.000 persones s'han manifestat al carrer de Magdeburg, la capital de l'Estat, per defensar pluralisme i diversitat davant la deriva autoritària. La formació alternativa per a Alemanya lidera els sondejos i si obté el 46% dels vots, tindrà la majoria absoluta i podrà governar en solitari, de manera que se saltaria el cordó sanitari dels altres partits. Una victòria que pot comprometre l'ideari democràtic, per exemple, del sistema educatiu, que és una competència que tenen els estats federats. Ens ho explica el nostre enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
2: Max Heckel netejava el taller de fusteria al final d'una classe. Un alumne el va abordar i li va preguntar si votaria alternativa per a Alemanya. Ell va respondre que no, perquè la fiscalia considera que és una formació extremista. Setmanes més tard, les autoritats escolars l'amonestaven per haver trencat el principi de neutralitat. A Saxònia-Anhalt, el creixement de l'extrema dreta va imposant el silenci.
3: Alternativa per a Alemanya fa anys que treballa en contra de projectes com el d'escola amb vapor o escoles contra el racisme. Els trets creuats no han començat ara fa poc, des que el partit s'ha emborratxat amb la possibilitat d'una victòria imminent. Els atacs fa anys que estan en marxa, no és un fenomen nou.
2: Quan el cas de Max Heckel va saltar a la llum pública, automàticament es va reforçar la campanya d'assetjament contra ell. Ara té el dubte d'on s'aturarà tot plegat.
3: Aquest matí, per primer cop, tenia adhesius al meu cotxe de l'AFD i dels contraris als antifeixistes. És un fet, cada cop ho tenim més a prop. Abans hi havia més distància, sobretot online. El proper pas serà... De fet, el cotxe era aparcat davant de casa. El següent pas serà a la casa i el següent dins la casa.
2: A la República Federal la crispació puja de to. L'extrema dreta perquè sap que necessita la majoria absoluta. Qui s'hi oposa perquè vol evitar-ho com sigui. És un ambient tòxic promogut principalment per Alternativa per Alemanya i de ben segur que no s'aturarà després de les eleccions regionals.
1: Encara de la crònica internacional us expliquem que enmig d'un fràgil alto al foc, Vladimir Putin es reuneix al Kremlin amb els dos enviats especials de la Casa Blanca per aturar la guerra a Ucraïna, però els adverteix que serà difícil aconseguir-ho.
4: Estimats col·legues, una cordial benvinguda a Moscou. La situació que abordarem avui no és senzilla, però abans vull transmetre els meus millors desitjos al president Trump.
1: Després de veure's amb Putin, els dos homes de confiança de Trump, Steve Witkoff i Jared Kushner, es traslladaran aquest diumenge a Kiev per entrevistar-se amb el president Volodymyr Zelensky. És la primera trobada entre la diplomàcia nord-americana i el Kremlin per abordar la guerra amb Ucraïna després que al febrer les negociacions es van aturar arran de l'operació militar dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Fa dues setmanes, el cap de la CIA va visitar Moscou. Abans de la trobada, Putin ha ordenat un alto al foc de 3 dies per facilitar la missió diplomàtica i, tot seguit, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha ordenat aturar els atacs contra Rússia fins dilluns. Però a última hora, Moscou ha informat que un dron ucraïnès ha matat una persona i n'ha ferit una altra a la ciutat russa de Belgorod. Unes hores abans de la treva, Rússia ha bombardejat una planta metal·lúrgica a la regió de Dnipropetrovsk i ha atacat un edifici de Kiev i els aeroports de Kiev i de la ciutat veïna de Borispil. Les importacions de gas rus van créixer un 42% durant la primera meitat de l'any. Espanya va aprofitar els primers mesos del 2026 per comprar a Moscou abans que entri en vigor el veto europeu al gas rus. Des de la patronal Cedigas, Joan Batalla en fa una altra lectura. Són declaracions a aquesta emissora.
5: Rússia, en el que portem en el darrer any, representa el 14%. Històricament, en els últims 5 anys ha estat al voltant del 10% i la normativa fixa que fins a l'1 de gener els comercialitzadors que tinguin contractes de llarg terminis podran fer, amb la qual és una possibilitat, una palanca que estan utilitzant per a complir.
1: Rússia ocupa la tercera posició de les importacions de gas. Al davant hi ha els Estats Units i Algèria. Prop de la meitat del gas que es consumeix a Espanya prové de l'Àfrica. Malgrat les sancions als atletes russos, Rússia continua sent una potència en molts esports, entre els quals els escacs. En aquesta disciplina fa gairebé 20 anys que no ocupa el número 1 del rànquing mundial, però ara hi ha un nen que només amb bons anys que aspira a aconseguir-ho. Es diu Roman i l'hem entrevistat a Catalunya Ràdio. Moscou, Cristina Solías.
0: L'any passat, el Roman Chakhchev es va convertir en el mestre internacional d'escacs més jove de la història i aquest any ja ha fet el primer pas per ser considerat gran.

0: Gran Mestre, un títol que només tenen uns 2.000 jugadors a tot el món. Tant ell com la seva mare, Sa Clara, expliquen que l'afició per aquest esport li ve de ben petit.
1: El pare buscava alguna cosa a l'armari i vaig veure una capsa i vaig preguntar què era. Des de llavors em van començar a agradar els escacs.
2: Ho va deixar tot de banda, totes les joguines, només jugava a escacs. El Roman sempre ha volgut ser campió del món.
0: Els esportistes russos han de competir sota bandera neutral, però en alguns tornejos infantils els permeten representar Rússia, com va passar fa uns mesos a Sèrbia, on el Roman es va proclamar campió. La Sa Clara, la mare, ho recorda amb orgull.
2: Quan el Roman era al podi i sonava l'himne, el cantàvem i teníem llàgrimes als ulls d'eufòria i d'alegria. En aquell moment vam tenir el desig de continuar perquè l'himne de Rússia torni a sonar amb la màxima freqüència possible.
0: Les autoritats comunistes van convertir els escacs en un símbol de la superioritat intel·lectual del sistema socialista sobre l'Occident capitalista. Del 1948 al 2005, 7 dels 8 campions del món es van formar a l'escola soviètica. Ara, amb l'esport rus castigat per la guerra d'Ucraïna, Rússia somia en recuperar aquella hegemonia perduda.
3: Els Estats Units i l'Iran tensen la corda després d'una jornada d'hostilitats obertes. Teheran ha atacat 3 patrullers que transitaven per l'estret d'Hormuz i 3 vaixells nord-americans que navegaven per una ruta no autoritzada com a resposta als atacs previs de Washington que han inutilitzat 3 patrullers iranians. Les hostilitats es desencadenen mentre el portal de notícies Axios assegura, citant fonts de la Casa Blanca, que l'administració Trump ja treballa en una estratègia de postguerra. L'estratègia buscaria contenir Teheran i ampliar la normalització de les relacions entre Israel i els seus veïns. El pla s'articula al voltant de 2 esdeveniments claus per a l'estratègia nord-americana: les eleccions del 27 d'octubre a Israel i les eleccions de mig mandat als Estats Units el 3 de novembre. Axios sosté que hi ha 3 elements centrals en l'estratègia: alinear els aliats americans per contenir l'Iran, amb els Estats Units com a garants; assegurar la següent fase del pla de futur per a Gaza, implementant el fràgil acord actual entre Israel i el Líban, i ampliar els acords d'Abraham per segellar una entesa entre l'Aràbia Saudita i Israel.
4: El temps.
3: Eloi Cordomí.
5: Després d'un dia càlid, en què s'han produït rècords altra vegada de calor en un mes de setembre, preveiem diumenge en què repeteixi aquesta situació. Tindrem temperatures extremes, que altra vegada podrien arribar entre els 35 i 40 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Les més altes, a les comarques de Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre, fins i tot en alguns llocs de la Conca de Tremp podrien assolir aquestes xifres, tot i que durant el diumenge aniran arribant algunes capes de núvols prims, núvols potser una mica més gruixuts en alguns llocs de l'Alt Pirineu, i podrien atenuar una mica l'acció del sol i fer baixar lleugerament el termòmetre. A la resta, molta calor, temperatures altra vegada que podrien batre rècords, i en previsió que es mantingui la calor de cara a dilluns i dimarts. Segurament baixarà un palet la temperatura, 1-2 graus a tot estirar aquests 2 dies, a l'espera que la baixada més important dels termòmetres la tindrem a partir de dimecres, amb una entrada de vent del nord, de mestral, amb més inestabilitat, hi haurà tempestes, i durant la segona meitat de la setmana les temperatures posaran al lloc que toca en aquesta època.
4: 3CAT Info.
3: Tres persones moren en menys de 24 hores a 3 platges catalanes i ja són 26 les víctimes mortals en el que portem de temporada de bany, segons ha informat Protecció Civil. Les 3 darreres víctimes s'han ofegat entre divendres i dissabte. Es tracta d'un home de nacionalitat francesa de 69 anys que s'estava banyant a la platja de la Rovellada, al municipi de Colera, a l'Alt Empordà, i tot el desplegament dels serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. A un altre home, també de nacionalitat francesa de 78 anys, l'han tret sense vida de la platja de Lloret de Mar, a la Selva, i divendres va morir ofegat un home de 45 anys de nacionalitat anglesa, quan va saltar d'un ferri que feia el trajecte entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja. El Col·legi de Metges de Girona adverteix que l'aigua de mar no cura i alerta que s'estan fent conferències sense aval científic en el primer congrés sobre l'aigua de mar que celebra aquest cap de setmana a Llançà, a l'Alt Empordà. Els metges estan preocupats per la difusió de continguts sobre suposades propietats curatives que no es corresponen amb el coneixement científic disponible. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Carme López, presidenta del Col·legi de Metges de Girona.
6: Qualsevol producte a nivell sanitari, abans no s'aprova, passa tot un regulatori, tota una sèrie de proves, una sèrie d'assajos, fins no surt al mercat, vull dir que, clar, no podem anar dient coses, no?, que ens semblen que són beneficioses si no hi ha l'estudi al darrere que ho avali.
3: Entre els ponents del Congrés hi ha el pagès i activista Josep Pàmies, conegut entre d'altres per promoure l'ús d'un lleixiu per curar l'autisme infantil. L'Ajuntament de Llançà cedeix el local on se celebra el Congrés i si bé inicialment l'alcaldessa havia de fer el Parlament inaugural aquest diumenge, finalment el farà l'entitat local Som Mar. Entre les activitats que es fan destaca una recollida d'aigua de mar conjunta per part dels participants, així com una caminada en silenci amb els peus a l'aigua. També està previst degustar un gaspatxo fet amb aigua de mar. Prop de 300 persones s'han inscrit a aquest congrés. I no ens movem de les comarques de Girona perquè s'ha fet una nova protesta d'entitats animalistes a Vidreres, a la Selva, a l'inici dels correbous que s'hi fan per festa major. Denuncien que fer servir animals per a l'entreteniment és una forma de tortura, mentre que els organitzadors asseguren que no hi ha cap debat al poble i que cada any tenen més gent. Anem a Vidreres, Gerard Vilà.
7: Amb banderes i pancartes, una vintena de manifestants d'entitats animalistes han protestat, com sol ser habitual, a l'entrada de la plaça de Bous de Vidreres per demanar que es posi fi al que qualifiquen de tortura. Aitzabel Sáenz és una de les manifestants.
8: Nosotros estaremos allí en cualquier lugar donde se explote a los animales, sean los correbous, sea un matadero o sea en un centro de experimentación animal.
7: Des de l'associació de correbous de Vidreres, però, asseguren que al poble no hi ha cap polèmica, que ja es va fer una consulta fa 5 anys i que cada any tenen més gent. Jordi Vilabosc és vicepresident de l'associació Correbous Vidreres.
9: Molta gent de la que ho critiquen no han ni entrat mai a veure el Correbous Vidreres, no? Molta de la gent que no han vingut mai t'estan criticant una cosa que no saben de primera mà, que no hi ha cap tipus de maltractament. Cada vaca surt 10 minuts i no pot tornar a sortir fins al cap de 24 hores.
7: Les entitats asseguren que seguiran protestant i carreguen contra l'Ajuntament per no prohibir els correbous.
3: No deixem els correbous perquè una dona de 64 anys procedent de Catalunya ha mort aquest dissabte després de ser embestida durant un correbou a Aina, a Albacete. L'accident ha passat durant la celebració de les festes patronals. Els serveis d'emergència l'han atesa al mateix lloc dels fets, però ha mort mentre la traslladaven a un centre sanitari. Un altre home d'uns 60 anys també ha resultat ferit en un braç durant el mateix correbou. Arran de l'accident, l'Ajuntament ha suspès els actes festius que hi havia programats per aquest dissabte. Detingut un home de 42 anys acusat d'haver pallissat la seva parella a Aitona, al Segrià. La dona estava ingressada a la unitat de cures intensives de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però la seva vida no corre perill. L'agressió masclista es va produir la matinada de dijous a divendres. Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor dels fets en una finca de Torres de Segre. Els Mossos d'Esquadra han escorcollat el pis de Manresa on viu un dels menors detinguts per l'homicidi del veí de Castellnou de Bages, de 45 anys, mort apunyalat aquesta setmana a la capital del Bages. Es va acordonar al carrer Santa Llúcia a la recerca de nous indicis que permetin reforçar les proves acusatòries contra els detinguts. L'operatiu el va comandar la Divisió d'Investigació Criminal amb la participació d'efectius de la Brigada Mòbil i de la Policia Científica. Dimarts passat, el mateix dia de l'homicidi, els Mossos ja van fer un primer escorcoll en un local ocupat de la zona. Segons fonts de la Fiscalia, un dels menors detinguts estava en llibertat vigilada i l'altre també havia estat en aquest règim anteriorment. La llibertat vigilada, quan es tracta de menors, no suposa un seguiment policial, sinó que es basa en mesures de seguiment per part de professionals. Als menors de 15 i 16 anys se'ls havia detingut prèviament per casos relacionats amb robatoris violents i lesions. Un d'ells hauria agredit amb arma blanca una altra persona a la mateixa zona de l'apunyalament mortal d'aquesta setmana. La investigació continua oberta. Un macrocontrol de camions dels Mossos d'Esquadra a la P7 Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès, ha acabat amb un conductor detingut i un altre investigat. El primer està acusat de falsedat documental, mentre que el segon està sent investigat per una presumpta manipulació del tacògraf. El dispositiu s'ha fet aquest dissabte i s'han inspeccionat 35 vehicles. Els agents han interposat 16 denúncies, 15 per incomplir els temps de conducció i descans i una altra per no tenir la ITV en regla. L'objectiu del control és reduir la sinistralitat en un dels principals eixos viaris de Catalunya.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Bicing, el Servei Municipal de Lloguer de Bicicletes de Barcelona, tanca un estiu de rècord, amb un 19% més d'usos diaris que l'hivern. Durant els mesos de juliol i agost hi ha hagut una mitjana superior als 55.000 usos. En les 100 estacions amb més activitat de la ciutat aquest estiu s'ha agafat una bicicleta cada 4 minuts durant les hores punta, mentre que el servei ha arribat a registrar 4.500 usos en una sola hora en el conjunt de Barcelona. Tot i que els episodis de calor extrema a l'inici de l'estiu van afectar els processos de càrrega de les bateries, es van prendre mesures per resoldre-ho, com explica Francesc Delgado, director de Mobilitat de Barcelona, Serveis Municipals.
10: Hem adaptat els sistemes de les bateries, hem fet ajustos en els sistemes de recàrrega de les estacions i també hem reforçat el seu manteniment i hem intensificat la redistribució de bicicletes cap als punts amb més demanda.
3: A més del rècord d'usos d'aquest estiu, també ha crescut un 4% més la seva utilització en relació a l'estiu anterior.
4: Esports.
3: Amb en Damià Aguilar.
11: Aquest diumenge de primera divisió de futbol hi ha un València-Barça i un Espanyol-Sevilla. Aquest dissabte el Barça d'handbol ha guanyat una vegada més la Supercopa Ibèrica.
4: 3CAT Info.
11: Aquest diumenge a 4:15 en directe a Catalunya Ràdio València-Barça. Lamine Yamal ha viatjat, però és dubte. Aquest dissabte s'ha entrenat al marge. Livakovic i Gabriel Jesús també són a la convocatòria. Flick recorda als seus jugadors que el Madrid ha perdut el camp del Betis.
12: I think when you see the game yesterday...
13: Si veus el partit d'ahir, el Madrid va jugar bé i va tenir bones ocasions, però el futbol és així i això pot passar. Nosaltres ens hem de centrar en nosaltres mateixos i jugar el nostre estil. Tothom ha d'estar-ne convençut. Demà serà molt difícil. Juguem a 4:15 de la tarda i farà molta calor, però sense excuses. No serà fàcil.
12: And it's not easy there.
11: També aquest diumenge a les 9 del vespre, Espanyol-Sevilla. El tècnic Manolo González, que compleix 100 partits a la banqueta, convoca Brian Zaragoza i recupera Leandro Cabrera.
14: Home, crec que és un motiu d'orgull molt gran. Ja arribar al partit 100 per mi és un orgull que pots imaginar per, bueno, pel club que és. A sobre, pues, bueno, aconseguint objectius cada temporada i bueno, només puc estar agraït al club per confiar en mi, a l'aficionat, al soci, i bueno, en gran part també als que esteu darrere i als jugadors sobretot, perquè són els que al final, gràcies a ells, els entrenadors aguantem o no aguantem.
11: També de primera, Villarreal 2, Deportivo de la Coruña 3, amb gol decisiu d'Aubameyang. Ha debutat amb l'equip gallec Marc Casador. Per altra banda, Rayo 3, Racing de Santander 2 i Atlètic Club 3, Atlètic de Madrid 0. Julián Álvarez ha jugat 30 minuts, li han demanat a Simeone.
15: Te quería preguntar por un detalle que hemos visto ahora al final del partido. Han salido a entrenar los suplentes, Julián no ha salido. ¿Cómo lo valoras?
16: ¿En serio?
15: Sí.
16: No tengo nada que comentar.
11: A segona, Sporting 0, Girona 2. Gols d'Esprilla i de Carles Pérez 8 minuts després de debutar. Segona victòria seguida dels de Quique Álvarez.
17: En un partit lleig, en el que no pots fer el que vols o el que t'agradaria més estona. Hem fet alguna estona bona, però més estona. Ja et dic, més per mèrit de rival que per demèrit nostre, doncs, bueno, hem sapigut fer l'altre futbol que a vegades en aquesta categoria és important.
11: A la primera ref, a Can Dragó, Sant Andreu 2, Àguiles 0 i Cartagena 0, Nàstic 0. A la Lliga F, Espanyol 0, Badalona 1, amb gol de Llompart, i Sevilla 0, Barça 4, amb gols de Brooks, Pina, Marta i Vicky. Aquest dissabte s'han complert 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català. Va ser un Barça a les Palmes i el va fer el Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona. A Catalunya Ràdio hem estrenat el documental de la sèrie Rècords, Puyal 50, disponible a l'aplicació i a la web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
4: 3CAT Info.
11: El Barça d'handbol guanya la Supercopa Ibèrica. Victòria 39-34 sobre l'Sporting de Portugal. Antonio Carlos Ortega, tècnic blaugrana, en declaracions a l'Esport 3.
18: La temporada passada va ser increïble. Repetir-la va ser molt, molt difícil, però volem competir. El Barça sempre ha d'estar ahí. Volem guanyar el títol domèstic i volem arribar a la Final Four, sense dubte. Però pas a pas.
11: Cinquè títol dels blaugranes que han guanyat totes les edicions de la Supercopa Ibèrica, segon títol de la temporada, després de la Supercopa de Catalunya. El Palau Blaugrana, el Barça, juga aquest diumenge contra el Pozo de Múrcia, la final de la Supercopa Espanyola de Futbol Sala. Els de Javi Rodríguez han superat els penals al Jaén a les semifinals.
19: Es cierto que los dos mejores equipos del año pasado en la Liga Regular fueron el Barça y el Pozo, y no hay mejor final que esta para mañana.
11: El líder de la Vuelta a Espanya de ciclisme, Enric Mas, ha ampliat el seu avantatge. El balear té ara 2 minuts i 6 segons sobre l'austríac Félix Gall i 2 minuts i 10 segons sobre Primoz Roglic. La 14a etapa, en final al port de primera de la Pandera a Jaén, la guanyada de l'alemany Marco Brenner de l'equip Tudor. L'equip Emirates ha anunciat la renovació del lesionat Tadej Pogacar fins al 2032 i confirma igualment que l'eslové no tornarà a competir aquesta temporada. Toni Bou ha guanyat la primera cursa del Mundial de Trial a l'aire lliure als Països Baixos i aquest diumenge tindrà l'opció matemàtica d'aconseguir el seu 40è títol mundial.
20: Molt content com hem començat el cap de setmana, ja ahir vam aconseguir la pole, hem sortit a darrere, hem controlat molt bé la carrera la primera volta, la segona volta ha costat una mica més, hem comès un error al principi, amb una carrera tan fàcil on s'anaven secant les zones, sabia que els petits detalls marcarien la diferència, així que hem lluitat fins al final, hem pogut aconseguir una altra victòria, una altra doble victòria, aquest any les coses estan anant molt bé i estem molt, molt a prop del títol.
11: El Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, pole per al francès Pierre Gasly amb Alpine al davant de George Russell amb Mercedes. A la segona fila hi haurà els dos Ferrari, Leclerc i Hamilton. El líder Antonelli sortirà des de l'onzena fila per canvis al motor. Primera pole de Gasly a la Fórmula 1 en 190 grans premis i primera pole d'un francès des del 1997.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: A l'Open dels Estats Units de tennis passa la tercera ronda Francisco Cerúndolo, l'argentí, que supera Taylor Fritz, el nord-americà, i Iga Swiatek, la polonesa, ha superat la txeca Buskova i es classifica també pels vuitens.
4: 3CAT Info. Són dos quarts d'una.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per instal·lar-hi un nou espai temporal per acollir 1.000 persones migrants. El govern de la ciutat s'hi havia negat després d'un vistiplau inicial i Madrid s'ha acollit a la llei de ports per posar-lo en marxa. Les altes temperatures previstes per aquest diumenge situen un centenar de municipis de 17 comarques, principalment de l'interior i del sud de Catalunya, en el nivell màxim de risc d'incendi. Els agents rurals també tancaran els accessos a la Serra de Mont-roig i a la Baronia de Rialp, a la Noguera, per precaució. I eleccions clau aquest diumenge al Land alemany de Saxònia-Anhalt, on l'extrema dreta pot aconseguir per primera vegada formar govern. La vigília dels comicis, unes 15.000 persones es manifesten a Magdeburg per defensar el pluralisme i la diversitat. A partir d'ara us explicarem que els Xiquets de Valls han fet història amb la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família de Barcelona. La Colla Joves i la Colla Vella dels Xiquets de Valls hi han alçat 2, 3 de 8 simultanis durant la missa internacional en homenatge a Antoni Gaudí i en el marc de l'any dedicat a l'arquitecte català. I una dada curiosa, a Espanya encara es fan més pagaments amb diners en efectiu que amb targeta, en concret un 57% del total. És una de les conclusions d'un estudi fet a 20 països europeus per Denaria, una plataforma constituïda per defensar l'accés als diners en metàl·lic i el seu ús com a sistema de pagament. Això situa Espanya per damunt de la mitjana europea. I en esports, què destaques, Damià Aguilar?
1: El blaugrana Lamine Yamal és a València, però és dubte per jugar aquest diumenge en partit de Lliga de Primera Divisió de Futbol. L'Espanyol rebrà el Sevilla. El Barça d'handbol s'ha adjudicat la Supercopa Ibèrica.
0: Pel que fa al temps, per aquest diumenge s'espera un altre dia amb temperatures extremes. Les màximes arribaran als 35-40 graus a tot l'interior, amb sol, però també amb alguns núvols prims a l'oest del país. El govern espanyol ja ha començat les obres al port de Ceuta per acollir-hi 1.000 de migrants. La cessió de l'espai s'havia acordat amb el govern de la ciutat, que a últim moment s'hi ha negat. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha signat una ordre per imposar el seu criteri i prendre així el control del port i autoritzar-ne l'ús. Madrid, Tania Tàpia.
2: Cop de puny sobre la taula del govern espanyol davant la negativa del govern de Ceuta de cedir terrenys per acollir persones migrants que fa setmanes que malviuen als carrers. Ceuta controla el port i la cessió estava acordada, però el govern de Juan Jesús Vives s'ha fet enrere en el darrer moment al·legant motius de seguretat. El ministre Óscar Puente s'ha agafat a la llei de ports que li permet imposar el seu criteri i, tot i reconèixer que pot afectar una infraestructura crítica, defensa que hi ha motius humanitaris i d'interès general que justifiquen obrir aquests espais. S'habilitaran 16.000 metres quadrats per posar-hi carpes i es faran zones de descans, infermeria i atenció social. I estarà disponible fins a finals d'any. La Moncloa continua rebent crítiques per la gestió de la crisi per haver apartat Marroc de l'autoria. Alberto Núñez Feijó, Isabel Díaz Ayuso.
3: El gobierno de Sánchez es hostil con los invadidos y dócil con los invasores.
4: Que estamos otra vez, insisto, solos, débiles y con un gobierno al que le tienen cogida la matrícula.
2: A la pressió del PP s'hi ha sumat també Podem i on Belarra veu Sánchez sotmès al xantatge del Marroc.
5: Y todo porque le tienen miedo a Marruecos, porque quizás tiene demasiada información del presidente.
2: Des del PSOE, Pilar Bernabé es defensa de les crítiques.
6: Prudencia, responsabilidad, que es imprescindible para abordar todas y cada una de las crisis de las que, por cierto, este país ha salido y ha salido siempre bien.
2: I diu que sense proves no poden assenyalar Rabat.
0: Precisament aquest dissabte a la tarda, poc més d'un centenar de persones s'han manifestat en contra de la instal·lació de carpes al port de Ceuta que poden acollir més de 1.000 persones. Amb crits a favor de l'expulsió dels migrants, els manifestants han retret que es faci aquesta instal·lació a la vora de zones inflamables i no gaire lluny de l'escola del barri. La policia els ha barrat el pas quan han arribat a la zona portuària.
7: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Les altes temperatures previstes per aquest diumenge faran triplicar el nombre de municipis en alerta màxima per risc d'incendi. En total seran 106 localitats de 17 comarques, principalment de l'interior i el sud de Catalunya. Per precaució, els agents rurals també tancaran els accessos a la Serra de Mont-roig i a la Baronia de Rialp tots dos espais naturals a la Noguera. Aquest dissabte la calor ja ha deixat registres de més de 40 graus a diversos punts de Ponent, el Priorat, la Ribera d'Ebre i Catalunya Central. Al litoral, els termòmetres no s'han enfilat tant, però també s'han assolit temperatures de rècord i molts veïns de la zona han buscat refugi a les platges. Són declaracions a 3Cat Info.
8: Fa molta calor, sort que l'aigua està fresqueta i està ben net i suportable.
9: Portant els nens a la platja, refrescant-nos una estoneta i ara refugiar-se a casa amb l'aire condicionat.
10: Sota l'aigua, és l'única manera, ja et dic. Jo me passo el dia a la piscina, a la platja, a les dutxes.
11: A les nits és horrorós. A Barcelona hem d'estar dormint amb les finestres obertes i llavors hi ha soroll. Vull dir que no passa aire, sent soroll, no pots dormir, un desastre.
0: Al llarg de dissabte, els bombers també han treballat en diversos incendis. A Ripollet han estabilitzat un foc de vegetació al voral de la C-58 que ha obligat a tallar la carretera en sentit nord durant una hora. I a Tordera, al Maresme, han donat per controlat un incendi forestal que ha deixat una dona ferida lleu per inhalació de fum i ha obligat a confinar dues urbanitzacions. Les flames han afectat alguns patis, però no els habitatges. Els bombers voluntaris de Serós, al Segrià, ja disposen d'un nou parc després de prop de 20 anys de reivindicacions. L'equipament, inaugurat aquest dissabte, ha suposat una inversió de gairebé 2 milions d'euros i reforça la capacitat de resposta dels bombers al Baix Segre. Anem a Serós, Roger Segura.
12: Les primeres demandes d'un nou parc al municipi es remunten al 2008, però no va ser fins al 2021, quan l'espai que ocupaven es va haver de clausurar per deficiències estructurals, que el govern hi va posar fil a l'agulla. Després de 5 anys en espais provisionals, ara disposen d'un equipament segur i digne, com destaca el cap de la Regió d'Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostes.
13: És una instal·lació moderna, necessària i llargament esperada. És un parc funcional, concebut perquè els bombers voluntaris i les bomberes puguin desenvolupar la seva tasca amb més comoditat, més seguretat i les millors condicions possibles.
12: Durant l'acte inaugural davant uns 400 veïns, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha reivindicat el paper dels bombers voluntaris dins l'estratègia d'extinció i prevenció d'incendis de Catalunya.
14: L'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal. I aquest és el compromís amb el que estem treballant.
12: El Parc de Bombers Voluntaris de Serós és el primer que es construeix mitjançant mòduls prefabricats a Catalunya. Segons el govern, aquest model permet agilitzar calendaris i mantenir els estàndards de qualitat, per la qual cosa servirà d'inspiració per a futures obres públiques.
0: Anem ara a Alemanya perquè Saxònia-Anhalt celebra aquest diumenge unes eleccions regionals clau per a Alemanya perquè pot convertir-se en el primer land on governi l'extrema dreta. En les hores prèvies, unes 15.000 persones s'han manifestat al carrer de Magdeburg, la capital de l'estat, per defensar pluralisme i diversitat davant la deriva autoritària. La formació alternativa per a Alemanya lidera els sondejos i si obté el 46% dels vots tindria la majoria absoluta i podrà governar en solitari, de manera que se saltaria el cordó sanitari dels altres partits. Una victòria que pot comprometre l'ideari democràtic, per exemple, del sistema educatiu, que és una competència que tenen els estats federats. Ens ho explica el nostre enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
15: Max Heckel netejava el taller de fusteria al final d'una classe. Un alumne el va abordar i li va preguntar si votaria alternativa per a Alemanya. Ell va respondre que no, perquè la fiscalia considera que és una formació extremista. Setmanes més tard, les autoritats escolars l'amonestaven per haver trencat el principi de neutralitat. A Saxònia-Anhalt, el creixement de l'extrema dreta va imposant el silenci.
16: Alternativa per a Alemanya fa anys que treballa en contra de projectes com el d'escola en vapor o escoles contra el racisme. Els trets creuats no han començat ara fa poc, des que el partit s'ha emborratxat amb la possibilitat d'una victòria imminent. Els atacs fa anys que estan en marxa, no és un fenomen nou.
15: Quan el cas de Max Heckel va saltar a la llum pública, automàticament es va reforçar la campanya d'assetjament contra ell. Ara té el dubte d'on s'aturarà tot plegat.
16: Aquest matí, per primer cop, tenia adhesius al meu cotxe de l'AFD i dels contraris als antifeixistes. És un fet, cada cop ho tenim més a prop. Abans hi havia més distància, sobretot online. El proper pas serà... De fet, el cotxe era aparcat davant de casa. El següent pas serà a la casa i el següent dins la casa.
15: A la República Federal la crispació puja de to. L'extrema dreta perquè sap que necessita la majoria absoluta. Qui s'hi oposa perquè vol evitar-ho com sigui. És un ambient tòxic promogut principalment per Alternativa per Alemanya. I i de ben segur que no s'aturarà després de les eleccions regionals.
0: Sèrbia continua enaltint i homenatjant Ratko Mladic, mort aquesta setmana passada als 84 anys a la presó de La Haia, on complia condemna per genocidi i crims de guerra. Aquest dissabte, desenes de militars, familiars, el ministre de Justícia serbi i funcionaris del govern ultranacionalista del país li han fet una cerimònia d'homenatge en un quarter militar de Belgrad. Era un acte organitzat per una associació de generals serbis retirats i en actiu, i els parlaments s'ha lluitat constantment la seva figura.
17: El general Ratko Mladic és una persona que va fer una gran contribució a la defensa del seu poble i que mereix ocupar un lloc digne a la història al costat de coneguts ducs, generals i soldats serbis.
0: Dilluns està previst que enterrin Ratko Mladic en un cementiri de Belgrad, on s'esperen milers de persones. Brussel·les ha advertit que l'exaltació de la seva figura és incompatible amb els valors de la Unió Europea i que es tindrà en compte per estudiar la possible adhesió de Sèrbia als 27. Mladic va ser condemnat per genocidi al Tribunal de La Haia pel seu paper en la matança de Srebrenica del 1995, la pitjor matança a Europa des de la Segona Guerra Mundial, i van morir unes 8.000 persones.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El PP carrega contra Pedro Sánchez per la reforma del model de finançament. Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso l'acusen d'intentar comprar la seva continuïtat i la de Salvador Illa, i també de voler imposar el model pactat amb Esquerra per garantir-se el seu suport.
3: Eso no es ningún sistema de financiación, es un sistema de supervivencia.
18: Para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
0: I enmig de la polèmica per la compra d'un àtic de luxe amb diners públics per part del govern de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha acusat els polítics catalans de viure molt bé.
18: Si tienen ellos los sueldos vitalicios, si son ellos los de las residencias oficiales, son ellos, miren los sueldos, miren cómo viven en Cataluña, con embajadas, todo tipo de chiringuitos.
0: Això mentre el PSOE retreu al PP que torpedini un sistema que aportaria 21.000 milions extres a les comunitats autònomes. Pilar Bernabé diu que Feijóo té una espanyolitat mal entesa.
19: Su españolidad le hace que, oye, que es mucho mejor que haya confrontación, porque su españolidad le dice

0: debat que va haver-hi molt llarg en el, dins del Consell de Política Fiscal i Financera, es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte, perquè no és el mateix viure aquí que a un altre territori. Aquest podria ser un. També doncs, veure si hi ha alguns elements que puguin finançar la llengua.
1: Romero insisteix que voldrien aprovar el nou model abans que s'acabi l'any perquè pugui entrar en vigor el 2027. Encara en clau econòmica us expliquem que a Espanya encara es fan més pagaments amb diners en efectiu que amb targeta, en concret un 57% del total. És una de les conclusions d'un estudi fet a 20 països europeus per Denaria, una plataforma constituïda per defensar l'accés als diners en metàl·lic i el seu ús com a sistema de pagament. Això situa Espanya per damunt de la mitjana europea. Pel que fa a l'acceptació dels diners en efectiu, Espanya se situa a la zona intermèdia, però presenta un elevat risc d'exclusió monetària per la pèrdua de caixers i oficines bancàries. El president de Denaria Espanya, Javier Rupérez, posa xifres a aquests resultats.
2: Los españoles que tienen más de 64 años en un 79% utilizan el efectivo. Eso también se traduce en el tema de la aceptación del efectivo. Hay un 70% de la población española que, aunque no utilice el efectivo, dice que el efectivo tiene que existir y tiene que tener una parte significativa de la vida económica.
1: Per Rupérez, fer pagaments amb diners en efectiu dona llibertat d'ús i més seguretat i control del que paguem. Afirma que arran de la pagada, molta gent ha pres consciència de la necessitat de portar al damunt diners en metàl·lic. Entre un 40 i un 60% de la collita de la patata amb denominació IGP de Prades està afectada per la necrosi. Es tracta d'una afectació provocada per la calor que compromet el desenvolupament dels tubercles i que es manifesta amb taques marrons a l'interior de les patates. Anem a Prades, Ariadna Escoda.
3: Actualment hi ha menys d'una desena de pagesos que es dediquen a fer patates amb segell IGP en finques repartides pels municipis de les muntanyes de Prades. Un dels més joves és l'Enric Domènech, qui amb més de 50 anys calcula que haurà de descartar la meitat de la collita d'enguany.
4: M'he trobat doncs, que al moment d'arrencar les patates, tot i que havia anat comprovant durant la campanya doncs, que les patates estessin en condicions, anant fent cates i proves, ha resultat que quan hem decidit treure-les, doncs han sortit amb això, amb la necrosis aquesta per calor i també amb picades de cuc de filferros. Hi ha zones que estan molt més afectades, hi ha zones que potser no hi estan tant. No sabem si és ben bé pel tipus de rec o perquè la terra és una mica diferent. Això és una cosa que hem d'estudiar per intentar si pot ser que no torni a passar. Però doncs, ens hem trobat amb aquest problema. I el problema jo crec que en el meu cas pot arribar a un 40-45% segur entre les dues malalties.
3: El seu cas no dista massa de la resta de pagesos que es dediquen a aquest conreu, que han avançat tant la sembra com l'arrencada de les patates davant l'increment de temperatures. Ho explica Eugeni Coll, president de la IGP Patata de Prades.
5: El normal era començar a sembrar a finals d'abril, primers de maig, més aviat primers de maig, i s'arrencava doncs, a primers de setembre. Ara estem adelantant la sembra a mitjans d'abril i estem arrencant ja a l'agost.
3: En canvi, el que sí que es posposarà serà la posada en venda de les patates amb denominació IGP, que es retardarà fins a finals de setembre. Amb aquesta espera, els pagesos confien destriar més fàcilment aquelles peces que estiguin afectades per la necrosi.
6: El temps.
1: Eloi Cordomí.
7: Després d'un dia càlid, en què s'han produït rècords altra vegada de calor en un mes de setembre, preveiem diumenge en què repeteixi aquesta situació. Tindrem temperatures extremes, que altra vegada podrien arribar entre els 35 i 40 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Les més altes, a les comarques de Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre, fins i tot en alguns llocs de la Conca de Tremp podrien assolir aquestes xifres, tot i que durant el diumenge aniran arribant algunes capes de núvols prims, núvols potser una mica més gruixuts en alguns llocs de l'Alt Pirineu, i podrien atenuar una mica l'acció del sol i fer baixar lleugerament el termòmetre. A la resta, molta calor, temperatures altra vegada que podrien batre rècords, i en previsió que es mantingui la calor de cara a dilluns i dimarts, segurament baixarà un palet la temperatura. 1-2 graus a tot estirar aquests dos dies, a l'espera que la baixada més important dels termòmetres la tindrem a partir de dimecres, amb una entrada vent del nord, de mestral, amb més inestabilitat, hi haurà tempestes, i durant la segona meitat de la setmana les temperatures posaran al lloc que toquen aquesta època.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
1: Els xiquets de Valls han fet història aquest dissabte amb la primera

0: Actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família de Barcelona. La Colla Joves i la Colla Vella dels Xiquets de Valls hi han alçat 2, 3 de 8 simultanis durant la missa internacional en homenatge a Antoni Gaudí i en el marc de l'any dedicat a l'arquitecte català. Hi ha assistit la Colla Ballester.
1: Els castells es veuen ínfims dins la Sagrada Família, que aquest dissabte ha combinat el so de les gralles amb els cants de la missa internacional, que començava amb dos pilars dels Xiquets de Valls, amb la Colla Vella i les Joves. Gaudí admirava i coneixia el fet casteller i feia referència, i segons alguns historiadors s'hi va inspirar per fer les torres de la Sagrada Família. Segons un dels seus deixebles, César Martinell, Gaudí defensava les figures amuntegades dels sants dels seus vitralls perquè li feien referència als castells, i arribar al cel, per arribar-hi ens hem d'enfilar, deia, els uns amb els altres. Molt a prop dels vitralls, avui els Xiquets de Valls li han tornat a demostrar amb 2, 3 de 8 simultanis. Xavi Pons és el president de la Vella i Marc París de les Joves.
2: És lligar Antoni Gaudí, no? El gran arquitecte català de tots els temps, amb uns altres arquitectes humans com som els castellers, no? Com els Xiquets de Valls.
3: Ens omple d'orgull perquè sabem de que s'ha inspirat en el fet casteller, no? Veiem els vitralls, les imatges dels sants un damunt de l'altre, i això se'ns ha comentat que estava inspirat en el fet casteller.
1: La imatge ha estat meravellosa, impactant tant que la missa ha inclòs un gran aplaudiment pels castellers de Valls.
0: L'energia del rock i les emocions per una reconciliació llargament esperada conviuen al documental Oasis Don't Look Back in Anger, que s'ha presentat aquest dissabte al Festival de Cinema de Venècia.
4: Oasis, the world's biggest rock band.
5: The popularity likened to that of the Beatles.
4: The pop group Oasis.
0: Després de 15 anys sense parlar-se, els germans Gallagher es despullen emocionalment en aquesta cinta sobre el seu retrobament en la gira del 2025. Liam i Noel Gallagher han exhibit la seva renovada complicitat a la catifa vermella, però no han comparegut a la roda de premsa. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
6: La pel·lícula documenta durant 2 hores com va ser l'apassionada reconciliació fraternal i musical del cantant i el guitarrista d'Oasis, des de la seva primera trobada al local d'assajos fins als concerts internacionals massius de l'any passat, on cada cop van anar retrobant la confiança i la complicitat fins al moment actual, dominat pel perdó i l'oblit dels retrets. El tercer gran protagonista de la cinta és el públic, desenes de milers de persones a qui veiem cantar, vibrar i plorar cada cop que senten en directe algun dels himnes del rock, com Wonderwall o Live Forever. Sentim el director, Steven Knight.
7: They were astonished.
8: Estàvem perplexos per la resposta a l'anunci de la gira, perquè hi havia una demanda tan gran d'entrades que es va veure clar que no només era la generació que als 90 havien estimat els Oasis, sinó que també la següent havia descobert la seva música. La gran pregunta era, per què això va passar? Per què la seva música perdura? I aquest és l'interrogant que hem volgut respondre.
6: I una connexió catalana. La figura de cartró a mida real de Pep Guardiola, idolatrat pels Oasis, al Manchester City, apareix en mitja dotzena d'ocasions al documental perquè formava part de l'escenografia de la gira.
0: Victoria Luengo se situa al radar de Hollywood amb el seu paper protagonista a El ser querido.
9: ¿Qué quieres que te diga yo?
10: Nada, no quiero que me digas nada.
9: O sea, me echas toda esta mierda en la cara.
0: L'actriu mallorquina que ha passat aquest dissabte per al suplement de Catalunya Ràdio i ha revelat que en una conversa amb Javier Bardem, el director nord-americà Steven Spielberg la va felicitar per la seva interpretació a la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen.
11: I la Victoria Luengo està absolutament superbia, amb una honestedat interpretativa brutal. Firmat, estaven. I jo penso, no sé qui és. I li dic, Javier, qué bonito el mensaje, però qui és? Y me dijo, de un director que hizo una película, no sé si la viste, se llamaba E.T. Y yo me vaig posar a plorar porque era Steven Spielberg, ha escrit el meu nom en un WhatsApp.
0: Luengo també ha explicat que comença a fer passos en la seva carrera internacional i que ha rodat una pel·lícula en francès que s'estrenarà aviat. El ser querido, que es pot veure a les sales de cinema des del 26 d'agost, està preseleccionada com a candidata a ser nominada als Oscar, juntament amb La bola negra i Los domingos. al cinema una pel·lícula que ha tingut una estrena de rècord i que es pot veure des d'aquest divendres, és Cronos.

0: a les Rambles amb Boqueria. Necessitem...
1: Hem de passar algunes Rambles, cinc ambulàncies.
2: Aquí compta el 4-0, què ha passat a les Rambles?
3: Coproduïda per 3CAT, es basa en els atemptats de la Rambla de Barcelona del 17 d'agost del 2017. En el primer dia en cartellera era, Cronos va aportar més de 16.000 espectadors als cinemes i va recaptar prop de 120.000 euros, unes xifres que la converteixen en la millor obertura d'una producció catalana i en llengua catalana. Més endavant s'emetrà per TV3 i també estarà disponible a la plataforma 3CAT.
4: Esports.
3: Amb en Damià Aguilar.
5: A la primera divisió de futbol, el Barça visita aquest diumenge al València a 4:45 PM en directe a Catalunya Ràdio. Lamine Yamal ha viatjat, però és dubte. Livakovic i Gabriel Jesús també són a la convocatòria. La visió del Barça des de València la posa el tècnic local Corberán.
6: Un equipo con muchísimo potencial, con muchísimas opciones. Es un equipo que, pese a que viene de ganar la Liga, que es el vigente actual campeón de Liga, pues ha tenido una inversión descomunal, tremenda, muy superior quizás a la de los últimos años, no sé si son más de 170 millones en invirtiendo en fichajes, ¿no?, en jugadores, y eso hace que sea un equipo pues con unas posibilidades muy grandes, pero nosotros nos centramos en el Valencia.
5: També aquest diumenge a les 9 del vespre, Espanyol-Sevilla, el tècnic Manolo González, que compleix 100 partits a la banqueta, convoca Brian Zaragoza, un dels últims fitxatges.
7: Ja té més ritme que fa uns dies i, bueno, a poc a poc es vagi posant en forma. També és veritat que si que l'hem de fer, intentar de fer jugar o que pugui jugar minuts quan més aviat possible perquè agafi el ritme també el més aviat possible. Llavors, Brian demà anirà convocat segur i esperem que pugui tenir minuts durant el partit. I, bueno, el partit l'afrontem amb moltes ganes de fer un bon partit, de tornar a guanyar i, sobretot, a casa, que sabem que és més important encara.
5: Manolo recupera Leandro Cabrera. També de primera, Villarreal 2, Deportivo de la Coruña 3, amb gol decisiu d'Aubameyang. Ha debutat amb l'equip gallec Marc Casado. Per altra banda, Rayo 3, Racing de Santander 2 i Atlètic Club de Bilbao 3, Atlètic de Madrid 0. Julián Álvarez ha jugat 30 minuts. Li han demanat a Simeone.
8: Te quería preguntar por un detalle que hemos visto ahora al final del partido. Han salido a entrenar los suplentes. Julián no ha salido. ¿Cómo lo valoras?
9: ¿En serio?
8: Sí.
9: No tengo nada que comentar.
5: A segona, Sporting 0, Girona 2, amb gols d'Esprilla i de Carles Pérez, 8 minuts després de debutar el davanter granollerí. Segona victòria seguida de Quique Álvarez. Parla Carles Pérez a Catalunya Ràdio.
10: Individualment molt, molt content, al final pel gol, però sobretot més per l'equip, per la victòria. Sabíem que veníem a un cap complicat i que millor que treure aquest resultat.
5: A la Lliga F, Espanyol 0, Badalona 1, gol de Llompart i Sevilla 0, Barça 4, gols de Brooks, Pina, Marta i Vicky i el comentari de Marta Torrejón.
11: Estic molt contenta, jo crec que s'ha vist una primera part bastant més fluida, potser la calor al final se'ns ha notat una miqueta tant a nosaltres com a elles. Contentes per la primera sortida, pels primers 3 punts, per un gran resultat, per la continuïtat de l'equip i el bon joc que estem assolint, que tot just acabem de començar, això és molt llarg i que l'equip continuï així.
5: Aquest dissabte s'han complert 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català. Va ser un Barça a Les Palmes i el va fer el Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona. A Catalunya Ràdio hem estrenat el documental de la sèrie Rècords Puyal 50, disponible a l'aplicació i a la web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: El Barça d'handbol guanya la Supercopa Ibèrica. Victòria 39-34 sobre l'Sporting de Portugal. Cinquè títol dels blaugranes que han guanyat totes les edicions d'aquesta competició. Ricardo Costa, el tècnic de l'Sporting de Portugal, ha estat expulsat a 10 minuts pel final. La Copa, l'aixecada, el porter del filial, Albert Casada. Declaracions a l'Esport 3.
12: Potser el somni sí, però no, he vingut, he fet tot el que he pogut, al màxim sempre donant el 100% i ha sortit com ha sortit.
5: Segon títol de la temporada després de la Supercopa de Catalunya d'handbol. Al Palau Blaugrana, per altra banda, el Barça juga aquest diumenge contra el Pozo de Múrcia a la final de la Supercopa Espanyola de Futbol Sala. Els de Javi Rodríguez han superat els penals al Jaén a les semifinals.
13: Contento por pasar a la final, pero tengo que decir que un equipo como nosotros no podemos regalar 3 goles como hemos regalado hoy. Regalar 3 goles en un partido de tanto nivel, de tanta tensión, es complicado.

0: contarlos. Un día te va a salir bien, como ha salido hoy, pero lo normal que te pasen estas eliminatorias es que caigas.
1: Trescatinfo. El líder de la Vuelta a Espanya de ciclisme, Enric Mas, ha ampliat el seu avantatge. El balear té ara 2 minuts i 6 segons sobre l'austríac Félix Gall i 2 minuts i 10 segons sobre Primoz Roglic a la General. La 14a etapa, en final, al port de primera de la Pandera, a Jaén, l'ha guanyada l'alemany Marco Brenner de l'equip Tudor. L'equip Emirates ha anunciat, per la seva banda, la renovació del lesionat Tadej Pogacar fins al 2032. També ha confirmat que l'eslové, el millor ciclista del món, no tornarà a competir aquesta temporada. Per tant, d'entrada es perd el Mundial del Canadà. Anem al trial. Toni Bou guanya la primera cursa del Mundial a l'aire lliure als Països Baixos i aquest diumenge tindrà l'opció matemàtica d'aconseguir el seu 40è títol mundial.
2: Ara no hem de cometre cap error, intentar disfrutar del dia de demà, serà un dia especial quan jugues un títol i quan el tens tan a prop. Sembla mentira, però costa estar concentrat, així que bueno, intentarem tirar l'experiència i sobretot disfrutar.
1: En trial 2, Arnau Ferrer també podria proclamar-se campió del món. El Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, pol per al francès Pierre Gasly, d'Alpine, al davant de George Russell amb Mercedes. A la segona fila hi haurà els Ferrari, Leclerc i Hamilton. El líder Antonelli sortirà des de la cua de la graella per canvis al motor. Primera pole de Gasly a la Fórmula 1 en 190 grans premis i primera pole position d'un francès a la Fórmula 1 des de l'any 1997.
3: Trescat Info.

0: És la una.
1: El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per instal·lar-hi un nou espai temporal per acollir 1.000 persones migrants. El govern de la ciutat s'hi havia negat després d'un vistiplau inicial i Madrid s'ha acollit a la llei de ports per posar-lo en marxa. Les altes temperatures previstes per aquest diumenge situen un centenar de municipis de 17 comarques, principalment de l'interior i el sud de Catalunya, en el nivell màxim de risc d'incendi. Els agents rurals també tancaran els accessos a la Serra de Mont-roig i la Baronia de Rialb, a la Noguera, per precaució. Eleccions clau aquest diumenge a l'Anna Alemany de Saxònia-Anhalt, on l'extrema dreta pot aconseguir per primera vegada formar part del govern. La vigília dels comicis, unes 15.000 persones es manifesten a Magdeburg per defensar el pluralisme i la diversitat. Vladimir Putin obre a Moscou les negociacions sobre la guerra amb els enviats de la Casa Blanca que viatjaran després a Kiev. Rússia i Ucraïna suspenen durant 72 hores els atacs per facilitar les converses. En 24 hores moren 3 persones a les platges catalanes i ja són 26 les que han perdut la vida en el que portem de temporada de bany. Dos homes de nacionalitat francesa de 68 i 78 anys han mort a Colera i Lloret de Mar respectivament, i un home de 40 anys anglès es va ofegar divendres en voler arribar nedant des d'un ferri a la platja a Cambrils. El Col·legi de Metges de Girona adverteix que l'aigua de mar no cura i alerta que s'estan fent conferències sense aval científic en el primer congrés sobre l'aigua de mar que se celebra aquest cap de setmana a Llançà. Entre els ponents hi ha el polèmic Josep Pàmies, que promou l'ús d'un lleixiu per curar l'autisme infantil. Els Xiquets de Valls han fet història amb la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família. La Colla Vella i la Colla Joves hi ha aixecat 2, 3 de 8 simultanis en homenatge a Antoni Gaudí. L'arquitecte català seguia el fet casteller i els considerava una metàfora del treball col·lectiu. Aquest dissabte s'ha presentat al Festival de Cinema de Venècia el documental Oasis Don't Look Back in Anger. Recull el retrobament dels germans Gallagher durant la gira del 2025, després de 15 anys sense parlar-se.
0: Esports.
2: El blaugrana Lamine Yamal viatjarà a València, però és dubte per jugar aquest diumenge en partit de Lliga de Primera Divisió de Futbol. L'Espanyol rebrà el Sevilla amb Manolo Centenari.

0: a la banqueta. A la segona divisió, el Girona guanya 0-2 a Gijón amb un gol de Carles Pérez al seu debut. El Barça d'handbol s'adjudica la Supercopa Ibèrica, victòria per 39-34 a la final disputada contra l'Sporting de Portugal a Vigo.
1: Pel que fa al temps, per aquest diumenge s'espera un altre dia amb temperatures extremes. Les màximes arribaran als 35-40 graus a tot l'interior, amb sol, però també amb alguns núvols prims a l'oest del país.
2: 3CAT Info.
1: Salutacions, us parla Carola Gil. El govern espanyol ja ha començat les obres al port de Ceuta per acollir-hi un miler de migrants. La cessió de l'espai s'havia acordat amb el govern de la ciutat, que a últim moment s'hi ha negat. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha signat una ordre per imposar el seu criteri i prendre així el control del port i autoritzar-ne l'ús. Madrid, Tània Tàpia.
3: Cop de puny sobre la taula del govern espanyol davant la negativa del govern de Ceuta de cedir terrenys per acollir persones migrants que fa setmanes que malviuen als carrers. Ceuta controla el port i la cessió estava acordada, però el govern de Juan Jesús Vives s'ha fet enrere en el darrer moment al·legant motius de seguretat. El ministre Òscar Puente s'ha agafat a la llei de ports que li permet imposar el seu criteri i, tot i reconèixer que pot afectar una infraestructura crítica, defensa que hi ha motius humanitaris i d'interès general que justifiquen obrir aquests espais. S'habilitaran 16.000 metres quadrats per posar-hi carpes i es faran zones de descans, infermeria i atenció social. I estarà disponible fins a finals d'any. La Moncloa continua rebent crítiques per la gestió de la crisi i per haver apartat Marroc de l'autoria. Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso.
4: Gobierno de Sánchez es hostil con los invadidos y dócil con los invasores.
5: Que estamos otra vez, insisto, solos, débiles y con un gobierno al que le tienen cogida la matrícula.
3: A la pressió del PP s'hi ha sumat també Podem i Yone Belarrap veu Sánchez sotmès al xantatge del Marroc.
6: Y todo porque le tienen miedo a Marruecos, porque quizás tiene demasiada información del presidente.
3: Des del PSOE, Pilar Bernabé es defensa de les crítiques.
7: Prudencia, responsabilidad, que es imprescindible para abordar todas y cada una de las crisis de las que, por cierto, este país ha salido y ha salido siempre bien.
3: I diu que sense proves no poden assenyalar Rabat.
1: Precisament aquest dissabte a la tarda, poc més d'un centenar de persones s'ha manifestat en contra de la instal·lació de carpes al port de Ceuta que volen acollir més de 1.000 persones. Amb crits a favor de l'expulsió dels migrants, els manifestants han retret que es faci aquesta instal·lació a la vora de zones inflamables i no gaire lluny de l'escola del barri. La policia els ha barrat el pas quan han arribat a la zona portuària. I ens fixem ara en els termòmetres perquè les altes temperatures previstes per aquest diumenge faran triplicar el nombre de municipis en alerta màxima per risc d'incendi. En total seran 106 localitats de 17 comarques, principalment de l'interior i el sud de Catalunya. Per precaució, els agents rurals també tancaran els accessos a la Serra de Montroig i la Baronia de Rialb, tots dos espais naturals a la Noguera. Aquest dissabte, la calor ja ha deixat registres de més de 40 graus a diversos punts de Ponent, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Catalunya Central. Al litoral, els termòmetres no s'han enfilat tant, però també s'han assolit temperatures de rècord i molts veïns de la zona han buscat refugi a les platges. Són declaracions a 3CAT Info.
8: Fa molta calor, sort que l'aigua està fresqueta i està ben net i suportable.
9: Portant els nens a la platja, refrescant-nos una estoneta i ara refugiar-se a casa amb l'aire condicionat.
10: Sota l'aigua, és l'única manera, ja et dic. Jo me passo el dia a la piscina, a la platja, a les dutxes.
11: A les nits és horrorós. A Barcelona hem d'estar dormint amb les finestres obertes i llavors hi ha soroll. Vull dir que no passa aire, sense soroll, no pots dormir, un desastre.
1: Al llarg de dissabte, els bombers també han treballat en diversos incendis. A Ripollet han estabilitzat un foc de vegetació al voral de la C-58 que ha obligat a tallar la carretera en sentit nord durant una hora. I a Tordera, al Maresme, han donat per controlat un incendi forestal que ha deixat una dona ferida lleu per inhalació de fum i ha obligat a confinar dues urbanitzacions. Les flames han afectat alguns patis, però no els habitatges.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: Saxònia-Anhalt celebra aquest diumenge unes eleccions regionals clau per a Alemanya perquè pot convertir-se en el primer land on governi l'extrema dreta. En les hores prèvies, unes 15.000 persones s'han manifestat al carrer de Magdeburg, la capital de l'estat, per defensar pluralisme i diversitat davant la deriva autoritària. La formació alternativa per a Alemanya lidera els sondejos i si obté el 46% dels vots, tindrà la majoria absoluta i podrà governar en solitari.

0: majoritari, de manera que se saltaria el cordó sanitari dels altres partits. Una victòria que pot comprometre l'ideari democràtic, per exemple, del sistema educatiu, que és una competència que tenen els estats federats. Ens ho explica el nostre enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
1: Max Heckel netejava el taller de fusteria al final d'una classe. Un alumne el va abordar i li va preguntar si votaria alternativa per a Alemanya. Ell va respondre que no, perquè la fiscalia considera que és una formació extremista. Setmanes més tard, les autoritats escolars l'amonestaven per haver trencat el principi de neutralitat. A Saxònia-Anhalt, el creixement de l'extrema dreta va imposant el silenci.
2: Alternativa per a Alemanya fa anys que treballa en contra de projectes com el d'escola amb vapor o escoles contra el racisme. Els trets creuats no han començat ara fa poc, des que el partit s'ha emborratxat amb la possibilitat d'una victòria imminent. Els atacs fa anys que estan en marxa, no és un fenomen nou.
1: Quan el cas de Max Heckel va saltar a la llum pública, automàticament es va reforçar la campanya d'assetjament contra ell. Ara té el dubte d'on s'aturarà tot plegat.
2: Aquest matí, per primer cop, tenia adhesius al meu cotxe de l'AFD i dels contraris als antifeixistes. És un fet, cada cop ho tenim més a prop. Abans hi havia més distància, sobretot online. El proper pas serà... De fet, el cotxe era aparcat davant de casa. El següent pas serà a la casa i el següent dins la casa.
1: A la República Federal la crispació puja de to. L'extrema dreta perquè sap que necessita la majoria absoluta. Qui s'hi oposa perquè vol evitar-ho com sigui. És un ambient tòxic promogut principalment per Alternativa per Alemanya i de ben segur que no s'aturarà després de les eleccions regionals.
0: Encara de la crònica internacional us expliquem que enmig d'un fràgil alto al foc, Vladimir Putin es reuneix al Kremlin amb els dos enviats especials de la Casa Blanca per aturar la guerra a Ucraïna, però els adverteix que serà difícil aconseguir-ho.
3: Estimats col·legues, una cordial benvinguda a Moscou. La situació que abordarem avui no és senzilla, però abans vull transmetre els meus millors desitjos al president Trump.
0: Després de veure's amb Putin, els dos homes de confiança de Trump, Steve Witkoff i Jared Kushner, es traslladaran aquest diumenge a Kiev per entrevistar-se amb el president Volodymyr Zelensky. És la primera trobada entre la diplomàcia nord-americana i el Kremlin per abordar la guerra amb Ucraïna després que al febrer les negociacions es van aturar arran de l'operació militar dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Fa dues setmanes, el cap de la CIA va visitar Moscou. Abans de la trobada, Putin ha ordenat un alto al foc de 3 dies per facilitar la missió diplomàtica i, tot seguit, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha ordenat aturar els atacs contra Rússia fins dilluns. Però a última hora, Moscou ha informat que un dron ucraïnès ha matat una persona i n'ha ferit una altra a la ciutat russa de Belgorod. Unes hores abans de la treva, Rússia ha bombardejat una planta metal·lúrgica a la regió de Dnipropetrovsk i ha atacat un edifici de Kiev i els aeroports de Kiev i de la ciutat veïna de Borispil. Les importacions de gas rus van créixer un 42% durant la primera meitat de l'any. Espanya va aprofitar els primers mesos del 2026 per comprar a Moscou abans que entri en vigor el veto europeu al gas rus. Des de la patronal Cedigas, Joan Batalla en fa una altra lectura. Són declaracions a aquesta emissora.
4: Rússia, en el que portem en el darrer any, representa el 14%. Històricament, en els últims 5 anys ha estat al voltant del 10% i la normativa fixa que fins a l'1 de gener els comercialitzadors que tinguin contractes de llarg terminis podran fer, amb la qual és una possibilitat, una palanca que estan utilitzant per a complir.
0: Rússia ocupa la tercera posició de les importacions de gas. Al davant hi ha els Estats Units i Algèria. Prop de la meitat del gas que es consumeix a Espanya prové de l'Àfrica. Malgrat les sancions als atletes russos, Rússia continua sent una potència en molts esports, entre els quals els escacs. En aquesta disciplina fa gairebé 20 anys que no ocupa el número 1 del rànquing mundial, però ara hi ha un nen que només amb bons anys que aspira a aconseguir-ho. Es diu Roman i l'hem entrevistat a Catalunya Ràdio. Moscou, Cristina Solias.
5: L'any passat, el Roman Chakhjev es va convertir en el mestre internacional d'escacs més jove de la història i aquest any ja ha fet el primer pas per ser considerat gran mestre, un títol que només tenen uns 2.000 jugadors a tot el món. Tant ell com la seva mare, Saglara, expliquen que l'afició per aquest esport li ve de ben petit.
6: El pare buscava alguna cosa a l'armari i vaig veure una capsa i vaig preguntar què era. Des de llavors em van començar a agradar els escacs.
7: Ho va deixar tot de banda, totes les joguines, només jugava a escacs. El Roman sempre ha volgut ser campió del món.
5: Els esportistes russos han de competir sota bandera neutral, però en alguns tornejos infantils els permeten

0: representa Rússia, com va passar fa uns mesos a Sèrbia, on el Roman es va proclamar campió. La Seglara, la mare, ho recorda amb orgull.
1: Quan el Roman era al podi i sonava l'himne, el cantàvem i teníem llàgrimes als ulls d'eufòria i d'alegria. En aquell moment vam tenir el desig de continuar perquè l'himne de Rússia torni a sonar amb la màxima freqüència possible.
0: Les autoritats comunistes van convertir els escacs en un símbol de la superioritat intel·lectual del sistema socialista sobre l'Occident capitalista. Del 1948 al 2005, 7 dels 8 campions del món es van formar a l'escola soviètica. Ara, amb l'esport rus castigat per la guerra d'Ucraïna, Rússia somia en recuperar aquella hegemonia perduda.
2: Els Estats Units i l'Iran tensen la corda després d'una jornada d'hostilitats obertes. Teheran ha atacat 3 petroliers que transitaven per l'estret d'Hormuz i 3 vaixells nord-americans que navegaven per una ruta no autoritzada com a resposta als atacs previs de Washington que han inutilitzat 3 petroliers iranians. Les hostilitats es desencadenen mentre el portal de notícies Axios assegura, citant fonts de la Casa Blanca, que l'administració Trump ja treballa en una estratègia de postguerra. L'estratègia buscaria contenir Teheran i ampliar la normalització de les relacions entre Israel i els seus veïns. El pla s'articula al voltant de 2 esdeveniments claus per a l'estratègia nord-americana: les eleccions del 27 d'octubre a Israel i les eleccions de mig mandat als Estats Units el 3 de novembre. Axios sosté que hi ha 3 elements centrals en l'estratègia: alinear els aliats americans per contenir l'Iran, amb els Estats Units com a garants; assegurar la següent fase del pla de futur per a Gaza, implementant el fràgil acord actual entre Israel i el Líban, i ampliar els acords d'Abraham per segellar una entesa entre l'Aràbia Saudita i Israel.
3: El temps.
2: Eloi Cordomí.
4: Després d'un dia càlid, en què s'han produït rècords altra vegada de calor en un mes de setembre, preveiem diumenge en què repeteixi aquesta situació. Tindrem temperatures extremes, que altra vegada podrien arribar entre els 35 i 40 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Les més altes, a les comarques de Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre, fins i tot en alguns llocs de la Conca de Tremp, podrien assolir aquestes xifres, tot i que durant el diumenge aniran arribant algunes capes de núvols prims, núvols potser una mica més gruixuts en alguns llocs de l'Alt Pirineu, i podrien atenuar una mica l'acció del sol i fer baixar lleugerament el termòmetre. A la resta, molta calor, temperatures altra vegada que podrien batre rècords, i en previsió que es mantingui la calor de cara a dilluns i dimarts, segurament baixarà un palet la temperatura, 1-2 graus a tot estirar aquests 2 dies, a l'espera que la baixada més important dels termòmetres la tindrem a partir de dimecres, amb una entrada vent del nord, de mestral, amb més inestabilitat, hi haurà tempestes, i durant la segona meitat de la setmana les temperatures posaran al lloc que toquen aquesta època.
3: 3CAT Info.
2: Tres persones moren en menys de 24 hores a 3 platges catalanes i ja són 26 les víctimes mortals en el que portem de temporada d'abans, segons ha informat Protecció Civil. Les 3 darreres víctimes s'han ofegat entre divendres i dissabte. Es tracta d'un home de nacionalitat francesa de 69 anys que s'estava banyant a la platja de la Rovellada, al municipi de Colera, a l'Alt Empordà, i tot el desplegament dels serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. A un altre home, també de nacionalitat francesa de 78 anys, l'han tret sense vida de la platja de Lloret de Mar, a la Selva, i divendres va morir ofegat un home de 45 anys de nacionalitat anglesa, quan va saltar d'un ferri que feia el trajecte entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja. El Col·legi de Metges de Girona adverteix que l'aigua de mar no cura i alerta que s'estan fent conferències sense aval científic en el primer congrés sobre l'aigua de mar que celebra aquest cap de setmana a Llançà, a l'Alt Empordà. Els metges estan preocupats per la difusió de continguts sobre suposades propietats curatives que no es corresponen amb el coneixement científic disponible. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Carme López, presidenta del Col·legi de Metges de Girona.
5: Qualsevol producte a nivell sanitari, abans no s'aprova, passa tot un regulatori, tota una sèrie de proves, una sèrie d'assajos, fins no surt al mercat. Vull dir que, clar, no podem anar dient coses, no?, que ens semblen que són beneficioses si no hi ha l'estudi al darrere que ho avali.
2: Entre els ponents del Congrés hi ha el pagès i activista Josep Pàmies, conegut

0: conegut, entre d'altres, per promoure l'ús d'un lleixiu per curar l'autisme infantil. L'Ajuntament de Llançà cedeix el local on se celebra el Congrés i, si bé inicialment l'alcaldessa havia de fer el Parlament inaugural aquest diumenge, finalment el farà l'entitat local Som Mar. Entre les activitats que es fan destaca una recollida d'aigua de mar conjunta per part dels participants, així com una caminada en silenci amb els peus a l'aigua. També està previst degustar un gazpacho fet amb aigua de mar. Prop de 300 persones s'han inscrit a aquest congrés. I no ens movem de les comarques de Girona, perquè s'ha fet una nova protesta d'entitats animalistes a Vidreres, a la Selva, a l'inici dels correbous que s'hi fan per festa major. Denuncien que fer servir animals per a l'entreteniment és una forma de tortura, mentre que els organitzadors asseguren que no hi ha cap debat al poble i que cada any tenen més gent. Anem a Vidreres, Gerard Vilà.
1: Amb banderes i pancartes, una vintena de manifestants d'entitats animalistes han protestat, com sol ser habitual, a l'entrada de la plaça de Bous de Vidreres per demanar que es posi fi al que qualifiquen de tortura. Isabel Sáenz és una de les manifestants.
2: Nosotros estaremos allí en cualquier lugar donde se explote a los animales, sean los correbous, sea un matadero o sea en un centro de experimentación animal.
1: Des de l'associació de correbous de Vidreres, però, asseguren que al poble no hi ha cap polèmica, que ja es va fer una consulta fa 5 anys i que cada any tenen més gent. Jordi Vilabosc és vicepresident de l'associació Correbous Vidreres.
3: Molta gent de la que ho critiquen no han ni entrat mai a veure el Correbous Vidreres, no? Molta de la gent que no han vingut mai t'estan criticant una cosa que no saben de primera mà, que no hi ha cap tipus de maltractament. Cada vaca surt 10 minuts i no pot tornar a sortir fins al cap de 24 hores.
1: Les entitats asseguren que seguiran protestant i carreguen contra l'Ajuntament per no prohibir els correbous.
0: No deixem els correbous perquè una dona de 64 anys procedent de Catalunya ha mort aquest dissabte després de ser embestida durant un correbou a Aina, a Albacete. L'accident ha passat durant la celebració de les festes patronals. Els serveis d'emergència l'han atesa al mateix lloc dels fets, però ha mort mentre la traslladaven a un centre sanitari. Un altre home d'uns 60 anys també ha resultat ferit en un braç durant el mateix correbou. Arran de l'accident, l'Ajuntament ha suspès els actes festius que hi havia programats per aquest dissabte. Detingut un home de 42 anys acusat d'haver pallissat la seva parella a Aitona, al Segrià. La dona estava ingressada a la unitat de cures intensives de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però la seva vida no corre perill. L'agressió masclista es va produir la matinada de dijous a divendres. Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor dels fets en una finca de Torres de Segre. Els Mossos d'Esquadra han escorcollat el pis de Manresa, on viu un dels menors detinguts per l'homicidi del veí de Castellnou de Bages, de 45 anys, mort apunyalat aquesta setmana a la capital del Bages. Es va acordonar al carrer Santa Llúcia a la recerca de nous indicis que permetin reforçar les proves acusatòries contra els detinguts. L'operatiu el va comandar la Divisió d'Investigació Criminal amb la participació d'efectius de la Brigada Mòbil i de la Policia Científica. Dimarts passat, el mateix dia de l'homicidi, els Mossos ja van fer un primer escorcoll en un local ocupat de la zona. Segons fonts de la Fiscalia, un dels menors detinguts estava en llibertat vigilada i l'altre també havia estat en aquest règim anteriorment. La llibertat vigilada, quan es tracta de menors, no suposa un seguiment policial, sinó que es basa en mesures de seguiment per part de professionals. Els menors de 15 i 16 anys se'ls havia detingut prèviament per casos relacionats amb robatoris violents i lesions. Un d'ells hauria agredit amb arma blanca una altra persona a la mateixa zona de l'apunyalament mortal d'aquesta setmana. La investigació continua oberta. Un macrocontrol de camions dels Mossos d'Esquadra a la P7 a Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès, ha acabat amb un conductor detingut i un altre investigat. El primer està acusat de falsedat documental, mentre que el segon està sent investigat per una presumpta manipulació del tacògraf. El dispositiu s'ha fet aquest dissabte i s'han inspeccionat 35 vehicles. Els agents han interposat 16 denúncies, 15 per incomplir els temps de conducció i descans i una altra per no tenir la ITB en regla. L'objectiu del control és reduir la sinistralitat en un dels principals eixos viaris de Catalunya.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Bicing, el Servei Municipal de Lloguer de Bicicletes de Barcelona, tanca un estiu de rècord, amb un 19% més d'usos diaris que l'hivern. Durant els mesos de juliol i agost hi ha hagut una mitjana superior als 55.000 usos. En les 100 estacions amb més activitat

0: cap de la ciutat aquest estiu s'ha agafat una bicicleta cada 4 minuts durant les hores punta, mentre que el servei ha arribat a registrar 4.500 usos en una sola hora en el conjunt de Barcelona. Tot i que els episodis de calor extrem a l'inici de l'estiu van afectar els processos de càrrega de les bateries, es van prendre mesures per resoldre-ho, com explica Francesc Delgado, director de Mobilitat de Barcelona Serveis Municipals.
1: Hem adaptat els sistemes de les bateries, hem fet ajustos en els sistemes de recàrrega de les estacions i també hem reforçat el seu manteniment i hem intensificat la redistribució de bicicletes cap als punts amb més demanda.
0: A més del rècord d'usos d'aquest estiu, també ha crescut un 4% més la seva utilització en relació a l'estiu anterior.
2: Esports.
0: Amb en Damià Aguilar.
3: Aquest diumenge de primera divisió de futbol hi ha un València-Barça i un Espanyol-Sevilla. Aquest dissabte el Barça d'handbol ha guanyat una vegada més la Supercopa Ibèrica.
2: 3Cat Info.
3: Aquest diumenge a 4:15 en directe a Catalunya Ràdio València-Barça. Lamine Yamal ha viatjat, però és dubte. Aquest dissabte s'ha entrenat al marge. Livakovic i Gabriel Jesús també són a la convocatòria. Flick recorda als seus jugadors que el Madrid ha perdut el camp del Betis.
4: Si veus el partit d'ahir, el Madrid va jugar bé i va tenir bones ocasions, però el futbol és així i això pot passar. Nosaltres ens hem de centrar en nosaltres mateixos i jugar el nostre estil. Tothom ha d'estar-ne convençut. Demà serà molt difícil. Juguem a 4:15 de la tarda i farà molta calor, però sense excuses. No serà fàcil.
3: També aquest diumenge a les 9 del vespre, Espanyol-Sevilla. El tècnic Manolo González, que compleix 100 partits a la banqueta, convoca Brian Zaragoza i recupera Leandro Cabrera.
5: Home, crec que és un motiu d'orgull molt gran. Ja arribar al partit 100 per mi és un orgull que et pots imaginar pel club que és. A sobre, pues, bueno, aconseguint objectius cada temporada i només puc estar agraït al club per confiar en mi, a l'aficionat, al soci, i en gran part també als que esteu darrere i als jugadors, sobretot, perquè són els que al final, gràcies a ells, els entrenadors aguantem o no aguantem.
3: També de primera, Villarreal 2, Deportivo de la Coruña 3, amb gol decisiu d'Aubameyang. Ha debutat amb l'equip gallec Marc Casado. Per altra banda, Rayo 3, Racing de Santander 2 i Athletic Club 3, Atlètic de Madrid 0. Julián Álvarez ha jugat 30 minuts. Li han demanat a Simeone.
6: Te quería preguntar por un detalle que hemos visto ahora al final del partido. Han salido a entrenar los suplentes, Julián no ha salido. ¿Cómo lo valoras?
7: ¿En serio?
6: Sí.
7: No tengo nada que comentar.
3: A segona, Sporting 0, Girona 2. Gols d'Esprilla i de Carles Pérez 8 minuts després de debutar. Segona victòria seguida dels de Quique Álvarez.
8: En un partit lleig, en el que no pots fer el que vols o el que t'agradaria més estona. Hem fet alguna estona bona, però més estona. Ja et dic, més per mèrit de rival que per demèrit nostre, hem sapigut fer l'altre futbol que a vegades en aquesta categoria és important.
3: A la primera ref, a Can Dragó, Sant Andreu 2, Àguiles 0 i Cartagena 0, Nàstic 0. A la Lliga F, Espanyol 0, Badalona 1, amb gol de Llompart, i Sevilla 0, Barça 4, amb gols de Brooks, Pina, Marta i Vicky. Aquest dissabte s'han complert 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català. Va ser un Barça a les Palmes i el va fer el Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona. A Catalunya Ràdio hem estrenat el documental de la sèrie Rècords Puyal 50, disponible a l'aplicació i a la web de Catalunya Ràdio i a 3Cat.
2: 3Cat Info.
3: El Barça d'handbol guanya la Supercopa Ibèrica. Victòria 39-34 sobre l'Sporting de Portugal. Antonio Carlos Ortega, tècnic blaugrana, en declaracions a l'Esport 3.
9: La temporada passada va ser increïble. Repetir-la va ser molt, molt difícil, però volem competir. El Barça sempre ha d'estar ahí. Volem guanyar el títol domèstic i volem arribar a la Final Four, sense dubte. Però pas a pas.
3: Cinquè títol dels blaugranes que han guanyat totes les edicions de la Supercopa Ibèrica, segon títol de la temporada, després de la Supercopa de Catalunya. Al Palau Blaugrana, el Barça juga aquest diumenge contra el Pozo de Múrcia la final de la Supercopa Espanyola de Futbol Sala. Els de Javi Rodríguez han superat els penals al Jaén a les semifinals.
10: Es cierto que los dos mejores equipos del año pasado en la Liga Regular fueron el Barça y el Pozo, y no hay mejor final que esta para mañana.
3: El líder de la Vuelta a Espanya de ciclisme, Enric Mas, ha ampliat el seu avantatge

0: avantatge. El Balear té ara 2 minuts i 6 segons sobre l'austríac Félix Gall i 2 minuts i 10 segons sobre Primoz Roglic. La 14a etapa, en final al port de primera de la Pandera a Jaén, l'ha guanyada l'alemany Marco Brenner de l'equip Tudor. L'equip Emirates ha anunciat la renovació del lesionat Tadej Pogacar fins al 2032 i confirma igualment que l'eslovè no tornarà a competir aquesta temporada. Toni Bou ha guanyat la primera cursa del Mundial de Trial a l'aire lliure als Països Baixos i aquest diumenge tindrà l'opció matemàtica d'aconseguir el seu 40è títol mundial.
1: Molt content com hem començat el cap de setmana, ja ahir vam aconseguir la pole, hem sortit a darrere, hem controlat molt bé la carrera la primera volta, la segona volta ha costat una mica més, hem comès un error al principi, amb una carrera tan fàcil on s'anaven secant les zones, sabia que els petits detalls marcarien la diferència, així que he guanyat fins al final, hem pogut aconseguir una altra victòria, una altra doble victòria, aquest any les coses estan anant molt bé i estem molt, molt a prop del títol.
0: El Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, pole per al francès Pierre Gasly amb Alpine, al davant de George Russell amb Mercedes. A la segona fila hi haurà els dos Ferrari, Leclerc i Hamilton. El líder Antonelli sortirà des de l'onzena fila per canvis al motor. Primera pole de Gasly a la Fórmula 1 en 190 grans premis i primera pole d'un francès des del 1997.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar, entendre.
0: A l'Open dels Estats Units de tennis passa la tercera ronda Francisco Cerúndolo, l'argentí, que supera Taylor Fritz, el nord-americà, i Iga Swiatek, la polonesa, ha superat la txeca Buskova i es classifica també pels vuitens.
2: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per instal·lar-hi un nou espai temporal per acollir 1.000 persones migrants. El govern de la ciutat s'hi havia negat després d'un vistiplau inicial i Madrid s'ha acollit a la llei de ports per posar-lo en marxa. Les altes temperatures previstes per aquest diumenge situen un centenar de municipis de 17 comarques, principalment de l'interior i del sud de Catalunya, en el nivell màxim de risc d'incendi. Els agents rurals també tancaran els accessos a la Serra de Mont-roig i a la Baronia de Rialp, a la Noguera, per precaució. I eleccions clau aquest diumenge al Land alemany de Saxònia-Anhalt, on l'extrema dreta pot aconseguir per primera vegada formar govern. La vigília dels comicis, unes 15.000 persones es manifesten a Magdeburg per defensar el pluralisme i la diversitat. A partir d'ara us explicarem que els Xiquets de Valls han fet història amb la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família de Barcelona. La Colla Joves i la Colla Vella dels Xiquets de Valls hi han alçat 2, 3 de 8 simultanis durant la missa internacional en homenatge a Antoni Gaudí i en el marc de l'any dedicat a l'arquitecte català. I una dada curiosa, a Espanya encara es fan més pagaments amb diners en efectiu que amb targeta, en concret un 57% del total. És una de les conclusions d'un estudi fet a 20 països europeus per Denaria, una plataforma constituïda per defensar l'accés als diners en metàl·lic i el seu ús com a sistema de pagament. Això situa Espanya per damunt de la mitjana europea. I en esports, què destaques, Damià Aguilar?
1: El blaugrana Lamine Yamal és a València, però és dubte per jugar aquest diumenge en partit de Lliga de Primera Divisió de Futbol. L'Espanyol rebrà el Sevilla. El Barça d'handbol s'ha adjudicat la Supercopa Ibèrica.
0: Pel que fa al temps, per aquest diumenge s'espera un altre dia amb temperatures extremes. Les màximes arribaran als 35-40 graus a tot l'interior, amb sol, però també amb alguns núvols prims a l'oest del país. El govern espanyol ja ha començat les obres al port de Ceuta per acollir-hi 1.000 de migrants. La cessió de l'espai s'havia acordat amb el govern de la ciutat, que a últim moment s'hi ha negat. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha signat una ordre per imposar el seu criteri i prendre així el control del port i autoritzar-ne l'ús. Madrid, Tània Tàpia.
2: Cop de puny sobre la taula del govern espanyol davant la negativa del govern de Ceuta de cedir terrenys per acollir persones migrants que fa setmanes que malviuen als carrers. Ceuta controla el port i la cessió estava acordada, però el govern de Juan Jesús Vives s'ha fet enrere en el darrer moment al·legant motius de seguretat.

0: El ministre Òscar Puente s'ha agafat a la llei de ports que li permet imposar el seu criteri i, tot i reconèixer que pot afectar una infraestructura crítica, defensa que hi ha motius humanitaris i d'interès general que justifiquen obrir aquests espais. S'habilitaran 16.000 metres quadrats per posar-hi carpes i es faran zones de descans, infermeria i atenció social. I estarà disponible fins a finals d'any. La Moncloa continua rebent crítiques per la gestió de la crisi per haver apartat Marroc de l'autoria. Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso.
1: El gobierno de Sánchez es hostil con los invadidos y dócil con los invasores.
2: Que estamos otra vez, insisto, solos, débiles y con un gobierno al que le tienen cogida la matrícula.
0: A la pressió del PP s'hi ha sumat també Podem, i on Belarra veu Sánchez sotmès al xantatge del Marroc.
3: Y todo porque le tienen miedo a Marruecos, porque quizás tiene demasiada información del presidente.
0: Des del PSOE, Pilar Bernabé es defensa de les crítiques.
4: Prudencia, responsabilidad, que es imprescindible para abordar todas y cada una de las crisis de las que, por cierto, este país ha salido y ha salido siempre bien.
0: I diu que sense proves no poden assenyalar Rabat.
5: Precisament aquest dissabte a la tarda, poc més d'un centenar de persones s'han manifestat en contra de la instal·lació de carpes al port de Ceuta que poden acollir més de 1.000 persones. Amb crits a favor de l'expulsió dels migrants, els manifestants han retret que es faci aquesta instal·lació a la vora de zones inflamables i no gaire lluny de l'escola del barri. La policia els ha barrat el pas quan han arribat a la zona portuària.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
5: Les altes temperatures previstes per aquest diumenge faran triplicar el nombre de municipis en alerta màxima per risc d'incendi. En total seran 106 localitats de 17 comarques, principalment de l'interior i el sud de Catalunya. Per precaució, els agents rurals també tancaran els accessos a la Serra de Mont-roig i a la Baronia de Rialb, tots dos espais naturals a la Noguera. Aquest dissabte la calor ja ha deixat registres de més de 40 graus a diversos punts de Ponent, el Priorat, la Ribera d'Ebre i Catalunya Central. Al litoral, els termòmetres no s'han enfilat tant, però també s'han assolit temperatures de rècord i molts veïns de la zona han buscat refugi a les platges. Són declaracions a 3CAT Info.
7: Fa molta calor, sort que l'aigua està fresqueta i està ben net i suportable.
8: Portant els nens a la platja, refrescant-nos una estoneta i ara refugiar-se a casa amb l'aire condicionat.
9: Sota l'aigua. És l'única manera, ja et dic. Jo me passo el dia a la piscina, a la platja, a les dutxes.
10: A les nits és horrorós. A Barcelona hem d'estar dormint amb les finestres obertes i llavors hi ha soroll. Vull dir que no passa aire, sent soroll, no pots dormir. Un desastre.
5: Al llarg de dissabte, els bombers també han treballat en diversos incendis. A Ripollet han estabilitzat un foc de vegetació al voral de la C-58 que ha obligat a tallar la carretera en sentit nord durant una hora. I a Tordera, al Maresme, han donat per controlat un incendi forestal que ha deixat una dona ferida lleu per inhalació de fum i ha obligat a confinar dues urbanitzacions. Les flames han afectat alguns patis, però no els habitatges. Els bombers voluntaris de Serós, al Segrià, ja disposen d'un nou parc després de prop de 20 anys de reivindicacions. L'equipament, inaugurat aquest dissabte, ha suposat una inversió de gairebé 2 milions d'euros i reforça la capacitat de resposta dels bombers al Baix Segre. Anem a Serós, Roger Segura.
11: Les primeres demandes d'un nou parc al municipi es remunten al 2008, però no va ser fins al 2021, quan l'espai que ocupaven es va haver de clausurar per deficiències estructurals, que el govern hi va posar fil a l'agulla. Després de 5 anys en espais provisionals, ara disposen d'un equipament segur i digne, com destaca el cap de la Regió d'Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas.
12: És una instal·lació moderna, necessària i llargament esperada. És un parc funcional, concebut perquè els bombers voluntaris i les bomberes puguin desenvolupar la seva tasca amb més comoditat, més seguretat i les millors condicions possibles.
11: Durant l'acte inaugural davant uns 400 veïns, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha reivindicat el paper dels bombers voluntaris dins l'estratègia d'extinció i prevenció d'incendis de Catalunya.
13: L'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal. I aquest és el compromís amb el que estem treballant.
11: El Parc de Bombers Voluntaris de Seròs és el primer que es construeix mitjançant mòduls prefabricats a Catalunya. Segons el govern, aquest model permet agilitzar calendaris i mantenir els estàndards de qualitat, per la qual cosa servirà d'inspiració per a futures obres públiques.
5: Anem ara a Alemanya perquè Saxònia-Anhalt celebra aquest diumenge unes eleccions regionals clau per a Alemanya perquè pot convertir-se en el primer land on governi l'extrema dreta. En les hores prèvies, unes 15.000 persones s'han manifestat al carrer de Magdeburg, la capital de l'estat, per defensar pluralisme i diversitat davant la deriva autoritària. La formació alternativa per a Alemanya lidera els sondejos i si obté el 46% dels vots tindria la majoria absoluta i podrà governar en solitari, de manera que se saltaria el cordó sanitari dels altres partits. Una victòria que pot comprometre l'ideari democràtic, per exemple, del sistema educatiu, que és una competència que tenen els estats federats. Ens ho explica el nostre enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
14: Max Heckel netejava el taller de fusteria al final d'una classe. Un alumne el va abordar i li va preguntar si votaria alternativa per a Alemanya. Ell va respondre que no, perquè la fiscalia considera que és una formació extremista. Setmanes més tard, les autoritats escolars l'amonestaven per haver trencat el principi de neutralitat. A Saxònia-Anhalt, el creixement de l'extrema dreta va imposant el silenci.
15: Alternativa per a Alemanya fa anys que treballa en contra de projectes com el d'escola en vapor o escoles contra el racisme. Els trets creuats no han començat ara fa poc, des que el partit s'ha emborratxat amb la possibilitat d'una victòria imminent. Els atacs fa anys que estan en marxa, no és un fenomen nou.
14: Quan el cas de Max Heckel va saltar a la llum pública, automàticament es va reforçar la campanya d'assetjament contra ell. Ara té el dubte d'on s'aturarà tot plegat.
15: Aquest matí, per primer cop, tenia adhesius al meu cotxe de l'AFD i dels contraris als antifeixistes. És un fet, cada cop ho tenim més a prop. Abans hi havia més distància, sobretot online. El proper pas serà... De fet, el cotxe era aparcat davant de casa. El següent pas serà a la casa i el següent dins la casa.
14: A la República Federal la crispació puja de to. L'extrema dreta perquè sap que necessita la majoria absoluta. Qui s'hi oposa perquè vol evitar-ho com sigui. És un ambient tòxic promogut principalment per Alternativa per Alemanya i de ben segur que no s'aturarà després de les eleccions regionals.
5: Sèrbia continua en el tint i homenatjant Ratko Mladic, mort aquesta setmana passada als 84 anys a la presó de La Haia, on complia condemna per genocidi i crims de guerra. Aquest dissabte, desenes de militars, familiars, el ministre de Justícia serbi i funcionaris del govern ultranacionalista del país li han fet una cerimònia d'homenatge en un quarter militar de Belgrad. Era un acte organitzat per una associació de generals serbis retirats i en actiu, i els parlaments s'ha lluitat constantment la seva figura.
16: El general Ratko Mladic és una persona que va fer una gran contribució a la defensa del seu poble i que mereix ocupar un lloc digne a la història al costat de coneguts ducs, generals i soldats serbis.
5: Dilluns està previst que enterrin Ratko Mladic en un cementiri de Belgrad, on s'esperen milers de persones. Brussel·les ha advertit que l'exaltació de la seva figura és incompatible amb els valors de la Unió Europea i que es tindrà en compte per estudiar la possible adhesió de Sèrbia als 27. Mladic va ser condemnat per genocidi al Tribunal de La Haia pel seu paper en la matança de Srebrenica del 1995, la pitjor matança a Europa des de la Segona Guerra Mundial, i van morir unes 8.000 persones.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
5: El PP carrega contra Pedro Sánchez per la reforma del model de finançament. Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso l'acusen d'intentar comprar la seva continuïtat i la de Salvador Illa, i també de voler imposar el model pactat amb Esquerra per garantir-se el seu suport.
1: Eso no es ningún sistema de financiación, es un sistema de supervivencia.
17: Para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
5: I enmig de la polèmica per la compra d'un àtic de luxe amb diners públics per part del govern de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha acusat els polítics catalans de viure molt bé.
17: Si tienen ellos los sueldos vitalicios, si son ellos los de las residencias oficiales, son ellos, miren los sueldos, miren cómo viven en Cataluña, con embajadas, todo tipo de chiringuitos.
5: Això mentre el PSOE retreu al PP que torpedini un sistema que aportaria 21.000 milions extres de les comunitats autònomes. Pilar Bernabé diu que Feijóo té una espanyolitat mal entesa.
18: Su espanyolitat
4: le hace que, oye, que es mucho mejor que haya confrontación, porque su españolidad le dice que lo mejor es que España esté en este momento crispada. Que vivan bien los ciudadanos y las ciudadanas con mejores recursos, eso no importa.
5: I des de Catalunya, la consellera d'Economia, Alícia Romero, admet que el Ministeri d'Hisenda haurà de cedir en alguna cosa davant de Junts si vol que aprovin el nou sistema de finançament al Congrés.

Per exemple, en el debat que va haver-hi molt llarg en el, dins del Consell de Política Fiscal i Financera es va parlar molt de la població ajustada. Nosaltres vam dir, per exemple, doncs, que no s'havia incorporat l'element del cost de la vida, que a Catalunya té molt d'impacte perquè no és el mateix viure aquí que

0: 7% del total. És una de les conclusions d'un estudi fet a 20 països europeus per Denaria, una plataforma constituïda per defensar l'accés als diners en metàl·lic i el seu ús com a sistema de pagament. Això situa Espanya per damunt de la mitjana europea. Pel que fa a l'acceptació dels diners en efectiu, Espanya se situa a la zona intermèdia, però presenta un elevat risc d'exclusió monetària per la pèrdua de caixers i oficines bancàries. El president de Denaria Espanya, Javier Rupérez, posa xifres a aquests resultats.
1: Los españoles que tienen más de 64 años en un 79% utilizan el efectivo. Eso también se traduce en el tema de la aceptación del efectivo. Hay un 70% de la población española que, aunque no utilice el efectivo, dice que el efectivo tiene que existir y tiene que tener una parte significativa de la vida económica.
0: Per Rupérez, fer pagaments amb diners en efectiu dona llibertat d'ús i més seguretat i control del que paguem. Afirma que arran de la pagada, molta gent ha pres consciència de la necessitat de portar al damunt diners en metàl·lic. Entre un 40 i un 60% de la collita de la patata amb denominació IGP de Prades està afectada per la necrosi. Es tracta d'una afectació provocada per la calor que compromet el desenvolupament dels tubercles i que es manifesta amb taques marrons a l'interior de les patates. Anem a Prades, Ariadna Escoda.
2: Actualment hi ha menys d'una desena de pagesos que es dediquen a fer patates amb segell IGP en finques repartides pels municipis de les muntanyes de Prades. Un dels més joves és l'Enric Domènech, qui amb més de 50 anys calcula que haurà de descartar la meitat de la collita d'enguany.
3: M'he trobat doncs, que al moment d'arrencar les patates, tot i que havia anat comprovant durant la campanya doncs, que les patates estessin en condicions, anant fent cates i proves, ha resultat que quan hem decidit treure-les, doncs han sortit amb això, amb la necrosi aquesta per calor i també amb picades de cuc de filferros. Hi ha zones que estan molt més afectades, hi ha zones que potser no hi estan tant. No sabem si és ben bé pel tipus de rec o perquè la terra és una mica diferent. Això és una cosa que hem d'estudiar per intentar, si pot ser, que no torni a passar. Però doncs, ens hem trobat amb aquest problema. I el problema jo crec que en el meu cas pot arribar a un 40-45% segur entre les dues malalties.
2: El seu cas no dista massa de la resta de pagesos que es dediquen a aquest conreu, que han avançat tant la sembra com l'arrencada de les patates davant l'increment de temperatures. Ho explica Eugeni Coll, president de la IGP Patata de Prades.
4: El normal era començar a sembrar a finals d'abril, primers de maig, més aviat primers de maig, i s'arrencava doncs, a primers de setembre. Ara estem adelantant la sembra, a mitjans d'abril, i estem arrencant ja a l'agost.
2: En canvi, el que sí que es posposarà serà la posada en venda de les patates amb denominació IGP, que es retardarà fins a finals de setembre. Amb aquesta espera, els pagesos confien destriar més fàcilment aquelles peces que estiguin afectades per la necrosi.
0: El temps. Eloi Cordomí.
5: Després d'un dia càlid, en què s'han produït rècords altra vegada de calor en un mes de setembre, preveiem diumenge en què repeteixi aquesta situació. Tindrem temperatures extremes, que altra vegada podrien arribar entre els 35 i 40 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Les més altes, a les comarques de Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre, fins i tot en alguns llocs de la Conca de Tremp podrien assolir aquestes xifres, tot i que durant el diumenge aniran arribant algunes capes de núvols prims, núvols potser una mica més gruixuts en alguns llocs de l'Alt Pirineu, i podrien atenuar una mica l'acció del sol i fer baixar lleugerament el termòmetre. A la resta, molta calor, temperatures altra vegada que podrien batre rècords, i en previsió que es mantingui la calor de cara a dilluns i dimarts. Segurament baixarà un palet la temperatura, 1-2 graus a tot estirar aquests dos dies, a l'espera que la baixada més important dels termòmetres la tindrem a partir de dimecres, amb una entrada vent del nord, de mestral, amb més inestabilitat, hi haurà tempestes, i durant la segona meitat de la setmana les temperatures posaran al lloc que toca en aquesta època.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Els Xiquets de Valls han fet història aquest dissabte amb la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família de Barcelona. La Colla Joves i la Colla Vella dels Xiquets de Valls hi han alçat 2, 3 de 8 simultanis durant la missa internacional en homenatge a Antoni Gaudí i en el marc de l'any dedicat a l'arquitecte català. Hi ha assistit la Colla Ballester.
7: els castells es veuen ínfims dins la Sagrada Família, que aquest dissabte ha combinat el so de les gralles

0: Amb els cants de la missa internacional que començava amb dos pilars dels Xiquets de Valls, amb la Colla Vella i les Joves. Gaudí admirava i coneixia el fet casteller i feia referència i, segons alguns historiadors, s'hi va inspirar per fer les torres de la Sagrada Família. Segons un dels seus deixebles, César Martinell, Gaudí defensava les figures amuntegades dels sants dels seus vitralls perquè li feien referència als castells i arribar al cel, per arribar-hi ens hem d'enfilar, deia, els uns amb els altres. Molt a prop dels vitralls, avui els Xiquets de Valls li han tornat a demostrar amb 2, 3 de 8 simultanis. Xavi Pons és el president de la Vella i Marc París de les Joves.
1: És lligar Antoni Gaudí, no? El gran arquitecte català de tots els temps, amb uns altres arquitectes humans com som els castellers, no? Com els Xiquets de Valls.
2: Ens omple d'orgull perquè sabem de que es va inspirar en el fet casteller, no? Veiem els vitralls, les imatges dels sants un damunt de l'altre i això se'ns ha comentat que estava inspirat en el fet casteller.
0: La imatge ha estat meravellosa, impactant tant que la missa ha inclòs un gran aplaudiment pels castellers de Valls.
3: L'energia del rock i les emocions per una reconciliació llargament esperada conviuen al documental Oasis Don't Look Back in Anger, que s'ha presentat aquest dissabte al Festival de Cinema de Venècia.
4: Oasis, the world's biggest rock band.
5: The popularity likened to that of the Beatles.
4: The pop group Oasis is in.
3: Després de 15 anys sense parlar-se, els germans Gallagher es despullen emocionalment en aquesta cinta sobre el seu retrobament en la gira del 2025. Liam i Noel Gallagher han exhibit la seva renovada complicitat a la catifa vermella, però no han comparegut a la roda de premsa. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
6: La pel·lícula documenta durant 2 hores com va ser l'apassionada reconciliació fraternal i musical del cantant i el guitarrista d'Oasis, des de la seva primera trobada al local d'assajos fins als concerts internacionals massius de l'any passat, on cada cop van anar retrobant la confiança i la complicitat fins al moment actual, dominat pel perdó i l'oblit dels retrets. El tercer gran protagonista de la cinta és el públic, desenes de milers de persones a qui veiem cantar, vibrar i plorar cada cop que senten en directe algun dels himnes del rock, com Wonderwall o Live Forever. Sentim el director, Steven Knight.
7: They were astonished.
8: Estàvem perplexos per la resposta a l'anunci de la gira, perquè hi havia una demanda tan gran d'entrades que es va veure clar que no només era la generació que els 90 havien estimat els Oasis, sinó que també la següent havia descobert la seva música. La gran pregunta era, per què això va passar? Per què la seva música perdura? I aquest és l'interrogant que hem volgut respondre.
6: I una connexió catalana. La figura de cartró a mida real de Pep Guardiola, idolatrat pels Oasis, al Manchester City, apareix en mitja dotzena d'ocasions al documental perquè formava part de l'escenografia de la gira.
3: Victoria Luengo se situa al radar de Hollywood amb el seu paper protagonista a El Ser Querido.
9: ¿Qué quieres que te diga yo?
10: Nada, no quiero que me digas nada.
9: O sea, me echas toda esta mierda a la cara.
3: L'actriu mallorquina que ha passat aquest dissabte per al suplement de Catalunya Ràdio i ha revelat que en una conversa amb Javier Bardem, el director nord-americà Steven Spielberg la va felicitar per la seva interpretació a la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen.
11: I la Victoria Luengo està absolutament superbia amb una honestedat interpretativa brutal. Firmat, estaven. I jo penso, no sé qui és. I li dic, Javier, qué bonito el mensaje, però qui és? Y me dijo, de un director que hizo una película, no sé si la viste, se llamaba E.T. Y yo me vaig posar a plorar porque era Steven Spielberg, ha escrit el meu nom en un WhatsApp.
3: Luengo també ha explicat que comença a fer passos en la seva carrera internacional i que ha rodat una pel·lícula en francès que s'estrenarà aviat. El Ser Querido, que es pot veure a les sales de cinema des del 26 d'agost, està preseleccionada com a candidata a ser nominada als Òscar, juntament amb La Bola Negra i Los Domingos. Al cinema, una pel·lícula que ha tingut una estrena de rècord i que es pot veure des d'aquest divendres és Cronos.
12: Necessitem reforços a les Rambles amb Boqueria.
13: Hem de passar-ho a les Rambles, cinc ambulàncies.
14: Aquí compta el 4-0, què ha passat a les Rambles?
3: Coproduïda per 3CAT, es basa en els atemptats de la Rambla de Barcelona del 17 d'agost del 2017. En el primer dia en cartellera, Cronos va aportar més de 16.000 espectadors als cinemes i va recaptar prop de 120.000 euros, unes xifres que la converteixen en la millor obertura d'una producció catalana i en llengua catalana. Més endavant s'emetrà per TV3 i també estarà disponible a la plataforma

0: Trescat.
1: Esports. Amb en Damià Aguilar.
2: A la primera divisió de futbol, el Barça visita aquest diumenge al València a 16:45 en directe a Catalunya Ràdio. Lamine Yamal ha viatjat, però és dubte. Livakovic i Gabriel Jesús també són a la convocatòria. La visió del Barça des de València la posa el tècnic local Corberán.
3: Un equipo con muchísimo potencial, con muchísimas opciones. Es un equipo que, pese a que viene de ganar la Liga, que es el vigente actual campeón de Liga, pues ha tenido una inversión descomunal, tremenda, muy superior quizás a la de los últimos años, no sé si son más de 170 millones en invirtiendo en fichajes, ¿no? En jugadores, y eso hace que sea un equipo pues con unas posibilidades muy grandes, pero nosotros nos centramos en el Valencia.
2: També aquest diumenge a les 9 del vespre, Espanyol-Sevilla, el tècnic Manolo González, que compleix 100 partits a la banqueta, convoca Brian Zaragoza, un dels últims fitxatges.
4: Ja té més ritme que fa uns dies, i bueno, a poc a poc es vagi posant en forma. També és veritat que si que l'hem de fer, intentar de fer jugar o que pugui jugar minuts quan més aviat possible perquè agafi el ritme també el més aviat possible. Llavors Brian demà anirà convocat segur i esperem que pugui tenir minuts durant el partit. I bueno, el partit l'afrontem amb moltes ganes de fer un bon partit, de tornar a guanyar i sobretot a casa, que sabem que és més important encara.
2: Manolo recupera Leandro Cabrera. També de primera, Villarreal 2, Deportivo de la Coruña 3, amb gol decisiu d'Aubameyang. Ha debutat amb l'equip gallec Marc Caçador. Per altra banda, Rayo 3, Racing de Santander 2 i Atlètic Club de Bilbao 3, Atlètic de Madrid 0. Julián Álvarez ha jugat 30 minuts. Li han demanat a Simeone.
5: Te quería preguntar por un detalle que hemos visto ahora al final del partido. Han salido a entrenar los suplentes. Julián no ha salido. ¿Cómo lo valoras?
6: ¿En serio?
5: Sí.
6: No tengo nada que comentar.
2: A segona, Sporting 0, Girona 2, amb gols d'Esprilla i de Carles Pérez, 8 minuts després de debutar el davanter granollerí. Segona victòria seguida de Quique Álvarez. Parla Carles Pérez a Catalunya Ràdio.
7: Individualment molt content. Al final pel gol, però sobretot més per l'equip, per la victòria. Sabíem que veníem a un cap complicat i que millor que treure aquest resultat.
2: A la Lliga F, Espanyol 0, Badalona 1, gol de Llompart i Sevilla 0, Barça 4, gols de Brooks, Pina, Marta i Vicky i el comentari de Marta Torrejón.
8: Que molt contenta, jo crec que s'ha vist una primera part bastant més fluida, potser la calor al final se'ns ha notat una miqueta tant a nosaltres com a elles. Contentes per la primera sortida, pels primers 3 punts, per un gran resultat, per la continuïtat de l'equip i el bon joc que estem assolint. Que tot just acabem de començar, això és molt llarg i que l'equip continuï així.
2: Aquest dissabte s'han complert 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català. Va ser un Barça a Les Palmes i el va fer el Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona. A Catalunya Ràdio hem estrenat el documental de la sèrie Rècords Puyal 50, disponible a l'aplicació i a la web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça d'handbol guanya la Supercopa Ibèrica. Victòria 39-34 sobre l'Sporting de Portugal. Cinquè títol dels blaugranes que han guanyat totes les edicions d'aquesta competició. Ricardo Costa, el tècnic de l'Sporting de Portugal, ha estat expulsat a 10 minuts pel final. La Copa l'aixecada, el porter del filial, Albert Casada. Declaracions a l'Esport 3.
9: Potser el somni sí, però no, he vingut, he fet tot el que he pogut, al màxim sempre donant el 100% i ha sortit com ha sortit.
2: Segon títol de la temporada després de la Supercopa de Catalunya d'handbol. Al Palau Blaugrana, per altra banda, el Barça juga aquest diumenge contra el Pozo de Múrcia a la final de la Supercopa Espanyola de Futbol Sala. Els de Javi Rodríguez han superat els penals, el Jaén a les semifinals.
10: Contento por pasar a la final, pero tengo que decir que un equipo como nosotros no podemos regalar 3 goles como hemos regalado hoy. Regalar 3 goles en un partido de tanto nivel, de tanta tensión, es complicado remontarlos. Un día te va a salir bien, como ha salido hoy, pero lo normal que te pasen estas eliminatorias es que caigas.
1: 3CAT Info.
2: El líder de la Vuelta a Espanya de ciclisme, Enric Mas, ha ampliat el seu avantatge. El balear té ara 2:06 sobre l'austríac Félix Gall i 2:10 sobre Primoz Roglic a la General. La 14a etapa, en final, al port de primera de la Pandera, a Jaén, l'ha guanyada l'alemany Marco Brenner de l'equip Tudor. L'equip Emirates ha anunciat, per la seva banda, la renovació del lesionat Tadej Pogacar fins al 2020. 32.

0: també ha confirmat que l'eslovè, el millor ciclista del món, no tornarà a competir aquesta temporada. Per tant, d'entrada es perd el Mundial del Canadà. Anem al trial. Toni Bou guanya la primera cursa del Mundial a l'aire lliure als Països Baixos i aquest diumenge tindrà l'opció matemàtica d'aconseguir el seu 40è títol mundial.
1: Ara no hem de cometre cap error, intentar disfrutar del dia de demà, serà un dia especial quan jugues un títol i quan el tens tan a prop. Sembla mentira, però costa estar concentrat, així que bueno, intentarem tirar d'experiència i sobretot disfrutar.
0: En trial 2, Arnau Ferrer també podria proclamar-se campió del món. El Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, pol per al francès Pierre Gasly, d'Alpine, al davant de George Russell amb Mercedes. A la segona fila hi haurà els Ferrari, Leclerc i Hamilton. El líder Antonelli sortirà des de la cua de la graella per canvis al motor. Primera pol de Gasly a la Fórmula 1 en 190 grans premis i primera pole position d'un francès a la Fórmula 1 des de l'any 1997.
2: Trescat Info.

0: Són les dues.
1: El govern espanyol pren el control del port de Ceuta per instal·lar-hi un nou espai temporal per acollir 1.000 persones migrants. El govern de la ciutat s'hi havia negat després d'un vistiplau inicial i Madrid s'ha acollit a la llei de ports per posar-lo en marxa. Les altes temperatures previstes per aquest diumenge situen un centenar de municipis de 17 comarques, principalment de l'interior i el sud de Catalunya, en el nivell màxim de risc d'incendi. Els agents rurals també tancaran els accessos a la Serra de Mont-roig i la Baronia de Rialb, a la Noguera, per precaució. Eleccions clau aquest diumenge a l'Anna Alemany de Saxònia-Anhalt, on l'extrema dreta pot aconseguir per primera vegada formar part del govern. La vigília dels comicis, unes 15.000 persones es manifesten a Magdeburg per defensar el pluralisme i la diversitat. Vladimir Putin obre a Moscou les negociacions sobre la guerra amb els enviats de la Casa Blanca que viatjaran després a Kiev. Rússia i Ucraïna suspenen durant 72 hores els atacs per facilitar les converses. En 24 hores moren 3 persones a les platges catalanes i ja són 26 les que han perdut la vida en el que portem de temporada de bany. Dos homes de nacionalitat francesa de 68 i 78 anys han mort a Colera i Lloret de Mar respectivament, i un home de 40 anys anglès es va ofegar divendres en voler arribar nedant des d'un ferri a la platja a Cambrils. El Col·legi de Metges de Girona adverteix que l'aigua de mar no cura i alerta que s'estan fent conferències sense aval científic en el primer congrés sobre l'aigua de mar que se celebra aquest cap de setmana a Llançà. Entre els ponents hi ha el polèmic Josep Pàmies, que promou l'ús d'un lleixiu per curar l'autisme infantil. Els Xiquets de Valls han fet història amb la primera actuació castellera a l'interior de la Sagrada Família. La Colla Vella i la Colla Joves hi ha aixecat 2, 3 de 8 simultanis en homenatge a Antoni Gaudí. L'arquitecte català seguia el fet casteller i els considerava una metàfora del treball col·lectiu. Aquest dissabte s'ha presentat al Festival de Cinema de Venècia el documental Oasis Don't Look Back in Anger. Recull el retrobament dels germans Gallagher durant la gira del 2025, després de 15 anys sense parlar-se.
0: Esports.
2: El blaugrana Lamine Yamal viatjarà a València, però és dubte per jugar aquest diumenge en partit de Lliga de Primera Divisió de Futbol. L'Espanyol rebrà el Sevilla amb Manolo Centenari a la banqueta. A la segona divisió, el Girona guanya 0-2 a Gijón amb un gol de Carles Pérez al seu debut. El Barça d'handbol s'adjudica la Supercopa Ibèrica, victòria per 39-34 a la final disputada contra l'Sporting de Portugal a Vigo.
1: Pel que fa al temps, per aquest diumenge s'espera un altre dia amb temperatures extremes. Les màximes arribaran als 35-40 graus a tot l'interior, amb sol, però també amb alguns núvols prims a l'oest del país.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us